0: Repàs i escola, no? Vull dir que... Jo crec que és important, i deixa'm fer una reflexió al respecte, consensuar una mica què necessiten els nostres fills. I si és necessari que facin tantes coses. I que facin allò que els agrada. I no, diguem, projectar allò que tu vols que faci perquè de major vols que sigui tal, no? Vull dir, crec que projectant massa les nostres millors inseguritats, les nostres mancances cap als nostres fills. Entonces, primer, quan tinguin més capacitat d'entendre, d'enteniment, demanar-los que els agrada fer. Vull dir, si són els fills, si els agrada l'esport, si els agrada alguna activitat concreta. Vull dir, no tot té que ser futbol i anglès. Pot haver, te poso un exemple, esgrima i teatre, no? Vull dir que a vegades demanar-los què volen fer i sobretot adaptar les activitats a les seves inquietuds, a les seves característiques personals. Perquè a vegades detectam infants que arriben a una determinades etapes que estan frustrats perquè no han fet allò que els agradava de petits, no? Jo crec que els tenim que escoltar-ho jo un poc més.
1: Marc, ha tingut a la seva consulta visites de famílies preocupades perquè un infant no s'adapti al nou curs o, per exemple, si ha canviat d'escola. Com es tracta? Es fa teràpia familiar?
0: Parles d'infants que no s'han adaptat a un nou entorn.
1: Exactament.
0: Pot ser un motiu de consulta. No freqüent, però pot ser un motiu de consulta. Vull dir que sobretot si d'allà on veníem estava bé, estava a gust... i ara de repent pues, ha hagut de fer un canvi de domicili, canvi de lloc, o fins i tot persones nouvingudes que han hagut de venir d'altres països. Són processos adaptatius a vegades complicats, no? Jo crec que l'acompanyament per part de totes les persones implicades és important. Teràpia familiar, sí, és important treballar d'una manera familiar perquè al final acompanyes amb aquest procés, no?, d'acollida d'aquest infant a aquest nou entorn. Llavors crec que és molt important això, que els entorns siguin entorns, diguem...
1: Segurs.
0: Segurs, per dir-ho d'alguna manera, que en seguida pues, pugui fer amistats, que pugui trobar connexions o coses per fer amb altres, i crec que és important, no? Vull dir que és...
1: De totes formes, avui en dia, gràcies a Déu, hi ha psicòlegs a les escoles. Considera adequat que hi hagi psicòlegs per prevenir conflictes, per prevenir patologies de salut mental i fins i tot suïcidis que estem veient en gent cada vegada més jove a les escoles?
0: Bueno, una molt bona notícia. Vull dir, la figura de psicòleg a les escoles... com he dit abans, vull dir, quan he dit que és una gran passa per la salut mental i per benestar emocional dels nostres infants. Vull dir que hi ha moltes figures dins l'àmbit educatiu que són molt importants, que estan adreçades i tenen diferents funcions, però la figura de general sanitari o la figura de psicòleg educatiu dins l'àmbit educatiu és una gran notícia, sobretot per acompanyar doncs, aquests joves, infants joves que potser ho puguin estar passant malament o tenen alguna circumstància personal que els estigui poden afectar, no? Has parlat d'una realitat que està vinculada amb temes d'infants que s'autolesionen, infants amb ideació suïcida, crec que hi ha protocols i procediments a les escoles per detectar aquests temes i que millor que tenir psicòlegs per poder tenir la figura representativa especialitzada en el tractament o la detecció d'aquest tipus de problemes. Vull dir que una gran notícia, i ja sé que a nivell de govern s'han incorporat psicòlegs als instituts. Esperem també tenir-los a tots els centres d'infants, no només instituts, sinó a les escoles. No?
1: Sí, sí, sí.
2: Recordi, nostres oients, que estem conversant avui, dissabte 29 d'agost, amb Marc Tur, psicòleg expert en l'àmbit infantojuvenil, perquè queden 12 dies i busques per aquest inici escolar on 160.000 nous alumnes tornaran a l'escola. Això serà un petit descans per pares i les mares. Fem una petita aturada i ara seguim amb ell.
3: Vida saludable. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és investigació.
5: Primera pregunta que fem sempre, si a tu t'he dit...

0: mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
0: si a tu te dic pinta,
1: mur,
0: portada,
1: si a tu te dic gra,
0: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
8: I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública de les Illes Balears i Beta Ràdio Vida Saludable, programa de referència de salut i benestar aquí. Estem conversant amb Marc Turc, psicòleg infantojuvenil, ha dit en Laura el tema de la incorporació de psicòlegs als instituts i col·legis, i la realitat és que una altra normativa important ha estat, Marc, reduir el mòbil a les aules, és a dir, eliminar-lo directament, que vostè ha dit és molt important del descans digital per tocar-se, per socialitzar en persona. Està demostrat que el rendiment acadèmic millora sense el mòbil a les aules. És una realitat, no, Marc?
9: Està demostrat, vull dir que... I crec que no hem de confondre el mòbil amb la tecnologia aplicada a la tecnologia educativa. Vull dir que està demostrat i cada vegada més freqüent l'ús de MacBooks a les escoles, el tema de les carpetes digitals, és a dir, no tenir llibres sinó tenir-ho tot al portàtil. Vull dir, això no... Vull dir, no, això no és el mateix. No englobem tot com a pantalles. Vull dir, hi ha eines educatives, eines tecnològiques, que són educatives, que emprem actualment els adults i que possiblement necessitaran els nostres infants quan s'incorporin al món laboral d'aquí uns anys, no? I després està, pues, el ús indiscriminat del mòbil, de les xarxes socials, de TikTok, de Instagram, i està indiscriminadament mirant vídeos de manera incontrolable i quasi de manera addictiva. Vull dir que han de separar una cosa i l'altra, no? Que cada dia està més... Hi ha una major... diguem, un major ús o sobreús dels mòbils per part dels seus infants, sí. I jo crec que també som partidari de retreçar es donar un mòbil a un infant, pues, el més, quan més tens... Quan més retreçem l'accés a un smartphone, a un infant, molt millor. Vull dir, molt millor.
8: A veure, una de les coses bones de no emprar mòbils a escola i institut és el ciberbullying, el fet de no gravar una agressió o un abús davant d'un menor. Li he demanat sincerament per actualitat d'aquestes quatre nines que han copejat Andalusia a una nina, ha sortit per tot, s'ha fet viral, fins i tot la mare també ha estat bastant assetjada en xarxes socials perquè justificava un poc el comportament, que era bastant lamentable. Què falla en el sistema perquè aquestes quatre lotes peguin, gravin, difonguin?
9: Falla moltes coses. Falla moltes coses. Vull dir que crec que si tu controles i tens accés a determinats continguts, a determinats vídeos, a determinades xarxes, és veritat que hi ha coses que assusten. Hi ha, en aquest cas, ja parlant de temes d'agressions i coses delictives i coses greus, però, per exemple, s'ha normalitzat molt els temes dels reptes, els temes de fer vídeos que posen en perill els nostres infants. Vull dir, jo ara, de repent, veure llançaments a les platges, acantilats, fent doble salto mortal, no? L'altre dia el meu fill me parlava de... Jo he vist un infant, un jove de la meva edat, que ha saltat a 25 metres. Però jo, quasi, me sembla una aberració saltar de 25 metres. Uh-huh. Vull dir que se comparteixen certs continguts que són nocius i s'han normalitzat. I se normalitzen certes comportaments violents. No sé si m'explico.
8: Sí, sí.
9: Vull dir, se normalitzen. I el millor possiblement no veuen la perillositat de compartir determinats continguts, el millor volen fer la gràcia, volen... I possiblement pues, un contingut fora de context.
8: I si els nostres fills veuen aquest vídeo, que com està dit, surt per tot, de les agressions, és un moment per fer una mica de teràpia familiar i dir, mira, no et quedis quiet, has de córrer, demanar ajuda, no sé, empènyer, no dic que ho sigui, empènyer la força, però que el manco empengui una persona per córrer o demanar ajuda, fer alguna cosa, no quedar-se quiet, que és pitjor.
9: La figura observador està molt comprovada que és una figura que té que s'activa. I la figura observador té que ser que hi ha que aturar, pues, un comportament no adequat. Ara estan parlant, de, per exemple, de conductes violentes, però, per exemple, un perill i un tema bastant actual és el tema de les estafes per temes de sexe. Vull dir que potser els nostres adolescents que comencen a, en certa manera, a festejar i comencen a compartir certs continguts innocents, inicialment, se poden trobar una persona que es pot estar enganyant i després mateix, qualsevol IA, pot modificar una cara, fer una foto nu i començar a demanar-li doblers per...
8: Xantatge,
9: exacte.
0: Sí, per no difundir la imatge.
9: Per no difundir aquella imatge. Però és que, a més a més, jo que tinc molt de contacte amb policies i amb gent, vull dir, hi ha un augment de xantatges en adolescents aquest estiu per temes de ciberassetjament sexual. És a dir, és molt fàcil, molt fàcil, vos puc mostrar una foto i després ho puc compartir, tenir una conversa normal amb un adolescent, adolescent nina que coneix un al·lot, agafa una foto, li diu que l'enviarà a determinats contactes, li comença a estafar demanant-li doblers a través d'un link, a través de comprar targetes per tenir més, més crèdit a determinats jocs d'aquests jocs online, i fer les captures de pantalla amb ChatGPT i que no siguin reals. És a dir, dir que vas enviar certes coses, que ho has enviat a tota aquesta llista de contactes, que fins i tot poden ser l'escola, amics, el club de futbol, i ser mentida. Vull dir, i això està passant, i precisament, si ho demanau a algun departament de delictes informàtics de la policia, aquest estiu hi ha un augment considerable de denúncies per ciberassetjament en contingut sexual, per muntatges d'aquest tipus, no?
0: Marc, hem xerrat bastantes coses en aquesta entrevista, de joves, d'estiu, de bullying, de pares, de mares, de sa tornada a classe, de sa tornada a l'escola, però important i breu, els mestres, ells també necessiten adaptar-se o no tenen per què? Han de tenir un poquet de mà esquerra els primers dies amb els infants? Ja estan acostumats?
9: Bueno, com a professionals, crec que forma part del seu procés. També necessiten d'aquest procés d'adaptació i de tornar a l'escola, vull dir, com a totes les persones, però com a professionals jo crec que estan més avasats i tenen més capacitat de retornar a aquesta certa normalitat, no? Vull dir que també necessiten un procés d'adaptació, però bueno, possiblement com a professionals serà més curt que el nostre.
0: I breument, anem amb els més petitets, els que inicien l'escola amb 3 anys, aquesta angoixa dels pares, de les mares, per deixar-los per primer pic, però encara així avui en dia se fa una cosa molt moderna que fa uns anys no existia, que és l'adaptació, que van augmentant les hores durant els dies. Està d'acord o no és necessari?
8: Això vostè ha dit abans, que antigament el deixàvem allà i partíem, però aquest sistema nou que els psicòlegs segurament defensaran xoca directament contra un horari laboral dels pares i les mares, perquè igual no té... O acabes demanant els primers dies lliures, na Laura pot viure d'aquí
0: sí,
8: uns dies,
0: sí.
8: No, Álvaro?
0: Així és, d'aquí un dia es comença la meva petita 3 anys.
8: I t'has hagut de demanar lliure?
0: M'he hagut de demanar vacances. Sí, sí.
8: Bé, Marc. Mal de fer, no?
9: Vull dir, mal de fer. Clar. Parlant dels processos d'adaptació, vull dir, molt necessaris. Vull dir, molt necessaris per, com he dit abans, no, per la salut mental dels nostres petits. Que són processos d'adaptació que ajuden a contrarrestar aquestes pors i aquestes inseguritats que tenen les famílies i que tenen els nostres infants quan tenen que entrar a un lloc nou. Vull dir, aquest procés d'adaptació és necessari. A més, les teories, els psicòlegs, els professionals, les investigacions parlen de treballar aquest vincle segur, no? De deixar-los a un lloc, que és un lloc on, si tu l'acompanyes, veurà que és un lloc segur, que tu el podràs deixar amb una persona que el respetarà, que el cuidarà, que tindràs les seves necessitats. Vull dir, molt necessari aquest procés d'adaptació. Que això va en... que això dificulta la nostra conciliació laboral. Sí, vull dir, no hi ha una certa...
4: equilibri.
9: Equilibri entre els processos d'adaptació escolars i el que hauria de ser un procés de conciliació laboral i familiar adequat. Vull dir, si tu parles altres models nòrdics d'altres països d'Europa, sí que hi ha un procés de flexibilitat en la feina per poder treballar amb aquesta adaptació.
8: I que si s'ha fet aquesta opció és perquè s'ha demostrat que l'infant s'adapta millor en 3 anys, no? A poc a poc, no?
9: Sí, no, i a més, pensa que estan parlant, passant, quan t'he dit que abans deixàvem els al·lots d'aquesta manera, al final deixaven de plorar per indefensió presa, és a dir, per molt que plorassin, ningú es anava a cercar, no? I el que estàvem fomentant és possiblement vincles, trastorns desadaptatius, trastorns del vincle, diguem, habitatiu, i d'aquesta manera el que estem creant, pues, que els nostres infants adoptin vincles de seguretat, vincles de confiança amb les persones que es tenen que cuidar, pues, durant els pròxims mesos, no?
0: I a les escoletes, quan són nadons petitets, però és que no s'assabanten de que els deixen a l'escoleta perquè els pares i les mares van a fer feina i són molt ben cuidats, o també és un canvi per ells, per els bebitos?
9: Ho detecten. O sigui, des de molt petitets, els nostres infants són antenes emocionals. Vull dir, i encara que pensem que no s'enteren de res, s'enteren de tot. O sigui, són capaços de detectar la nostra angoixa, són capaços de detectar les nostres pors. Vull dir, són com antenes emocionals. Vull dir, que sembla mentida, però també ells necessiten d'aquests processos d'adaptació. I per això aquests processos d'adaptació s'adapten a edats, a nadons, petitets, i hem d'establir com una certa continuïtat de certes rutines, no? Per això és molt important aquestes, diguem, xerrades inicials que fan les famílies per conèixer una mica, doncs, aquelles... Doncs mira, li agrada molt això, o no li agrada tant això, o... Vull dir que cada infant és un món, no? Entonces, jo crec que és... Encara que siguin molt petites, sí que s'adonen de tot. Vull dir, mm-hmm. Són... I sobretot s'adonen compte de quan se separen de la figura protectora. I en aquest cas, fins i tot, s'adonen molt de la figura materna, si són molt petites, si encara estan, per exemple, en procés de lactància materna, se n'adonen, bueno, és una cosa...
8: Més del que creiem, eh?
9: Més del que creiem.
8: És una... Increïble.
9: Quasi un tema, és milagre, però és així, vull dir, s'adona molt de compte.
8: A veure, Marc, la darrera qüestió. Consells generals a tothom, a la població balear que ens escolta, que som més d'un milió de persones, en aquesta tornada de 160.000 escolars, ja ho ha dit vostè, ha dit paraules com adaptació, com paciència, irritabilitat. Molt bé, un descans en els pares i mares, però quines conclusions fa, quins consells generals dona?
9: Mira, n'hi punta 4. M'he fet una llista de sa compra, vull dir que recomandacions. Primer, una transició progressiva amb aquest procés de tornar a l'escola. Apagar pantalles, és a dir, un tema de control del tema de pantalles. Validar i escoltar. Vull dir, crec que és molt important validar les seves emocions i escoltar les seves inquietuds. Vull dir que molt necessari. I evitar una qüestió que és molt freqüent, que és la hipermotivació mentidera.
8: Què vol dir això?
9: Què vol dir això? Que no els enganyem. Que no els enganyem. És a dir, sobretot aquells que són més capaços d'entendre la realitat, no els enganyem dient no, que l'escola... Bueno, doncs molt de papàs o mamàs que mentim els nostres fills com un procés de... com una manera de... no sé, de dir-los que tot serà meravellós, possiblement no és tan meravellós, vull dir, tots necessitem... Tots són processos i jo crec que han de ser... els hem de dir la veritat. En aquest cas, doncs mira, fill meu, ja no podràs quedar tant els teus amics, ja no podràs anar tant a la platja, hauràs d'estudiar més, tindràs que tenir... tindrem que començar a fer un procés de dedicar més hores als estudis...
8: Es cursarà més dur,
9: passar amb, jo que sé, aquells que facin canvis de cicle... Vull dir, dir-li la veritat. I a vegades aquesta hipermotivació mentidera que és molt habitual en certs progenitors que jo no recomano.
8: Martur, psicòleg expert en l'àmbit infantojuvenil, ha estat un verdader plaer escoltar-te més de mitja hora teixerant d'aquesta tornada a l'escola tan àmplia en tot el que significa la psicologia a l'àmbit escolar, que no sigui la darrera vegada, que podem conversar més sovint perquè ha estat un gust, de veritat.
9: Gràcies a vosaltres, com sempre.
8: Laura, fem una titulada i tornem a l'informatiu sanitari. Fins ara.
2: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
8: Recte final del programa, després de xerrar de la tornada a l'escola amb el psicòleg Martur i xerrar mare de donació de sang, arribat en aquest punt, com hem fet altres pics, llançam un missatge de servei públic. Sempre és bon moment per donar sang.
10: Així és fonamental que les reserves de sang i plasma sempre estiguin plenes per si la població ho hagués de menester. Però no sempre és fàcil quan és estiu o la gent se n'oblida una mica.
8: Fem ara, quan dèiem, un missatge de servei públic per tal que la gent, els nostres gent, s'animin a donar sang. Conversam amb la gent de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Balears, Rosa Maria Tarragó. Com està, Rosa?
11: Molt contenta de que telefoneu i de que mos ajudeu a difondre aquest missatge. Molt agraïda.
8: També agraïm que vostè sempre està disponible per mitjà de comunicació, la qual cosa és agradable. Com du l'estiu, primer de tot? Vostè, eh?
11: Aquest estiu ha estat difícil, no? Ha començat la primera quinzena de juliol amb molta calor, no? Era sofocant, inclús, però és que estem molt enamorats de l'estiu, però per allò que ja la cosa ha millorat i, uh-huh. I és un moment fantàstic per disfrutar de platges i d'aquest entorn meravellós que vivim, és que tenim la sort de ser d'aquí, no? De les Illes Balears. Per tant, la veritat és que per jo l'estiu sempre és un moment meravellós de trobar a vegades en la família, en els amics, de poder fer aquestes estades de vespre més i més tard, no? I no tant a la fresca com us agradaria, però sí de disfrutar de d'espais.
8: I, Rosa Maria, costa que la gent doni sang en estiu?
11: L'estiu està comprovat estadísticament durant tots aquests anys d'existència de la Fundació del Banc de Sang, tant aquí com a altres indrets, no? A altres indrets, la calor no és un perjudici, segons la climatologia de cada espai, però sí una mica els costums de cada un de nosaltres, no? La majoria de gent gaudeix de vacacions, probablement ha organitzat qualque viatge, o té familiars de fora que venen cap a Mallorca i els ha d'atendre, cap a Mallorca, cap a Eivissa, no? I per tant, les nostres circumstàncies quotidianes canvien i, per tant, òbviament, per tots aquells donants habituals, se complica un poc més, no?, la logística d'anar a donar sang. Nosaltres, des de la Fundació, fem tot el possible per apropar aquesta donació, no?, i donar facilitats i acostar-nos en els diferents llocs allà on se resideix es donant, o allà on fa feina, però se complica, la veritat és que se complica. També recordar que tenim molta de gent fent feina en el sector turístic i les jornades són intenses i, per tant, també una persona que va més cansada o per la calor o per la feina, també és fàcil que decideixi posposar-ho per després de setembre, octubre, que és com a més fàcil, no?
8: Mm-hmm. I sempre passa igual, com ha dit, no només a Balears, a Raül. Què passa? Que la gent desconnecta, viatja, se n'oblida? És a dir, la seva darrera prioritat és ajudar els altres? Per què?
11: Bé, jo primer de tot voldria llançar un missatge d'agraïment màxim, mm-hmm. perquè la veritat és que els donants de sang són meravellosos durant els 12 mesos, eh? durant tot l'any. El que passa és que òbviament, som animals de costum i tenim la nostra pròpia vida i anar a fer una donació implica estar bé de salut, a descansar prou els dies antes, estar ben hidratat, tenir unes circumstàncies molt concretes, no? I quan aquestes circumstàncies s'adonen, doncs has de tenir el temps i la voluntat de fer-ho. Per tant, en els donants habituals, unes gràcies majúscules, perquè la veritat és que sense ells garantir aquest subministrament en els hospitals seria totalment inviable. Per altra banda, jo crec que aquí sí que podem fer una crida en que per aquestes circumstàncies excepcionals, potser ara teniu més temps perquè teniu vacacions, o perquè aneu més tranquils, o per lo que siga, i no heu donat mai sang, ara potser és un bon moment per com a propòsit, no?, fer aquesta primera passa, perquè si fem la primera i entenem lo important que és i que rebrem un missatge que dirà que hem ajudat a salvar tres vides, perquè de cada bossa de sang s'extreu una part per les plaquetes, per el plasma, per els glòbuls vermells, i per tant això anirà a un donant o a un pacient, perdoneu, un pacient específic que necessita només aquell component, per això dèiem que salven tres vides. Quan un fa tot això i se'n dona compte de lo gran i meravellós que és el que ha fet amb un gest que ell li haurà suposat, doncs amb que se trasllada, que té un poc d'espera abans de la donació, doncs amb una horeta de la seva vida, no? La veritat és que jo crec que la gratificació personal, emocional, espiritual és tan gran que un ja s'hi enganxa, no? I sabem que les dones, si començau, ho podreu fer tres vegades en l'any, i els homes quatre, i per tant al final són només quatre possibilitats que tens durant tot l'any o tres de fer aquesta meravella, no? Per tant, sí, en l'estiu és més difícil, en l'estiu canvien els nostres hàbits, la calor no mos ajuda en res, però les necessitats dels hospitals continuen siguent les mateixes, faci la temperatura que faci, o estiguem a l'època de l'any que estiguem. Per tant, nosaltres, com a fundació, com a responsables, hem de seguir enviant aquest missatge que vosaltres mos ajudeu des de Vida Saludable a recordar que la donació de sang és un compromís, és una necessitat, i si no ho feim, no la podem anar a comprar a la farmàcia ni a cap laboratori. Per tant, comptem amb vosaltres.
12: Senyora Tarragó, molt bon dia. És igual donar sang a una estació que a una altra, ben que dir. Ens deshidratam molt durant l'estiu en tanta onada de calor, però no té res a veure amb poder donar sang durant l'estiu, no?
11: No. Simplement, és a dir, se pot fer donació de sang en qualsevol moment de sang en què un se trobi bé, que tingui l'edat des de 8 a 65 i que pesi més de 50 quilos. Això són els requisits importants.
12: Sí. I quantes bosses de sang es necessiten cada dia per les urgències o pel que sigui? Quanta gent hauria de donar per tenir les reserves adequades durant tot l'any?
11: Per als nostres números ideals haurien d'entrar 200 bosses cada dia. Cada dia. Això vol dir que hauria de venir molta més gent que 200 persones a tots els indrets allà on tenim col·lectes, perquè sabem que és que bé i s'ofereix no sempre pot donar. O perquè li troben que el ferro està un poc baix, o perquè té un poc d'anèmia, o perquè resulta que va viatjar a tal país i ha de quedar exclosa durant un mes. Sempre hi ha qualque persona que la seva intenció és bona, que fa gest, que arriba fins aquí, però després l'han d'excloure per la seva pròpia seguretat, perquè té una circumstància concreta i personal que fa que aquell dia no sigui adequat i el citant per un altre. Per tant, haurien de venir moltes més que 200 persones per aconseguir 200 bosses. La realitat és que durant aquesta darrera setmana cap dia arribam a les 200 bosses efectives que entren dins del laboratori per després ser processades. També vos he de dir que nosaltres xerram en números ideals, és a dir, per nosaltres estar lo suficientment tranquils, ja no de que podem subministrar el que necessiten cada dia els hospitals, que en això hi arribam, sinó que si hi ha un de nou, si hi ha una emergència, l'hospital tindrà tot el que necessita perquè podrà telefonar a la fundació i tindrem a les reserves tot el que haurà de menester. Clar. Per tant, nosaltres vivim sempre per si un de cas, no? Per si un cas, nosaltres hauríem de tenir cada dia, 200 bosses que entrassin en el laboratori per a ser processades. Ahir en varen entrar menys de 150. Per tant, és necessari aquesta crida, és necessari recordar que la donació de sang és necessari.
12: I encara la gent encara li costa això de la punxadeta? Li fa por?
11: Jo soc molt aprensiva. Per tant, jo puc entendre perfectament de la gent que o la punxadeta, o es pensar que me sentiré lo millor diferent després, no? És que no som molt amics de visitar els hospitals, que salut i tot dels hospitals molt molesta, entenem perfectament que costa, no? I és una feina més dins del nostre dia a dia vivim una societat, no?, que anem molt carregats, no? Sí, hi ha de tot. Hi ha gent molt valenta, hi ha gent que és valenta perquè no li costa, hi ha gent que és molt valenta perquè li costa i així tot bé, hi ha gent que li costa i encara no ha donat la passa. Per tant, el nostre missatge és de s'empenta, no?, de proveu que realment quan t'has donat sang te'n dones compte de que la por no està justificada, de que no passa res, de que sempre se fan les màximes garanties de seguretat, de que aquí sempre hi ha un metge i un equip d'infermeria que està per atendre consultes, dubtes i per fer que l'experiència siga agradable, i la satisfacció personal després és gran.
8: Jo duc 60 donacions, no som una persona valenta, però no mir mai l'agulla. No la mir. Mir per l'altre costat.
11: Jo tampoc. Que facin la feina que en saben, eh? I jo a disposar de lo que haguen de fer, efectivament.
8: La darrera qüestió, Rosa
11: Maria.
8: Pues
11: gràcies per aquestes 60. Gràcies.
8: Sí, la darrera qüestió, encara que no sigui sobre sang. L'hem de felicitar perquè fa poc el nostre programa va visitar, va estar a la inauguració del servei de donació de llet materna a Can Mises. De moment hi ha només 4 mares donants, però veiem que està funcionant molt bé.
11: Sí, estic molt contents, perquè aquest és un servei que a les Illes Balears ens podem enorgullir perquè vàrem ser el primer banc de llet materna d'Espanya. Uh-huh. I enguany, en el 26, feim 25 anys. Per tant, farem festa i vos avisarem, perquè estem preparant un acte per poder commemorar aquest fet, no? És un acte preciosíssim. És a dir, aquí sí que no fa por ni guies ni històries. Aquí uh-huh. Simplement és que una mare que acaba de ser mare, que ha provat de lletar el seu fill a llet materna, que li està funcionant, que té excedent de llet i que vulgui fer aquest gest, se posa en contacte amb el banc de teixits, en aquest cas, nosaltres som banc de sang i teixits, i el banc de teixits li fa una entrevista personal, li fa un qüestionari i acorden que tot aquell excedent que tingui amb els biberons que subministra la fundació, sa mare els congela i un picada més se va fer aquesta recollida de sa llet i s'educa per les instal·lacions del banc de teixits. Aquí passa per un procés de pasteurització i se congela i se subministra a tots els hospitals, allà on hi ha neonats que perquè han nascut abans d'hora i estan baixos de pes o encara no han acabat de desenvolupar-se, clar, ses mares no han tingut la possibilitat de que aquell nen se connecti en el pit i tingui la pujada de llet i, per tant, necessiten una alimentació supletòria que podria ser artificial, però sabem que si és artificial no té tots els beneficis que necessita un infant qualsevol i, en especial, un nen que ha d'afrontar, que ha d'adquirir aquest pes que li falta i que està a un moment delicat, no?, mm-hmm. de la seva vida. I això ho fan les mares donant de sang, ai, perdona, donant de llet.
8: Molt bé.
11: Per tant, aquest servei l'oferíem a Mallorca i a Menorca i a Eivissa no teníem infraestructura encara
8: ja
11: preparada.
8: Sí.
11: I ara ja sí.
8: Que ens queden sense temps. Gràcies, Rosa Maria Tarragó, gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Fins una altra, gràcies.
11: Fins aviat, una abraçada.
8: Avui, fins aquí el programa Vida Saludable. Tornem la setmana que ve, que ja serà el primer cap de setmana de setembre. I ens demanem amb tequila, matrícula d'honor, perquè ja la tornada d'escola és a tocar. Fins ara.

0: Un estudi de la Universitat de Barcelona ha arribat a la conclusió que el virot, la nostra au marina endèmica, que ja sabeu que només cria Balears i que està en risc d'extinció, i de com dic, el virot s'està beneficiant de la hibridació amb una altra baldritja, la Mediterrània. I per què és bona aquesta hibridació? I ara us ho explicarà l'investigador que ha impulsat aquesta recerca. És investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus, un grup escrit al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Guillem Izquierdo Arániga. Molt bona nit, Guillem. Benvingut al Nautilus V3 Ràdio.
1: Molt bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar del tema.
0: Fantàstic. Idò, anem. Comencem per situar-nos. Sembla que a Menorca i Cabrera hi ha poblacions barrejades de les dues espècies. Explica'm-ho. Són les zones que preneu com a referència per a aquestes investigacions?
1: Bé, aquesta investigació no només agafa dades d'ocells de Menorca i Cabrera, sinó que també analitza la genètica d'ocells que ve a ser tota la distribució de la baldritja balear i de la Mediterrània. També incloem ocells d'Eivissa, de Mallorca, de França, d'Itàlia, i això és el que ens permet després entendre aquests patrons i averiguar on es dona la hibridació, que en aquest cas hem pogut veure que és al llarg de tota la zona de distribució, però amb molta més força a les illes de Menorca i Cabrera. I Cabrera no se'n sospitava pas això abans.
0: Bé, perquè a Menorca sí que saben que hi ha poblacions també de sa pardela, de sa baldritja mediterrània, però, per exemple, a Eivissa i Formentera no en tenim de baldritja mediterrània, el qual és més difícil que hi hagi poblacions híbrides, clar. Bé, i per què... Bé, sí, perdona.
1: No, exactament, sí. Volia afegir això, que efectivament la hibridació on tenim individus de les dues espècies sembla ser que és a Menorca i a Cabrera, sobretot, però al cap i a la fi acabem veient traces d'aquest procés, fins i tot amb gens que es troben això a Eivissa i a Formentera.
0: Clar.
1: Bé, perdona.
0: Sí, i per què aquesta hibridació pot funcionar per salvar el virot?
1: Doncs això és degut principalment a dos motius. El més important de tots és, i que cal entendre, és que la hibridació el que fa és introduir diversitat genètica a les poblacions. I, per tant, en poblacions petites, això el que pot evitar és l'endogàmia i la consanguinitat, que, com sabem, poden acabar portant a que els individus d'aquestes poblacions petites pateixin malalties que poden resultar mortals per ells, no? Introduint aquesta diversitat genètica, això ho evitem. El segon punt és perquè a l'introduir gens de poblacions distants, aquests gens poden estar adaptats o poden fer que les poblacions s'adaptin a condicions ambientals diferents. I, per tant, a l'hibridar-se, podem introduir gens que facilitin l'adaptació d'una població a canvis ambientals, com pot ser, per exemple, el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, com expliques, a l'estudi enteneu la hibridació com una estratègia de rescat genètic per al virot, la baldritja balear o virot petit, que ja saps que a diferents zones tenim diferents noms, però això trenca amb les consideracions que fins ara teníem sobre la hibridació, no?
1: Sí, fins a cert punt. Aquest coneixement sobre com el flux genètic pot ajudar les poblacions és algo que durant els últims anys ja s'ha vist que pot ajudar a poblacions de la mateixa espècie a respondre a aquests canvis climàtics i a adaptar-se a l'ambient. Hi ha exemples, per exemple, amb els pumes, amb la pantera de Florida, on s'ha vist que mesures que faciliten aquest rescat genètic ajuden a la població. Sí que és veritat, però, que hi ha els conservacionistes tendim a no aplicar aquestes estratègies a espècies diferents perquè creiem que això pot perjudicar-les. I, en canvi, aquest estudi i altres estudis relacionats el que estan ensenyant és que no, que la hibridació pot ser una eina molt útil en la conservació.
0: Bé, de fet, començava l'estudi en sa frase «La hibridació és una arma de doble tall». Han d'entendre que en algunes espècies pot ser bona i en altres dolenta?
1: Totalment. Això, a cap i a la fi, és un procés que s'ha d'avaluar cas per cas, però pot ser, com he dit, pot anar en detriment de la conservació d'una espècie si, per exemple, introduïm gens que poden causar incompatibilitats genètiques o que simplement poden fer que la població no estigui ben adaptada. Un exemple molt general seria el cas de les eugues i els ases, que quan s'hibriden la descendència no és fèrtil. Perquè ho puguem entendre, això pot passar també a la natura i s'ha d'anar amb compte en tots aquests casos. Però quan tenim indicis de que les espècies s'hibriden de forma natural, com és el cas de les baldritges, del virot, llavors podem entendre que no, que aquesta hibridació pot de fet ser beneficiosa per a ambdues espècies.
0: De fet, això també trenca la biologia tradicional, perquè sempre se mos havia ensenyat que ses espècies, de fet, definir ses espècies el fet de que no es podien hibridar i que si s'hibridaven el resultat no era fèrtil. I dir, hem avançat molt amb això, eh?
1: Efectivament, sí. Això és un canvi que s'ha anat donant ja en els últims 20-30 anys i que xoca amb el que havia estat la visió tradicional del que era una espècie o no.
0: Clar. Sí. Bé, el cas del virot és una excepció sorprenent o sospiteu que passa més sovint del que sabem, això de que siga beneficiós per una espècie, aquesta hibridació?
1: Doncs, veient els estudis que cada cop estan sortint més, creiem que això és molt més habitual del que pensem. Hi ha estudis, per exemple, tant a Austràlia com a Xina, amb animals tan diferents com poden ser peixos, com ocells de muntanya, que el que ensenyen és que, efectivament, aquesta hibridació es dona de forma habitual i que està ajudant a totes aquestes poblacions a adaptar-se al canvi climàtic. I això, per tant, és molt beneficiós per elles. Sí.
0: Clar. Clar, perquè ara mateix el canvi climàtic és el factor més important que tenim per la biodiversitat, pels canvis que té la biodiversitat. Què us ha sorprès més, descobrir que hi havia tanta hibridació o descobrir que podia ajudar a evitar l'endogàmia?
1: Doncs és una barreja de les dues. Per una banda, jo diria que ens va sorprendre molt veure que aquesta hibridació s'extenia al llarg de tantes poblacions, i que era molt més intensa del que pensàvem, perquè abans es creia que no, únicament es donava a Menorca.
0: Sí.
1: Llavors, això ja va ser la primera gran sorpresa. Una vegada trobem això, ja és quan comencem a sospitar que això pot estar ajudant a la baldritja balear, al virot, a afrontar aquesta endogàmia. I, efectivament, és quan comencem a fer aquests anàlisis i aquestes simulacions que ens acaben ensenyant que, efectivament, aquest és el cas.
0: Bé, en aquest treball també participa l'investigador Joan Ferrer Obiol, del Departament de Ciència i Política Ambiental de la Universitat de Milà, a qui vàrem entrevistar ja fa un temps per parlar del que suposo que són estudis que han derivat en el que parlem ara. Ell proposava tornar a unir en una sola espècie la baldritja mediterrània i el virot, la baldritja balear. Quina és la situació ara, Ido? Com encaixen la hibridació i la possibilitat que sigui una sola espècie?
1: Bé, en el nostre estudi és un tema en el que no hi entrem perquè, al cap i a la fi, nosaltres no som qui prenem decisions al respecte d'aquesta polèmica.
0: Yeah.
1: Això pertoca a unes autoritats taxonòmiques que en diem, que és qui pren la decisió. Però sí que és cert que el que ens ensenya aquest estudi sobre la hibridació és que, al ser tan extensa, segurament vagi, dona suport a la idea que ja proposava en Joan i que posteriorment també s'ha vist al veure que existeix un gradient també del que ve a ser color, mida i comportament migratori al llarg d'aquestes dues espècies. Per tant, s'acumulen les evidències a favor de tractar-les com la mateixa espècie, que de fet és la decisió que aquestes autoritats taxonòmiques han pres de moment.
0: Molt bé. I quina ha estat, llavors, la història evolutiva d'aquestes dues espècies que m'ho pots contar?
1: Bé, la principal novetat del nostre estudi, el que veiem, és que aquesta hibridació s'ha donat al llarg de tota la història evolutiva d'aquestes espècies al Mediterrani i que és especialment important en els moments dels màxims interglacials, que diem,
0: sí,
1: que és quan, degut a la pujada de la temperatura, el nivell del mar puja. Això el que fa és que no existeixin barreres entre les poblacions d'aquests taxons, diguem, d'aquests ocells. En canvi, en els màxims glacials, la baixada del nivell del mar el que pot fer és aïllar aquestes poblacions una mica i fer que se separin una mica.
0: Sí.
1: Però el que veiem és que cada cop que es tornen a trobar, s'hibriden i no existeix una barrera reproductiva entre elles.
0: Bé, això és un detall més que porta cap a una sola espècie, cap a pensar en una sola espècie, clar. Bé, i la qüestió pot ser més pràctica de tot això, que els resultats canvien la manera com hauríem d'enfocar la conservació d'espècies amenaçades?
1: Per una banda, sí, ja existeix el pensament aquest que hem de no prioritzar, però sí donar-li una importància que abans no tenien aquestes poblacions híbrides. Hem de garantir que es segueixi donant aquest procés evolutiu perquè està ajudant a les poblacions del virot, no?
0: Sí.
1: Però, a la vegada, el fet que les considerem una espècie o dues espècies, això en si no hauria d'afectar la prioritat que li donem a la conservació. Hem de seguir intentant garantir aquesta diversitat genètica dintre de totes les espècies. I, per tant, s'ha de seguir prioritzant la protecció del virot pel que fa a la interacció amb pesqueries,
0: sí,
1: la protecció de les colònies de cria, per tant, evitar la depredació per part de gats i de rates. Totes aquestes mesures s'han de seguir prioritzant, siguin dues espècies o sigui una.
0: Està clar. Bé, quina és la pregunta que encara no heu pogut respondre i que podria ser un pas següent en la investigació d'aquestes aus?
1: Bé, una de les coses que veiem és que les dues espècies semblen diferenciar-se, les dues poblacions
0: sí,
1: semblen diferenciar-se en alguns gens, i creiem que aquests gens poden anar lligats a l'estratègia migratòria de les espècies. Per tant, sembla ser que la migració de les dues poblacions pot tenir una base genètica. El que necessitem per entendre-ho realment és tenir un bon mostreig d'individus d'aquestes dues poblacions i al llarg de tot el Mediterrani, d'individus equipats amb GPS o geolocalitzador, i això ens permetria entendre si aquests gens efectivament són els que estan explicant el comportament migratori d'aquests ocells. Això és la gran pregunta que tant nosaltres com molts altres laboratoris arreu del món s'estan fent ara mateix. Si realment la diferent migració de les baldritges i dels ocells té una base genètica.
0: Bé, parlant d'hibridació entre la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan i el virot, la baldritja balear, que ja hem vist que són espècies molt similars i que podrien ser la mateixa. Bé, aquí estem pendents de com es resolta això. Però sabem si hi ha hibridació amb altres baldritges més diferents, com podria ser la cendrosa?
1: Doncs, pel que hem pogut veure, no existeix aquesta hibridació amb la baldriga cendrosa. Això és perquè aquestes espècies són evolutivament bastant distants de la baldriga cendrosa i existeixen múltiples barreres reproductives que fan que ambdues no es puguin hibridar entre elles. Per exemple, la mida de la baldriga cendrosa és molt més gran que el virot, i això impedeix que es puguin reproduir.
0: La cendrosa, per cert, virot gros a Mallorca, baldritja a les Pitiuses, que sempre intento dir noms per totes les illes, que ningú es confongui. Sí. Bé, no sé si m'ho han deixat alguna cosa que vulguis destacar o afegir, perquè m'ho ja hem deixat.
1: Crec que no, crec que hem fet una bona repassada a
0: Fantàstic. Tot
1: el que hem après sobre aquestes espècies.
0: Molt bé.
1: Espècies realment fascinants i que esperem que puguem seguir conservant i observant al llarg dels pròxims anys.
0: Efectivament, això és important. Bé, ja saps que, a més, a Balears, per naltros, és un símbol, és virot, és així. Bé, Guillem Izquierdo Aránega. Guillem Izquierdo Aránega, investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona. Mil gràcies per atendre el Nautilus. Seguirem pendents de noves investigacions i del seguiment de tot això per veure si incorporam a la gestió més de la conservació. Moltes gràcies, molt bona nit.
1: Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
0: tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada.

0: La contaminació per pèlets plàstics a les platges de les illes ha estat una constant els darrers anys. I sabem, també des de ja fa anys, que els responsables d'aquesta contaminació són empreses químiques de Tarragona. S'han posat denúncies, s'han obert expedients i fins i tot el govern balear va anunciar que es personaria la causa oberta en un jutjat contenciós administratiu de Catalunya. Bé, i d'avui volem repassar el que ha anat succeint en aquest cas de contaminació per plàstics i posar-nos al dia. Així que parlarem amb el coordinador de Surf Rider, una de les organitzacions que ha estat seguint de prop el que està passant. Saludant ja el seu coordinador, Xavier Curto. Molt bona nit, Xavier. Benvingut al Nautilus.
1: Molt bona nit. Moltes gràcies.
0: Bé, primer de tot, m'agradaria que recordassis als nostres oients què són exactament aquests pèlets de plàstic i que mos explicassis com acaben a la Mediterrània.
1: Molt bé, doncs pues mira, estos pèlets són, que també se'ls diu de forma molt, molt romàntica, làgrimes de sirena,
0: sí.
1: Però que realment són un problema, no? És la matèria prima amb la que es fa el plàstic. Què passa? Que durant molts anys, bueno, fins ara no hi ha hagut cap tipus de regulació per a les empreses que treballen amb tota la cadena de valor del plàstic. Què vol dir això? Que una empresa que produeix, transforma, transporta, etc., el plàstic, sí, una petroquímica, una empresa que transforma el plàstic, el que sigui, no té cap obligació per a prevenir la pèrdua de pèlets, ni que declarar quan es perd ni on es perden. Això, o sigui, portem molts anys que sabem que no hi ha aquesta regulació. És una de les coses que hem vingut demanant des de les ONGs, perquè què passa? Si no hi ha cap tipus de regulació, doncs es perden milers, centenars de milers de tones a Europa cada any de pèlets i, bueno, sembla que no hi ha una problemàtica, però perquè és una problemàtica invisible, però realment el que estem perdent és que en un principi no és cap problema, perquè és la matèria prima del plàstic, és amb el que es fa el plàstic, però, clar, està pensat per a que tingui un ús. Una vegada arriba al medi ambient, es dispersa i ja no desapareix mai, perquè el plàstic no desapareix.
0: Clar, clar. Bé, i com arriben, però, les petroquímiques de Tarragona fins a la Mediterrània pel riu, o com creus que arriben?
1: Doncs pues mira, hem de contextualitzar, no?
0: Sí.
1: Aproximadament el 60% del plàstic que es produeix a tot l'estat espanyol es fa a Tarragona, més o menys, per tenir, sí, una referència. Per tant, què vol dir això? Que Tarragona és un punt superimportant de producció de plàstic. Què passa? Com no hi ha aquesta regulació, normalment en tota la cadena de valor del procés del plàstic, és a dir, amb el transport, amb la logística, amb la producció,
0: sí,
1: hi ha petites pèrdues. Clar, hi ha petites pèrdues que quan multipliques tota aquesta producció, pues, pots imaginar-te que el que s'acaba perdent és molt. Perquè hem de diferenciar dos tipus de pèrdues diferents. Es poden perdre pèlets de forma general amb la cadena, el transport terrestre en qualsevol punt del procés,
0: sí,
1: o també pot ser que hi ha un vaixell que s'esfonsa i que perd un contenidor i d'una forma molt, molt puntual hi ha un problema al mar, no? Però la majoria de pèrdues no són al mar, sinó que són terrestres i és d'aquest tràfic, d'aquest moviment continu.
0: Uh-huh. Bé, a platges de Menorca, com Cavalleria, per exemple, s'han arribat a trobar densitats de més de 6.000 pèlets per metre quadrat. Sabem quantes àrees de la Mediterrània s'estan veient afectades per aquestes pèrdues de plàstics de les petroquímiques de Tarragona?
1: Pues és, la veritat que és bastant complex, perquè fins ara no sol fer un seguiment tan continu. Sí que, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, o sigui, el Ministeri de l'Estat Espanyol, sí que havia contabilitzat que Tarragona era un dels punts negres de contaminació de pèlets.
0: Uh-huh.
1: Què passa? Que tots aquests pèlets que es fabriquen, que es perden a Tarragona, que ja hi ha dades molt rellevants d'aquesta contaminació, perquè la Generalitat, amb tot aquest procés que vam iniciar, va emetre un informe on declarava que aquests pèlets s'estaven esparcint pel Mediterrani, no? Exactament on és complicat saber-ho, però sí que et puc dir que les Illes Balears probablement siguin un punt d'acumulació dels més rellevants, no? Que a més és curiós perquè no hi ha allà indústria plàstica, per tant,
0: yeah,
1: sabem segur que arriben de fora.
0: Yeah,
1: i altres zones, com per exemple les Terres de l'Ebre, també hi ha constància que hi ha hagut

0: Comencem a evidenciar que aquí passa alguna cosa, no?
1: Ja. Bé, almenys, com a mínim, 2 dècades fa, idò. Que ja és
0: I
1: molt.
0: sí, jo crec que segurament sí, i segurament seran més, eh?
1: Ja, clar.
0: Però jo crec que la producció plàstica tan rellevant ha sigut dels últims 20 anys, per tant, estic segur que la major part de contaminació ve d'aquestes 2 dècades.
1: I bé, Surrider i també Good Karma Projects us vareu aliar per denunciar aquesta situació, sobretot per la situació que s'estava visquent a la platja de la Pineda, que crec que és la que, bé, la que heu anat seguint i que el tema és més greu, i es va obrir un expedient. Què va passar amb aquest primer expedient? Explica-m'ho.
0: Pues sí, tot això ha sigut gràcies a la col·laboració de moltes entitats, perquè això sempre hem d'agrair, no? O sigui,
1: sí.
0: Nosaltres som una ONG que tenim la seu internacional a Biarritz, la seu estatal està a Sant Sebastià, al País Basc. Bueno, jo sóc de Tarragona, eh? Però jo estic vivint al País Basc i per tant, hem tocat el tema una mica com a personal, no?
1: Ja, clar.
0: I ens vam associar amb Good Karma Projects el 2019 perquè són els que estaven al terreny i estaven evidenciant la problemàtica que hi havia. Però tinc que agrair que tot aquest procés també hi ha hagut inclús entitats de les Balears, com per la Mar Viva,
1: sí,
0: que sempre han donat molta visibilitat al problema que heu tingut allà, no? I, però, bueno, tornant al que és el cas legal, nosaltres vam estar iniciant... El primer que vam fer com a associacions, Good Karma Projects i Surrider, va ser començar a contactar agents involucrats. Vam estar parlant amb ajuntaments, amb Generalitat, amb govern espanyol, amb eurodiputats, hem tingut contacte amb empreses, amb periodistes, amb tots els agents que d'alguna forma podien ajudar-nos a canviar la situació, no? I què vam veure? Que després de molts anys de campanya, d'una campanya que a més hem fet sempre molt transparent, però jo crec que molt, molt constructiva, perquè mai hem anat a fer el que es diu shaming, no? Mai hem anat a deixar malament les empreses ni,
1: yeah,
0: ni comunicar malament sobre elles. El que hem volgut sempre és que es prenguin mesures, no? Després de molts anys de campanya, fa uns anys ens aliem també amb l'equip jurídic d'Insta, i aquest equip jurídic és el que ens també dona aquest coneixement legal per presentar un informe a la Generalitat, ¿vale? I el que vam fer va ser, i perdoneu-me perquè jo no sóc expert en temes legals, jo tinc conformació ambiental, per tant,
1: sí,
0: intento explicar el millor que puc, però igual faig
1: perfecte,
0: alguna cagada.
1: Perfecte.
0: El que vam presentar és un informe per impulsar un procediment de responsabilitat ambiental, ¿vale?
1: Sí.
0: És a dir, presentem un informe a la Generalitat veu que hi ha unes empreses que podrien estar involucrades, obre un expedient i comença a investigar-ne algunes més. I la Generalitat, després d'aquest treball, emet una resolució. I què es aconsegueix? Aconsegueix algo que jo crec que és històric, perquè, fixa't, no tenim cap regulació a cap nivell europeu ni estatal, és a dir, a nivell Espanya no hi ha cap regulació per tema de pellets, a nivell europeu el reglament europeu just es publica el novembre passat, és a dir, no hi ha cap tipus de regulació i nosaltres aconseguim amb molta feina, molt d'esforç, amb molt de treball, que la Generalitat reconegui el valor d'aquestes empreses, l'impacte d'aquestes empreses a la contaminació dels plàstics, que data de mitjans del segle XX, que a més reconeix que tot això afecta a la Mediterrània, que no és només un problema local, i les obliga a tindre unes mesures preventives obligatòries. És a dir, no hi ha cap, diguem, denúncia econòmica, però sí que els diu, a partir d'ara haureu de prendre unes mesures per evitar que aquests pellets continuïn arribant. No hi ha cap restauració de l'impacte que ja s'ha fet. És a dir, no hi ha cap obligació a retirar els pèl·lets que ja estan allà, també perquè és molt complicat, eh? Perquè una vegada els pèl·lets arriben a la sorra o al mar, la restauració és complexa. Però sí que els obliga a aquestes mesures preventives obligatòries, i això és super, super important.
1: Mos has comentat que hi ha un reglament europeu, no?
0: Sí. Això
1: Com
0: ha sigut
1: està?
0: També, per a mi, una gran victòria que s'ha impulsat des de moltes associacions i la part de la societat civil, que a vegades pensem, hòstia, per a què serveixen les ONGs? Pues bueno, les ONGs el que fan moltes vegades és complir aquesta funció social o ambiental que els governs a vegades no poden complir o reforçar el que fan les administracions, no? Fa anys, bueno, nosaltres, així per tenir una mica perspectiva, des del 2015, Surrider ja hi ha constància, que hi ha grups de voluntaris per tota Europa, de que hi ha molta contaminació de pèl·lets a Europa, no? El 2020 publiquem un informe dels quals un dels punts molt importants era la contaminació de Tarragona que va portar a Good Karma Projects. Publiquem un informe europeu que es presenta a la Comissió Europea per a dir, mira, hi ha molts de punts de contaminació a Europa de pèl·lets, és un problema greu i el que fa falta és una regulació. Bueno,

0: Fixa't que ja estem parlant 2015, primeres troballes, 2020,
1: Sí.
0: informe europeu, vale? I fixa't que ja estem al 2026. Val. Bueno, al 2025, és a dir, l'any passat, al novembre es publica un reglament europeu, que és el primer cop que es publica que s'han de prendre unes mesures que eren molt similars a les que la Generalitat ja havia avançat a les empreses per a que les empreses no perguen més pèl·lets.
1: Ahà. Bé, això es té que aplicar ara, aquest
0: sí.
1: reglament, clar.
0: Exacte. Uh-huh. Aquest reglament es dona de temps 2 anys per a les empreses per a que l'apliquen, és a dir, okay. a nivell de cada estat membre haurà de veure la forma en què s'apliquen, 2 anys per a les empreses i 3 anys per a les empreses de transport marítim, que també està inclòs el transport marítim dins d'aquest reglament. ¿Vale?
1: Uh-huh.
0: Per tant, què vol dir això? Que tenim un reglament de l'any passat, encara no hi ha un canvi substancial, perquè encara no s'està aplicant, però als pròxims 2 anys ja hauríem de veure com es comencen a aplicar aquestes mesures.
1: Ja, potser tot va un poc lent, però bé, però va, veig. Bé, hi ha que destacar que, com comentaves, el problema no és exclusiu de les nostres costes, de Catalunya o de Balears, sinó que passa a molts altres llocs del món. I a Galícia, el gener del 2024, hi va haver un vessament d'un vaixell de 26.000 tones de pèl·lets, que bé, crec que és important destacar-ho, no? Saben si hi ha hagut conseqüències per a l'empresa contaminant?
0: Pues mira, es van perdre aquestes 26 tones. Sí que nosaltres vam estar seguint el procés també nosaltres perquè ens interessava molt. I s'ha de dir que també va afectar el tema del reglament que et comentava abans.
1: Sí.
0: Quan es va publicar el reglament l'any passat, quan es va fer els primers borradors, diguem, no s'incluïa transport marítim. I ara sí que està inclòs i en part és gràcies a que s'ha vist el que va passar a Galícia. Què ha passat amb la de Galícia? Pues just ara està buscant notícies de, uh-huh. per tindre tot fresc i hi ha notícies del 20 de gener d'aquest any, és a dir, fa res,
1: sí.
0: que va ser quan es va arxivar tot el procés.
1: Vaya.
0: Es va concloure que no havia sigut un problema de l'empresa, sinó que havia sigut un problema de donatge, que l'empresa estava seguint bé les indicacions o el que havia de seguir, i que, per tant, i juntament amb l'impacte ambiental, que no s'ha pogut demostrar que hi hagués un impacte ambiental, i això és un tema que també podem parlar perquè és el que fa que aquests casos siguin complexos,
1: sí.
0: S'ha arxivat el cas. Per tant, ja això ja no ha seguit endavant i no hi ha hagut, que jo sàpiga, cap repercussió econòmica
1: yeah.
0: per a l'administració o per a l'empresa implicada.
1: Ahà, això em porta una pregunta important. Per cert, he dit, quantes tones? 26 tones eren? 26.000?
0: Sí, són 26 tones.
1: 26
0: sí,
1: tones,
0: sí, sí.
1: Val, ho he dit malament, m'he passat un poquet. Bé,
0: Tranquil·la, perquè tinguis la referència.
1: Sí?
0: Si tinc entès que a nivell d'estat espanyol se perden unes 7.000 tones a l'any, més o menys.
1: Ja,
0: vale?
1: Val.
0: Per tant, lo de Galícia, encara que semblava molt, realment era com una petita gota de tot el que es perd.
1: Bé, una petita gota, però clar, és important. Bé, hi ha un moviment cada dia més gran que demana la creació d'un delicte internacional d'ecocidi, un delicte que es pogués jutjar per un acord internacional quan un desastre mediambiental afectés molts territoris i els estats no fossin capaços de donar una resposta. Potser la contaminació per pèl·lets que està passant al món seria un bon cas per a un delicte mediambiental internacional.
0: Pues mira, jo puc parlar amb dos barrets, no?
1: Uh-huh.
0: Barret personal, jo entenc el que dius i crec que tenint ara les evidències que tenim, sí que està clar que és un delicte superimportant, no? Perquè ara ja sabem que els microplàstics estan al nostre cos, s'han trobat a l'orina, s'han trobat a la sang, a la
1: sí.
0: placenta. Sabem que poden provocar problemes endocrins, són disruptors hormonals, poden provocar problemes de desenvolupament i segurament acabaran sortint moltes més coses, no? És a dir, ara ja sabem que els plàstics són un problema real. Què passa amb els pèl·lets, no? I això és molt important entendre-ho. Al final, un pèl·let en si és un problema perquè és un plàstic que no desapareix. I quan s'anirà fragmentant i s'anirà trencant, i això ho he parlat amb alguns científics i és el més rellevant, potser, quan es va fragmentant i trencant és allà quan realment cada cop més problema, perquè com més petit és, més fàcil és que entri a la cadena tròfica, no?
1: Clar.
0: El que dius tu, realment, tenint ara la informació que tenim i sabent que no s'està prenent cap mesura per evitar aquesta pèrdua, està clar que és un delicte. Què passa a l'hora de la veritat? Bueno, és molt complex perquè aquí hi ha moltes administracions involucrades, perquè tenim la Comissió Europea, que és la que regula amb el reglament, els estats membres, després moltes empreses que treballen amb això són internacionals i estan fent la logística entre països.
1: Sí.
0: I clar, com les empreses no tenen cap obligació de seguir cap regulació, pues realment no estan cometent cap il·legalitat, no? I estem en un punt que és una mica de transició, jo crec, i està també el tema de que els pellets en si, potser el plàstic no sigui tòxic, però el plàstic acaba acumulant tòxics al llarg del procés, i a més, alguns plàstics sí que tenen additius tòxics, no?
1: Clar.
0: Per tant, això se'ls diu també com a cavallos de Troia, no? Perquè el plàstic al final acaba acumulant totes les substàncies químiques que té al medi, no? Per tant, el que dius del delicte a mi em sembla superinteressant, però veig que a l'hora de la realitat, com estem en una societat en la que sempre es tiren pilotes fora, saps? I sempre intentem que la culpa la tingui un altre. Amb el que ha passat a Galícia, per exemple, no hi ha hagut cap repercussió.
1: Sí.
0: Veig que és un tema que és tan complex que no arribaria a cap lloc, jo crec.
1: Ja. Bé, però precisament perquè les empreses són internacionals, potser hi ha que buscar solucions internacionals també. Bé, ens seguirem parlant. Bé, tornarem a cridar algun dia per saber com està anant sa cosa, perquè el tema és important, i aquí a les platges de Balears està clar que és un gran problema. Xavier Curto, coordinador de Surrider, moltes gràcies per posar-nos al dia amb aquest tema. Gràcies també per la feina que feis, tant valtros com Good Karma Project, on Carlos Salord a Menorca. Bé, gràcies a tots.
0: Moltes gràcies a vosaltres, perquè donar-nos veu és superimportant. Jo espero que no s'hagin fet molt pesat, però que la gent entengui que és superrellevant el que està passant al nostre SOA, perquè ens afecta a nosaltres, i que parlar-ne és la primera forma de trobar-ne una solució, perquè quan parles és quan entens la situació i pots ajudar i participar com a voluntari a les ONGs, i sempre és una ajuda. Així que moltes gràcies per donar-nos temps, i per mi ha estat un plaer. Encantat que em truqueu quan vulgueu, que per a nosaltres és un plaer poder comunicar sobre això.
1: Ho tindrem en compte, gràcies. Tot d'una recuperam més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
2: IB3 Ràdio és informació.
3: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com això? Com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Seguim al Nàutil, us recordant moments emesos aquesta temporada.

0: Els fongs conformen un dels grups d'organismes més diversos i pot ser menys coneguts del planeta. I encara avui segueixen apareixent espècies noves o registres inesperats fins i tot a llocs molt estudiats. A Balears, investigadors i aficionats amplien constantment el catàleg d'espècies, que ja supera les 2.000. Una de les troballes més recents és la primera cita a l'arxipèlag d'un fong que es diu Coprinopsis kimurae, un petit fong que va aparèixer en un lloc prou inesperat. Per parlar d'aquest descobriment, però també d'altres troballes interessants i de tot allò que mos queda encara per conèixer del món dels fongs, anem a saludar un biòleg que segur que molts coneixeu. És el micòleg Joan Carles Salom. Molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Bona nit, com us tancat?
0: Bé, anem primer a la cita de Coprinopsis kimurae. Què mos pots explicar d'aquesta espècie i de com es va trobar?
1: Bé, aquesta espècie, el Coprinopsis kimurae, se va trobar... Bé, la varen publicar l'any passat, sí, l'any 2025, i se va trobar damunt uns cadells de corda d'una antiga fàbrica de fruits de la Inca, i eren familiar d'en Pet Siquier, que és l'altre, bueno, que també és que va escriure l'article amb altra gent, i aquesta gent, aquest cateix de corda, estaven bruts, les varen netejar i les varen humificar. I sabeu que devia haver espores d'aquesta espècie, i quan se va humitir, quan se varen, va sentir humit el substrat, varen començar a fructificar i varen formar un bolet que aquesta gent no va saber el que era, però se varen posar en contacte amb en Pet Siquier. Sí. I en Pet Siquier va anar i va recollir material, el va incubar a casa seva, en cambra humida, bé, humitejant periòdicament el substrat, aquest que deia de corda, i li varen anar sortint els carpòfors, els casos fructíferes, els bolets, i a partir d'aquí va fer la microscopia, va començar a comparar-lo amb espècies afins, i en el final, en la microscopia i després en la biologia molecular, ja que se varen fer seqüències del seu ADN, sí, va resultar que era aquesta espècie, el Coprinopsis kimurae. I això ho varen trobar interessant i ho varen publicar, ja que és una espècie que sol sortir en aquests ambients antròpics, damunt els torres d'Espart i damunt altres estris, així, però més quotidiana, no? Antròpics.
0: Bé, en aquest cas, com dius, va utilitzar també anàlisi d'ADN. Fins a quin punt l'ADN ha canviat la micologia en els darrers anys?
1: Bé, el que és la biologia molecular ha canviat la sistemàtica de tots els grups d'organismes i dins el món de la micologia ha estat un canvi radical. Espècies o gèneres, millor dit, que ens pensaven que tenien un origen monofilètic, sí, després se donen compte que no, que és polifilètic, i un gènere que contenia un parell d'espècies, no, aquest gènere s'ha ascendit amb molts altres gèneres, no? I avui en dia és una eina fonamental per poder classificar aquest tipus d'organismes.
0: Bé, aquest fong és una novetat per Balears, però les illes també heu descobert, més o menys recentment, espècies noves per a la ciència, com Foliotina mediterrània. Què implica trobar, sí, i descriure una espècie nova de fong a les illes?
1: Bé, jo fins ara no em descobri... Jo som coautor de 10 espècies noves per a la ciència. Sí. La Foliotina mediterrània que me contes la varen descobrir també amb en Pet Siquier l'any 2017. I era una foliotina, bé, és un tipus de fong que fa bolet, no?, petit, i té com un anellet, les làmines de color marró, i molts varen pensar primer que era una foliotina vexans. I després molts varen donar compte que la foliotina vexans tenia una distribució molt àmplia en tota Europa, però realment les foliotines que sortien a Mallorca, amb la biologia molecular, ens van sortir que eren una espècie nova, Foliotina mediterrània. I llavors també van trobar característiques microscòpiques diferents, no?, en aquesta espècie de distribució més àmplia. Una vegada nosaltres vam fer aquesta troballa, s'ha demostrat que totes les foliotines d'aquest tipus que estan creixent tant en el litoral de la península Ibèrica que Levantí, i tota Itàlia, Grècia, bé, i fins i tot a Xipre, és aquesta espècie. O sigui que la folatina mediterrània se distribueix per tot el Mediterrani. És un nom ben donat, folatina mediterrània.
0: Sí. Bé, mos dius que has participat en la descoberta de 10 espècies noves. No sé si són moltes. Això posa les illes en el mapa de la micologia mundial, d'alguna manera.
1: Sí, les Illes Balears, estan en Mediterrani, i per allò que t'he comentat abans, la biologia molecular ens està mostrant que són punts calents, hotspots, punt calent de biodiversitat, no? I aquest tipus d'ambients més illencs dins la Mediterrània, no només aquí a Balears, sinó també a Malta, és un altre exemple, Sicília, etc. Estan trobant moltes espècies que se creuen que eren espècies d'ampla distribució en tota Europa. De fet, se classificaven a tota Europa igualment, però després en el Mediterrani ens estan donant compte que no, que són espècies que completament noves, i això humor demostra la biologia molecular. Uh-huh. I després se van cercant més coses i trobant també característiques microscòpiques i inclús qualcunes macroscòpiques que diferencien aquestes espècies d'aquestes altres, no?
0: Uh-huh. Bé, moltes d'aquestes espècies passen desapercebudes perquè són molt petites o específiques d'un hàbitat molt particular. Quantes espècies de fongs coneixem a les Balears segons la darrera actualització?
1: La darrera actualització que tenim, bueno, nosaltres l'any 2013 amb en Pet Siquier vàrem actualitzar, bueno, vàrem publicar el catàleg de fongs i mixomicets de les Illes Balears, on recopilàvem totes les espècies de fongs citades des de l'any 1812 fins a l'any 2012, o sigui, 200 anys de catalogació d'espècies. Va ser un treball ingent, un treball molt dur, que bàsicament el motor d'aquest treball va ser en Pet Siquier, jo també me va dur bastanta feina, però finalment varen tenir la sort de publicar-lo l'any 2013, i en aquell moment el conjunt de fongs i mitjomissets era de 1894. Recentment hem fet una actualització d'aquest catàleg de l'any 2024,
0: sí.
1: I te puc dir que l'any 2025 ja tenim el conjunt d'espècies de funga, que serien de fongs i mitjomissets, és de 2.468. Per tant, amb aquest de 2012 a 2025 s'han descrit o s'han trobat 574 tàxons nous de fongs i mitjomicetes i Illes Balears.
0: Ahà, 2.468 en total, em semblen moltíssims. I tot això...
1: 2.468 a l'any 2025, però ja t'estic dient que en tenim a la recàmera i per estudiar...
0: És que hi ha que sumar.
1: Un parell més. O sigui que se pot dir que sempre que anem en el camp o fent qualque campanya o fent qualque sortida, trobam qualque espècie nova no citada de Balears, espècie no citada de Balears, perquè tenen en compte que estan estudiant o estan catalogant tot un regne fungi. Per tant, és un regne. I últimament també un altre micòleg, en Àngel Pintos, està fent molt d'estudis damunt fongs endòfits i damunt fongs apròfits que creixen damunt fuir, damunt branquetes, inclús fongs marins. Ara, fa dos dies me va dir que havia trobat dels sediments de la platja d'Estrenc un fong marí, que li havia crescut a les plaques de Petri, que ara l'està estudiant també. I bé, i clar, estem estudiant tots els ambients i dins tots els ambients estan trobant noves xites o espècies noves. Bé, anem fent això.
0: Bé, això vol dir que, a part de que el vostre treball és molt fascinant, perquè clar, si trobes coses noves contínuament, això ho fa molt interessant, però a més això vol dir que encara coneixem només una petita part de la diversitat real.
1: Sí, anant en aquest ritme, no, jo crec que el catàleg podrà arribar fàcilment a les 3.000 espècies.
0: Ja. Uh-huh. Quan pensam en fongs, solem imaginar bolets o fins i tot només pebrassos, esclata-sangs, crec que li deies, els mallorquins. Quin percentatge de la diversitat de fongs realment veiem quan anem al bosc?
1: Bé, això segons com vulguis. Si ja fos una lupa i te tires en terra la fueca, pues pot començar a veure coses molt petites, que degraden fueraca de pi, per exemple, fueraca d'eugina, no? Després, T'aixeques un poc més a l'aire i ja pots veure el fong que fan bolets. Damunt la molsa, per exemple, ara últimament també estan trobant o estem estudiant els fongs virioparàsits, els fongs que parasiten les molses, que formen uns dits, uns apotècies, no?
0: Sí.
1: De gènere Lamprospora i Octospora, i també són molt interessants, i mos estan de, i el que s'està demostrant, tant, bueno, els que estudien aquests fongs, és que hi ha una especialització tan grossa que poden trobar inclús un tipus de molsa que només és parasitada per un tipus de fong. O sigui, que hi ha una relació molt, molt, molt estreta amb el parasitisme. Sí.
0: Molts
1: I
0: tipus
1: després,
0: diferents, sí.
1: Seguint, pots aixecar la vista cap a l'aire, mirar els arbres i començar a veure fongs corticícoles que estan creixent o parasitant damunt el tronc dels arbres, i bé, i pots, dins tot l'estrat vegetal dels ecosistemes, pot trobar fongs, clar.
0: I com us dius, és molt interessant això de l'especialització. Us has parlat també de fongs marins. Seria un grup de fongs encara poc estudiats, els fongs marins?
1: Molt poc estudiat. Fins ara, els fongs queratinòfils, o sigui, els fongs aquests que degraden, bueno, per mort de... que degraden pèls o degraden, no? Se posaven trampes en crins de cavall i se trobaven i s'estudiaven, no? Però també ara s'estan donant compte que tant serena com esponges que poden sortir per mort de restes de temporal, pues poden trobar fongs a damunt, si se fan cultius i se troben aquest tipus de fongs. Un fong molt, molt comú que, si has oportunitat de veure, es ja fa els rizomes que estan morts en descomposició de Montserena de les platges, i ja podreu trobar salvat i ja posidonar, eh? Un fong que fa un tipus de fructificació que són com unes pústules negroses i que se troben damunt d'aquests rizomes de posidònia. Les podreu veure perfectament, perquè sempre solen estar colonitzant.
0: Es pot veure sense necessitar ni lupa, ni microscopi, ni res?
1: No. Si vas amb una lupa millor, perquè ho veuràs més augmentat,
0: sí, sí.
1: Però a simple vista se poden veure. Són unes pústules negroses que creixen damunt els rizomers de posidònia que estan en descomposició, que estan damunt la plaia.
0: Em pareix molt interessant, ho buscaré. I bé, perquè els fongs són importants per als ecosistemes. Quina funció fan?
1: Bueno, els fongs són molt importants. En teoria tenen tres tipus de tres categories ecològiques. La primera, l'aprofitisme, o sigui, són s'apròfits, moltes espècies el que fan és degradar la fullaraca i la transformen en humus per les plantes i recirculació de nutrients. Llavors hi ha simbionts, és que produeixen micorrisses amb arbres, i, bueno, amb arbres, amb vegetals, tant ectomicorrisses com endomicorrisses, i són fonamentals perquè se produeix una simbiosi a bones fongs, li dona nutrients a l'arbre perquè pugui créixer i l'arbre li sol donar sucres en el fons perquè pugui fer l'arbre fructífer. Amb aquest tipus de simbiosis, que varen començar amb els líquens i tots els altres organismes, va ser quan la vida va poder colonitzar de l'aigua a la terra, no? I després hi ha els fongs paràsits, que són aquests fongs que ens produeixen malalties, que ja des del peu del leta que ens poden produir malalties en els peus, sí. O a les ungles del peu, no? Això. Fins als fongs paràsits que el que fan és... que poden arribar a ser una plaga si les condicions dels ecosistemes no són les més favorables. Però realment fan funcions importants, que és matar o llevar del mic, diguem, individus més vells, perquè els ecosistemes se puguin regenerar i puguin sorgir altres individus joves i més vigorosos, no? I això, bàsicament, o sigui que principalment són molt importants per la recirculació de nutrients i també per tots aquestes funcions de simbiosis i de parasitisme que produeixen, no? En els ecosistemes. Per renovar ecosistemes i perquè no siguin ecosistemes vells, sinó que també fan la seva funció de neteja i de recirculació de nutrients.
0: Està clar, sempre és bo recordar-ho, però que tenen aquestes funcions. Ho deixem aquí avui. Joan Carles Salom, micòleg, mil gràcies per embarcar-te al Nautilus i per parlar-nos d'aquest món tan divers i tan interessant. Molt bona nit.
1: Molt bona nit, ha estat un plaer xerrar amb tots vosaltres. Salut, eh?
0: I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a una nova edició, la 104 del nostre, del vostre programa. Diuen, i així deu ser, que tot té un principi i un final. En el cas d'Emblemàtics, vam iniciar aquesta singladura aquí, a IB3 Ràdio, el 7 de setembre del 2024, i el punt i final li posam justament avui, 29 d'agost del 2026, és a dir, 2 anys després. Hem conegut, al llarg d'aquest temps, gairebé 200 establiments del petit comerç de Ca Nostra, amb la singularitat que tots llueixen el distintiu emblemàtic com a signe de distinció. Vam començar, per cert, amb Can Garanya de Manacor i Ulleria Can Bernadí de Pòrtol, Marratxí. I avui acabam amb l'establiment que fa concretament 198 a la història del nostre, del vostre programa. Xavi, avui, per motius obvis, com dèiem, és un programa especial. Quin petit establiment comercial serà el protagonista de l'última edició d'Emblemàtics?
2: Hola, Toni. Avui, certament, és un programa especial, com dius. I per això també ho és la configuració del programa. Així, a la primera part, hi coneixerem la història d'Uforn Sabanya, de Pollença.
3: Nosaltres tenim el que és tot un producte mallorquins, perquè sí que és vera que en la tradició mallorquina hi ha molt de productes, molt variat, tant de salat com de dolç, tot tipus de coques, dolces, salades, coques de patata, i pa, o pa moreno, que és el nostre fort, perquè és el que més surt aquí, també feim blanc, i després feim pa de massa mare, de diferents farines, i cada dia feim d'una farina diferent.
2: I després, en comptes d'un segon emblemàtic, tindrem distints testimonis que mos valoraran l'experiència emblemàtica. Tot això acompanyat d'un diàleg a dues veus sobre la matèria que mos ocupa, entre tu i jo. Toni, què t'apareix?
1: M'apareix, Xavi, que avui també ens ho passarem molt bé i que, malgrat que els comiats solen ser tristos, també ens entretindrem. Emblemàtics, benvinguts, començam. El darrer retrat del programa, el que fa 108, correspon a Uforn Can Banya de Pollença. L'ha escrit i locutat, és clar i com sempre, en Xavi Oliver.
2: Hi ha oficis que es mantenen vius gràcies a persones que els fan seus amb la mateixa passió de sempre. Un forn és molt més que un lloc on s'acou el pa. És un espai on cada matinada comença molt abans que surti el sol, on la paciència i el respecte pels temps són tan importants com la qualitat dels ingredients. Quan una tradició troba noves mans disposades a continuar-la, el llegat no s'atura i simplement escriu un nou capítol. I això és precisament el que ha passat a Uforn Can Banya, a Pollença.

0: La història del forn va començar l'any 1959, quan Gabriel Bernat, propietari d'un molí fariner de Pollença, va decidir obrir un forn. Aquell any s'inaugurava el Museu Guggenheim, a Nova York. Fidel Castro arribava al poder a Cuba i començaven a fer-se realitat les primeres passes de la carrera espacial. Mentrestant, a Mallorca iniciava el gran desenvolupament turístic que transformaria l'illa durant les dècades següents. En aquest context va néixer un negoci que ben aviat es convertiria en una referència al municipi. Primer hi va aprendre l'ofici del seu fill Josep i més endavant dels seus nets Toni i Gabriel Bernat, que varen mantenir la tradició familiar fins a la seva jubilació. L'any 2024 el forn va iniciar una nova etapa en Ramon Morilla i Carmen Bardón al capdavant. Amb més de 30 anys d'experiència com a forner, Ramon i la seva trajectòria es complementen amb l'ofici de pastissera de Carmen. Junts elaboren ensaïmades, pasta de full, una àmplia varietat de pans i el tradicional pa moreno, mantenint l'aposta per l'artesania, clar. A més, formen part de la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició. És un distintiu que reconeix els forns que continuen elaborant els pans tradicionals de les Illes Balears i que mantenen viu un dels oficis més emblemàtics de la nostra terra.
1: Com hem escoltat en el retrat, Carmen Bardón i el seu marit, Lluís Morilla, duen des de fa uns anys la direcció del tradicional forn Can Banya, nom al qual van afegir-hi l'article identitari de Pollença. Així ens ho conta na Carmen.
2: Fa més de 40 anys que van obrir aquest forn. Inicialment, els amos, bé, perquè som un parell de generacions que van estar ja aquí fins que se van jubilar, o de res, en Toni i en Biel. I els seus pares tenien un negoci de blat i feien farina i tot això, i després el seu predí va comprar la llicència per obrir un forn. I van obrir després d'això un forn. I van tenir durant molt d'anys fins que se van jubilar i no trobaven relleu. I va estar tancat 2 anys. I després nosaltres van xerrar amb ells, perquè bueno, nosaltres ja fem feina amb un forn aquí dins el poble. També el meu amo va estar molt d'anys fent feina allà fins que va haver un accident que se va prendre foc. I no ens van xerrar amb en Toni i això, i bueno, van arribar a un acord i ara ja fa 2 anys que el duim nosaltres. El nom de tota la vida ha estat Can Banya, i a més que és un nom que té molt de renom dins el poble, perquè és un forn que sempre ha estat conegut per el pa, no? Aquí sempre s'ha fet molt de pa. I sempre ha tingut molt de fama amb això. Nosaltres, bé, a part dels antics amos, volíem que un nom segués i això en el temps, no? Perquè ja que se tornava a obrir el forn, pues que fos el mateix nom. Però nosaltres li vam afegir un petit guinyo, no? Afegint U forn. L'U és molt pollencí, per això li vam decidir que fos U. Perquè a Pollença pues, no se diu el forn, se diu U-forn, i és un petit guinyo perquè, com vull dir, que és una cosa que ja se sap que és un forn, no? Però és com dir un forn pollencí i que segueix amb la mateixa tradició i tot. Per això el van afegir. Això. Més que tothom, no? Quan de, aquí a Pollença, quan vas a comprar el pa o el que sigui, pues sempre dius, vaig en un forn. I és com, és una paraula que per aquí sempre te tenen a la boca. Pues és això. Clar. Nosaltres vam demanar la història als antics amos i això, per mi, de bon sortia. I és un mal nom, pues, com que posen a les famílies, no?, de poble, i això. Ell mateix no sap tampoc de bon bé, perquè ve de molt, molt, molt enrere. Ha estat tancat 2 anys perquè, bé, ells també havien de fer una petita reforma, un pot d'obra, perquè tot això se comunicava, això és molt gros, i són com si fos 3 vivendes que estan juntats, i clar, ells volien llevar una escala que hi havia aquí de dins i tal, i van fer obra i tot això se retrasa amb permís i coses d'aquestes. I bé, i nosaltres també en papers de l'altra empresa, per coses que passen.
3: Burocràcia.
2: Això, i tot se va retrasar un poquet. I bé, i clar, ho veïnats i tothom deia, quant has d'obrir, quant has d'obrir? Perquè pareix que s'havia de quedar el poble sense font. Però bueno, realment n'hi ha molt de punts que de venda de pa, però bueno, pareix que... Sí. A més que estem en un punt que estem molt cèntrics, molt aquí, quasi que si de vora la plaça i això, i clar, la gent, com que ho té molt de pas...
3: El carrer Sant Domingo, eh?
2: Sí, Sant Domingo número 11, sí, aquí estem, davant tu, Claus. Jo no som pollencina, jo fa 26 anys que visc aquí a Pollença, jo som de León. Però bueno, ja estic adoptada, ja. Sí, però el meu home sí que és pollencí, la seva família també. I bé, ell se'n recorda ja d'anys de venir aquí i que era la predina de l'amo que estava aquí atenguent i això, donant-ho pa a la gent i això. Ja t'he dit que sempre ha estat un puesto de molt de pa. O sigui, de venir a cercar el pa. Tu quan volies un pa bo o volies pa per qualque festa que sigui, havien de venir a Can Banya. Sí, sí.
1: I com fa una lleonesa per parlar també ho pollencí?
2: Bueno, no, també fic cada una que no te dic, però... però bueno, a poc he anat aprenent i, clar, també estan de cara en el públic, pues, vulguis o no. També els nostres clients són molt gent major. O sigui, també li agrada que li xerri mallorquí, que les entenguis, que si volen qualque cosa ells te compten... També som un poc psicòlegs, no? Per ells, perquè venen aquí, passen una estoneta, pobret, la majoria viuen tots sols, i vulguis o no, pues, anar d'aprendre.
3: No?
2: Claro. I també te dona més cercania, no? Podríem xerrar en castellà, perquè tothom t'entén, però vulguis o no, jo crec que si estàs dins un poble, t'has d'adaptar un poquet i has de... No sé.
3: De... És un valor afegit, no?
2: Sí.
3: Un poc
2: sí.
3: Com el nom, també, no? De reivindicar el caràcter.
2: Claro, és això. I més, sí, apoyen, sí, ens pressionem d'aquí i han de mantenir tot el que se pugui, les tradicions.
1: El bon fer i el compromís en la feina es deixen sentir en la qualitat dels productes, seguint l'estela dels antics propietaris.
2: Nosaltres tenim el que és tot el producte mallorquins, perquè sí que és vera que... En la tradició mallorquina hi ha molt de productes, molt variats, tant de salat com de dolç, tot tipus de coques, dolces, salades, coques de patata, i pa moreno, que és el nostre fort, perquè és el que més surt aquí, també feim blanc, i després feim pa de massa mare, de diferents farines, i cada dia feim d'una farina diferent. Això també té molta acceptació. I bueno, ho ponem d'oli i això. Després hem afegit, que aquí no se'n feia abans, pastisseria.
3: D'aquesta costeta no ocupes tu, eh?
2: Sí, ho faig jo, la pastisseria. El meu home fa la bolleria, les ensaïmades, les fa molt bones, i ho pa que feim amb tots dos, però bueno, el que és la pastisseria faig jo. I tartes i això, per aniversaris i tot allò. Això sí que l'hem afegit, també agrada molt, perquè tenim cada dia, no només un cap de setmanes. I per aquesta part estem ben contents, i la gent també, perquè li agrada molt el que fem. Són coses dins el gust de tota la vida, no? Més tradicionals, però que no són molt dolços, perquè també empleem pues, productes que agradi la gent, que no sigui tan d'això que diguis tan industrial ni això.
3: Jo per la sort,
2: Això, nosaltres miram un poc més, mos estimem més que el producte sigui un poc més car, però que sigui de més qualitat. Van donar consells i van estar un parell de dies amb nosaltres, bé, amb el meu amo i tot això, perquè clar, ells, com te vaig dir, ells tenien pues, una forma de fer pa i això, perquè clar, cada font pues, té la seva, no? Per això a lo millor també a cadascú li agrada el pa d'un font diferent, no? I també, com que nosaltres vam agafar un traspàs, pues, com funcionaven les màquines... Bé, a lo millor que també puc dir... Bé, nosaltres més o manco ja sabíem, perquè ja t'he dit que el meu amo ja feia més de 30 anys que feia feina de forner, o sigui que no és que... diguis, bé...
3: Ara
2: comença la cosa nova. Sí, m'encén la bombilla i dic, ara vaig agafar un font. No. Però, bueno, com funcionava aquesta màquina... Bé, no tenim moltes màquines, però, bueno... O, jo què sé, dies puntuals, a lo millor que ells feien més feina, pues a lo millor t'aconsellaven, te diuen, jo què sé... per Nadal no ho fèiem tantes coques de Nadal, ho fèiem tant de pa, pensar en això, l'altre, coses d'aquestes, sí.
3: Suposo que aquesta informació sempre és benvinguda, no? Tenir aquestes referències de producció en moments determinats, per exemple, no?
2: Claro, perquè has de pensar que cada zona és diferent. Nosaltres estem acostumats, i cada barri, o sigui, dins un mateix poble, cada barri és diferent. La gent compra productes totalment diferents, en dies diferents, i que no té res a veure, saps? I potser estem acostumats a l'altra zona, que ja te dic, que està un cantó opuesto de poble, aquí, i potser vas amb una idea i ells te diuen, no, mira aquí això. Sí que és vera que després la gent s'ha anat acostumant a altres coses que nosaltres hem afegit que no hi havia i que no se feien aquí, no? Però sempre va bé que te donin consells, perquè més que ells... per sobre aquestes coses quan fa tant d'any que ja eren aquí.
1: Na Lucía és un reforç per al forn, on fa feina des de fa molt poc.
4: Fa poquet, fa dues setmanetes, sí, más o menos. Sí.
3: És pollencina?
4: Bueno, vaig néixer aquí, però des de petita vaig anar a viure a la Pobla.
3: I què tal l'experiència fins ara?
4: Pues bien, a mi al principi tot un poc nou, perquè mai he fet feina aquí, però està superbé, la gent és superamable i ben contenta a la feina.
3: Veus el dia de demà, de més major, i ara ets molt jove encara, duent un forn com aquest, per exemple?
4: Pues no ho sé, la veritat. És que vaig anar a Carmen i dic, jolín, els admir, perquè amb tanta feina no sé com ho fan. Però ara mateix, no. Ara mateix no.
1: I què ens diu una Carmen de la clientela? A propòsit de la clientela, n'obtenim el testimoni d'Anna Margalida, pollencina i d'en Bern. Alemany.
2: La nostra clientela, normalment de tot l'any, el 99% és gent d'aquí, gent del poble, gent major, sobretot major, que molt de pic el que fan és que li fan les comandes a la gent més de mitjana edat, no? Que potser fan feina, no poden venir, però els seus pares o el que sigui, o predins, li compren per ells. I després tenim... una petita part d'estrangers, gent local també, perquè són residents que viuen aquí tot l'any, i després a l'estiu tenim un pot de pico, diguéssim, de gent de pas, estrangers de pas. Però, bueno, són els menys, perquè aquest tipus d'estranger, a lo millor cap de setmana venen i compren per desayunar o el que sigui, però no és gent de cada dia. Sí, no és gent de cada dia. No vivim d'aquesta gent.
5: Hombre, aquest forn és un forn de tota la vida, és un forn emblemàtic i, bueno, i el pa és boníssim i té el seu encant. És un forn de tota la vida.
3: I avui què hi ve a cercar?
5: Avui venc a cercar pa i una barra. Normalment venc un dia sí, un dia no. Ho coman, ho massa mare és boníssim, bueno, i tot. I el postre és, pues, tot.
3: Deliciosos.
5: Tot deliciosos.
6: From Germany, Cologne.
3: Okay. Yeah. Your name?
6: Bernd.
7: Kai.
3: Okay. Do you like pollença and especially this sort?
6: Yeah, we like pollença really much, and we are coming here for the fourth year. So, it's lovely here. Yeah, and this place, this bakery is also very nice.
3: And the first time you are here?
6: In this bakery, it's the second time. Uh-huh. Yeah, and it's very nice. And the bocadillos are perfect, and the sweets are really lovely, nice. Yeah.
1: A continuació, Anna Carmen ens explica la seva vinculació amb el món del pa i de la pastisseria i així mateix les característiques de la seva feina.
2: Jo sempre he estat molt artística, no? Sempre. Vaig estudiar el batxiller artístic, o sigui, sempre m'agradava molt totes aquestes coses de artístiques, no? Pintar i dibuixar, coses d'aquestes. Però bé, quan vaig venir aquí, ben jovenata, no, pues fas feina al supermercat, després quan vaig tenir un nen per tema horaris vaig començar a fer feina neteja en xalets vacacionals, i bé, per tema horaris, no? Perquè quan tens nens, pues t'has
3: de condicionar tot, no?
2: Això. I mira que jo fa els mateixos anys que duc aquí, a Mallorca, són els anys que duc amb el meu amo. O sigui, que el meu amo, des dels 14 anys, està fent feina de forner. O sigui, que és una cosa que sempre he tingut a casa nostra, no? Clar. Però mai m'havia cridat l'atenció de posar-me de pastissera o a fer pa, saps? Perquè ho veia normal, però tampoc... No. Ni me cridava ni no, o sigui, no era una cosa que deia ara me dedicaré amb això. Uh-huh. I la seva jefa, xerrant de coses de que ara pues, que no hi ha gent per fer feina i tot això, pues, quan la gent se va jubilant, perquè també feia molts anys que estaven allà fent feina, quan se van jubilar les pastisseres d'allà, li va dir al meu amo, per què no li dius a la teva dona que pot venir i tal? I clar, jo vaig dir, perquè jo vaig estar de joveneta de dependenta allà, al mateix fons allà, però dependenta. I jo vaig dir a la seva jefa, dir, mira, jo puc venir i puc atendre i tot això, perquè això sé, però jo no sé fer pastissos, jo no sé pastissera, pots fer un bizcocho que fas a casa teva,
3: clar,
2: o
3: clar,
2: una tarta de formatge, jo què sé, però no és el mateix
3: és diària,
2: això.
3: No?
2: I em diu, és igual, tu pots venir i aprendràs i tal i qual. I me vaig donar compte que m'agradava tant.
3: Ah, sí?
2: Sí, que jo vaig pensant. O sigui, vaig estar pensant, jo dic, com he estat tant d'anys sense donar-me compte de que m'agradava tant?
3: O sigui, ha estat un descobriment per tu.
2: Sí, sí, sí. A més, clar, pens que ajuda molt que tu siguis artísticament la teva ment, per decorar i per tenir idees de quins gustos has de combinar, tot això t'ajuda molt. I jo dic, mira que he estat tant d'anys fent altres feines sense pensar que el tenia tan a prop i mai m'havia pensat fer això.
3: I en canvi aquí ets,
2: Sí, sí, sí, sí, amb molt d'esforç.
3: Exacte.
2: Començant tots dos plegats, les tres. Les 3 del matí ens posem a fer pa. Venim.
3: Són les, com dèiem, les 9 i poc, ja duis 6 hores de feina.
2: Ja duim quasi una jornada. Sí que és veritat que arriba un moment que quan duis tantes hores seguides de feina perquè no trobes gent que te pugui ajudar, saps? Ve gent, perquè nosaltres des que van obrir pues van posar un lletre que havien de mestre personal i això. I clar, però te ve gent que potser no sap res, gent que potser sap però no se vol adaptar, gent que sap i que no vol fer feina perquè potser no vol fer feina cap de setmana, o festius, o no vol venir de matins, o te demana molt de dobbers, i clar, no? Tot el petit comerç és molt difícil competir amb bugrosos o els hotels i coses d'aquestes, en tema lo que és salaris i horaris i segons què. I clar, se te fa molt feixut de d'aixecar aquest dia, perquè nosaltres tenim tancat els dilluns, però els dilluns som aquí de dins.
3: Feu feina, encara que no tinguem clar, el públic.
2: Sí, perquè s'ha de preparar. El dia següent s'ha de preparar-ho l'endemà. O sigui que sempre estàs preparant i al final no descanses, perquè la gent se pensa que com que està tanqueat el cap vespre o que està tanqueat el dilluns, pues ja estàs tu a casa teva.
3: La piscina, el sofà, el cinema.
2: Això, no, nosaltres el cap vespre som aquí fins a les 5 o les 6 del cap vespre. O sigui que
1: són moltes hores diàries.
2: Sí, 14, 15, 16 hores. Clar. Això sense fer... Sense que sigui un dia de festiu o de molt d'encàrrecs, perquè nosaltres una festa grossa, com pot ser la patrona aquí, el 2 d'agost, o el dia de Nadal, que la nit de Nadal, dia 24, fer feina per nosaltres suposa estar dos dies sense dormir, aquí de dins, sense sortir, eh?
1: Ja ho teniu assumit, idò, prèviament.
2: Bueno, el primer any, clar, vam obrir en un final de juny i clar... Estàvem fresc. Clar, i van obrir dia 2 i

0: que són moltes hores i no te dona la vida ni les mans, i arriba un moment que dius, uf, on m'he ficat, saps? És com que...
1: Podries arribar més i no es pot, no?
0: No, no. I de vegades que vol posar un límit, però la gent tampoc ho entenc, perquè... Clar, la gent al final és un poc egoista, no?
1: Ell... Vol la seva comanda,
0: això, i que el tinguis aquest dia, i li dona igual si tu has estat sense dormir dos dies, i que tu, el dia de Nadal, nosaltres en guany, ha estat el primer any que me van anar a dormir i no van sopar la nit de nit bona. Mm-hmm. Saps? I nosaltres tenim dos fills, i és com que te sap molt de greu que per la feina pues no puguis disfrutar un poquet, almenys poder sopar amb el teu fill.
1: Clar, una nit tan senyalada com aquesta.
0: Saps? No? I, però estàs tan fet pols que només volies era arribar a casa teva i ja està. Ni gana tenies. Sí.
1: En tot cas, m'expliques tot això, Carmen, artísticament i amb un somriure a la cara, no? Això vol dir que, a pesar d'aquestes dificultats horàries de gestió, burocràtiques, etc, tu estàs a gust amb la feina que estàs fent?
0: Venga, estic a gust perquè m'agrada, no? Igual que el meu amo, si fa 30 anys que fa aquesta feina, és perquè li agrada, no? O perquè ell ha decidit que sigui així. Però que sí que és vera que a lo millor t'agradaria que a lo millor migdia te poguessis anar a casa teva, saps? Després de dinar, nosaltres tenim aquí una cuina i dinam aquí. Però si els dos que tinguem dinam i m'ho anem, que ja pots descansar un període d'horeta, el millor dorms, després pots estar amb el teu fill o, què sé, fent coses que el millor també t'agrada estar fent fora d'aquí, que no pots fer.
1: Com és pollant-se a les 3 de la matinada, a part de fosc?
0: Molt tranquil·la, molt tranquil·la. De tant en tant ens trobem, perquè tenim de fora un parell de cossiols, d'aquests grossos, perquè davant nostre la cera és molt estreta. Mm-hmm. I clar, perquè la gent major passi, normalment, com te vaig dir antes, que els clients, el 99% és gent major, hi ha que van amb caminador i tot això, saps? I han de passar per allà, o la gent més jove embunint les cadiretes i tot això. Mm-hmm. Van demanar a l'Ajuntament reserva d'aquesta de via pública. Mm-hmm. I tenen dos cossiols grossos i de tant en tant, quan venim a l'estrès, molt lo trobam canviant de puesto o posant, posat allà on no ha d'estar perquè me'l mouen. Però, bueno, llevant això, és molt tranquil.
1: I no deu haver gaire gent circulant aquella hora pel carrer.
0: No. Pobrets, els que recullin ho fem, si això, però... Res més. Llevant de quan fan les votacions o fan l'alborada o la patrona, aquestes festes, sí, perquè ho fan tot aquí davant. No. Fan totes les festes aquí davant, que tothom ens diu per vosaltres millor, perquè ho teniu tot aquí. I no, a nosaltres no ens va bé perquè tot el brutó queda aquí. Tenim un carreró, tothom se va en carreró a fer... Mm-hmm.
1: El que no hauria de fer.
0: Això, i tot el brutó. Sí que és vera que després tot d'una al dematí venen i fan net, però
1: clar,
0: no és agradable. Sí,
1: que
0: sí, a més que tanquen el carrer, si tanquen el carrer la gent ja no pot passar amb cotxe, si no vens en un cotxe avui en dia ja sap que la gent és un poc vaga.
1: Sí, és cert,
0: són
1: tots
0: sí,
1: dependents del cotxe.
0: I me'n passa això, però llevant d'això, res més. És un poble ben tranquil a la nit.
2: Quina importància atorga ella mateixa el distintiu emblemàtic? En tot cas, el segell amaga una anècdota que ens explica na Carmen.
0: El segell d'emblemàtics, els antics propietaris ja el tenien assignat per antiguedat i per seguir la tradició de productes també que se fan com negoci de tota la vida dins el poble. I quan varen que fa nosaltres un negoci, ens van demanar si en volien seguir amb això, practicant, entre cometes, no? O el mateix que feien ells, no? I clar, nosaltres hem mantingut tot i a més, no? O productes més clàssics o més de renom de la gastronomia mallorquina, no? I a més hem anat afegint pues, cosetes, o sigui que és una cosa que la gent aprecia, la gent de fora, ben que dir, no només del poble, que ja mos coneixen, no? Sinó la gent de fora poble, que a lo millor se fixa un poquet en que siguin puestos tradicionals.

0: i que duen un pot de reis. Nosaltres teníem ocellet, que és com... Com se diu? Pues com un cartellet, no?, que t'aferren a la façana de fora. I nosaltres que fèiem... la nostra tenda fa un cap de cantó i el tenim amb una vorereta. I el teníem allà aferrat i un dia, quan van arribar a les 3 de matí per fer feina, ens van trobar que ja no hi era, me l'havien llevat, l'havien desferrat i no l'hem trobada. I justament, bé, jo vaig cridar per dir en un consell, no?, que m'ho tornessin a enviar un, perquè, clar, és una cosa que t'adonen i que t'agrada que estigui de fora perquè la gent ho vegi. I justament me va dir, la Lota que du tot això, me va dir, no te preocupis, Carme, que ara estem fent uns de nous i t'enviarem uns de nous. I la tenc ja, que encara no ni l'hem aferrat, però sí, ha estat això. Que tampoc m'ho explica molt perquè l'han llevat, perquè això és una cosa que... altres persones no les serveix per res. O sigui... sí, però supos que ha estat un poc d'això, tipus vandalisme o cosa d'aquesta. No crec que sigui una persona que ho vulgui dur per tenir-lo ell.
1: Na Carmen i el seu marit són pares. Veuen relleu familiar en el negoci el dia de demà?
0: No crec que agafin, perquè ells veuen l'esforç que fem, i clar, per ells també, perquè estan aquí amb nosaltres. Ells venen a les 3 amb nosaltres, que ells venen i queden a dormir. Tenim una habitació i ells dormen allà. I nosaltres, mentre ja començàvem a fer feina.
2: Es venen a les 3 de la matinada amb vosaltres?
0: Sí, perquè nosaltres vivim a Sa Pobla. No ho hem pogut comprar aquí perquè vivim d'estar com està, però bé, ja fa més de 20 anys que vivim allà. I el que passa que també... els horaris d'autobús no coincideixen i això, i clar, pues, mos estima més que venguin a nosaltres. A la nit són 10 minuts, venen mig dormits, és com si te... no, és com si t'aixequés en wine i després torna a dormir, pues això. Però clar, ho dies que hi ha molta feina, el millor que has d'estar aquí. També tenc un meu fill que té 17 anys i mos dona una mà de tant en tant. Sí, mos fa les coques o si hi ha comandes de pizza, que sigui, també mos fa i això, però bueno. No és la seva feina, no ha d'estar.
2: Clar.
0: Saps què t'ho dic? Però bé, de tant en tant, sí, però bé, no crec que li agradi. Supos que ha de triar una cosa millor, que estigui més bé en les seves hores i...
2: Des d'escàs.
0: Sí. Perfecte. És trist, però per això sí. És que aquestes feines, avui en dia, la gent no les vol. Hi ha gent que les valora, perquè quan te falten... anem a lo que dèiem antes de que va estar 2 anys tancat i que la gent l'enyorava, no? Però la gent l'enyora, però després no vol dedicar-se a això. A tots els oficis, eh? A tots els oficis, que siguin manuals o artesanals. És trist, però no queda gent que vulgui fer això.
2: Clar, i dius que és una tristesa, aquest fet.
0: Clar, és trist perquè ara tu dius... arribarà un moment que tot això desapareix. Si no trobes gent per fer feina, i bé, ho dic per nosaltres i per altres fonts, nosaltres tenim molt d'amics que tenen fonts també, i és general. O sigui, que és que no trobes gent i o has de tanquear més dies per descansar i per adaventar feina, o arribarà un moment que tot desapareix, o tot és congelat i coses d'aquestes, perquè veiem, no...
3: Tres ràdios Patrimoni.
4: I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: En Joan Maura, qui vos parla, vam iniciar aquesta aventura radiofònica, com dèiem a la introducció, a principis de setembre de 2024. A partir de febrer d'enguany, el company Xavi Oliver va rellevar en Joan a les tasques de producció, retrat i suport a entrevistes del programa. Hem de deixar clar, en tot cas, que un programa com Emblemàtics involucra molts més professionals per sortir en antena puntualment cada setmana. Dit això, ara, a l'hora del comiat, en Xavi i jo mateix volem conversar sobre la nostra experiència emblemàtica, per dir-ho així, Xavi. I per començar, et demanaria, d'entrada, la teva valoració precisament sobre la teva participació en el programa i si hi ha hagut algun fet, Xavi, que t'hagi sorprès de manera especial.
9: Bé, com va, Toni? Com estàs?
1: Molt bé, content.
9: Bé, te vaig bé. Primera vegada crec que aquí tu i jo conversam lliurement. Evidentment, sempre ho fem lliurement, però en directe.
1: Així és.
9: I, bueno, també m'agrada tenir aquest espai amb tu, perquè és vera que hem viscut moltes coses. Jo, quan vas proposar de fer relleu de Joan, en Joan Maura, home, era, per començar, una responsabilitat, de qualque manera, perquè, al cap i a la fi, el que feim és traslladar totes aquestes històries de famílies, de persones, de treballadors, i dur-les a l'antena de la ràdio pública de les Balears. Vulguis, és una responsabilitat. I quan agafes aquesta feina, t'ho has de prendre molt seriosament, perquè són històries que no te pot deixar res, tots els detalls els has de dur a terme, els has d'explicar en tots els detalls, i ho has de saber fer, que no tothom ho fa, però és vera que, Toni, gràcies a la teva direcció, i
1: batuta,
9: no està fàcil, però bueno, m'ha sorprès en especial, bueno, és com un denominador.
1: Que seria?
9: És una mica trist. I és que manca relleu generacional.
1: Cert, cert.
9: Trob que... diria que... per aventures, 95% dels comerços a què hem anat no tenen relleu generacional, crec. Aproximadament. Manca, sens dubte, perquè, clar, la descendència hi sol haver, el que passa que moltes de vegades poden fer moltes altres coses, tenen moltes altres opcions que no seguir amb el negoci familiar.
1: Totalment d'acord amb aquesta lectura que fas, Xavi, però també et diré, la banda optimista, que hi ha hagut establiments on hem copsat testimonis que ens han fet arribar que tenien els fills o filles la vida encaminada professionalment cap a una altra banda, però per motiu de nostàlgia, de responsabilitat i de seguir completant el llegat familiar, han fet marxa enrere i s'han incorporat al negoci. És a dir, encara que sigui de manera residual o minoritària, però situacions com aquestes, efectivament, també hi són.
9: També és vera, clar, men, Toni, jo, vulguis o no, fa relativament poc, estic Emblemàtics, però tu fa 2 anys. És a dir, tu com has viscut d'aquests 2 anys, Emblemàtics?
1: De manera molt entusiasta, Xavi, perquè jo et diré que a mi m'agraden els mitjans de comunicació en general, però per mi, i amb molta diferència respecte als altres, amb tot el respecte pels altres, la ràdio és el mitjà per antonomàsia, és el mitjà més directe, més proper, i crec que per un programa com Emblemàtics, la ràdio hi té molta trobada i molta afinitat. Ho dic perquè, per exemple, clar, nosaltres, com saps bé, Xavi, que tu també hi has participat, a les tasques d'entrevistes no ens hem conformat quan hem pogut a fer entrevistes radiofòniques, que en el cas de les Illes, majoritàriament sí que ha estat així, a les Illes, vull dir, Menorca, Eivissa i Formentera, però en el cas de Mallorca hem anat sempre puntualment in situ a visitar els llocs. I crec que això és un valor afegit, clar, hem pogut agafar el so ambient, un ganiveter que està allà esmolant un ganivet, una màquina que està tallant el pa, una altra màquina que està fent el fang per fer una figura, etcètera, etcètera, no? I aquesta combinació entre la visita in situ i el que és la màgia de la ràdio, doncs ha fet un exercici molt engrescador. Per altra banda, no t'he de descobrir res, Xavi. Tu saps que els oients escolten una hora de programa, però darrere d'aquesta hora hi ha moltes més hores de feina. Moltíssimes. Perquè hi ha moltes tasques diverses. Tu ho saps bé, que has fet producció, que no és fàcil, perquè producció és casar els horaris dels comercials amb la nostra visita. I, clar, bé, això que dèiem, no sempre és fàcil. S'ha de fer els guions del retrat, que tu també te n'has ocupat, s'han de fer les entrevistes, que no sé, Xavi, però jo personalment és on he passat més gust, és quan vas a un establiment, i també el carinyo amb què et tracten aquests comerciants, no? Que et fan sentir, no sé tu com has viscut, Xavi, perquè en Xavi ha fet les seves entrevistes, jo les meves, no hi hem anat junts, però ens fan sentir com a ca nostra.
9: 100%, i sempre de qualque manera aquesta gent és profundament agraïda. Si vas a un forn, te donen un pa perquè t'enduguis, o una coca, qualsevol cosa. Clar, si vas a, no ho sé, una ferreteria, per ventura, no sé què te poden arribar a donar, però, Toni, és vera. O si vas a un celler, una botella de vi.
1: Totalment.
9: I sempre són agraïts, i això, clar, per la nostra feina, vulguis o no, passar molt de gust deixar amb aquesta gent, de saber que a través de nosaltres estem recopilant les seves històries familiars, històries que són la seva vida, i que d'això en deixem un document enregistrat i en format radiofònic, que hem de dir, Toni, que tant tu com jo, passam un gust de fer aquesta feina.
1: Totalment. I en aquesta mateixa línia també et diré, Xavi, t'afegiré que la gratitud dels emblemàtics, el 99,9%, perquè sempre pot haver una mínima excepció a la regla general, es mostren molt agraïts en el moment que reben la teva telefonada per dir tal dia, Antonio o jo vindrem a fer-vos un reportatge, com a posteriori, una vegada han escoltat el programa, jo per WhatsApp i tu també, hem rebut moltes felicitacions, ostres, això és un regal que ens heu fet, i nosaltres, que no estem per fer regals, però sí que compartim les angoixes, les inquietuds i també les il·lusions d'aquests emblemàtics, poder fer partícips als oients d'aquesta la realitat dels petits establiments és un goig, evidentment.
9: I després la qüestió també que tu has arribat a generar una comunitat d'emblemàtics digital, que això tampoc ho veuen els oients, però és fantàstic, és a dir, has connectat gairebé tots els comerços emblemàtics de Balears en una comunitat digital.
1: Sí, totalment, Xavi, però això no només és mèrit meu, sinó també d'en Joan Maura i de tu, perquè el telèfon en primer terme te'l donen a tu, i després jo li dic a en Xavi, Xavi, digue'ls si els podem incorporar en el grup de WhatsApp que tenim, que de fet ho podríem mirar, són 168 emblemàtics. Alguns, amb tot el dret, més faltaria, han desestimat el nostre oferiment, que s'ha de dir, òbviament, és gratuït.
9: Tot el món, evidentment.
1: Exacte, sí. Però sí que allà hi ha una energia molt positiva, recordo per Nadal, que compartien vídeos de la industrial, per exemple, la jugueteria, que és un clàssic de cada Nadal, amb aquests aparadors magnífics que fan, i no només ells, sinó després s'hi sumaven de totes les illes i diferents establiments, quan és l'aniversari d'un o d'un altre, es feliciten entre ells, quan un recordo, em fa falta dir noms, estava a punt de tirar la tovallola perquè es trobava com desesperat i rebia missatges d'ànim dels seus companys comerciants, vull dir que és una màgia molt, molt destacada, certament.
9: Tu, Toni, que ara estem ja a punt, bé, sobretot estàs a punt de tancar paradeta.
1: Estava en plural, eh?
9: Com te sents? És a dir, te sap greu? T'emociones després d'haver viscut tots aquests emblemàtics?
1: Un punt d'emoció sí que hi és, Xavi, perquè tot final, tot comiat, té un punt com de tristor, no? I d'emoció al mateix temps. No ho agafo per la banda negativa, sinó per la positiva, i ara que no ens escolta ningú, Xavi, o molta gent tot Balears, millor dit, esperem que sigui així, et confessaré un secret. Jo, quan vaig parlar amb el director de la casa, en Dani Barjacoba, i vam decidir, jo li vaig presentar diferents projectes, entre ells aquest, i ell va dir, Toni, hem d'anar per emblemàtics, amb la premissa de visitar-los in situ sempre que sigui possible, no? Cosa que, com dic, en el cas de Mallorca ha estat el 100% dels casos, i en Menorca, Eivissa i Formentera, fins allà on hem pogut. I jo pensava que passats 8-10 programes, potser, diguem, el programa es veuria molt repetitiu, molt parlant del mateix setmana rere setmana, i és veritat que, clar, parlem de comerç, parlem de petit comerç, però com que cada establiment té la seva història, té la seva casuística, té el seu relleu generacional o no, com tu apuntaves fa un moment, i en definitiva, cada establiment comercial és únic, ja et dic, estem superant els 100 programes, en acabar just avui estem en el programa 104, això vol dir que hem fet gairebé 200 emblemàtics, i cadascun d'ells, i tu ho saps bé, Xavi, és fill del seu pare i de la seva mare, i per tant un negoci i una història diferent i única.
9: Sí, sí, espectacular.
1: Totalment d'acord. I Xavi, tu que, com dèiem, has estat polifacètic fins avui mateix, fent aquestes tasques que dèiem, de producció, de retrat, d'entrevistes, quina és la que més et satisfà, la que més t'ha agradat, i aquella que dius, ostres, aquesta es fa una mica més feixuga?
9: És una cara, és una moneda que té dues cares. Són les entrevistes. Les entrevistes, majoritàriament, s'han estat magnífiques, és a dir, però és vera que hi ha una cosa que no m'ha agradat gens, i és que quan te cites en qualcú a un lloc i aquesta persona no compareix. I pot passar, perquè nosaltres, tu saps, Toni, per exemple, fèiem per aventura 3, 4, fins a 5 entrevistes en un dematí, i clar, si tu te cites amb una persona a un comerç a una hora determinada i no compareix, idò, això sap una mica de greu, perquè la teva feina, són les teves hores, i, evidentment, tothom té les seves històries i no passa res, jo ho entenc, i sobretot quan ha passat, que som de vegades contades, dues, tres vegades, sempre s'han disculpat. I això se pot arribar a entendre.
1: Exacte.
9: I també que estan en horari laboral, mos atenen quan tenen feina, i això s'entén, però això és l'únic que ha estat una mica més feixuc. És a dir, aquells moments en què vas tu a fer l'entrevista, aquesta persona no arriba per X o per Y, i ja te descol·loca tot una mica els horaris.
1: Clar, que en Xavi, en aquest sentit, em va confessar un dia que era, no fa falta dir el nom, però a Palma, un establiment palmesà, que això havies quedat una hora, Xavi, que no compareixia, després a sobre venia com amb raons,
9: sí,
1: i
9: no
1: amb
9: volia dir, pressa però...
1: i tal. És Palma, però a Palma n'hi ha molts.
9: No, però sí, no direm qui és, però bé, és evidentment que no ho direm. Però bé, va venir presses i bé, finalment no se va fer l'entrevista. Però són coses que poden passar, com en aquesta feina,
1: totalment.
9: Perquè a vegades sembla que nosaltres no feim feina, Toni. És a dir, que
1: per això dic que sembla que una hora és una hora de ràdio, no?
9: Exactament. Exacte. No, sí, això, però bé, són coses que poden passar. I tu, en el teu cas?
1: Jo, en el meu cas, la veritat, com t'he dit, m'he sentit molt que m'han rebut amb les portes obertes, amb un 95% dels casos. Alguna vegada també m'he trobat de dir, ostres, que he de partir ràpid, quan durarà l'entrevista? I dic, 25 minuts. I diu, ostres, 25 minuts, és molt això. Dic, no, però passa ràpid. I quan hem acabat l'entrevista, diu, ah, sí, és cert, no ha costat tant això. Vull dir que aquestes experiències són així i efectivament han estat positives, Xavi.
9: No, està estat beníssim.
1: Sí, sí. Idò, Xavi, si haguessis de valorar amb una paraula globalment la teva experiència emblemàtica, i no val la paraula emblemàtica, quin adjectiu usaries per definir aquesta experiència?
9: És que diria experiència, perquè tot suma, però diré aventura.
1: Aventura.
9: Coneixement.
1: Que bé.
9: Sí, coneixement. Coneixes més la teva terra a través dels comerços.
1: I tu saps bé, Xavi, aprofitant aquesta paraula, coneixement i aprenentatge, que jo sovint he dit a les introduccions del programa que sempre hem après dels emblemàtics, que així és, perquè tots ens aporten la seva saviesa, el seu coneixement, el seu know-how, com es diu ara, i jo particularment, Xavi, també t'he de dir que, a pesar de la teva joventut, que això és un insult als que tenim ja més edat, perquè en Xavi és un lot eficient, guapo, bon periodista, bon comunicador...
9: Bé, no importa,
1: i implicat, però bé, és el darrer dia i avui va el Xavi. Idò que jo també, ho sàpigues, també he pres moltes coses en positiu i amb això em queda i ha estat un luxe.
9: I sé que hem de tancar ja per a una editeta de mel. Toni, moltes gràcies, sobretot per la confiança, per la feina, per la direcció i res, per ensenyar-me també a ser un emblemàtic més d'aquesta casa.
1: Agraït, Xavi.
9: Que vagi bé.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
1: Finalment, volem compartir amb vosaltres, l'audiència del programa, diferents testimonis sobre emblemàtics. Són, i en aquest mateix ordre, els de Sílvia Delgado, gerent d'ADR Balears, Toni Fuster, director general de Comerç de Palma, Miquel Llobeta, exregidor de Comerç i Fires de Pollença i seguidor d'emblemàtics, Tolo Riera, fundador de l'empresa Àngel 24 i fidel seguidor del nostre espai, i Joan Maura, part essencial d'emblemàtics durant el primer any i mig.
10: Primer de tot, volem agrair de tant a en Toni Traveria, a tot l'equip i a IV3 Ràdio, que durant aquests anys hagin apostat per donar a conèixer aquests tresors que tenim a Balears, que són els comerços emblemàtics. Per a nosaltres, per a ADR Balears, ha estat molt important que s'hagi difós la història que hi ha darrere de cada negoci en primera persona. Els testimonis orals que heu recollit durant aquest temps han permès acostar aquest comerços a la seva comunitat, entendre l'esforç, la feina, tot allò que s'amaga darrere d'un taulell i la importància que tenen aquests portals per als veïnats. El comerç de proximitat juga un paper primordial en la vida del municipi. No són només negocis, sinó que en molts casos són amics i família. Com sempre ens agrada recordar, el nostre lema és: la història d'un poble s'explica a través dels seus comerços. I tot això s'ha pogut comprendre gràcies al programa Emblemàtics Balears, que ha completat a la perfecció l'objectiu pel qual treballem des del govern i des de l'Agència de Desenvolupament Regional, protegir i conservar aquest teixit comercial tradicional. I no hem d'oblidar que només s'estima el que es coneix.
11: El programa d'emblemàtics crec que és un recorregut al llarg de la història dels comerços de la nostra ciutat i, lògicament, també un recorregut a la història de la nostra ciutat, perquè el comerç forma part de la història de la nostra ciutat. Això és innegable. Crec que el teu programa ha anat més enllà. Ha cercat totes aquelles anècdotes, totes aquelles vivències que es duen a terme dins un comerç. I per jo això crec que té un valor extraordinari. El comerç és, crec que, el darrer lloc on queda d'interrelació humana entre el qui compra i el que ven. De totes formes, crec que ha estat un programa extraordinari i un programa que ha posat molt en valor aquests comerços que dia darrere dia obrin la persiana, que dia darrere dia lluiten per mantenir-los vius i que segueixin formant part de la història de la nostra ciutat. Enhorabona per un programa extraordinari, per un programa pels amants del petit comerç.
12: Aquí s'hi haurien d'invertir molt de dobbes públics per poder ressaltar aquests comerços emblemàtics que fa 3-4 generacions que estan en marxa i que són la nostra identitat i la nostra exclusivitat. Aquí és allà on hauríem de fer un èmfasis importantíssim perquè pogués tirar endavant tots aquests negocis. I en Toni ha estat un element molt important per donar-los a conèixer i a la vegada reconèixer la labor que s'està fent des d'aquests negocis. Enhorabona, Toni, i espero que com aquests en puguem fer molt més. I si val la pena, pues, tornar a repetir el programa perquè la gent s'enteri de lo que mos queda i de lo que tenim i de la que hem de conservar. Enhorabona, Toni.
13: Per jo, el programa Emblemàtics ha estat essencial per donar-nos a conèixer a totes aquestes empreses, podríem dir negocis, que varen conèixer la nostra infantesa, aquests que realment han fet l'economia de la ciutat. Crec que ha estat un gran acert aquest programa, perquè hi havia moltes d'aquestes aventures que començaren amb una edat presta i s'han anat consolidant en els anys. Desgraciadament, avui els emblemàtics estan ja en perill d'extinció degut als canvis dels termes econòmics. L'economia que envia. Però sí que el programa aquest, per jo, ha estat una satisfacció per no seguir i escoltar totes les seves edicions. Perquè crec que, ja dic, m'ho ha donat a conèixer en els que realment estimam aquesta Palma, aquesta Mallorca antiga, i que ja han repassat moltes fulles en el calendari, pues, m'ha omplit de records i de nova coneixença. Per tant, emblemàtics sempre. Moltes gràcies.
14: Per mi, emblemàtics no va ser només una feina periodística i radiofònica que vaig gaudir molt de realitzar, sinó que també va ser una font d'aprenentatges morals, educatius, tradicionals i verdaderament importants per entendre com se fa la bona feina, què significa fer bona feina, què significa el sacrifici, què significa la família i què significa, doncs, la passió per la feina, no? Són tota una sèrie d'aprenentatges que em duc en jo mateix per la resta de la meva vida, espero. Molts de noms, moltes persones, molt d'establiments, moltes experiències, molt de moments còmics, molt de moments també dramàtics, perquè la vida sempre està plegada de blancs i negres, però en general la sensació és molt especial i tant de bo hagin pogut ajudar una miqueta a tots aquests locals i aquests establiments que necessiten del nostre suport, no només econòmic, sinó també moral i anímic, perquè hem d'estar darrere de cada una d'aquestes històries emblemàtiques que ens han acompanyat en aquest programa i que espero puguin acompanyar a altres persones com ho han fet en el meu cas personal.
8: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
15: De 8 i 47 minuts.
16: Són les 8.
15: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
8: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: I arribam al final, però no al final setmanal, sinó al final definitiu. Com dèiem, han estat 104 edicions amb la d'avui del programa. En el moment de l'adeu, volem donar les gràcies a tots els emblemàtics que ens han obert les portes de casa seva els dos darrers anys. Pel que fa a vosaltres, els oients, què us podem dir? Idò que, sincerament, ha estat un gust, un plaer, sentir el vostre acompanyament setmana rere setmana i de manera fidel. Com també ha estat un luxe fer feina al costat d'un bon equip de professionals. I gràcies a la feina, en aquest sentit, de Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, el primer any i mig aquest rol el va dur a terme en Joan Maura. El control de so avui han tingut na Margalida Cifra i durant tot aquest trajecte al llarg de 2 anys també ens han acompanyat a les vies del so Níquer Hernández, Antoni Cardell, en Joan Jiménez, en Lluís Fortès, en Miqui Fiol, en Facundo Tenaglia, en Lluís Menéndez, en Bernat Nadal, en Rafa Andrés, en Ivan López, en Miguel Soler i en Andrea Sánchez. En tot cas, hem tingut sempre l'assessoria musical d'en Joan Trias i la feina de Napoloni Huguet a documentació, com també ha estat permanent l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les 103 anteriors edicions del programa des de setembre de 2024 les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Hello, Goodbye, de The Beatles. Ja ho sabeu, ha estat un gust acostar-vos durant 2 anys les millors històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Què és la cibercondria? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: un mal de cap que acaba sent un tumor cerebral, una punxada al pit que després de cercar internat és símptoma d'un infart imminent. Qui no ha consultat qualque vegada els seus símptomes a Google abans d'anar al metge i s'ha assustat més que ha solucionat cap dels problemes inicials que tenia? Internet ens dona accés immediat a una quantitat immensa d'informació sobre moltes qüestions, entre elles, evidentment, també les sanitàries, però aquest avantatge també té una cara manco amable, la possibilitat que aquesta informació augmenti la nostra angoixa en lloc de tranquil·litzar-nos. Aquest fenomen té un nom, cibercondria. Per entendre millor aquest fenomen, avui conversarem amb Joaquín María García Estany López. Ell és catedràtic de la Universitat de Múrcia i president de la Societat Espanyola d'Educació Mèdica i Ciències de la Salut. A més, com hem fet tot el mes d'agost, avui ens torna a visitar el nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a xarxes com el Físico Barbudo. Durant tot aquest mes ens acosta la ciència més absurda a través dels IG Nobels, aquestes investigacions que primer ens fan riure i després ens fan pensar, i avui la temàtica és animals. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: i encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens fa la darrera recomanació d'aquesta sèrie cinematogràfica que ha encetat aquest estiu. Tot pel·lícules d'una manera o altra relacionades amb la tecnologia retro. Avui, James Bond.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una secció pues que sempre estem xerrant de cine, videojocs, un poquet de literatura també basada en la tecnologia retro d'internet, dels ordinadors, algunes cosetes de videojocs. I avui farem la darrera entrega de l'autocine, aquesta secció de, especial d'estiu, on estic recomanant pel·lícules així molt, molt entretingudes per aquestes horabaixes d'estiu molt caloroses. Pel·lícules, sobretot, thrillers o... Sí, pel·lícules molt palomiteres que tinguin molt a veure amb la informàtica i amb, pues, sobretot, el món de la tecnologia retro, no? I avui volia recomanar una pel·lícula d'una saga que jo, sobretot, m'agrada moltíssim, que és la saga de James Bond. I la pel·lícula en especial és una pel·lícula de l'any 95 que es diu GoldenEye. GoldenEye va ser la primera pel·lícula de Pierce Brosnan com James Bond, i és una pel·lícula, sobretot, que... bé, tracta de que ell amb el seu companyero de l'MI6 destrueixen una fàbrica de químics a Rússia, però després la trama deriva en que hi ha, bé, un control governamental amb informàtica de naus, helicòpters i satèl·lits a base de tot de còdic i de programa, de software, no? Un tema molt, molt candent en aquests anys de sobretot control de tecnologia bèl·lica, però sí que havia un poquet d'obsessió als anys 90 amb aquesta pseudo-guerra biològica e informàtica entre països i tal. Bé, pues, en Pierce Brosnan fa per això un paper molt espectacular encarnant aquest Bond, que evidentment molta gent no li agrada, perquè és veritat que és un paper, pues, que sempre està ligat amb un altre, a altres actors, no? Però la veritat potser és perquè que va ser un dels primers que jo vaig veure la meva vida, però és una pel·lícula que la veritat que disfrut molt cada vegada que la veig, no? Bé, això s'ha estrenat a l'any 95 amb un pressupost de 60 milions i va recaudar 352 milions, no? O sigui que va ser bastant exitosa a sales, no? És veritat que, pues, sí, molta gent se queixa del paper d'ell, però la pel·li té, sense dubte, una trama molt, molt lleugera, una trama molt ràpida. Sí que és veritat que té tota una part de tecnologia que ha quedat desfasada, però, o potser les trames així més governamentals i tal, costa de creure segons quines coses, però bé, no ens oblidem que estem davant d'una pel·lícula i això ha de ser així. Sobretot, pensau a l'època, que són meitat del 90 i, pues, això és el que tocava, no? També he de mencionar que la pel·lícula té una banda sonora, bé, bastant xula, amb una cançó que canta Tina Turner i bé, sobretot el tema principal, però que va ser escrita per Bono i The Edge de U2, no? Una banda sonora que va passar a la història sense dubtes, perquè la veritat és que és una de totes les de Bond que al manco jo me record. Després també he de dir que jo he passat un estiu sencer jugant al videojoc de GoldenEye, que era un poc també per què duia aquesta pel·lícula avui. perquè tota aquesta trama d'espionatge i tal en el cine està molt bé, però sí que és veritat que els videojocs, sobretot aquest, va ser estrenat a la PlayStation 2 i era un dels primers videojocs de jocs de rol de que nosaltres som el personatge i anem allà amb un només... és un joc en primera persona que només ens veiem les mans i com dispara, com canvia, tal, però té una narrativa molt parecuda a la pel·lícula. I és veritat que és un videojoc que se reivindica bastant i el podeu trobar bastant fàcil a uns d'aquests emuladors de jocs retro que varen xerrar en altres edicions del programa. I bé, és un videojoc bastant entretingut i sobretot, si teniu present la pel·lícula, és molt més fàcil anar passant perquè té diverses coses que se poden resoldre amb l'argument de la pel·lícula, no? Pues, és un videojoc que la veritat que gràficament està molt bé, s'aguanta bastant bé a dia d'avui. Crec que la darrera versió que he provat va ser a una Switch, a una Nintendo Switch, que està ja per descarregar molt fàcil. I bé, és un videojoc que, si us agrada la saga Bond, pues podeu disfrutar tranquil·lament, és molt entretingut i sobretot que podeu veure moltíssimes coses de la pel·lícula i emplear-les així de primera mà, no? Així que bé, espero que us hagin agradat totes aquestes recomanacions i bé, la setmana que ve ja tornem amb els cors normal de la secció, xerrarem d'altres coses, però tornarem a xerrar de cine en qualsevol moment o de literatura, evidentment, però crec que ens van quedar aquestes quatre pel·lícules per el record d'una estètica retrofuturística ochentera, noventera, que la veritat que molt per disfrutar molt a l'estiu, no? Bé, ens veiem o ens escoltam la setmana que ve.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: TV3 Ràdio és actualitat.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és servei públic. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Codi beta.

0: I acabam ja gairebé el mes d'agost i tornem a encetar una nova secció de ciència absurda. Reposem aquests IG Nobels i ho fem acompanyats d'Adrià García, el físico barbudo. Com estàs?
1: Molt bé, molt content i trist de que acabi això. S'ha passat molt ràpid.
0: Bé, podem xerrar d'això. Ja veurem, mamem, si tens disponibilitat, que sabem que durant l'any et costa més, però estirarem a veure més si podem continuar. Repassant aquestes investigacions científiques curioses, absurdes, inusuals, però que també, evidentment, ens fan pensar. Hem xerrat de diferents temes, de diferents àrees d'aquests IG Nobels, que, recordem, són aquests premis que precisament fan això, premien aquestes investigacions més curioses. S'inventen una miqueta les categories segons les necessitats, no, Adrià?
1: Sí.
0: I fa uns programes, unes seccions, ja vàrem parlar d'un estudi en concret del badall de la tortuga, menys si se contagiava o no se contagiava, tot i que això era per estudiar una miqueta en relació amb els humans, no? Però avui obrim una altra vegada la porta al món al món animal, no?
1: Sí, jo crec que era un poc la gran secció que ens quedava, no? Parlar d'animalons a estudis d'aquest científic, no? Que, com deies, primer fan riure, però després fan pensar. I d'això anem a parlar avui. Duc quatre estudis de quatre animals diferents i bé, quina ciència estranya i absurda es poden fer amb ells.
0: Vinga, per on començam?
1: Començam per uns animalons bastant grans que aquí no en tenim, però que són molt importants al continent africà, que són els rinocerons.
0: Molt bé, m'ho agraden.
1: Bé, els rinocerons, clar, hi ha un problema quan hi ha un rinoceron que està malalt i és que potser dur-lo a un veterinari és complicat.
0: Sí, segurament, perquè no sé què pesen, però deuen pesar tones, no?
1: Sí, exacte, sí. Doncs bé, resulta que es va fer un estudi que va guanyar el Premi IG Nobel de la categoria de transport l'any 2021, que analitzava quina era la millor manera de transportar rinocerons amb un helicòpter.
0: Per què? No ho sabem.
1: Sí, potser en un autobús no hi cap, doncs potser un helicòpter és la millor opció, no cal tenir carreteres, llavors tot facilitats.
0: De dins l'helicòpter o penjant de l'helicòpter?
1: Penjant de l'helicòpter.
0: Tanta sort, perquè de dins és com l'acudit aquella, d'un elefante dentro d'un cotxe i tal. ¿Cuántos elefantes caben?
1: Bé, hi ha un problema, no?, quan es transporten grans mamífers, no?, en helicòpters, o en grues, o... Parlem d'helicòpters, no?
0: Sí.
1: Clar, és que, per suposat, aquests transports es fan amb immobilització química, no?, es fan amb els animals sedats. Però, clar, quan estem parlant de mamífers tan grans, fer això és una mica perillós pel seu sistema cardiorrespiratori, no?, i també, fins i tot, tenir-los tombats a terra pot ser una mica complicat, no? Perquè no és com està acostumat, com està dissenyat el seu cos per mantenir.
0: Natural, no?
1: Exacte. Doncs bé, el que varen estudiar és si era una bona opció transportar-los d'un helicòpter penjat cap per avall, de les potes, no? Agafat dels turmells. I bé, per fer els experiments no varen fer amb un helicòpter, varen fer amb una grua. Però bé, com varen fer l'experiment? Doncs varen treballar amb 12 rinocerons, pels més friquis dels animals eren rinocerons negres, no?
0: D'acord.
1: Això varen fer al Parc Nacional de Waterberg, a Namíbia, i el que varen fer va ser comparar les seves constants vitals i algunes dades com la pressió arterial, o el pH de la sang, o la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, tot això. Ho varen mesurar amb els rinocerons estirats de costats, no?, al terra, i també suspesos, no?, d'una grua pels turmells, no? I varen avaluar com canviaven aquestes dades mèdiques dels animals. Què varen trobar? Varen trobar que la posició cap per avall, el superior i més segura metabòlicament que tenia l'animal estirat al terra.
0: Ah, mira.
1: Per què és això, no? Doncs, bé, a l'estudi fan un poc la hipòtesi de que un animal tan gran, no?, que és de més d'una tona, pot arribar a dues tones, si està del costat al terra, no?, clar, té una musculatura molt gran i els òrgans de l'aparell digestiu es poden comprimir els pulmons i poden impedir l'oxigenació correcta dels teixits de l'animal, no? Clar, quan es penja cap per avall, la gravetat, no? Estira tota la massa de l'estómac i els intestins cap avall, en direcció cap al cap de l'animal, i allibera l'espai de la cavitat toràcica perquè els pulmons fain la seva feina com toca i es puguin expandir i que la sang circuli de manera més eficient per tots els teixits.
0: Ara m'has deixat... estic en sa boig oberta. M'ha paret superinteressant, realment. És un estudi útil per una cosa molt concreta i per un camp molt concret, però m'ha paret fantàstic que també qualcú una altra vegada hagi pensat en això.
1: Sí, aquí no ho farem servir, potser, no? A Mallorca i Rinoceró no n'hi ha molts, però...
0: No, però vaja, també està bé. Van a Namíbia, són un equip de veterinaris, no? Per tant, té lògica que els hi hagi sorgit aquesta necessitat.
1: Sí, sí. Ara quan veiem un rinoceront sent transportat d'aquesta manera estranya, no hem de fer un Dunning-Kruger, com comentàvem a un programa anterior, i hem de dir, bueno, si es fa així és perquè hi ha experts que ho han estudiat, i efectivament és així.
0: Sí, sí, totalment. Jo t'hauria dit que no tenia ni cap ni peus, però, mira, en té i es, té una lògica. Ara, s'imatge ha de ser molt impactant.
1: Sí, sí, sí,
0: un dia vas a Namíbia, per allà on sigui de l'Àfrica, i altres països que, evidentment, també tenen rinocerons. Si te trobes un helicòpter transportant un rinoceron penjant dels peus, la imatge ha de ser de veure.
1: Impactant, impactant.
0: Sí, sí, sí. Vinga, animals, rinocerons transportats, sempre, si heu de transportar un rinoceront amb helicòpter que sigui de cap per avall, que els hi va millor perquè poden respirar més bé. Què més tenim?
1: Doncs anem a un animal molt més petit,
0: sí?
1: Menys impressionant en principi, sí, però que potser guarda alguna sorpresa, no? Anem a parlar de gallines,
0: sí,
1: i de dinosaures.
0: Ah, bé, gallines i dinosaures...
1: Estan molt emparentats,
0: sí,
1: no? Ara ja han passat molts anys des de la primera pel·lícula de Jurassic Park, ja tots tenim clar que les aus són dinosaures. Clar, i per això, per aquesta relació directa, podem emprar les aus per aprendre coses dels dinosaures, no?
0: Uh-huh.
1: I això és el que va fer aquest estudi que va guanyar el Premi Nobel, IG Nobel de Biologia, l'any 2015. I va... Bé, la idea era un poc explorar aquesta imatge cinematogràfica que tenim dels dinosaures carnívors bípeds, no? Com poden ser Tyrannosaurus Rex,
0: sí,
1: o el Velociraptor, que
0: els
1: són
0: típics,
1: les estrelles de... no, dels dinosaures.
0: Sí.
1: Clar, el que volien saber era com caminaven, no? Perquè, bé, fins ara s'havien fet molt d'estudis de models teòrics, no?, de simulacions, però, clar, no és el mateix que veure un animal caminant, no?
0: Clar.
1: I varen dir, com que les gallines són dinosaures i estan molt relacionades, no? Clar, hi ha una cosa que a les gallines es falta per ser dinosaures, que és una cua llarga i amb molt de múscul, no?
0: Ai, no me diguis.
1: Doncs bé, resulta que un equip d'investigadors de la Universitat de Xile varen agafar 12 gallines comunes i els hi varen dissenyar una cua artificial.
0: Quin catxo, on són?
1: Una cua pesada, no?, que tenia una massa del 15% del pes corporal de la gallina, i les varen dividir en tres grups, no? El grup més interessant és el grup experimental, que des de que eren ben petites els hi varen fer créixer portant una cua artificial 24 hores seguides,
0: sí,
1: una cua que anaven canviant cada setmana per mantenir un poc la proporció del pes a mesura que la gallina es feia adulta. Després varen tenir gallines que no els hi feien res, i unes altres gallines que els hi posaven el mateix pes al pit, per, bé, aquestes coses que fan el científic, de doble cego, no?, comprovar que un poc la variable era el tenir la cua al darrere i no que passessin,
0: sí,
1: més, no?
0: Uh-huh.
1: Què varen veure? Doncs que les gallines que havien crescut amb aquesta cua artificial varen modificar de manera permanent la seva postura estàtica i la seva mecànica de marxa, és a dir, com caminaven, i varen veure que començaven a caminar com es pensa, com es sap, que caminen els dinosaures, no? Principalment movent l'articulació del genoll,
0: sí,
1: i no tant... Sí, això, caminaven movent el genoll i no tant en la rotació del maluc, no? Bé, això. Això és una pena que sigui ràdio, perquè hi ha uns vídeos d'aquest estudi on les gallines els hi posaven les cues de dinosaure i era molt còmic veure les gallines que realment caminaven com a dinosaures.
0: Jo serà el primer que faci en quant acabem aquesta secció, mirar aquest vídeo, però sense cap mena de dubte.
1: Sí, sí.
0: M'has creat molt de fomo, que diuen ara. Moltes ganes de veure això. Quina intriga.
1: Sí, sí. Això, bé, vàrem veure que, per suposat, la biomecànica de les aus canviava, no? Clar, el centre de massa s'anava cap enrere, no? Per aquesta cua que tenia una massa no despreciable. També la posició del fèmur canviava, es posava més vertical. I bé, gairebé canviava un poc la manera de caminar, la caminada de les gallines. Clar, això ens ajuda a tenir una manera experimental, així entre cometes, no? D'avaluar com podien caminar els dinosaures, en aquest cas els teràpodos, no? Els dinosaures que caminaven en dues potes, no? Un estudi molt multidisciplinar, no?, que combina la paleontologia, biologia i bioenginyeria. Bueno, potser a les gallines no s'hi va fer molta gràcia.
0: No ho crec, però...
1: A veure, que els vídeos són molt impactants, no? Jo recordo quan recordo, això va ser 2015, hem dit, recordo els vídeos quan van sortir en mitjans de comunicació i déu-n'hi-do.
0: Ostres, quina pena que m'hagi passat això, però bé, tinc la sort que ho podré veure avui,
1: sí,
0: de nou,
1: sí.
0: Vull dir, som aquesta persona que podrà veure aquest vídeo per primera vegada i farem veja a totes les persones que ja ho han vist i que ho voldrien tornar a veure per primera vegada. Mira, m'ha agradat molt aquest, les gallines com a models per saber com caminaven els dinosaures, sobretot aquests més famosos, com el T-Rex o el Velociraptor, aquestes dues potetes, i ja, si li afegeixen dos bracets, ja serà fantàstic, no?, en el proper estudi. Vinga, què més tenim?
1: Doncs ara ens ficam dins la mà i anem a parlar d'arenques,
0: sí?
1: No?, amb el Premi Ig Nobel de Biologia del 2004. Però són uns arenques una mica... Bueno... No sé com pintar-ho
0: a veure.
1: Bonic, però bé, varen estudiar com els arenques es comuniquen entre ells mitjançant pets.
0: Ah! Norbert.
1: Així com sona, sí.
0: Ostres.
1: Bé, què varen trobar aquests investigadors? Doncs bé, varen començar a investigar... Es demanaven com s'ho fan els peixos, no?, que viuen a grans bancs, com
0: sí?
1: És el cas dels arenques. Com s'ho fan per mantenir-se units, no?, i coordinar els seus moviments a la nit o a les profunditats de la mà on no hi ha llum, no? Tenim una foscor absoluta, no?, i no es poden veure. Com es comuniquen?
0: I d'on pots?
1: Resulta que sí. Què es van fer? Van fer bé, van agafar arencs de distintes subespècies, no?, del Pacífic i de l'Atlàntic, i els van ficar a uns tancs de laboratori controlats on van instal·lar uns hidròfons, no?, que són
0: sí.
1: Micròfons que es poden ficar sota l'aigua i que són molt sensibles. I tot això també amb unes càmeres de gravació d'infrarojos, tot molt tecnològic i molt modern, no?
0: Sí.
1: I van començar a variar les condicions del tanc, no? Doncs van fer provar de canviar la llum, simular que era dia o nit, van canviar la densitat de la població dels peixos, no?, amb més o manco peixos, i fins i tot van simular la presència d'un depredador, no?, introduint, doncs, olor a tauró o sons de balenes, per veure si canviava un poc el comportament,
0: no?,
1: i vam veure els hidròfons aquests que trobaven, no? Bé, doncs els hidròfons, aquests micròfons, varen registrar uns sons aguts i curts que coincidien amb l'expulsió d'un corrent de petites bombolles dins l'obertura anal dels peixos.
0: Molt bé. Que ho has dit molt, com a molt preciós
1: molt fi.
0: I molt fi, però està enxerrant de pets.
1: Sí, sí. Bé, hem de dir que no són pets en el sentit més clàssic, no?, perquè es va comprovar que aquest so no tenia relació amb el menjar.
0: D'acord.
1: I sinó que era, no eren restes de metabolisme digestiu,
0: vale.
1: No?, sinó que eren els arencs que pujaven a la superfície i s'empassaven aire de l'exterior que emmagatzemaven a la seva bufeta natatòria. I després, de forma voluntària, ho poden emetre o no.
0: O sigui, ho controlaven.
1: Ho controlaven.
0: No se'ls escapaven.
1: No, exacte. Què vam veure? Doncs que aquesta emissió de flatulències acústiques era molt més evident durant la nit. I més encara quan hi havia molt de peixos, no? Quan hi havia un banc amb un tamany considerable, demostrant que això, doncs, potser s'activa per una necessitat de contacte social, no? Els investigadors, la hipòtesi que tenen és que els arencs fan servir aquests polsos sonors com un sistema, un radar social nocturn, no?, que els ajuda a mantenir la cohesió del banc sense que els vegin els depredadors. I, a més, com que diuen també que, com que són sons d'alta freqüència, és a dir, són sons molt aguts, es poden trobar fora del rang auditiu de la majoria dels depredadors grans.
0: Ah, veus?
1: Llavors, és ideal perquè no cal... És a dir, com que és una senyal acústica, no cal veure per sentir aquesta comunicació, i a més els depredadors
0: no s'enteren que
1: estan allà. Bé, jo aquest estudi, jo diria que és el meu preferit de tota aquesta secció que em fes l'agost. Jo crec que és la que més m'agrada de totes.
0: Està molt bé, i a més que siguin tan intel·ligents que ho utilitzin així com volen per avisar-se de certes conductes o per aventura certes emergències o certes alarmes. Clar, xerrar no paren xerrar. No sé si podrien emetre qualcun so o qualcuna emissió de flatulències també, o de gasos que no siguin flatulències també per la boca o per altres llocs, però bé.
1: Clar, imagino que com que la vejiga natatòria està més a prop del darrere, doncs sí. Millor emmagatzemar-ho allà.
0: Sí, sí.
1: I així tenen la boca lliure per menjar.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Mira, està molt bé, i aquestes altes freqüències d'aquests sons no els poden sentir els depredadors. També magnífic que qualcú hagi investigat sobre això, sobre aquest comportament d'aquests peixets. Vinga, més coses, què més tenim?
1: Doncs acabam amb un estudi que els agradarà a les persones que tenen gossos.
0: D'acord.
1: No? Parlant de l'estudi del premi, de l'estudi que va guanyar l'Ig Nobel de Biologia l'any 2014, i que parteix d'una observació molt típica que qualsevol persona que tingui un ca i el tregui a passejar haurà vist.
0: Tu en tens, de què?
1: No.
0: Tu quin animal mare has dit que tenies?
1: Jo tenc dues xinxilles.
0: Exacte.
1: No n'he trobat d'estudi de xinxilles, tot i que són uns animals bastant interessants.
0: I vinga, tornant en aquest cans.
1: Sí, bé, tothom sap que els gossos, els cans, triguen molt de temps de triar el joc on fer les seves necessitats.
0: Sí, estem masquetològics avui, eh?
1: Sí, sí. Jo crec que potser als Illanoves els agrada això, no? Els agrada aquest tema.
0: Sí.
1: Bé, i tots hem vist que aquest comportament típic, no?, que fan 3 o 4 voltes damunt d'ells mateixos abans d'aturar-se
0: i
1: triar la posició.
0: Sí.
1: No? Doncs bé, això a algú se li va córrer que potser tenia relació amb uns altres animals salvatges, com són les tortugues o els ocells migratoris, que és que posseixen un superpoder que es diu magnetorecepció, que és la capacitat de percebre el camp magnètic de la Terra.
0: D'acord.
1: Això, els ocells migratoris, per exemple, és molt típic, fan servir per orientar-se, no? Ara fa aquest any, fins i tot, s'ha publicat un article molt interessant de coloms, que estudia com els coloms tenen també aquesta capacitat de percebre el camp magnètic de la Terra per arribar a puestos, no? Bé, és un estudi molt interessant, potser en podem parlar un altre dia, però avui anem a parlar de cans, no? Bé, doncs l'hipòtesi era que els cans també tenien aquest poder, no?, de sentir el camp magnètic de la Terra. I el que varen fer, varen analitzar el comportament de 70 gossos de gairebé una 40 races diferents, amb totes les mides, edats i sexes possibles, no?, sí, en aquest cas. I varen observar quina direcció prenien aquest cans a l'hora de fer les seves necessitats. Necessitat de pipí i de popó, no?
0: Sí.
1: Al cap i a la fi van tenir més de 7.000 esdeveniments en total, no? 7.000 dades de cap a on estava orientat el ca. Què varen trobar? Bé, això perdó, no ho he comentat, això varen trobar voluntaris, no?, amos voluntaris de cans, i els hi varen donar brúixoles de precisió, i havien de, cada vegada que el seu ca anava a passejar, havien de prendre una
0: anotar
1: en quina direcció ho estaven fent. Què varen trobar? Doncs que els cans tenen una evident preferència per l'eix nord-sud. És a dir, que als cans els agrada fer popó mirant cap al nord o mirant cap al sud.
0: Ah.
1: No ho fan, que l'est o est, però sí que tenen aquesta preferència, no? No vàrem trobar una preferència tan clara entre nord i sud, no? Això sabem que el camp magnètic té una certa... Bé, té les línies, no?, que van del nord al sud, i és, bé, la brúixola, no?, és com que s'alinea en aquesta direcció, i els cans, doncs, tenen certa tendència a fer el mateix. Una cosa interessant és que els registres indicaven que quan hi havia una tormenta solar,
0: sí,
1: els cans no eren capaços de mesurar també l'alineació de l'eix nord-sud, no? Ah. Saben que el sol de vegades fa aquestes tormentes solars, no?, que com que alteren una mica el camp magnètic de la Terra, i els cans ho sentien, no? Les dades es veia que coincidien els períodes de tormentes solars amb aquest comportament dels gossos. Llavors, magnetorecepció domèstica confirmada, poden dir que els gossos són sensibles a aquestes variacions subtils del camp magnètic terrestre, i tenen aquesta mena de brúixola de compàs intern que els permet organitzar-se especialment el seu cos, no? I que poden tenir certa capacitat d'orientar-se a l'espai obert.
0: M'apareix fantàstic, i de fet, mira, propietaris de cans i cusses, si un dia vos perdeu per la muntanya i no teniu brúixola i no teniu mòbil, si teniu ca, fixeu-vos cap a on decideix, no?, fer pipí a popó, i sabreu una miqueta, tindreu una miqueta més d'orientació,
1: sí, sí,
0: d'orientació en l'espai. Molt bé, no?, això.
1: Sí, que... això, important, que no ho he dit... Perquè aparegui un poc això, s'ha de fer en espais oberts, no? Que no hi hagi parets, no hi hagi estructures... Bé, ja sabem que els cans tenen certa tendència potser a apropar-se en aquest puestos, no?, per marcar.
0: Sí.
1: Doncs bé, quan era un espai obert era quan apareixia aquest comportament.
0: I ben interessant també aquest comportament dels cans, que tenen aquesta tendència geomagnètica que poden percebre i que tenen preferències també per...
1: Hem de respectar les preferències, si volen fer les seves necessitats mirant al nord o al sud, tenen
0: ho poden fer lliurement. Tancam aquesta ciència absurda de aquest mes d'agost. Esperam tornar-te a tenir per aquí molt prest, perquè ens ho hem passat molt i molt bé, Adrià.
1: Segur que sí, segur que sí.
0: Que vagi molt bé. El retrovisor.

en el darrer retrovisor del mes d'agost hem de parlar d'una celebració que té lloc avui mateix, el Dia Mundial dels Videojocs. Una jornada que vol reconèixer l'impacte d'una indústria que ha esdevingut una de les principals formes d'entreteniment i una poderosa eina cultural, educativa i tecnològica. Tot i que l'origen de la commemoració no és oficial i es remunta a una iniciativa de diverses revistes especialitzades en videojocs de començaments dels anys 2000, la data finalment s'ha consolidat internacionalment i vol posar a valor en aquest sector que mou milions de persones arreu del món. Des dels primers videojocs experimentals dels anys 50 fins a l'arribada de clàssics com el Pong, l'Space Invaders o Super Mario Bros o Tetris, els videojocs han evolucionat de manera extraordinària. Avui són molt més que una forma d'oci. Combinen art, música, narrativa, intel·ligència artificial, disseny gràfic, programació, tot plegat per crear experiències interactives de cada vegada més immersives. La indústria, de fet, factura més que el cinema i la música junts i s'ha convertit en un dels principals motors de la innovació digital. La recerca científica, a més, també ha trobat en els videojocs un valuós camp d'estudi. Diverses investigacions han demostrat el potencial dels videojocs per millorar habilitats com l'atenció, la memòria, la presa de decisions o la coordinació visuoespacial. A més, els serious games s'utilitzen en àmbits tan diversos com la rehabilitació física, la salut mental, la formació de professionals o l'educació, entre d'altres, demostrant que jugar també pot ser una manera d'aprendre. Al mateix temps, però, el sector encara afronta reptes importants. Un dels més destacats és el biaix de gènere, tant en la representació de personatges com en la presència de dones als estudis de desenvolupament, així com també en la persistència d'actituds masclistes o d'assetjament en algunes comunitats de jugadors. En això se li afegeix qüestions com la monetització agressiva mitjançant microtransaccions i caixes de recompensa, la protecció dels menors, l'ús responsable del temps de joc o l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el desenvolupament d'aquests jocs. El Dia Mundial dels Videojocs és, per tant, una oportunitat per celebrar la capacitat creativa i innovadora, però també per reflexionar sobre com construir una indústria més inclusiva, ètica i responsable. Fins aquí el programa d'avui, fins aquí el Codi Beta, el darrer Codi Beta d'agost. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Arrencam aquesta primera hora en continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui parlarem sobre lectura fàcil, farem una checklist abans que comencis curs, escoltarem propostes interessants i celebraran la final del concurs juvenil d'estiu de No venim amb manual. Estau preparats? Idò, arrenca la primera hora de programa.

0: Avui volem tornar a parlar d'un tema que ja hem tractat alguna vegada en el programa, però del qual volem conèixer una mica més, la lectura fàcil. Què és exactament i quines possibilitats ofereix tant a infants i joves com a persones adultes? Avui per parlar-ne ens acompanya na Marina Rigol, que és vocal de l'Associació Lectura Fàcil de les Illes Balears, comunicadora i tècnica de biblioteca, que ha fet feina a diferents biblioteques de Mallorca, entre elles la Biblioteca de Santa Maria del Camí, i també a l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat. Bon dia, Marina, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bé, moltes gràcies per ser aquí. Tenim una sèrie de preguntes per tu. Com deien, ja hem parlat alguna vegada de lectura fàcil en el programa, però per aquells que no la coneixen, de què parlam exactament quan parlam de lectura fàcil?
1: Doncs mira, la lectura fàcil és un mètode per crear i adaptar textos perquè siguin més fàcils d'entendre per tothom, perquè siguin més comprensibles. Per adaptar i redactar aquests textos, el que se segueix és una norma internacional que et dona tota una sèrie de pautes que serveixen per facilitar la comprensió d'aquests textos, tant en el contingut com en el llenguatge, com la forma i el disseny. Et donen tota una sèrie d'idees.
0: De pautes.
1: Exacte, perquè sigui més fàcil d'entendre per tothom.
0: Molt bé. A vegades, però, hi ha com a idea que la lectura fàcil està pensada només per persones amb dificultats o alguna dificultat concreta de lectoescriptura, com pot ser la dislèxia. A qui pot realment beneficiar la lectura fàcil?
1: Doncs mira, nosaltres sempre diem que realment la lectura fàcil beneficia a tothom. Però, clar, evidentment està especialment dedicada, diguéssim, a les persones que tenen algun tipus de dificultat lectora. Sigui perquè tenen un trastorn de l'aprenentatge, com deies tu, la dislexia, persones neurodivergents, persones amb problemes de concentració d'algun tipus, també per persones amb discapacitat intel·lectual, persones grans amb problemes de memòria o fins i tot persones que no tinguin hàbit lector. I fins i tot persones nouvingudes que estan aprenent un idioma i també els facilita molt aprendre aquest idioma.
0: És molt ample,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. La lectura fàcil facilita l'accés a contes, a novel·les, també altres tipus de llibres. Clar, en el cas de la literatura infantil i juvenil, de vegades tenim la sensació que hi ha moltes lectures adaptades a diferents nivells, no? Hi ha moltes possibilitats de diferents dificultats. Però, clar, no sempre el nivell lector d'un infant se correspon a la seva edat i les seves preferències. Quines possibilitats ofereix aquí la lectura fàcil perquè els adults puguin accedir a continguts adequats a la seva edat i en els seus interessos, independentment del seu nivell lector?
1: Sí, jo crec que la clau és el que has dit tu, és entendre que el nivell lector i l'edat doncs no sempre van de la mà.
0: Clar.
1: Un infant pot tenir 10 anys, 15, però necessitar un text una mica més senzill per poder llegir de manera autònoma, que és el que al final el que volem.
0: Però la temàtica...
1: Clar, exacte, això no vol dir que els seus interessos siguin doncs d'un infant més petit, i això és el que la lectura fàcil els pot oferir moltes possibilitats, perquè podem trobar textos doncs amb un llenguatge i una estructura més accessibles, però que parlen de temes que els hi poden interessar més. No hem de donar una història amb un infant, una història infantilitzada, perquè no arribi potser a llegir aquest nivell que en teoria li correspon.
0: I si passam a les persones adultes, és freqüent trobar també llibres i novel·les adaptats a lectura fàcil? És a dir, hi ha cada vegada més oferta pensada específicament per adults?
1: Sí, sí, sí, cada vegada n'hi ha més. De fet, Espanya és dels països que més oferta tenim llibres de lectura fàcil. Inclús hi ha editorials que estan especialitzades, com pot ser Lectúria, Adapta Editorial, Mar de Fàcil, cada vegada en surten més. Moltes de les novel·les, és veritat, que són clàssics de la literatura, que és per on es va començar a fer les adaptacions, però cada vegada podem trobar altre tipus, com biografies, llibres de divulgació, això. I a més, també hi ha autors que ja estan començant a escriure directament amb lectura fàcil, que eren adaptadors segurament i ja han fet el vot a escriure els seus llibres en lectura fàcil. I a més, autors contemporanis que cada vegada entenen més la importància d'adaptar els seus llibres a lectura fàcil perquè puguin arribar a un públic molt més divers.
0: Exacte. Clar, ara parlàvem de llibres de ficció, però la lectura fàcil no se limita només a novel·les o contes. També podem trobar en lectura fàcil documents, guies, informacions diverses. Tu, de fet, com comentaven, has fet feina a l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat. Quin tipus de documents se poden adaptar a lectura fàcil i en quins heu fet feina des de l'oficina?
1: Mm-hmm. Sí, de fet, la lectura fàcil va molt més enllà dels llibres, el que deies. Mm-hmm. Es poden adaptar a tot tipus de documents, realment, com documents administratius, formularis. Nosaltres hem fet molta feina en guies de museus, exposicions, cartells, etc. El que sí que considerem molt important, justament que es conegui la lectura fàcil, és perquè aquests tipus de textos sovint contenen informació que és molt rellevant per la persona que el rep. Tots ens ha passat, sempre poso aquest exemple, no? Tots ens ha passat que hem rebut una carta del banc o de l'abogat o de salut, fins i tot, que és una informació important que has d'entendre. A vegades fins i tot has de signar o donar la teva acceptació. I no entenem ben bé què ens estan demanant, ho hem de llegir 3 o 4 vegades, no? Llavors, imagineu-vos si aquesta informació ens arribés des del principi clara i accessible, la podríem entendre molt millor, estaríem més tranquils també a l'hora de prendre les decisions i actuar amb més autonomia.
0: Molt bé, molt important, idò. Anem a parlar de l'associació de lectura fàcil de les Illes Balears, perquè vosaltres heu creat, dins aquesta associació, un club de lectura fàcil. Conta'ns un poquet com funciona, qui va dirigit i on l'estau oferint també actualment.
1: Mira, des de principis d'any d'aquest any es va posar en marxa, doncs, juntament amb la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, un projecte per crear clubs de lectura fàcil a les biblioteques de Mallorca. Llavors, la idea inicial era, sobretot, donar a conèixer la lectura fàcil, perquè estem com en el primer pas, donar-les a conèixer entre la població general, els possibles beneficiaris i també, sobretot, els professionals de les biblioteques, que potser no hi estaven tan familiaritzats. Vull dir, molta gent li sona què és la lectura fàcil, però no ho coneixem realment o no sabem quins beneficiaris realment té. Llavors, hem començat clubs, per exemple, vam començar un club a Esporles, a Sineu, a Lloseta, n'hi ha alguns que han anat seguint, altres han aturat, però el que sí que ha sigut molt interessant és que el perfil de participants ha sigut molt divers. Realment hem tingut persones amb discapacitat intel·lectual, hem tingut persones que han vingut a aprendre el català, també, per practicar i aprendre el català, persones majors sense hàbit lector, que també se'ls ha obert un món, ha sigut molt interessant perquè se'ls ha obert un món que no coneixien. Per tant, ha sigut molt, molt enriquidor, aquests clubs.
0: Molt bé. Anem ara a un altre àmbit on la lectura té un pes important, que és l'aula, tant a través de llibres que se proposen durant el curs com de textos, materials que s'usen per aprendre. Clar, a les escoles i instituts, a vegades les lectures poden ser viscudes pels infants i sobretot pels adolescents amb poques ganes, no? O com una obligació. Nosaltres volem aprofitar la teva experiència dinamitzant clubs de lectura fàcil perquè ens expliquis què se podria fer a l'aula per dinamitzar aquestes lectures, per fomentar l'interès i sobretot per aconseguir que tots els alumnes les puguin seguir i entendre.
1: Sí, molt important. Jo crec que el que deies tu, és molt important que la lectura no se visqui com una obligació, com una frustració i fins i tot un rebuig a vegades, no? Clar, nosaltres en el Club de Lectura Fàcil, no sé, us explicaré una mica de què va, perquè, clar, potser parlem del Club de Lectura Fàcil, però no sabem ben bé com s'organitza, exacte. Clar, a diferència d'un club de lectura ordinari, dels que podem trobar normalment a les biblioteques, no? Que tu llegeixes un llibre a casa, vas a una sessió i es parla d'aquest llibre amb altra gent que també l'ha llegit. Vale. En aquest cas, nosaltres el que fem és no llegir el llibre a casa, sinó que el llegim setmanalment, el llegim en veu alta, entre tots els participants o la dinamitzadora. I bé, el que fem és, sobretot, primer recordar una mica què s'havia llegit anteriorment. O sigui, això són idees que potser podrien aprofitar els professors, a la classe.
0: Fer un resum com abans dels capítols,
1: exacte,
0: de
1: fer un resumet, explicant un poquet, sobretot per recordar per on anàvem, que això és molt important, perquè si hi ha algú que s'ha desconnectat una mica, pugui recordar. I després, sobretot, la feina del dinamitzador del Club de Lectura Fàcil és anar portant píndoles, comentaris o aclarint conceptes també, si hi ha algun concepte del text que no s'entengui, però sobretot jo crec que és enriquint una mica la lectura. O sigui, si estem parlant, no sé, d'un llibre que està ambientat al segle XVIII, doncs, escolta, parlem una mica de com era el segle XVIII, quina roba duien, no sé, una mica ambientar això, perquè crec que les persones poden anar seguint, se n'en recorden també més de l'argument, tot ajuda a que la persona estigui més connectada amb aquell llibre i en gaudeixi. Al final és el que volem.
0: A generar més interès,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé. I si ara un mestre o professor que ens està escoltant vol adaptar determinats textos o materials, una situació d'aprenentatge, per exemple, perquè siguin més accessibles per tot l'alumnat, per on podria començar? És a dir, quines recomanacions bàsiques li donaries i també on pot trobar informacions i recursos per fer-ho?
1: Per fer-ho. Mira, jo el que us he preparat, si us sembla bé, és donar així una sèrie de pautes bàsiques d'aquesta norma que us dic que fem servir per adaptar els textos de lectura fàcil, que poden servir tant pels mestres com per qualsevol persona que vulgui fer més accessibles els seus textos personals o professionals. Uh-huh. Per exemple, així quatre pinzellades. Evidentment, la norma és molt més llarga, però quatre coses
0: resum.
1: Que ja podríem fer ara mateix en qualsevol text per dir, mira, és més accessible per tothom i segur que així s'entendrà. Per exemple, hem d'intentar fer els textos no molt llargs, val? Frases molt simples i una estructura, intentar seguir subjecte, verb, predicat, no fer moltes, com se diu?
0: Moltes subordinades.
1: Subordinades, exacte, em sortia la paraula. Moltes subordinades, donar-li masses voltes a les coses, Hem d'intentar explicar el mateix, o sigui, sempre pensar, com puc explicar això d'una manera més senzilla, amb la informació essencial, sense tecnicisme, sense descripcions llargues, Intentar anar
0: en el
1: bessó de la cosa, exacte. Després, millor usar paraules conegudes, també evitar metàfores i paraules amb doble sentit, per exemple, que això sempre costa més d'entendre. Si hi ha alguna paraula difícil, que evidentment no sempre les podem evitar, i a vegades que també està bé conèixer vocabulari, no és que les haguem d'evitar totes, es poden explicar. Després de la paraula es pot explicar, doncs això es refereix a això. Per exemple, les editorials també solen posar un quadret al costat de la paraula, també és una manera de fer-ho més accessible. Altres coses, per exemple, evitar punts suspensius, abreviatures, parèntesis... També hem de limitar l'ús de les negretes, les majúscules, les cursives... Tot això són subratllats, són coses que dificulten molt la lectura. I una de les coses que sempre em fa molta gràcia explicar és que... Hem d'alinear, o sigui, és ideal alinear el text a l'esquerra, en bandera, perquè ens han ensenyat sempre a l'escola o a la universitat que ho féssim amb justificat el text, no? Doncs justament és molt més fàcil, molt més accessible si l'alineem a l'esquerra, i això molta gent em diu, és que això fa mal als ulls, però t'has d'acostumar perquè és com... Exacte. Després, jo què sé, tipus de lletra. Entre 12 i 16. No cal ni que la fem molt petita, que a vegades, aquells textos superpetitets, que és que no entenem la lletra perquè és molt petita...
0: No la veiem directament.
1: O bé, tampoc passar-nos, no cal que fem a 20, perquè la persona, si no té problemes de vista, no ho necessita. No sé, per exemple, dels números també. És millor amb dígits. Els números romans, per exemple, que són tan complicats quasi que per tothom, no? Sempre millor posar el número amb dígit. Bé, hi podria haver moltes coses, acompanyar d'imatges que siguin significatives. Això també ajuda.
0: Ens hem apuntat tot.
1: Molt bé.
0: I on poden trobar més informació sobre aquests recursos o com aquestes normes, no?
1: Sí, clar, això és una norma que podeu trobar per internet, però de fet jo crec que buscant informació, si no us poseu en contacte amb nosaltres i també us podem fer una petita explicació, però vaja, jo crec que buscant ho trobarien.
0: Com poden contactar amb la vostra associació, aprofitant ara que ho comentes?
1: Clar, sí, nosaltres tenim dues xarxes socials, tenim Instagram i Facebook, i ens podeu buscar per lectura fàcil, Punilles Balears, i allà trobareu informació tant de recursos com de novetats que van sortint, això, i també la nostra manera de contactar amb nosaltres.
0: Idò, Marina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i també per haver-nos ajudat a conèixer una mica millor que la lectura fàcil.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és Dial. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
4: En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Eivissa.
3: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
4: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
3: I la UDA Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
5: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Guaiona!
0: Vinga, avui rebràs.
3: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.

0: A finals d'agost, moltes famílies ja comencen a preparar motxilles, llibres, uniformes, si n'hi ha, però potser no és tan habitual dedicar una estona a revisar altres aspectes del nou curs, com quines expectatives tenim, què ens agradaria mantenir, què voldríem canviar, o quins petits acords es poden ajudar perquè el dia a dia sigui una miqueta més fàcil. Per això avui ens visita a No Venim en Manual en Javier Ferriol, que és pare, professor i president de FAPA Mallorca i que ens ha preparat una petita checklist amb alguns aspectes que pot ser interessant revisar abans que comenci el curs. Bon dia, Javier, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: T'han demanat aquí un repte i ens has elaborat una checklist amb un quants punts.
1: No? Vinga, vinga, com surt això.
0: Vinga. Jo tinc aquí els punts que ens has preparat de la checklist i després jo els vaig dient i tu ens els vas comentant.
1: Exacte, sí.
0: Vinga. El primer que tinc apuntat en aquesta llista és fer balanç del curs passat.
1: Clar, abans de començar un nou curs, és important mirar enrere sense jutjar, no? Jo crec que seria el primer punt. No mos hem de jutjar. Ni tal vegada centrar-nos en un aspecte només que mos hagi sortit malament, sinó que hem de tenir una visió una miqueta més àmplia.
0: Que va ser el més complicat, que va anar millor...
1: Exacte.
0: No?
1: Per exemple, no centrar-nos només en les notes, si van anar molt bé o malament, sinó identificar què va funcionar bé, sobretot a casa, i què és el que va generar més tensió. Si detectem aquests punts, segurament podrem avançar més i millor. No?
0: És un balanç que poden fer pares i mares, però entenc que també juntament amb els alumnes, si ja tenen certa edat.
1: Pues sí, perquè es pot parlar, que també ho comentarem més endavant, ens pot ajudar, no?, amb aquesta manca d'organització que molt sovint tenen els lots, els nins, els adolescents. No? Jo crec que detectar aquests moments ens pot permetre reduir la conflictivitat que molt vendrà més endavant. No?
0: D'acord.
1: I poden millorar una miqueta dia a dia.
0: Molt bé. Anem al segon punt d'aquesta checklist, que més ve amb dos com a subgrups. Tenim aquí revisar la logística familiar i poses com prestar especial atenció a activitats extraescolars i temps d'estudi i autonomia. Amem.
1: Exacte.
0: Poc a poc. Anem a començar per revisar la logística familiar.
1: Clar, dins la logística hi ha la part aquesta de les activitats extraescolars i crec que és molt important... perquè aquestes activitats ajuden a créixer en els adolescents i també en els infants, no? Però no ha de ser un motiu de viure ocupats de forma permanentment, no?
0: Els pares i els fills.
1: Exacte, perquè molt de pits mos pensàvem, molt bé, els he col·locat en aquesta extraescolar, però no pensàvem que l'hauré d'acompanyar, l'hauré d'anar a cercar, me coincideix amb un altre que després fa, i crec que això és una de les coses que com a famílies hem de tenir ben present, no? Crec que, a més de practicar, per exemple, un esport o desenvolupar talents que han de tenir en compte que a ells els hi agrada, que vagin motivats i que hi hagi una certa il·lusió per fer aquesta activitat. Apuntant-los a anglès perquè volem que treguin un certificat d'anglès, bueno, pot anar bé, però si no els hi explicam i si no arribam a un acord... pot ser un conflicte a la llarga, no?
0: Que haurien de revisar de l'estre escolar, no? Tu ja des un poquet que els hi agradi. L'organització, no?, que també que sigui assumible. Què més creus que haurien de revisar?
1: Jo crec que és, segurament, si els hi porta il·lusió. Si aniran de forma... perquè sí, perquè els hi agrada i perquè els hi crea una motivació, una il·lusió, no? També si pot aportar un benestar i també un aprenentatge, no? Que no només sigui, bueno, pues, fa aquesta extraescolar perquè està ocupat i és igual, per això és tan important si després arriba com un final de curs, allà on ell pot demostrar, o ella pot demostrar el que ha après, o si això se pot traduir en un futur viatge, allà on practicaràs anglès, ara em poso un poc
0: parlant
1: així,
0: d'infants,
1: no?,
0: i d'adolescents, no? Perquè a vegades
1: totalment
0: pareix que se vinculen només a infants com a eina de conciliació.
1: Totalment. A més, crec que és molt interessant és pensar que en aquests adolescents, que potser ja perquè van a l'institut, ja no fan extraescolars, què faran amb aquest temps? Si estan dues hores aferrats en el mòbil, a l'ordinador, pues, tal vegada és millor fer un extraescolar que el motivi, que li agradi, que pugui acabar amb una altra motivació, que no que estigui a casa sense fer res, no?
0: Molt bé, potser podria ser el moment, abans de que comenci el curs, de parlar què vol fer enguany, revisar i no donar per fet que farà el mateix que feia l'any passat,
1: si
0: no? Perquè van canviant.
1: Si parteix del gust de l'adolescent, del nen, encara millor.
0: D'acord. L'altre subgrup d'aquesta logística familiar era el temps d'estudi i l'autonomia.
1: Clar, el que diuen els experts, i jo hi estic d'acord, el que passa que com a família saben que és complicat, és que l'objectiu no és que els nostres nins depenguin de nosaltres a l'hora d'estudiar, és que ells vagin agafant aquesta autonomia i que de mica en mica vagin agafant, no? Uh-huh. Jo crec que jo estic d'acord, eh?
0: Hem de revisar també, idò, una miqueta.
1: Totalment. Es pensar, segurament, el que feien l'any passat i el que fan enguany. Jo, per exemple, en el meu fill, n'hi havia un que no aconseguia estar més de 15 minuts assegut, i al llarg dels temps vàrem veure com evolucionava. Molt a poc, però evolucionava, no? I gràcies a ser conscient, doncs, mos ha ajudat, no? I això seria un poc el mateix, no? L'objectiu de cara en el curs que ve seria donar aquestes pautes per anar millorant, no? Encarregar-nos nosaltres de veure quin temps estan, com ho planificarem... I
0: quin temps estem nosaltres, no? I si volen cedir, també,
1: exacte,
0: responsabilitat,
1: exacte,
0: també, no?
1: És a dir, jo l'any passat estava mitja hora també, i pues, he d'intentar minvar aquesta mitja hora. Eh? Han de ser 15 minuts, ha de ser un ordre, partir, després tornar a veure menys si ho està fent, perquè això és una manera de veure que va agafant autonomia. I és molt important l'autonomia de cara a ell en aquest curs i de cara en el futur.
0: Molt bé. Hem revisat logística familiar amb dos subapartats. Anem a un altre, que és tecnologia i descans. Això també ho has afegit en aquesta checklist. Clar,
1: sí.
0: M'imagino que venim d'horaris d'estiu un poc més laxes.
1: Jo crec que
0: revisam en això?
1: Quan arrencam un curs nou és un bon moment per planificar i assumir noves responsabilitats. No? Millor si són de forma progressiva. Per això dèiem abans que si el curs passat era mitja hora, doncs a lo millor aquest curs han de canviar un poc aquesta dinàmica, no? I en aquest sentit, el mateix en les pantalles. No? Abans xerraven del fet d'un extraescolar per evitar temps que estigui ocupat en pantalles, i aquí el que intentaríem és que nosaltres mateixos posar uns límits coherents en els nins i nosaltres també fer de referents de cap

0: d'anar a dormir tard, de desaparèixer el cap de setmana, que han de revisar d'horaris,
1: ara. Sí, no, han de recuperar precisament aquests horaris perquè ens faciliti es poder dormir bé, es tenir una rutina.
0: Ho han de fer amb un temps, no?
1: Quant abans ho fessem, millor. Si esperam en el setembre, ja segurament farem tard, no? Però sí que tornar allò de abans de les 11 o fer-ho de forma progressiva. Si era les 11 que se n'anaven a dormir, pues intentar que sigui les 10 i mitja, intentar que sigui mirant la tele una cosa més tranquil·la, evitant els aparells electrònics de cada pic, anar posant-los més en fora i anar agafant aquest ritme, perquè si no el cop serà més fort.
0: I d'anar a seguir amb aquesta checklist, que és una checklist per les famílies, abans de començar el curs escolar, per revisar una miqueta tot el que pot ser interessant de cara en el pròxim curs. I dins aquesta revisió entren també els pactes familiars, no? Ara que no anem a ritme frenètic de curs, sí. Quins pactes familiars podem revisar?
1: Parlàvem abans de les responsabilitats, no? Pues és un bon moment de... Tenim un any més tots. Si l'any passat ajudaves en això, pues podem incorporar, no? Sobretot a nivell de tasques domèstiques. Crec que és un bon moment a mesura que anem...
0: Que hi hagi un equilibri de llibertat i responsabilitat.
1: Exacte.
0: O intentar-ho.
1: Exacte. I sobretot tornar a negociar aquests horaris i aquest temps d'estudi, no? Deixar-ho una miqueta preparat. A dir, si el dilluns, dimecres i divendres tindràs futbol, pues ja saps que abans d'anar al futbol hauràs d'estudiar al manco una estona.
0: O posar rentavaixelles.
1: O posar rentavaixelles. O s'ús de pantalles, recordar que el teníem en aquest espai, pues l'hauran d'adaptar a un altre moment. I també m'ho diran, bueno, ara ja som més grans, puc tenir més temps, no?
0: Hauran de revisar-ho bé,
1: i aquí hauran de negociar, exacte.
0: Molt bé. Ens queden dos punts d'aquesta checklist.
1: Sí. I
0: el cinquè punt és pensar en la relació amb el centre educatiu. Tu, com a
1: important
0: representant d'associacions de famílies, suposo que és una cosa que tens molt clara, i a més és vera que de vegades hi ha hagut conflictes, no? L'any anterior no us hem entès bé amb un tutor, hi ha hagut problemes a classe...
1: Mira, jo sempre dic que tant les famílies com l'escola compartim un mateix objectiu, que és el benestar i l'aprenentatge dels infants. Això no hi ha dubte. Amb una comunicació respectuosa guanyant tots. El que passa és que de vegades aquesta comunicació ha d'estar basada en sa confiança, i aquesta confiança pues s'ha d'anar cuidant, no?
0: Tu que ets pare i ets professor, quines qüestions creus que podríem anar revisant de la nostra relació amb el centre educatiu?
1: N'hi ha moltes. Un
0: parell,
1: no?
0: Mallorquí, amem.
1: El que ajuda molt és comentar amb el tutor qualsevol tipus de conflicte, de problema que pugui anar o que ha sorgit durant altres anys o durant l'estiu.
0: És a dir, que ens podem anar apuntant què voldríem d'aquella primera tutoria, no? De la tornada a l'escola. Què més podríem anar avançant?
1: En el cas d'alumnat NESE, és molt important fer arribar en el Departament d'Orientació pues un poquet com ha anat l'estiu, com ha anat els altres cursos, fins i tot poder anticipar amb una visita en el centre, en l'alumne, per tal de que entri en aquesta normalitat i se pugui començar a acostumar a el que vendrà, no? Mm-hmm. Perquè tothom, si nosaltres ja ens costa tornar a la feina a la conca i no ens hem recordat ni el número de l'ordenador per entrar...
0: Totes les contrasenyes s'han oblidat.
1: Exacte, doncs imagineu-vos en els nens, no? I que també pot anar molt bé. Doncs anar preparant tot això, no? Aquesta anticipació, jo crec que és clau. Sobretot, donant importància en el procés de tornar a arrencar. Si xerram i deim, mira, els professors també comencen des de zero, venen de vacances, no vos coneixen, ara han d'activar aquesta comunicació, jo crec que és un treball de forma conjunta que els alumnes, els nens reben, i això és molt positiu.
0: Molt bé, i acabam amb el darrer punt d'aquesta checklist d'abans del nou curs, que és mirar-nos també a nosaltres com a pares i com a mares.

0: quines preguntes ens podríem fer nosaltres com a pares i mares?
1: A veure, el primer de tot seria, nosaltres hem de fer una mirada cap endins, hem de ser crítics, no massa, però hem de ser crítics, i hem de pensar que nosaltres pues, som un exemple, no? A partir d'aquí hem de confiar més en els nostres fills, sobretot a mesura que nosaltres li donen responsabilitat a ells i nosaltres sigui una responsabilitat compartida, també ajudarà a que entenguin per què ens preocupem, i aquesta comunicació, aquesta responsabilitat, ens ajudarà a que ells tinguin la llibertat de poder dir la seva, no? I clar, això ha d'anar un poc relacionat entre les nostres expectatives i que siguin reals, no? Perquè tots volem que els nostres fills siguin, però bé, potser a l'inici de curs els hi costa una miqueta més, per lo que sigui, i les nostres expectatives tan elevades el que fan és afegir en el banyat, no? I haurien d'anar una miqueta en compte amb això. I hi ha una frase que no sé qui la diu, però jo m'agrada molt, que diu que educar també és aprendre cada dia. I doncs nosaltres jo crec que hem d'aprendre amb ells en aquest procés, no? I no és fàcil.
0: No és senzill, però tenim ja la checklist elaborada per les famílies abans de l'inici de curs, que la recordam ràpidament, es fer balanç dels curs passats, revisant un poquet que ens agradaria mantenir i que potser voldríem canviar, revisar la logística familiar, especialment les activitats extraescolars, quin paper volem que tinguin aquest curs i si l'organització serà assumible per tots, temps d'estudi i autonomia, també important, i com poder anar cedint autonomia de forma progressiva, tecnologia i descans, aquí un paper important de les pantalles, com les gestionam, i els descans i els horaris, si els hem d'anar recuperant després de tanta rebel·la, revisar els pactes familiars, les responsabilitats de cadascun, també sabrem que vendran associades les llibertats, que no les hem de deixar enrere tampoc, pensar en la relació amb el centre educatiu, quines qüestions ens agradaria comentar o quines informacions voldríem fer arribar al tutor, i finalment mirant-nos nosaltres com a pares i mares, ara que tenim un poquet de marge abans que el dia a dia ens absorbeixi.
1: Exacte, sí.
0: Ho han reflectit bé, resum.
1: Molt bé, molt bé.
0: Tenim la checklist.
1: La tenim ben feta.
0: Molt bé. Idò, moltes gràcies i ja ho sap, t'esperam un altre dissabte.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I després d'aquesta checklist per l'inici de curs, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam parlant de l'oferta de cursos de formació per joves. Ens ho expliquen des de Palma Jove.
1: Tens ganes d'aprendre alguna cosa nova? A Palma Jove, centre d'informació i assessorament gratuït per a joves de Palma, hem fet una recopilació de cursos de tota classe. Idiomes, cuina, agricultura, oficis i molt més. I sí, n'hi ha de gratuïts. Consulta totes les opcions i tria el que més t'interessi a palmajove.es.
0: I continuem ara amb una proposta d'oci per a totes les edats.
2: Hola, os saluda Sabeli Free para comentarles que este viernes 4 de septiembre se realiza el Asia Dance Plus, donde habrán exhibiciones de baile y de canto de ritmos asiáticos. Entre ellos tendremos el famoso K-pop y también nuestro K-pop Random Dance. Habrán sorteos y muchas actividades más. Nuestra sección se realizará desde las 5:30 de la tarde a las 8 de la tarde en la Plaza Santa Paguesa en calle Blanquerna en Palma. ¡Os esperamos!
0: I acabem amb una petició musical. Avui ens han demanat el rap penat de Xiula. L'escoltam i ens preparant ja per la darrera part de la primera hora de programa. Atenció, perquè després d'aquesta cançó i d'una pausa arriba la final del nostre concurs juvenil d'estiu.

sentits tens? Només 5? Vaja, vaja, aviam si ho entens. Jo un mes, au, ves, jo m'oriento a la foscor. Faig trajectes, menjo insectes i sóc un gran caçador. Ecolocalització, eco, eco i la...

TV3 Ràdio és diversió. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la Ràdio Pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. TV3 Ràdio, serveis informatius.

0: I avui arribam a la gran final del nostre joc de categories d'estiu. Teníem molts classificats, ha estat un joc que hem fet durant l'estiu. Vàrem classificar espardenyes foradades, obargues suades, patates en flow, monedes boreals, rumbers, xiuladoris i el nom més llarg, de 13 a 31, els joels i ses multicolors. I avui, atenció, després de tot aquest sorteig, com ha guanyat tothom, perquè aquí guanya tothom, se n'han anat a la final. De 13 a 31, els joels i ses multicolors i rumbers xiuladoris. Que esteu preparats pel concurs? Sí, heu arribat
1: sempre,
0: a la final.
1: Sempre.
0: Esteu contents?
2: Anem a guanyar.
1: Molt contents.
0: I per aquí, els Joels, què tal?
3: Aquí volem agrair als nostres fans, que sempre ens han apoyat. Gràcies.
4: Volíem tenir tots també un record amb els grups que no han classificat al final.
0: De sorteig, eh?
4: Sí, he de reconèixer que, per exemple, vaig estar tot l'estiu pensant que patates amb flow era patates amb flor i ha estat avui que he sentit el nom correctament. Però
0: patates amb flow, eh? Bé, idò, que esteu preparats? Avui serà més difícil, eh? Al final sempre és més complicada. No me'n recordar la mecànica del joc. Tenim un dau, bé, dos daus. Tenim preguntes i tenim manualets. Tireu el dau, vos toca una categoria i haureu d'intentar encertar la pregunta o superar la prova per aconseguir el manual corresponent. I recordeu, són seccions de no venir amb manual, una mica particulars. Si no ho aconseguiu, hi haurà rebot i l'altre equip tindrà una oportunitat. Tireu el dau, amb qui comença. Vinga, ràpidament.
2: 15.
0: Molt bé. Idò, ha tocat per aquest costat en els rumberes xiuladoris. Vos ha tocat Eclipsis, que és el tema de moda d'enguany.
4: Ah, d'acord.
0: Vinga, tindreu preguntes amb opcions múltiples. Estau preparats?
2: Sí.
0: Vinga. A la Xina antiga, que deien que passava, espera, durant un eclipsi de sol.
4: Sí.
0: Que pensaven que un drac gegant se'n passava el sol, que el sol s'havia quedat atrapat darrere la gran muralla, o que els focs artificials havien arribat fins al sol i l'havien fet malbé.
2: No, vull que sigui sa.
0: Correcte, sí, molt bé, molt bé. Amem, la següent. Per què va fer servir Colom un eclipsi lunar? A, per calcular quants dies faltaven per arribar a les Índies. B, per convèncer els habitants que si no l'ajudaven el cel s'enfadaria i els llevaria la lluna. O C, per demostrar a la seva tripulació que s'havia fet truites de patata a la llum de la lluna.
4: La B, la B.
2: La més absurda.
0: No, no ha colat, Joel, no t'han fet cas. I ja per... No, en tenim dues. Quin descobriment científic es va fer gràcies a un eclipsi solar? Es va descobrir un gas nou al Sol, l'heli. Es va descobrir que el Sol tenia anells al seu voltant com si fos Saturn. O es va descobrir que la Lluna brillava perquè estava recoberta d'una mena d'arena brillant. Penicilina.
4: Ja. No, perquè el resto no són...
0: Correcte! Molt bé.
1: Que bé, que bé, que bé.
0: Molt bé, Gavi. I vinga, com explicaven els eclipsis algunes civilitzacions antigues? A, pensaven que els déus s'enfadaven i per mostrar la seva ira amagaven el sol i la lluna. B, pensaven que uns llops gegants perseguien i atrapaven el sol i la lluna. O C, pensaven que hi havia hagut una baralla familiar entre el sol i la lluna i que enfadats no se volien veure unes altres.
4: Bé,
2: i d'on... I d'on eren?
4: Los dies desenfadados.
2: Totes.
0: Ah! Però m'has mirat.
2: No. Sí, sí. Totes,
1: no?
0: Bé, ja està. Heu guanyat el punt igualment perquè heu encertat. Totes no, totes menys una, però molt bé. Vinga, tireu vosaltres ara, vinga, que vos toca.
2: 22.
0: Vos ha tocat història de la tecnologia.
2: Vamos.
0: Estau preparats, Joels i multicolors? Però és fàcil dir-ho així,
5: Ja.
0: Jugarem a la línia dels temps dels invents. Jo vos diré tres invents, objectes o tecnologies i haureu d'ordenar-les de més antic a més modern. No és fàcil, eh? Clar, si heu estat a les seccions de tecnologia, potser ho tindreu més fàcil. Vinga, començam. Transports. Ordenau de més antic a més modern bicicleta, tren de vapor i submarí. Vinga, que
2: és... Submarí és el més antic.
0: I què més?
2: Tren de vapor el següent i després... No, bicicleta... I no. Bicicleta última. És l'ordre contrari.
0: És correcte.
2: Uau.
0: El submarí és dels primers dissenys, varen sorgir al segle XVII, després va arribar el tren de vapor i, atenció, la bicicleta se va inventar l'any 1817. És curiós, això.
5: Sí.
0: Vinga, menjar i cuina. De més antic a més modern. Gelera, menjar per emportar i batedora. Quin és l'ordre correcte? De més antic a més modern.
2: Què és batedora?
3: Més antic.
0: Batedora, de batre.
5: Però demà, que no és... De...
0: No, vale. No és demà. Vale. És elèctrica.
2: Ah, batedora vale. És l'últim.
0: Sí? De... Què és el primer?
6: Menjar per emportar.
3: No. A Pompeia,
2: sí,
3: ja.
2: Sí, i de segon...
0: Gelera. Correcte. Molt bé. A l'antiga Roma ja hi havia menjar per emportar, com deia en Joel Gran. La gelera moderna, segle XIX, i la batedora elèctrica és més recent. I la tercera, invents elèctrics o no? Aquí no ho podem concretar. O sí, pot ser. Alguns sí, alguns no. Ordenau de més antic a més modern les portes automàtiques, la torradora elèctrica i la màquina espenadora.
7: Ala, vinga.
0: Vinga, quin és el més antic?
2: Primer... Suport automàtica.
5: Tu creus? Jo crec que ets la torradora.
0: La torradora...
2: En el programa jo crec que hi va tot al revés. Crec que torradora era l'últim. I el de medio...
0: A més, la torradora és elèctrica, vos ho hem dit ja. La
2: torradora era
0: l'últim. Aquí ja sí que... Torradora és a darrere, val. I d'acord, i les altres dues...
2: La primera, porta automàtica.
0: Portes automàtiques o màquina expenedora? Heu de triar.
2: Porta automàtica. No,
7: són quatre, han de triar...
0: Anem, què vols quedar finalment?
5: Màquina expenedora, torradora...
2: No, torradora l'últim.
5: No, això.
0: Portes i torradora, correcte!
7: Que fort!
0: La màquina expenedora és superantiga, ja n'hi havia una en el segle primer que funcionava amb monedes i dispensava aigua. Les portes automàtiques també tenen antecedents antics, funcionaven amb mecanismes, pesos i politges, i la torradora elèctrica ja és elèctrica, i surt més tard. Les altres dues no funcionaven amb electricitat. Era tot mecànica, enginy i inventiva. Què trobau?
2: Increïble.
5: Una monada.
0: Heu guanyat el punt.
2: Vamos! Yeah.
0: Clar, i ara qui vos ha tocat? Què vos ha tocat? Tirau. Perquè això anem provant. I vos ha tocat anime avançat. Ara ja són avançades. Hi haurà rebot, però ha de dir que a partir d'ara ja tot és superdifícil. Aquestes proves són molt difícils per tothom.
4: No podem deixar el rebote perquè...
0: Si deixeu el rebot, teniu aquí un parell d'otakus que... No sé jo.
1: A tope.
0: Vinga, preparats?
2: Sí.
0: Vinga, posa'm musiqueta i arrencam. Qui és el protagonista? No podeu fer rebot fins que ells no hagin intentat contestar. Vale. Mm-hmm. Qui és el protagonista de Kimetsu no Yaiba?
4: Tanjiro.
0: D'acord. Un punt, cap aquí.
2: Bravo.
0: Qui és la germana d'en Tanjiro?
4: Netsuko o
0: algo així. Netsuko, correcte.
7: Molt bé.
0: Digueu el nom del mitjà de transport que fa servir en Son Goku per volar quan és petit.
4: El núvol quinta.
0: Correcte. Bien, bien. Com se diu el grup protagonista de Demon Hunters?
4: Hantrix.
0: Correcte. Heu de dir el nom de tres pilars de Kimetsu no Yaiba.
4: Los nombres o basta con los
0: elementos? Els noms. Aquest és difícil.
4: És com... Mitsuki... No.
0: Kanroji,
4: algo así.
0: No. Rebot?
2: Shinobu... Rengo, Kuito, ja està.
0: Punt cap allà. Seguim. Qui és el millor amic d'en Son Goku que no té cabells?
4: Krillin.
0: Correcte. Qui entrena en Goku quan és petit?
4: El mestre Follat Tortuga.
0: Correcte. Molt bé. Aquí cadascú, per la seva època, encertat. Molt bé. Heu de dir el nom de tres integrants del grup protagonista de Demon Hunters.
7: Vinga, equipo, va.
0: Vinga, va. Aquesta està molt de moda.
5: Delega.
4: Ni idea.
0: No sé ni si ho sabran per aquí. Rebot?
2: Vale, a veure.
5: Buena idea.
2: Espera.
7: Un poco complicado.
2: Lo siento.
0: Vinga.
5: Vinga, Joel.
3: En Pep?
0: No. Pep, de Maria i en Toni.
4: No m'agradaria tant de temps.
0: Vinga, vols donar una pista.
2: Rumi.
0: I què més? Has d'encertar les altres.
2: Vale, les pistes.
0: No, ja està. Rumi, Mira i Zoe. Vinga, seguim. Qui és el personatge que d'un cap de senglar a Kimetsu no Yaiba? Qui és? No? Segur?
4: És que ha dit el nom en japonès, però no era el nom.
0: I doncs no era el nom en japonès, tampoc. No. Rebot?
4: S'ha equivocat, però.
0: Inosuke, correcte. Vinga, que quan n'hi ha moltes, ja acabau. Què du gairebé sempre en Netsuko a sa boca?
4: Un palo, un bambú.
0: D'acord.
2: Un palo.
0: Ara m'heu de dir una tècnica de respiració de Kimetsu no Yaiba.
4: Marea... No.
0: Respiració de...
4: De agua.
0: Vinga.
7: Això és un concurs de Kimetsu no Yaiba.
0: Sí. Directament. No, anem a canviar-ho. Qui lidera el grup rival Saja Boys? Eh?
6: Torna-lo d'abans.
0: Qui és el líder del grup rival Saja Boys?
4: Això no era del K-pop.
2: Una pista, una pista.
0: Vinga, vols donar una pista? Comença per G.
2: Ah, ja m'acordo.
7: G-pop.
0: G-pop.
1: Giro.
2: Giro.
0: Gino.
2: Gino.
1: Gino, Gino.
2: En espanyol, Gino.
0: I ara heu de dir el nom del tigre blau que apareix amb en Gino.
2: Pista.
0: Comença per Der...
7: Der... No.
2: Verdi.
0: Verdi? No. Derpi, eh?
2: Ves.
0: Bé. Bastant jo bé. Crec que bastant bé, bastant bé. Però queda la prova final. Ja us he dit que era tot molt difícil. Crit d'atac d'ànime, tots junts. Voltros.
7: Kamehameha!
0: I ara heu de cantar o tararejar la tornada de la cançó Golden.
7: Jo no puc jugar.
0: Vinga, vinga.
4: No ho sé. No, no.
0: Aquí podeu perdre els punts, si no.
4: És que no la puc fer en el meu to.
0: Això me sona, ho he escoltat alguna vegada. Això què és?
2: No sé.
0: Vinga, seguiu, que vos estàs salvant el Sergi. Molt bé, molt bé. Ho heu aconseguit. Molt bé, molt bé. Tirau dau, que estàu a la gran final. Vos ha tocat secció retro avançada. Naraceli no pot concursar, només pot fer gestos.
7: Toma!
3: Guai.
5: No pareix bé.
0: No pot concursar perquè Naraceli feia aquestes seccions, per tant, no seria just, eh? Però pots fer gestos. Eh?
5: Vale.
0: És que, clar, toca a qui li
2: no
0: toca. Bé, vos direm pistes i haureu d'encertar la sèrie. Està preparats? És una sèrie antiga,
2: vale,
0: eh?
2: Vale.
0: Araceli, pots fer gestos, no pots fer res més.
5: Vale, vale.
2: Ponte de pies hace falta.
0: Un dels personatges se diu Lisa. Vos donaré tres pistes, eh? I surten animals i els personatges són 100 vegades més forts que nosaltres. Quina sèrie...
5: David el nom.
0: Molt bé, molt bé. Primera. Següent. Són uns dibuixos que se basen en l'obra d'un autor molt conegut. El protagonista és un lleó i viatgen molt.
3: Oh, Willy
0: Fox. Correcte. I surt una motxilla especial i no es dona l'exploradora. La motxilla és com la bossa de Mary Poppins i cap de tot, i els protagonistes són fruites.
5: Les fruitis.
0: Correcte. Ho complicam un poc més. El protagonista fa ús de les noves tecnologies, en el dolent no li veiem mai la cara, i amb ell varen sentir per primera vegada la paraula gadget.
2: El doctor...
3: Inspector.
0: Molt bé, molt bé.
5: Que dur que és això.
0: I Araceli aguantant, eh? Ara després, a la segona part, podràs participar. El protagonista era un nen molt viu, era una espècie de com entrenar a tu dragón als anys 70, i el protagonista nomia com una mare del programa.
2: Miquel Vikingo.
0: Correcte. Molt bé, i ara ve la part més difícil, Araceli també hi pot participar, que és dir personatges de sèries. N'heu de dir, com a mínim, un. Ideal seria dos o tres. I no val el protagonista. Personatges de na Heidi.
2: Heidi.
0: No, d'acord. Marco, no. Molt bé. Havem algun
5: Niebla.
0: Més?
5: Niebla.
0: Niebla.
2: Dos, ja
0: està. Rottenmeier. Era per posar-vos un poc més difícil. I ara venen, aquí n'heu de dir... tres. Personatges de Barri Sésam.
3: Oh, el món?
5: Estrana Gustav.
0: Sí. Sí.
3: Epi, bla...
0: ja està, molt bé. I la darrera, personatges de Los Fruitis. Ui, aquí
7: Mochilo.
0: No sé. Mochilo.
7: Ai.
2: Pera.
0: No, pera no me sona.
5: Hi havia un que era un camu cactus, però no me sé els
0: sí.
5: noms.
0: Ja.
5: No me sé els noms.
2: Coco.
0: Pinchavo.
2: Pinchi.
0: Iye.
2: Pinche.
0: Iye.
2: Pinchote.
5: Pincho.
0: Pincho, molt bé. I en queda un, vinga, un més. Pensau, n'hi havia un que era una pinya andalusa. Quin nom podia tenir una pinya andalusa?
7: Gazpacho.
0: Correcte! Sou bons, eh?
5: Sou bons.
0: Bé, jo crec que a partir d'ara les dues darreres seran cooperatives, però veurem quin grup participa més, eh? Sobretot importa la motivació i la intenció.
5: Va per mèrits.
0: Perquè encertar no sé si ho aconseguireu.
7: Ai.
0: Tirau es dau... Com anau de coreà?
2: Genial.
4: Molt bé.
0: Anem. Ho intentem?
6: Sí.
0: Vinga, anem. Com se diu hola en coreà?
3: Web, com anem?
0: No. Anyon...
2: Anyon, anyon.
0: No, és més llarg.
2: Anyonen.
0: Anyon ja sé jo.
2: Anyon ja sé jo.
0: No sé com se diu. I gràcies. Menys sense vol alguna. Vinga, si n'encertar una, ho donarem per bo. Gràcies.
2: Si no, no veo.
0: Gràcies.
5: És que no entenc.
2: Grenso.
0: Cansa.
2: Margarita, que tu... Cansa. Cansa.
0: Cansa. Ja em nidà.
2: Quasi.
0: Anem. Adeu.
2: Ai.
0: S'apareix a dir adeu, pràcticament.
2: Ah. Apreu. Apreu.
0: Amén, com començava hola?
2: Anyo.
0: Idò, anyo. Molt bé.
2: Vamos.
0: Com serà sí?
2: Sí.
0: S'assembla a no, però vol dir sí.
2: Nyo.
6: No.
2: Ne.
0: Ne. I no?
2: Nyo.
4: Sí.
0: Anyo. Anyo. Bé, ja està. Eh? Jo crec que no n'encertareu cap més, però ho heu intentat.
2: Vamos.
0: Aplaudiments.
6: Vamos, amb motivació.
0: Perquè podem anar a la prova final. Aquí tocarà cantar, no? Perquè una prova final sense cantar no té sentit. Posarem trossets de cançons molt conegudes dels anys 70, 80 o 90.
6: Vale.
0: I les haureu de cantar.
6: Vinga,
0: aturarem la música, la continuareu, i després posarem la música i veurem si la cosa anava bé o no.
6: Vale.
0: Preparats? Vinga, que soni la primera cançó. Uau, el mar. Uau, el mar. Amén, com és?
8: Vives contenta siendo sirena, eres feliz.
0: Molt bé, la primera ha anat bé. Anem a una altra.

0: Molt bé, estic molt, molt, molt impressionada. Qui cantava això?
1: Rick Astley. Rick Astley.
0: Molt bé. Sí. I... No, Ricardo, no, Rick Astley. Joel, tu com te saps aquestes cançons? O vas movent-se boca? Tu mous la boca, no?
2: És gràcies a la ràdio, tot.
0: Sí, sí, sí. Vinga, aquesta no fallarà, mem.
3: Importa lo que yo haga.
4: ¿A quién le importa lo que yo diga?
0: Amem. Vinga, cantau. Ben fort.
3: Importa lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.
0: Molt bé, fort aplaudiment.
2: Aquesta, si no te la sabies, te llevaven el DNI, no?
5: Sí, sí,
2: sí.
5: Fora carnet, no venim a manual.
0: Heu guanyat tots. Com vos sentiu? La final dels manualets. Heu guanyat. Els de 13 a 31, el Joel, si són multicolors, i els rumberos, els xiuladoris. Com vos sentiu? Deixeu unes paraules en aquest moment.
5: Tot aquella gent que no va creure en jo. Que se'n recordi ara, que se'n recordi!
0: Heu parlat en coreà. Heu que més heu fet, heu cantat.
5: Realment no hem parlat en coreà, però no passa res.
0: Ho heu intentat. Que bé, que bé. Fort aplaudiment. I així acaba el concurs juvenil, la final de No venim amb manual. Ara ja podeu dir adéu, vinga.

Continuem en la segona hora de No Venim a Manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Avui començarem amb una entrevista a una jove, n'Alba Bestart, que ha guanyat un premi pel seu curtmetratge. També podrem escoltar un dels nostres audiocontes, propostes d'oci i recomanacions enviades directament per infants i adolescents, i tindrem un dels nostres tallers. Avui viatjarem a través de la història de la gastronomia. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim amb Manual.

0: No venim amb manual, ens agrada molt el cinema i també conèixer les diferents iniciatives d'infants i joves. Avui tenim a nosaltres en Alba Bestard, que des de fa molts anys copresenta la nostra secció de cinema i que se prepara per dedicar-se en el món audiovisual. En una ocasió anterior ens va contar com el curtmetratge que formava part del seu treball de recerca de batxillerat havia guanyat el segon Premi Juvenil de Curtmetratges de Ficció en Català per Joves de 14 a 17 anys dels Premis Castellig. Avui ens visita perquè el seu curtmetratge Check Out ha guanyat el premi en el millor curtmetratge en el Festival de Cinema Jove d'Elx, a més de ser seleccionat en el Festival de Cine do Mar, de Cine Maravillame, a l'Atlàntida Mallorca Film Fest i el Festival de Curtmetratges Medi Ambient i Sostenibilitat del Parc Natural de Montseny. Bon dia, Alba, benvinguda i enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, anem a parlar una miqueta sobre aquest curtmetratge, perquè parla sobre un tema molt actual,
1: sí,
0: que és la massificació turística, però també sabem que no pots desvetllar molta més informació, perquè és un curt de 7 minuts, no podem fer spoilers.
1: Sí, és un curt molt curt, però d'algú podrem xerrar una mica.
0: Molt bé. Anem a començar, Ido, parlant un poquet de la teva experiència i del món del curtmetratge. Tu actualment estàs estudiant comunicació audiovisual.
1: Exacte.
0: L'anterior curt que vas fer, com m'han dit, formava part del teu TRB.
1: Sí.
0: I aquest, com t'has animat a crear-lo?
1: Aquest, bàsicament, va ser perquè tenia ganes de contar alguna cosa al món. En aquest cas, una injustícia que jo estava visquent en primera carn i res, se me va ocórrer la idea i va ser tot molt ràpid i vaig dir endavant. Va ser, bàsicament, perquè me feia ganes, no per una altra cosa.
0: Perquè volies contar una història.
1: Exacte, exacte.
0: I, clar, com se fa per condensar tota una història en 7 minuts?
1: Jo crec que la clau és tenir clar quina és la idea que vols transmetre. Perquè una vegada tens clar això, ja com que pots acursar i llevar lo millor idees que te venen i dius, no, realment, per contar això que vull contar, basta una cosa molt més simple i al final val més arribar a transmetre l'essència de l'idea que vols contar, que no el millor embullar-se. Jo crec que això és el que passa amb els curts, que en vez d'entrar en molt de temes com passen les pel·lícules, el que fas és centrar-te en coses més específiques.
0: Tot i així, hi ha molta feina al darrere, no?, moltes vegades.
1: Sí, sí.
0: Quin és el procés des que tens aquesta idea que vols contar fins que se pot veure es curta a una pantalla?
1: I doncs, mira, de l'idea acabes escrivint un guió, que el guió passa per molt de canvis, després intentes cercar gent que se vulgui animar a fer-ho, trobar com és possible fer-ho a nivell de logística, de dir on ho podem fer, en quin material, i ja també és veritat que hi ha una persona encarregada d'això, que sol ser la productora, que t'ajuda molt, i d'allà vas traient i cada departament s'encarrega i va posant el seu gra d'arena.
0: I quanta gent ha participat en el rodatge de Check Out?
1: Idò, crec que érem unes 15 persones. No era un gran rodatge, però érem uns quants.
0: Ja n'hi ha. Tu ja coneixes ben de prop el món del cinema i n'hem parlat moltes vegades amb tu i amb ton pare, Toni Bestard, a la vostra secció de cinema. Però com canvies l'experiència quan ets tu, la directora, i és el teu curtmetratge el que presentes a un festival?
1: Bé, a l'hora de gravar, bàsicament, és que tens molt més de mal de caps, estàs allà...
0: Clar.
1: Però a l'hora de mostrar-ho, al final, és el que cercaves com a poder arribar a la gent en el que volies contar. I és vera que te fa sortir un poc del món en el que t'has ficat mentre rodaves i ja com ho veus un poc en tercera persona, però igualment... Jo, això mos passa com a la majoria de directors o els que ho intentem ser, que el teu curt mai t'acabarà d'agradar. Vull dir, sempre trauràs algo que li milloraries, però també com que anar a un festival t'anima perquè veus altres curts, xerres amb altra gent i com que t'enodreix bastant com a fer aquest intercanvi d'històries i poder interactuar amb altra gent que li agrada el mateix.
0: Pels infants i adolescents que ara ens escolten i volen saber més, què els explicaries sobre el paper d'una directora durant el rodatge? És a dir, quines decisions has hagut de prendre, per exemple?
1: Bàsicament és prendre decisions. O sigui, abans del rodatge tu ja has xerrat amb tothom per com a deixar-los clar quina imatge que vols donar amb el curs, o sigui, quina mirada vols posar i com vols que sigui l'estil del curtmetratge, però després del rodatge surten moltes...
0: Pot passar de tot, no?
1: Exacte. Per exemple, a nosaltres mos havien de ploure el mateix dia, estàvem tots supernerviosos perquè no sabríem si podíem rodar, i allà mateix, eren les 5 de matí que començàvem a rodar, i la meva decisió va ser, per exemple, canviar de localització. Teníem pensat rodar una platja que estava bastant enfora i a la meitat de camí vaig dir, mos quedem aquí.
0: Aturar.
1: I mos va anar molt bé perquè vàrem accelerar molt i vàrem poder gravar coses abans de que en teoria plogués, el que al final no va ploure. Així que, i després, a lo millor, coses de decorats o vestuari, maquillatge que te venen, diuen, t'agrada i dius, uf, això no funciona, o amb els propis actors veus que hi ha una escena que no acaba de funcionar i la canvies o la fas més curta o lleves un diàleg, i és això, veure amb els temps que tens i veure menys si funciona o no i saber com canviar-ho en el moment.
0: I què és el que més t'ha agradat i el que t'ha resultat més difícil a l'hora de dirigir i de prendre decisions?
1: El que més m'ha agradat, al final, és poder rodar. O sigui, ja és que és un plaer poder rodar, però, a part, com a lo bo que te'n revoltes de molta gent que sap molt del seu departament i aprens un munt de la gent en el que fas el rodatge, i això està molt guai. El pitjor, els nervis, totes les coses que poden sortir malament, que, com per exemple el que he contat, de que mos podia ploure, estem tots que dèiem, no hi ha curt. I això com que és bastant estressant, però un pic surt, com que te quedes molt bé i molt content.
0: I han d'acabar amb consells. Quin consells donaries als joves que se volen dedicar en un futur en el món del cinema?
1: I bàsicament, veure molt de cine.
0: Important.
1: Per inspirar-te o per tenir com un poc, saber un poc com es forma en la que s'expressa el cine, perquè té un llenguatge particular, i després, i també com a llegir llibres i tal, però després com a jugar. Perquè jo, per exemple, de petita feia curts així un poc d'aquella manera, però ho feia com a per jugar amb amics meus.
0: Experimentar una
1: mica,
0: no? Exacte,
1: experimentar i a poc a poc com a que aniran millorant. O sigui, no començar amb unes super expectatives, sinó de provar. I després ja, cada pic, com a que aniràs coneguent gent i aprenent coses i com a que ja pots fer algo una mica més professional, entre cometes.
0: Molt bé, ens ho apuntant tot. Algun pròxim projecte que ja ens puguis avançar?
1: No, la veritat és que ara hi ha idees com a por el cielo, però ara encara estic mirant també per on tiram.
0: Amb aquestes idees, en quines històries se convertiran,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, és que a vegades has de triar o les mescles totes, a vegades has de tenir moment de brainstorming i ja després te centres.
0: I de nosaltres estarem pendents, ja ens ho contaràs. Moltes gràcies, Alba, per ser avui aquí amb nosaltres i parlar-nos sobre el món del curtmetratge i aquesta experiència.
1: Gràcies a vosaltres.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, TV3 Ràdio.
4: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
5: En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera a Eivissa.
4: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
6: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
4: I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
5: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí. Guaiona.
7: Vinga, avui rebràs.
5: Avui rebràs.
4: Sent Esports 3 en joc a TV3 Ràdio.
8: I després de l'entrevista en Alba, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci. Començam amb una sessió de partides Warhammer el pròxim 6 de setembre, organitzada per APSAC Mallorca. Ens explica en què consisteix aquest joc, na Marta, d'APSAC, que forma part de l'organització d'aquest esdeveniment.
9: Warhammer és una història con un reglamento, és un juego de rol, de estrategia, i consiste en tener mucha paciencia, en montar las miniaturas, en imprimarlas, en pintarlas. Hay una serie de trucos con luces y sombras y tal, y bueno, con pincel fino, son miniaturas pequeñitas. Entonces, primero las pintas, luego puedes batallar con ellas. ¿En qué consiste la actividad? Pues en batallar. Viene un chico, lo que hace es dirigir un poquito el juego, ¿no? Pues se tiran los dados y primero avanzas, luego atacas. Cada miniatura tiene una serie de características, más alcance, menos alcance, corre más, corre menos, y se juega con dados. Entonces tú vas tirando los dados y vas moviendo tu pelotón, digamos, tu ejército, de una manera o de otra. Entonces es un juego de estrategia, básicamente. También funciona con un metro, que se mide en pulgadas, y entonces, pues según lo que avanzas y según los dados que te han tocado, pues avanzas más o menos, de una manera o de otra.
8: Trobareu més informació a les teves xarxes. I ara seguim amb una proposta per als amants de l'anime. Ja s'apropa la celebració de l'Inca Yokai Fest. Nalila, una de les organitzadores, ens ha avançat com serà l'entrega d'enguany.
10: Viene la segunda edición del Inca Yokai Fest el 24 y 25 de octubre, que estará dentro de la primera fila de Inca en la calle Miquel Durán y el Mercado Cubierto. Contaremos con la gente de Shinigamis, que tendremos el concurso de cosplay. Tendremos también a Sabeli de K-Pop Baleares, que bailarán las chicas. Final del día sábado contaremos con una banda que hará el cierre del día en el escenario y luego también, por supuesto, las paraditas de venta con la temática de mundos mágicos, los talleres que ya iremos avanzando y los food trucks. Y bueno, y sorpresitas que ya iremos contando. Muchas gracias.
8: Y seguimos amb les recomanacions que ens expliquen directament Infantis Joves. començam amb l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
11: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Aquesta primera setmana de setembre, preparats per apuntar, dia 1 de setembre es haurà nit de foc a Santa Ponça i dia 2 es conta contes de El Nen Cercaire a les festes de l'Associació de Veïnats de Santa Pereixa. Pues joves a partir de 14 anys. Dia 4 de setembre, a l'Espai Joves Avant, hi haurà un taller de costura per fer un estoig, ara que ja falta poc per tornar a les aules. Seguim amb més plans. Dia 5 de setembre, a la Biblioteca de Magaluf, hi haurà un taller de robòtica sobre robots que conten històries. I dia 6 de setembre, hi haurà una diada esportiva en el poliesportiu Sant Ferran, amb activitats de totes les edats. I acabem amb una activitat gratuïta en el Parc Natural de la Dragonera. Explorem el parc en el sentit dia 5 de setembre per infants de 6 a 11 anys. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
8: Gràcies, Amanda. Molts plans pels pròxims dies. I acabam amb recomanacions enviades per infants per aprofitar l'estiu, aquests dies que ens queden. Escoltau.
12: Hola, som la Marta
13: i la Irene.
12: I tenim 12 anys. Aquests dies que falten per acabar les vacances us recomanem aprofitar per...
13: Jo vos recomano aprofitar el temps per fer activitats en família, com per exemple fer rutes en patins, perquè m'agrada conèixer gent i els jocs a què no vaig si no és patinant.
12: Jo us recomano tornar a fer esport en equip i retrobar-vos amb els vostres amics. Així us posareu a punt física i mentalment per començar a tope el nou curs escolar.
13: A més, vos aconsellem que faceu això gaudint del moment, sense tenir pressa, perquè a partir de l'inici del curs tindrem horaris més marcats.
12: Esperant que tingueu un bon fi d'estiu!
8: Moltes gràcies, Irene i Marta. Ens ho apuntam. I bé, avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en tenim una altra, segur que ja sabeu quina. Seguir escoltant, no venim amb manual, perquè avui els nins del programa han triat de la nostra biblioteca un audioconte molt musical, que ara escoltarem, i després d'una pausa viatjarem per la història de la gastronomia amb la nostra arqueòloga.

0: El nostre conte comença un matí en què una nena de 8 anys anomenada Elena es va adonar que alguna cosa havia canviat. Aquell matí, el mòbil de la seva mare va sonar així. Va sortir de casa a l'escola amb el seu pare i el cotxe, silenci. Però realment es va adonar que alguna cosa estranya passava quan va mirar a la tele i va escoltar quan començaven els seus dibuixos preferits.
1: Quien vive en la piña debajo del mar, Bob Esponja, su cuerpo amarillo absorbe sin más, Bob Esponja, el mejor amigo que puedas tener, Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja, ya llegó.
0: I de sobte es va adonar. No hi havia música, en cap lloc. Va córrer a posar la ràdio. Va buscar un concurs de cantants de nens per la tele, però no n'hi havia cap. Fins i tot va intentar cantar una cançó fàcil.
2: Una mosca volava per la llum. La llum es va apagar i la pobra mosca es va quedar a les fosques. I la pobra mosca no va poder volar.
0: Però res, era impossible. La música havia desaparegut. Què podia fer? Però de cop i volta... Música? Sí, música. I no una música qualsevol, música de rock per ballar. Tot d'una, la música havia començat a sonar i tots els majors van començar a ballar. Al principi, tots estaven molt contents perquè era una música molt alegre, però a l'estona van començar a fer-li mal als peus i tots volien parar. Però no podien. Nelena mirava al·lucinada els seus pares ballant a la cuina.
3: No em donis més voltes, per favor, que estic marejada.
4: És que no puc parar.
0: Pel carrer era un espectacle. La gent havia sortit dels seus cotxes i ballava per tot arreu. Els nens miraven espantats. Però què estava passant?
5: Primer final.
1: Us agrada ballar? Us agrada la música? Sempre la mateixa?
0: Aquest que parlava era un mag que estava molt enfadat amb els seus veïns perquè tots els dies posaven la mateixa música a tot volum. S'havia canviat de 8 vegades de casa i sempre li passava el mateix.
1: A que cansa, eh? Doncs hi ha més gèneres musicals. Hi ha òpera, hi ha jazz, hi ha salsa. Varieu la música que escolteu o, si no, us posaré a ballar cada dia el mateix.
0: Creieu que va funcionar? Doncs sí. Des d'aquest dia, els habitants de la ciutat van escoltar tots i cada un dels gèneres musicals. Això sí, van estar una temporada sense ballar.
5: Segon final.
0: Què estava passant? Per què ballaven tots els grans? I de sobte, la música va canviar. Què era ara? El pare de l'Helena va pujar a sobre de la taula i va començar a cantar.
1: Helena, no sé què em passa, però vull anar-me'n d'aquesta casa. Només puc ballar i em començo a cansar. Yeah!
3: Jo estic igual, passant-ho fatal.
0: I de cop i volta...
1: Aquesta casa està embruixada, ens anem volant.
3: Que va, mira per la finestra, tothom està cantant.
0: I així es varen passar tot el dia. Resulta que s'havia escampat un virus, molt estrany, que primer feia que tot quedés en silenci i després et feia cantar i ballar. Només afectava els adults perquè cantaven i ballaven més o menys poc. Però els nins, com ho feien sovint, no els afectava. Un cop passat el virus, els metges van donar a tots els grans la recepta. Havíem de cantar i ballar com a mínim un cop a la setmana. Tothom ho va fer i s'ho varen passar la mà de bé.
5: Tercer final.
0: Els grans no podien més. I tots deien que parilla, no volem més música. I tant ho varen dir que la música es va parar. Però es va parar de veritat. Durant dies no va tornar a haver-hi ni una sola musicata. Els pares estaven més tranquils, però tothom, pares i nens, estaven una mica més tristos sense música a la vida.
1: Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Si hay algún problema...
0: Veure els dibuixos no era com abans. Ni tan sols dir les taules.
4: 2 × 1, 2; 2 × 2, 4; 2 × 3, 6; 2 × 4, 8.
0: Així que, passat un temps, gent gran i nens van decidir arriscar-se i desitjar tots junts que tornés la música. Hem de dir que una mica espantats per si havien de passar-se el dia ballant.
6: Sí, que torni la música, per favor, que torni, que torni, que torni, per favor.
0: Què penseu que va passar? Doncs que la música va tornar. Només estones, i més variada, això sí. Quan sonava, tots havien de deixar el que estaven fent i posar-se a ballar i cantar. I des d'aquest dia, tots van estar més contents, menys estressats i també una mica més cansats. Coses de la màgia.

0: La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Ja tornem a seguir en la nostra secció d'arqueologia i en la nostra arqueòloga, en Núria Jiménez, impulsora del projecte d'Iber Arqueòlogos, que ens prepara tallers per descobrir el passat. Hola, Núria.
8: Hola.
7: Com estàs?
8: Superbien.
7: Que estàs preparada?
8: Preparadíssima.
7: Clar, perquè no has de fer tus proves.
8: Sí.
7: Les han de passar uns altres. Vinga, anem a saludar els nins. Hola, nins i nines.
9: Hola.
7: Anem a saludar els pares. Hola, pares.
10: Hola, hola.
7: Molt bé, eh? També han sonat tímids, perquè saben que els hi espera alguna cosa. Perquè avui, Núria, viatjarem pel temps, però ho farem a través del menjar avui.
8: Sí.
7: Ah! Sí. Hem sortit una Mercè ja que respirava.
9: Jo vol menjar!
7: Teniu gana, tots?
9: Sí!
7: Però no sabem quin tipus de menjar serà.
9: M'adona igual.
11: A mi també. Ai, bueno. Fa passar un pot de pena.
7: No ho sé. Descobriran que menjaven algunes de les grans civilitzacions de la història, els aliments que els encantaven, receptes que avui potser no ens acabarien de convèncer. Ja veurem. Però com descobriran la civilització i doncs les nostres proves sensorials? Taparem els ulls a algú i haurà d'endevinar a través del tacte, del gust o de l'olfacte, quina civilització és a la que viatjam. Jo crec que el nostre primer viatger en els temps és de tacte, en aquest cas.
8: Sí.
7: Però vinga, no, serà ni Isabella, vinga. És de tacte, no has de menjar, no te preocupis, només has de tocar. Vinga,
8: vale.
7: Lleva't el cas que te posen un antifàs...
11: De capibara.
7: De capibara.
8: Vale.
7: Molt bé. Els altres no digueu res, perquè això és una cosa perillosa, que sí?
11: Molt, alerta. Que no te mossegui,
12: No està bo.
7: No, t'estam intentant enganar una mica, Isabella. Només has de ficar sa mà o una bosseta i dir-nos que penses que pot ser.
8: No muerdes, lo cosquillitas.
7: No mossega. No tinguis por.
11: No, tranquil·la.
7: No fa res. És per fer un pot d'emoció. Ben, què trobes que és? Se podria menjar i tot, però no fa falta que t'ho mengis. Què diries que és?
11: Pipes.
7: Molt
11: no,
7: bé.
11: Pipes no, com a semilles.
7: Exacte,
11: ai, semilles
7: llavors...
11: de sol.
7: Molt bé, eh? Sí,
11: de...
7: De carbassa?
11: De carbassa.
7: Molt bé, fort aplaudiment, has encertat. Ho has superat.
11: Ho puc tenir.
7: I ara, Isabella, quina civilització creus que pot ser una civilització amb llavors, per exemple? Quina civilització podria ser amb llavors?
12: Totes.
7: Totes, sí. Però... què diríeu per aquí? Vinga, provau.
11: Mesopotàmia.
7: Més enrere.
12: Neolítico?
7: No és exactament una civilització, no? És un moment històric.
9: Neolítico?
7: Prehistòria. Correcte. Ja estem a la prehistòria. Núria, quines curiositats gastronòmiques ens pots contar de la prehistòria?
8: Bueno, voy a romper un poco el mito, ¿no? Mucha gente, la prehistòria es muy amplia, realmente, y solo pensamos en que la gente, pues nos remontamos al principio y comían carne, nada más, pero tenemos, pues, que la prehistòria, el pan era, pues, una base bastante importante, y hemos encontrado restos de pan de hace 14.000 años, sí. También, bueno, había restos incluso de... había plantas como el trigo, como la...

0: som a la Xina. Núria, quines curiositats tenim a la Xina?
1: Pues mira, tenemos que los fideos podíamos encontrar recipientes con fideos de hace más de 4.000 años. El tofu ya existía hace más de 2.000. El té se tomaba como algo medicinal, ¿vale? Antes de convertirse en una bebida propiamente. Los palillos tampoco se utilizaban solamente para comer, sino que también servían para cocinar, incluso, bueno, para la mesa.
0: En principio eran más por cuinar, ¿no?
1: Sí, sí, más que cocinar, sí. Y bueno, una curiosidad que a mí me ha encantado, la mirábamos antes, Maya y yo, que era, bueno, tenemos los huevos centenarios, que, bueno, no tienen 100 años, sí que duran meses, sí que se elaboran a base de meses, y se hacen con mezcla de barro, sal, ceniza, se dejan macerar, y luego, pues ya, si eres capaz, te los comes.
0: Tiene un colorote, sí.
1: Sí, la yema viene a ser así como, o sea, la clara suele ser negra, y la yema así como un color verde oscuro, ¿vale? Y bueno, hay quien dice que están deliciosos y quien dice, pues, paso.
0: ¿Que provaríeu?
2: Sí,
0: no.
2: Els aprovaria, però sí, llavors està...
0: I si ara en tenim un preparat aquí?
3: Momentia!
0: Sí.
2: Sí. Una mossegada.
0: Jo crec que tenen moltes ganes, tant en Fèlix com en Rubén, de fer la darrera prova, el darrer viatge. Poseu-vos drets, lleveu-vos els cascs a poc. Tenim dos antifassos, per tant... fareu la pitjor prova sensorial plegats, perquè vos fa tantes ganes, eh? Que que se tapin tots dos, per favor.
3: Música d'atenció.
0: Fins que no estiguin tapats, no ho traurem. Ara estan molt nerviosos, però il·lusionats. Ale, venga. Molt bé, ja estàu preparats.
2: Que fashions amb aquests antifassos.
0: Estàu molt fashions.
2: Sí.
0: Maya, posa... Vine cap aquí, Maya, abans de fer res. Atenció, estimats, no digueu res, que no mireu, eh?
2: Ui, ui,
0: tan, ui. Tan.
4: No.
2: Ui,
0: què feim?
2: Que mengin.
0: Els hi donem per menjar?
2: Per menjar, per menjar.
0: O per ensumar?
3: Per menjar.
2: Sí, que un menjar s'altre ensumi.
0: Els hi donarem per ensumar. Vinga, anem a fer un ronuet.
4: Un per menjar.
1: Un poquito que preven, també, no?
2: Ah, no, per tocar, per tocar, per tocar.
0: Claro, no, per tocar, no, que em brutaré.
4: En
0: altre
4: per menjar.
0: Vinga, ensuma. Ensuma.
1: Ale,
0: Maya, alerta que no te caigui en terra. Vinga, nins. Ensumau tots dos i amem... Primer en Fèlix.
3: Creo que sé lo que es.
0: Primer en Fèlix.
4: Ai, pues yo creo que no.
0: Què tal?
5: No sé...
3: Atún.
0: Atún.
5: Pescado.
0: Sí.
3: És atún. Bonito.
4: És atún.
0: No és atún. No és tonyina, però... Vos agrada l'olorata?
5: Bonito, és bonito.
0: No, no. Són sardines. En tomàtiga. Però realment... Ui. Per què han posat això, mem? A quina civilització mos pot dur? Què diríeu?
4: Vikings.
0: Vikings?
2: Sí.
0: No.
2: Romans.
0: Romans? Per què romans?
2: Pues...
4: Perquè mengen tomàtica.
2: Navegaven molt. Perquè...
4: Estaven
2: en
4: el Mediterrani.
2: Estaven en
0: el Mediterrani. Bé, estàveu intentant trobar connexions. No és aquesta la connexió. Anem a veure quina és la connexió.

0: Vinga, molt bé. Estau tots preparats per fer concurs?
1: Sí!
0: Avui, Núria, és un concurs diferent una mica perquè hem de pensar molt, no? És a dir, és de memòria i, no? Ens vols posar a prova en moltes coses. Amén, com començarem?
2: Vamos a començar calentando un poco. Vamos a hacer una cadena de alimentos. Yo diré un alimento y si el siguiente tendrá que decir otro y que empiece por la última sílaba de la anterior.
0: A ver. Sabeu, com unes paraules encadenades.
2: Sí, sí, sí. A ver cuánto tiempo conseguimos mantener la cadena.
0: Vinga, esteu preparats?
1: Sí. Sí.
0: Vinga, idò, la primera paraula, per exemple.
2: Maíz.
0: Home, posa'm un poc més fàcil, per favor.
2: Tomate.
0: Vinga, tomàtigo. Vinga, que farem només la darrera lletra, que sigui més fàcil.
3: Però
0: que comenci per E.
1: Espinaques.
0: Espinaques, vinga. Una altra, que comenci per S. Salmó. Però. O...
3: Olives.
0: Olives, per S. Vinga, podeu anar per...
2: Sal.
0: Sal.
2: Sushi.
0: Vinga, bé, sal. No. Ara per L.
4: Lubina.
0: Molt bé, vinga, seguim. Per A.
1: Arròs.
0: Arròs. Per Z.
5: Cebre.
0: No, el cebre és bé, se poden menjar, vinga, donant per bona. No ho sé. Per A.
1: Agua.
0: Aigua. Vinga. Oh, sí, podem fins i tot, com abans, que hem inclòs el menú de lleons, podem incloure líquids, també, vinga. Aigua, per A.
4: Carxofes.
0: Vinga, molt bé, carxofes. Per A.
6: Aubergini.
0: Ah, per A, albergínia, molt bé. Eh? He tardat en pensar-ho, molt bé. Un altre per A, vinga. Vinga.
3: Aguacat. Aguacat.
0: Molt bé, vinga. Per T.
1: Tamarino.
0: Tamarindo. Vinga, per O. O... Vinga, que a més estàveu emprant diferents idiomes. Osa.
4: Una sopa a comer.
0: Home, això ja és ja d'un depredador, eh?
2: Onza de chocolate.
0: Onza, vinga, se mesura. També la donem per bona, tot ho donem per bo. Hem acabat en xocolate. No digueu algun elefant, per favor. Eh?
5: Elotes.
0: Mem?
4: Edamame.
0: Edamame, molt bé, molt bé. I un altre parer, men, si acabàvem aquesta...
6: Espàrrecs.
0: Vinga, ja està, hem acabat. Molt bé.
1: Esto sí va a ser eterno.
0: Hem fet bé, hem inclòs menús diversos, ens hem menjat un os i tot. Núria, com seguim?
2: Ara vamos a poner a prueba nuestra memoria. Entre todos vamos a preparar una gran receta viajando por la historia. El primero dirá un alimento, el siguiente tendrá que repetir este alimento y otro, el tercero los anteriores y uno más, y así sucesivamente.
0: Molt bé. Per exemple, imagineu-vos, jo dic tomàtiga, i el següent diu tomàtiga, ceba. L'altre, tomàtiga, ceba, olives, i ja... tenim l'ensalada. Eh? D'acord?
1: Sí.
0: Preparats?
1: Sí. Sí.
0: Vinga. Amanda, comencem amb tu. Primer aliment. Qualsevol.
4: Tomate.
0: Tomàtiga.
4: Tomàtiga i olives.
0: Tomàtiga, olives.
3: Tomàtiga, olives i sushi.
0: Tomàtiga, olives, sushi.
1: Tomàtiga, olives, sushi i ceba.
5: Tomàtiga, olives, sushi, ceba i espàrrecs.
0: Vinga.
3: Tomàtiga, sushi...
0: Olives.
3: No, tomàtiga, olives, sushi, ceba, espàrrecs i jo dic sardines.
7: Tomàtiga,
0: olives,
7: sushi, ceba,
0: espàrrecs,
7: sardines, formatge.
0: Vinga, pares.
8: Tomàtiga... tomàtilla, tomàtilla...
0: Olives.
8: Olives, sushi, ceba... S'altre que ha dit un moment no me'n record.
0: Sardines.
8: Espàrrecs, sardines...
0: formatge.
8: Formatge. Pa.
0: Molt bé, vinga.
8: Vinga, anem a veure si me'n record.
0: Vinga.
8: Tomàtiga, oliva, sushi, ceba, espàrrecs, sardina, formatge, pa... I jo diré... gelat.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Algun pare... Vinga, pares, junts. Vosaltres dos junts. Vinga, va.
9: Tomàtica, ceba, olives, espàrecs, prunes.
5: Sushi.
9: De mame.
5: Sardina.
0: Molt bé, molt bé. Gran menú.
4: S'ha oblidat el meu?
0: Bé, ho heu fet molt bé.
4: I s'ha oblidat el meu.
0: S'ha oblidat el teu, justament. Sí. Això és...
4: justament
0: se confia...
4: les veces
0: de la confiança, la confiança, Isabela. Això són coses que passen. Vinga, següent prova.
2: Ara vam saber anar a provar nuestro olfato. Necesitamos dos voluntarios, le taparemos los ojos y los dos olerán la misma especie. No. Tendrán que...
0: Els voluntaris seran pares, ara.
2: Oh, ah, vale. Oh,
0: oh. Anem agafant a Antònia i en Tomeu.
10: Vinga.
2: Vinga, a veure, què vols divinar-lo?
0: Voluntaris obligats, eh?
1: Ja som voluntarios.
0: Tapau-vos els ulls, tots dos.
2: Vinga, va. Oh,
0: oh. No digueu res, eh? No veus res. No, eh?
1: ¿Cuántos dedos tengo?
0: Molt bé, ara vos donarem... Hem de fer silenci perquè els pares s'han de concentrar.
1: Pues está viendo.
0: Molt bé, vos anirem donant espècies i cadascú ha de dir quina creu que és i a més... Bé, ho farem en el mateix temps, vos heu de ferrar molt. I a més qui encerta. Vinga, estàu preparats? Mm. Sí, fa-lo. Vinga, Maia. Quan digueu tres, contestareu tots dos en el mateix temps. Olorau i no digueu res. Olorau, no digueu res. No digueu res. Un, dos, tres. Què ho és?
10: Canyella.
0: Sí. Molt bé, això ha anat en el final, molt bé. Vinga, heu encertat tots dos. A menys la següent. Quan digueu tres, heu de contestar en el mateix temps, eh? Vinga, encara no... Ells en sumen a l'aire, encara no tenen res. Ensumau. Un momentet, no digueu res. Ja ho teniu. Vinga, poses micro, Maia. A la una, a les dues i a les tres.
9: Sí, sí, m'entrem una altra vegada.
0: Què
10: és? És una espècie oriental, és curri.
0: Sí! Molt bé. Vinga, ja teniu. I això diríeu que és...
9: No se sent.
10: No m'arriba.
4: Papi, això t'agrada.
10: Ah, sí, sí.
0: Vinga, posa'm micro.
10: Això és molt fresc.
0: Què diríeu que és?
10: Menta.
0: No.
10: No.
0: Herba
10: sana.
0: Molt bé, molt bé. Vinga, molt bé. I la darrera prova, pare, si ja encertau aquesta, estarà molt bé. Vinga, ensumau un poquet. Tot li agrada, a Antònia, a ta mare? Potser tes caragols?
3: Potser tes caragols, tot li agrada. I sa ioli
0: tampoc li agrada, que ens ho va dir el dia, que te fa... t'envia fora.
9: No,
10: és una espècie molt sutil.
0: Vinga, farem una pista.
3: No és pols.
0: Comença per co... Com... Com... I una vocal. Comí, correcte, molt bé. Molt bé, pares, ja vos podeu llevar a sentir fas de capibara. Molt bé. Un aplaudiment per a aquests pares, eh?
10: Anar pujant la dificultat.
0: Sí. La canyella era més fàcil. Molt bé. Anant ja a la darrera prova, eh? Núria, com acabam aquí tots junts?
2: Pues con un juego de concentración, que seguro pues nos hará reír bastante. Tenemos, contaremos todos juntos del 1 al 10, pero cambiando los números por alimentos. Por ejemplo, yo digo, en vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues decimos, el 3 lo cambiamos por garum. 1, 2, garum. 4, 5, 6, 7. Ahora el 1 por...
0: Molt bé. Això és un joc que se va fer viral a xarxes, sí, sí. I el farem amb aliments, no? Anirem dient noms i anirem canviant. Vinga, estàu tots preparats?
1: Sí!
0: Vinga, i del primer anem a comptar fins a 10, que això és fàcil. Vinga, tots.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Mercè, quin número canviem?
3: El 9 serà mel.
0: Vinga, i de vinga, anem a tornar a comptar.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mel, 10.
0: Joel, quin canviem?
5: 6.
0: Per? Sardines. Quin aliment? Sardines. Vinga.
11: 1, 2, 3, 4, 5, sardines, 7, 8, mel, 10.
0: Rubén, quin canviem?
1: Ràpid.
0: 4?
1: Els 4 per... com se diu això? Per sardines... No, sardines ja...
0: Per sushi?
1: Sí, per sushi.
0: Vinga.
11: 1, 2, 3, sushi.
0: 5.
11: 5.
0: Sardines.
11: 7. 8. Mel. 10.
0: Vinga, hem de fer via perquè estan fallant, oh? Isabela?
4: El número... 2.
0: 2 per...
4: 2 per...
0: Hamburguesa?
4: Vale.
0: Vinga. Sí. I ja.
11: Un, hamburguesa, tres, sushi, cinc, sardines, set, vuit, mel, deu.
4: Es vull per garo.
0: Vinga.
11: Hamburguesa, tres, sushi, cinc, sardines, set, garo, mel, deu.
0: Vinga, i un més.
4: Tomàtica,
0: vinga, lots.
11: Tomàtica, hamburguesa, tres, xuxi, cinc, sardines, set, burro,
0: garum,
11: mel, mel.
0: Parem aquí, eh? Molt bé, fort aplaudiment. Què tal? Vos ha agradat el menú de tomàtica, hamburguesa, sushi, sardines, garum i mel, tot plegadet?
1: No. Sí. No.
0: És un bon... O sigui, posem un puré, eh? És nutritiu.
1: No sé, no sé.
0: Ai, bé. Què vos ha agradat aquest viatge a la història?
11: Sí!
1: Molí.
0: Pares, com vos sentiu després de la vostra prova?
3: Amb gana.
10: Superbé.
0: Superbé.
10: Molt bé. Tenim els sentits més desperts que...
0: Te sent realitzada avui,
10: molt,
0: Antònia.
10: Molt.
0: I tu, Tomeu, què tal després de tot?
9: Fantàstic, ara me n'he adonat de les dificultats.
0: No és fàcil, no és fàcil. Núria, com sempre, moltes gràcies per aquest viatge per la història a través dels sentits i del menjar. I així acabem el programa d'avui.
11: Oh.
0: Però tornarem la setmana que ve.
11: Ué!
0: Vinga, anem a dia 10, a la 1, a les 2, a les 3.

0: Són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. L'actual mercat immobiliari de les Balears no s'ajusta a la realitat de la comunitat, un fet que es demostra amb un cop d'ull al carrer, on diuen 665 persones només a Palma. Una de les ciutats espanyoles que més n'apleguen de dir, i els qui no es poden permetre una casa a les illes són molts, i els residents ja fa temps que miren cap a fora quan cerquen habitatge. Al nord d'Espanya en pots comprar 3 pel mateix preu que aquí, a casa nostra, n'adquireixes una sola. I encara podem afegir un tercer factor en aquesta equació. Les Balears són el segon territori de l'Estat on els estrangers estan més interessats a comprar una casa per fer-la servir com a segona residència. Tot d'una, vos en donam els detalls també. Repassarem les xifres abans els titulars de les jornades diumenge 30 d'agost. Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Amb cadires i a la fresca han unit la plaça d'Espanya amb el Consolat de Mà. Convocades per Madò, Farta i diverses entitats ecologistes han denunciat la privatització dels espais públics i reclamat el seu ús pels residents.
0: Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls.
2: La jove havia demanat al propietari del cavall que li donés aigua perquè, segons el seu pare, l'animal tenia set. L'Ajuntament palmesà ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
0: La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
2: De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia quan, recordem, la quota supera les 1.700 places.
0: El canvi climàtic, la sequera i, sobretot, les anòmales altes temperatures afecten els cultius d'estiu.
2: La vinya, els melons, les figues acusen les extremes condicions al camp, la producció minva i la supervivència d'algunes varietats perilla.
0: I en els esports, quins són els titulars d'avui? Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Per una banda, el cas de fira de Movistar, l'artenenc Enric Mas és el nou líder de la Vuelta a Espanya després de que ahir Tadej Pogačar va deixar la cursa per una forta caiguda de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa. D'aquesta forma, Mas es converteix en el primer ciclista de les Illes que es vesteix de vermell a la Ronda Espanyola en 65 anys d'història. I pel que fa al futbol, més en concret amb el Real Mallorca, avui juga davant el cué de la competició, el Ceuta, en la necessitat de no fallar davant dels seus seguidors i oblidar el més aviat possible la derrota de dilluns a Granada.
0: Darrer diumenge d'agost, avui, en temps típic d'estiu. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam una jornada de diumenge de temps tranquil, amb un cel ja molt més estirat, marcat pel domini del sol i també l'absència de la pols en suspensió, amb la possibilitat de que cresqui núvols d'evolució a l'interior de Mallorca durant les hores centrals de la jornada. No s'espera que aquests venguin acompanyats de precipitació i també destaca l'aparició d'alguns núvols baixos tant al sector de Menorca com també a les Pitiuses, amb una temperatura màxima que avui quedarà molt semblant a la d'ahir. Es mourà entre els 30 i els 35 graus, però el vent, que en general bufarà fluix de llevant i també de xaloc, farà que els valors més elevats quedin a punts de l'interior i de cap al nord de cada una de les illes, amb una situació marítima també marcada per la tranquil·litat, amb predominança dels redols de marejol i alguns redols de mar rissada a les costes a recer del vent.
0: Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, des del control tècnic, començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament, si descomptam Madrid i Barcelona. Segons el darrer recompte, 665 es troben en aquesta situació. Això fa que de les anomenades ciutats mitjanes, la ciutat de Palma ocupi el segon lloc de la llista, per darrere de València, que en té 700, i per davant de Còrdoba, on hi ha 475 persones. A molta més distància s'hi troba Albacete, amb 182 persones sense llar.
1: Ara bé, si es compten persones sense llar que s'allotgen a centres assistencials o dels anomenats de transició a Palma, la xifra augmenta fins les 1.257. Per tant, incloent aquest grup, la ciutat Palma acaba sent la que té la ràtio més elevada d'aquestes persones sense sostre, 2.5 per cada 1.000 habitants.
0: Com ja han dit, aquestes són les darreres xifres que es tenen. Per aquest motiu, la Universitat de les Illes Balears lidera ara un projecte pioner a tot l'estat de recompte de sensellarisme als municipis de més de 20.000 habitants de les illes. Es durà a terme dia 30 de setembre i se cerquen, de fet, voluntaris. Si voleu col·laborar, vos en donem els detalls.
1: Centenars de persones han viscut o viuen en infrahabitatges a les illes. També hi ha qui no té més remei que fer-ho en autocaravana, però quants es troben realment en aquesta situació a les illes? No hi ha dades, les que es tenen no es consideren suficientment fiables, i el 30 de setembre es resoldrà la incògnita, explica David Abril, que és professor de Sociologia a la Universitat.
2: És el primer recompte que se farà d'aquestes característiques, no fixant molt només en la gent en situació de carrer, sinó en les diferents casuístiques de l'exclusió residencial, gent visquent a cotxos, caravanes, barraques, etc. No només a nivell de Balears, sinó a nivell de tot l'estat. Ho farem, a més, de forma simultània a les quatre illes i a tots els municipis de més de 20.000 habitants, dia 30 de setembre, s'hora baixa vespre, i per això necessitem un volum important de gent col·laboradora.
1: Aquesta crida a la ciutadania, que no s'havia fet mai a Espanya, o no s'ha fet mai a Espanya, i en la qual el govern central està interessat, és una iniciativa conjunta tant de la Universitat com de la Xarxa Europea contra la Pobresa. Per dur-la a terme, es necessiten prop de 500 voluntaris. Andreu Grimalt, director de la Xarxa contra la Pobresa.
3: Crec que qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi passejat per voltant de Palma o dels pobles de les illes haurà vist un increment de persones que estan residint en el carrer o que estan vivint a caravanes, i crec que pot ser una manera de col·laboració i de sensibilització ciutadana per posar damunt la taula aquest problema i reclamar solucions immediates.
1: També insisteix en reclamar solucions per a aquestes persones. L'entitat Metges del Món està alarmada, diu, en veure com augmenten els seus usuaris que viuen al carrer enguany, però veuen atendre 300 persones. Miguel Rayero, metge voluntari de Metges del Món.
4: Per una comunitat com la nostra, rica, el número de places d'acogida de primera necessitat, con unas condiciones dignas, evidentemente son insuficientes y tiene que mejorar, mientras la situación global, que son grandes decisiones de poderes públicos, también va mejorando. Hace poco quien tenía trabajo podía tener techo y ahora no es así.
1: Per descomptat que l'increment del cost de la vida i l'increment no suficient dels salaris, a més dels preus disparats dels productes, no ajuden a la situació d'aquestes persones amb precarietat que han de viure al carrer.
0: Un dels factors que impedeixen que una part de la població pugui accedir a un habitatge, de fet, és la pressió del capital estranger, o d'aim, perquè a les illes som la segona comunitat autònoma de l'Estat on els estrangers compren més cases. Tres poblacions mallorquines encapçalen aquesta llista. Dues al municipi de Capdepera, són Canyamel i Cala Ratjada, i l'altra a Santanyí-Calador.
1: A tots tres llocs, 6 de cada 10 compradors o potencials compradors d'habitatge són estrangers, sobretot d'Alemanya, el Regne Unit i Suïssa. Diuen els venedors que el seu interès no és tant invertir com fer-se amb un lloc on viure. I és que invertir a dia d'avui, amb els preus que hi ha, ja no surt explicant tant a compte com fa uns anys. Miquel Perelló, president de l'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris.
5: Quan fas una valoració de lo que te costa en la rentabilitat que te dona, ja no te surt a compte. Nosaltres tenim inversors que ja m'han dit que no el telefonen per oferir de res aquí perquè no li interessa. El mercat està pujant els preus, però se van menys. Els que varen comprar després del boom de 2008, quan va acabar, és a dir, 2010, 2011, fins ara, estan duplicant tranquil·lament el preu de venda.
0: Un interès inversor estranger a la comunitat, tot i els elevats preus envers d'altres territoris espanyols. Això sí, al nord de l'estat s'han incrementat els preus entre el 20 i el 30% en dos anys per algunes zones.
1: A Galícia, en concret, el primer trimestre d'enguany, però els preus baixaren al 6,8%. I dins la comunitat, en canvi, a Pontevedra continua estant per damunt de la mitjana del 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Segons el portal Idealista, un habitatge de 80 metres quadrats costa de mitjana a les illes 446.000 euros, mentre que a Galícia el podem trobar per 133.000 i Astúries per 150.000, suposa una tercera part.
0: Uns preus que, han de dir, atreuen compradors. Un de cada quatre habitatges que adquiriren els residents a les Balears el primer trimestre d'enguany està, de fet, fora de les illes. Això d'acord amb les dades provisionals del Ministeri d'Habitatge. Varen ser 700 i busques, operacions, en total, prop del 40% de les quals Andalusia o la Comunitat Valenciana, on destaca la província d'Alacant per la seva tirada.
1: Quant al nord peninsular, que integren Galícia, Castella i Lleó, Astúries i Cantàbria, no només s'ha guanyat interès per l'encariment del nivell de vida aquí, sinó com a objecte d'inversió en segona residència per a alguns, que més de sortir més barata permet esquivar els cada vegada més calorosos estius del Mediterrani. Aquestes quatre comunitats esmentades varen sumar prop d'una de cada tres de les operacions immobiliàries, el 30%. Patricia Vérez és presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat de Corunya i del Consell d'Agents de Galícia. Explica el perfil dels clients balears de les immobiliàries gallegues.
6: Persones que solien veranear en Galícia i quan se jubilen, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares y ellos se quedan a vivir en su segunda residencia aquí en Galícia. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí. Y luego también están las personas que pueden teletrabajar.
0: L'any passat, el creixement en percentatge de les transaccions immobiliàries de ciutadans de les illes va estar per damunt dels dos dígits pel destí Estrella, Astúries, on les 400 compres que s'hi feren el 24% més que l'any passat.
1: A Cantàbria, l'interès en oscil·lacions s'ha traduït en un volum d'operacions que no ha baixat de l'entorn d'una dotzena trimestral. A Galícia, bàsicament, a Corunya i Pontevedra, van créixer el 33%, i a Castella i Lleó, estirat per la província de Lleó en concret, en essència el creixement s'hi va disparar de més al 90%.
6: La típica casa gallega de piedra, que tenga pocas reformas pendientes, que tenga algo de terreno, buscan viviendas sobre todo en torno a un precio de 60.000, 80.000 euros. También normalmente los baleares buscan en la costa, cerca de playas, donde se come muy bien y a precios muy razonables. Están subiendo los precios, no eran lo que hace un par de años, pero bueno, todavía se puede comprar. Sobre todo en comparación con los precios que tenéis vosotros en Baleares. Yo no podría vivir allí.
0: Astúries diuen que començaren a notar l'interès balear creixent l'any passat, qualcom que al principi els va sorprendre. Les illes, diuen, tenen fama de bon temps i paisatges idíl·lics.
1: Ara, però, ja s'han acostumat a tenir cartera de clients de les Balears. Amb l'argument els expliquen que no poden assumir els preus immobiliaris de les illes. Kátia Domingo, que és la presidenta de l'Associació d'Immobiliàries d'Astúries, explica que són fonamentalment aquestes persones balears compradors en la quarantena d'anys a la cerca de fer una nova vida, sobretot a zones rurals, on, per exemple, poden teletreballar.
7: Sobre todo lo que buscan es una casita para reformar o bien puede ser algo con finca a los alrededores de, sobre todo de Gijón. No buscan piso normalmente, sino que buscan casa. Muchos los ves como con esa iniciativa que igual no toman el paso, pues van viendo y se dan cuenta de que aquí es la verdad que tenemos una calidad de vida muy, muy importante y a la vez pues unos precios muy razonables en comparación a lo que hay en Baleares.
1: Per qui compra casa fora necessita a vegades dur-se'n els mobles de la casa d'aquí. Però paradoxalment, i a diferència de fa un any tot just, els professionals de les mudances han vist com enguany l'elevada activitat del servei de trasllats de les illes a la península de fa uns mesos ha minvat molt. José Luis Silvente és el director d'operacions de Mudanzas Suñer.
8: Sacábamos entre 3 y 4 camiones a la semana a la península. Ahora, este año, ha bajado muchísimo. El primer trimestre ha sido horrendo. Se van con lo puesto, no se llevan muebles, se llevan cuatro cosas. Hay gente también de alquiler que solo se llevan sus cosas. Pocas mudanzas grandes hay que a lo mejor se llevan su casa, porque han conseguido vender su casa y se van. Hay gente que ha conseguido vender su vivienda aquí y dicen que ahí se compran una casa en el campo y las amueblan y le queda todavía dinero.
1: La diferència de preu en la compra immobiliària a les illes i fora de les illes suposa un marge suficient, expliquen, per permetre que si venem una propietat a les Balears tinguem abastament no només per comprar la península, sinó, a més, per cancel·lar el crèdit hipotecari subscrit a les illes.

0: L'habitatge i la necessitat d'un topall als preus actuals del mercat ha estat un dels clams de la protesta simbòlica celebrada a nit a Palma. Una cadena humana formada per més d'un miler de persones, segons apunten els organitzadors, van seure a la fresca, unint la plaça d'Espanya amb el Consolat de Mar. Convocada per Madofarta i també diverses entitats ecologistes, tenia com a objectiu denunciar la privatització dels espais públics i reclamar que siguin d'ús dels residents, on s'explica Pere Morell.
1: Després d'un inici una mica caòtic, centenars de persones varen prendre els carrers de Palma amb una proposta tan senzilla com seure a la fresca. Cadires plegables i pancartes varen inundar els carrers i els indrets més turistificats de ciutat. La mobilització es va convocar després que els organitzadors asseguressin haver-se sentit ignorats arran de la manifestació del 26 de juliol. Tonina Siquier és vicepresidenta del GOP.
2: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés, i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin. I hi va haver un clam unànime, festiu, reivindicatiu dia 26 de més de 70.000 persones que demanaven aturar aquesta massificació.
1: Els assistents varen reivindicar l'ús dels espais públics per part dels residents i varen defensar que la plaça d'Espanya es converteixi en un punt de trobada.
3: Aquí hi havia coloms, ara no hi ha res, ja hi havia un lloc de vendre llavors per donar de menjar als coloms, hi havia un deixar de xurros, ja no hi és, hi havia un quiosco, també ha desaparegut.
4: Reclamar que les persones, que els ciutadans i que les ciutadanes ens puguen moure de manera còmoda i lliure per els nostres carrers és primordial. I plaça Espanya, jolín, en el final és el centre de la ciutat i on trobem el transport públic, on ens poden trobar de manera més fàcil amb la resta de la comunitat.
1: Com en altres protestes contra la massificació, turistes i residents es varen entremesclar pels carrers de ciutat, donant lloc també a algunes situacions curioses. És el cas d'un turista alemany que es va dedicar a burlar-se dels manifestants, demanant-los si celebraven un bingo i rient-se'n. Un dels residents que participaven en la protesta va deixar clar què és el que cercaven amb aquesta mobilització.
5: Els mallorquins molt mereixem un respecte en aquest sentit i molt d'altres que no se mos està donant.
1: Es va complir l'objectiu i la cadena va acabar unint la plaça d'Espanya amb el Consolat de Mar en una nova protesta contra la massificació turística, el que ha estat el principal motiu de mobilització ciutadana a Palma aquest estiu.
0: I pel que fa a la regulació de l'accés de vehicles a Formentera, ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta. De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places. En té tots els detalls Elena Trinidad.
6: La quota màxima de turismes de visitants a Formentera és de 1.732. Tots els dies del mes d'agost s'ha arribat al 100% d'ocupació. Només queden acreditacions lliures per al pròxim dilluns, dia 31. Al juliol també es varen esgotar les autoritzacions la majoria de dies, amb l'excepció de 8 jornades. Hem parlat amb alguns dels turistes que havien obtingut les autoritzacions per circular.
7: Limitar l'accés als vehicles, encara que jo pugui ser crec que està bé.
8: Carreteres, ja van bé, està tot molt bé organitzat i tot molt net.
9: Carreteres per a les bicis, caminos per a la gent, per a separar quizás el tràfic i, sí, per a que sigui una cohabitació un poc millor.
6: Al setembre la situació ja canvia. Durant les dues primeres setmanes l'ocupació encara és superior al 75%, mentre que després ja baixa. Molts residents valoren positivament la regulació.
10: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
11: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí, que l'altre any.
12: Jo la veig molt bé. La veig molt bé. Pareix que està menys carregada, en fi, circula molt bé.
6: Les acreditacions dels turismes i motocicletes dels residents d'Eivissa també s'han esgotat durant el mes d'agost i els caps de setmana de setembre. La regulació de l'accés de vehicles amb motor a Formentera va començar l'any 2019 amb l'objectiu d'evitar la saturació de les carreteres de l'illa.
0: I a Menorca, un estiu més, es repeteix la situació. Gent que entra a les cases, pugen escales, obren portes o s'asseuen davant les propietats privades per fer-se, per exemple, fotografies. Són alguns dels comportaments incívics dels turistes que es denuncien al poblat de pescadors de Vinibeca Vell, que diuen tenen la sensació de viure en un decorat de pel·lícula. Un compte d'Instagram recull aquestes situacions i alguns dels vídeos ja acumulen milions de visualitzacions. Cristina Tomàs.
13: A l'emblemàtic poblat de pescadors de Vinivec a Vell, una corda no sempre és suficient per marcar el límit entre l'espai públic i la propietat privada. Alguns visitants passen la barrera, entren als portals i fins i tot asseguren als residents si asseuen tranquil·lament a la fresca.
14: Nosaltres estem a aquella casa d'allà i tenir la porta oberta i ens entrar a demanar una cervesa. És un no parar, entren a les cases, inclús a qualque vegada desapareix qualque cosa.
15: Han entrat hasta disca meua, ara ha posat una alarma i si sé que entra aquí no, eh? No te vols passar? Espérate, que yo ahora hago una foto. Pero que no ves que voy cargado con cestas para entrar en mi casa.
14: Hi ha inclús robatoris, vull dir que, perquè és molt fàcil. Totes les cases entren i es fan fotografies i aquest problema és un problema greu.
13: Són situacions que es repeteixen cada estiu i que un resident de la urbanització ha decidit fer públiques a través del compte d'Instagram Vinivec a Vell. En els vídeos també es poden veure turistes que obren portes, entren a propietats o pugen escales per aconseguir la millor fotografia com si fos un parc d'atraccions. Sentim Antonio Henares, vicepresident de la comunitat de veïns del poblat.
16: Per aquí estem acostumats a que passin 800.000 persones, és molta gent la que passa per aquí. És que salten les cordes, es posen a dintre, fan malbé els carrers, no respecten res, i és clar, haurem de veure'ns obligat a posar seguretat, ja que realment estem desemparats per tothom i no ens ajuden.
13: Les publicacions que retraten el dia a dia de la convivència amb les masses de turistes que visiten aquesta urbanització cada estiu s'han fet virals i acumulen milers de comentaris i visualitzacions. Un dels vídeos ja supera els 2 milions de reproduccions. L'objectiu és posar en valor aquest patrimoni, demanar respecte per a les persones que hi viuen i en tenen cura.
17: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Vuit i vint minuts, obrim la crònica de successos. La Policia Nacional ha detingut a Palma un home per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes després de rebre diversos avisos que circulaven un vehicle amb un arma de foc i proferia amenaces de mort. Una de les telefonades alertava més que l'home hauria arribat a disparar contra el seu propi cotxe.
18: Els agents el varen trobar a un domicili de Llucmajor, on varen intervenir un revòlver del calibre 38, un altre revòlver d'aire comprimit i dues armes blanques. El vehicle també presentava un forat a la lluna davantera compatible amb un tret produït des de l'interior.
0: I un ciclista alemany de 54 anys es troba en estat crític després d'haver col·lisionat amb un cotxe aquest dissabte migdia a la carretera que coneix Caimari amb Lluc.
18: Fins al lloc dels fets s'han desplaçat el SAMU 061, que ha hagut d'assistir l'home amb aturada cardiorrespiratòria i ha aconseguit recuperar el seu pols per traslladar-lo posteriorment a l'Hospital de Sant Espases.
0: I ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma ha obert un expedient informatiu al propietari d'una galera per un enfrontament amb una turista. El vídeo del moment, quan l'home tira aigua a la jove a la cara amb una actitud agressiva i l'escridassa, fins i tot, de fet, li diu diverses vegades que és una neonazi alemanya, s'ha fet viral a les xarxes en només unes hores i ha generat moltes reaccions.
18: Aquest que hem escoltat és un dels moments més tensos de les imatges, el del confrontament entre el conductor de la galera ubicada a la plaça de la Reina Palmesana i una turista alemanya. La visitant li demanava al conductor que li donés aigua a l'animal i la resposta d'ell ha estat tocar-li la cara a la dona i llençar-li aigua mentre la gravava amb el seu telèfon mòbil. La difusió per xarxes d'aquest vídeo ha provocat nombroses reaccions de protesta. L'Ajuntament de Palma assegura que obrirà un expedient informatiu per aclarir els fets, determinar les circumstàncies i adoptar les mesures que corresponguin, tot i que es veu bastant clar el que va passar al vídeo. Des de Cort assenyalen que no toleraran comportaments que puguin resultar incompatibles amb les obligacions i condicions que han de complir els titulars i conductors del servei de galeres.
0: I també a la capital, Balear, han arrestat un home acusat d'intentar introduir per la força una menor en una furgoneta. Un grup de dones van presenciar els fets, van anar a ajudar-la i van impedir el segrest.
18: Després la víctima va dir que havia reconegut un dels autors, que era una persona que l'hauria estat assetjant des de durant anys. De fet, tenia una ordre d'allunyament d'ella que li podia costar-s'hi a manco de 650 metres. L'home ha estat investigat per trencament de condemna i també pel presumpte delicte de detenció il·legal en grau de temptativa.
0: I per lluitar contra els casos d'agressions sexuals, el Consell de Mallorca ha reforçat la seva campanya No i Punt. Fins aquest mes d'agost s'han fet 30 formacions que han arribat a 574 persones, més del doble que l'any passat.
18: També han augmentat la seva presència als municipis aquesta campanya. Per enguany, el Consell de Mallorca ha habilitat 97 punts d'informació, atenció i sensibilització davant els 56 de l'any passat. Toni Fuster, conseller de Presidència.
19: Quan una persona veu a unes festes patronals una paradeta de no hi punt, el que veu ja és el Consell de Mallorca que li està donant suport i li està donant seguretat per si es produeix un cas de violència sexual.

0: Eivissa hi ha més de 6.000 pous dels quals s'extrau aigua del subsol, segons dades del govern. Tot i que Recursos Hídrics té controlades les quantitats que s'empren dels pous més importants, entitats de l'illa reclamen més sancions per l'ús indegut d'aquesta aigua. Ens ho explica Dani Manau.
1: L'ús de 170 tones d'aigua a una festa a Sant Antoni ha reobert el debat sobre l'ús de l'aigua a Eivissa. Moltes mansions la fan servir per omplir grans piscines i regar jardins exòtics. És el periodista Joan Lluís Ferrer.
2: Estan arribant a utilitzar 3 i 4 camions cisternes diaris a algunes villes només per regar jardins de plantes exòtiques. Això és un malbaratament que hauria d'estar directament prohibit.
1: Recursos Hídrics explica que les empreses que extrauen aigua han de signar una declaració responsable. Els crítics amb la gestió del govern reclamen sancions exemplars. També demanen un control de tots els pous per saber quanta aigua s'extreu. Recursos Hídrics recorda que aquest control ja existeix als pous d'abastiment i als autoritzats per subministrar aigua als camions i que sumen el 60% del consum total. Són Joan Gisferrer i Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics.
2: No hi ha inspeccions, no hi ha cap tipus de control damunt els pous legals. Des il·legals, per supost, no en parlem.
3: Nosaltres, tot el que són pous d'abastiment i grans consumidors, els controlem. D'aquests tenim informació. Clar, en percentatge són pocs, però en volum són molt.
1: L'objectiu del govern és instal·lar sensors a tots els pous. El projecte ha d'estar redactat aquesta tardor

0: ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a Ivetra Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Repassem ara més notícies destacades fora de les illes. A Ceuta augmenta la tensió entre els migrants i les forces de seguretat.
1: Sí, quatre persones han estat detingudes aquest dissabte capvespre per apedregar la matinada anterior una patrulla de militars i ferir lleu un sergent. Això quan veïnats ceutís han tornat a sortir al carrer per protestar contra el que consideren una invasió. Mentrestant, Frontex, l'organització europea de fronteres, anuncia que es prepara per ajudar al govern d'Espanya, com li ha demanat, a classificar els migrants que han de ser retornats. Avui, per cert, fa 30 dies exactes de l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma.
0: I a tot això, el Partit Popular ha anunciat que es personarà com a acusació a la causa que investiga els fets d'aquell 30 de juliol.
1: També que sol·licitarà la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència davant la contradicció, ha dit aquest dissabte Alberto Núñez Feijóo, entre ministres de l'executiu de Sánchez.
2: Hay una ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos.
0: A València, els equips d'extinció han controlat el foc a la devesa del Saler, que ha cremat més de 37 hectàrees de massa forestal.
1: Els veïnats desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Tot i això, la platja i el parc continuaran tancats al públic durant tot el cap de setmana per precaució. El Seprona ha pogut accedir al punt on van començar les flames i ha acreditat que va ser provocat.
0: En internacional, el Nepal eleva prop de 750 els morts i gairebé 3.000 els desapareguts per la llau d'aigua i fang a l'Himàlaia. Aquest dissabte, per cert, un nou corriment de terra ha tornat a acumular aigua i ha obligat a evacuar equips de salvament.
1: Mentrestant, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol manté que hi ha dos espanyols desapareguts, això després que el govern del Nepal anuncià que havia localitzat dos ciutadans d'Espanya, justament, i que estava en contacte amb ells.
0: I els Estats Units i Venezuela anuncien un acord històric sobre el petroli. Els estatunidencs tindran el control majoritari sobre 65.000 milions de barrils de reserves de cru veneçolà.
1: Preveuen una inversió de 100.000 milions de dòlars. Trump diu que és el major acord petrolier de la història i ha dit que duplicarà les reserves del país nord-americà. La presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat aquest pacte, ha dit que és per 25 anys.

0: Han tocat les 8:30, repassam les notícies destacades de la jornada. Les Balears preparen el primer recompte de persones sense sostre. El 30 de setembre es coneixerà quantes en són. Una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes i la Xarxa contra la Pobresa i l'Exclusió Social d'Espanya.
1: Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament. Segons el darrer recompte, 665.
0: Es troben en aquesta situació, hem de dir, en aquesta ciutat. Un dels factors que impedeixen que una part de la població pugui accedir a un habitatge és la pressió del capital estranger.
1: Som la segona comunitat autònoma de l'Estat on els estrangers compren més cases. Els elevats preus del mercat immobiliari aboquen els residents a cercar cases així en altres territoris espanyols. Un de cada quatre habitatges adquirits el primer trimestre d'enguany, de fet, era fora o és fora de les Illes.
0: Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística.
1: Ho han fet asseguts a cadires i a la fresca i convocades per moda farta, també diverses entitats ecologistes. Denuncien la privatització dels espais públics, reclamen el seu ús altra vegada pels residents. És la darrera mobilització prevista aquest estiu, el més reivindicatiu fins ara.
0: Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls.
1: La jove havia demanat al propietari del cavall que li donés aigua perquè, segons el seu pare, l'animal tenia set. L'Ajuntament de Palma ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
0: La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
1: De fet, a l'agost, les acreditacions per a

0: Aquests vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places.
1: El canvi climàtic, la sequera i, sobretot, les anòmales altes temperatures afecten els cultius d'estiu.
0: Això és la vinya, els melons, també les figues. Acusen les extremes condicions del camp i la producció minva, també la supervivència d'algunes varietats.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Fem ara una ullada a les portades que publiquen els diaris. El Menorca, el tema del dia és que els creueristes gasten a terra, manco de 30 euros per persona. Una quantitat, es diu, que ha anat disminuint amb els anys i que ja és la meitat de la despesa que la resta d'illes de Balears. Per la fotografia se n'ha triat una d'ahir a la terminal de sortides de l'aeroport amb els turistes que tornen a casa després de passar les seves vacances a l'illa. Se'n van encantats de les platges, diu el titular. Destaquen de la seva estada la calma i el litoral, mentre que el pitjor ha estat la carretera. S'entén que la general en aquesta illa i també els preus.
1: En petit, el Menorca se'ns anticipa entrevista interior amb l'advocat dels 22 empresaris d'Esborn de Ciutadella, enfrontats amb l'Ajuntament pel projecte per treure'n els cotxes. Els comerços han perdut el 20%, diu. Altres notícies menors són la de les ostres cultivades al Port de Moc, que són una alternativa als musclos, es diu. És l'aperitiu d'una informació sobre Muscleres González, que n'ha cultivat 1.000. També es fa ressò a la primera pàgina del diari menorquí del comiat al capdavant de la banda de música de Ferreries de Josep Colom, que ha estat 26 anys director.
0: A les Pitiuses, el periòdico desenvolupa el tema del taxista de Palma sancionat presumptament per operar a Eivissa. Ahir ja obria amb aquesta notícia. Guerra oberta entre taxistes d'Eivissa i Palma per la multa al taxista a Vilan, és el titular, i s'afegeix que aquest professional denuncia que el van tractar com un criminal, que la patronal del taxi mallorquina acusa el conseller eivissenc de xenofòbia i que aquest exigeix una ratificació pública davant aquestes acusacions. El quid de la qüestió és que els mallorquins argumenten que el taxista sancionat només fa malament aparcar el seu vehicle en una parada, però que era a l'illa per esbarjo personal i no per fer-hi feina sense permís.
1: El diari ressegueix també un tema obert de fa dies, no és altre que el de la festa egipci de Sa Pedrera. Llegim avui a la primera pàgina que Sant Antoni va autoritzar-ne una altra de festa a Sa Pedrera, fora de termini, és a dir, amb permís sol·licitat, segons el diari, sense l'antelació mínima, i que els veïnats demanen mesures de control acústic i d'afluència per les pròximes festes que s'hi facin.
0: Més enllà d'això, el periòdico du de segona informació les persones sense sostre que dormen al cementiri de Sant Jordi i Sant Josep, un tema que nosaltres va avançar a l'informatiu d'ahir.
1: I el diari, fotografia de portada per la fonyada del raïm, diu el subtítol, a Jesús, una tradició, la de trepitjar el vi, que trepitja fort, se'ns diu, fent el joc de paraules.
0: A Mallorca, última hora, i el diari obrin amb un projecte de gran construcció per hom. El diari del grup Serra informa de primera notícia que el casino de Magaluf, ara abandonat i ocupat, es convertirà en un hotel de gran luxe. Llegim en subtítol que el propietari, una gestora immobiliària espanyola, preveu invertir 175 milions d'euros i obrir d'aquí a 3 o 4 anys.
1: I al diari de Mallorca, el projecte que se'ns anuncia té caràcter públic. És el del nou centre de control aeri a Sant Bonet. Diu el titular que hi ha 10 grans constructores, incloses firmes mallorquines, que hi opten. En aquest cas, el cost és de 80 milions i l'adjudicació pel concurs serà l'octubre.
0: La notícia de la cadena humana Palma contra la turistificació té el protagonisme de segona notícia i gran fotografia al diari de premsa ibèrica. I veiem retratada amb Adofarta, la convocant, amb el cartell Proens, Mallorca està farta.
1: A l'última hora ocupa, en canvi, un paper més secundari. Encara la veiem en columna lateral amb una petita fotografia. La foto principal, en aquest cas, és per Enric Marx, posant, sense vestir-lo, el mallot de líder de la Volta Ciclista a Espanya. Un mallorquí al front de la Vuelta, diu el titular, pren la primera posició després de l'abandonament per caiguda de Pogacar.
0: Fora de les illes, aquesta notícia esportiva amb el ciclista Pogacar retratat mal ferit protagonitza les fotos de portada del País i l'ABC i en petit també del Mundo. Al marge d'això, l'altra informació que continua destacant entre els diaris generalistes nacionals és la relacionada amb la gestió política de la crisi de Ceuta.
1: No, de vegades, com hem dit, avui fa 30 dies d'aquesta entrada massiva, l'ABC titula Ceuta destapa la ineficàcia dels ministeris ideològics. Crida l'atenció que et centra, però, en quatre ministeris, els de Migracions, Drets Socials, Joventut i Igualtat, dos del PSOE i dos de Sumar, que diu no han estat capaços de donar una resposta encertada.
0: El País titula Ceuta, ciutat rompuda. Diu que la por, la sensació d'abandonament i la falta de solucions ofeguen una localitat que frega l'esclat social. I La Vanguardia diu la crisi de Ceuta es manté oberta en canal un mes després i els problemes de convivència afloren.
1: I per acabar, el Mundo extrapola els 30 dies passats des de l'assalt de Ceuta a una malaurada gestió d'estat amb un gran protagonista. Diu la paral·lel l'anàlisi de Sánchez enfonsa Espanya en una crisi d'estat i torna a citar, per exemple, fonts del PSOE que diuen que veuen a Moncloa una penosa imatge d'impotència i un partit completament bloquejat.
0: 8:37, a continuació, la informació esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. A Ivetar Ràdio. La Vuelta a Espanya va patir ahir un cop dur en la pèrdua del seu principal favorit de cara... Perdó. El triomf final. L'eslovè Tadej Pogačar va caure a falta de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa.

0: Demanant disculpes, són coses del directe. Deien que l'esloveta de Pogačar va caure a falta de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa entre Puzol i Saco degut a la presència d'una pedra a l'asfalt. D'aquesta forma va patir un fortíssim cop a l'espatlla esquerra que li ha obligat a deixar la cursa molt adolorit i entre llàgrimes quan el 5 vegades campió del Tour de França anava com a líder destacat de la ronda espanyola. Posteriorment, el comunicat mèdic va determinar que l'eslope va patir una commoció cerebral, emet una fractura de clavícula i cervical. José Fernández Machín es el director del UAE Team Emirates.
1: Situaciones que el ciclismo a veces nos deja y que, por desgracia, no hay que darle la responsabilidad a nadie, sino una caída en una zona estrecha, en una zona complicada. No sé si lo que habrá podido pasar, pero no he hablado con él, obviamente, de cómo ha podido pasar, pero no hay que darle responsabilidad a nada, son caídas que surgen y bueno, hay que estar con Tadej persona, no con Tadej Pogačar ciclista, no con Tadej Pogačar campeón, no con el líder de la carrera, sino con Tadej persona, y queremos estar siempre con los momentos malos más que los buenos.
0: D'aquesta forma, el mallorquí Enric Mas, segon a 3 minuts 50 segons de Pogačar, es converteix en el nou major vermell d'una carrera que canvia totalment amb l'adeu del pràcticament intocable Pogačar. De fet, serà la primera vegada en tota la història de la Vuelta que un mallorquí es posa com a líder. En qualsevol cas, Enric no va voler celebrar aquest major vermell i va tenir en tot moment màxim respecte cap a la figura de que és, sense cap dubte, el millor ciclista del món.
2: És una grandíssima pena que, primero, que haya caídas después de ese estilo y por último, que sea Tadej. Justo era el portador de maillot rojo y es una auténtica pena. Obviamente que se mejore rápido, que nos queda aún unas cuantas carreras y espero que pueda llegar bien a ellas.
0: Dit això, se li presenta una gran oportunitat al ciclista tenant de guanyar una gran volta als seus 31 anys.
2: Mañana cogeremos la responsabilidad, como es normal, y nada, intentaremos pues mantener el maillot.
0: Recordant que fins ara Enric Mas ha fet 3 segons i un tercer a la Vuelta, mentre el Tour de França va fer 5 a l'edició de l'any 2020. Per cert, i Mas no es va posar el mallot vermell de líder, com han dit abans, de la ronda espanyola per respecte a Tadej Pogačar. En Mateu Morell amb un peu mig fora del Real Mallorca i les absències del Don Prats, Arnau Puig mal per lesió, igual que Jan Sarac, en aquest cas el del Vinícius Lemer de llarga durada, el Daniel Real Mallorca, el Lluís García, continua pendent de l'estat físic de Sergi Darder per si pot el manco ocupar lloc a la banqueta pel partit que jugaran avui a les 7 a l'estadi de Somos davant del seu equip que tanca la classificació de segona amb 0 punts. Luis García.
3: En esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada. Respetar muchísimo al rival, que es un rival que tiene sus armas, tiene buenos futbolistas y encima tiene una idea de juego marcada desde hace muchos años, con lo cual nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño.
0: Abraham Domínguez Cervantes será el árbitro que se encargue hoy de fer justicia sobre el terreno de joc amb el suport de Luis Mario Milla al VAR. I és que l'arbitratge Petita Granada per Sols al Reig encara cou i molt el primer equip. I d'això el tècnic mallorquinista no vol polèmiques i passa fulla respecte al partit de los Carmes.
3: Sinceramente creo que lo del otro día fue un accidente, algo que bajo mi punto de vista creo que no puede ocurrir, sobre todo por todas las tecnologías que hay alrededor y todo lo que se le pueda ayudar al final al árbitro. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a todo el mundo, ayudar a los árbitros también que tienen su trabajo, fijarnos en nosotros mismos, no mirar hacia el lado y buscar excusas. Nosotros también tenemos que ser mejores, yo el primero, tenemos que ser mejores, exigentes, y no buscar ningún tipo de excusas, ni las bajas, ni el árbitro, ni el tiempo, ni nada.
0: Una altra història ben diferent és la que viu o pateix, per dir-ho qualque manera, el seu rival, un Ceuta que va arribar a l'illa al voltant de les 3 i mitja i que cercarà avui enxufar-se a la competició. Ho tenen molt difícil, i no només pel tema esportiu. José Juan Romero es el entrenador del conjunt visitant.
4: Como decía la temporada pasada e incluso más digo esta, vamos a tener que remar muchísimo. Muchísimo porque, bueno, porque las situaciones son las que son y una vez más tenemos un reto muy complicado, muy, muy complicado, pero a la vez apasionante, ¿no? A un equipo que no lo va a tener muy complicado para que se convierta en uno de los equipos poderosos de la competición.
0: Recapitulem marcadors de la tercera jornada i es va jugar un total de 4 partits. Sabadell 1, Almeria 0, Albacete 0, Oviedo 1, Leganés 1, Eldense 0 i Girona 5, Las Palmas 2, primer triomf a la temporada del conjunt de l'Empordà. Sentim el seu entrenador, Quique Álvarez.
5: Però és important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i, bueno, és un punt important.
0: Real Mallorca-Ceuta, avui a les 7 és el Mos, això sí, 2 hores abans, a Iveta Ràdio.
6: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
7: En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera Udeivissa.
6: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
8: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
6: I la Udeivissa jugarà la primera jornada del curs.
7: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí.
9: Guaiona. Vinga, avui rebràs.
7: Avui rebràs.
6: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
0: I ara parlant de l'UD, com han sentit a la falca publicitària, jugarà també debut a la competició de primera federació a les 7, en aquest cas, en el recinte esportiu del Nou Maulí davant l'Antequera, que entrena Abraham Paz. I ho farà amb les baixes de Gonzalo Almenara, Iván del Olmo i Lirberto Beltrán. Sentim els dos tècnics a la prèvia del partit. Raúl Jona, per part de l'UD Eivissa, i Abraham Paz, entrenador de l'Antequera.
10: Pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada. Es un equipo que viendo un poco, estudiándolos, analizándolos, en los últimos 6 partidos de la temporada pasada hizo 5 victorias y ante rivales importantes como Murcia, ascendidos como Eldense, como Sabadell.
11: Que es un rival, pues bueno, con un presupuesto bastante alto, con jugadores de muchísima calidad, que no hemos podido ver prácticamente nada en pretemporada. Sabemos cómo van a jugar, entonces vamos a estar preparados para cualquier cosa que nos podamos encontrar el domingo, sabiendo de la calidad individual que tienen, ¿no? Pero ya te digo que ha sido un hándicap no poder verlo porque no es el primer partido de liga, no hemos podido estudiarlo ni hacer ningún análisis a nivel colectivo, ¿no?
0: Pel que fa al futbol sala, Illes Balears Palma Futsal va perdre ahir de forma clara el primer partit del Torres Record International Master Futsal, que es celebra a Portugal, més en concret a la localitat de Portimão, i en aquest cas demà l'Esporti de Portugal per 5-2. A la posterior tanda de penals, consol partit per part dels palmesans, que varen guanyar per 4-5. En un partit, globalment parlant, que no va ser bo per part de l'Illes Balears. Així ho concreta i així ho reconeix el seu tècnic, Antonio Badillo.
12: Era un partido para ver estas cosas, ¿no? Estos aspectos que tenemos que mejorar, que tenemos que ser un equipo más compacto, y es una faceta que el año pasado, la temporada pasada, no, nos costó puntos y nos costó incluso eliminatoria de los partidos y que estábamos mejorando, pero hoy los minutos iniciales otra vez nos ha faltado eso, ¿no? Entonces, pues, de cara a mañana es un aspecto a corregir, ¿no? En este sentido, después el equipo ha reaccionado bien, ha competido bien.
0: Recordar que avui també a les 12 el Palma tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Recordem que els partits d'aquest cap de setmana, tant el d'ahir com el d'avui, el podran seguir en directe a la web d'IB3. Parlant de motociclisme, del que va succeir ahir al circuit de Motorland, on es pot qualificar com a redona la jornada protagonitzada pel pilot mallorquí Zanguevar a la categoria de Moto2. A la qualificatòria, després d'encatxalar-la bona part de la mateixa, finalment va acabar segon, just per darrere del colombià David Alonso.
13: Muy feliz de conseguir otra primera línea. Se nos ha escapado por muy poco la qualifying. Sí que es verdad que tenía un poco de mala suerte porque justamente venía muy fuerte el T1 con el segundo neumático y he encontrado la caída de Furusato, bandera amarilla. Entonces he tenido que aflojar porque si no aflojaba, pues caía sanción. Así que vamos a intentar disfrutar la carrera de mañana. Es una carrera muy luchada, mucha gente con ritmo. Hay que cuidar muy bien los neumáticos e intentar que no nos pille la sorpresa de Silverstone, intentar conseguir una victoria o un podium, que ya hace falta que llegue.
0: L'altra cara del Gran Premi d'Aragó la va mostrar una vegada més Joan Mir en MotoGP a la cursa sprint. No li van anar bé les coses. El pilot Honda va acabar 16 en una jornada frustrant per un pilot mallorquí. Avui a la cursa llarga Mir tindrà l'oportunitat de millorar sensacions. El sentit.
14: He tingut un toc amb un pilot a la curva 3. Això m'ha fet que perdi la línia. M'he hagut d'anar fora de la pista. Després he remuntat lo que he pogut. He anat passant pilots i el ritme final de carrera no era dolent. Però està clar que, bueno, que la posició no ha estat bona avui. Estem sofrint aquí a Aragón. És un circuit que m'esperava un rendiment millor i no vaig còmode damunt la moto.
0: I dues notícies per anar tancant aquest bloc d'esports. En bàsquet, la selecció femenina d'Espanya va pallissar i a Mali per 96-58. En el penúltim partit de preparació abans d'afrontar el Mundial de Berlín, Alba Torres va ser la màxima cistelladora d'Espanya amb un total de 13 punts sumats. En un encontre, la selecció va tenir un gran encert des del més enllà del 6-75, amb un brutal 16-25 en llançaments triples. I en piragüisme de Copa del Món, nova decepcions pel que fa molt de piragüisme de Balears en aquesta competició. Àlex Graneri no va poder classificar-se per la gran final del KU600, mentre la morera Àngels Moreno va tenir a tocar el metall, concretament a la final del C2-200, on es va quedar amb la seva companya Victoria Yarchenko a només 3 dècimes de pujar al podi, sent superades per les embarcacions de Rússia, l'Uzbekistan i la Xina. La nota positiva d'ahir la va donar a Adrián Castaño, que va acabar segon, això sí, a la final B del KLU 200. Amb aquest apunt de piragüisme de bàsquet ho deixat. Fins aquí els esports.
15: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
16: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
17: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.

0: 8:52, encara amb la recta final de l'informatiu Matí de Beta Ràdio. Explicant-vos que, tot i que falten unes setmanes encara perquè Binissalem doni el sus a les festes del Barmà, ja s'ha escollit els protagonistes d'enguany. 25 joves de 17 anys han participat en les eleccions dels barmadors i barmadores. Unes votacions que s'han allargat fins les 11 de la nit, fregant les 1.000 participacions. No en saben, però, de moment, els guanyadors.
1: I la jornada de Binissalem també ha tingut un vessant gastronòmic perquè s'ha fet el tercer concurs de fideus de Barmà i han participat 25 equips que han cuinat 70 quilos de fideus per prop de 700 persones. Els candidats esperaven amb il·lusió el resultat mentrestant, els barmadors, amb el desig compartit de representar el poble, les ganes que arribi setembre i es Barmà no s'amaga.
2: Que fa 60 anys se va començar això i no... Eren dos dies, era el dissabte i el diumenge, i s'ha acabat. I ara hi ha una festa. Això per la gent jove està molt bé.
3: Quan arriba el setembre, el Binissalemet ja tenim ganes de vestir molt de pagès, de menjar fideus, de sortir a beure vi.
0: Fa dies que es barema a diferents redols de les illes i ara ja confirmam que la producció de raïm segueix afectada per les altes temperatures i la manca de plogudes. Tot i que se'n preveu una quantitat similar a la de l'any passat, la tendència a la baixa segueix.
1: Els tres anys la cuita s'ha vist greument afectada pel canvi climàtic, la calor i les poques pluges han fet en reduir la producció d'aquest fruit i segons el sector enguany no serà una excepció. Toni Ramis, del celler Remanyà de Santa Maria.
4: Bueno, ha estat una temporada bona, no ha hagut malalties, perquè clar, no ha plogut gens. El que passa que, com els darrers anys, ha hagut bastant menys quilos de l'habitual.
1: Diuen els productors que la qualitat del raïm i del vi segueix sent excepcional en aquesta vinya de Santa Maria, la de Remanyà, però van produir-ne entre 25 i 28 tones. Una part s'ha recollit aquest dissabte mateix en la barema gegantera, que té l'objectiu d'apropar i donar a conèixer als més petits del poble aquest antic ofici.
5: El nen disfruta molt i en tota aquesta colla, pues, bueno, això al final li arriba a ser una família.
6: Estan recollint rem per fer vi.
7: Padrins, pares, nets, tots som aquí.
1: Part del raïm recollit aquest dissabte a Can Remanyà servirà per fer un vi nou dedicat a en Gelat, que és la figura de mulassa, d'una mulassa que forma part de la colla gegantera i que serà homenatjat amb aquest nou vi.
0: I els pagesos de Vilafranca de Bonany, al Pla de Mallorca, fan balanç de la campanya del meló d'enguany. Diuen que han sortit bons, però que en falten quilos perquè el negoci reti. La temporada no ha estat òptima per la calor i la falta de pluja. Enguany, el manco no han fet tant de mal sobre la collita com altres anys corbs i llebres. En una setmana, per cert, s'hi celebrarà la tradicional Fira del Meló.
1: Així les coses, els comerços vilafranquers de producte fresc que han sobreviscut al pas dels anys ja no poden viure només de vendre melons. El conte Sebastià Jaume, que és hereu de la família i tercera generació del magatzem de Cana Sopeta. I ara hi venen sobrassades, gra i productes agrícoles en aquesta tenda.
8: Nosaltres que fem els melons regant molt poquet, és difícil fer una bona campanya. Me fa una primavera que a final d'abril va fer dues tormentes, que tampoc no els hi va bé, llavors s'estira i sol, i sol, i sol. I hi ha veritat que veiem que no ho toleren tant. Llavors aquí ara ja va ser menys, perquè un està picat, ja no se pot vendre, un... No està creuat, no se pot vendre, un altre se te podrà ja entrar de vendre-lo. Aquests 3 o 4 anys darrers, bastant d'animals, com que cada vegada menys productors, els animals tots se concentren cap allà mateix. Però bé, enguany, tampoc no poden donar massa queixes dels animals.
0: Aquell llistat hi podem afegir encara un producte illenc més, amenaçat pel canvi climàtic, les figueres i, sobretot, les varietats autòctones més antigues que veuen minvar any rere any la seva població per la sequera extrema del camp.
9: Tenim... una gran mortandat d'aquestes figueres antigues que tothom tenia com a joies, diferents castes, que si coll de dama, que si el bacó, però qualcuna d'aquestes més bé, que eren les que més estimades, és a dir, perquè estan patint molt i moltes han mort.
0: És el Valle de Llorat de Vistalegre, Sebastià Mengual, un municipi ben reconegut per la seva tradició envers la figa. Per evitar la seva pèrdua, des de fa any l'Ajuntament fa feina amb l'associació Arcofí per la recuperació del cultiu de la figuera, la conservació de varietats locals i la divulgació d'aquest fruit tan nostrat.
10: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I de la plana cultural vos explicam que la producció del Teatre Principal d'Inca, anomenada Projecte Gàbia, ha estat seleccionada per participar en la Quadrienal de Praga 2027. És l'esdeveniment mundial més gran dedicat a l'escenografia i al disseny de l'espai escènic.
1: I què és el Projecte Gàbia? I dona una proposta en què el violoncel·lista mallorquí Miquel Àngel Aguiló interpreta les 6 suites de Johann Sebastian Bach, mentre dins un cub metraquilat entren en acció artistes de diferents disciplines, com ara la música, però també la dansa, el circ i les arts visuals, i així modifiquen la peça en cada una de les seves intervencions. Miquel Àngel Rayó, que és el director general del Teatre d'Inca i director artístic de Gàbia, explica l'impacte que ha generat fins ara el projecte en el públic.
2: El públic està molt a prop i està molt compromès amb allò que passa. O sigui, tens l'artista a 2 metres i el cel·lista també a 1 o 2 metres. Aleshores, l'impacte és molt gran, perquè veus les coses amb una lupa que normalment no tens. O sigui, l'espectacle passa a 4 bandes, diguéssim, l'experiència passa a 4 bandes, i el públic em revolta aquest cub dins el qual està succeint la proposta de cada un dels artistes, no?
1: Ara que viatjarà a Praga, el Projecte Gàbia hi tindrà una versió expositiva, només, ja que es durà una maqueta del dispositiu. També fotografies de gran format i projeccions audiovisuals, tot per mostrar el procés creatiu que hi ha darrere del projecte i que es caracteritza per la seva estructura modular i adaptable. És a dir, no es pot considerar, diuen, un espectacle tancat tradicional.
2: Hi ha una part de la intervenció d'aquests artistes que és improvisada. O sigui, tot això és una mena, a la vegada és una mena de joc escènic, per això té una part d'investigació, en el qual jo he jugat a donar com unes regles als artistes que hi participen, i a partir d'aquestes regles internes ells desenvolupen una proposta, sempre seguint la partitura de la música d'en Bach. Aleshores, això ofereix resultats diferents, vull dir, el Projecte Gàbia se pot seguir escenificant.
0: I un darrer punt, Ciutadella s'ha convertit aquest dissabte en aparador del Talent Balear amb la 8a edició de Pedra en Viu, una iniciativa del Festival Pedra Viva que dona visibilitat a artistes i creadors de les illes. A la plaça de la Catedral, al Pla de Sant Joan o al Bastió de Sa Font han estat alguns dels escenaris d'aquesta edició, que ha programat 10 propostes.

0: Han tocat les 9, fem ara el repàs dels titulars més destacats. En aquesta hora, Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament. Segons el darrer recompte, 665 es troben en aquesta situació.
1: Ara es vol actualitzar aquest recompte i se'ls farà un de general el 30 de setembre per saber quantes són gràcies a una iniciativa conjunta de la Universitat i la Xarxa contra la Pobresa. David Abril, professor de la UIB, i Andreu Grimal, director de la Xarxa.
2: No fixam molt només en la gent en situació de carrer, sinó en les diferents casuístiques de l'exclusió residencial, gent visquent a cotxos, caravanes, barraques, etc. I a tots els municipis de més de 20.000 habitants, dia 30 de setembre, s'hora baixa vespre, i per això necessitam un volum important de gent col·laboradora.
3: Crec que qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi passejat per voltant de Palma o dels pobles de les illes haurà vist un increment de persones que estan residint en el carrer o que estan vivint a caravanes, i crec que pot ser una manera de col·laboració i de sensibilització ciutadana per posar damunt la taula aquest problema i reclamar solucions immediates.
0: Un dels factors que impedeixen que una part de la població pugui accedir a un habitatge és la pressió del capital estranger. Som, de fet, la segona comunitat autònoma de l'Estat on els de fora compren més cases.
1: Els elevats preus del mercat immobiliari aboquen així els residents a cercar casa en altres territoris espanyols. Un de cada quatre habitatges comprats el primer trimestre està fora de les illes. Galícia i Astúries són les comunitats que més interès generen. Patricia Vérez, presidenta del Consell d'Agents Immobiliaris de Galícia.
4: Personas que solían veranear en Galicia y cuando se jubilan, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares y ellos se quedan a vivir en su segunda residencia aquí en Galicia. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí. Y luego también están las personas que pueden teletrabajar.
0: Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística.
1: I ho han fet amb cadires i a la fresca, convocades per Madà Farta, i diverses entitats ecologistes han denunciat la privatització dels espais públics i ha reclamat el seu ús pels residents. És la darrera mobilització prevista aquest estiu.
5: Reclamar que aquestes persones, que ciutadans i que aquestes ciutadanes ens puguen moure de manera còmoda i lliure pels nostres carrers és primordial. I Plaça Espanya, jolín, en el final és el centre de la ciutat i on trobem el transport públic, on ens poden trobar de manera més fàcil amb la resta de la comunitat.
0: Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls a Palma.
1: Havia demanat al propietari que li donés aigua perquè semblava que tenia set. L'Ajuntament de Palma ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
0: La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
1: De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles dels visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places. Molts residents ho valoren positivament.
6: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap, i ara la carretera està normal, com a si ven, quasi.
7: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí.
0: Fora de les illes es compleix un mes de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta.
1: Es compleix amb un clima de tensió creixent a la població ceutí i les crítiques al govern central per la seva gestió. El PP ha anunciat que es personarà com a acusació en la causa que investiga els fets i demana que comparegui al Senat la directora d'Intel·ligència.
0: I un darrer punt internacional, a Islàndia, el no s'imposa ara mateix el sí en el referèndum d'adhesió a la Unió Europea.
1: Amb més del 80% escrutat, situen el rebuig en el 52,5% dels vots per damunt del 47,5% del sí.
0: És tot de moment. Actualitzarem la informació al pròxim butlletí. Serà el punt de les 10. Ara comença la gran vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Aquí tenim 3 horetes de programa per endavant. Raül, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia a tots i totes. Aquí som a La Gran Vida, diumenge, 9:05 des de matí. I escolta, tenim, com tu dius, 3 hores plenes d'actualitat, entreteniment i tot allò que passa a les nostres illes.
1: Sí, i avui sabeu que teniu aquesta entre tu i jo a partir de les 11, una horeta d'entrevista personal. Avui poden dir ben segur que és una persona molt guapa.
2: Ah, sí. Ja poden, això està...
1: Estàs d'acord?
2: Sí, estic d'acord, estic d'acord. Però és que és tantes coses...
1: Sí.
2: Que, clar...
1: Clar.
2: Que això lo, és mal de descriure, però...
1: No és el més important, però sí que és una persona guapa.
2: Sí,
1: segur que és una persona guapa.
2: Sí. Ara poden dir que entre totes les coses... Sí. Ara destaca precisament per això.
1: Sí.
2: Ja està, ho deixem així. Llavors ja anirem donant detalls.
1: Sí. Persona guapa per de dins i per de fora. L'hem de descobrir en aquesta entrevista.
2: Exacte.
1: Però avui n'han carregats perquè tenim història, tenim actualitat. Per exemple, començarem parlant d'un... un derelicte romà, parlant d'un vaixell, romà, parlant de National Geographic, i és que s'ha fet una trobada, una troballa i històrica, no?
2: S'ha fet història, és una troballa històrica, de fet s'ha tret aquest vaixell després d'estudiar com s'havia de fer, però bé, tot això en xerrarem d'aquí una estoneta amb Antònia Roca, consellera de Cultura del Consell de Mallorca, perquè aquesta troballa està nominada en el Premi de Més Història de National Geographic.
1: Quasi res. I si teniu moixos, cans, si sou animalers, avui tenim una història que també vos interessa. Resulta que hi ha una llei per moixos, que està feta a Espanya, però d'aquí una setmaneta, just d'aquí una setmana, hi ha una manifestació arreu de tot l'estat perquè hi ha una llei. Se volen exigir, se vol fer aquesta manifestació per exigir que es compleixi la llei de colònies felines. I aquí a Palma també hi haurà aquesta manifestació, però se farà arreu de l'estat i parlarem amb organitzadors i voluntaris i a veure com es compten.
2: Bon remenat, amb això. La qüestió que també xerrarem de varietat local, concretament des meló de Vilafranca, perquè s'hi va celebrar aquest cap de setmana el tercer tast de varietat local d'esmeló. I xerrarem en com ha anat, què és el que trien, si han trobat el millor meló o no, totes aquestes coses. I després on anirem? D'exposició, una exposició solidària.
1: Una exposició solidària i que està molt bé perquè el protagonista és un artista, és Horacio Sapere, i que presenta l'exposició Mallorca, vacances a les escoles velles de Ses Salines.
2: Sí.
1: I això el podreu veure fins dia 15 de setembre.
2: Exacte, i fan un sorteig d'una de les seves obres que serà per l'associació Una Estrella per na Marta. Xerrarem tant en Horacio, en l'artista, com en na Maria Polo, que és la mare de na Marta.
1: I no vos perdeu també en aquesta primera horeta, d'aquí mitja hora també o manco tres quarts, tindrem en Julio Bastida perquè mos parlarà del tema de successos, coses que han passat aquí arreu de les Illes Balears.
2: Sí, perquè no tot és alegria i festa,
1: no,
2: sinó
1: drames,
2: que també passen
1: drames. Altres,
2: però bueno.
1: I ho contarem també.
2: La qüestió, que t'apareix si començam? Perquè tenim un WhatsApp, no?
1: Tenim un número de WhatsApp per si voleu donar la vostra opinió, i és aquest.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Jo m'agrada fer això, sempre m'agrada repetir-ho, perquè hi ha qualcú que diu, men, quin número ha dit?
2: No, és que és ràpid,
1: home. És ràpid, vinga.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Molt bé, i ara sí, poden començar, no?
2: Vinga, idò, començam.

0: Idò, sí, Mallorca té aquest dia una candidatura que posarà el nostre patrimoni arqueològic en el focus de tot l'Estat, que està bé sempre ser líders en qualsevol àmbit. I en aquest cas, parlant del derelicte romà de les Fontanelles. Què és això? Idò, és una embarcació tardoromana del segle IV després de Crist, que se va enfonsar fa aproximadament, en Raül i jo no érem nats, 1.700 anys, fa 1.700 anys, això va córrer davant la platja de Palma i ha estat nominada als Premis Història de National Geographic, quasi res, que és la categoria de millor descobriment o troballa històrica nacional.
1: Bueno, mira si és un bon descobriment que està ben a prop, o estava ben a prop de la costa, vull dir, no és que estigués enmig de la mà perdut, no. El que passa que, clar, en Serena estava tapat i, afortunadament, una persona el va trobar i a partir d'aquí s'ha fet tota una tasca per conservar primer en el lloc aquest vaixell i després fer una extracció, però s'ha hagut de construir un espai a prosta per guardar aquest vaixell en les mateixes condicions que ha estat durant aquests 1.700 anys, perquè si el traiem així com així...
0: No,
1: un desastre.
0: S'ha de saber com s'atreu, de quina manera, quin és el futur d'aquesta troballa, que ja forma part de la història de Mallorca.
1: S'ha fet un documental de tota aquesta història, d'aquesta extracció, d'aquest vaixell, que, per cert, si no l'heu vist, molt recomanable, que ho vegeu, i, bueno, ja, és tot un món, mira tu, romans, 1.700 sí. anys, ja passejaven per aquí, i el que m'ho varen deixar. Però, lo més
0: mira
1: important...
0: Mira que he vist reportatges a National Geographic i que nosaltres sortíguem allà, també, té un...
1: Clar que sí. I més que estem nominats, però hem de saber què hem de fer, perquè això de nominats està molt bé, però si poden guanyar, millor.
0: Jo vull guanyar.
1: Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic en Antònia Roca, consellera de Cultura i membre del Consell Insular de Mallorca, vicepresidenta primera. Antònia, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Bueno, estem d'enhorabona ja per començar el manco per la nominació, no?
2: Sí, totalment. Jo crec que és un reconeixement importantíssim, no?, en aquesta càpsula dels temps que se va trobar enterrada a la playa de Palma i que va estar conservada durant tot aquest temps, no?, i que 1.700 anys després mos dona moltíssima informació. Jo crec que és un motiu d'orgull per l'illa de Mallorca, pues, el fet de que s'hagués trobat, de que la persona que l'ha trobat es donés avís a les institucions i després de tota la feina que s'ha fet que ha culminat en la secció d'aquest vaixell, no? I jo crec que és un bon reconeixement per part de National Geographic, pues, aquesta troballa que és part de la història i el patrimoni de Mallorca. Per tant, és un motiu d'orgull, jo crec, per tot.
1: Bueno, tu deies, és una càpsula d'estens perquè no només és pròpiament el vaixell per veure com era, tu dius com podien venir des de Roma. Clar, si tu ho veus així de bon de veres, tampoc és tan gran. Vull dir, dius com pot ser mai que venguessin des de Roma o des d'Itàlia amb aquest tipus de vaixell, però així ho feien, i sinó també tot el que s'hi ha conservat a dins i tota la feina que s'hi ha fet. Jo ho deia, heu hagut de construir un espai per poder-lo conservar ara mentrestant, no? Conta'm-nos un poquet això.
2: Sí, efectivament. La veritat és que és un vaixell que les característiques que té, pues, tenia 12 metres més a manco i 6 d'eslora, per tant, era un vaixell d'unes dimensions importants, no? Sí. I tot el material que s'hi ha trobat està fonamental perquè ha permès, pues, donar més informació, no?, d'on venia aquest vaixell, que per les investigacions que s'han fet sembla que venia de Cartagena i que bueno, dona informació sobre el comerç marítim d'aquell moment. S'ha trobat quasi 300 àmfores, no?, amb un contingut que hi havia de dins, el liquament, oli, no?, i moltíssima informació. Clar, l'estructura del vaixell, aquesta fusta, no?, que ha sortit de la mà i que cuidadosament tots els arqueòlegs i els submarinistes que han format part del projecte, pues, han fet feina de valent 4 mesos per dur a terme aquesta extracció, pues, ara mateix aquestes fustes estan en el castell de Sant Carles, allà estan dipositats a unes piscines, no?, perquè el primer pas és anar traient poc a poc la sal de la fusta, fer el procés de desalinització perquè se pugui mantenir de la millor manera possible i continuar així el procés de conservació de la fusta que acabarà a Arqua, que és pas a part, no?, que faran de liofilització, que ja és manteniment final de la fusta, que és del Ministeri de Cultura i que assegurarà la conservació d'aquest material tan important, no?, que ha persistit tant d'anys enterrat, com bé deies, a unes de les platges més concorregudes de Palma, ah, i, no?, a la platja de Palma.
1: I no tan enfora, vull dir, no estava tan enfora de la costa, és com no, sorprenent, exacte, no?, que estigués, que ningú l'hagués vist, ningú hagués trobat, ningú sabia d'ell, i en realitat el teníem o nedàvem per damunt en tanta, sí, normalitat, no? Bueno, ara arriba aquest moment. Jo abans ho deia en Joami, si no l'heu vist, aquest documental que hi ha, que ho podeu veure, que és preciós. Però a part d'això, ara arriba aquesta nominació. Què podem fer nosaltres perquè passi d'una nominació a un premi de Bona Veres?
2: I jo crec que això és importantíssim, no? I és un bon moment perquè Mallorca mostri la seva força, no?, i la seva estima per allò que som, no?, i podem ser també importants i podem tenir la nostra veu a nivell nacional per al nostre patrimoni, no?, i la nostra cultura. Per tant, jo crec que és una ocasió extraordinària perquè tots els mallorquins puguem unir forces per aquest patrimoni històric i puguem votar a la pàgina web de National Geographic. Allà s'enllaç també a l'Instagram de Cultura Mallorca, podran trobar l'enllaç per votar per aquest derelicte de les fontanelles. És una votació que se pot fer fins dia 12 d'octubre, però millor si anem votant i no ho deixem per al final i sobretot pues, fent ressò i anant passant a tots els contactes perquè pues, per mostrar la nostra força així, no?, de ser reconeguts com a millor descobriment d'Espanya per National Geographic. Per tant, jo crec que també és un moment històric per Mallorca que el podem fer més gran entre tots.
0: Antònia, i en quant a rivals, perquè nosaltres ja que hi som, no?, a veure si a part d'aquesta nominació poden guanyar, però què sabem dels rivals que poden oferir ells o en qualsevol cas quin és el punt de força perquè nosaltres tinguem opcions?
2: Bé, això com deia, ara mateix, clar, estan compartint de nominació amb altres ciutats, no?, i amb altres descobriments que són també importants, ja sigui el Santuari Romà de la Cova de les Dones de València, o també una col·lecció funerària de Cádiz, i un conjunt prehistòric de Sevilla o el Parc Arqueològic de Ciutat Real. Per tant, és vera que no són contrincants fàcils, no?, per dir de qualque manera, sí, però bé, jo crec que ja s'ha nominat, no?, i trobar-nos entre aquestes grans troballes arqueològiques és vera que ja és una fita importantíssima i ara depèn exclusivament de la votació popular, per tant, d'unir esforços en que seguim més els que donem la votació a les fontanelles i arribem, no?, a la fita d'aquesta troballa històrica per part de que proposa National Geographic.
0: Hi ha unes imatges molt potents, no? Mos comentaves això, el tema de treure la sal de la fusta que ja s'ha pogut treure de la mà dins, i que estan dins unes piscines. Quin és el repte, quin ha estat el repte tècnic més complicat? Perquè s'han vist aquestes imatges, no?, amb una espècie de globus, de flotació, per treure les peces de la mà. Això és tot molt complicat i molt guapo a la vegada, no?
2: I el repte més gran era l'extracció, no?, del delicte, perquè el fet de que estigui a prop de la mà, que està a uns 60 metres de la costa i 2,5 de profunditat, sempre estan nits, mos deien, per nosaltres és més fàcil fer feina 50 metres que 2,5. Per què? Perquè ja s'ha rompent de les zones, aquí entre s'embat, és migdia, i per tant podien estar moltes hores llevant arena d'aquest vaixell i tot d'una que se movia un poc la mà doncs ja tornava a enterrar part del vaixell, no?, en la dificultat de la manca de visibilitat. Per tant, era un repte important com dur a terme aquesta extracció. Per tant, han estat 4 mesos intensos, que vull també reconèixer la feina que s'hi han deixat la pell, perquè fèiem feina molts de dies seguits, aprofitant pues, els dies de bon temps per allò de que pogués venir el mal temps. Per tant, l'equip d'arqueòlegs subaquàtic se mereix també un grandíssim reconeixement per la feina que ha duit a terme aquests 4 mesos. I jo crec que també una de les parts que va ser més espectacular i era també complicada, no?, era treure pues, aquestes fustes, no?, de 12 metres del vaixell, que són aquestes imatges que veiem, que clar, se varen haver de primer passar uns caps per davall d'aquestes fustes, posar un flotador i se van endur remolcant des de la platja de Palma, des de les Fontanelles fins al Club Marítim de Can Pastilla i després aquesta grua va treure les fustes que van anar fins a Sant Carles. Era una operació complicada, no?, perquè en el vaixell durant el trajecte havies d'anar, ho van fer les 6 de matí perquè no hi hagués embarcacions, perquè la mà estigués plana, perquè qualsevol moviment brusc podia posar en perill la integritat d'aquestes fustes, no? Clar. Per tant, jo crec que va ser el moment més de... Ara sí que va de veres i ja esperen que acabi tot bé. Va ser un moment tècnicament complicat, també intens, però ha sortit tot molt bé, la veritat.
1: Ha sortit bé i jo me deman quin és el futur d'aquesta embarcació. Teniu pensat o teniu en ment de dir, ai, amb tant de temps, amb aquí, perquè clar, això és un procés llarg, que ho sabem, no ho sé, el podrem exposar a un lloc o a un altre, o en el futur Museu Marítim, no ho sé. Teniu alguna idea, alguna proposta per al futur d'aquest vaixell? Perquè en el final és una troballa que serà guapo poder-ho veure i poder conèixer la història de vora, no?
2: Sí, sense cap dubte, ara pròximament el més proper que farem una exposició el mes de novembre, la Misericòrdia, perquè volem, no, que la ciutadania ja pugui veure, pues, aquestes troballes i ser històric contra aquest vaixell que s'ha trobat. Això serà el mes de novembre i podran ja, pues, endinsar-nos una mica més en aquesta història de les Fontanelles. Per lo que fa el tractament de les fustes, que en paral·lel també vull remarcar que s'estan fent les investigacions de les àncores que s'han trobat, de les àmfores, no?, en les universitats de Càdiz, Barcelona i Universitat de les Illes Balears, que van fent tota aquesta recerca, no?, científica de tot aquest material, pues les fustes han d'estar, mos diuen, que aproximadament uns 18 mesos en desalinització. I després aquestes fustes aniran a Arqua, que és el Museu d'Arqueologia Subaquàtica, no?, on tenen tota la part i tota la maquinària, que és complexa, són unes màquines molt grosses específicament per fer el darrer pas d'extractament de la fusta perquè se pugui conservar ja en les condicions òptimes. Això mos diuen que tot aquest procés, pues, bon, pot durar uns 4 o 5 anys en la seva totalitat i després, clar, el resultat final és que aquest vaixell torni aquí i pugui ser muntat en el seu estat original i el puguem tenir aquí i veure tots els mallorquins.
0: T'anava a demanar per això, no? Aquesta és possibilitat real de que en el futur puguem gaudir els mallorquins d'aquest vaixell, no? Reconstruït o exposat de qualque manera permanent a Mallorca. Això serà possible i hauran de passar uns anys encara?
2: Sí, efectivament, aquesta és la fita final, que pugui tornar el vaixell i que se pugui tornar muntant les condicions en què se trobava i pugui ser visitat per tota l'illa de Mallorca. Això, en tot aquest procés ara que ve de desalinització i el procés de liofilització que s'haurà de fer a Cartagena, doncs mos diuen els tècnics, no?, que poden passar uns 5 anys.
1: Molt bé, idò, bueno, lo important és que s'està fent, que ho tenim, i ara és el moment de que m'ordonin aquest premi. Per tant, des d'aquí, a tots els oients d'aquesta casa, a totes les illes, entrau en aquest perfil de Cultura Mallorca per cercar l'enllaç i votar per aquest premi de National Geographic.
0: De fet, ara mateix, mentre escolten el programa, ja podeu entrar dins el web. Exacte. I començar a col·lotjar i votar.
1: Quin am. Antoni Roca, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a votar.
1: Gràcies, que vagi bé.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
4: I doncs sí, seguim aquí quan són les 9 i 25 minuts. Recordeu que avui amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Menéndez, te canviava el nom ara, Menéndez. Ara parlarem de moixos, concretament de la llei de moixos, una llei que no, per lo vist no s'està aplicant. Vos explic i vos poso en context, val? Dia 6 de setembre, això serà diumenge que ve, els gestors de colònies felines, associacions, protectores i ciutadans sortiran tots en el carrer en diferents punts de l'Estat, no només aquí als Balears, sinó això és una cosa col·lectiva de tota Espanya, per donar a entendre un missatge. I és que los gatos tienen ley. I amb aquestes, perquè resulta que hi ha una llei, la llei que és 7/2023, aquestes coses, val? Però no vos vull enredar amb això, però hi ha una llei que estableix una sèrie d'obligacions per gestionar i protegir els moixos comunitaris. I què passa? Que el col·lectiu denuncia que després de 3 anys de que se fes aquesta llei, hi ha municipis que no estan aplicant la llei de manera efectiva. I avui volen saber què està passant i, sobretot, quina és la realitat que hi ha darrere d'aquestes colònies. Ens acompanyen avui de matí Mònica García Cinta, ella és portaveu nacional de Los Gatos Tienen Ley, també Elisabet Pretel, ella és portaveu del col·lectiu a Mallorca i gestora de colònies felines a Lloseta. Molt bon dia a les dues. Què tal, com estàu?
5: Bon dia.
6: Hola, buenos días.
4: Bon dia. Començarem amb Mònica. I volem començar, Mònica, per lo més bàsic. Quan deis

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.

0: Molt bé, i ara aquí ja tenim a l'estudi, quan són les 9:46, en Julio Bastida, que en els pròxims 13-14 minutets mos parlarà de totes els drames, successos i cosetes que mos passa. Delegat d'Hockey Balears, molt bon dia, Julio.
1: Què tal? Estàs? Bon dia a tots.
0: Tu ets d'equipo Cans, equipo Moixos, o ni un ni l'altre?
1: Jo m'agrada molt els Cans, eh? Els Moixos sí. no són molt de Moixos.
0: No te fies.
1: No m'agrada. Jo els Cans. Però també te dic una cosa, sí. A jo no m'agradaria tenir 20 Moixos davant que meu, eh?
0: Menjant allà.
1: Sí, no? Perquè també jo entenc que la gent... A mi m'agraden molt els animals, els estimo moltíssim, tenc cans, o sigui, que som animalista, però també tenir 20 moixos davant que teva, ojo.
0: Fa 10 o 15 anys, a una altra casa i tal, va venir un moix que estava desnutri, però estava embarassada també. Vaig fer el que no s'ha de fer mai. Va venir que nostre, o sigui, va anar en un pati interior i tal, i li vaig donar de menjar aquell dia. Uf. Molt bé, en escat d'una setmana... de donar-li menjar va desaparèixer. Dic, bueno, ja no l'hauria d'haver fet, però és que me va desaparèixer 2 o 3 dies i en el que fa 4 me va dur 6 moixos.
1: Mare meva.
0: Penjat d'escoll, perquè els hi donessin de menjar. En el final, menys mal que varen vendre-se... Bé, no. Els que varen comprar a casa se varen menjar s'espercal dels moixos. No sé què varen fer amb ells, però bé, eren salvatges.
1: No ho vull sobre.
0: Res, coses que passen. Mem, jo hi ha moltes notícies que m'has passat. Jo m'agradaria començar primer per aquest senyor argentí de 60 anys que se fica a un carril bici, el carril bici que teniu situat, que anau ja per l'alçada de Camper Antoni, no?
1: Camper Antoni.
0: I fiques un Ford Focus, que no hi cap, que jo no sé com va passar.
1: Ara t'ho contaré. Molt fàcil. Mem, la gent s'ha d'ubicar. Això, la història va a Xora Baixa, carrer, o sigui, la zona de Camper Antoni, tots sabem que hi ha Sancia Bar, el que antes era la Saona, sí. El Beach Club, que està allà a la zona, a la plaia de... Bueno, a la plaia de Camper Antoni. Des d'allà, tu pots accedir, o sigui, hi ha una zona peatonal, i ja te dona directament, tens accés per als ciclistes, a lo que és el carril bici. Però per als ciclistes...
0: Sí, sí.
1: Ja està, o sigui, el carril bici és per als ciclistes.
0: Però encara que carril bici.
1: Encara que sí que és cert que ara el patinet han d'anar també per allà. O sigui, el carril bici i carril de patinets. I també, moltes vegades, que no ho fan bé, però hi van, els peatons que van corregent, que fan de port i tal, perquè és cert que és una zona molt transitada.
0: Sí.
1: Què passa? Que se fica un Ford Focus, tenim el vídeo a okbaleares.com, sí. Poden entrar allà i poden veure el vídeo, perquè tenim un moment exacte en el que aquest argentí que anava gat com una sopa, però gat és poc, eh? O sigui, quan ho van treure, encara no podia aguantar la verticalitat. El tio se fica en el Focus i, en el principi, el carril bici és un poc més ample. Però després se fa un carril bici petit, estret.
0: I ja no.
1: I va començar a pegar per les voreres fins que, en un moment donat, se carrega la direcció del cotxe, fa pam! El socorrista... de balla de la torre, i se veu en el vídeo que li diu para.
0: Ah, és aquell home que està davant.
1: Aquell és el socorrista. Això és el socorrista,
0: sí,
1: perquè, clar,
0: una... sí.
1: Hem d'imaginar, això és 6:30 de Sora Baixa, Miromanco, la platja plena de gent, se veu en el vídeo que venien ciclistes en direcció contrari, sí, d'aquest senyor per el carril bici, que és per on han d'anar, i peatons que anaven correguent. Què passa? Que aturen aquest senyor i només... obrir la finestra, ja tothom va per, sí, va percebre que no estava bé.
0: Sí.
1: Arriba la policia local, perquè se va quedar aturat en el cotxe de 5 minuts fins que va arribar la policia local. I què li diu a la policia local quan arriba? Lo primer que li diu, pibe, ¿qué haces aquí? ¿No tenéis otra cosa mejor que hacer? A la policia local. Digo, bé, sí.
0: Primer te multarem, i sí. Segon, Argentina.
1: Diu, surt de fora. Li van fer la prova i va triplicar la prova d'alcoholèmia i s'ho van endur perquè, evidentment, aquest home no podria sortir. I una cosa més, no se va poder cridar una grua per treure el cotxe, perquè, evidentment, un cotxe encaixat dins el carril de bici no se pot treure una grua normal.
0: No.
1: Van haver de venir bombers.
0: Molt bé.
1: Els bombers de Palma traient el cotxe d'allà, imagineu com... Va ser un espectacle.
0: I vinga, Castorum. Així.
1: Aquesta broma mos va costar molt de bombers, perquè van estar de més 3 hores, 2 vehicles de bombers, grues municipal, policies, va ser un desastre.
0: Hi ha un tema més delicat. Detingut 2 jugadors de la cantera del Mallorca, de la pedrera del Mallorca, per gravar a una menor mentre mantenia relacions sexuals. Això és un tema delicat que, per cert, el Mallorca el que ha fet és expulsar en aquests jugadors.
1: Te consta història. Tot això va començar fa gairebé un mes, en el que, bueno, 14 d'agost. Dos jugadors del Mallorca, un que té de 8 anys i un altre que té de 7 anys, un és menor i l'altre no, que viuen a un mateix pis, o sigui, perquè el Mallorca, quan són jugadors de la Pedrera, a vegades els hi posa pisos perquè poden conviure, perquè un d'ells no és d'aquí, i l'altre, bueno, tampoc és d'aquí, però bueno, estan a un pis del Real Mallorca. Mm-hmm. Què passa? Que coneixen a una atleta, menor d'edat. Menor. Un d'ells...
0: Perdó, el major d'edat, quan va passar això, encara era...
1: Era major.
0: Ja era major.
1: Tenia de 8 anys recent complit. Sí, de 8 anys...
0: Per tant, i... no els ha caigut complit ara. És que quan va passar això, tots dos... O sigui, aquest era... N'hi havia un que era major d'edat.
1: Sí, tens arran que fa un mes, sí. Un mes i mig, més o menys, que ha passat això.
0: Sí, sí.
1: Que és lo... Perdona, 15 dies, jo dic. És 15 d'agost, no sé ni quin dia m'atropa.
0: Sí, dues setmanetes, sí.
1: Bé, què passa? Aquest adult... que és de 18 anys, manté relacions consentides, això és important, són consentides amb aquesta atleta, que és menor d'edat, en el pis d'ells, dels futbolistes. El de 17 anys, que és el seu amic, el seu bro, està dins l'armari, ojo, dins l'armari de l'habitació en seu mòbil, gravant com el seu amic, que té de 8, està mantenint relacions sexuals amb aquesta atleta. Tot repetir, consentides. Lo que no és consentit és que un tipus de 17 anys li gravi des de el seu armari com està practicant sexe. Aquest vídeo després se comencen a passar entre ells. Entre els bros se comencen a passar aquest vídeo, s'assabenten aquesta lota de que hi ha un vídeo seu sexual que està rolant per les xarxes.
0: S'acurtó també... molt menjar.
1: I en el final se detén en aquests dos jugadors per un delicte de corrupció de menors. Tu no pots gravar, fora consentiment, una relació sexual i tu no pots difondre aquest vídeo sense consentiment d'aquesta persona. I molt manco, siguem menor d'edat. Què ha passat? Pues que estan tots detinguts, han quedat en llibertat en càrrecs, ha posat un ordre d'allunyament d'aquesta víctima i ara s'ha sabut també que els futbolistes van intentar sobornar a la família d'aquesta nit perquè no denunciés. I al final van dir que no. Van presentar la denúncia, tots dos detinguts, i el Mallorca, tot d'una que ha sabut aquesta informació, que la Policia Nacional, SUFAM, se va comunicar amb el Real Mallorca, li va comunicar els fets, que hi havia una detenció d'aquests dos jugadors, perquè un d'ells, recordem, és menor i estén en un edifici a un pis del Mallorca, el Real Mallorca va contactar amb els pares d'aquestes famílies i els ja van llegar. O sigui, estan expulsats del Real Mallorca.
0: Ai,
1: coses que passen.
0: Coses que passen i quina manera de desgraciar-se sa vida, una vida que podria haver estat esportivament...
1: Estàs xerrant de dos lots que tenien un futur... Quan tu jugues amb el Mallorca, i el Mallorca te paga un pis, i el Mallorca te paga tota una carrera, tot i tu no aprofites aquesta oportunitat que te dona el Real Mallorca, és perquè ets un bon jugador, però... al marge de ser un bon jugador, de ser una bona persona, i els valors del Mallorca no són aquests, i per això el Mallorca, tot d'una, ha dit, tu te'n vas de fora.
0: Qualsevol club esportiu, sobretot a nivell professional, ha de fer això. Anem amb un altre tema. La Guàrdia Civil investiga una agressió a menors, entre menors, correguda a finals de juny a Andratx, per un tema són menors entre 14 i 16 anys, eh?
1: Correcte. Mira, jo t'explico. Port d'Andratx, estem xerrant de... És un grup d'atletes, tots són atletes, d'entre 14 i 16 anys, que hi ha un vídeo... Tot això va succeir el mes de juny, però ha sortit ara perquè ha sortit el vídeo. I el vídeo ja ho té la Guàrdia Civil, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i la Fiscalia de Menors. Què és el que va passar? I això és preocupant, perquè ja ho he comentat moltes vegades, que les forces i cossos de seguretat estan preocupats perquè hi ha moltes bregues d'atletes, amb molta violència. Tres atletes agafen a una quarta i li donen una pallissa, sobretot una que va amb un vestit blau, que també tenim el vídeo penjat a OK, pues li donen una pallissa perquè està cridant a la vegada i li dius perquè tu has mantingut relacions sexuals en som meu ets.
0: En som meu ets. Que això... No, haurem de parlar qualque dia d'aquest tema, però no sé què està passant, que hi ha com una sensació de que les coses són nostres i com si, no, com si les persones fossin nostres. No, tu tens una relació, s'acaba, s'acaba. Això entre menors i majors d'edat, i no s'assumeix.
1: Pues, sabeu que... Perdó. Havia una gelosia perquè aquest ets no podia tenir relacions sexuals amb l'altre, que té 14 anys, ojo, i per aquest motiu li va donar una pallissa. Però una pallissa de ca. O sigui, si veuen el vídeo, és una pallissa de ca. La deixen en terra, li dona coses, un desastre. La Guàrdia Civil, evidentment, està identificant aquestes lotes, però se dirà la detenció de totes, perquè, evidentment, de totes, i no només de la que hi pega, sinó també de la gent que no fa res i ho està gravant. Tenim la costum ara de que els menors se poden pegar i els altres el que fan és gravar, enregistrar aquestes imatges i ho pullen a les xarxes, ho pullen a WhatsApp, etc. I això és molt perillós perquè la situació s'està complicant molt i una cosa que ha posat amb evidència i que ha quedat molt clar aquest vídeo és que, i això és el que preocupa també molt en els pares, que aquestes lotes de 14 anys ja tenen, mare meva, el que te pots imaginar, de relacions sexuals completes amb un munter de gent. O sigui, això és el que també preocupa. En el pare dic, algo no estem ben fet, perquè quan ja tenim al·lotes de 14 anys que ja estiguin dient és que tu t'has tirat a mi nòvio, és que tu tal, o sigui,
0: no parlant d'una relació amb un al·lot, tot i que tinguis 14-15 anys, no, parlant de moltes relacions en 14 anys.
1: Claro, i completes. Això ja preocupa la gent i hi ha molt de pares que nosaltres en el diari... Molta gent que són pares i tenen lotes i lots d'aquestes edats estan que, mare meva, com estem, molt preocupats. No només per la brega, sinó per tot l'altre. Imagina't, no vull saber el que fa el meu fill.
0: I hi ha hagut tensió també a la platja de Palma entre africans i la policia local. Tenim 2 minutets per això.
1: Correcte. Ha estat una... Que, de fet, et va d'anar l'altre dia a donar ànims a la policia local. Des de fa aquesta temporada, la policia local de Palma ha incrementat en més de 150 efectius només a Playa de Palma per combatre el que és la venda ambulant, la droga, els actes incívics i tal. I, clar, quan tu tens 800.000 venedors ambulants que s'dediquen a venda droga en les oretes, a molestar la gent i tal, i a impedir que els locals que paguen els seus imposts facin feina, tens un problema. S'han posat molt nerviosos, han atacat en els policies, la policia estava fent un dispositiu, volien detenir una persona, van revoltar els policies, van agredir, no molt, però sí que van 4 empentes, vehicle i tot això, i en el final va haver d'anar ja quasi 200 policies a posar ordre a la platja de Palma. I ara actualment hi ha molt de nervis en aquesta situació, i hi ha molta tensió. Veurem com acaba els pròxims dies aquesta tensió entre els venedors ambulants, que recordem que hi ha 800, i el que és la policia local i la policia nacional. Veurem com acaba la cosa.
0: Molt bé, i de res, i a Sombanya hi ha qualque novetat o està molt tranquil ara la cosa?
1: Sombanya t'he de dir que tindrem notícies molt aviat. Estan obrint ara nou... Saps que a Sombanya sempre hi havia un camí per entrar? Una porta i una entrada i sortida. Ara no. Ara estan obrint diferents accessos perquè si gent pugui entrar ràpidament a comprar droga i sortir aviat. Te contaré la setmana que ve, perquè estem fent feina per això.
0: Gràcies, Julio.
1: Adeu.
0: Idò, mos escoltant la setmana que ve. Nosaltres ara tornem quan siguin les 10 i 4 minuts, però primer, butlletí i horari. Fins ara, seguim a la gran vida.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. Concentració ciutadana a Palma aquest dissabte contra la turistificació i altres efectes col·laterals del turisme de masses. Les entitats organitzadores han aprofitat a més per recollir propostes de canvi en la cadena humana que s'ha estès entre la plaça d'Espanya i el Consolat de Mau. Una de les portaveus, Tonina Siquier, del GOP, ha retret als governants que encara no els hagin rebut, diu, per parlar de les seves reivindicacions.
4: Dimecres va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés, i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin.
3: Canviem de tema, es manté l'interès per comprar a fora casa per anar-hi a viure. Els joves en la quarantena i les persones jubilades són els perfils destacats entre els compradors. De gener a març, els residents a les Balears protagonitzaren 716 compres immobiliàries a altres comunitats espanyoles, o més a Andalusia i la Comunitat Valenciana, però també, de manera destacada, a Astúries i Galícia, especialment a Pontevedra i a Corunya. L'any passat, les transaccions amb accent illenc en aquestes zones varen créixer no debades entre el 24 i el 30%. Escoltam Patricia Vérez, presidenta del Consell d'Agents Immobiliaris de Galícia, i Kátia Domingo, presidenta de la Unió d'Associacions Immobiliàries d'Astúries.
5: Persones que solien veranear en Galícia i quan se jubilen, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí.
6: Sobre todo lo que buscan es una casita para reformar o bien puede ser algo con finca a los alrededores, de, sobre todo de Gijón. No buscan piso, no normalmente, sinó que busquen casa.
3: Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament, segons el darrer recompte, 665. En aquest context, les Balears es preparen pel primer gran recompte d'aquest tipus de persones. Serà el 30 de setembre gràcies a una iniciativa conjunta de la Universitat i la Xarxa contra la Pobresa i l'Exclusió Social. En són representants David Abril, professor de la UIB, i també Andreu Grimal, que és el director de la Xarxa.
7: No fixant-nos només en la gent en situació de carrer, sinó en les diferents casuístiques de l'exclusió residencial, gent visquent a cotxos, caravanes, barraques, etc. I a tots els municipis de més de 20.000 habitants, dia 30 de setembre, s'hora baixa vespre, i per això necessitam un volum important de gent col·laboradora.
8: Crec que qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi passejat per voltant de Palma o dels pobles de les illes haurà vist un increment de persones que estan residint en el carrer o que estan vivint a caravanes, i crec que pot ser una manera de col·laboració i de sensibilització ciutadana per posar damunt la taula aquest problema i reclamar solucions immediates.
3: En succeïts, la Guàrdia Civil ha informat de la detenció d'un home de 33 anys per haver entrat en una casa a Marratxí, enfilant-se per la façana. Li atribueixen un presumpte delicte de robatori amb força sobre les coses, perquè descobriren que duia damunt, quan l'agafaren, ja és dels propietaris. I a Palma, la policia local ha informat igualment de la detenció d'un altre home, en aquest cas, després de ser sorprès per a testimonis quan robava l'interior de vehicles al barri de Santa Catalina. Els agents varen localitzar-lo després a la plaça del Progrés quan duia objectes sostrets dels interiors dels vehicles. Fora de les illes, en internacional, la Islàndia finalment s'ha imposat el no en el referèndum sobre si es volia reanudar les conversacions per l'entrada d'aquest país a la Unió Europea. El no s'ha imposat el sí pel 52% dels vots al 47,5% dels que estaven a favor, això amb un 90% de l'escrutini. I d'altra banda, un darrer apunt de fora de les illes també, perquè a Suïssa hi ha hagut un mort i 5 ferits en un tiroteig que es tenia passat d'una festa nocturna a càrrec d'una persona que ha obert foc i que després ha fuit i està en cerca. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Avui, doncs, encetem aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que avui tenim 3 hores a La Gran Vida, però en aquest programa número 103, la veritat és que amb ganes de... Havien dit que la persona que entrevistarem a les 11 era una persona guapa.
2: Sí.
1: Poden dir alguna cosa
2: esportista.
1: Més?
2: Esportista.
1: Sí.
2: A més a més, podem dir que és influencer.
1: En projecció internacional?
2: Sí. I molt viatger.
1: Molt viatger, eh? S'ha de viatjar. Aquesta feina que hi fa te dona l'oportunitat de conèixer món,
2: sí,
1: de viatjar, sí. No? De moure-te.
2: Sí, sí, sí. Bé, haureu d'esperar un poc més, perquè a les 11 xerrarem amb aquesta persona.
1: Poden dir que és un home.
2: Sí, poden dir que és un home.
1: Ja no és una persona guapa, ara és un home guapo. Au.
2: Sí. I, bueno, és que ara mateix, dins totes les coses que fa, la principal, podríem dir, és... s'ha de ser un home guapo.
1: Sí, destaca per això, també, no?
2: Clar, perquè és que la seva feina és representar-nos.
1: Sí.
2: En aquest cas, en els homes de Balears.
1: Està clar. Està clar que això és modlo.
2: No podem dir res més.
1: No, perquè així escoltareu després l'entrevista, així, amb gust.
2: Bé, això. Llavors, això serà a partir de les 11, però.
1: Sí,
2: clar,
1: sí,
2: tenim
1: sí,
2: altres
1: sí,
2: coses.
1: Sí, tenim altres coses.
2: Començarem amb una passejada per Mallorca i anirem fins a Vilafranca de Bonany.
1: Sí, sí, perquè ahir vàrem xerrar amb una persona molt important, que a més va fer aquest concert.
2: Bueno, Tomé Benostro.
1: Tomé Penya.
2: Tomé
1: Penya, que va fer aquesta... concert ahir vespre i que venia de Catalunya també, i que mos comentava en aquesta entrevista que composava cançons damunt un arbre a Menorca.
2: Ah, que bé.
1: Oh, que guapo.
2: Bueno, sí. Xerrarem...
1: Vilafranca té protagonisme.
2: Sí, sí, sí, sí. Avui xerrarem de Vilafranca, però concretament de l'estat de varietat locals de meló de Vilafranca. Del magatzem de Cana Sopeta. Això serà d'aquí uns minuts, però també, a part de tot això, que farem? Idò, mira, tindrem una entrevista a Noracio, que és artista, que està fent aquesta exposició a Set Salines.
1: Sí.
2: I serà també aquesta exposició, fan un sorteig solidari per l'associació l'estrella de na Marta. Així que xerrarem tant amb l'artista com amb la mare de na Marta, que mos contaran aquesta iniciativa solidària.
1: Aquesta associació, no?, que recapta fons per impulsar la investigació contra el càncer infantil.
2: Exacte. Res, tot això abans d'arribar a les 11, però... també tenim més cosetes, així que jo crec que l'únic que podem fer és començar, i que la gent, si m'ho ha d'enviar res, o m'ho ha de dir, bones, que no fa, que on anirà o no anirà, tenim un WhatsApp o m'ho podeu escriure?
1: Tenim un WhatsApp, el podem repetir.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Exacte, si aneu a la platja, si no, si quedau, si viatgeu, si ara tindreu vacances per setembre...
2: Ja ha acabat el Sant Bartomeu, ja anem a la platja.
1: No. La platja, un bon mallorquí, a juny, a l'agost, i s'ha acabat.
2: Ja està, sí. Ara jo ja prendo un surfió de Bermà de Vinicelet.
1: Oh, sí.
2: Ara ja, això ja m'ha fuit. Bé, la qüestió, començàvem fent la
1: passejada. Ahir vaig fer un directe per allà, per Vinicelet, també. Sí.
2: Ah, molt bé. Idò, vinga, passejada per Mallorca, va.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Vinga, sí, no? Aquest dia s'ha fet un tast, no? El tercer tast de varietat locals de meló a Vilafranca, que bo que s'és meló, a Vilafranca de Bonany, que se celebra de divendres 28 i fins ahir dissabte 29.
2: Exacte.
1: I volen saber com ha anat.
2: Com ha anat i com és això de tastar melons i varietat locals de meló dins Vilafranca. Això és el que jo m'he loco. La gent pagava 3 euros...
1: Sí.
2: I podria tastar aquests melons. Qui ha muntat tot aquest remenat? Bona, doncs en Sebastià, de Cana Sopeta. Sebastià, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Sebastià, escolta'm una cosa. Quantes varietats locals de meló hi ha?
3: Bueno, que tinguin altres controlades, 17.
2: 17? Mare meva, no ho hagués dit mai, eh? No ho hagués dit mai. Jo també et sé dir si quan m'ho menges bo o dolent. Però vosaltres els ensenyau a distingir aquestes varietats, no?
3: Exactament, que aprenguin a conèixer el que és un moló primerenc, el que és un moló d'estil de ploi, el que és un moló el que no entén de matances, d'acord, defensivament.
2: Ah, veus. Aquest és el moló, que ara jo no sé si ho dic contraverat, però que el guardaven per davés el pou.
3: Que el guardaven penjat de dins una barriola, per allò de menjar-se per Nadal.
2: Ah, vist.
1: És que no en sabem de melons, perquè te'n vas a comprar en el súper i quan, jo quan comença a veure gent que comença a donar copets en el meló, se'l posen a sobre i l'escolten com si estiguessin embarassat. Tot això no fa falta o sí que és necessari fer-ho?
2: Dóna-mos un truc, sí. Sebastià.
1: Trucs per saber abans d'obrir un meló si pot ser bo o dolent.
3: Bueno, lo important és saber d'on ha sortit. Perquè de fora, lo important és saber d'on ha sortit. D'un moment que saps d'on ha sortit, cari que es colo, sense tocar-lo, ja saps si el meló madur, si el meló no és madur. Evidentment, de quina varietat es coneix beníssim. Però, bàsicament, es colo de fora i em toca-lo una mica, però una mica, en la punta de dir, res de pitjar, perquè
2: ja fas si
3: també si no. Pitja fort, el segon ja el troba florit ja en madur, uns 5 minuts.
1: Clar. Després, quan hi vaig jo, ja està florit.
2: Sebastià, la gent que ha participat en aquesta tercera edició d'Estats de Varietats Locals de Meló de Vilafranca, quines són les principals qüestions que se plantegen? És a dir, què és allò que la gent més desconeix?
3: El que la gent més desconeix és que hi hagi tantes de varietats.
2: Clar.
3: Perquè m'ho hem adonat darrerament que la lliçó ha tornat marina, el marina i el sapo, perquè sols ja no és que ho pot, perquè realment el seu nom és molt el que ho pot, no el sapo.
2: Clar.
3: I ja desconeixen varietats tan nostres com puguin ser els qualvio, com puguin ser tenral, com puguin ser fei, que són molt realment antics.
2: Dir...
3: I llavors, quan beben un pell de mel i cotó, que també és antiquíssim, però que de fora, perquè té una pelussa que és brut, però realment és la seva pelussa i és dolç, sucre.
2: Ah, que bo. Què m'agradaria jo? Cada dia que se diu aquest?
3: Pell de mel i cotó. Ah, i tothom se sorprèn, aquest, i els guanys, perquè si ens pensa que un moló blanc no és un moló, i els guanys normalment són superdolços.
2: Però t'he de dir una cosa, Sebastià, clar, pot ser que la gent, en general, desconeguem més les varietats, perquè el que trobam en els supermercats generals és principalment dos tipus, no?, com tu dius, el de sapo, que és el que la pot té, i l'altre, que no sé quin és, que se diu... És,
3: Sí, el marinat és que se troba més.
2: Exacte. És a dir, per què aquestes varietats locals no els trobam tant? Perquè són males d'aconseguir les llavors? Perquè hi ha pots que les cultivin?
3: Bueno, aquí hi ha dos temes. Un és que a nivell comercial no produeixen els quilos.
2: Clar.
3: Com puguin produir aquestes altres dues, que són les que la pot aïllar marina.
2: Clar.
3: I una altra cosa és que la gent no està avisada a tenir guardat un meló 3 o 4 mesos d'incaseva, i els productors si han de tenir 3 o 4 mesos un meló tardà guardat, és un espai, és una inversió,
2: clar,
3: que molt de pit no surt a compte. Si ho fas comercial, si ho fas per menjar que teva, i fas el teu hortet, és un altre tema. Però a nivell comercial, les varietats molt de pit són difícils per rendiment que treuen. No per ser dolços, sinó per rendiment en quilos.
1: Sebastià, i un meló una vegada que l'hem encetat, que l'hem obert, que el tenim a casa nostra, a nivell d'usuari, com el podem conservar un poquet més? Perquè a vegades tenim un meló i dius, ui, l'hem comprat massa gros, però ja l'hem encetat i tenim la meitat del meló. Aquesta meitat de meló que mos queda que nostra, com el podem conservar perquè mos duri un poquet més?
3: Bueno, la millor manera és no llevar espinyols, encara que creus que hi contradictori.
1: Sí.
3: Deixa-li espinyols, que realment és la part més dolça. Deixa-li i posar un paper film que el tingui ben estret, que no li toqui l'aire. Com si volguessin fer un envasat en el buit.
1: Ah, molt bé.
3: Mira, que se conserva millor.
1: Això d'espinyols no ho sabia i és superinteressant, perquè és el primer que feim, eh? A vegades, llevar espinyols per deixar-ho guapa per si qualcú vol agafar una teada.
3: Li està llevant dolçó i li està llevant humitat.
2: Clar,
1: mira.
3: En canvi, així se conserva la seva humitat i el seu...
2: I jo me demano una cosa, perquè, clar, xerrant-me a vegades de les varietats locals, però tu deies, bé, potser comercialment no és tan fàcil per fet de que no donguin aquest rendiment, però tenim assegurat la continuïtat de les llavors de tots aquests melons que són nostres, d'aquestes varietats locals, o és una cosa que està en perill en el sentit de que són pots els qui teniu aquestes llavors perquè els feis comercialment o tenen cadascun el seu hort, per exemple?
3: Bueno, en perill realment està un poc.
2: Clar.
3: Perquè són poquets els que queden. Jo no sé tants, no sé si n'hi ha d'altres. Uh-huh. No ho puc dir segur si n'hi ha. Que anem fent, sí, perquè ho tinguem així tants. I jo n'hi ha que realment no sé si són 100% mallorquins, ja. O si simplement fa 60-70 anys que s'estan cultivant per aquí. Ah. Nosaltres, els 3 o 4 darrers que m'hauran d'ús, per nosaltres ve gent, m'ho diuen, no, és que jo ja no em sembraré puig, gent millor, que, sí. I el m'ho diuen, almenys el seguirem conservant. Clar, jo aquest meló el puc haver vist, un dinar, un sopar, quan m'ha anat part a banda, que aquest meló era, no és per mig.
2: Clar.
3: I si és bo i aguanta, pues decidim seguir-lo conservant.
2: Clar, clar. És a dir
3: però
2: que...
3: pot venir un any que faig una soleada, perquè un any ha estat un any superdifícil,
2: sí.
3: Per mort del tema del sol, a una varietat t'hi pot investir conill, nosaltres fa dos anys mos van baixar les gaviotes i es penyaren un 50% de les varietats.
2: Ostres.
3: Que no van poder fer estats, ni caricari l'exposició que feien a la fira conjuntament. I varen aconseguir salvar perquè tenim llavors d'or o tres anys sempre guardada.
1: Ja.
3: No sembran mai 100% o llavors es mort de fent de ser llavors, sempre guardam una resta per si passava res.
2: Bueno, idò, jo vull posar en valor el fet de que, en aquest cas, un magatzem agrícola, com és Cana Sopeta a Vilafranca, faceu aquesta tasca no només de divulgació, sinó també de conservació d'aquestes varietats locals. Vull dir, està molt bé que els particulars ho faceu, o en aquest cas, com a magatzem, però bueno, l'Ajuntament de Vilafranca hi col·labora, però així tot, hauríem de posar les piles, no? Hem de perdre aquestes varietats i perdre una cosa més de la nostra de la nostra terra, que a vegades fins que no ho veiem ja que a punt de desaparèixer, diuen, ai, això hauríem d'anar alerta, llavors hi posaran les piles. Sí.
1: Sebastià, com ha anat s'acollit enguany?
3: Bueno, no ha estat la millor de la història, però tampoc no mos podem queixar. Ha duit més feina, perquè s'ha hagut de tapar molt aquest sol, no s'ha de cas. Establir molt de damunt, perquè, clar, fora hi ha animals. I vulguis o no vulguis, sempre n'hi va.
2: Tenen gana, tenen saps.
3: Sí, ara, amb aquest sol que ha fet, tenim abeurades, perquè puguin anar a veure i així ja no te piquen tant la fruita. I els han d'anar a omplir cada dia. Feina n'hi ha de molta, el que es producte. De moment estem contents del que ha sortit.
2: Idò, bé, jo el que sí que vos recomano és que si sou com en Joan o com jo, que veiem el meló, però no sabem qui és quin, aniguem a Vilafranca i allà aquí en Sebastià mos dirà, vinga, dut en aquest que serà bo, que si fas un sopar o un dinar o el que sigui, la gent ho disfrutarà.
1: Jo amb aquest truc, no? Aquesta conservació, una vegada que el teniu obert, no llevar les pipetes i paper film perquè quedi així com al vacío. I l'altre és que els melons aquests blanquets, que no vos penseu que no tindran gust, que són els més dolços, precisament. Molt és bé. Així, Sebastià.
3: Sí, normalment tots aquests blanquets són molt dolços.
1: Molt bé.
3: I n'hi ha que se guarden bastant de temps. No és que siguin melons de cuir menjar. Aquí hi ha melons que també aguanten dins de dalt.
2: Clar, és que és molt típic guardar un meló per Nadal, moltíssima gent. El que passa que, clar, quan tu dius ja, la gent, una que no té l'espai, l'altra que no sap ben bé com fer-ho, i això és cosa ja com a més de predines, però estaria bé això, mantenir aquesta tradició. Sebastià de Can Sopeta, gràcies per acompanyar-nos i també enhorabona per la feina que feis.
3: Gràcies i
2: molt d'anys, eh?
3: Sí, molt bé, i en salut, i molt bé, i no se'n fira.
2: Vinga,
1: gràcies, Sebastià.
2: Que vagi bé.
3: A veure, gràcies, adéu.

0: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida.

0: Seguim aquí a la Gran Vida. Encara mos queden un parell de coses més per fer i amb en Raül Valls, com cada cap de setmana, darrer d'agost, en aquest cas. Ara parlam d'un tema, i és que hi ha un artista, ell és Noracio Sapera, i presenta l'exposició Mallorca, vacances a les escoles veies de Ses Salines. Ja és una exposició que podreu veure fins al 15 de setembre. I és una mostra que inclou una vessant solidària, que és l'obra Infinit en Moviment, que se sortejarà a benefici de l'Estrella de Namarta, que és una associació que recapta fons per impulsar la investigació contra el càncer infantil.
1: Sí, mira, com aquesta pulsera, jo a l'altre no ho veig, però jo que una pulsera aquí amb una...
0: amb una estrella.
1: Amb una estrella...
0: molt xula aquesta pulsera. Eh?
1: Sí. Sí, per cert, n'he d'aconseguir una altra perquè...
0: altra. No, clar, és que jo...
1: Mon mare em val una fa un munt de temps, però aquesta me la van regalar a una boda que vaig anar, i era regal de sa boda, això que te donen un detallet.
0: I doncs, mira, m'agrada, perquè jo soc molt fidel a aquestes coses, perquè no en duc, però quan me poso una, fins que caigui.
1: Exacte. I doncs jo la tenc, però n'he d'aconseguir una altra. Però bé, avui ho tenim fàcil, Joan Mí, perquè tenim, per una banda, en Horacio, que és artista, i per altra banda, a sa mare d'Anna Marta, que és na Mari Polo, que els tenim tots dos avui amb nosaltres, perquè mos contin aquesta iniciativa. Molt Horacio, bé. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Hola.
1: Molt bé. Ara estàvem contant aquesta iniciativa i també volen saludar en Mari Polo, que és sa mare d'en Marta. Hola, Mari.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Com estàu?
2: Bé,
1: ai, crec que... Horacio,
3: no sé si... Horacio.
1: Mem, Horacio, com estàs?
2: Bien, bien, muy bien, muy bien, estupendo.
1: Bueno, i aquesta exposició aquí a Mallorca, després de voltar pel món, conta-mos, de què tracta aquesta exposició? Quines són aquestes obres teves que podem veure, aprofitar que són aquí a Mallorca ara, perquè tinc entès que per tot el món i ara s'ha aturat un poquet aquí a Mallorca, no?
2: Bé, sí, bueno, aprovechando que són... les festes de Sant Bartomeu, aquí a Ses Salines, i fa molt de temps que no hi ha nada concretament, a part de participar en un event.
0: Horacio, perdona-mos, si te pots moure una ratjoleta a veure si tens una
1: crec que
0: tens
1: poca cobertura.
0: Perquè, si no, serà un poquet complicat. Basta que te moguis un poquet cap a la teva dreta, per exemple.
1: Millor, millor. Perfecte. Tu surt de fora, que allà hi haurà més cobertura.
0: Sí.
1: Bé, Mari, escolta, aquí en Joan i jo teníem aquest dilema. Mon mare vol una pulsera, en Joan mi vol una pulsera.
0: Ara tothom vol pulsera. No?
1: Llavors xerrarem d'això, d'exposició. Però com ho hem de fer per les pulseres?
3: Les pulseres, a través de les xarxes socials, trobareu el nostre contacte, el nostre correu,
1: sí.
3: I mos escriviu. L'associació som nosaltres, de família, algo molt petit,
1: sí.
3: Però que creiem que estan fent coses molt grosses. I, per tant, si mos envieu un correu directament, xerreu amb nosaltres i vos fem arribar a la pulsera, ja vos mos digueu.
1: Ah, mira.
3: Sense problema. Tenim pulseres, tenim tasses, estan fent coses molt guapes, que, a més, tot això és fent nostres, les pulseres... Mon mare els fa, les meves ties en paqueta, les tasses que ens ajuden a fer la taulera de llum major, és a dir, tot és molt artesanal i molt fent nostre.
1: I doncs, mira, jo crec que farem una crida aquí en els estudis d'IP3 Ràdio, d'una comanda conjunta, i així vos ho farem arribar. Crec que tenim en Horacio, que ja sí que el sentim bé. Horacio, me'l sent bé ara?
2: Hola, sí, hola, otra vez, què tal?
1: Molt bé. Bueno, tu me deies que, bueno, que és pel món i aprofites ara que són les festes de Sant Bartomeu, o que encara hi ha trull, perquè aquest cap de setmana s'hi fa la festa d'escavall, en aquest cas a Ses Salines. Conta-mos, què hi ha en aquesta exposició?
2: Bé, bueno, hay 5 piezas grandes, algunas hechas en Nueva York, traídas y reunidas, aparte con una simbología del iglú, ¿no? Que es como una especie de en fin, plan, es como eso es lo que puede venir, ¿sabes qué quiero decirte? Cambio climático, etcétera, etcétera. Pero me interesaba muchísimo colaborar con Estrella de Namarta porque tenía información de ellos a través del ayuntamiento de aquí.

0: el propio alcalde. En fin, está bien, estoy contento con ella y por otro lado, pues son piezas casi que no hubiera enseñado en ningún otro sitio. ¿Sabes qué te digo? Que están guardadas y la simbología se vuelve a plantear y bueno, estoy contento, muy contento con esto.
1: Mari, què suposa per vosaltres que artistes com Noracio o exposicions, en aquest cas dins dels actes de Sant Bartomeu i de Set Salines, pensin amb la vostra associació per fer aquest sorteig, per recaptar aquests dobbers? Què suposa això per vosaltres, per una associació petita?
2: Nosaltres som una associació que varen néixer poc més o manco l'any passat en aquest temps. La Marta mos va deixar dia 10 d'agost i varen tenir la necessitat de donar una continuïtat a tot això que havia passat a la Marta. Clar, molta gent, entre ells, l'Ajuntament de Set Salines i Noracio, estan fent gets com aquests que per nosaltres és importantíssim perquè, clar, mos donen a conèixer una realitat que nosaltres mateixos fa 2 anys no coneixíem. Fa 2 anys no sabien que hi havia la quantitat de nens amb càncer que hi ha realment. I mos pareix que tan important és recaptar fons com conscienciar la gent de que hi ha aquest tipus de malalties, que hi ha pronòstics com el de la Marta que mos van dir ja en el seu moment que tenia un 100% de mortalitat. I nosaltres tenim la necessitat de donar veu a tot això. I si gràcies a Noracio, gràcies a l'Ajuntament de Set Salines podem arribar a més gent, només podem donar les gràcies.
1: És important, com tu dius, ja no només has fet de recaptar dobbers per aquestes iniciatives o per la investigació, sinó donar a conèixer que la vida no és tan guapa com a vegades pensam, sinó que hi ha altres realitats i bueno, en el final, entre tots, un se'n dona compte quan ho toca de prop, no? Horacio, dia 15 serà aquest sorteig d'aquesta obra teva a l'exposició, però com ho ha de fer la gent per participar en aquest sorteig?
0: Bé, molt fàcil, se hacen, es como te dan un número, tú aportas lo que quieras y luego, bueno, se apunta, tu número va digamos, a una caja y te llevas tu número contigo. Entonces, en todo caso que no puedas estar, pues se te llama por teléfono, pones tu nombre y tu teléfono y tal. Y eso es lo que un poco... Cada día viene gente y, bueno, en fin, estoy contento. Y aparte, pienso que lo que dice Maripol es muy importante, ¿no? No solamente es el dombés, es que es concienciar que esto es una realidad con el tema cáncer infantil, que, bueno, en fin, hay que dar caña, hay que aportar, ¿sabes qué te digo? Yo lo hago a través de esto y pienso que mucha gente de repente se ha encontrado con que esta asociación es de dónde es, cómo fue, qué tal. Bueno, esto es lo importante, ¿no?
3: Mari, totes aquestes iniciatives, aquesta pròpia de Noracio com a artista, clar, però ja a principis d'agost, dia 6 d'agost, vareu fer aquesta presentació a través del Consell de Mallorca, també, no?, on hi havia el conseller de Turisme, en Jaume Bausà, el conseller també d'aquí de Mallorca, Guillem Ginart, i se va fer una sèrie d'actes, no?, també amb un esportista mallorquí, en Xavier Chamena, i clar, totes aquestes actuacions en favor d'Anna Marta són per tu un goig i també teniu molta... supos que vos sentiu recolzats en aquest sentit, que hi hagi tantes iniciatives?
2: Molt, sí. Mira, ara és la iniciativa aquella que tu dius de dia 6 d'agost amb en Bernat Chamena. Ell mos va oferir donar veu a l'estrella d'Anna Marta a través d'aquest repte solidari que és l'estrella D7. I ell realitzarà a partir del dia 10 de setembre deixat Iron Mans en 17 dies de deixar comunitats autònomes. És a dir, l'ús estrella de Marta i la causa a tot l'estat espanyol que pugui arribar per tot és molt, molt emocionant i molt necessari. És això. Ara avui de matí m'he despert en la mala notícia que una altra ninat d'aquí de Palma que tenia diagnòstic com és d'Anna Marta, s'ha convertit en estrella. I és molt... Remou molt, és molt trist, però et dona més força per continuar amb això. Una altra nineta que també tenim en compte

0: que no és d'aquí de Mallorca, ha entrat en progressió i dius, no hi ha dret, necessitem actes com aquest, de Bernat, per nosaltres serà també un acte molt especial, perquè és això, entre altres espais on anirem serà a Niño Jesús, allà on volem destinar íntegrament els doblers que se recaptin i els que tenien recaptat de l'estrella de Marta per un assaig clínic amb virus oncolític i no sé, moso molt, venc amb molt poc temps quan l'any passat allò que parlava i pensàvem de fer alguna cosa i no sé molt bé és que a dia d'avui han recaptat quasi pràcticament 80.000 euros que se'n van íntegrament cap en aquell assaig clínic. Més tot el que se recapti, més tot el que donem a conèixer a tothom. I és això, nosaltres i gent que mos ajuda, com aquestes noces que van anar en Raül, que era una persona que, na Marta, per sort i per desgràcia, mos varen conèixer son espases amb aquesta persona i mos va voler donar a conèixer. Per nosaltres és molt especial aquesta gent que mos ajuda a donar visibilitat.
1: Bueno, és important, jo, bueno, és unes noces d'uns amics i varen decidir que el regal era aquesta polsera, no? Bueno, és un petit gest que quan tu dius, ja no només dona a conèixer, perquè jo vaig conèixer aquesta associació a través d'aquest gest, però tothom que era a la boda, tothom se demanava, no? Perquè ho varen explicar, això, i vol dir que molta gent també ho va conèixer, i per tant, des d'aquí, aprofitant del nostre petit altaveu, aprofitar tothom de que dins el que cada un de nosaltres puguem,
2: Sí.
1: donem a conèixer això, perquè jo hi ha una cosa que no entendré mai, i és que aquests estudis, aquestes investigacions, tot això que fan els científics, que en el final són el que ens ajuda a avançar, no vagin directament, és a dir, que el govern, o és que sigui més igual el color que hi hagi, però que ho subvencioni, ho pagui directament. És que no s'hauria ni de demanar, hauria d'estar directament assumit per govern. Dit ja aquesta cosa meva, que no m'ho vull ficar dins remenats, però és així. Bueno, Horacio i Mari, gràcies per contar-nos aquesta iniciativa i recordar a la gent això, que on sou? En aquest cas, a Set Salines, fins dia 15 de setembre. Ho dic bé, eh?
3: Sí, 15 de septiembre es el último día y hacemos el sorteo de esta pieza. Igualmente, cada día viene gente del pueblo, gente de Palma, en fin, la pintura tira de esto y esto es una cosa que me satisface personalmente
1: Clar
3: también,
1: que sí.
3: ¿sabes?
1: I de tots els nostres oients, que pugueu pegar un vot fins a Set Salines, feu una passejadeta per aquest poble, que és preciós, veus l'exposició, contribuïu també a l'estrella d'Anna Marta i escolta, mira, aprofitau i a part de passejar, col·laborem amb una iniciativa que, sense cap dubte, com tu bé deies, Mari, no hi ha dret, no? No hi ha dret.
0: No, no hi ha dret. I si me permets,
3: No.
0: segur, la gent que vulgui saber més d'Estrella de Marta, tenim una pàgina web que és www.estrelladenamarta.com i després tenim Instagram, que ja sí que Instagram se veu molt tot el que s'ha fet durant aquest any, tot el que s'està fent i és una manera de donar a conèixer. A la pàgina web hi haurà tot el de repte d'en Bernat, si la gent se vol fer soci de l'associació i aportar aquell granet de sorra, és a dir, no fa falta gran quantitat, si entre tots cada mes posam un poquet, arribam un molt i és això, nosaltres tot el que puguem fer arribar a la investigació i que puguem ajudar a que altres ni no li passi el mateix que a la Marta, farem arribar allà on toca.
1: Clar que sí. Idò, res, Mari i
2: Horacio.
1: Horacio, gràcies per acompanyar-nos i
3: Gràcies a vosaltres, no?
0: moltes gràcies a vosaltres.
2: A
0: Moltes gràcies
2: vosaltres.
0: per tot el món. Adéu.
2: A vosaltres, perquè això és la gran vida. Gràcies.
3: Adéu, gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts. Amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
4: En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa. Oh!
3: El de Luis García rebrà el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
5: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
3: I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
4: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí.
6: Vinga, avui rebràs.
3: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.

0: Molt bé, en aquests darrers minutets abans d'arribar a les 11 volem parlar amb el Consell d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient. Mirau, les confraries de pescadors de les Illes Balears tindran una nova normativa després de més de 30 anys. I què ha passat? I del Consell de Govern ha aprovat un decret que actualitza el seu funcionament i això afectarà a les 16 confraries de les Balears i la seva federació. Per què s'ha fet això? Idò, l'objectiu és adaptar-se als nous temps, reduir burocràcia, reforçar el paper dins el sector, no? I també veure com ha canviat en aquestes tres darreres dècades. I el decret, a més, introdueix modificacions dins la normativa, parlant de normativa de busseig professional, científic, recreatiu, i, clar, volen posar una mica fil a l'agulla tot això, no?, en aquests canvis. Idò, per explicar tot això, parlam amb en Joan Simonet, Consell d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Joan, molt bon dia, com està? Què tal?
1: Molt bon dia, que abans estiu, ja men, si arriba un poc de frescor aviat.
0: Sí, per molt l'estiu ja ha acabat, eh? En tocar setembre, ja, tot i que s'aigua un brou, però ja està, ara ja hem acabat. A veure, Joan, volíem demanar per això, si mos podia explicar de la manera més senzilla possible, sobretot per un pescador que mos pugui escoltar de bon dematí, què és el més urgent que havia de canviar d'aquesta normativa després de 30 anys?
1: Mira, jo t'explico. Les confraries, n'hi ha 16 a tot Balears, són unes institucions molt arrelades dins la nostra cultura del sector primari, en aquest cas del sector pesquer.
0: Sí.
1: Molt de part s'estimen la seva confraria de pescadors. Són aquests gremis socials que venen de l'organització de fa molts anys i encara creiem que les hem de mantenir perquè, a més, són els elements que ens donen contacte directament amb els pescadors de les nostres illes. Per tant, són institucions que nosaltres hem de defensar, hem d'escoltar, i són, a més, la nostra eina a la qual coneixem el que passa a la mà. Coneixem quines són les seves impressions, les seves necessitats, com està el peix realment, són els que millor coneixen com està la nostra mà, i també formen part d'un sector econòmic que, si bé és petit, és molt important socialment a totes les illes. I ens trobàvem que la normativa que teníem era de l'any 95, 30 sí. anys, 31 anys. Clar, la normativa que la regulava, com s'havien d'elegir, quines eren les seves funcions de representativitat, com estava la federació, bé, un munt de coses per poder funcionar de forma adequada, però tu imagina't tu, l'any 95 no hi havia internet, ni hi havia digitalització, ni hi havia res del que tenim avui en dia. Per tant, funcionaven quasi en paper i lapis,
0: sí.
1: com aquell que diu.
0: De tot
1: i perquè mos entenguem. Pues sí. bé, això era una demanda de les confraries, que mos demanaven necessitar una norma clara, moderna, adaptada en el nou temps, que mos permeti organitzar-nos, que mos permeti fer la representativitat, que mos permeti donar serveis, nous serveis en els pescadors, en els seus associats. I mira, de la mà del sector, perquè això és, jo vull dir que és un decret al qual vull agrair profundament a la Federació de Cofradies i a les 16 cofradies que totes han participat, aportant idees, que s'han recollit pràcticament totes, en el seu president, en Domingo Bonnín i en Carlos Ros, que és el secretari. Pues mira, conjuntament hem tret aquesta nova norma, que creiem que és una peça important per a la modernització administrativa d'aquest sector.
0: Efectivament, és molt important, no?, simplificar tràmits, tota aquesta part de l'administració, la part electrònica, i sobretot que els pescadors notin que no necessiten, per tant, tanta burocràcia, no? Si no necessites, si tot va més simplificat...
1: No necessitin tant de paper, és a dir, que moltes coses ja les puguin fer d'una altra manera, que les coses ja vagin més senzilles, aprofitar les noves eines... i fer tota aquesta feina.
0: Però
1: això, això és bàsic.
0: Sí. I la part burocràtica, això serà més senzill?
1: Sí, o... sí. Això també serà simplificat. També serà simplificat perquè aquesta manera d'enviar moltes coses quedarà tot d'una altra manera i, la veritat, entre ells també la burocràcia interna dins la seva organització també se simplificarà.
0: Mm-hmm. Quin paper juguen per en Joan Simonet aquestes confradies? Continuen tenint un paper important com fa 30 anys?
1: Totalment. Dins del seu sector tenen aquest paper important, no només de la gestió econòmica, del que pugui ser els propis pescadors, de la representativitat, la part social, hi ha moltes cofradies que participen a la promoció. Per exemple, recordem que la cofradia de Cala Ratjada participa en el que és ara la Fira de la Llampuga, la de Palma, la Sardina, la de Gerret, la Santa Eulàlia, i així podríem anar fent. Però també tenen aquest sistema d'organització que a través d'elles els pescadors estan units a cada un dels ports, saben el que passa, s'organitzen entre ells com explotar recursos, quina és la manera de pescar, quines modalitats han de fer, mos traslladen les seves peticions. En vez de xerrar entre 100 pescadors, podem xerrar amb una federació que és la que mos traslada la demanda per després poder reivindicar davant Brussel·les o davant el Ministeri quines són les necessitats que té el sector pesquer de les illes. I també aquesta feina de promoció, de difondre el consum de peix local, entre, sobretot entre la nostra població, i també en restauració i en botaleria.
0: I ja que parlem de necessitats, per parlar també de la salut, no?, del sector pesquer, també tenim pendent i estan molt pendents d'aquest relleu generacional, no?, que a vegades passant pena, de trobar joves que vulguin viure de la pesca. Què necessita, quines necessitats tindria ja no un pescador actualment, sinó un jove que se vulgui dedicar i que digui jo vull ser pescador i m'ho vull guanyar la vida amb això?
1: Mira, la feina de pescador és dura. La feina no ho pot negar, però fent feina en les normatives que actualment, ben organitzat, se poden guanyar uns jornals. Això és el que mos transmeten els nostres pescadors. Tenim dos nivells, una que són les barques artesanals, que són les barques més petites, que tal vegada és més fàcil incorporar-se en aquesta activitat, i després hi ha les barques de bau, que bueno, queden poques, bueno, queden una trentena a tots els balears, i aquestes ja funcionen amb armadors. Però hi ha joves, prou mentida, però hi ha joves que sí que s'estan incorporant, joves que estan agafant aquestes barques que venen de sa família i s'estan posant en marxa. Per tant, consideram que sa salut del sector pesquer no és dramàtica en aquest moment. És una que hi ha futur, i sobretot això passarà perquè sa població cregui en sa peix local, el vagi a adquirir, la restauració també cerqui aquest producte, sí, i és la manera després de poder-ho fer rendible i més endavant.
0: Si parlem de busseig, perquè aquest decret també modifica tres normes, no?, relacionades amb el busseig professional, científic i recreatiu, supos que l'objectiu també és de simplificar procediments. Què canvia concretament per centres professionals de busseig tota aquesta nova normativa?
1: Mira, el decret és el decret de cofradies, però quan tu fas una norma, a vegades pots aprofitar el tràmit administratiu per fer altres modificacions. Aquí s'han modificat tres decrets relacionats amb la busseig en botella. Mm. Per una part, els centres de busseig n'hi ha una setantena a tot Balears, la qual és una activitat econòmica important, i se les adapta un poc també a lo que és la normativa estatal que havia sortit. Per exemple, la normativa estatal ja havia llevat la necessitat de certificats mitges, havia llevat la necessitat d'haver de tenir unes càmeres hiperbàriques per poder practicar aquestes modalitats, aquest esport, en una paraula. Sí. Tot això se regula, s'incorpora a la normativa autonòmica i torna a ser el mateix, un tema de simplificació administrativa, de llevar burocràcia, anar per aquesta dinàmica que el govern està apostant per les declaracions responsables i la facilitat en les tramitacions. Mm. També tenim, relacionat amb el busseig científic, hem de pensar que després hi ha una part dels nostres científics, de CIMEREA, d'investigació, d'estacic, que també necessiten una agilitat per les normes de poder bussejar. Per exemple, ara totes les llicències tindran exactament, acabaran en el mateix temps, no n'hi haurà una que acabarà un moment, una que acabarà l'altra, i això vol dir les pot organitzar millor les seves activitats. En els centres de busseig també les donarem facilitats perquè ells mateixos puguin tramitar aquestes llicències, aquestes autoritzacions, i després també hi ha una part de fórmules de busseig que puguin aprofitar millor els viatges. Per exemple, la reserva del Toro estava molt limitat, poder fer bussejades col·lectives, i això també ho hem agilitzat i millorat.
0: Per anar acabant, sempre parlant de pesca i en el mateix temps, no?, de protecció del mar. I és un equilibri que és molt complicat entre pescar, protegir recursos marins, sempre se'n parla. Però com està avui en dia aquest equilibri avui a Balears en el sentit de tenim més peix, tenim menys peix, o simplement és que la forma de pesca ha canviat molt en els darrers 20-30 anys?
1: Mira, som un model per Europa en aquests moments, la mà balear. I això passa per les fórmules de pesca que el sector mateix ha agafat. Ell és per sector pesquer de Balears, ha entès des de fa anys que no pot ser el principal interessat en mantenir recursos pesquers és ell mateix. D'aquesta manera, anem fent reserves marines, anem ampliant les reserves marines, les anem adaptant a les compatibilitats de poder pescar d'una manera determinada, anem avançant en els models de malla, en els dies de pesca, i el que no han de fer és tractar-nos igual que altres escaladeros del Mediterrani que estan esgotats. Balear jo crec que és un model i han de seguir per aquí. I el principal mèrit de tot això no és ni de l'administració, ni dels ecologistes, ni ningú. És dels propis pescadors. Mm.
0: I queda clar, i sobretot això, no? que el motiu ara és aquesta actualització d'aquesta normativa després de 3 dècades per intentar que les confraries siguin més àgils, modernes, i que estiguin adaptades a la realitat actual del sector, perquè els joves que venen darrere també ja venen amb aquestes idees, no? que tot sigui molt més fàcil. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca, Medi i Natural, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida una vegada més, i esperam
1: escoltar-lo més temps. Ja, i simplement per recordar, sempre que ho dic, que tens l'oportunitat que m'ho donau, que el nostre ràdio de gent cerquin aquest peix local, aquest peix de frescura, aquest peix de proximitat, que és de la millor qualitat que podran trobar mai.
0: I si no té el tamany que toca, el tornau a la mà, que és il·legal. Ah, ja
1: te puc assegurar que ho fan. Te puc assegurar que ho fan. No arriba cap peix per davall de les talles que toca.
0: Extraordinari. I de moltes gràcies, Joan, que tingui un bon diumenge. Gràcies.
1: Igualment. Bon dia.
0: Bon dia. I d'així arribarem a les 11 del matí. Vendran els companys amb el butlletí horari i ja sabeu que tenim, ja vos ho hem explicat amb en Raül, tenim un entre tu i jo molt especial avui, sobretot perquè la persona que ve, com han dit, és una persona guapa. Guapa per dins, guapa per de fora, i amb moltes ganes d'explicar una mica la seva vida, una vida intensa amb un jove de 30 anys.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, tenim en aquesta hora 28,7 graus de màxima a Cala Galdana, Ciutadella, 28,6 Cap de Pere i 27,8 a Sant Bonet, Marratxí i Porta Colom, fa la mig. Principals registres de temperatura a la comunitat, quan la nit passada els termòmetres s'han baixat fins als 14 graus a Salbufera de Moró i els 16 a Sant Joan de Labritja i Can Sion a Campos. Més coses, dimarts sense tant mes de setembre i avui la Conselleria de Mobilitat ha fet públic que amb motiu d'aquesta data es restabliran els horaris habituals amb un augment de les freqüències i trens. Es recupera igualment la circulació en doble via i l'ús de les dues andanes en el tram afectat de serveis ferroviaris per les obres dels tallers de Sant Rullà. Així mateix, la mateixa conselleria, que es titula igualment d'habitatges, fa ressò de l'obertura del dia 1 del termini de sol·licituds per a la nova convocatòria d'ajudes del Bo Lloguer Jove. Recordem, 250 euros al mes per persona i amb un màxim de 6.000 euros en dos anys en aquesta convocatòria. Per a joves de fins a 35 anys i que compleixin els requisits. El govern insisteix que el topall de 900 euros com a preu màxim de l'arrendament per accedir-hi hauria de ser major, fins als 1.200. Josep Francisco Reinés, director general d'Habitatge.
2: Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi inici de legislatura, de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200.
1: El que també passarà aquesta setmana, demà mateix, és el ple del Consell de Menorca per modificar la llei de reserva de la biosfera i habilitar així legalment la limitació de l'entrada de vehicles que es vol fer a l'illa, pendent encara de concretar, això sí, quants vehicles, quant de cotxes s'afectarà i durant quins mesos. Dolfa Vilafranca, president menorquí, explica què es canvia en el text.
3: Sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I, per tant, era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complien, no? I després el règim sancionador no incentivava el compliment, amb multes que eren molt poc quantioses i, per tant, també s'ha modificat això.
1: I Formentera, per ser la pionera de les Balears en establir un límit en l'entrada de vehicles a l'illa, pràcticament esgotat cada dia durant el mes d'agost les seves acreditacions als visitants autoritzats per entrar-hi. Dies en què el topall, recordem, és de 1.700 places. I Betres, a la petita de les Pitius, s'ha parlat amb alguns dels residents.
4: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
5: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí.
1: I les entitats i persones gestores de les colònies de moixos d'Espanya protestaran diumenge que ve, també ho faran a les Balears, per exigir als ajuntaments que compleixin amb la part que els pertoca i implica directament de la llei de benestar animal aprovada fa 3 anys. Això és la protecció i cura d'aquests animals amb recursos públics, una cosa que, en el defecte, assumeixen els col·lectius i associacions privades amb voluntaris. Elisabet Pretel, portaveu del col·lectiu a Mallorca i gestora de colònies felines a Lloseta. Declaracions a la Gran Vida.
6: Sí que s'ha intentado por parte de algunos ayuntamientos ajustar todo el tema del CER, todo el tema de la ayuda a las voluntarias, pero todo ese trabajo se ha quedado corto. Y son muchos años los que llevamos luchando, pues porque estamos con un trabajo que nos han cargado directamente y haciéndolo solas. Pero sigue habiendo un número inasumible de gatos sin castrar y sin gestionar por parte del consistorio.
1: Res més, fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Para ti, para ti y también para ti. En Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo. El chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo. Y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. La gran vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.

0: Molt bé, idò, passen uns minuts de les 11 del matí d'aquest diumenge 30 d'agost i ja és pròxim programa. La setmana que ve, Raül, ja serem, tocarem mes de setembre.
1: Mes de setembre, ja hem de tornar a escola. Ah, no, que ja no hi anem. No. Què feim?
0: És que comencen FP, idò, fins a octubre.
1: Eh? Que sí. Bé,
0: Ah, no, tot no hi anem. Sí? Li vàrem fer aquesta broma, en joves de cine, en Mateu
1: sí,
0: i...
1: Sí.
0: Que havien de tornar a escola, però no.
1: Però no, no serveix. No. Bé, res, això, ja ha acabat l'estiu, quan dèiem, sí. Però avui... en aquesta tercera hora de programa ja sabeu que sempre tenim una entrevista a una persona de les nostres illes que per la seva feina, per la seva dedicació, per, no ho sé, les seves virtuts, volen conèixer una mica una més.
0: Sí, el que passa és que sembla que necessita més hores en el dia. 24 hores no li basta per res, per tot el que ha de fer. Ella és model.
1: Han donat un parell han fet un parell de sopes durant el programa. Han dit, que era, tu has dit,
0: el primer que han dit és guapo.
1: El guapo.
0: És una persona guapa. Val,
1: però
0: així.
1: Clar, el problema és que és moltes coses més.
0: Clar.
1: Però ara destaca ja per aquesta perquè han dit que representa els homes de les Illes Balears.
0: Sí, exacte, és així.
1: No sé quin prescú pugui tenir nosaltres, sincerament, però escolta, el que hi ha.
0: Model. Empresari, creador de contingut, consultor de màrqueting, entrenador personal, això me va bé, guia de muntanya, també me va bé, dive master i capità de iot.
1: Però no, capità de iot també te va bé, però si no hi vas no serveix de res. Vull
0: dir, si no vas
1: a entrenament, no vas a muntanya i no vas en el iot...
0: Necessito un guia de muntanya perquè són despistat i m'aperd. I necessito un entrenador personal perquè a setembre és per començar ara...
1: Però aquestes setmanes no pots anar a la muntanya, has de ser aquí.
0: No, és vera. Tinc el diumenge hora baixa, ara
1: no
0: serà el dia.
1: No t'ho dona temps. A les 5 ja... No hi vaig, Joan, amic. Hem de cridar els bombers de l'helicòpter o que vengui a cercar.
0: Deixeu anar. Això val dos més.
1: Sí. Bé, la qüestió...
0: És una persona alegre.
1: Sí.
0: Això és important. Esportista, inconformista. Té moltes ganes de viure, noves experiències. I és que té 30 anys. En 30 anys encara pot fer moltes coses. Natural de Palma, de pare mallorquí i mare sevillana, que aquesta combinació m'agrada molt, a tu també t'agrada.
1: Jo m'agrada molt, per què, però m'agrada molt.
0: La Fira d'Abril no te la perds.
1: Sí.
0: No. I actualment representa les Illes Balears com a Mister, ja m'ho explicarà que és exactament, Mister RNB Illes Balears 2026. I els pròxims mes d'octubre, ja d'aquí un meset, viatjarà a Salou per competir. I juntament també ho farà amb una cinquantena de candidats d'homes guapos, interessants, que tenen moltes coses que contar a la gala de Mister RNB Espanya 2026. També molt actiu a xarxes socials i el podem descobrir a diferents racons de Mallorca, no? Som molt per allà, també.
1: Bueno, viatjar sí. I moltes coses que mos contarà, però ara que sigui que està a casa seva, que està en el cotxe, que va pel món i mos escolta, i ara aquests dos, de què xerren?
0: De qui xerren?
1: Ja està, començam, o no?
0: Vinga, idò, avui, a l'Entre tu i jo, Ivan Cardell.
2: Entre tu i jo.

0: Ivan, molt bon dia, com estàs? Benvingut a la Gran Vida i als estudis d'aquí d'IB3 Ràdio.
1: Què tal, tot bé? Vaya presentació que ho fet, eh?
0: Sí, la
2: bueno,
0: feta,
2: Ivan, és que...
0: Fas tantes coses.
2: Se m'he baixat i s'ha cansat de coses.
0: No? Se m'he baixat. Sí. Xati GTP i BTPPO 3U i sobretot que ha fet altres entrevistes i que t'has mogut i, clar, ja te coneixem un poc.
2: Tot el que dius, tot el que fas, queda...
0: Queda, és vera.
1: Sí, sí, me coneixeu més que mi... Qual que amic.
2: Bueno, Ivan, ara podem dir que som el més guapo de les Balears, mos representes a tots i aniràs en aquest concurs a Salou per veure si guanyam, no? I me n'aduïm aquesta distinció de Mister Espanya. Però això és la teva darrera faceta, ho podríem dir. Perquè en Jaume m'ho ha explicat. No ho sé, quantes coses fas? Vull dir, tens 24 hores o no?
1: No me basten. Bueno, i també he de dir, a veure, no sóc el més guapo de les Balears, però intentaré representar de la millor manera.
2: Bueno, és que, escolta, és que han triat,
0: primera
2: no?
0: Passa a la humilitat, també.
2: està bé.
0: Però teniu un premi d'aquest tipus. Vinga. Ara, els bíceps que veig des d'aquí, que se mou...
2: Però això és per l'entrenament personal.
0: Exacte, sí. Sí, però el tenc aquí així, saps? Que se veu tot. Té els bíceps com el meu cap, saps?
2: Bé, clar, jo vull dir... això és que si no s'entrena ja en podem fer de bo, Joan. Sí. I nosaltres ho desitjam, però no hi anem.
0: Però no te volen cosificar. Per tant, la pregunta, la primera així important seria, te consideres una persona alegre?
1: Sí, per supost. Jo intent viure cada dia i durant tota la vida a tope. He intentat sempre fer moltes coses, crec que és una de les meves virtuts, intentar fer moltes coses i acabar-les, que molta gent comença i potser no acaba. I des de que vaig començar a fer feina, jo crec que ha estat un dels punts que més m'agrada considerar.
2: I això de cul inquiet ja te ve de nin? O no? Vull dir, perquè a vegades dius de quan és petit no pot aturar de fer coses, tot el dia fa coses. Tu eres ja un cul inquiet des de petit o no?
1: Jo crec que a la millor des de petit no. O sigui, va començar un poc a partir de l'institut, a lo millor, que ja comences a viure altres experiències, comences a viatjar i dius, ostres, hi ha coses que no sabia que hi havia aquí, sobretot a Mallorca, no? O sigui, que te comences a moure per diferents llocs, comences a tenir un cotxe, un vehicle, i clar, comences a explorar un poc. I quan vaig començar a explorar ja va ser no puc aturar.
2: Està bé, això. Perquè a vegades passa molt de Balears, en general, que els estrangers coneixen més llocs d'aquí que nosaltres.
1: Correcte.
2: No? Això és una cosa forta. Però dius, no he anat mai jo aquí.
0: Això passa quan te demanen, i per anar aquí, i m'aconsells venir i tal, i tu dius, no he anat fa 10 anys. Però
2: exacte.
0: No mos en recordem. I en el teu cas, de mare sevillana i papà mallorquí, que has heredat d'ells dos, com són ton pare i ta mare, d'on ve aquesta... Suposo que ho has demanat, no?
1: Sí, sí. O sigui, bé, primer
0: quina
1: vull dir...
0: Quina és la història?
1: Primer vull dir que sóc de Llumallor, no de Palma, que ho he dit de Palma, crec, però no passa res.
2: Uro, ja no vols allonga't.
1: S'ha equivocat.
2: Ja no vols allonga't.
1: S'ha equivocat el Xati.
2: Xati.
0: Per 15 quilòmetres.
2: Podria ser de Serenal de Llumallor, que està aferrat a Serenal de Palma, que ve a ser tot una unitat. Sí. Serenal, en Calapí. General. Sí. No, però ets de Llumajor. Llumajoré,
1: correcte.
2: Molt bé.
1: I bueno, de mon pare i ma mare, sincerament, he tingut una infància super, super bona. Tinc dos germans més petits, jo sóc el gran, i tots dos, mon pare i ma mare, són uns currantes, ho han donat tot per la seva família, per jo i pels meus germans. Estic molt orgullós dels pares que tenc i de la família que tenc, i sempre intentar tornar tot el que m'han donat a la infància.
2: I jo, Deiman, clar, tu dius natural de Llumajor, però tu aquesta família, aquesta infància, l'has pogut viure directament a Llumajor, això que de viure un poble, d'anar pel carrer, de jugar...
1: Jo sóc poblerino.
2: Ah, molt bé, molt bé. Has vist, hem de defensar.
0: Hem de defensar.
2: Ser de poble. Clar que sí. Un bé són els llongats i llongates.
0: Per tant, com eren els teus estius quan vivies a Llumajor, quan tenies 7, 8, 10 anys?
1: Sí, o sigui, sempre amics, família. Sí que és vera que un parell de setmanes les passàvem a Sevilla, per el tema de sa família. Però jo, la veritat, és que preferia estar a Mallorca. A Sevilla a l'estiu fa molta calor. La meva tia té una piscina, però...
2: No és el mateix, eh?
1: Millor la platja.
2: Clar. Bueno, i, clar, mare sevillana, pare mallorquí, jo qui m'agrada molt Sevilla, no sé, alguna cosa d'aquella branca andalusa t'haurà quedat, o no?
1: Un poquito de arte.
2: Un poquito de arte.
1: Sí, però sóc més mallorquí que sevillano, això.
0: Esteu caràcter més mallorquí que andalús.
1: Sí. A veure, és vera que gràcies a Sarte, que és sevillano, sí, pues un poc més extrovertit, un poc més,
2: un poc més
1: de salsa, no?
2: Sí, sí.
0: Esteu, ja te diré coses, com més, més andalús, no?
1: Un poquet, un poquet.
2: Està bé. Bé, com dèiem, abans en Joan m'ho explicava, que clar, jo el tenc aquí i dono una imatge més segura, no?, competitiva, també a través de les teves xarxes, moltes aventures, viatges, excursions, però hi ha una part o un punt que sigui... Ai, això me fa vergonya, o un poc més tímid, no?, de si van que veiem a la millor a les xarxes o no?
1: Tímid, jo crec que no ho he estat quasi mai. L'únic, potser un poc reservat, no?
2: M'agrada... Això no a mallorquí, eh? Vull dir, això és vera que sí. De Sevilla no té res.
0: No.
1: Correcte. Potser no expressar-se com ets realment amb tothom, simplement ser un poc més selectiu i ja està.
0: De quina manera te presentes a la gent? És a dir, la gent normalment com acostuma a conèixer-te i després sempre tenim, no?, una forma de mostrar-nos en el món, tu amb aquesta imatge, no?, una mica el que comenta en Raül, no?, aquesta part més aventurera, més segura, has de tenir també, no?, una t'identifiques per la teva imatge, però després quan te coneixen, què creus que és el primer que diuen de tu com a persona? Com te definiries?
1: O sigui, bé, no, evidentment no vaig dient hola, soc Ivan i soc modelo, evidentment, o coses d'aquestes.
0: Però si imatge la tens, no?
1: Bueno.
0: Aparentment dius, aquest senyor fa almenys 4 fotos li fan, no? Sí, jo no, jo podria passar per actor secundari d'una altra
2: clar,
0: cosa,
2: si
0: però no de
2: jo,
0: modelo.
2: Diran, però
0: clar,
2: que veniu, que sou, per aquí vaig. Els ajudants, no?
0: Però darrere això hi ha la persona.
1: No, però sempre la part aquesta d'aventura, explorador i tot això sí que és la que m'agrada ensenyar. A part, sóc un friqui de la fotografia, els vídeos, m'encanta gravar, sí, m'encanta fer fotos. I jo crec que una cosa ha anat lligant a l'altra i m'agrada fer-ho i mostrar-ho. Mm. I això me fa fer més coses.
0: I molt aquestes bé. Coses t'agrada fer-les a la intimitat? Ets, clar, hi ha la part d'aquesta reservada, però dins del cercle d'amics, quines són les persones més importants i de la família?
1: Bé, la família, el primer sempre. I sí que és vera que tinc un grup d'amics molt gran, de s'infància. És vera que hi ha un grup reduït amb els que m'agrada més fer aquest tipus de coses. No tothom me pot venir a seguir ritme o ajudar en segons quines coses.
2: Clar.
1: I tinc un grupito que sí que són més
2: aventureros. Més actius, no? Més aventurers.
1: I després tinc el grup d'amics de tota la vida que intentam juntar-nos sempre que podem i veure'l-nos.
2: Mm-hmm. Bueno, això és important, això de mantenir els grups d'amics des de ben
0: difícil,
2: petits.
0: I
2: a vegades, sí, com tu dius, a vegades no és tan fàcil. Una cosa de les bones que té la de poble és que, potser, sí, en aquest sentit és més fàcil o més... no ho sé. Sorges més...
0: se xerra moltes vegades de quintos, no? Perquè
2: sí,
0: creixen junts, fa la mateixa quadrilla que dirien en el País Basc,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: El millor ciutat... és més tapers, no?
2: Exacte. En canvi, a ciutat n'hi ha que no s'ho coneixen dins la mateixa finca, que ja és fort, això.
0: Ni se saluden.
2: Exacte, mal fet.
0: Ni se saluden. En quin moment vas començar a pensar que te podries... Eres un bon estudiant, per començar, a l'escola?
1: Sí, jo sempre he estat bon estudiant. Mira, la meva intenció quan era jove, més jove, era ser bomber.
0: Bueno.
1: Vaig acabar el batxiller i jo ho tenia bastant clar en aquell moment. Vaig fer un grau superior d'activitats esportives i tot amb idea de presentar-me a les oposicions. Vaig estar estudiant un parell d'anys, a la vegada que feia altres cursos com entrenament, nutrició, que tot això ho feia perquè allò me servia per la preparació o l'altre objectiu. I vaig fer les oposicions, me vaig presentar aquí a Mallorca i a Barcelona, vaig suspendre. Després va venir el Covid, vaig estar estudiant durant el Covid, que tenia temps, me va venir perfecte per estudiar. Me vaig tornar a presentar i vaig tornar a suspendre. I aquí ja hi va haver un període de 2-3 anys en els que no hi tornava a convocatòria i me vaig començar a dedicar un poc en el màrqueting. Va sorgir l'empresa de màrqueting que tenc, me varen començar a anar a veure les coses i en aquell moment pues, vaig decidir seguir un poc per aquell camí.
0: I la part, la vessant del modelatge, com arriba i també la família que va dir?
1: Lo del modelatge va ser, sempre ho diré, ho he d'agrair a una expert que vaig tenir. Ella era model i me va introduir en aquest món. I molt content, sincerament. He viscut moltes coses molt guapes gràcies a això. He viatjat molt gràcies a el modelatge. I he fet sessions de fotos per quasi tot el món.
2: Bueno, està bé. Mira, a nosaltres Salseo m'ho agrada molt, eh? Vull dir, si hem de xerrar d'ets, és una fantasia.
0: Sí. Perquè la teva ets va dir, escolta, tu, o sigui, com va ser una mica la proposta?
1: Ella em va dir, vols fer una sessió de fotos amb jo? Jo vaig dir, vale.
0: Amb ella, conjuntament. O sigui,
1: una sessió de...
2: Clar, hem de pensar que en aquell moment eres el Lota. Exacte, no li podia dir que no.
1: Era una sessió de fotos de com a de boda.
2: Ah, molt bé. I com si fos casàssiu, no? És a dir, per això, les revistes de moda d'això.
0: Se va agafar després, clar.
1: Exacte. I bueno, aquí va començar un poc tot.
2: Mira tu, has vist? No sé, perquè a nosaltres això no mos passa, Joan, mi.
0: No.
2: Per què no mos ofereixen la moda? No ho puc entendre.
0: No, a nosaltres mos fan les fotos de principi de temporada, en els nous programes.
2: No, però nosaltres seríem, com a molt, les fotos d'Esprica, o del Lidl, o d'aquestes robes.
0: Fotos moltes vegades que no tornes a veure mai més, això és una altra història, no vull obrir aquest meló.
1: Però qualsevol passa model, eh? Ja necessito
2: models. Clar, de tota casta. Això és vera. Aquí té raó.
0: Sí.
2: Aquí és vera.
0: Jo durant uns anys vaig ser model de mans.
2: Model de mans?
0: Sí, ara no, però...
2: Però com és això?
0: Que jo m'arreglava molt bé les ungles i tal, i a veure, era model de mans. No m'expliquis per què.
1: Vull dir ràpid que he fet de model de mans d'en Rafa Nadal.
2: Ah, sí?
0: A veure.
2: És a dir, les mans que sortien a la raqueta...
1: En els anuncis.
2: Els anuncis d'en Rafa no eren les d'en Rafa, sinó les teves.
1: Exacte.
0: Que bo.
1: Doble de Rafa Nadal.
2: Claro.
0: Te falta una cosa només. El Rolex.
1: El Dua. Richard Mille.
2: Has vist. Rafa, tio, és molt bo, però les mans se les he fet un desastre.
0: Sí, aquests primers planos que nosaltres veiem no eren Rafa.
2: Has vist?
0: Eren Ivan. Que bo.
2: La frase bona de ser Skoda, un beso per ser Skoda, o Dacia, no sé quina marca era.
0: No, 7 anys de garantia. La garantia acaba fa estona, però...
2: Ai, Déu meu. Bueno, mira, has vist aquestes coses? Model de mans.
0: Model de mans,
2: sí. I tu de què vas fer model de mans, Joan? I ara, perdona, però...
0: No, va ser una cosa de...
2: De Nivea.
0: Necessitava una persona, se va cremar, se mà, i varen dir, pues me'ls podria servir. I ho vaig fer durant un parell de setmanes, una cosa molt amateur, però bueno.
2: Lo que aprenem en aquest programa. Lo que aprenem en aquest programa.
0: Jo els vaig dir, no pugeu cap a la cara, perquè no fa falta. Vos quedeu aquí.
2: Està bé.
0: Sí.
2: Bé, llevat d'això, tu dius, gràcies a aquest ets, vas començar en el món del modelatge, has deixat aparcat ja 100% lo del bomber.
1: Sí.
2: Sí, no? Sí, ja em dius, mira, ja... No havia de
1: ser. Sí que és, a lo millor, l'espineta més grossa que tenc a nivell professional, però... I he fet altres coses que no, evidentment no seran mai el mateix, però he fet cursos de supervivència, cursos de nàutica, de contraincendis i coses d'aquestes que m'ajuden a llevar-me un poquet l'espineta aquesta.
2: Molt bé.
0: Te vas arribar a treure carnets? Perquè te demanen carnet de camió, de bus...
1: Puc dur un camió, un tràiler... Moto, cotxe...
2: Has vist?
0: Veus? Jo també tinc el carnet de camió.
2: Ah, sí? També tens aquí?
0: Ara, però és que vull xerrar de jo, no?
2: I tu per què tens el carnet de camió? Però tu per què tens el carnet de camió?
0: Perquè va un moment de crisi existencial.
2: Sí, volies ser camioner.
1: Per si no anava a ser ràdio.
0: I per si no anava a ser ràdio...
2: És molt probable això cada 3 mesos?
0: No, jo crec que m'ha ve de família. El meu predit tenia tots els carnets i va un moment de la meva vida, 2011, que vaig dir, ara me trauré el carnet de camió. I me vaig treure el carnet de camió i me vaig treure la teòrica de bus i me va caducar i ja no me vaig treure la pràctica. Però anava per aquí.
2: Està bé.
0: Misteris.
2: Bé, la vida. La qüestió que... com tu dius, has fet cursos de supervivència, vol dir, t'agrada molt la natura, ho hem vist, també veiem a les teves xarxes tots els viatges que fas i racons de Mallorca. Però abans de micròfons, mos parlaves d'una iniciativa que heu tingut que també m'apareix molt interessant, que és un grup d'amics, no?, que vos juntau per anar a fer neteja, en aquest cas, de platges. Com és això?
1: Correcte. Bé, va començar siguent un grup d'amics, però ara és veritat que està agafant bastant més magnitud i molta gent ja ha vengut a ajudar i molta gent s'està apuntant per ajudar a les pròximes. La iniciativa se diu Mallorca Nata i va sorgir gràcies a tres amics, un Felip, en Valentino i jo, i vam començar fent neteges per nostre compte, publicant a les redes socials, intentant incentivar un poc la gent que s'apuntés, i ara ja tenim una comunitat a Instagram de més de 1.000 persones i un grup de WhatsApp on anem apuntant les futures sortides i on la gent va passant també fotos de sortides que fan pel seu compte. La veritat que la missió de conscienciar l'estem fent bastant bé i ara a poc pues, anirà creixent i anirem aconseguint un poc més d'ajudes.
0: A qui va dirigida, tots els públics, tot això?
1: Sí, ha vengut gent de per tot, o sigui, famílies, gent jove, gent més gran, estrangers, mallorquins. Sí que a lo millor ho he comentat un parell de vegades ja, però falta que un poc més els mallorquins s'amoguin i hem vist que hi ha més gent de fora que ve a ajudar, així que...
2: Anima, no?
1: Pequeño llamamiento... Intentar mantenir les platges netes, la nostra illa que no es dona tant, intentar ajudar un poquet.
0: Sempre tenim la tendència a pensar que els que embruten són els que venen de fora. I nosaltres avui ho dèiem, no? Durant aquest cap de setmana vàrem fer el comentari de no és més net qui fa més net, sinó qui menys embruta. I això és una cosa que també és mallorquín. Mos costa molt hermós també per fer net, fins i tot. O sigui, el caràcter introvertit de Mallorca mos impedeix fer aquestes activitats. Per què costa tant? Per com ho veus tu?
1: Sincerament, l'únic que intentàvem comunicar és que la basura que tu duguis a la platja te l'enduguis. I si pots fer l'esforç extra de dur una bosseta i si veus algo t'ho endús, ja seria perfecte. És el missatge que intentem transmetre, que almenys cadascú s'endugui el seu, i si pots dur-te'n algo més, perfecte.
2: És que, bé, jo ho comentava en això pel fet de ciclistes que conec bé, no? Que tu dius, en sèrio, vull dir, és necessari tirar-ho per la carretera? T'ho fiques en el maillot i ja està. M'entens? Vull dir que ho dèiem abans, no? Que el maillot, doncs, pues, bé, està brut, també s'ha de rentar, és igual, sí. Vull dir, no passa res. Però és vera que potser mos hem acomodat, no? I això, de, per exemple, en els pobles, el de fer la carrera, de sortir grenar el teu trosset de cera, sí. Això ja s'ha perdut, perquè no ha de venir l'Ajuntament a fer-ho net. I és cert, ha de venir l'Ajuntament a fer-ho net. Però si tu veus un paper o hi ha una bossa, lleva-la, no te costa res, entra-la a casa teva, no? I fent la carrera són 2 minuts i sí. No tens aquella bossa allà una setmana fins que vengui l'Ajuntament a fer-la net. No? Aquestes coses. Idò, Nivan, que mos representa amb aquesta Mister Illes Balears 2026, no només és això, sinó que, quan tu deies, per tenir les illes un poc més netes, no?
1: Correcte.
2: També és important.
1: Que, per cert, si puc comentar així molt ràpid, perquè...
0: No, tenim temps, tranquil.
1: Jo intento comptar sempre tot el bo, però a vegades també hi ha coses

0: de cova, perquè sabeu que les vibracions pues, poden alterar un espai en que està en calma, en teoria, en tot moment, poden alterar altres estructures, no? I fa anys que no anava en aquella cova, vaig fer el bot i vull demanar perdó perquè no s'ha de fer.
1: Mira, això que mos aclara avui Ivan, que està molt bé, que tots mos equivocam...
2: Mira, això és una cosa que ja demostra com a persona, no?
1: Clar.
2: Que és una persona humil, que ve a la ràdio i se'n recorda d'un tema que tu estàs defensant de la natura, de l'entorn, però humilment diu, mira, vaig fer això, ho vull recordar i vull demanar perdó públicament.
1: Però, clar, és que a vegades es desconeix una cosa, no? Mos fa fer coses que...
2: Veus? Jo t'ho deia, és una persona guapa. Sabia. Una persona guapa, per dins i per de fora.
1: Aquí anem, per dins i per de fora.
0: Que desconeixes coses no et ximeix.
2: No.
1: Totalment. Però prens de la raó, no? I així no tornarà a passar.
2: I de què moment, en el que fas aquest book o aquesta sessió de fotos en la teva ets parella, fins que te presentes a un certamen, quin temps passa i com va ser aquest vot?
0: El primer, en el 2022 me vaig presentar en el primer certamen i... Va sorgir esporàdicament. Jo no m'havia preparat específicament per allò. A part, tenia bastant de viatges entre mitges. No estava en el millor punt físicament. Uh-huh. I després, una vegada allà de dins, vaig veure que tenia possibilitats de guanyar, de quedar en bona posició. Però no vaig guanyar, vaig quedar en segona posició i me vaig quedar un poquet amb aquesta espineta, no? Uh-huh. Me va agradar molt l'experiència, m'ho vaig passar molt bé, però tenia altres coses de feina, de tal, que no ni m'ho vaig plantejar tornar a fer-ho. I va ser aquest darrer any que m'han començat a contactar des de l'organització, que estaven interessats, que els agradava el meu perfil, i amb temps per preparar-me i amb ganes d'intentar fer-ho millor que el darrer pic, pues, vaig decidir presentar-me. I ara pues, duc aquest darrer any, des de principis d'any, entrenant específicament per això, preparant les proves específiques per el certamen, i amb ganes i motivació de que puc guanyar.
1: Tu dius entrenar específicament per això, vol dir... T'has de preparar no només físicament, sinó en totes aquestes proves que hi haurà en aquest certamen nacional. Quines són les proves? Què vos demanen?
0: Sí, el que cerca... Jo ara mateix estic representant a Balears. Uh-huh. I l'objectiu és guanyar el nacional per anar a un internacional. Una vegada vaig a un internacional, representaré a Espanya. Uh-huh. Per tant, cerquen una persona que, a part de representar la seva comunitat autònoma, sigui un bon exponent de cultura i cultura espanyola. Uh-huh. Per tant, bons valors, xerrar bé enfront del públic i intentar ensenyar tot el que ofereix el nostre país, a la nostra uh-huh. comunitat, en els altres.
1: Molt bé. És a dir, hi ha feina, eh?
2: Feina.
1: No és anar-hi i ja està.
2: No, perquè no és només tenir unes dents blanques que també les tens. Jo faig descripcions, però clar, això és ràdio.
0: Bon dentista.
2: Això és ràdio, sí, bon dentista. Però després has de tenir aquesta cultura. Quan vos demanen, és més sobre la vostra comunitat o és una mica de territori espanyol en general?
0: Sobretot, el que intenten cercar és una persona que estigui bastant al dia amb tot el que passa en el país. I a part del tema comunitat, tot el que sigui favorable per, uh-huh. per expondre o ensenyar als altres, a les altres comunitats, o que tenim d'especial, que tenim de diferent, que puguem mostrar en el món.
1: Clar, és a dir, no és aquell moment folclore de quedar-te vestit de pagès per anar a mostrar Balears, no?
0: Que també.
1: Que també. Ah, molt bé.
2: Ei, també. M'agrada aquesta part.
1: Ah, molt bé, has vist.
2: La part més folclòrica,
1: no? T'han de fer un vestit
2: més
1: de pagès i d'hora.
0: Sí. És traje regional.
1: Ah, molt bé.
2: De bolero, en aquest cas, de ballador de bolero, no?
1: Entenc que sí, no?
0: Bueno,
1: si fos eivissenc, aniria en so d'Eivissa, si fos de Menorca, aniria en so de Menorca. Però bueno...
0: Després, la part d'Espanya, pues ja és un
1: altre... Ah, la part d'Espanya, clar, hauria d'anar de Sevilla, no?
2: O de torero, a lo millor.
1: De torero, no, torero, no.
2: Jo què sé.
1: Bueno, també podria ser.
2: Traje de luces, no fa falta matar ningú, però...
1: Ja.
2: Vull dir,
1: bé, també podria anar de mallorquí, perquè podria ser de qualsevol regió d'Espanya, entenc, però clar, potser quan diuen Espanya surt un senyor vestit de...

0: Pues ja, el mallorquí, per exemple,
1: no,
0: diran...
1: No l'ubiquen.
0: No l'ubic.
1: En aquest sentit, supos que també vos trobau que tira molt de lo bàsic, no? De lo que ja s'entén, no? De...
2: Claro,
1: estereotips, volia dir.
2: Correcte. Sí. Ara, és més, crec que aquest darrer concursant que ha fet internacional sí que ha anat un poc traje de luces.
0: Sí.
1: Veus, sabia jo que...
0: De torero. Però...
2: No torero, perquè, evidentment... ningú està a favor de maltratar animals i
0: no,
2: coses d'aquestes.
0: No, a part d'això, però me refereixo, clar, tampoc un torero com a tal...
1: No, però imagina't un torero mescla, jo què sé, locomia i mescles no, i surt allò més...
0: Això és una cosa rara, no? Joan Mir.
1: Sí, però jo no ho sé, supos que... Perquè vosaltres quan vos vestiu, vos sentiu còmodos, tu te sent bé amb aquesta roba?
2: Sincerament, no he fet cap desfile amb roba així extravagant o coses d'aquestes. M'agrada més algo un poc més serio, trajes i roba més elegant. Però suposo que ho faria sense cap problema.
1: Clar. Molt bé, molt bé.
0: Bueno, hi ha la moda al Lip, a Ibisenca, per exemple, que és una fantasia, però clar, no és això així extravagant d'aquesta manera, ni tampoc és molt tan regional, per dir-ho d'alguna manera, no?, que un vestit de pagès.
1: Jo m'he quedat amb les ganes de saber, des de la primera vegada que te presentes i quedes segon fins 2000, ara 4 anys després, no?, de 2022 a 2026, el procés perquè te tornin a cridar, com és? És a dir, quina és la feina que tu fas perquè després te puguin tornar a convocar, quins mèrits has de fer per tornar a estar enmig amb possibilitats de fer aquest concurs?
2: No és que siguin mèrits, simplement... El que fan cada organització és anar a cercar gent de cada comunitat. Mm-hmm. Per tant, ells tenen ja vigilats, per dir-ho de qualque manera...
1: Ja els tenen controlats.
2: Diferents persones que poden encaixar amb el perfil que ells cerquen. Per tant, intenten cercar sempre la millor persona d'aquella comunitat autònoma. És veritat que hi ha comunitats que fan un concurs intern de dins la comunitat per fer una selecció i, en canvi, aquí, per exemple, en el meu cas, per aquest concurs en concret, no hi va haver aquest concurs de dins Balears, simplement...
0: Trien, no?
2: De dins l'abanico que tenien ells de concursants, varen considerar que jo era el millor representant.
1: Molt bé.
0: Vaja, jo, amic, que tu i jo no mos cridaran, ja està, no passa res.
1: Bueno, no.
0: No passa, ja està. No, ja està, que hem de fer sa vida. Bueno, hem de dir una cosa, i és que en aquesta gala, que reunirà 52 candidats de tota Espanya, hi haurà, bueno, pues un poquet de sa representació de tots, anirà a representar a ses Illes Balears, però, clar, molts a lo millor seran nous, en el sentit que és la seva primera experiència. Però, en el teu cas, ja guanyem aquest avantatge de que ja dus uns anys fent feina d'això, a més de totes les teves altres activitats. Però també vas tenir experiència en Vogue. Conta-nos això, com va ser aquesta experiència.
2: Sí, bueno, he fet feina amb moltíssimes marques, he fet feina amb molts d'hotels, he fet feina amb marques de roba, i lo de Vogue he sortit a qualque revista diverses vegades, també ha estat més feina dels fotògrafos que de models, sincerament. En el final els fotògrafos cercaven a models, ja encaixaven el perfil, no es van fer les fotos en altres i jo surt a les revistes. No és algo super...
0: Que li vau trair en ells, no, diguéssim?
2: Exacte, exclusiu i important, però, per exemple, he fet feina amb hotels importants de Silla, com Riu, i gràcies a Riu he estat a Senegal fent l'apertura de l'hotel de Senegal, he estat a Punta Cana fent una setmana de feina creant contingut a l'hotel de Punta Cana, vaig estar a fa poc a Maldives fent contingut també per l'hotel de Maldives, o sigui que agraït per totes aquestes oportunitats i encantat de fer aquesta feina.
0: Que t'apareix. Ah, nosaltres no ens podríem cridar per fer un...
1: Sí, una setmana...
0: El programa se diu La Gran Vida.
1: La Gran Vida de
0: Per tant,
1: de
0: hem de viure La Gran Vida. Sí. Per tant, sí, podem fer La Gran Vida Punta Cana, La Gran Vida Maldives. Saps què te vull dir?
1: Sí.
0: No? Seria bé, això.
1: I agafar mallorquins que estiguin per allà,
0: clar,
1: que ens contin com ets la seva
2: sempre,
1: vida.
2: Sempre, o sigui, sempre... o molta gent pot pensar que tot el que se penja a Instagram és la vida que du una persona, però hi ha molta feina darrere. Jo, la veritat, que no mai agaf vacacions, per dir-ho de qualque manera. Sempre, saps, bueno, soc autònom, tinc empresa, i les meves vacacions és crear contingut a altres puestos, sempre enfocat a feina. És vera que sóc un privilegiat i m'ho puc estructurar com a jo m'agrada, però també tot això té una repercussió i si jo no faig la feina no guany, si no... Dur molta feina i m'agrada fer molta feina, no tur, però és un també defecte que puc tenir que me costa desconnectar.
0: Bueno, això mos costa a tots els autònoms, sobretot sí. Quan arribes trimestre. Però, clar, sí o no? Perquè... si no hi ha Montero, Anna Montera, i si no Salt, Montoro, i tots.
1: Qüestió és pagar.
0: La qüestió és pagar. Bé, dit això, i ja fet aquest punt important, tu deies, hi ha una feina darrere el que la gent vol. Quina és la feina? La teva feina que la gent no vol i que, a lo millor, te fa més peresa, no t'agrada tant, o que, en realitat, t'agrada molt, però la gent no la vol.
2: No, ara la veritat és que estic enfocat en moltes coses. La meva feina principal és l'agència de màrqueting. Fem creació de contingut i publicitat per diferents empreses, sobretot restauració i hoteleria dins Mallorca. És el que em lleva més temps, per dir-ho de qualque manera, però és la feina més estable que tinc, perquè són contractes que tinc anuals amb els meus clients i encantat de tenir-los i fer feina amb ells. Sempre l'objectiu és que ells facturin més i nosaltres els hi surti rentable tenir-nos. I ara en l'estiu sí que és vera que he tingut bastanta feina també amb el tema dels barcos, perquè també m'agrada fer feina de capità.
0: És que és una cosa. És a dir, podem, nosaltres, mira, nosaltres ens podem jubilar i que ell faci feina per nosaltres, però sí. Clar, és que fa tantes feines...
1: Vols no ser modelo, venga, la tens. Ja vols
2: ser... Ah, però tot el dia en l'ordenador i editant coses, i editant vídeos, i que me paguin per anar a treure un barco d'un milió d'euros amb quatre clients i fer una volta per Mallorca, jo estic encantadíssim.
0: I de molt li paguen. Clar. És que té raó.
1: Està bé. Jo te volia fer una pregunta. Quin és la raó més recurrent que tenen els negocis, restaurants, a l'hora de mostrar-se a xarxes socials? Perquè a vegades, clar, el que tu dius, no? És molt difícil treure la part més xula d'aquell negoci d'un restaurant, però darrere hi ha molta feina.
2: Sí.
1: En què s'equivoquen més a l'hora de triar i de fer la seva imatge?
2: Sí, no tenir redes socials actualment és un error. Quantes... És a dir, jo, per un restaurant és molt fàcil per nosaltres poder ser bastant clars amb ells, de dir, escolta, aquests són els vostres números antes de tenir redes socials o antes de crear contingut de manera constant i professional, i aquests són els resultats de després. Que costa per ells... una taula, quin és el cost d'una taula mitja? Pues, m'ho invento ara, però a lo millor 30 euros, no? O sigui, una taula. Quantes taules han mongut gràcies a les redes socials? Són números que nosaltres sí que els hi podem compartir per gent que no es xerra a través de xarxes, telefonades extra que aconsegueixen a través de la publicitat que nosaltres fem. Per tant, són números que mensualment li podem ensenyar, escolta, has tingut aquestes taules, per tant, has guanyat això extra, te surt rentable tenir-nos.
0: Que clar, no sempre és fàcil, entenc. No. Convèncer sí. Els restauradors que realment ho facin.
2: Quan veuen els números és més fàcil. És un poc complicat, a lo millor, en el principi. Però sí, de no fer a fer hi ha molta diferència. I després una altra cosa ja és fer-ho més professional o cercar un objectiu un poc més ambiciós.
1: Tornant a la part més aventurera, quina és l'aventura més extrema que has fet, a part de tirar-te dins una cova que no tal, però així que diguis, per un viatge o...
2: Bueno, haver estat sud-est asiàtic, he viatjat tot sol per Vietnam, amb amics per Tailàndia, però no ha estat... O sigui, ha estat espectacular, se me dona bé organitzar aquest tipus de viatges i...
1: T'agrada organitzar-los, sí?
2: Ho he d'organitzar jo. També és un altre problema que tinc, que és molt...
1: Te ficaré un grup de WhatsApp, perquè venga. Després és un rotllo.
2: sí, però mira, la més extrema que cada vegada que ho penso dic no hauria de fer mai... Jo m'agrada fer barranquisme. Aquí a Mallorca hi ha uns dels millors barrancs de tot el món. I és un esport bastant practicat en Sivan, quan els torrents duen aigua. I I això que ja et comences a confiar i t'agrada fer aquesta activitat, un dia que fa mal temps, plou i el torrent va molt carregat d'aigua, no s'hauria de sortir. No, no t'has de creure que ets més fort que la natura, per dir-ho de qualque manera, i vàrem sortir una vegada i quasi va haver susto. Va ser bastant complicat acabar-ho i no ho tornaré a fer.
1: Se va complicar el dia o vau sortir en un dia ja que ja era complicat?
2: Varen sortir un dia que era complicat i se va complicar més.
1: Va anar pitjor. També fas apnea?
2: Sí, sí, sí. Tinc un amic que és un crac, és un professional, el nom Luis Delgado, i la veritat que he sortit molt... Ell és el que m'ho duen més puestos, coneix silla... impressionant, hi ha coves, forats, hi ha de tot passilla, i cada vegada intentar practicar més, baixar més metres, i és un esport també que m'agrada molt.
1: Te fa por? Te fa respecte? El tema de ficar-te dins un forat amb aigua? Saps? És que...
2: No,
1: jo que tinc claustrofòbia, penses, doblete, jo he fet apnea estàtica, no he fet apnea bussetjant.
2: No sé si és un avantatge o no, però ho han xerrat moltes vegades amb amics quan demanen, i tu a què tens por? Tu a què te fa així un poc més de respecte? I la veritat que por mai entenc, el que sigui és... que conec bastant els meus límits i coneguent-me sé el que puc fer i el que no, i tot el que puc intentar fer ho faig sense por.
1: Mm-hmm. Tot i que has pogut viatjar molt, no?, i que aprofites tant per feina com per aventura a viatjar molt, d'aquí de Mallorca hi ha un racó que sigui bastant recurrent per tu, que diguis, jo quan vaig aquí som a casa meva?
2: Mira, jo, com heu dit, he viatjat molt, he estat més de quasi 30 països diferents, i sempre, sempre que torno a Mallorca dic, com a Mallorca no hi ha cap puesta. També pels meus gustos de natura i tot això, però tens muntanya, tens mar, tens ciutat, tens pobles... m'encanta Mallorca, m'encanta Llum Major, a lo millor per tranquil·litat, pares, família, amics. I sobretot per platges, sempre que em demanen quina és la teva platja favorita, no hi ha una platja més especial que l'altra, sinó, jo sempre dic, heu de mirar el temps i el vent. Si el vent deixa l'aigua plana, plana, plana, és allà on heu d'anar. I estarà espectacular.
1: El que passa que tothom hi va, no? Ara, amb Instagram i xarxes, també és vera que hi ha gent que fa contingut, que publicita, a vegades millor, a vegades pitjor, el que s'aïlla de Mallorca.
2: Correcte. A veure, el problema, i m'ho puc ficar, perquè faig feina amb turisme i tot això, però és vera que tenim un problema amb el turisme. Si a Mallorca som, crec que és 1.300.000 habitants, en l'estiu són 10 milions d'habitants, en total en els dos mesos d'estiu, i és vera que estem tenint aquest problema d'habitatge, no? Perquè a part d'aquest 1.300.000, des de fa dos anys crec que ja el 52% ja són
1: no nascuts a Mallorca.
2: No nascuts a Mallorca, correcte. Per tant, els mallorquins ja són menys a Silla. I jo el que veig és que estem intentant canviar el tipus de turisme, no? I intentar evitar un poc el turisme aquest de festa, cruceros, que massifiquen en poc temps i malament Silla, com Bruta o el que sigui, per un turisme un poc més de qualitat, no? Amb el tema dels barcos, per exemple, sí que ho veig bastant més. Gent que ve aquí a gastar tot bés, que no en bruta, respecte a Silla, respecte en els locals, igual que el millor per Silla. I el problema amb el turisme, en el final, pues, s'ha de solucionar de qualque manera, sobretot per residents i els preus, però a poc i canviant aquestes coses.
1: Mm.
0: Bueno, no sempre una passa fàcil, eh? Però bueno, si se van fent passes, i com diuen, les finals, que els números són els que són. Si som 1.300.000 i en venen 10, està clar que molt superen,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això és així. Però bé, també hem d'entendre que la nostra principal indústria és el turisme, i per tant, hem de veure com reformulant la fàbrica, en aquest cas.
1: Ho hem de mirar.
0: Bé, hem xerrat de tu com a persona, la teva vida, la teva família, Llucmajor. Hem xerrat també de la teva feina, o les teves feines, podríem dir, d'aquest certamen de Mister Espanya, ara com a Mister Illes Balears, però també hem de fer llavors, Joan, mi, no mos hem d'oblidar, un test ràpid.
1: Un test ràpid, que mos agrada molt, perquè així no podràs pensar massa i te banyes en el mateix temps, que està molt bé.
0: També ha fet un mea culpa, no? Unes disculpes per un vídeo. Mos ha contat un poquet de salser o de com va començant això del modelatge, però no sé si mos deixam alguna cosa.
1: La part gastronòmica m'interessa també, perquè com que té mare andalusa, veure si la part gastronòmica tu és més desmenjar mallorquí nostre o tires per...
2: mallorquí.
1: Pescaíto.
2: Mallorquí.
0: Sí? És que el pescaíto no és compatible amb la candidatura...
1: Amb escocet que té, també.
0: Bueno, també, però amb la candidatura a Mister Illes Balears. No, supos jo que Mister Andalusia pescaíto no menja.
2: Jo te canvi el pescaíto frito per un bon cregols.
0: Un bols.
1: Oh,
0: que bo.
1: Que bo.
0: Ara menjaria.
1: Ara menjaria una cosa volada.
0: Sí, però el que passa és que no pot menjar paella i oli,
2: No.
1: Fas molt de sacrificis?
2: Sí, bueno, sí...
0: Vols menjar cregol, farà paella i oli?
1: Sí, et triat, jo vull saber si t'agrada menjar tot o no.
2: Quien algo quiere, algo le cuesta.
0: Clar,
1: ja, però és que jo m'acosta i no vull. Si no,
2: és a dir, allò, m'agrada menjar, menys de tot, però és vera que ara, per exemple, pues, aquests mesos de cara a final d'octubre, pues, estic amb una dieta bastant estricta i no me surt de la dieta.
1: O sigui, aquest cap de setmana no has anat a la fira del Vermà.
2: No.
1: De Binissalem.
2: No.
0: Però els fideus de Vermà,
1: sí,
0: tenen això. Proteïna, tenen carn.
1: Sí.
0: El que passa que no te poden menjar fideus, perquè són hidrats a tope.
1: Que berenes, per exemple, un dematí entre setmana que estiguis així actiu?
2: Jo me faig una tortita amb ous, avena, pinya...
1: Ah, te la fas tu i què li poses?
2: Pinya, en ous i un pot de proteïna. I això cada dematí.
1: Molt bé.
2: Per dinar arroz i pollo... per berenar la tortita una altra vegada, per sopar arroz i pollo.
1: Ai, és que... No, que està molt bé, perquè no vol dir que passi fam, perquè segur que menges les quantitats per omplir-se, però després, aquest moment de unes torretnos, és que això és molt
0: que bo.
1: Això és molt de gordito. Però és que és així, o sigui, no pot menjar de tot, ja has d'anar alerta. I també tens 30 anys, per tant, cremes ràpid encara.
2: No, però això és com tot, és a dir, jo ara estic fent aquesta dieta... perquè tinc l'objectiu a final d'octubre d'estar de en la millor condició i perquè les fotos surtin perfectes, però de normal m'agrada menjar saludable, no m'acosta menjar saludable i si he de menjar els torrents no els menys de menys i si he de picar qualque dia qualque cosa diferent, m'ho menys.
0: Clar, fent màrqueting també per restaurants, sí. Ja que ets, no? I viatges i això, és que clar, tu vas a un viatge i és impossible no venim un parell de quilets.
2: Sí, ja. En el viatge sí que m'acosta perquè jo soc de... m'agrada provar tot allà on vaig i aquí sí que torn normalment un poc més.
1: Tothom torna en 2 quilos sempre de més.
0: O 3.
1: O 4.
0: Ai, Déu meu. Bé, la qüestió és que tens un mes, te queda un mes, com que aquí diu?
2: Dos mesos.
0: No? Dos mesos d'octubre, bueno.
2: Final d'octubre.
0: Final. Dos mesos, molt bé. Molt bé. Ja veurem quin és el resultat, sí. Però encara hi ha 2 mesos de feina i molt important que la gent te pugui seguir per les xarxes per conèixer un poc més de tu, per això, perquè avui en aquest Entre tu i jo xerram un poquet de tot, un poquet de sa vida, però segurament mos quedaran coses i tens qualque viatge programat aviat, ara entre i entre?
2: No, he intentat no viatjar per intentar mantenir sa rutina bastant en sèrio ara aquests mesos. A part, en l'estiu sí que m'encanta estar a Mallorca.
0: Clar, és que on hem d'anar? Si tothom ve aquí, on hem d'anar?
2: però sí que és vera que ara, després d'octubre, final de novembre, tenc un dels meus viatges pendents de fa anys, que un guany que he fet 30 anys me fa molta il·lusió fer-lo, que és al Japó.
0: Ah, mira.
1: Molt bé, molt Japó. Bé, molt bé. Sí, sí,
0: jo
1: sí,
0: tenc
1: sí.
0: uns amics que hi són, només mos envien fotos de Xuxi i Xuxa.
1: I Xuxi.
0: Ja basta.
1: I basta de pes cru, per favor. I que bé que se menja a Japó, se menja molt bé. Jo no he estat a Japó, sí. però m'encanta la cuina. Sí que estàs a Xina. Xina és una altra història.
0: Està molt barat, no ho sabia. Sí. Bé, no, Xina, vius a Xina.
1: Eh? Xina, jo he menjat el millor pato pequinès, de veres. Això, vamos, lo que menjam aquí no té res a veure.
0: Tu veus a Sant Goleu, a la plaça de les Columnes...
1: Ja he anat.
0: Has anat.
1: A Son Sant Joan. El restaurant que jo li dic Son Sant Joan, perquè són igual.
0: I aquesta senyora t'ho fatalment, de Xina. De fet, tots els que mengen allà són xinos.
1: Tenen peix groc, pescado amarillo, sa carta.
0: No, jo demano coses bàsiques, perquè segon que me fas un to. Però tu vas i tots els comensals són xinos, llavors estàs tu.
1: Però nosaltres també menjam així escaragols?
0: Home, clar, t'ho imagina menjar escaragols, al·lucinen.
1: Al·lucinen, veus quan surt allà. Se menja tot, per cert, el caragol.
0: No, això és una errada fatal.
1: Que, vera, que no és dolent menjar-te el que nosaltres pensàvem que ets merdeta, no?
0: És farina.
1: És sa bossa de...
0: Però du farina, perquè han fet net els caragols sense farina. Sí. Per tant, no t'has de menjar allò perquè ets sa farina bruta que s'ha menjat el caragol. És que no...
1: Sí.
0: Clar.
1: Això, tot
0: tu no has vist que... Bé, millor que vostre no ho ha fet. Tu poses una olla i fiquen els caragols allà. Sí. Li donen farina i herbes.
2: Això és de mallorquí bàsic.
0: Clar. Sí.
1: I de jo, moments, tot.
0: Mare meva, exacte. Joan, sí, tio...
1: Mai he tingut cap problema.
0: És farina bruta, el que te menges. Normalment, vull dir...
1: T'agrada la porcella? Ara no em menges, ja ho sé, però un bocinet de porcella sí, i te menges la corna, la part cruixent...
2: Tot.
1: Ah, val.
0: Tot això per Mister Balear no es posa clar.
1: El mallorquí, de veres.
2: Recomanaré la porcella a un dels restaurants que diuen altres, que se diu Verdmarí.
0: Verdmarí.
2: Que està en el Port de Solla, espectacular.
1: Sí?
0: Molt bé. Ah, mira, molt bé. Ah, un dia cridarem a en Verdmarí que mos faci la recepta.
1: Idò, mira, bona idea.
0: Has vist?
1: Bona idea.
0: Sempre hem de pensar, com que som autònomos, sempre hem de pensar. Bé, la qüestió, l'hem de fer este ràpid, perquè ja se mos en va estens, no?
1: Sí, vinga, l'hem de fer. Si tenim, que són 10 preguntetes, vinga.
0: 10 preguntes? Sí. Estàs preparat?
2: Vámonos.
0: Has de respondre directament, fora pensar gaire, d'acord?
1: Sí, que la primera ja has fet un pot de spoiler, perquè
0: t'ho havia demanat jo. Vinga, va, bé, però no... Sí, està bé. Vinga, començam. Un lloc de Mallorca per desconnectar.
2: Ell, un millor.
1: Mar o muntanya?
2: Ses dues.
1: No, t'has de banyar. T'has de banyar i de mar.
2: Mà en s'estiu, muntanya s'hi van.
1: Veient, sí, sí.
0: Una cala que sempre recomanaries?
2: Cap. O sigui, depèn del vent. Però mira, Serenal a les 7 del matí.
1: Molt bé, molt bé. Per a gent que no diria mai Magaluf o Serenal. Magaluf?
0: Però Serenal a les 7 del matí. Pot trobar de tot o no?
2: No, ja està anat.
1: Ah, ja està, ho té controlat. Està bé. He anat a botellades d'aquestes. Bé. Antidisturbios.
0: Vinga.
1: 2021, sí, igual. Un poble de Mallorca per perdre-te tot el dia.
2: Vall de Mossa.
1: M'agrada.
0: Un plat balear que no pugui faltar mai a taula.
2: Caragolls.
1: Una cançó que formaria part de la banda sonora de la teva vida.
2: La meva cançó favorita és de Smash Mouth, la de All Star. La de Rec, no sé si jo sabeu quina és.
1: De la primera o de l'original?
2: De la primera, sí.
1: Ah, sí, sé quina és.
0: Una aventura que encara tens pendent.
2: El Japó.
1: Una persona en qui compartiries un viatge sense saber sa destinació. O sigui, aniries a qualsevol banda.
2: Dues. La meva germana, que per cert no ho he dit, la meva germana fa feina en jo a Seyensi, i és pilar fundamental de Seyensi, que si no ho dic després me mato, i un dels meus millors amics, que serà en Felip.
0: Molt bé, idò, vinga, amb ells seria aquesta destinació, però una qualitat que hauria de tenir és pròxim Mister Espanya.
2: Sobre representar el seu territori i, sobretot, Espanya enfrente de tothom.
0: Molt bé.
1: I ara que ja mos coneixes també tu un poquet a nosaltres, has de completar aquesta frase. Per jo, la gran vida és...
2: Divertit.
1: Bé,
0: Al vist.
1: Si és divertit, t'has de quedar.
0: Clar. És que nosaltres fem entreteniment pur i dur, ja.
1: Ai, nosaltres, sí.
0: Bé, també fem qualque desgràcia i qualque mort, però vaja, això va així.
1: Això és lo...
0: Això és la vida.
1: Això, fer magacín és això.
0: Això és la vida.
1: Som magacineres.
0: Bé, avui hem conegut, o estem coneguent en Ivan, que és Mister Illes Balears, i moltes altres coses, com ho he pogut conèixer. Però, Ivan, què te queda per fer? És a dir, quan ja hagi passat això de Mister Balears, què més has de fer?
2: Moltes coses.
0: Ho has de pensar, no?
2: No, és a dir, m'encanta viatjar, m'encanta seguir fent feina de lo que m'agrada. Ara hi ha moltes noves possibilitats amb la intel·ligència artificial i tot això pel tema del màrqueting, per tant, seguir formant.
0: Fa, jo mateix loco, no això, ti. Mateix loco.
2: Seguir formant-me, seguir aprenent, arriesgar com sempre i viatjar el que se pugui.
0: Idò, ja està. Què t'apareix?
1: Idò, així arribem al final d'aquest programa. I entre tu i jo, en Ivan Cardell, que ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres durant pràcticament una horeta. I nosaltres tornem la setmana que ve. Ja serà el primer cap de setmana de setembre. Com passes temps?
0: Mare meva, què ho anava a dir? Bé, i d'això, la setmana que ve tornem. Ara vos deixam amb els informatius d'aquesta casa. Sí. I van molta de sort.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Gràcies. Som.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, notícia que acabem de conèixer. Accident de trànsit a Eivissa. Una dona de 28 anys ha quedat ferida greu aquesta matinada en xocar el cotxe en què viatjava amb un camió a la carretera de Sant Josep a Eivissa, a l'altura de Cas Costes. I el Sindicat d'Habitatge de Palma i el Sindicat d'Inquilins d'Eivissa i Formentera qüestionen el sentit de les ajudes públiques al lloguer per als joves en un mercat lliure, immobiliari i de preus tensats que dimarts s'obri el termini per sol·licitar els 250 euros mensuals de subvenció al arrendament per a ciutadans de fins a 35 anys. Ciutadans que puguin pagar fins a 900 euros de renda, una quantitat per normativa estatal que està pendent de pujar-se, això sí, als 1.000. Miquel Duran i Dani Granda, portaveus dels sindicats mallorquí i pitius, respectivament.
2: La convocatòria de fins al lloguer no s'ha matat 900 euros, però esperant que a dia d'avui no en trobem que estiguin per davall de 2.400 ni 500. No creiem que la solució sigui establir línies d'ajuda per garantir ingressos en els rentistes. El problema real és que els preus del lloguer estan desorbitats i no s'està fent res per l'aturador.
3: Lo que estamos haciendo dando ayudas es mantener la burbuja de los precios, ya que subvencionando a los caseros para que puedan seguir manteniendo los precios elevados que mantienen.
1: Per ser que aquest dimarts, que encetam setembre, s'establiran també els horaris habituals del tren a Mallorca, amb un augment de les freqüències i dels convois. Es recupera la circulació en doble via i l'ús de les dues andanes en el tram afectat per les obres dels tallers de Son Rullant, ha informat Serveis Ferroviaris de Mallorca. I la delegació del govern a les Illes ha informat avui de l'auxili i interceptació que 17 hora baixa de 7 persones que navegaven en una embarcació al Llevant de Formentera. N'informa perquè es tracta de ciutadans del nord d'Àfrica, els quals s'obrirà l'expedient d'infracció administrativa per estada sense permís de residència a Espanya, és a dir, fan part del flux migratori des d'Algèria, del qual no se'n tenia per cert notícia des de fa 9 dies. L'anterior embarcació, igualment interceptada i auxiliada, va ser dia 20, 16 persones, també fora de la costa formenterenca. I es manté l'interès per comprar casa fora de les Illes per anar-hi a viure. Els joves en la quarantena i les persones jubilades són els perfils destacats entre els compradors. De gener a març, els residents a les Balears protagonitzaren 716 compres immobiliàries a altres comunitats, on més a Andalusia i la Comunitat Valenciana, però també de manera destacada a Astúries i Galícia, concretament, en aquest cas, a Pontevedra i a Corunya. L'any passat, les transaccions amb accent illenca en aquestes zones varen créixer entre el 25 i el 30%. Patricia Vérez, presidenta del Consell d'Agents Immobiliaris de Galícia, i Kátia Domingo, de l'Associació d'Immobiliàries d'Astúries.
4: Persones que solien veranear en Galícia i quan se jubilen, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí.
5: Sobre todo lo que buscan es una casita para reformar o bien puede ser algo con finca a los alrededores de, sobre todo, de Gijón. No buscan piso normalmente, sino que buscan casa.
1: I acabarem amb una notícia d'àmbit estatal. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència per Ceuta dotat amb 165 milions d'euros, segons ha avançat el diari El País i ha confirmat Ràdio Televisió Espanyola. Recordem que dilluns el ministre d'Economia va visitar el lloc per parlar justament dels incentius a l'activitat econòmica afectada per l'afluència massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Fins aquí les notícies de les 12 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Un estudi de la Universitat de Barcelona ha arribat a la conclusió que el virot, la nostra au marina endèmica, que ja sabeu que només cria Balears i que està en risc d'extinció, i de com dic, el virot s'està beneficiant de la hibridació amb un altre baldritge a la Mediterrània. I per què és bona aquesta hibridació? I d'ara us ho explicarà l'investigador que ha impulsat aquesta recerca. És investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus, un grup escrit al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. I a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Guillem Izquierdo Arániga. Molt bona nit, Guillem. Benvingut al Nautilus i Vetres Ràdio.
1: Molt bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar del tema.
0: Fantàstic. Idò, anem. Comencem per situar-nos. Sembla que a Menorca i Cabrera hi ha poblacions barrejades de les dues espècies. Explica'm-ho. Són les zones que preneu com a referència per a aquestes investigacions?
1: Bé, aquesta investigació no només agafa dades d'ocells de Menorca i Cabrera, sinó que també analitza la genètica d'ocells que ve a ser tota la distribució de la Baldritja Balear i de la Mediterrània. També incloem ocells d'Eivissa, de Mallorca, de França, d'Itàlia, i això és el que ens permet després entendre aquests patrons i averiguar on es dona la hibridació, que en aquest cas hem pogut veure que és al llarg de tota la zona de distribució, però amb molta més força a les illes de Menorca i Cabrera. I Cabrera no se'n sospitava pas això abans.
0: Bé, perquè a Menorca sí que saben que hi ha poblacions també de la pardela, de la baldritja mediterrània, però, per exemple, Eivissa i Formentera no en tenim de baldritja mediterrània, el qual és més difícil que hi hagi poblacions híbrides, clar. Bé, i per què...
1: No, exactament, sí. Només volia afegir això, que efectivament la hibridació on tenim individus de les dues espècies sembla ser que és a Menorca i a Cabrera, sobretot, però al cap i a la fi acabem veient traces d'aquest procés, fins i tot amb gens que es troben això a Eivissa i a Formentera.
0: Clar.
1: Bé, perdona.
0: Sí, i per què aquesta hibridació pot funcionar per salvar el virot?
1: Doncs això és degut principalment a dos motius. El més important de tots és, i que cal entendre, és que la hibridació el que fa és introduir diversitat genètica a les poblacions. I, per tant, en poblacions petites, això el que pot evitar és l'endogàmia i la consanguinitat, que, com sabem, poden acabar portant a que els individus d'aquestes poblacions petites pateixin malalties que poden resultar mortals per ells, no? Introduint aquesta diversitat genètica, això ho evitem. El segon punt és perquè a l'introduir gens de poblacions distants, aquests gens poden estar adaptats o poden fer que les poblacions s'adaptin a condicions ambientals diferents. I, per tant, a l'hibridar-se, podem introduir gens que facilitin l'adaptació d'una població a canvis ambientals, com pot ser, per exemple, el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, com expliques, a l'estudi enteneu la hibridació com una estratègia de rescat genètic per al virot, la baldritja balear o virot petit, que ja saps que diferents zones tenim diferents noms, però això trenca amb les consideracions que fins ara teníem sobre la hibridació, no?
1: Sí, fins a cert punt. Aquest coneixement sobre com el flux genètic pot ajudar les poblacions és algo que durant els últims anys ja s'ha vist que pot ajudar a poblacions de la mateixa espècie a respondre a aquests canvis climàtics i a adaptar-se a l'ambient. Hi ha exemples, per exemple, amb els pumes, amb la pantera de Florida, on s'ha vist que mesures que faciliten aquest rescat genètic ajuden a la població. Sí que és veritat, però, que ja els conservacionistes tendim a no aplicar aquestes estratègies a espècies diferents perquè creiem que això pot perjudicar-les. I, en canvi, aquest estudi i altres estudis relacionats el que estan ensenyant és que no, que la hibridació es pot ser una eina molt útil en la conservació.
0: Bé, de fet, començava l'estudi en la frase la hibridació és una arma de doble tall. Han d'entendre que en algunes espècies pot ser bona i en altres dolenta?
1: Totalment. Això, a cap i a la fi, és un procés que s'ha d'avaluar cas per cas, però pot ser, com he dit, pot anar en detriment de la conservació d'una espècie si, per exemple, introduïm gens que poden causar incompatibilitats genètiques o que simplement poden fer que la població no estigui ben adaptada. Un exemple molt general seria el cas de les eugues i els ases, que quan s'hibriden la descendència no és fèrtil. Perquè ho puguem entendre, això pot passar també a la natura i s'ha d'anar amb compte en tots aquests casos. Però quan tenim indicis de que les espècies s'hibriden de forma natural, com és el cas de les baldritges, del virot, llavors podem entendre que no, que aquesta hibridació pot, de fet, ser beneficiosa per a ambdues espècies.
0: De fet, això també trenca la biologia tradicional, perquè sempre se m'havia ensenyat que les espècies, de fet, definir les espècies el fet de que no es podien hibridar i que si s'hibridaven el resultat no era fèrtil. Vull dir, hem avançat molt amb això, eh?
1: Efectivament, sí. Això és un canvi que s'ha anat donant ja en els últims 20-30 anys i que xoca amb el que havia estat la visió tradicional del que era una espècie o no.
0: Clar. Bé, el cas del virot és una excepció sorprenent o sospiteu que passa més sovint del que sabem, això de que siga beneficiós per una espècie, aquesta hibridació?
1: Doncs, veient els estudis que cada cop estan sortint de més, creiem que això és molt més habitual del que pensem. Hi ha estudis, per exemple, tant a Austràlia com a Xina, amb animals tan diferents com poden ser peixos, com ocells de muntanya, que el que ensenyen és que, efectivament, aquesta hibridació es dona de forma habitual i que està ajudant a totes aquestes poblacions a adaptar-se al canvi climàtic. I això, per tant, és molt beneficiós per elles. Sí.
0: Clar. Clar, perquè ara mateix el canvi climàtic és el factor més important que tenim per la biodiversitat, pels canvis que té la biodiversitat. Què us ha sorprès més, descobrir que hi havia tanta hibridació o descobrir que podia ajudar a evitar l'endogàmia?
1: Doncs és una barreja de les dues. Per una banda, jo diria que ens va sorprendre molt veure que aquesta hibridació s'extenia al llarg de tantes poblacions, i que era molt més intensa del que pensàvem, perquè abans es creia que no, únicament es donava a Menorca.
0: Sí.
1: Llavors, això ja va ser la primera gran sorpresa. Una vegada trobem això, ja és quan comencem a sospitar que això pot estar ajudant a la baldritja balear, al virot, a afrontar aquesta endogàmia. I, efectivament, és quan comencem a fer aquests anàlisis i aquestes simulacions que ens acaben ensenyant que, efectivament, aquest és el cas.
0: Bé, en aquest treball també participa l'investigador Joan Ferrer Obiol, del Departament de Ciència i Política Ambiental de la Universitat de Milà, a qui vàrem entrevistar ja fa un temps per parlar del que suposo que són estudis que han derivat en el que parlem ara. Ell proposava tornar a unir en una sola espècie la baldritja mediterrània i el virot, la baldritja balear. Quina és la situació ara, Ido? Com encaixen la hibridació i la possibilitat que sigui una sola espècie?
1: Bé, en el nostre estudi és un tema en el que no hi entrem perquè, al cap i a la fi, nosaltres no som qui prenem decisions al respecte d'aquesta polèmica.
0: Ja.
1: Això pertoca a unes autoritats taxonòmiques que en diem, que és qui pren la decisió. Però sí que és cert que el que ens ensenya aquest estudi sobre la hibridació és que, al ser tan extensa, segurament vagi, dona suport a la idea que ja proposava en Joan i que posteriorment també s'ha vist al veure que existeix un gradient també del que ve a ser color, mida i comportament migratori al llarg d'aquestes dues espècies. Per tant, s'acumulen les evidències a favor de tractar-les com la mateixa espècie, que de fet és la decisió que aquestes autoritats taxonòmiques han pres de moment.
0: Molt bé. I quina ha estat, llavors, la història evolutiva d'aquestes dues espècies? Que m'ho pots contar?
1: Bé, la principal novetat del nostre estudi, el que veiem, és que aquesta hibridació s'ha donat al llarg de tota la història evolutiva d'aquestes espècies al Mediterrani, i que és especialment important en els moments dels màxims interglacials, que diem.
0: Sí.
1: Que és quan, degut a la pujada de la temperatura, el nivell del mar puja. Això el que fa és que no existeixin barreres entre les poblacions d'aquests taxons, diguem, d'aquests ocells. En canvi, en els màxims glacials, la baixada del nivell del mar el que pot fer és aïllar aquestes poblacions una mica i fer que se separin una mica.
0: Sí.
1: Però el que veiem és que cada cop que es tornen a trobar, s'hibriden i no existeix una barrera reproductiva entre elles.
0: Bé, això és un detall més que porta cap a una sola espècie, cap a pensar en una sola espècie, clar. Bé, i la qüestió pot ser més pràctica de tot això, que els resultats canvien la manera com hauríem d'enfocar la conservació d'espècies amenaçades?
1: Per una banda, sí, ja existeix el pensament aquest que hem de no prioritzar, però sí donar-li una importància que abans no tenien aquestes poblacions híbrides. Hem de garantir que es segueixi donant aquest procés evolutiu perquè està ajudant a les poblacions del virot, no?
0: Sí.
1: Però, a la vegada, el fet que les considerem una espècie o dues espècies, això en si no hauria d'afectar la prioritat que li donem a la conservació. Hem de seguir intentant garantir aquesta diversitat genètica dintre de totes les espècies. I, per tant, s'ha de seguir prioritzant la protecció del virot pel que fa a la interacció amb pesqueries,
0: sí,
1: la protecció de les colònies de cria, per tant, evitar la depredació per part de gats i de rates. Totes aquestes mesures s'han de seguir prioritzant, siguin dues espècies o sigui una.
0: Està clar. Bé, i quina és la pregunta que encara no heu pogut respondre i que podria ser un pas següent en la investigació d'aquestes aus?
1: Bé, una de les coses que veiem és que les dues espècies semblen diferenciar-se, les dues poblacions
0: sí,
1: semblen diferenciar-se en alguns gens, i creiem que aquests gens poden anar lligats a l'estratègia migratòria de les espècies. Per tant, sembla ser que la migració de les dues poblacions pot tenir una base genètica. El que necessitem per entendre realment és tenir un bon mostreig d'individus d'aquestes dues poblacions i al llarg de tot el Mediterrani, d'individus equipats amb GPS o geolocalitzador, i això ens permetria entendre si aquests gens efectivament són els que estan explicant el comportament migratori d'aquests ocells. Això és la gran pregunta que tant nosaltres com molts altres laboratoris arreu del món s'estan fent ara mateix. Si realment la diferent migració de les baldritges i dels ocells té una base genètica.
0: Bé, parlant d'hibridació entre la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan, i el virot, la baldritja balear, que ja hem vist que són espècies molt similars i que podrien ser la mateixa. Bé, aquí estem pendents de com es resolta això. Però sabem si hi ha hibridació amb altres baldritges més diferents, com podria ser la cendrosa?
1: Doncs, pel que hem pogut veure, no existeix aquesta hibridació amb la baldriga cendrosa. Això és perquè aquestes espècies són evolutivament bastant distants de la baldriga cendrosa i existeixen múltiples barreres reproductives que fan que ambdues no es puguin hibridar entre elles. Per exemple, la mida de la baldriga cendrosa és molt més gran que el virot,
0: sí,
1: i això impedeix que es puguin reproduir.
0: La cendrosa, per cert, virot gros a Mallorca, baldritja a les Pitiüses, que sempre intento dir noms per totes les illes, que ningú es confongui.
1: Sí.
0: Bé, no sé si mos han deixat alguna cosa que vulguis destacar o afegir, perquè mos ho ja hem deixat.
1: Crec que no, crec que hem fet una bona repassada a
0: Fantàstic.
1: Tot el que hem après sobre aquestes espècies.
0: Molt bé.
1: Espècies realment fascinants i que esperem que puguem seguir conservant i observant al llarg dels pròxims anys.
0: Efectivament, això és important. Bé, ja saps que, a més, a Balears, per naltros, és un símbol, és virot, és així. Bé, Guillem Izquierdo Aránega. Guillem Izquierdo Aránega, investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona. Mil gràcies per atendre el Nautilus. Seguirem pendents de noves investigacions i del seguiment de tot això per veure si incorporam a la gestió més de la conservació. Moltes gràcies, molt bona nit.
1: Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
0: tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada. IB3 Ràdio és investigació.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
7: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada.

0: la contaminació per pèlets plàstics a les platges de les illes ha estat una constant els darrers anys. I sabem, també des de ja fa anys, que els responsables d'aquesta contaminació són empreses químiques de Tarragona. S'han posat denúncies, s'han obert expedients i fins i tot el govern balear va anunciar que es personaria la causa oberta en un jutjat contenciós administratiu de Catalunya. Bé, i d'avui volem repassar el que ha anat succeint en aquest cas de contaminació per plàstics i posar-nos al dia. Així que parlarem amb el coordinador de Surfrider, una de les organitzacions que ha estat seguint de prop el que està passant. Saludant ja el seu coordinador, Xavier Curto. Molt bona nit, Xavier. Benvingut al Nautilus.
1: Molt bona nit. Moltes gràcies.
0: Bé, primer de tot, m'agradaria que recordassis als nostres oients què són exactament aquests pèlets de plàstic i que mos explicassis com acaben a la Mediterrània.
1: Molt bé, doncs mira, estos pèlets són, que també se'ls diu de forma molt, molt romàntica, làgrimes de sirena,
0: sí.
1: Però que realment són un problema, no? És la matèria prima amb la que es fa el plàstic. Què passa? Que durant molts anys, bueno, fins ara no hi ha hagut cap tipus de regulació per a les empreses que treballen amb tota la cadena de valor del plàstic. Què vol dir això? Que una empresa que produeix, transforma, transporta, etc., el plàstic, sí, una petroquímica, una empresa que transforma el plàstic, el que siga, no té cap obligació per a prevenir la pèrdua de pèlets, ni que declarar quan es perd ni on es perden. Això, o sigui, portem molts anys que sabem que no hi ha aquesta regulació. És una de les coses que hem vingut demanant des de les ONGs, perquè què passa? Si no hi ha cap tipus de regulació, doncs es perden milers, centenars de milers de tones a Europa cada any de pèlets i, bueno, sembla que no hi ha una problemàtica, però perquè és una problemàtica invisible, però realment el que estem perdent és que en un principi no hauria cap problema, perquè és la matèria prima del plàstic, és amb el que es fa el plàstic, però, clar, està pensat per a que tingueu un ús. Una vegada arriba al medi ambient, es dispersa i ja no desapareix mai, perquè el plàstic no desapareix.
0: Clar, clar. Bé, i com arriben, però, les petroquímiques de Tarragona fins a la Mediterrània pel riu, o com creus que arriben?
1: Pues mira, hem de contextualitzar, no?
0: Sí.
1: Aproximadament el 60% del plàstic que es produeix a tot l'estat espanyol es fa a Tarragona, més o menys, per tenir una referència. Per tant, què vol dir això? Que Tarragona és un punt superimportant de producció de plàstic. Què passa? Com no hi ha aquesta regulació, normalment en tota la cadena de valor del procés del plàstic, és a dir, amb el transport, amb la logística, amb la producció, hi ha petites pèrdues. Clar, hi ha petites pèrdues que quan multipliques tota aquesta producció, pues, pots imaginar-te que el que s'acaba perdent és molt. Perquè hem de diferenciar dos tipus de pèrdues diferents. Es poden perdre pèlets de forma general amb la cadena, el transport terrestre en qualsevol punt del procés,
0: sí,
1: o també pot ser que hi ha un vaixell que s'esfonsa i que perd, o que perd un contenidor i d'una forma molt, molt puntual hi ha un problema al mar, no? Però la majoria de pèrdues no són al mar, sinó que són terrestres i és d'aquest tràfic, d'aquest moviment continu.
0: Bé, a platges de Menorca, com Cavalleria, per exemple, s'han arribat a trobar densitats de més de 6.000 pèlets per metre quadrat. Sabem quantes àrees de la Mediterrània s'estan veient afectades per aquestes pèrdues de plàstics de les petroquímiques de Tarragona?
1: Pues és, la veritat que és bastant complex, perquè fins ara no sol fer un seguiment tan continu. Sí que, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, o sigui, el Ministeri de l'Estat espanyol, sí que havia contabilitzat que Tarragona era un dels punts negres de contaminació de pèlets.
0: Uh-huh.
1: Què passa? Que tots aquests pèlets que es fabriquen, que es perden a Tarragona, que ja hi ha dades molt rellevants d'aquesta contaminació, perquè la Generalitat, amb tot aquest procés que vam iniciar, va emetre un informe on declarava que aquests pèlets s'estaven esparcint pel Mediterrani, no? Exactament on és complicat saber-ho, però sí que et puc dir que les Illes Balears probablement siguin un punt d'acumulació dels més rellevants, no? Que a més és curiós perquè no hi ha allà indústria plàstica, per tant, sabem segur que arriben de fora.
0: Ja,
1: i altres zones, com per exemple les Terres de l'Ebre, també hi ha constància que hi ha hagut pèlets i microplàstics allà, i suggereix també que podria tindre l'arribada, alguns podrien vindre de Tarragona, no?
0: I sabem des de quan està passant?
1: Pues això és molt curiós, perquè amb l'informe que va fer la Generalitat, quan es va iniciar tot aquell expedient legal que vam impulsar...
0: Sí, que ara en parlarem més.
1: Ara després parlarem, però bueno, ja a l'informe ja datava aquesta contaminació des de mitjans del segle XX.
0: Vaja.
1: És a dir, En el moment en què s'instal·la tota la indústria química i plàstica, que, com sabem,
0: Sí.
1: és molt rellevant a Tarragona, ja hi comença a haver aquest problema de contaminació. Què passa? Fa unes dècades tot aquest problema la gent ni el coneixia ni potser ni li interessava, i ara, des de fa uns anys, que sabem que els plàstics són un problema i que ens afecten a la nostra salut, ara ja, pues ja comencem a evidenciar que aquí passa alguna cosa, no?
0: Ja. Bé, almenys, com a mínim, 2 dècades fa, idò, que ja és
1: I
0: molt.
1: sí, jo crec que segurament sí, i segurament seran més, eh?
0: Ja, clar.
1: Però jo crec que la producció plàstica tan rellevant ha sigut dels últims 20 anys, per tant, estic segur que la major part de contaminació ve d'aquestes 2 dècades.
0: I bé, Sorrider i també Good Karma Projects us vareu aliar per denunciar aquesta situació, sobretot per la situació que s'estava visquent a la platja de la Pineda, que crec que és la que... Bé, s'ha anat seguint i que el tema és més greu, i es va obrir un expedient. Què va passar amb aquest primer expedient? Explica'm-ho.
1: Pues sí, tot això ha sigut gràcies a la col·laboració de moltes entitats, perquè això sempre hem d'agrair, no? O sigui,
0: sí.
1: Nosaltres som una ONG que tenim la seu internacional a Biarritz, la seu estatal està...

0: espanyol, amb eurodiputats, hem tingut contacte amb empreses, amb periodistes, amb tots els agents que d'alguna forma podien ajudar-nos a canviar la situació, no? I què vam veure? Que després de molts anys de campanya, d'una campanya que a més hem fet sempre molt transparent, però jo crec que molt, molt constructiva, perquè mai hem anat a fer el que es diu shaming, no? Mai hem anat a deixar malament les empreses ni comunicar malament sobre elles. El que hem volgut sempre és que es prenguin mesures, no? Després de molts anys de campanya, fa uns anys ens aliem també amb l'equip jurídic d'Insta, i aquest equip jurídic és el que ens també dona aquest coneixement legal per presentar un informe a la Generalitat, vale? I el que vam fer va ser, i perdoneu-me perquè jo no sóc expert en temes legals, jo tinc formació ambiental, per tant,
1: Sí.
0: intento explicar-ho el millor que puc, però igual faig
1: Perfecte,
0: alguna cagada.
1: perfecte.
0: El que vam presentar és un informe per impulsar un procediment de responsabilitat ambiental, vale?
1: Sí.
0: És a dir, presentem un informe a la Generalitat, la Generalitat veu que hi ha unes empreses que podrien estar involucrades, obre un expedient i comença a investigar-ne algunes més. I la Generalitat, després d'aquest treball, emet una resolució. I què es aconsegueix? Aconsegueix una cosa que jo crec que és històric, perquè, fixa't, no tenim cap regulació a cap nivell europeu ni estatal, és a dir, a nivell Espanya no hi ha cap regulació per tema de pèl·lets, a nivell europeu el reglament europeu just es publica el novembre passat, és a dir, no hi ha cap tipus de regulació i nosaltres aconseguim amb molta feina, amb molt d'esforç, amb molt de treball, que la Generalitat reconegui el valor d'aquestes empreses, l'impacte d'aquestes empreses a la contaminació dels plàstics, que data de mitjans del segle XX, que a més reconeix que tot això afecta a la Mediterrània, que no és només un problema local, i les obliga a tindre unes mesures preventives obligatòries. És a dir, no hi ha cap, diguem, denúncia econòmica, però sí que els diu, a partir d'ara haureu de prendre unes mesures per evitar que aquests pèl·lets continuïn arribant. No hi ha cap restauració de l'impacte que ja s'ha fet. És a dir, no hi ha cap obligació a retirar els pèl·lets que ja estan allà, també perquè és molt complicat, perquè una vegada els pèl·lets arriben a la sorra o al mar, la restauració és complexa. Però sí que els obliga a aquestes mesures preventives obligatòries, i això és super, super important.
1: Mos has comentat que hi ha un reglament europeu, no?
0: Sí. Això ha
1: Com
0: sigut
1: està?
0: també, per a mi, una gran victòria que s'ha impulsat des de moltes associacions i la part de la societat civil, que a vegades pensem, hòstia, per a què serveixen les ONGs? Pues bueno, les ONGs el que fan moltes vegades és complir aquesta funció social o ambiental que els governs a vegades no poden complir o reforçar el que fan les administracions, no? Fa anys, bueno, nosaltres, així per tenir una mica perspectiva, des del 2015, subrayer ja hi ha constància, que hi ha grups de voluntaris per tota Europa, de que hi ha molta contaminació de pèl·lets a Europa, no? Al 2020 publiquem un informe dels quals un dels punts molt importants era la contaminació de Tarragona que va portar a Good Karma Projects. Publiquem un informe europeu que es presenta a la Comissió Europea per a dir, mira, hi ha molts de punts de contaminació a Europa de pèl·lets, és un problema greu i el que fa falta és una regulació. Bueno, fixa't que ja estem parlant 2015, primeres troballes, 2020, informe europeu, vale? I fixa't que estem al 2026. Val. Bueno, al 2025, és a dir, l'any passat, al novembre es publica un reglament europeu, que és el primer cop que es publica que s'han de prendre unes mesures que eren molt similars a les que la Generalitat ja havia avançat a les empreses per a que les empreses no perguen més pèl·lets.
1: Bé, això es té que aplicar ara, aquest
0: Sí,
1: reglament, clar.
0: exacte. Aquest reglament es dona el temps 2 anys per a les empreses per a que l'apliquen. És a dir, a nivell de cada estat membre haurà de veure la forma en què s'apliquen, 2 anys per a les empreses i 3 anys per a les empreses de transport marítim, que també està inclòs el transport marítim dins d'aquest reglament. Vale? Per tant, què vol dir això? Que tenim un reglament de l'any passat, encara no hi ha un canvi substancial, perquè encara no s'està aplicant, però als pròxims 2 anys ja hauríem de veure com es comencen a aplicar aquestes mesures.
1: Potser tot va un poc lent, però bé,
0: Sí.
1: però va, veig. Bé, hi ha que destacar que, com comentaves, el problema no és exclusiu de les nostres costes, de Catalunya o de Balears, sinó que passa a molts altres llocs del món. I a Galícia, el gener del 2024, hi va haver un vessament d'un vaixell de 26.000 tones de pèl·lets, que bé, crec que és important destacar-ho, no? Saben si hi ha hagut conseqüències per a l'empresa contaminant.
0: Pues mira, es van perdre aquestes 26 tones. Sí que nosaltres vam estar seguint el procés també en altres.

0: que ens interessava molt. I s'ha de dir que també va afectar el tema del reglament que et comentava abans. Quan es va publicar el reglament l'any passat, quan es va fer els primers borradors, diguem, no s'incluïa transport marítim. I ara sí que està inclòs i en part és gràcies a que s'ha vist el que va passar a Galícia. Què ha passat amb la de Galícia? Pues just ara està buscant notícies per tindre tot fresc i hi ha notícies del 20 de gener d'aquest any, és a dir, fa res, que va ser quan es va arxivar tot el procés. Vaya. Es va concloure que no havia sigut un problema de l'empresa, sinó que havia sigut un problema de donatge, que l'empresa estava seguint bé les indicacions o el que havia de seguir, i que, per tant, i juntament amb l'impacte ambiental, que no s'ha pogut demostrar que hi hagués un impacte ambiental, i això és un tema que també podem parlar perquè és el que fa que aquests casos siguin complexos, s'ha arxivat el cas. Per tant, ja això ja no ha seguit endavant i no hi ha hagut, que jo sàpiga, cap repercussió econòmica per a l'administració o per a l'empresa implicada.
1: Això em porta una pregunta important. Per cert, he dit, quantes tones? 26 tones eren? 26.000?
0: Sí, són 26 tones.
1: 26 tones,
0: sí.
1: Val, ho he dit malament, m'he passat un poquet. Bé, hi ha...
0: Tranquil·la, perquè tinguis la referència.
1: Sí?
0: Si tinc entès que a nivell d'estat espanyol se perden unes 7.000 tones a l'any, més o menys. Vale?
1: Ja, val.
0: Per tant, lo de Galícia, encara que semblava molt, realment era com una petita gota de tot el que es perd.
1: Bé, una petita gota, però clar, és important. Bé, hi ha un cada dia més gran que demana la creació d'un delicte internacional d'ecocidi, un delicte que es pogués jutjar per un acord internacional quan un desastre mediambiental afectés molts territoris i els estats no fossin capaços de donar una resposta. Pot ser la contaminació per pèlets que està passant al món seria un bon cas per un delicte mediambiental internacional.
0: Pues mira, jo puc parlar amb dos barrets, no?
1: Uh-huh.
0: Barret personal, jo entenc el que dius i crec que tenint ara les evidències que tenim, sí que està clar que és un delicte superimportant, no? Perquè ara ja sabem que els microplàstics estan al nostre cos, s'han trobat a l'orina, s'han trobat a la sang, a la placenta. Sabem que poden provocar problemes endocrins, són disruptors hormonals, poden provocar problemes de desenvolupament i segurament acabaran sortint moltes més coses, no? És a dir, ara ja sabem que els plàstics són un problema real. Què passa amb els pèlets, no? I això és molt important entendre-ho. Al final, un pèlet en si és un problema perquè és un plàstic que no desapareix. I quan s'anirà fragmentant i s'anirà trencant, i això ho he parlat amb alguns científics i és el més rellevant, potser, quan es va fragmentant i trencant és allà quan realment cada cop més problema, perquè com més petit és, més fàcil és que entri a la cadena tròfica, no?
1: Clar.
0: El que dius tu, realment, tenint ara la informació que tenim i sabent que no s'està prenent cap mesura per evitar aquesta pèrdua, està clar que és un delicte. Què passa a l'hora de la veritat? Bueno, és molt complex perquè aquí hi ha moltes administracions involucrades, perquè tenim la Comissió Europea, que és la que regula amb el reglament, els estats membres, després moltes empreses que treballen amb això són internacionals i estan fent la logística entre països.
1: Sí.
0: I clar, com les empreses no tenen cap obligació de seguir cap regulació, pues realment no estan cometent cap il·legalitat, no? I estem en un punt que és una mica de transició, jo crec, i està també el tema de que els pèlets en si, potser el plàstic no sigui tòxic, però el plàstic acaba acumulant tòxics al llarg del procés,
1: mm-hmm.
0: i a més, alguns plàstics sí que tenen additius tòxics, no?
1: Clar.
0: Per tant, això se'ls diu també com a cavallos de Troia, no? Perquè el plàstic al final acaba acumulant totes les substàncies químiques que té al medi, no? Per tant, el que dius del delicte a mi em sembla superinteressant, però veig que a l'hora de la realitat, com estem en una societat en la que sempre es tiren pilotes fora, saps? I sempre intentem que la culpa la tingui un altre. Amb el que ha passat a Galícia, per exemple, no hi ha hagut cap repercussió.
1: Sí.
0: Veig que és un tema que és tan complex que no arribaria a cap lloc, jo crec.
1: Ja. Bé, però precisament perquè les empreses són internacionals, potser hi ha que buscar solucions internacionals també. Bé, ens seguirem parlant. Bé, tornarem a cridar algun dia per saber com està anant la cosa, perquè el tema és important, i aquí a les platges de Balears està clar que és un gran problema. Xavier Curto, coordinador de Surfrider, moltes gràcies per posar-nos al dia amb aquest tema. Gràcies també per la feina que feis, tant valtros com Good Karma Project, on Carlos Salord a Menorca. Bé, gràcies a tots.
0: Moltes gràcies a vosaltres, perquè donar-nos veu és superimportant. Jo espero que no s'hagin fet molt pesat, però que la gent entengui que és superrellevant el que està passant al nostre societat, perquè ens afecta a nosaltres, i que parlar-ne és la primera forma de trobar-ne una solució, perquè quan parles és quan entens la situació i pots ajudar i participar com a voluntari a les ONGs, i sempre és una ajuda. Així que moltes gràcies per donar-nos temps, i per mi ha estat un plaer, encantat que em truqueu quan vulgueu, que per a nosaltres és un plaer poder comunicar sobre això.
1: Ho tindrem en compte, gràcies. Tot d'una, recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
2: IB3 Ràdio és informació.
3: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamuroses de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com això? Com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Seguim al Nautilus, recordant moments amesos aquesta temporada.

0: Els fongs conformen un dels grups d'organismes més diversos i potser menys coneguts del planeta. I encara avui segueixen apareixent espècies noves o registres inesperats fins i tot a llocs molt estudiats. A Balears, investigadors i aficionats amplien constantment el catàleg d'espècies, que ja supera les 2.000. Una de les troballes més recents és la primera cita a l'arxipèlag d'un fong que es diu Coprinopsis kimurae, un petit fong que va aparèixer en un lloc prou inesperat. Per parlar d'aquest descobriment, però també d'altres troballes interessants i de tot allò que mos queda encara per conèixer del món dels fongs, anem a saludar un biòleg que segur que molts coneixeu. És el micòleg Joan Carles Salom. Molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Bona nit, com us tancat?
0: Bé, anem primer a la cita de Coprinopsis kimurae. Què mos pots explicar d'aquesta espècie i de com es va trobar?
1: Bé, aquesta espècie, el Coprinopsis kimurae, se va trobar... Bé, la varen publicar l'any passat, sí, l'any 2025, i se va trobar damunt uns cadells de corda a una antiga fàbrica de fruits de la Inca, i era sa família, eren familiar d'en Pet Siquier, que és l'altre, bueno, que també és que va escriure l'article amb sí, altra gent, i aquesta gent, aquest cadell de corda, estaven bruts, les varen netejar i les varen humificar. I sabeu que devia haver espores d'aquesta espècie, i quan se va humitir, quan se varen, va sentir humit el substrat, varen començar a fructificar i varen formar un bolet que aquesta gent no va saber el que era, però se varen posar en contacte amb en Pet Siquier. Sí. I en Pet Siquier va anar i va recollir material, el va incubar a casa seva, en cambra humida, bé, humitejant periòdicament el substrat, aquest que deia de corda, i li varen anar sortint els carpòfors, els casos fructíferes, els bolets, i a partir d'aquí va fer la microscopia, va començar a comparar-lo amb espècies afins, i en el final, en la microscopia i després en la biologia molecular, ja que se varen fer seqüències del seu ADN, sí, va resultar que era aquesta espècie, el Coprinopsis kimurae. I això ho varen trobar interessant i ho varen publicar, ja que és una espècie que sol sortir en aquests ambients antròpics, damunt els torres d'Espart i damunt altres estris així, però més quotidiana, no? Antròpics.
0: Bé, en aquest cas, com dius, va utilitzar també anàlisi d'ADN. Fins a quin punt l'ADN ha canviat la micologia en els darrers anys?
1: Bé, el que és la biologia molecular ha canviat la sistemàtica de tots els grups d'organismes i dins el món de la micologia ha estat un canvi radical. Espècies que, o gèneres, millor dit, que mos pensaven que tenien un origen monofilètic, sí, després se donen compte que no, que és polifilètic, i un gènere que contenia un parell d'espècies, no, aquest gènere s'ha ascendit amb molts altres gèneres, no? I avui en dia és una eina fonamental per poder classificar aquest tipus d'organismes.
0: Bé, aquest fong és una novetat per Balears, però les illes també heu descobert, més o menys recentment, espècies noves per a la ciència, com Foliotina mediterrània. Què implica trobar, sí, i descriure una espècie nova de fong a les illes?
1: Bé, jo fins ara no em descobri... Jo som autor de 10 espècies noves per a la ciència. Sí. La Foliotina mediterrània que me contes la varen descobrir també amb en Pet Siquier l'any 2017. I era una foliotina, bé, és un tipus de fong que fa bolet, no?, petit, i té com un anellet, les làmines de color marró, i molts varen pensar primer que era una foliotina vexans. I després molts varen donar compte que la foliotina vexans tenia una distribució molt àmplia en tota Europa, però realment les foliotines que sortien a Mallorca, en la biologia molecular, molts varen sortir que eren una espècie nova, foliotina mediterrània. I llavors també varen trobar característiques microscòpiques diferents, no?, en aquesta espècie de distribució més àmplia. Una vegada nosaltres varen fer aquesta troballa, s'ha demostrat que totes les foliotines d'aquest tipus que estan creixent tant en el litoral de la península Ibèrica que Levantí, i tota Itàlia, Grècia, bé, i fins i tot a Xipre, és aquesta espècie. O sigui que la folatina mediterrània se distribueix per tot el Mediterrani. És un nom ben donat, folatina mediterrània.
0: Sí. Bé, mos dius que has participat en la descoberta de 10 espècies noves. No sé si són moltes. Això posa les illes en el mapa de la micologia mundial, d'alguna manera.
1: Sí, les Illes Balears, estan en Mediterrani, i per el que t'he comentat abans, la biologia molecular ens està mostrant que són punts calents, hotspots, punt calent de biodiversitat, no? I aquest tipus d'ambients més illencs dins la Mediterrània, no només aquí a Balears, sinó també a Malta, és un altre exemple, Sicília, etc. Estan trobant moltes espècies que se creen que eren espècies d'ampla distribució en tota Europa. De fet, se classifiquem a tota Europa igualment, però després en el Mediterrani ens estan donant compte que no, que són espècies que completament noves, i això humor demostra la biologia molecular. Uh-huh. I després se van cercant més coses i trobant també característiques microscòpiques i inclús càlcules macroscòpiques que diferencien aquestes espècies d'aquestes altres, no?
0: Uh-huh. Bé, moltes d'aquestes espècies passen desapercebudes perquè són molt petites o específiques d'un hàbitat molt particular. Quantes espècies de fongs coneixem a les Balears segons la darrera actualització?
1: La darrera actualització que tenim, bueno, nosaltres l'any 2013 amb en Pet Siquier vàrem publicar el catàleg de fongs i mixomicet de les Illes Balears, on recopilaven totes les espècies de fongs citades des de l'any 1812 fins a l'any 2012, o sigui, 200 anys de catalogació d'espècies. Va ser un treball ingent, un treball molt dur, que bàsicament el motor d'aquest treball va ser en Pet Siquier, jo també me va dur bastanta feina, però finalment varen tenir la sort de publicar-lo l'any 2013, i en aquell moment el conjunt de fongs i mixomicets era de 1894. Recentment hem fet una actualització d'aquest catàleg, de l'any 2024,
0: sí.
1: I te puc dir que l'any 2025 ja tenim el conjunt d'espècies de funga, que serien de fongs i mixomicets, és de 2.468. Per tant, amb aquest de 2012 a 2025 s'han descrit o s'han trobat 574 tàxons nous de fongs i mixomicets i Illes Balears.
0: Ahà. 2.468 en total, em semblen moltíssims. I tot això...
1: 2.468 a l'any 2025, però ja t'estic dient que en tenim a la recàmera i per estudiar...
0: És que hi ha que sumar.
1: Un parell més. O sigui que se pot dir que sempre que anem en el camp o fent qualque campanya o fent qualque sortida, trobam qualque espècie nova no citada de Balears, espècie no citada de Balears, perquè tenen en compte que estem estudiant o estan catalogant tot un regne, el regne fungi. Per tant, és un regne. I últimament també un altre micòleg, en Àngel Pintos, està fent molt d'estudis damunt fongs endòfits i damunt fongs apròfits que creixen damunt fuir, damunt branquetes, inclús fongs marins. Ara, fa dos dies m'ho va dir que havia trobat dels sediments de la platja d'Estrenc un fong marí, que li havia crescut a les plaques de Petri, que ara l'està estudiant, també. I bé, i clar, estem estudiant tots els ambients, i dins tots els ambients estan trobant noves xites, o espècies noves, o bé, anem fent això.
0: Bé, això vol dir que, a part de que el vostre treball és molt fascinant, perquè, clar, si trobes coses noves contínuament, això ho fa molt interessant, però, a més, això vol dir que encara coneixem només una petita part de la diversitat real.
1: Sí, anant en aquest ritme, no, jo crec que el catàleg podrà arribar fàcilment a les 3.000 espècies.
0: Quan pensam en fongs, solem imaginar bolets o fins i tot només pebrassos, esclata-sangs, crec que li deies, els mallorquins. Quin percentatge de la diversitat de fongs realment veiem quan anem al bosc?
1: Bé, això segons com vulguis. Si ja fas una lupa i te tires en terra la fueca, pues pot començar a veure coses molt petites, que degraden fueraca de pi, per exemple, fueraca d'eugina, no? Després, T'aixeques un poc més a l'aire i ja pots veure el fong que fan bolets. Damunt la molsa, per exemple, ara últimament també estan trobant o estem estudiant els fongs bioparàsits, els fongs que parasiten les molses, que formen uns dits, uns apotècies, no?
0: Sí.
1: De gènere Lamprospora i Octospora, i també són molt interessants, i mos estan i el que s'està demostrant, tant, bueno, els que estudien aquests fongs, és que hi ha una especialització tan grossa que poden trobar inclús un tipus de molsa que només és parasitada per un tipus de fong. O sigui, que hi ha una relació molt, molt, molt estreta amb el parasitisme. Sí.
0: Molts
1: I
0: tipus
1: després,
0: diferents, sí.
1: seguint, pots aixecar la vista cap a l'aire, mirar els arbres i començar a veure fongs corticícoles que estan creixent o parasitant damunt el tronc dels arbres. I bé, i pots, dins tot l'estrat vegetal dels ecosistemes, pot trobar fongs, clar.
0: I com us dius, és molt interessant això de l'especialització. Us has parlat també de fongs marins. Seria un grup de fongs encara poc estudiats, els fongs marins?
1: Molt poc estudiat. Fins ara, els fongs queratinòfils, o sigui, els fongs aquests que degraden, bueno, per mort de... que degraden pèls o degraden, no? Se posaven trampes en crins de cavall i se trobaven i s'estudiaven, no? Però també ara s'estan donant compte que tant serena com esponges que poden sortir per mort de restes de temporal, pues poden trobar fongs a damunt, si se fan cultius, i se troben aquest tipus de fongs. Un fong molt, molt comú que, si has oportunitat de veure, és ja fa els rizomes que estan morts en descomposició de Montserena de les platges, i ja podreu trobar salvat i ja posidonar, eh? Un fong que fa un tipus de fructificació, que són com unes pústules negroses i que se troben damunt d'aquests rizomes de posidònia. Les podreu veure perfectament, perquè sempre solen estar colonitzant
0: Ah,
1: aquest tipus
0: es pot
1: d'estrates.
0: veure sense necessitar ni lupa, ni microscopi, ni res.
1: No, si vas amb una lupa millor, perquè ho
0: Va, clar.
1: veuràs més
0: Sí.
1: augmentat, però a simple vista se poden veure. Són unes pústules negroses que creixen damunt dels rizomes de posidònia que estan en descomposició, que estan damunt la plaia.
0: Em pareix molt interessant, ho buscaré. I bé, perquè els fongs són importants per als ecosistemes. Quina funció fan?
1: Bueno, els fongs són molt importants. En teoria tenen tres tipus tres categories ecològiques. La primera, l'aprofitisme, o sigui, són sapròfits. Moltes espècies el que fan és degradar la fullaraca i la transformen en humus per les plantes i recirculació de nutrients. Llavors hi ha simbionts, és que produeixen micorrisses amb arbres i, bueno, amb arbres, amb vegetals, tant ectomicorrisses com endomicorrisses, i són fonamentals perquè se produeix una simbiosi a on el fong li dona nutrients a l'arbre perquè pugui créixer i l'arbre li sol donar sucres en el fong perquè pugui fer l'arbre fructífer. Amb aquest tipus de simbiosis, que varen començar amb els líquens i tots els altres organismes, va ser quan la vida va poder colonitzar de l'aigua a la terra, no? I després ja els fongs paràsits, que són aquests fongs que ens produeixen malalties, que ja des del peu del leta que ens poden produir malalties en els peus,
0: Sí.
1: a les ungles dels peus, no? Això. Fins als fongs paràsits que el que fan és... sí, que poden arribar a ser una plaga si les condicions dels ecosistemes no són les més favorables, però realment fan funcions importants, que és matar o llevar del mig, diguem, individus més vells, perquè els ecosistemes es puguin regenerar i puguin sorgir altres individus joves i més vigorosos, no? I això, bàsicament, o sigui que principalment són molt importants per la recirculació de nutrients i també per tots aquestes funcions de simbiosi i de parasitisme que produeixen, no?, en els
0: Està clar.
1: ecosistemes, per renovar ecosistemes i perquè no siguin ecosistemes vells, sinó que també fan la seva funció de neteja i de recirculació de nutrients.
0: Està clar, sempre és bo recordar-ho, però que tenen aquestes funcions. Ho deixem aquí avui. Joan Carles Salom, micòleg, mil gràcies per embarcar-te al Nautilus i per parlar-nos d'aquest món tan divers i tan interessant. Molt bona nit.
1: Molt bona nit, ha estat un plaer xerrar amb tots vosaltres. Salut, eh?
0: I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La Conselleria d'Habitatge confia en tancar abans d'any, de final d'any, volen dir, el conveni amb Madrid per pujar de 900.000 euros al preu del lloguer subvencionable per a ciutadans de fins a 35 anys. No se'n podran beneficiar encara els interessats, per tant, en gaudir de l'ajuda del vol pel lloguer jove de les Balears, que sol·licitin l'ajuda en el termini que s'obrirà dimarts 10 de setembre. Recordem que són 250 euros mensuals d'ajut. A Josep Francisco Reinés, director general d'Habitatge del Govern.
2: Aquesta circumstància el que ha provocat és que molt de joves que potser estan visquent a lloguers que són més alts de 900 euros han quedat fora d'aquesta ajuda. Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi l'inici de la legislatura, de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200. Han tingut una acollida positiva en quant a la petició, el que passa és que ara falta la signatura d'aquest conveni, que segurament serà a final d'any.
1: I el Consell de Mallorca ha d'aprovar demà en ple modificar la llei de reserva de biosfera per habilitar així legalment la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, una qüestió pendent encara de concretar a quants vehicles afectarà i durant quins mesos. Dolfa Vilafranca, president menorquí, explica què es canvia en el text normatiu.
3: Sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I, per tant, era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complien, no? I després el règim sancionador no incentivava el compliment, amb multes que eren molt poc quantioses i, per tant, també s'ha modificat això.
1: Formentera, la pionera de les Balears, en establir un límit en l'entrada de vehicles, ha pràcticament esgotat cada dia, per cert, les seves acreditacions per als visitants autoritzats durant el mes d'agost, en què el topall és de 1.700 places diàries. IB3, a Formentera, ha parlat amb alguns residents.
4: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
5: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí.
1: Les entitats i persones gestores de les colònies de moixos d'Espanya protestaran diumenge que ve per exigir als ajuntaments que compleixin la llei de benestar animal. Això és la protecció i cura d'aquests exemplars amb recursos públics, com marca la normativa des de fa 3 anys, i que per defecte assumeixen els col·lectius privats i de voluntaris. Elisabet Pretel, portaveu del col·lectiu a Mallorca i gestora de colònies felines a Lloseta, en declaracions al programa La Gran Vida.
6: Sí que s'ha intentado por parte de algunos ayuntamientos ajustar todo el tema del CER, todo el tema de la ayuda a las voluntarias, pero todo ese trabajo se ha quedado corto y son muchos años los que llevamos luchando, pues porque estamos con un trabajo que nos han cargado directamente y haciéndolo sola, pero sigue habiendo un número inasumible de gatos sin castrar y sin gestionar por parte del consistorio.
1: Investigada una ciutadana de Palma per enganar-ne una altra en la compra d'un pis a la ciutat. Aprofitant que era la presidenta i administradora de la finca, aquesta venedora va fer creure a la compradora que hi havia un acord dels veïnats per instal·lar un ascensor a l'immoble. Va mostrar-li, de fet, un acte falsificada per ella al llibre de la comunitat. L'ascensor era el requisit ineludible perquè la compradora tancasse el tracte, però quan la compradora va tenir les claus i va convocar una reunió, la resta dels veïnats li digueren que mai no se n'havia parlat d'ascensor. La venedora va ser detinguda per la Policia Nacional per prestar declaració i s'enfronta a l'atribució dels delictes d'estafa i falsedat documental, penats amb entre 1 i 6 anys i entre 6 mesos i 2 anys de presó, respectivament. N'ha informat la Policia Nacional. I acabam aquí recordant que el Consell de Ministres dimarts aprovarà un pla d'emergència per Ceuta de 165 milions d'euros. Al butlletí de la una, més informació a l'informatiu migdia a les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a una nova edició, la 104 del nostre, del vostre programa. Diuen, i així deu ser, que tot té un principi i un final. En el cas d'Emblemàtics, vam iniciar aquesta singladura aquí, a IB3 Ràdio, el 7 de setembre del 2024, i el punt i final li posam justament avui, 29 d'agost del 2026, és a dir, 2 anys després. Hem conegut, al llarg d'aquest temps, gairebé 200 establiments del petit comerç de Ca Nostra, amb la singularitat que tots llueixen el distintiu emblemàtic com a signe de distinció. Vam començar, per cert, amb Can Garanya de Manacor i Ulleria Can Bernadí de Pòrtol, Marratxí. I avui acabam amb l'establiment que fa concretament 198 a la història del nostre, del vostre programa. Xavi, avui, per motius obvis, com dèiem, és un programa especial. Quin petit establiment comercial serà el protagonista de l'última edició d'Emblemàtics?
2: Hola, Toni. Avui, certament, és un programa especial, com dius. I per això també ho és la configuració del programa. Així, a la primera part, hi coneixerem la història d'Uforn Sabanya, de Pollença.
3: Nosaltres tenim el que és tot un producte mallorquins, perquè sí que és vera que en la tradició mallorquina hi ha molt de productes, molt variat, tant de salat com de dolç, tot tipus de coques, dolces, salades, coques de patata, i pa, o pa moreno, que és el nostre fort, perquè és el que més surt aquí, també feim blanc, i després feim pa de massa mare, de diferents farines, i cada dia feim d'una farina diferent.
2: I després, en comptes d'un segon emblemàtic, tindrem distints testimonis que mos valoraran l'experiència emblemàtica. Tot això acompanyat d'un diàleg a dues veus sobre la matèria que mos ocupa, entre tu i jo. Toni, què t'apareix?
1: M'apareix, Xavi, que avui també ens ho passarem molt bé i que, malgrat que els comiats solen ser tristos, també ens entretindrem. Emblemàtics, benvinguts, començam. El darrer retrat del programa, el que fa 108, correspon a Uforn Can Banya de Pollença. L'ha escrit i locutat, és clar i com sempre, en Xavi Oliver.
2: Hi ha oficis que es mantenen vius gràcies a persones que els fan seus amb la mateixa passió de sempre. Un forn és molt més que un lloc on s'acou el pa. És un espai on cada matinada comença molt abans que surti el sol, on la paciència i el respecte pels temps són tan importants com la qualitat dels ingredients. Quan una tradició troba noves mans disposades a continuar-la, el llegat no s'atura i simplement escriu un nou capítol. I això és precisament el que ha passat a Uforn Can Banya, a Pollença.

0: La història del forn va començar l'any 1959, quan Gabriel Bernat, propietari d'un molí fariner de Pollença, va decidir obrir un forn. Aquell any s'inaugurava el Museu Guggenheim, a Nova York. Fidel Castro arribava al poder a Cuba i començaven a fer-se realitat les primeres passes de la carrera espacial. Mentrestant, a Mallorca iniciava el gran desenvolupament turístic que transformaria l'illa durant les dècades següents. En aquest context va néixer un negoci que ben aviat es convertiria en una referència al municipi. Primer hi va aprendre l'ofici del seu fill Josep i més endavant dels seus nets Toni i Gabriel Bernat, que varen mantenir la tradició familiar fins a la seva jubilació. L'any 2024 el forn va iniciar una nova etapa en Ramon Morilla i Carmen Bardón al capdavant. Amb més de 30 anys d'experiència com a forner, Ramon i la seva trajectòria es complementen amb l'ofici de pastissera de Carmen. Junts elaboren ensaïmades, pasta de full, una àmplia varietat de pans i el tradicional pa moreno, mantenint l'aposta per l'artesania, clar. A més, formen part de la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició. És un distintiu que reconeix els forns que continuen elaborant els pans tradicionals de les Illes Balears i que mantenen viu un dels oficis més emblemàtics de la nostra terra.
1: Com hem escoltat en el retrat, Carmen Bardón i el seu marit, Lluís Morilla, duen des de fa uns anys la direcció del tradicional Forn Can Banya, nom al qual van afegir-hi l'article identitari de Pollença. Així ens ho conta na Carmen.
2: Fa més de 40 anys que van obrir aquest forn. Inicialment, els amos, bé, perquè som un parell de generacions que van estar allà aquí fins que se van jubilar, o de res, en Toni i en Biel. I els seus pares tenien un negoci de blat i feien farina i tot això, i després el seu predí va comprar la llicència per obrir un forn. I van obrir, després d'això, un forn. I van tenir durant molts anys, fins que se van jubilar i no trobaven relleu. I va estar tancat 2 anys. I després nosaltres van xerrar amb ells, perquè bueno, nosaltres ja fem feina amb un forn aquí dins el poble. També el meu amo va estar molts anys fent feina allà, fins que va haver un accident que se va prendre foc. I no ens van xerrar amb en Toni i això, i bueno, van arribar a un acord i ara ja fa 2 anys que el duim nosaltres. Un nom de tota la vida ha estat Can Banya, i a més que és un nom que té molt de renom dins el poble, perquè és un font que sempre està conegut per el pa, no? Aquí sempre s'ha fet molt de pa. I sempre ha tingut molt de fama amb això. Nosaltres, bé, a part del sentit amos, volíem que un nom segués i això en el temps, no? Perquè ja que se tornava a obrir el forn, pues que fos el mateix nom. Però nosaltres li vam afegir un petit guinyo, no? Afegint U forn. L'U és molt pollencí, per això li vam decidir que fos U. Perquè a Pollença pues, no se diu el forn, se diu u forn, i és un petit guinyo perquè, com vull dir, que és una cosa que ja se sap que és un forn, no? Però és com dir un forn pollencí i que segueix amb la mateixa tradició i tot. Clar, per això el van afegir.
3: Això. No?
2: Més que tothom, no? Quan de, aquí a Pollença, quan vas a comprar pa o el que sigui, pues sempre dius, vaig en un forn. I és com, és una paraula que pareix que sempre te tenen a la boca. Pues és això. Clar. Nosaltres vam demanar la història als antisamos i això, per mi, de bon sortia. I és un mal nom, pues, com que posen a les famílies, no?, del poble, i això. Ell mateix no sap tampoc de bon bé, perquè ve de molt, molt, molt enrere. Ha estat tancat 2 anys perquè, bé, ells també havien de fer una petita reforma, un pot d'obra, perquè tot això se comunicava, això és molt gros, i són com si fos 3 vivendes que estan juntats, i clar, ells volien llevar una escala que hi havia aquí de dins i tal, i van fer obra i tot això se retrasa amb permís i coses d'aquestes, I bé, i nosaltres també en papers de l'altra empresa, coses que passen.
3: Burocràcia.
2: Això, i tot se va retrasar un poquet. I bé, i clar, ho veïnat i tothom deia, quant has d'obrir, quant has d'obrir, perquè per ell que s'havia de quedar un poble sense fons, però bueno, realment n'hi ha molt de punts que de venda de pa, però bueno, per ell que...
3: Faltar,
2: sí, a més que estem en un punt que estem molt cèntrics, molt aquí, quasi que sí de vora la plaça i això, i clar, la gent com que ho té molt de pas...
3: Sant Domingo,
2: número 11, sí, aquí estem, davant tu, Claus. Jo no som pollencina, jo fa 26 anys que visc aquí a Pollença, jo som de León. Però bueno, ja estic adoptada, ja. Sí, però el meu home sí que és pollencí, la seva família també. I bé, ell se'n recorda ja d'anys de venir aquí i que era la predina de l'amo que estava aquí atenguent i això, donant pa a la gent i això. Ja t'he dit que sempre ha estat un puesto de molt de pa. O sigui, te venia a cercar el pa. Tu quan volies un pa bo o volies pa per qualque festa que sigui, havien de venir a Can Banya. Sí, sí.
1: I com fa una lleonesa per parlar també ho pollencí?
2: Bueno, no, també fic cada una que no te dic, però... però bueno, a poc he anat aprenent i, clar, també estan de cara en el públic, pues, vulguis o no. També els nostres clients són molt gent major. O sigui, també li agrada que li xerri mallorquí, que les entenguis, que si volen qualque cosa ells te conten... Home, també som un poc psicòlegs, no? Per ells, perquè venen aquí, passen una estoneta, pobret, la majoria viuen tots sols, i vulguis o no, pues, anar a prendre.
3: No?
2: Claro. I també te dona més cercania, no? Podríem xerrar en castellà, perquè tothom t'entén, però vulguis o no, jo crec que si estàs dins un poble, t'has d'adaptar un poquet i has de... No sé.
3: De... És un valor afegit, no?
2: Sí.
3: Un poc
2: sí.
3: Com el nom, també, no? De reivindicar el caràcter.
2: Claro, és això. I més, sí, pollencí, expressió d'aquí i han de mantenir tot el que se pugui, les tradicions.
1: El bon fer i el compromís en la feina es deixen sentir en la qualitat dels productes, seguint l'estela dels antics propietaris.
2: Nosaltres tenim el que és tot un producte mallorquins, perquè sí que és vera que... En la tradició mallorquina hi ha molt de productes, molt variat, tant de salat com de dolç, tot tipus de coques, dolces, salades, coques de patata, i pa moreno, que és el nostre fort, perquè és el que més surt aquí, també feim blanc, i després feim pa de massa mare, de diferents farines, i cada dia feim d'una farina diferent. Això també té molta acceptació. I bueno, ho prenem d'oli i això. Després hem afegit que aquí no se'n feia abans pastisseria.
3: D'aquesta qüestió te n'ocupes tu, eh?
2: Sí, no faig jo la pastisseria. El meu home fa la bolleria, les ensaïmades, les fa molt bones, i ho pa que feim amb tots dos, però bueno, el que és la pastisseria faig jo. I tartes i això, per aniversaris i tot allò. Això sí que l'hem afegit, també agrada molt, perquè tenim cada dia, no només un cap de setmanes. I per aquesta part estem ben contents, i la gent també, perquè li agrada molt el que fem. Són coses dins el gust de tota la vida, no? Més tradicionals, però que no són molt dolços, perquè també empleem pues, productes que agradi la gent, que no sigui tan d'això que diguis tan industrial ni això.
3: Jo parlo de sort, diguem,
2: És això, nosaltres miram un poc més, ens estimem més que el producte sigui un poc més car, però que sigui de més qualitat. Van donar consells i van estar un parell de dies amb nosaltres, bé, amb el meu amo i tot això, perquè clar, ells, com te vaig dir, ells tenien pues, una forma de fer pa i això, perquè clar, cada font pues, té la seva, no? Per això a lo millor també a cadascú li agrada el pa d'un font diferent, no? I també, com que nosaltres vam agafar un traspàs, pues, com funcionaven les màquines... Bé, a lo millor que també puc dir... Bé, nosaltres més o menys ja sabíem, perquè ja t'he dit que el meu amo ja feia més de 30 anys que feia feina de forner, o sigui que no és que... diguis, bé...
3: Ara comença una cosa nova.
2: Sí, això m'encén la bombilla i dic, ara vaig agafar un font. No. Però, bueno, com funcionava aquesta màquina... Bé, no tenim moltes màquines, però, bueno... O, jo què sé, dies puntuals, a lo millor que ells feien més feina, pues a lo millor t'aconsellaven, te diuen, jo què sé... per Nadal nosaltres fèiem tantes coques de Nadal, o fèiem tant de pa, o de... pensar en això o l'altre, coses d'aquestes, sí.
3: Suposo que aquesta informació sempre és benvinguda, no? Benvinguda, no? Tenir aquestes referències de producció en moments determinats, per exemple. No?
2: Claro, perquè has de pensar que cada zona és diferent. Nosaltres estem acostumats, i cada barri, o sigui, dins un mateix poble, cada barri és diferent. La gent compra productes totalment diferents, en dies diferents, i que no té res que veure, saps? I potser estem acostumats a l'altra zona, que ja te dic, que està un cantó opuesto del poble, aquí, i potser vas amb una idea i ells te diuen, no, mira aquí això, això... Sí que és vera que després la gent s'ha anat acostumant a altres coses que nosaltres hem afegit que no hi havia i que no se feien aquí, no? Però sempre va bé que te donin consells, perquè més que ells... per sobre aquestes coses quan fa tant d'any que ja eren aquí.
1: Na Lucía és un reforç per al forn, on fa feina des de fa molt poc.
4: Fa poquet, fa dues setmanetes, sí, más o menos. Sí.
3: És pollencina?
4: Bueno, vaig néixer aquí, però des de petita vaig anar a viure a sa poble.
3: I què tal l'experiència fins ara?
4: Pues bien, a mi al principi tot un poc nou, perquè mai havia fet feina aquí, però està superbé, la gent és superamable i ben contenta a sa feina.
3: Et veus el dia de demà, de més major, i ara ets molt jove encara, duent un forn com aquest, per exemple?
4: Pues no ho sé, la veritat. És que vaig anar a Carmen i dic, jolín, els admir, perquè amb tanta feina no sé com ho fan. Però ara mateix, no. Ara mateix no.
1: I què ens diu na Carmen de la clientela? A propòsit de la clientela, n'obtenim el testimoni d'ana Margalida, pollencina, i d'en Bern, alemany.
2: La nostra clientela, normalment de tot l'any, el 99% és gent d'aquí, gent del poble, gent major, sobretot major, que molt de pic el que fan és que li fan les comandes a la gent més de mitjana edat, no? Que potser fan feina, no poden venir, però o els seus pares o el que sigui, o predins, li compren per ells. I després tenim una petita part d'estrangers, gent local també, perquè són residents que viuen aquí tot l'any, i després a l'estiu tenim un pot de pico, diguéssim, de gent de pas, estrangers de pas. Però, bueno, són els menys, perquè aquest tipus d'estranger, a lo millor cap de setmana venen i compren per desayunar o el que sigui, però no és gent de cada dia. Sí, no és gent de cada dia. No vivim d'aquesta gent.
5: Hombre, aquest forn és un forn de tota la vida, és un forn emblemàtic, i, bueno, i el pa és boníssim i té el seu encant. És un forn de tota la vida.
3: I avui què hi ve a cercar?
5: Avui venc a cercar pa i una barra. Normalment venc un dia sí, un dia no. Ho coman, ho massa mare és boníssim, bueno, i tot. I el postre és, pues, tot.
3: Deliciosos.
5: Tot deliciosos.
6: From Germany, Cologne.
3: Okay. Yeah.
6: Bernd.
7: Kai.
3: Do you like pollença and especially this sort?
6: Yeah, we like pollença really much, and we are coming here for the fourth year. So, yeah, it's lovely here. Yeah, and this place, this bakery is also very nice.
3: And the first time you are here?
6: In this bakery, it's the second time. Uh-huh. Yeah, yeah, and it's very nice. And the bocadillos are perfect, and the sweets are really lovely, nice.
1: A continuació, Ana Carmen ens explica la seva vinculació amb el món del pa i de la pastisseria i així mateix les característiques de la seva feina.
2: Jo sempre he estat molt artística, no? Sempre. Vaig estudiar el batxiller artístic, o sigui, sempre m'agradava molt totes aquestes coses de artístiques, no? Pintar i dibuixar, coses aquestes. Però bé, quan vaig venir aquí, ben joveneta, no, pues fas feina al supermercat, després quan vaig tenir un nen per tema horaris vaig començar a fer feina neteja en xalets, xalets vacacionals, i bé, per tema horaris, no? Perquè quan tens nens, pues t'has de
3: condicionar tot, no?
2: Això. I mira que jo fa els mateixos anys que duc aquí, a Mallorca, són els anys que duquen el meu amo. O sigui, que el meu amo, des dels 14 anys, està fent feina de forner. O sigui, que és una cosa que sempre he tingut a casa nostra, no? Clar. Però mai m'havia cridat l'atenció de posar-me de pastissera o a fer pa, saps? Perquè ho veia normal, però tampoc... No. Ni me cridava ni no, o sigui, no era una cosa que deia ara me dedicaré amb això. I la seva jefa, xerrant de coses de que ara pues, que no hi ha gent per fer feina i tot això, pues, quan la gent se va jubilant, perquè també feia molts anys que estaven allà fent feina, quan se van jubilar les pastisseres d'allà, li va dir al meu amo, per què no li dius a la teva dona que pot venir i tal? I clar, jo vaig dir, perquè jo vaig estar de joveneta de dependenta allà, el mateix font allà, però dependenta. I jo vaig dir a la seva jefa, dir, mira, jo puc venir i puc atendre i tot això, perquè això sé, però jo no sé fer pastissos, jo no sé pastissera, mem. Pots fer un bizcocho que fas a casa teva,
3: clar,
2: o
3: clar.
2: Una tarta de formatge, jo què sé, però no és el mateix ser això. I em diu, és igual, tu pots venir i aprendràs i tal i qual. I me vaig donar compte que m'agradava tant.
3: Ah, sí?
2: Sí, que jo vaig pensant. O sigui, vaig estar pensant, jo dic, com he estat tant d'anys sense donar-me compte de que m'agradava tant.
3: O sigui, ha estat un descobriment per tu.
2: Sí, sí, sí. A més, clar, pens que ajuda molt que tu siguis artísticament la teva ment, per decorar i per tenir idees de quin gustos has de combinar, tot això t'ajuda molt. I jo dic, mira que he estat tant d'anys fent altres feines sense pensar que el tenia tan a prop i mai m'havia pensat fer això.
3: I en canvi aquí ets,
2: Sí, sí, sí, sí, amb molt d'esforç.
3: Exacte.
2: Començant tots dos plegats, les tres. Les 3 del matí ens posam a fer pa. Venim.
3: Ja, són, com dèiem, les 9 i poc, ja duis 6 hores de feina.
2: Ja duim quasi una jornada. Sí que és vera que arriba un moment que quan duis tantes hores seguides de feina perquè no trobes gent que te pugui ajudar, saps? Mem. Ve gent, perquè nosaltres des que van obrir pues, van posar un lletre de que havien de més té personal i això. I clar, però te ve gent que potser no sap res, gent que potser sap però no se vol adaptar, gent que sap i que no vol fer feina perquè potser no vol fer feina cap de setmana, o festius, o no vol venir de matins, o te demana molt de dos bes, i clar, no? Tot un petit comerç és molt difícil competir amb grossos o els hotels i coses d'aquestes, en tema el que és salaris i horaris i segon què. I clar, se te fa molt feixut de aixecar aquest dia, perquè nosaltres tenim tancat el dilluns, però el dilluns som aquí de dins.
3: Feu feina, encara que no tinguem clar, el públic.
2: Sí, perquè s'ha de preparar el dia següent s'ha de preparar-ho l'endemà. O sigui que sempre estàs preparant, i al final no descanses, perquè la gent se pensa que com que està tanqueat el cap vespre, o que està tanqueat el dilluns, pues ja estàs tu a casa teva.
3: La piscina, el sofà, el cinema.
2: Això? No, nosaltres el cap vespre som aquí fins a les 5 o les 6 del cap vespre. O sigui que
3: són moltes hores diàries.
2: Sí, 14, 15, 16 hores. Clar. Això sense fer... Sense que sigui un dia de festiu o de molt d'encàrrecs, perquè nosaltres una festa grossa, com pot ser la patrona aquí, el 2 d'agost, o el dia de Nadal, que la nit de Nadal, dia 24, fer feina per nosaltres suposa estar dos dies sense dormir, aquí de dins, sense sortir,
3: Ja ho teniu assumit, idò, prèviament.
2: Bueno, el primer any, clar, vam obrir en un final de juny i clar... Estàvem fresc. Clar, i van obrir dia 2 i tot, i això me va suposar això, estar dos dies sense dormir fet pols, perquè després ja és que ja no saps ni on tens el cap, perquè a més que són dies tan puntuals que la gent per aquí torna loca fent comandes, perquè aquests dies la gent vol quedar bé amb la gent que ve de fora, familiars que també venen, com pot ser Nadal i això, i clar, per aquí tot és poc i comanda molt i molt.
3: I més, no?
2: Clar, no tenen fi. I clar, no? Només són dos, el meu home i jo, i és com que per una part, estàs content de que te facin les comandes i que...
3: Sí,
2: i que li agrada el que tu fas, però clar, quan ja no pot més, perquè són moltes hores i no te dona la vida ni les mans, i arriba un moment que dius, uf, on m'he ficat, saps? És com que...
3: Podries arribar més i no es pot, no?
2: No. I de vegades que vol posar un límit, però la gent tampoc ho entenc, perquè... Clar, la gent en un final és un poc egoista, no?
3: Ell... Vol la seva comanda...
2: Això, i que el tinguis aquest dia, i li dona igual si tu has estat sense dormir dos dies, i que tu, el dia de Nadal, nosaltres en guany, ha estat el primer any que ens van anar a dormir i no van sopar la nit de nit bona. Mm-hmm. Saps? I nosaltres tenim dos fills, i és com que te sap molt de greu que per la feina pues no puguis disfrutar un poquet, almenys poder sopar amb el teu fill.
3: Clar, una nit tan senyalada com
2: aquesta. Saps? No? Però estàs tan fet pols que només volies era arribar a que teva i ja està. Ni gana tenies. Sí.
3: En tot cas, m'expliques tot això, Carmen, artísticament i amb un somriure a la cara, no? Això vol dir que, a pesar de totes aquestes dificultats horàries de gestió, burocràtiques, etc, tu estàs a gust amb la feina que estàs fent?
2: Ben, estic a gust perquè m'agrada, no? Igual que el meu amo, si fa 30 anys que fa aquesta feina és perquè li agrada, no? O perquè ell ha decidit que sigui així. Però que sí que és vera que a lo millor t'agradaria que a lo millor migdia te poguessis anar a que teva, saps? Després de dinar, nosaltres tenim aquí una cuina i dinam aquí. Però si els dos que tanquem dinam i m'on anem, que ja pot descansar un període d'hora, a lo millor dorms, després pots estar amb el teu fill o, què sé, fent coses.

0: posat allà on no ha d'estar, perquè me'l mouen, però bueno, llevant això, molt tranquil.
1: No deu haver gaire gent circulant a aquella hora pel carrer.
0: No, no, no. Pobrets, els que recullin ho fem, i això, però res més.
1: Sí.
0: Llevant de quan fan les votacions o fan l'alborada, la patrona, aquestes festes, sí, perquè ho fan tot aquí davant. No, mos fan totes les festes aquí davant, que tothom mos diu, per vosaltres millor, perquè el teniu tot aquí. I no, a nosaltres no mos va bé, perquè tota la brutó queda aquí. Tenim un carreró, tothom se'n va en carreró a fer... Pix.
1: El que no hauria de fer.
0: Això, i tot el brutó. Sí que és vera que després, tot d'una al matí venen i fan net, però...
1: Clar,
0: no és agradable.
1: Que...
0: Sí, a més que tanquen un carrer, si tanquen un carrer la gent ja no pot passar amb cotxe, si no vens en un cotxe avui en dia, ja sap que la gent és un poc vaga.
1: Sí, és cert,
0: que
1: pots,
0: sí,
1: dependents del cotxe.
0: I mos passa això, però llevant d'això, res més. És un poble ben tranquil a la nit.
2: Quina importància atorga ella mateixa el distintiu emblemàtic? En tot cas, el segell amaga una anècdota que ens explica na Carmen.
0: El segell d'emblemàtics, ells, els antics propietaris ja el tenien assignat per antiguitat i per seguir la tradició de productes també que se fan com negoci de tota la vida dins el poble. I quan van agafar nosaltres un negoci, ens van demanar si en volien seguir amb això, practicant, entre cometes, no? O el mateix que feien ells, no? I clar, nosaltres hem mantingut tot i a més, no? O productes més clàssics o més de renom de la gastronomia mallorquina, no? I a més hem anat afegint pues, cosetes, o sigui que és una cosa que la gent aprecia, la gent de fora, ben que dir, no només del poble que ja mos coneixen, no? Sinó la gent de fora poble que potser se fixa un poquet en que siguin puestos tradicionals i que duen un poc de reis. Nosaltres teníem un segell que és com se diu, pues com un cartellet, no? Que t'aferren a la façana de fora. I nosaltres que fem... la nostra tenda fa un cap de cantó i el tenim amb una vorereta. I el teníem allà aferrat i un dia, quan van arribar a les 3 de matí per fer feina, ens van trobar que ja no hi era, me l'havien llevat, l'havien desferrat i no l'hem trobada. I justament, bé, jo vaig cridar per dir en un consell, no?, que mos tornessin a enviar un, perquè, clar, és una cosa que t'adonen i que t'agrada que estigui de fora perquè la gent ho vegi. I justament me va dir, la Lota que du tot això, me va dir, no te preocupis, Carme, que ara estem fent uns de nous i t'enviarem uns de nous. I la tenc ja, que encara no ni l'hem aferrat, però sí, ha estat això. Que tampoc mos explica molt perquè l'han llevat, perquè això és una cosa que... altres persones no les serveix per res. O sigui...
1: Clar, que si no són emblemàtics.
0: Sí, però supos que ha estat un poc d'això, tipus vandalisme o cosa d'aquesta. No crec que sigui una persona que ho vulgui dur per tenir-lo ell.
2: Na Carmen i el seu marit són pares. Veuen relleu familiar en el negoci el dia de demà?
0: No crec que agafin, perquè ells veuen l'esforç que fem i, clar, per ells també, perquè estan aquí amb nosaltres. Ells venen a les 3 amb nosaltres, que ells venen i queden a dormir. Tenim una habitació i ells dormen allà. I nosaltres, mentre ja començàvem a fer feina.
1: Ells venen a les 3 de la matinada amb vosaltres?
0: Sí, perquè nosaltres vivim a Sa Pobla. No ho hem pogut comprar aquí perquè vivim d'estar com està, però bé, ja fa més de 20 anys que vivim allà i és el que passa, que també els horaris d'autobús no coincideixen i això, i clar, pues, mos estimem més que venguin a nosaltres. A la nit són 10 minuts, venen mig dormits, és com si te... No, és com si t'aixequés en wine i després torna a dormir, pues això. I, però clar, ho dies que hi ha molta feina, a lo millor que has d'estar aquí. També tenc un meu fill que té 17 anys i mos dona una mà de tant en tant. Sí, mos fa les coques o si hi ha comandes de pizza, el que sigui, també mos fa i això, però bueno. No és la seva feina, no ha d'estar.
1: Clar.

0: Saps què t'ho dic? Però bé, de tant en tant, sí, però bé, no crec que li agradi. Supos que ha de triar una cosa millor, que estigui més bé en les seves hores i...
1: Des d'escans.
0: Sí, etcètera. Sí, sí.
1: Perfecte.
0: És trist, però per això sí. És que aquestes feines, avui en dia, la gent no les vol. Hi ha gent que les valora, perquè quan te falten... Anem a lo que dèiem antes de que va estar 2 anys tancat i que la gent l'enyorava, no? Uh-huh. Però la gent l'enyora, però després no vol dedicar-se a això. A tots els oficis, eh? Sí, a tots els oficis, que siguin manuals o artesanals. És trist, però no queda gent que vulgui fer això.
1: Clar, i dius que és una tristesa, aquest fet.
0: Clar, claro. És trist perquè ara tu dius... Arribarà un moment que tot això desapareix. Si no trobes gent per fer feina, i bé, ho dic per nosaltres i per altres fonts, nosaltres tenim molt d'amics que tenim fonts, també, i és general. O sigui, que és que no trobes gent i o has de tanquear més dies per descansar i per adaventar feina, o arribarà un moment que tot desapareix, o tot és congelat i coses d'aquestes perquè...
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
3: En Joan Maura, qui vos parla, vam iniciar aquesta aventura radiofònica, com dèiem a la introducció, a principis de setembre de 2024. A partir de febrer d'enguany, el company Xavi Oliver va rellevar en Joan a les tasques de producció, retrat i suport a entrevistes del programa. Hem de deixar clar, en tot cas, que un programa com Emblemàtics involucra molts més professionals per sortir en antena puntualment cada setmana. Dit això, ara, a l'hora del comiat, en Xavi i jo mateix volem conversar sobre la nostra experiència emblemàtica, per dir-ho així, Xavi. I per començar, et demanaria, d'entrada, la teva valoració precisament sobre la teva participació en el programa i si hi ha hagut algun fet, Xavi, que t'hagi sorprès de manera especial.
4: Bé, com va, Toni? Com estàs?
3: Molt bé, content.
4: Bé, te vaig bé. Primera vegada crec que aquí tu i jo conversam lliurement, evidentment sempre ho fem lliurement, però en directe.
3: Així és.
4: I, bueno, també m'agrada tenir aquest espai amb tu, perquè és vera que hem viscut moltes coses. Jo, quan vas proposar de fer relleu de Joan, en Joan Maura, home, era per començar una responsabilitat, de qualque manera, perquè, al cap i a la fi, el que feim és traslladar totes aquestes històries de famílies, de persones, de treballadors, i dur-les a l'antena de la ràdio pública de les Balears. Vulguis, és una responsabilitat. I quan agafes aquesta feina, t'ho has de prendre molt seriosament, perquè són històries que no te pot deixar res, tots els detalls els has de dur a terme, els has d'explicar en tots els detalls, i ho has de saber fer, que no tothom ho fa, però és vera que, Toni, gràcies a la teva direcció, i
3: batuta,
4: no està fàcil, però bueno, m'ha sorprès en especial, bueno, és com un denominador.
3: Què seria?
4: És una mica trist. I és que manca relleu generacional.
3: Cert, cert.
4: Trob que... diria que... per aventures, 95% dels comerços a què hem anat no tenen relleu generacional, crec. Aproximadament. Manca, sens dubte, perquè, clar, la descendència hi sol haver, el que passa que moltes de vegades poden fer moltes altres coses, tenen moltes altres opcions que no seguir amb el negoci familiar.
3: Totalment d'acord amb aquesta lectura que fas, Xavi, però també et diré, l'avant optimista, que hi ha hagut establiments on hem copsat testimonis que ens han fet arribar que tenien els fills o filles la vida encaminada professionalment cap a una altra banda, però per motiu de nostàlgia, de responsabilitat i de seguir completant el llegat familiar, han fet marxa enrere i s'han incorporat al negoci. És a dir, encara que sigui de manera residual o minoritària, però situacions com aquestes, efectivament, també hi són.
4: També és vera, clar, men, Toni, jo, vulguis o no, fa relativament poc, estic emblemàtics, però tu fa 2 anys. És a dir, tu com has viscut d'aquests 2 anys emblemàtics?
3: De manera molt entusiasta, Xavi, perquè jo et diré que a mi m'agraden els mitjans de comunicació en general, però per mi, i amb molta diferència respecte als altres, amb tot el respecte pels altres, la ràdio és el mitjà per antonomàsia, és el mitjà més directe, més proper, i crec que per un programa com Emblemàtics, la ràdio hi té molta trobada i molta afinitat. Ho dic perquè, per exemple, clar, nosaltres, com saps bé, Xavi, que tu també hi has participat, a les tasques d'entrevistes no ens hem conformat quan hem pogut a fer entrevistes radiofòniques, que en el cas de les illes, majoritàriament sí que ha estat així, a les illes, vull dir, Menorca, a Eivissa i Formentera, però en el cas de Mallorca hem anat sempre puntualment in situ a visitar els llocs. I crec que això és un valor afegit, clar, hem pogut agafar el so ambient, un ganiveter que està allà esmolant un ganivet, una màquina que està tallant el pa, una altra màquina que està fent el fang per fer una figura, etcètera, etcètera, no? I aquesta combinació entre la visita in situ i el que és la màgia de la ràdio, doncs ha fet un exercici molt engrescador. Per altra banda, no t'he de descobrir res, Xavi. Tu saps que els oients escolten una hora de programa, però darrere d'aquesta hora hi ha moltes més hores de feina. Moltíssimes. Perquè hi ha moltes tasques diverses. Tu ho saps bé, que has fet producció, que no és fàcil, perquè producció és casar els horaris dels comercials amb la nostra visita. I, clar, bé, això que dèiem, no sempre és fàcil. S'ha de fer els guions del retrat, que tu també te n'has ocupat, s'han de fer les entrevistes, que no sé, Xavi, però jo personalment és on he passat més gust, és quan vas a un establiment, i també el carinyo amb què et tracten aquests comerciants, no? Que et fan sentir, no sé tu com ho has viscut, Xavi, perquè en Xavi ha fet les seves entrevistes, jo les meves, no hi hem anat junts, però ens fan sentir com a ca nostra.
4: 100%, i sempre de qualque manera aquesta gent és profundament agraïda. Si vas a un forn, te donen un pa perquè t'enduguis, una coca, qualsevol cosa. Clar, si vas a, no ho sé, una ferreteria, per ventura, no sé què te poden arribar a donar, però, Toni, és vera. O si vas a un celler, una botella de vi.
3: Totalment.
4: I sempre són agraïts, i això, clar, per la nostra feina, vulguis o no, passar molt de gust deixar amb aquesta gent, de saber que a través de nosaltres estem recopilant les seves històries familiars, històries que són la seva vida, i que d'això en deixem un document enregistrat i en format radiofònic, que hem de dir, Toni, que tant a tu com a jo, passam un gust de fer aquesta feina.
3: Totalment. I en aquesta mateixa línia també et diré, Xavi, t'afegiré que la gratitud dels emblemàtics, el 99,9%, perquè sempre pot haver una mínima excepció a la regla general, es mostren molt agraïts en el moment que reben la teva telefonada per dir tal dia, Antonio o jo vindrem a fer-vos un reportatge, com a posteriori, una vegada han escoltat el programa, jo per WhatsApp i tu també, hem rebut moltes felicitacions, ostres, això és un regal que ens heu fet, i nosaltres, que no estem per fer regals, però sí que compartim les angoixes, les inquietuds i també les il·lusions d'aquests emblemàtics, poder fer partícips als oients d'aquesta la realitat dels petits establiments és un goig, evidentment.
4: I després la qüestió també que tu has arribat a generar una comunitat d'emblemàtics digital, que això tampoc ho veuen els oients, però és fantàstic, és a dir, has connectat gairebé tots els comerços emblemàtics de Balears en una comunitat digital.
3: Sí, totalment, Xavi, però això no només és mèrit meu, sinó també d'en Joan Maura i de tu, perquè el telèfon en primer terme te'l donen a tu, i després jo li dic a en Xavi, digue'ls si els podem incorporar en el grup de WhatsApp que tenim, que de fet ho podríem mirar, són 168 emblemàtics. Alguns, amb tot el dret, més faltaria, han desestimat el nostre oferiment, que s'ha de dir, òbviament, és gratuït.
4: De tot el món, evidentment.
3: Exacte, sí, sí. Però sí que allà hi ha una energia molt positiva, recordo per Nadal, que compartien vídeos de la industrial, per exemple, la jugueteria, que és un clàssic de cada Nadal, amb aquests aparadors magnífics que fan, i no només ells, sinó després s'hi sumaven de totes les illes i diferents establiments, quan és l'aniversari d'un altre, es feliciten entre ells, quan un recordo, em fa falta dir noms, estava a punt de tirar la tovallola perquè es trobava com desesperat i rebia missatges d'ànim dels companys comerciants, vull dir que és una màgia molt, molt destacada, certament.
4: Tu, Toni, que ara estem ja a punt, bé, sobretot estàs a punt de tancar paradeta.
3: Estava en plural, eh?
4: Com te sents? És a dir, te sap greu? T'emociones després d'haver viscut tots aquests emblemàtics?
3: Un punt d'emoció sí que hi és, Xavi, perquè tot final, tot comiat, té un punt com de tristor, no? I d'emoció al mateix temps. No ho agafo per la banda negativa, sinó per la positiva, i ara que no ens escolta ningú, Xavi, o molta gent tot Balears, millor dit, esperem que sigui així, et confessaré un secret. Jo, quan vaig parlar amb el director de la casa, en Dani Barjacoba, i vam decidir, jo li vaig presentar diferents projectes, entre ells aquest, i ell va dir, Toni, hem d'anar per emblemàtics, amb la premissa de visitar-los in situ sempre que sigui possible, no? Cosa que, com dic, en el cas de Mallorca ha estat el 100% dels casos, i en Menorca, Eivissa i Formentera fins allà on hem pogut. I jo pensava que passats 8-10 programes, potser, diguem, el programa es veuria molt repetitiu, molt parlant del mateix setmana rere setmana, i és veritat que, clar, parlem de comerç, parlem de petit comerç, però com que cada establiment té la seva història, té la seva casuística, té el seu relleu generacional o no, com tu apuntaves fa un moment, i en definitiva, cada establiment comercial és únic, ja et dic, estem superant els 100 programes, en acabar just avui, estem en el programa 104, això vol dir que hem fet gairebé 200 emblemàtics, clar, i cadascun d'ells, i tu ho saps bé, Xavi, és fill del seu pare i de la seva mare,
4: sí.
3: I per tant un negoci i una història diferent i única.
4: Sí, espectacular.
3: Totalment d'acord. I Xavi, tu que, com dèiem, has estat polifacètic fins avui mateix, fent aquestes tasques que dèiem, de producció, de retrat, d'entrevistes, quina és la que més et satisfà, la que més t'ha agradat, i aquella que dius, ostres, aquesta es fa una mica més feixuga?
4: És una cara, és una moneda que té dues cares, són les entrevistes. Les entrevistes, majoritàriament, han estat magnífiques, és a dir, però és vera que hi ha una cosa que no m'ha agradat gens, i és que quan te cites en qualcú a un lloc i aquesta persona no compareix. I pot passar, perquè nosaltres, tu saps, Toni, per exemple, fèiem per aventura 3, 4, fins a 5 entrevistes en un dematí, i clar, si tu te cites amb una persona a un comerç a una hora determinada i no compareix, idò, això sap una mica de greu, perquè la teva feina, són les teves hores, i evidentment tothom té les seves històries i no passa res, jo ho entenc, i sobretot quan ha passat, que som de vegades contades, dues, tres vegades, sempre s'han disculpat, i això se pot arribar a entendre.
3: Exacte.
4: I també que estan en horari laboral, mos atenen quan tenen feina, i això s'entén, però això és l'únic que ha estat una mica més feixuc. És a dir, aquells moments en què vas tu a fer l'entrevista, aquesta persona no arriba per X o per Y, i ja te descol·loca tot una mica els horaris.
3: Clar, que en Xavi, en aquest sentit, em va confessar un dia que era, no fa falta dir el nom, però a Palma, un establiment palmesà, que això havies quedat una hora, Xavi, que no compareixia, i després a sobre venia com amb raons,
4: sí,
3: i
4: no
3: amb
4: volia dir, però...
3: i tal. És Palma, però a Palma n'hi ha molts.
4: No, però sí, no direm qui és, però bé, evidentment que no ho direm. Però bé, va venir presses i bé, finalment no se va fer l'entrevista. Però són coses que poden passar, com en aquesta feina, perquè a vegades sembla que nosaltres no fem feina, Toni. És a dir, que...
3: Això dic, que sembla que una hora és una hora de ràdio, no?
4: Exactament. No, sí, això, però bé, són coses que poden passar. I tu, en el teu cas?
3: Jo, en el meu cas, la veritat, com t'he dit, m'he sentit molt... que m'han rebut amb les portes obertes, amb un 95% dels casos. Alguna vegada també m'he trobat de dir, ostres, queda per ti ràpid, quan durarà l'entrevista? I dic, 25 minuts. I diu, ostres, 25 minuts. És molt, això? Dic, no, però passa ràpid. I quan hem acabat l'entrevista, diu, ah, sí, és cert, no ha costat tant, això. Vull dir que aquestes experiències són així i, efectivament, sí, han estat positives, Xavi.
4: No, ha estat beníssim.
3: Sí. Idò, Xavi, si haguessis de valorar amb una paraula globalment la teva experiència emblemàtica, i no val la paraula emblemàtica, quin adjectiu usaries per definir aquesta experiència?
4: És que diria experiència, perquè tot suma, però diré aventura.
3: Aventura.
4: Coneixement.
3: Que bé.
4: Sí, coneixement. Coneixes més la teva terra a través dels comerços.
3: I tu saps bé, Xavi, aprofitant aquesta paraula, coneixement i aprenentatge, que jo sovint he dit a les introduccions del programa que sempre hem après dels emblemàtics, que així és, perquè tots ens aporten la seva saviesa, el seu coneixement, el seu know-how, com es diu ara, i jo particularment, Xavi, també t'he de dir que, pesada la teva joventut, que això és un insult als que tenim ja més edat, perquè en Xavi és un lot eficient, guapo, bon periodista, bon comunicador...
4: Bé, no importa,
3: i implicat, però bé, és el darrer dia i avui va el Xavi. Idò, que jo també, ho sàpigues, també he pres moltes coses en positiu, i amb això em queda i ha estat un luxe.
4: I sé que hem de tancar ja per a una editeta de mel. Toni, moltes gràcies, sobretot per la confiança, per la feina, per la direcció, i res, per ensenyar-me també a ser un emblemàtic més d'aquesta casa.
3: Agraït, Xavi.
4: Que vagi bé.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
3: Finalment, volem compartir amb vosaltres, l'audiència del programa, diferents testimonis sobre emblemàtics. Són, i en aquest mateix ordre, els de Sílvia Delgado, gerent d'ADR Balears, Toni Fuster, director general de Comerç de Palma, Miquel Llobeta, exregidor de Comerç i Fires de Pollença i seguidor d'emblemàtics, Tolo Riera, fundador de l'empresa Àngel 24 i fidel seguidor del nostre espai, i Joan Maura, part essencial d'Emblemàtics durant el primer any i mig.
5: Primer de tot, volem agrair de tant a en Antoni Traveria, a tot l'equip i a IB3 Ràdio, que durant aquests anys hagin apostat per donar a conèixer aquests tresors que tenim a Balears, que són els comerços emblemàtics. Per a nosaltres, per a ADR Balears, ha estat molt important que s'hagi difós la història que hi ha darrere de cada negoci en primera persona. Els testimonis orals que heu recollit durant aquest temps han permès acostar aquests comerços a la seva comunitat, entendre l'esforç, la feina, tot allò que s'amaga darrere d'un taulell i la importància que tenen aquests portals per als veïnats. El comerç de proximitat juga un paper primordial en la vida del municipi. No són només negocis, sinó que en molts casos són amics i família. Com sempre ens agrada recordar, el nostre lema és: la història d'un poble s'explica a través dels seus comerços. I tot això s'ha pogut comprendre gràcies al programa Emblemàtics Balears, que ha completat a la perfecció l'objectiu pel qual treballem des del govern i des de l'Agència de Desenvolupament Regional: protegir i conservar aquest teixit comercial tradicional. I no hem d'oblidar que només s'estima el que es coneix.
6: El programa d'Emblemàtics crec que és un recorregut al llarg de la història dels comerços de la nostra ciutat, i lògicament també un recorregut a la història de la nostra ciutat, perquè el comerç forma part de la història de la nostra ciutat. Això és innegable. Crec que el teu programa ha anat més enllà. Ha cercat totes aquelles anècdotes, totes aquelles vivències que es duen a terme dins un comerç. I per jo això crec que té un valor extraordinari. El comerç és, crec que, el darrer lloc on queda d'interrelació humana entre el qui compra i el que ven. De totes formes, crec que ha estat un programa extraordinari i un programa que ha posat molt en valor aquests comerços que dia darrere dia obrin la persiana, que dia darrere dia lluiten per mantenir-los vius i que segueixin formant part de la història de la nostra ciutat. Enhorabona per un programa extraordinari, per un programa pels amants del petit comerç.
7: Aquí s'hi haurien d'invertir molt de dobbes públics per poder resaltar aquests comerços emblemàtics que fa 3-4 generacions que estan en marxa i que són la nostra identitat i la nostra exclusivitat. Aquí és allà on hauríem de fer un èmfasis importantíssim perquè pogués tirar endavant tots aquests negocis. I en Toni ha estat un element molt important per donar-los a conèixer i a la vegada reconèixer la labor que s'està fent des d'aquests negocis. Enhorabona, Toni, i espero que com aquests en puguem fer molt més. I si val la pena, pues, tornar a repetir el programa perquè la gent s'enteri de lo que mos queda i de lo que tenim i de la que hem de conservar. Enhorabona, Toni.
8: Per jo, el programa Emblemàtics ha estat essencial per donar-nos a conèixer totes aquestes empreses, podríem dir negocis, que varen conèixer la nostra infantesa, aquests que realment han fet l'economia de la ciutat. Crec que ha estat un gran acert aquest programa, perquè hi havia moltes d'aquestes aventures que començaren amb una edat presta i s'han anat consolidant en els anys. Desgraciadament, avui els emblemàtics estan ja en perill d'extinció degut als canvis dels termes econòmics. L'economia canvia. Però sí que el programa aquest, per jo, ha estat una satisfacció per no seguir i escoltar totes les seves edicions, perquè crec que, ja dic, ens ha donat a conèixer en els que realment estimam aquesta Palma, aquesta Mallorca antiga, i que ja han repassat moltes fulles en el calendari, pues, ens ha omplit de records i de nova coneixença. Per tant, Emblemàtics sempre. Moltes gràcies.
9: Per mi, Emblemàtics no va ser només una feina periodística i radiofònica que vaig gaudir molt de realitzar, sinó que també va ser una font d'aprenentatges morals, educatius, tradicionals i verdaderament importants per entendre com se fa la bona feina, què significa fer bona feina, què significa el sacrifici, què significa la família i què significa, doncs, la passió per la feina, no? Són tota una sèrie d'aprenentatges que em duc en jo mateix per la resta de la meva vida, espero. Molts de noms, moltes persones, molt d'establiments, moltes experiències, molt de moments còmics, molt de moments també dramàtics, perquè la vida sempre està plegada de blancs i negres. Però en general la sensació és molt especial i tant de bo hagin pogut ajudar una miqueta a tots aquests locals i aquests establiments que necessiten del nostre suport, no només econòmic, sinó també moral i anímic, perquè hem d'estar darrere de cada una d'aquestes històries emblemàtiques que ens han acompanyat en aquest programa i que espero puguin acompanyar a altres persones com ho han fet en el meu cas personal.
2: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
3: I arribam al final, però no al final setmanal, sinó al final definitiu. Com dèiem, han estat 104 edicions amb la d'avui del programa. En el moment de l'adeu, volem donar les gràcies a tots els emblemàtics que ens han obert les portes de casa seva els dos darrers anys. Pel que fa a vosaltres, els oients, què us podem dir? Idò que, sincerament, ha estat un gust, un plaer, sentir el vostre acompanyament setmana rere setmana i de manera fidel. Com també ha estat un luxe fer feina al costat d'un bon equip de professionals. I gràcies a la feina, en aquest sentit, de Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, el primer any i mig aquest rol el va dur a terme en Joan Maura. El control de so avui han tingut na Margalida Cifra i durant tot aquest trajecte al llarg de dos anys també ens han acompanyat a les vies del so Níquer Hernández, Antoni Cardell, en Joan Jiménez, en Lluís Fortès, en Miqui Fiol, en Facundo Tenaglia, en Lluís Menéndez, en Bernat Nadal, en Rafa Andrés, en Ivan López, en Miguel Soler i en Andrea Sánchez. En tot cas, hem tingut sempre l'assessoria musical d'en Joan Trias i la feina de Napoloni Huguet a documentació, com també ha estat permanent l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les 103 anteriors edicions del programa des de setembre de 2024 les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Hello, Goodbye, de The Beatles. Ja ho sabeu, ha estat un gust acostar-vos durant dos anys les millors històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. Trobar un lloguer assequible a les Balears és una missió gairebé impossible en l'actual mercat immobiliari, amb un preu mitjà que es frega els 1.500 euros mensuals per un habitatge, quan, per a molts ciutadans, suposa més del 90% del seu sou. Per als joves és encara més complicat. La setmana que ve s'obri una nova convocatòria per sol·licitar el bo lloguer jove, una ajuda econòmica que molts no tindran accés per incomplir un dels principals requisits. El contracte no pot superar els 900 euros. De fet, en l'anterior crida només es va adjudicar el 20% del total del pressupost. Està previst a pujar el topall, però, de moment, sense data marcada. Tot d'una vos en donem els detalls abans els titulars de la jornada. És diumenge 30 d'agost. Dues turistes han estat trobades inconscients a l'habitació de l'hotel on s'allotgen a Serenal de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. I les primeres investigacions apunten a una intoxicació per monòxid de carboni per una mala combustió d'una caldera de l'establiment. Per això la planta baixa d'aquest hotel ha quedat precintada per precaució.
0: Una dona ha resultat ferida greu en un accident de trànsit a la carretera entre Eivissa i Sant Josep.
2: Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el turisme que conduïa hauria envaït el carril contrari i hauria topat amb un camió dels FEMS. Els bombers s'han hagut d'alliberar l'ocupant del vehicle.
0: El Consell de Menorca vota demà la modificació de la llei que regula l'entrada de vehicles a l'illa.
2: És el marc legal per establir un sostre de places i que permetrà aplicar aquesta limitació amb totes les garanties legals.
0: El Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar es reactiva després de 9 anys.
2: I ordenarà urbanísticament aquest nucli i permetrà completar els serveis pendents amb millores en els carrers, els aparcaments i les xarxes d'aigua i sanejament.
0: I en els esports, els titulars amb Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca juga a l'atxat de Mantelcué de segona. El Ceuta amb Sagi Darder la convocatòria una vegada recuperada el seu procés víric i amb l'essència de Mateu Morell, que fitxa pel Girona i ja està en marxa en la novena etapa de la Vuelta a Espanya, amb l'artanac Enric Mas lluint el mallot vermell com a primer classificat després que ahir Tadej Pogačar va deixar la cursa per una forta caiguda.
0: Jornada de cel estirat i sol arreu, combinació estrella d'un dia d'estiu. Una bonança que no preveu canvis els pròxims dies. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui sumam una jornada més amb el cel totalment estirat i ja sense restes de pols, amb una temperatura mínima que ha continuat baixant i que ha deixat un elevat nombre d'estacions per davall dels 20 graus. Avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol amb la possibilitat de que intentin créixer qualque nígol d'evolució a l'interior de Mallorca i alguns nígols baixos en el cas de Menorca, però pareix que aquests no tindran tant d'empenta com ahir. La màxima es mantindrà molt semblant entre els 30 i puntualment 36 graus, amb els valors més elevats a punts de l'interior i també nord de cada una de les illes a causa del vent de llevant i de xaloc que bufen fluix. La mà continua en calma amb un predomini dels redols de marejol. En vista a demà, situació molt semblant, el sol tornarà a dominar i l'entrada de vent de component nord, que bufarà en general fluix, però en qualque cop moderat cap al nord de l'arxipèlag, desplaçarà els valors més elevats de cap al sud, amb valors també molt semblants als d'avui, i alterarà lleugerament la situació marítima de cap al nord a darreres hores de la jornada.
0: Gràcies, Margalida. Aquesta és la previsió, ja ho heu sentit. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La nova convocatòria del bo de lloguer jove del govern, que pretén facilitar l'accés a un habitatge o bé a una habitació de lloguer als menors de 35 anys, s'obri aquesta setmana, dimarts, dia 1 de setembre. L'ajuda finançada amb fons del Pla Estatal d'Habitatge cobreix fins a 250 euros mensuals durant 2 anys. Entre els requisits, no superar els 25.200 euros d'ingressos per unitat de convivència i no tenir cap habitatge en propietat. I encara un mes, i que suposa un dels principals obstacles cercles. El topall del lloguer de 900 euros per un habitatge i de 450 per habitació.
2: Una condició que ha deixat fora de l'anterior convocatòria bona part dels possibles sol·licitants d'aquesta ajuda quan la mensualitat mitjana a la comunitat farà els 1.500 euros en el lloguer, segons dades de juliol del portal Idealista. De fet, els 4,8 milions pressupostats l'any passat, només d'aquests 4,8 milions pressupostats, només se'n van concedir prop d'un milió, és a dir, el 79% va quedar sense adjudicar. Ho explica José Francisco Reines, director general d'Habitatge.
5: Aquesta circumstància el que ha provocat és que molt de joves que potser estan visquent a lloguers que són més alts de 900 euros han quedat fora d'aquesta ajuda. Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi l'inici de la legislatura de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200.
2: El darrer pla d'habitatge estatal ja ha elevat aquest topall fins als 1.000 euros, però encara no es pot aplicar en aquesta convocatòria perquè falta signar el conveni entre administracions. Ara mateix, l'única manera d'elevar el límit és mitjançant convocatòries pròpies com la que va aprovar Catalunya el mes de juny. Reines es mostra positiu respecte de les negociacions amb el Ministeri per poder augmentar el topall en pròximes convocatòries.
5: Han tingut una acollida positiva en quant a la petició. El que passa és que ara falta la signatura d'aquest conveni, que segurament serà a final d'any.
2: La situació entorn a aquestes ajudes per als joves en el lloguer la critiquen les entitats que defensen el dret universal a l'habitatge. Miquel Duran, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma.
6: Les administracions van ser pilota i s'ocupen mutuament, però al final no estan donant una resposta a les problemàtiques que té el jovent per emancipar-se. O sigui, com deia, la convocatòria de tot lloguer no s'ha matit 900 euros, però estaran que a dia d'avui no en trobem que siguin per davall de 2.400 ni 500.
2: I tant el Sindicat d'Habitatge de Palma com el Sindicat d'Inquilins i Inquilines d'Eivissa i Formentera qüestionen també la lògica d'aquest tipus d'ajudes. Torna a intervenir Miquel Duran i també Dani Granda, portaveu de l'entitat de les Pitiuses.
6: No creiem que la solució sigui establir línies d'ajuda per garantir ingressos en els rentistes. El problema real és que els preus del lloguer estan desorbitats i no s'està fent res per aturar-ho. Limitar aquestes desigualtats que està generant el rentisme. No consolidar-lo a base de transferències de tot el públic en directament a les butxaques dels propietaris.
7: Lo que estamos haciendo dando ayudas es mantener la burbuja de los precios, ya que subvencionando a los caseros para que puedan seguir manteniendo los precios elevados que mantienen.
2: Els dos portaveus coincideixen en que la declaració de zones tensades a Balears podria aturar la pujada de preus, però sostenen que aquests ja són molt elevats en l'actualitat. I a més, existeixen molts de subterfugis legals, diuen, per evitar les limitacions amb contractes de temporada fraudulents. Per això demanen passes encara més valentes.
7: Lo que tenemos que hacer es recuperar el control del uso de la vivienda. Una vivienda no es un hotel, una vivienda no es un albergue para trabajadores, una vivienda no es un sitio donde puedas venir de vacaciones una o dos veces al año, y este es el primer paso que tenemos que dar para salir del hoyo. Las viviendas tienen que volver a ser alojamientos para las personas que vivimos en la isla, las cuales ahora mismo pues estamos siendo expulsadas.
2: Es pot sol·licitar l'ajuda del bo de lloguer fins al dimarts 30 de setembre.
0: Dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys han estat ingressades en estat greu a l'Hospital de Son Llàtzer després de ser trobades inconscients a la seva habitació d'un hotel de la platja de Palma. La causa, segons les primeres investigacions, podria ser una intoxicació per monòxid de carboni.
2: De fet, els bombers de Palma han detectat nivells elevats d'aquest gas dins l'habitació, que no fa olor i provoca mal de cap, vòmits i pèrdua de la consciència. També ha resultat afectat lleument un vigilant de l'establiment. Per prevenció, s'ha evacuat l'hotel, preventir l'olor, i tot i que a hores d'ara els clients ja han tornat a les seves habitacions, excepte a la planta baixa, que queda precintada. La policia investiga els fets, s'apunta, com dèiem, a una mala combustió de la caldera d'aigua calenta que hauria filtrat el gas pels conductes de ventilació.
0: I encara un altre punt en successos. Una dona de 28 anys ha resultat ferida greu aquesta matinada en un accident frontal entre un turisme i un camió de la recollida de fems a la carretera que enllaça Eivissa i Sant Josep. Es troba, això sí, estable al servei d'urgències de l'Hospital Can Vises.
2: Per causa que investiga la Guàrdia Civil, el turisme hauria envaït el carril contrari i xocat contra la part del davant del camió. Els bombers han hagut d'escarcerar la dona, que ha quedat totalment que ha quedat atrapada dins el vehicle, que ha quedat totalment destruït. La carretera ha estat tallada en els dos sentits, entre les rotondes de Can Bellotera i la Puríssima, mentre es feien les tasques d'extracció i netatge.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Compte enrere perquè Menorca pugui limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Consell modificarà aquest dilluns la llei de reserva de biosfera per tenir així el marc legal necessari per aplicar aquesta restricció.
2: Una mesura que no afectarà els residents de les illes, els treballadors de temporada i tampoc els propietaris de segones residències. El president del Consell menorquí, Dolfo Vilafranca, defensa que es tracta d'un canvi tècnic i necessari per aplicar la limitació en garanties legals.
8: Hi havia competències que no són d'Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, o sigui, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I, per tant, era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complia, no? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en es compliment, no? Diguem, amb multes que eren molt poc quantioses i, per tant, també s'ha modificat això.
2: Després de la modificació de la llei, s'haurà de concretar quants vehicles poden entrar a Menorca i durant quins mesos s'aplicarà la restricció.
0: I a Formentera, el Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar, aprovat inicialment pel Consell Insular, ordenarà urbanísticament aquest nucli i permetrà completar els serveis pendents amb millores en els carrers, els aparcaments i les xarxes d'aigua i sanejament. Ens ho explica Elena Trinidad.
9: L'expedient per desenvolupar el pla d'aquest nucli es va iniciar l'any 2017. Amb ell es pretenen aconseguir millores en els vials, aparcaments, infraestructures i serveis bàsics. Ho explica el conseller de Territori i Infraestructures de Formentera, Javier Serra.
10: Que suposarà la reforma i millora dels vials, de les voreres, dels aparcaments, de l'enllumenat, de serveis en general, a més de millorar la mobilitat a l'interior del nucli, així com la cessió en el Consell de les infraestructures i espais lliures corresponents.
9: Després d'una aturada de 9 anys, el Consell ha reactivat el projecte que deriva del desenvolupament d'una unitat d'actuació que han d'impulsar els promotors.
10: Passarà a exposició pública durant un mes i llavors portaran al plenari per l'aprovació definitiva. Una vegada s'aprovi definitivament, ja la propietat podrà acabar de desenvolupar totes les obres que té que fer de millora i esperam que sigui durant l'hivern que ve.
9: Veïns i treballadors de la zona veuen les actuacions necessàries.
11: Una reforma se li vendria bé perquè està de molt muchísimos baches, la gravilla y tú haces la rueda de los neumáticos pedazos y luego la dirección porque se contradice, porque como tengo un lado coche no puede moverte.
12: Els lloguers estan damunt la carretera, els cotxes aparquen damunt la carretera, els autobusos no poden passar, els taxis tampoc i a més desfan el cotxe. O sea, si de veritat s'ha provat per fer uns aparcaments i tal, benvingut siga, però jo ho vull veure, perquè no sé on es faran aquests pàrquings.
9: El pla no preveu incrementar les places turístiques, sinó ordenar i completar l'àmbit urbà existent, segons han remarcat des del Consell de Formentera.

0: El govern ha aprovat un nou decret per actualitzar i simplificar la normativa de les 16 confraries de pescadors de les Balears que regula el funcionament d'aquestes entitats des de 1995.
1: La nova norma incorpora les aportacions dels mateixos professionals de la mà i adapta la regulació a les noves formes de fer feina, especialment pel que fa a la burocràcia, ho explica el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, en declaracions al programa La Gran Vida.
2: No s'hagin tant de paper, dir que moltes coses ja les puguin fer d'una altra manera, que les coses ja vagin més senzilles, aprofitar les noves eines i fer tota aquesta feina. I la veritat, entre ells també la burocràcia interna dins la seva organització també se simplificarà.
1: Aquest decret per a les confraries també modifica altres normes relacionades amb el busseig professional i recreatiu. A les Balears hi ha una setantena de centres de busseig i els canvis adapten la normativa autonòmica a l'estatal i potencien la col·laboració amb entitats científiques.
2: Per exemple, la normativa estatal ja havia llevat la necessitat de certificats mitges, havia llevat sense necessitat d'haver de tenir unes càmeres hiperbàriques per poder practicar aquestes modalitats, aquest esport, en una paraula. Tot això se regula, s'incorpora a la normativa autonòmica i torna a ser el mateix, un tema de simplificació administrativa, de llevar burocràcia, anar per aquesta dinàmica que el govern està apostant per les declaracions responsables i la facilitat en les tramitacions.
0: I seguim a la mà perquè a partir de dimarts, dia 1 de setembre, comença la temporada del raó a les Balears, que s'allargarà fins al 31 de març. La població d'aquesta espècie, hem de dir, es troba plenament recuperada després de dècades de vada.
1: A partir de demà es podran capturar fins a 50 exemplars per persona i dia a totes les illes, a excepció de la zona de protecció de les Malgrats, on es podrà pescar fins dia 1 d'octubre. La inspecció pesquera intensificarà els controls, per cert, a les principals zones de pesca per prevenir les captures que no compleixin la normativa.
0: I avui és dia d'anar a la platja, ho han dit en començar els titulars amb la previsió del temps. Fa bon dia, fa sol, i l'Ajuntament de Capdepera estrena un nou sistema de bandera de llamps per alertar els banyistes del risc de tempesta elèctrica. El municipi vol reforçar la seguretat a les platges del municipi. Ens ho explica Pere Morell.
3: Són just a Cala Mesquida, on l'any 2022 varen morir dos turistes a causa d'un llamp. La introducció d'aquesta bandera és tan recent que avui, que la mà està totalment en calma i plana, quan els socorristes l'han hissada per mostrar-nos-la, més d'un s'ha sorprès.
4: Te la confundido con la bandera pirata, pensaba que estaba diciendo que venían piratas. Luego, porque viste el rayo.
5: Hay mucho pirata, además, por ahí.
3: Aquesta senyalització ja existeix a Sóller i a partir d'ara estarà present a totes les platges de Capdepera. Núria García és la batllessa de Capdepera.
6: Estan a totes les platges d'en vigilància. Cala Mesquida, Son Moll, Cala Gué, totes les que tenim vigilància estan posades. Aquesta bandera sempre ha d'anar acompanyada o bé en la bandera groga o bé en la bandera vermella, depenent de l'estat de la mà. El que sí que t'avisa és d'esperill de risc elèctric.
3: Però saben els banyistes què significa aquesta bandera? Ho hem volgut comprovar i la resposta està bastant clara, no gaire.
7: Clar, home, ens hauríem de saber que existeixen aquest tipus de banderes i que és un perill, que avisen de qualta cosa, no? Que alerten d'algo.
8: Sí, sempre que la gent sepa para què és, perquè al final és una bandera negra i impacta un poc, la poden confundir perfectament amb qualsevol altra cosa. Aunque, bueno, hay un rayo, ¿no?
9: Y es muy importante que nos informen, por lo menos que sepamos si quedarnos o salir corriendo.
3: Capdepera estrena així una nova senyalització que vol reforçar la seguretat a les seves platges. I els socorristes demanen un desig, que aquesta bandera s'acabi estenent a totes les platges de Mallorca.
10: Informatiu migdia.
0: Dues i de set minuts, més notícies en format breu, nacionals i internacionals. Darrera hora de la situació a Ceuta avui, que fa 30 dies de l'entrada de milers de persones des del Marroc. La Guàrdia Civil ha localitzat aquest vespre a la mà i prop de la costa el cos sense vida d'un jove d'origen subsaharià. Pensen que feia poc que s'hauria llançat a l'aigua des de terra del país veí o també des d'una embarcació i no va poder arribar a la vorera.
1: A tot això, l'Associació Pro Drets Humans Andalusia ha exigit la protecció immediata a la ciutat autònoma dels menors d'edat. A més, quatre migrants dels que entraran en territori espanyol el 30 de juliol han estat expulsats per ordre judicial després de ser detinguts per agressió de tres agents de la Guàrdia Civil que els demanaren identificar-se, això després, segons l'agència EFE, que haguessin amenaçat veïnats de Ceuta i després d'atribuir-los també la possessió d'armes blanques.
0: I a Rússia ha anunciat una campanya d'atacs massius contra el sistema energètic d'Ucraïna enmig de l'escalada de la guerra entre els dos països.
1: El Kremlin ha volgut justificar també avui els bombardejos en massa dels darrers dies contra el territori ucraïnès. Per exemple, el que divendres va deixar 38 ciutadans morts a Butxa en fer blanc en un dipòsit d'armament. Ha dit el portaveu de Putin, Dmitri Peskov, que és la resposta a uns atacs que ha qualificat de sistemàtics i contra infraestructura civil de la retaguàrdia russa.
0: I encara un darrer punt, Islàndia no reprendrà les negociacions d'integració a la Unió Europea.
1: Els islandesos han votat en referèndum que s'estimen més quedar com estan, fora de l'aliança, o han fet en un referèndum en el resultat del qual hem conegut a primera hora d'aquest diumenge, i en què el no s'ha imposat el sí, amb el 52% dels vots emesos en contra, front als 47% a favor.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Comença la nova temporada aquí, a Ivetres Ràdio, que ens atam demà mateix amb una programació renovada, però que se sustenta sobre els mateixos pilars, uns fonaments que són els serveis informatius i els esports. Els canvis es notaran especialment als hores baixes.
1: Hores baixes que començaran a partir de les 3 del migdia amb Tèntol, com fins ara, però que a partir de les 5, atenció, passarà el relleu una hora més prest del que era habitual als companys de Xiu Xiu, que vos explicaran els secrets de les illes fins a les 7, quan arribarà l'informatiu vespre. I després, novetats també. Entre avui i demà passa de 8 a 10 hores, de 8 a 10 del vespre, i a darrera hora cedirà l'antena al món de la cultura, la música, les estrenes, el teatre i el cinema, amb l'Aviador, amb Rafael Gallego, que farà el programa de les 10 a les 11.
0: I, per suposat, també programes nous, una estrena que s'incorpora a la nit del cap de setmana. És Ni Fake ni Fum, amb una mirada crítica a l'actualitat.
1: També programes de demanda, com el que podreu escoltar ja aquest setembre, La Campana, un videopodcast que parla sense tabús amb nins que han patit càncer. Però això no és tot, com explica el director d'Ivetres Ràdio, Dani Barjacoa.
2: Hi haurà més estrenes que anirem explicant els pròxims mesos, però que completaran l'oferta radiofònica d'Ivetres Ràdio, que el que pretén és seguir estant a prop de ciutadans, a prop dels oients, que continua reivindicant el seu espai, la seva proximitat, i que esperem que agradin a tota la nostra audiència.
3: Com si l'altura ho fes tot més gran.

0: anys que se'n van.
1: Es compleixen 90 anys de la Guerra Civil Espanyola i el municipi d'Artà ret homenatge als 11 veïnats que van perdre la vida en un dels primers bombardejos d'aquest conflicte. S'ha programat tot un cicle amb xerrades, una ruta pels punts afectats i també el testimoni dels familiars d'aquestes víctimes.
2: Va passar el 31 d'agost de l'any 36, quan dos projectils llançats per l'aviació italiana varen impactar damunt el poble, provocant importants danys i deixant una pèrdua a moltes famílies artananques i d'arreu del Llevant mallorquí. Paula Ginart és regidora de Patrimoni d'Artà.
3: Molt importants, perquè tothom té una pèrdua i els descendents de les víctimes han de tenir molt present sempre aquest fet. El germà del meu padrí és una de les víctimes dels bombardeig i que nostre sempre se n'ha parlat del tio Vial que va morir a les bombes. Vull dir, és un pep, va ser un fet bastant traumàtic. Hi ha famílies que varen perdre dues i tres persones de la mateixa família. Vull dir, va ser molt traumàtic.
2: A totes aquestes víctimes de les bombes a Artà se'ls recordarà, se les recordarà amb una ofrena floral a partir de les 10 de demà de matí, del matí en el dia i hora exactes en què van caure les bombes. El lloc escollit és davant la plaça placa commemorativa on estan enterrades les víctimes. L'historiador Toni Picazo es posarà al context de fets en una xerrada dissabte que ve al Teatre d'Artà abans de la taula rodona amb els familiars.
4: Pensa que estaven en guerra civil. Hi havia la por de republicans de que els represalien. Hi havia la por també de les famílies, del poble, que tornessin a repetir aquella situació de bombardeig. Hi havia la por per desembarcament d'en Baró, que també estava molt a prop, a la zona de Sant Cervera. Per tant, hi havia, era un moment en què hi havia moltes parts.
2: El debat sobre què bombardeig Artà continua viu amb opinions confrontades sobre la intenció.
4: El que varen dir la autoritat d'aquell moment és que va ser un accident, que va ser per error. Això és la versió oficial. Jo tinc els meus dubtes que els italians s'equivocassin tant. Penso que estaven fent proves. Fins a quin punt aquest bombardeig ja era efectiu damunt població civil. Que primer va ser aquí, després serà ja a gran format seria en el País Basc, no? Com que tenen que Guernica.
2: En l'anterior legislatura, el govern va iniciar un expedient per dedicar pedres de la memòria a les 11 víctimes mortals de les bombes de la Guerra Civil a Artà. L'Ajuntament d'Artanc, però, no ha rebut a hores d'ara cap notificació i la iniciativa segueix en marxa com a gest al record d'uns veïnats que van perdre la vida.

0: I encara un darrer punt de la cultura. Ha començat a Eivissa el Festival Internacional de Música Clàssica Eivissa Concerts, que fusiona partitures de Bach i de Vivaldi amb els ritmes brasilers de Johann Sebastian Rio Orchestra. És la 8a edició d'aquest cicle que compta amb Linus Roth al violí. Ho explica, de fet, el violoncel·lista Matius Secato.
1: Y cuando conocimos, probamos tocar algo juntos y él se enamoró de la orquestra y nosotros de él. Entonces surgió la idea.
0: Amb aquesta opció de la cultura, arribam a les 2:24. Una pausa per la publicitat i tot d'un als esports.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
4: El Real Mallorca rep a les 7 la visita del pitjor equip de la categoria, el Ceuta, amb la necessitat de no fallar davant dels seus seguidors i oblidar el més aviat possible la derrota de dilluns a Granada, un partit on no hi serà Mateu Morey, habitualment no jugador del Girona, ni els lesionats, que ja n'hi ha uns quants, Abdon Prats, Arnau Puigmal, Justin Calumba i també la presència de Jan Salas, que no hi serà, amb lesió de llarga durada, i també per decisions tècniques no hi serà Dani Luna, i el darrer fitxatge, Alberto Moreno, encara fora de forma. El tècnic local Luis García no vol confiances, respecta molt a un rival que, recordem, ha encaixat 7 gols en 2 partits i encara no ha puntuat.
5: En esta categoría no te puedes fiar absolutamente de nada. Respetar muchísimo al rival, que es un rival que tiene sus armas, tiene buenos futbolistas y encima tiene una idea de juego marcada desde hace muchos años, con lo cual nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño.
4: Sergi Darder torna a la convocatòria una vegada superat un procés víric i el central Suamoro també després de complir partit de sanció. Pel que fa al Ceuta, va arribar a l'illa al voltant de les 3:30. Tractarà avui d'enxufar-se a la competició. Ho tenim molt difícil, i no només pel tema esportiu. José Juan Romero és l'entrenador del conjunt visitant.
6: Como decía la temporada pasada y incluso más digo esta, vamos a tener que remar muchísimo, muchísimo, porque, bueno, porque las situaciones son las que son y una vez más tenemos un reto muy complicado, muy, muy complicado, pero a la vez apasionante, ¿no?
4: El darrer present del Ceuta en Lliga Mallorca data del 26 de novembre de 1967 a segona divisió a l'estadi Lluís Sitjà. El marcador va ser d'empat a 0. Des de llavors, el club visitant, que es deia Club Atlètic Ceuta i posteriorment Societat Esportiva Ceuta, va desaparèixer fins en 2 ocasions i actualment es denomina Agrupació Esportiva Ceuta. Real Mallorca-Ceuta, avui a les 7 són molts. Això sí, 2 hores abans, a Ivetra Ràdio.
7: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
8: En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera a Eivissa.
7: El de Luis García rebrà el coé de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
9: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
7: I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
8: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí.
10: Vinga, avui rebràs.
8: Avui rebràs.
7: Sent Esports 3 en joc a Ivetra Ràdio.
4: Més futbol, l'Eivissa juga avui, debuta davant de l'Antequera, el Nou Molí, quan siguin les 7, també a la mateixa hora que el Real Mallorca-Ceuta. Sentim el seu tècnic a la prèvia del partit valorant la dificultat del grup segon de Primera Federació.
11: A partir de ahora, está claro que ya con la liga en marcha, pues sí que empiezas a mirar y empiezas a comparar un poco plantillas y situaciones. Creo que es un grupo muy fuerte, sobre todo porque, bueno, pues hay equipos de muchísima entidad que quizá otros años, pues ese nombre de la entidad no iba en relación con la plantilla que habían formado, pero creo que este año pues sí que hay grandes plantillas.
4: En ciclisme, recordem que entre les 12 i mitja disputa la novena etapa de la ronda espanyola de la Vuelta a Espanya entre la Vila Llorosa i el cim d'Aitana en 187,4 quilòmetres de llargària, i on l'artenenc Enric Mas tratarà de defensar el mallot vermell que va aconseguir ahir per la caiguda de, precisament, d'Ade Pogacar, el Primo Roglic, a un minut del mallorquí, i l'hostia Félix Gall són els principals perills, en aquest cas a un minut i 11 segons. I recordar que la cursa Moto2 a Motorland corresponent al Gran Premi d'Aragó, segona plaça per Izan Guevara, que retalla punts i ja està només 32 i mig del líder Manu González. En disputa ara la cursa de MotoGP. Amb aquest apunt el deixam. Fins aquí els esports. Tornem a les 5.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, classes.

Tot una perla musical per arrencar el collage sonor del cap de setmana de la Ràdio Autonòmica. Així hem encetat Òrbita 3, temps de ràdio que tinc el gust de presentar des de fa 20 anys, orbitant amb tu. Un autèntic plaer compartir cançons i continguts davant del micròfon Tito Fuster. Aquesta peça du per títol Yeri Yeri i és la cantautora menorquina Anna Ferrer. El seu darrer treball discogràfic, Pa, una feina excel·lent que podrem tornar a gaudir en directe aquest imminent mes de setembre, dia 11, a Menorca, en el claustre de Mo. Serà la quarta edició del FITIM, Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca. A motiu d'aquesta actuació, l'artista maonesa serà la protagonista d'aquests primers 30 minuts de programa. Per tant, farem un petit especial i monogràfic en el seu àlbum Pa. En el seu interior trobam joies com ara aquesta, Laia.

Pues m'asseny i dones bon dia i les tres padres nostres i les cinc a llum. I quan me despedeix sempre li dic si vull una cosa o una altra li deman i al final li dic ajuda-nos que trobis que fa més falta de la família, perquè quan en tenim un que no està bé, tenim un altre. I després sempre li dic que li digis que estigui amb gent que se l'estima realment.

0: cielo lo que mi alma dormida. No veo al cielo lo que mi alma dormida.
1: Hola, som Nana Ferrer i estic presentant el meu disc Pa, que surt a l'abril del 2026, però que s'estrena en format directe a l'octubre del 2025. I és un projecte que faig per retre homenatge a l'ofici que m'ha precedit i que ha precedit les quatre generacions anteriors del meu llinatge patern. Venc de família de forners i jo decideix no continuar amb aquest ofici per dedicar-me més a música. I faig aquest projecte per retre homenatge en aquest ofici i també per intentar descobrir de quina manera jo puc ser fornera sense fer pa i puc ser fornera fent música. Com puc aprendre la filosofia d'espai i aplicar-la en aquest món creatiu i de art escènic i musical en el que me dedic. En el disc sentireu sons de sobrador. Per fer la producció d'aquest disc, el primer que vam fer va ser anar a sobrador i gravar les diferents màquines mescladores que empra la meva família per mesclar grans quantitats de farina i aigua, i també gestos manuals que surten d'ells mateixos per fer la reposteria balear que tenim, així com portes de congeladors o fins i tot gestos de fer net que els hem integrat per contextualitzar sonorament tot aquest treball musical que hem fet en Pa. I pots escoltar les meves cançons i la meva música durant el cap de setmana a Òrbita 3.

les noves tendències que es mesclen en ritmes tradicionals i populars de Menorca. És l'autora Anna Ferrer, que protagonitza aquesta primera part d'Òrbita 3. Estan fent un monogràfic del seu darrer àlbum, Pa, com ella mateixa presentava fa uns instants. Una de les artistes contemporànies més representatives de Menorca entén el teatre com un art viu, obert i en constant moviment. Serà convidada d'honor de la quarta edició del FITIM, Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca. Es durà a terme en el claustre de Mo el proper 11 de setembre. Des de l'organització i el festival indiquen que oferirà un concert performàtic que dialoga de forma directa amb la proposta del FITIM. Pel que fa a aquest darrer treball discogràfic, com ella mateixa presentava, Anna Ferrer, filla, neta, besneta i rebesneta de Forners, nascuda a Mo l'any 1993, ha crescut entre sacs de farina, cartons d'ous i màquines de pastar. Després d'una profunda digestió d'aquesta herència, decideix interrompre la tradició fornera i es dedica a la música, a cantar, i aquest darrer àlbum en fa una proposta musical i tot un homenatge en aquest ofici. Una cançó més d'Anna Ferrer, aquesta du partito Los Panes, Los Hijos. Actuarà en el claustre de Mo proper 11 de setembre en el Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca.

0: llanto, un espanto, mi manto, un delirio. Le canto tu llanto, un espanto, mi manto, un delirio. Le canto tu llanto, un espanto, mi manto, un delirio. Le canto tu llanto, un espanto, mi manto.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster.
2: IB3 Ràdio és música.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
4: Uns segons i arriba el butlletí informatiu de les 3. 4 minuts d'informació, ens posem al dia i tot d'una encetarem sessió de migdiada. L'estil protagonista, el jazz i les seves fusions i variants. Gràcies per ser a l'altra banda del receptor. Després del butlletí informatiu, seguim en òrbita.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. A Eivissa, la protesta contra la massificació turística ha pres avui un format festiu. L'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una xindriada popular a Cala Saladeta, Sant Antoni, per reivindicar que els residents puguin continuar gaudint dels espais públics durant els mesos d'estiu. Prop d'un centenar de veïnats han ocupat des de primera hora del matí una de les platges més concorregudes de l'Illa, entre proclames com «Ses vostres festes maten ses feixes» o «Miris on miris, tots són guiris». Han llegit un manifest en defensa del territori i de l'ús públic de la costa. Escolta'm l'opinió dels assistents a la protesta i també la reacció d'una turista que avui visitava aquesta platja.
2: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
3: No estem en contra del turisme, perquè nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
4: Si és perquè te molesta que vengas entre d'altres sitios, tu no viajas. La verdad, esa es mi opinión. Yo no soy de aquí, tampoco quiero ofender a nadie de aquí, pero yo soy de Cádiz y yo también lo sufro.
1: I Menorca continua avançant per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Aquest dilluns el Consell modificarà la llei de reserva de biosfera per dotar la restricció de la seguretat jurídica necessària. Un cop aprovat aquest marc legal, el ple haurà de concretar el límit exacte de cotxes i els mesos d'aplicació d'una mesura que no afectarà els residents de Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, insisteix que és un canvi tècnic indispensable.
5: Que hi havia competències que no són del Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, o sigui, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complien. No? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en el compliment, no? amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
1: Més temes. Dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys es troben ingressades en estat greu a l'Hospital de Son Llàtzer a causa d'una intoxicació per monòxid de carboni a un hotel de l'Arenal, a Palma. Les alarmes van saltar després que les seves amigues en denunciessin la desaparició, ja que feia més de 24 hores que no tenien cap notícia d'elles. En accedir a la seva habitació, els serveis d'emergència les van trobar completament inconscients i sense respondre a cap estímul. Un vigilant de seguretat de l'establiment també ha resultat afectat de caràcter lleu. Segons les primeres investigacions de la Policia Nacional, la causa seria una mala combustió de la caldera d'aigua calenta que hauria filtrat el gas a través dels conductes de ventilació. Els bombers de Palma van evacuar l'hotel per ventilar-lo completament i actualment els hostes ja han pogut tornar als seus dormitoris a excepció de la planta baixa que ha quedat acordonada. I un darrer apunt en clau internacional, perquè un vaixell de passatgers amb 267 persones a bord s'ha enfonsat al nord de l'illa de Xipre, de la part turca. En aquests moments s'estan duent a terme les tasques de rescat, ja que han permès localitzar 159 persones, però per el moment sí que s'ha confirmat 6 morts i el batlle de la ciutat on es dirigia aquest vaixell ha alertat de que la situació és molt greu. Es desconeixen per el moment les causes que han provocat aquest accident. I amb això és tot. Més actualitat informativa a les 4 en punt. Torna ara Tito Fuster amb Orbit 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

En les sessions de migdiada d'Òrbita 3 sona el so nostàlgic del jazz i els seus estàndards. En aquest mosaic sonor també t'oferim les diferents variants i fusions del món jazzístic. Tot i que la selecció d'aquest darrer diumenge del mes d'agost et propos un tast de perles musicals històriques, temes que s'han convertit en imprescindibles en la història del jazz. Com a primera referència, hem escoltat a un dels millors contrabaixistes, Paul Chambers, 1935-1969, conegut per la seva habilitat per tocar el contrabaix amb una afinació perfecta i, a més, va ser membre del quintet de Miles Davis, que també sonarà en aquesta selecció eclèctica. Davant de micròfon, Tito Fuster, presentant les cançons i en selecció de continguts. Continuem amb Dave Brubeck Quartet.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be lonely. Amb Tito Fuster.

La fibra sensible de peces com ara Baia, Stan Getz i Charlie Bird. Noms en majúscules que són part d'aquest recorregut eclèctic transitant per el so nostàlgic del jazz, noms, referents i figures rellevants del jazz facturat i produït al segle passat. Dos autèntics fenòmens que en la dècada dels anys 60 varen quedar prendats i meravellats per la bossa nova brasileira. El so càlid del Brasil el varen reconduir i mesclar amb el jazz nord-americà. D'una banda, el saxofonista Stan Getz i el guitarrista Charlie Bird, responsables de donar a conèixer la febre de la bossa nova a nivell internacional, primer en els Estats Units, i després crear aquell cèlebre àlbum col·laboratiu Jazz Samba de 1962, creant època i tendència. Escoltam ara l'exquisita Desafinado.

0: Watermelon Man, una de les composicions més cèlebres de Herbie Hancock, un verdader estàndard del jazz i un mestre de la fusió. A principis de la dècada dels anys 60, signa per al segell discogràfic Blue Note Records i publica a l'impecable Taking Off, en el seu interior, aquesta perla que ha passat a la història i que és part de la selecció eclèctica d'aquesta sessió de migdiada on el tempo jazzístic és protagonista. Fem ara una pausa i en la tornada arriba el mític Miles Davis, que enguany es compleix el centenari del seu naixement.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
3: En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
2: El de Luis García rebrà el coé de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
4: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
2: I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
3: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí. Guaiona.
5: Vinga, avui rebràs.
3: Avui rebràs.
2: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
1: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3. Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: de recurrent i històrica Milestones, gravada l'any 1958 per Miles Davis, un himne fonamental a la història del jazz que va marcar la transició del bebop cap al jazz modal, la corrent que Davis va consolidar un any després quan va publicar el llegendari King of Blue.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Miles Davis, el gran trompetista, un dels essencials d'aquest 2026 d'Òrbita 3, amb motiu del centenari del seu naixement. Acabam d'escoltar un take, una peça alternativa d'aquesta mítica Milestones. I completarem aquesta sessió de migdiada amb Old Blues, un altre clàssicàs del seu repertori, per arribar a les 4. Després del butlletí informatiu, seguirem orbitant. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El nombre de persones que s'autoprohibeixen l'entrada als establiments de joc marca un nou rècord a les Balears. Segons les darreres dades del govern, ja són 359 les persones inscrites, 323 homes i 36 dones, que han vetat l'accés a casinos, bingos i sales d'apostes per fer front a la ludopatia. Una xifra que no atura de créixer, passant de 230 usuaris el 2024 als gairebé 360 actuals, que dèiem. Inscriure's en aquest registre autonòmic és gratuït i, de fet, és un requisit obligatori que demana Projecte Home per iniciar la teràpia. Les baixes, en canvi, són testimonials. Enguany només se n'ha demanat una, en part perquè cancel·lar la prohibició té un cost de 235 euros. Els experts recorden que aquesta autoprohibició és una primera línia de defensa eficaç, però no l'única. Escoltam la terapeuta de Projecte Home, Olga Oliver.
2: Aquesta persona té moltes dificultats de poder manejar aquestes ganes intenses de jugar. Llavors, l'autoprohibició no és la solució, però és una barrera molt important que ajuda molt a controlar els estímuls que poden desenvolupar una addicció.
1: I ahir vespre, Binissalem va triar els joves que representaran la vila en la 60a edició de la Vermada. Francina Mollà va ser escollida primera vermadora, acompanyada per Blanca Isern com a segona vermadora. Pel que fa als lots, Miquel Àngel Beltran va ser proclamat primer vermador, juntament amb Andreu Martí i Joan Cladera, segon i tercer, respectivament. Unes eleccions entre joves de 17 anys, que enguany van registrar un rècord històric de participació, amb més de 1.600 vots, són 300 més que l'any passat. I B3 tenia la intenció d'entrevistar els guanyadors, però ni l'empresa que organitzava l'acte ni l'Ajuntament no van permetre parlar als joves amb els mitjans de comunicació. I més temes. L'Ajuntament de Capdepera estrena un nou sistema de bandera de llamps per alertar els banyistes del risc de tempesta elèctrica. El municipi vol reforçar la seguretat a les platges del municipi, on l'any 2022 varen morir dos turistes a causa d'un llamp a Cala Mesquida. La introducció d'aquesta bandera és tan recent que quan els socorristes l'han hissada per mostrar-nos-la, més d'un s'ha sorprès. És una senyalització que ja existeix a municipis com Solla i que ara el consistori gavellí també ha decidit incorporar. Núria García, és la batllessa de Capdepera.
3: Estan a totes les platges d'on vigilància. Cala Mesquida, Son Moll, Cala Agulla, totes les que tenim vigilància estan posades. Aquesta bandera sempre ha d'anar acompanyada o bé en la bandera groga o bé en la bandera vermella, depenent de l'estat de la mà. El que sí que t'avisa és d'esperill de risc elèctric.
1: Més temes. Una dona de 28 anys es troba ferida greu, tot i que estable, a Can Misses, després d'un xoc frontal entre el seu cotxe i un camió de fems a la carretera de Sant Josep a Eivissa, aquesta matinada. La Guàrdia Civil investiga per què el turisme ha envaït el carril contrari abans de la col·lisió. El vehicle ha quedat completament destrossat i els bombers han hagut de rescatar la conductora del seu interior. El tram entre les rotondes de Can Bellotera i la Puríssima han hagut de quedar tallat en els dos sentits durant els treballs d'emergència i neteja. I en clau internacional, les autoritats han elevat a més de 800 els morts per la violenta riuada d'aquest dimecres a la frontera entre el Nepal i la Xina. A més, el nombre de desapareguts ja supera els 3.000 entre dos països, amb centenars de turistes estrangers, entre ells inclosos almenys dos espanyols. Més de 19.800 efectius de l'exèrcit i la policia continuen les tasques de rescat del país i fins ara s'han aconseguit rescatar prop de 9.000 persones, mentre els hospitals comencen els primers enterraments davant la impossibilitat d'identificar molts dels cossos. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 5 en punt. Continua ara Tito Fuster amb Barbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El punt melancòlic i ple de sentiment de la cantautora mallorquina Carme Vives, que encata una sessió més de Òrbita 3, la coctelera sonora de la ràdio pública que ambienta aquest calorós estiu 2026 i que pots escoltar durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre, les cançons protagonistes aquestes que tinc el gust de seleccionar i presentar davant del micròfon Tito Fuster. Acabam d'escoltar i punxar el pop suau de Carme Vives perquè actuarà aquest proper divendres, dia 4 de setembre, a La Fornal, Manacor. La cantant i compositora tot just acaba de publicar el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals. Recordar que Carme és la vocalista del grup també de Manacor, Reina. Així abordam aquesta sessió d'actualitat. Farem un cop d'ull a propostes pel que fa a música en directe per acabar aquest mes d'agost i començar l'imminent mes de setembre. I seguim amb una altra cantautora. En aquest cas, la catalana Judit Nederman. Actua avui vespre en el Llevant de Mallorca, a Sant Llorenç, concretament a la plaça de l'Església de Son Carrió.

0: La dolça veu i proposta de la catalana Judith Nederman i aquesta canta. Avui actua a Mallorca. Aquests dies ha actuat a Menorca, ahir ho feia a Pollença, Mallorca, i avui la cita a la plaça de l'Església de Son Carrió, en el Llevant de Mallorca, Sant Llorenç. La seva actuació prevista a partir de les 8:30 del capvespre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I si ara mateix òrbites des de Menorca, el de Ciutadella, Cris Joanico, actuarà aquest proper divendres amb la seva banda en el Jazz Bar del Port de Ciutadella, presentant aquest darrer treball, Rosa dels Vents, un disc dedicat en els 8 vents del món, i escoltam ara aquesta cançó dedicada en el vent de Gregal, tot mirant aquest paisatge amb la col·laboració de la mallorquina Emma de Mar.

Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat amb els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada amb un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. Cadascuna d'aquestes cançons està inspirada amb aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adur cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.

0: El ciutadellenc Chris Joanico, que actuarà amb la seva banda aquest proper divendres, dia 4, en el Jazz Bar del Port de Ciutadella.
1: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: Ses òrbites en sincronia.
0: Les noves propostes del talent balear sonen durant el cap de setmana a Òrbita 3 i també artistes consolidats, com ara Chris Joanico, que escoltàvem fa uns minuts, o Daniel Higiénico i la seva La Quartet de Mayo Band. Actuaran aquest proper divendres, 4 de setembre, a sa Factoria de So a Santa Maria, Mallorca.
3: Bueno, no comencem aquesta ronda, la pago jo.

0: Estàs en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura.
6: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
8: En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
7: El de Luis García rebrà el coé de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
9: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
7: I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
8: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
10: Vinga, avui rebràs.
8: Avui rebràs.
7: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Yeah.

són els madrilenys Burning, que estan celebrant 5 dècades de rock. Segur has recordat a l'instant aquesta Mueve tus caderas, tema que no pot faltar en el seu directe previst a Lloseta, Mallorca, que és proper divendres 4 de setembre. Serà dins el marc de les festes patronals d'aquesta localitat mallorquina i, a més, amb entrada gratuïta. Burning, que estan celebrant el 50 aniversari d'aquell històric LP en directo, que es reediten i estarà disponible en format físic doble vinil, a més de doble CD i amb edició digital, i que llançaran la propera tardor amb col·laboracions com ara el difunt Jorge Ilegal i Coque Maya, entre d'altres. I un altre clàssic dels madrilenys.

0: Burning celebrant 5 dècades de rock and roll. Actuaran a Lloseta, Mallorca, aquest proper divendres, dia 4, i a més, amb entrada gratuïta.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més música en viu per aquests primers dies del mes de setembre. El pop-rock dels catalans Els Pets i els mallorquins Suassi actuaran a Binissalem el proper dissabte, dia 5.

Els Pets, que tornaran a actuar a Mallorca, serà dissabte, dia 5 de setembre, a Binissalem, directe com a segona part de la seva gira Cantant les 40, celebrant el seu 40 aniversari. També hi seran els mallorquins Suasi.

0: Hola, som en Pep Suassi, de Suassis, i aprofit per donar molts anys i felicitar a Òrbita 3, Tito Fuster i a tota la seva audiència per aquests 20 anys. Esperam que siguin molt més. Gràcies, Tito, per donar suport a la música de casa nostra.
1: IB3 Ràdios, música.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: ¡Tremendo Barcelona! ¡Muchísimas gracias!
1: El pop electrònic de Dorian, que celebren 20 anys de trajectòria. Aquest proper dimecres, dia 2 de setembre, podrem gaudir del seu directe en el claustre de Mo. Acabam d'escoltar tot un himne de la seva discografia, Qualquier Otra Parte, cançó enregistrada en directe en el Liceu de Barcelona. I canviem de referència musical. Aquest proper divendres, 4 de setembre, continua el cicle d'estiu El Eterno Verano, a les sales Gremi de Palma. Per aquest proper divendres, el cartell proposa Nofre Morell, Fera i els Peligro.

0: Aquí el Power Trio Peligro de Mallorca.
1: 20 anys orbitant a Òrbita 3.
2: Los malos mueren.
3: Efectivament, la música feta a les illes té el seu protagonisme quan Òrbita en Peligro actuaran a les sales Gremi de Palma aquest proper divendres. I si t'agraden les pulsacions guitarreres, el proper cap de setmana, a part d'aquesta actuació a les sales Gremi, Peligro també descarregaran els seus temes en el festival Mala Fama, històric local de la zona del reggae, que tornarà a reunir sobre l'escenari Intelligence, noves propostes com ara Baf, Caspari, els ja esmentats Peligro, i com a caps de cartell, els de Getxo, el Inquilino Comunista i el seu característic noise pop guitarrer. Tot això, proper 5 de setembre, a partir de les 6 i mitja del capvespre, en el recinte de Can Cirera Prim, a Sa Pobla.
4: Estàs en Òrbita?
3: L'inquilino comunista per arribar en el punt horari de les 5 i completar amb aquesta primera part d'Òrbita 3 que has pogut sintonitzar per FM. A partir d'aquest punt horari arribaran els companys d'Esports 3 amb futbol a la sintonia de la ràdio pública. Si vols continuar connectat a les cançons, les punxaré a través del segon canal d'IB3, mitjançant la xarxa, a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils o bé entrant en el web ib3radio.com. Gràcies per orbitar. Davant de micròfon, Tito Fuster. Salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Les asseguradores hauran d'augmentar les indemnitzacions per les pèrdues a les collites de rem dedicat a vi a Mallorca. El Ministeri d'Agricultura ha revisat a l'alça els preus de referència, però la mesura només s'aplica a les denominacions d'origen, deixant fora la indicació geogràfica protegida. Aquesta decisió ha generat la satisfacció, les denominacions de Binissalem i Pla i Llevant, però ha provocat el malestar de la IGP Vi de la Terra de Mallorca, que duplica en superfície conreada les dues denominacions d'origen juntes i exigeix una rectificació immediata. El Sebastià Ordines, representant de la IGP Vi de la Terra.
2: Tornem a trobar una vegada més un greuge comparatiu qui bon les IGPs, les indicacions geogràfiques protegides, se tenen molt manco en compte que les denominacions d'origen. Les vinyes IGP se poden assegurar, però l'import assegurable és menor que si aquestes vinyes estan emparades per una DEO.
1: A Eivissa, la protesta contra la massificació turística ha pres avui un format festiu. L'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una xindriada popular a Cala Saladeta, Sant Antoni, per reivindicar que els residents puguin continuar gaudint dels espais públics a l'estiu. Prop d'un centenar de veïnats han ocupat des de primera hora del matí aquest espai. Entre proclames com «Ses vostres festes maten ses feixes» o «Miris on miris, tots són guiris», han llegit un manifest en defensa del territori i de l'ús públic de la costa. Són alguns dels assistents a la protesta.
3: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
4: No som en contra del turisme, perquè nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
1: Més temes. Es compleixen 90 anys de la Guerra Civil Espanyola i el municipi d'Artà ret homenatge als 11 veïnats que van perdre la vida en un dels primers bombardatges del conflicte. S'ha programat tot un cicle de xerrades a una ruta pels punts afectats i el testimoni dels familiars de les víctimes. Fou el 31 d'agost de 1936 quan dos projectils llançats per l'aviació italiana van impactar el poble, provocant importants danys i deixant una pèrdua a moltes famílies artenenques i d'arreu del Llevant mallorquí. Paula Llinart, regidora de Patrimoni d'Artà.
5: Molt importants, perquè tothom té una pèrdua i els descendents de les víctimes han de tenir molt present sempre aquest fet. El germà del meu podrí és una de les víctimes dels bombardeig i que nostre sempre se n'ha parlat el tio Vial que va morir a les bombes. Vull dir, va ser un fet bastant traumàtic. Hi ha famílies que varen perdre dues i tres persones de la mateixa família. Vull dir, va ser molt traumàtic.
1: A tots ells els recordarà demà amb una ofrena floral a les 10 del matí en el dia i l'hora exactes en què van caure les bombes. I les altes temperatures i el risc de foc afecten la celebració de festes de diferents municipis. Els correfocs i el llançament de focs artificials són activitats que es veuen a l'obligació de suspendre's i això afecta el dia a dia de les empreses d'aquest sector. L'Ajuntament de l'Aigua ha estat el darrer en anunciar la suspensió dels castells de foc de Randa que estaven programats per avui vespre. Tot i així, el sector no es mostra preocupat amb aquesta situació. És Toni Puigros, de Pirotecnia Jordà.
6: És una molèstia d'haver de fer un canvi de fetge. Tu ja tenies un personal contratat que tu ja li has de dir no em porta, venguis o tal. Que sí, que el negoci va igual. Simplement que una cosa que estàs avançat a fer-la potser dia 29 de juny la fas dia 20 de setembre.
1: Precisament amb motiu d'un correfoc, recordar que a partir de les 7 i mitja i fins a les 10 del vespre romandrà tancat el carrer d'Ausias Marc a Palma entre la plaça de Bullallà i Santa Pallassa. Aquesta és tota l'actualitat informativa pel moment. Us deixem ara amb la millor prèvia del partit del Mallorca contra el Ceuta a càrrec dels nostres companys d'Esports a Sant Lloc.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquesta setmana va començar malament. La derrota del Mallorca dilluns a Granada va ser un cop anímic. L'autèntica benvinguda a segona divisió. El que ens ha distret una mica és pensar en Ice Rage. El recordareu. És l'àrbitre que va dirigir el partit al Nuevo Los Cármenes, el que va fer sonar el seu xiulet enmig del corna del 2-0, però uns segons després no recordava res. Un fet clarament paranormal. A més, el col·legiat al·lucinava per les protestes de Raillo, Valiant o Arnau Tenas. Semblava, per la cara de l'àrbitre, que els jugadors del Mallorca haguessin sentit cacofonies. De moment, la federació l'ha enviat a la gelera. Aquesta jornada no xiularà cap partit. Suposam que Ice Rage aprofitarà el descans per escoltar el seu programa favorit, Font de Misteris.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3 en joc. Endavant, Toni Terrades.
0: Bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a la tercera jornada de Lliga Segona Divisió. El Mallorca té l'oportunitat d'acabar la setmana millor de com la va començar. Tot es va iniciar, ja ho sabeu, dilluns, amb la derrota per 2-0 davant el Granada. Però avui l'equip torna a jugar i ho fa a casa. A partir de les 7 rebrà a Somoix el Ceuta, un rival, Marta Sampas, que no ha iniciat gens bé el campionat.
3: El Ceuta és el coer de la segona divisió amb 0 punts. Ha perdut els dos partits disputats fins ara i són cridaners els 7 gols que ha rebut en contra, per tant sols un a favor. El Mallorca, ja ho sabeu, té 3 punts, va guanyar la primera jornada per 2-0 al Valladolid i va perdre pel mateix resultat dilluns a Granada.
0: Avui pot debutar a Somoix amb la camiseta del Mallorca el davanter Adam Buxa. Qui no ho farà encara, Toni Fuster, és el darrer fitxatge de l'equip, Alberto Moreno. Però, a part d'això, hi ha altres altes i baixes a la convocatòria, Toni.
4: Així és, Mateu Morey, per exemple, que és a punt de fitxar pel Girona. Dani Luna, per decisió tècnica i per lesió. Arnau Puigmal, Calumbà Júnior, Jan Sales i Adon Prats, que continua arrossegant molèsties físiques.
0: Torna Sergi Darder en aquesta convocatòria. El migcampista d'Artà és a la convocatòria. Veurem si disposa de minuts o no. Ja sabem, ens ho ha contat na Marta Sampas, que el Ceuta no ha començat bé la temporada, però a part d'això, Miquel Berger, que destacam del conjunt entrenat per José Juan Romero.
5: Que és un dels tres equips de la categoria que encara no ha sumat. Va caure golejat a Andorra i després Las Palmas el va guanyar l'Alfonso Murube. Avui la gran novetat és el debut a una convocatòria, possiblement també la titularitat de Pecha Román, lateral dretà. Tenen bases importants, com s'ha dit, Kenneth Mama i Kylie Coné, però el que no aconsegueixen és substituir les seves estrelles de la temporada passada. El context social que viu la ciutat no els ajuda.
0: No, evidentment no els ajuda. I després de l'espectacle paranormal d'Ice Rage a Los Cármenes, avui, més que mai, volen saber, José Sellers, qui serà l'àrbitre d'aquest Mallorca-Ceuta.
6: I d'avui xiula Somoix un recent ascendit, o millor dit, un retornat a segona divisió. L'andalús Abraham Domínguez Cervantes, nascut a Màlaga fa 39 anys, ha xiulat 3 partits al Mallorca, els 3 a segona divisió, amb 2 victòries i una derrota com a balanç. I atenció a aquesta dada, perquè sempre que ha dirigit el Mallorca a Somoix, els vermells han guanyat el Bar i serà el sevillà Luis Mario Milla Albéndiz.
0: Sempre està motivat, però avui convertirà aquest Mallorca-Ceuta en un autèntic espectacle radiofònic. Ell és en Joan Gabriel Bausà.
7: Un autèntic show, un espectacle de llums, color i música i so i el que faci falta. I ja sabeu que vosaltres sou els grans protagonistes d'aquest programa. La nostra audiència, ja podeu enviar missatges al 646-93-45. 0.
0: Són les 5 i 8 minuts de l'hora baixa. Avui vos acompanyarem fins a les 10 del vespre, amb els comentaris de Pau Cendrós i José Sánchez, les col·laboracions de Mario Ormaechea, Neu Sánchez i Xisco Nadal, la direcció tècnica de Joan Jiménez i Margalí de Cifra i la realització de Toni Guiscafré. Comença aquí un diumenge apassionant de futbol a l'aplicació d'IB3, al canal de YouTube Esports IB3 i, com no, aquí, a IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: En aquest punt, com sempre, saludam a la nostra mami Marta Sampas. Com estàs?
1: Bon dia, molt bé. T'imagines que algú... sou creu de veres? Que sou... No, per edat. Se nota, no, que no.
2: Estàs en edat?
1: Estic en edat, però no de tenir dos fills de 35 anyets, com vosaltres.
0: Sí, o 48. Sí.
1: Estic molt bé, molt contenta. Doble ració aquesta setmana amb vosaltres, amb els oients, per tant, moltes ganes. I esperem que avui tingui millor final aquest partit del Mallorca, que bé, sempre és una alegria que guanyi, perquè a nosaltres mos ho passant bé. Això està garantit, eh? La gent que quedi... que s'ho passarà bé de ben segur.
0: Marta Sampas, tenim un diumenge intensíssim, començant per segona divisió.
1: La segona divisió s'avança de divendres amb el Tenerife 0, Sporting de Gijón 1, ahir dissabte el Sabadell 1, Almeria 0, Leganés 1, Eldense 0, l'Albacete 0, Real Oviedo 1 i la golejada del Girona per 5-2 a Las Palmas. Avui en joc des de les 5, res, 10 minutets fa que es juga aquest partit entre Andorra i Eibar, de moment el minut 9 i sense gols, 0-0. A les 7 se jugarà el Cádiz-Valladolid, a la mateixa hora, ja ho sabeu, el partit del Mallorca-Ceuta, i a les 9:30 del vespre d'avui es jugarà el Còrdoba-Granada. Ja per demà, d'aquesta tercera jornada de segona divisió, a les 7 es jugarà el Burgos-Real Societat B, i a les 9:30 del vespre el Celta-B-Castelló.
0: També tenim avui hora baixa, important jornada a la primera federació.
1: Sí, sensata la temporada per l'UD Eivissa, ben pendents del conjunt eivissant, que a les 7:15 juga el seu primer partit d'aquest curs al camp de l'Antequera. Mos ho contarà el nostre company Raül Medrano, per tant, seguim com no pot ser d'altra manera d'aquest primer partit de l'UD.
0: Sí, doble cita avui, els postres en joc, aquest Mallorca-Ceuta i també l'Antequera, Unió Esportiva Eivissa. I no és nostre enguany, però també volem saber que passarà avui hora baixa a la primera divisió.
1: Sí, no és nostre, però l'any que ve sí, de ben segur hi confiem, però avui a la primera divisió hi ha dos partits, a les 5 del cap vespre el Real Madrid-Màlaga i a les 7:30 el Deportivo València B, però si xerrant de primera divisió també han d'anar a la femenina, perquè avui comença sensat a la Lliga F i tenim a les 7 el Barça-Tenerife, ja ho sabeu, el Barça, el conjunt blaugrana amb dues mallorquines, na Patrick Guijarro, a més com a gran capitana enguany, i també na Catacoll, i a les 9 del vespre comença ja amb un derbi madrileny aquesta lliga femenina amb el Real Madrid Atlètic de Madrid a les 9 del vespre.
0: El retorn de Jenny Hermoso a la Lliga Espanyola. I avui, 30 d'agost, també s'ha disputat el Mundial de Motociclisme, el Gran Premi d'Aragó.
1: Sí, a MotoGP el mallorquí Joan Mir ha estat 12 i a Moto2 Izan Guevara, que ha estat segon, que continua signant una gran temporada, el segon també a la General. Ja ho sabeu que la pròxima temporada, a més, formarà part de MotoGP, per tant, el pilot de Sindioteria que avui ha signat aquesta segona posició.
0: I en aquesta hora estan molt pendents, ho tenim aquí a l'estudi Vetra Ràdio, de les imatges de la Vuelta a Espanya, perquè recordeu que des d'ahir Enric Mas és el nou líder per la retirada de Pogacar. Falten 9 quilòmetres, se puja ara mateix al port de Aitana. Veurem si el Movistar és capaç d'aguantar el mallot.
1: Ara mirem, Juan, a veure si volia dir alguna cosa de lo de port d'Aitana, però sí, no ben pendents, perquè és vera que bé, va ser una llàstima sa caiguda, però en Enric Mas, que ara el veiem en imatge justament lluint aquest mallot vermell, el defensa, sa primera etapa que ho fa, sa etapa 9, demà hi ha descans, i avui esperant que completin aquests 187 quilòmetres, tot d'una després contarem com ha quedat.
0: Ciclisme en directe ara mateix, i també tindrem durant el programa tennis en directe, Marta.
1: Sí, el US Open, perquè juguen Jaume Munà. El mallorquí s'enfrontarà en aquesta primera ronda a un tenista francès, Terenci Atmane, és el número 92 del rànquing. Encara no s'han enfrontat mai el francès i el santanyiner. El partit serà no abans de les 7, però com bé deia, sí, també seguirem en col li van en Jaume.
0: Esperem que vagi bé en aquest debut en Jaume Munà a l'Obert dels Estats Units. Ara, lògicament, és el moment de l'altre gran protagonista d'aquesta taula.
3: Ei, ma, què passa? Quiero tu número.
2: Ei, ma, què passa? Què passa? Què passa? L'altre gran protagonista, com m'agrada l'altre, sempre. Ja podeu enviar missatges, si voleu, al 646-93-45-01. La nostra audiència pot opinar el que vulgui. També podeu opinar pel chat de l'streaming a YouTube, que cada vegada tenim més visualitzacions, cada vegada la gent envia més comentaris i diuen el que li pareix al programa i també el que li pareix al partit, al seu Ceuta, el Mallorca Ceuta, en aquest cas en el dia d'avui. Comentau, ha arribat alguna cosa, Marta Sampas?
1: Sempre hi ha cosa ja des de ben prest. El 646-93-45-01, no és clar que mos diu, avui el Mallorca hauria de guanyar i deixar porteria zero, ja seria ideal, sí. Ho signam. El xat de YouTube, ja sabeu que també mos podeu deixar els vostres missatges, i també el WhatsApp ja demanen que qui serà avui el jugador misteriós.
0: Uepa, ara tot d'un ho sabrem,
2: Això...
0: Sí, el
2: això
0: concurs...
2: agrada.
0: Agrada.
2: I el nou concurs agrada molt, eh?
1: Agrada moltíssim.
2: Ja bé, eh?
1: Una cosa...
2: Estic molt content.
1: Bé, t'has de l'agrada, ets èxit de ser gent que estimes, Juan.
2: Sí, sobretot després de deixar-me fora. De...
1: Xerra'm amb Berger.
2: Estic molt content, gràcies a tots, eh?
1: Quant durarà?
2: Així se comença. Així se comença, reconant-te la gent. I un dia desapareixeré.
0: Podem fer anar amb pista.
1: Podem fer pistes conjuntes. És que ningú t'ha dit que no puguis perdre. Després vos ho contam.
0: Si té altres negociats, recordeu que d'aquí una hora i tres quarts comença el partit a Son Moix entre el Mallorca i el Ceuta. El comentaran en Pau Cendrós i en José Sánchez, i com sempre ens ho contaran in situ des d'allà, des de l'estadi, en Miquel Berger i en Toni Fuster. Per tant, partim cap a Son Moix.

0: 5 i 16 minuts de l'hora baixa. Partint cap a Som Moix, perquè allà hi ha els nostres companys Miguel Berger, Toni Fuster. Toni, bon dia. Avui s'ha de guanyar sí o sí.
1: Sí. Bon dia, Toni Terrades, bon dia a tothom des de l'estadi de Som Moix, des d'aquests exteriors, on un capvespre calorós, on una tercera jornada davant la visita de l'agrupació esportiva Ceuta, un Coe que ha rebut golejada al 2 anterior enfrontament de Lliga, i un Reial Mallorca que arriba després de viure una vida de realitat a Los Cármenes, que implica veure el que serà la Lliga Hypermotion sense filtres. Avui torna Sergi Darder a la convocatòria i amb possibilitat que Luis García Fernández faci canvis al 11 respecte dilluns passat. Podrien ser els estrens Lisso i Josep Cerdà els que entrarien d'inici. Anem a esperar una estona per conèixer oficialment l'alineació. De moment, poquet ambient. Una pancarta, Ceuta no se vende. Ceuta se defiende, amb un grupet aproximat d'unes 15 persones. El Mallorca no té escura perquè els 3 punts quedin, com diu a Som Moix, la victòria ha de ser innegociable.
0: Miquel Berger, novetats des de dilluns fins ara quant al mercat de fitxatges, altes, baixes. De moment han dit que el darrer fitxatge que va fer el Mallorca, Alberto Moreno, no va jugar a Granada, no va viatjar a Granada en l'equip, tampoc està avui a la convocatòria, Miqui.
2: No, i escoltant Luis García el passat divendres, sembla que es torbarà un poquet, un parell de setmanes, en poder el Manco tenir minuts. Una altra història és si pot entrar o no una convocatòria, la convocatòria d'ell de la setmana que ve per fer grup, però la realitat, el que va dir Luis García, és que li queden un parell de setmanes encara per arribar a la seva millor forma. Una altra història ben diferent és Nadan Buxa, el penúltim en arribar, de fet ja va debutar a Granada, i segurament avui, si no és titular, el Manco sí que segurament creixerà la seva aportació quant a minuts. Uh-huh. Ja veurem el que passa, no? I aquí la notícia al voltant, ja ho ha comentat en Toni, només hi ha amb 5 o 6 aficionats del Mallorca esperant l'arribada de l'equip, i just en aquest moment, quan ho contava en Toni, arribava una vintena ja ha crescut el grup d'aficionats del Ceuta amb aquesta pancarta, Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, que és un poquet el leitmotiv aquests dies a la ciutat autònoma, i bé, ja hem comentat que també és un equip que està vivint, òbviament no pot viure d'esquenes a la realitat de social, i és un equip que també ho està passant malament per incorporar jugadors també per aquest fet.
0: Sí, sí, sí. És realment, és una situació que no desitjam i canviar molt d'ànims a tothom, a tota la societat de Ceuta, perquè són temps difícils allà. Bé, parlava jo del mercat. Es tanca dimarts a les 12 de la nit i el Mallorca...
2: Sí, de dimarts a dimecres, sí.
0: De dimarts a dimecres, exacte. El dimarts, digueu, a les 12 de la nit. I, Miqui, de moment els moviments pareix que seran de sortida, sobretot el de Mateu Jaume. Miqui, Toni, vamos.
2: A veure, serà de sortida de Mateu Jaume, ja està pràcticament fet. Jo crec que n'Antonio serà difícil que pugui sortir perquè el club no vol. I el que jo me diuen és que el Mallorca cerca un perfil molt concret de jugador, que és un central que pugui fer de lateral. I és un perfil de jugador que no hi ha molts, que és per canviar un poquet la manera de jugar del Mallorca, però ja veurem si ho poden aconseguir o no. Just en el moment, Toni, que arriba el bus del Mallorca, i l'escoltam perquè arriba amb aquest càntic dels aficionats del Ceuta. Són els càntics dels aficionats del Ceuta a l'arribada del bus del Reial Mallorca, que sí que hi ha uns 10 aficionats esperant l'arribada de l'equip mallorquinista, amb pancartes per en Pablo Torre demanant-li la camiseta, i d'altres també demanant la camiseta d'altres jugadors. I després, ja com a anècdota, volen pensar que no hi ha una errada, hi ha una dona amb la camiseta d'en Borja Iglesias, entenem, que no s'ha confós Ceuta amb Celta.
3: No,
2: és broma, no. Perquè bé, a més la camiseta és del Betis.
4: Del Ceuta de Vigo.
3: Ara, quan jugava el Betis.
4: Del Ceuta de Vigo.
0: Sí, sí, sí. Bé, la novetat, ja ho han dit, en Sergi Darder, que sí que va dins aquest autobús que acaba d'arribar a Somos.
2: Que és un miracle, Terrades. Uh-huh. És un miracle la recuperació d'en Sergi Darder. Ja veurem si pot jugar i quant de temps pot jugar, perquè en Sergi aquesta mateixa setmana, mitjans de setmana, estava ingressat a un hospital. Joli. Divendres va començar a entrenar... va anar a Son Bibiloni després de que li donessin l'alta... Va fer un poquet de bicicleta dins del gimnàs, un parell de curses en solitari, i en Luis García li va demanar si volia entrar a fer un parell de rondos, els va fer, i li va dir demà, si pots, un poquet amb el grup i ja veurem. I mira'l, aquí està, diumenge, 4 dies més després d'haver sortit de l'hospital, a una convocatòria d'un partit del nivell d'exigència física, vamos, ja veurem... quina és l'aportació que pot fer en Sergi Darder i com arriba també, perquè ha perdut 4 quilos en aquesta, durant aquesta malaltia.
0: Qui deu recuperar quilos ara mateix és l'afició del Mallorca, perquè avui fa un bon dia per fer una paella,
4: està
0: per la platja. Toni Fuster, que això sempre sí. En Antoni li preocupa. Toni, quin aspecte presentarà avui l'agradaria a Somos?
1: Jo espero el maco partit del Valladolid, a prop de 16.000, no? Entre 15 i 16.000 aficionats. Jo penso que diumenge a les 7 de sora baixa, normal hora, pensar que encara no hi ha escoles, pensar que hi ha gent que encara està de vacances, no? I gent que ha agafat el mes d'agost, però que ara ja demà comencen a fer feina. És a dir, per tant, jo crec que avui és una bona hora, és un bon dia, i per què no? 15-16.000 persones les poden veure avui en aquestes graderies de l'estadi de Somos.
0: Molt bé, idò, a veure si hi ha com a mínim l'entrada del Valladolid, si se superen aquests 15.000 espectadors avui a Somos per veure a partir de les 7 de sora baixa al Mallorca-Ceuta. Miquel Verger, Marta Sampas, què teniu en marxa avui? Tenim un altre jugador misteriós.
4: Sí, sí, a més ja s'ho demanaven als nostres oients, qui serà avui. Ho sabrem en el final del programa, poc abans de les 10 del vespre. Anirem llançant pistes, per si no coneixeu el funcionament d'aquest concurs, que són així, Juan, jo trobo que podria fer tot i que fots la cançoneta, quedava superbé. Sí, dale, va.
5: Jo trobo que hauríeu de canviar la sintonia perquè és el vostre concurs.
4: D'acord.
5: Sí, mira si vos heu currat poc
4: que
5: no ni canviat la sintonia per la nova temporada. Quina vergonya.
4: No, perquè... Ja sé què podem fer, Berger. Gravam un Juanga fent el parapà i serà la nova sintonia. Ja està.
2: Correcte. Va, millor que cantar nosaltres, sí.
4: Sí, no, això segur. En Juanga sempre canta millor. Sí. Berger, llançam la primera pista. Anirem llançant un total de 5 pistes, després una extra, perquè acabeu de tenir clar quin jugador cercam avui. I amb aquestes pistes anireu tenint més clar, tal volta ja, en la primera pista hi ha algú que diu... Sol ser complicat.
0: Sol ser complicat.
4: Fa que no m'escap, perquè és ben complicat. Va, anem amb aquesta primera pista, Berger. Dali, llança.
2: Bé, la resta ja les dius tu. La primera és que l'any que debuta amb el filial del Mallorca també ho fa amb el primer equip.
4: Idò, jugador que cercam, dins de la mateixa temporada, va debutar amb el Mallorca B i amb
2: arriba
4: el primer
2: el Ceuta.
4: Equip. Dali.
2: Arriba el Ceuta amb més càntics encara dels seus aficionats, que fins i tot s'apropa, surten al carrer, enmig del carrer, a rebre el bus del seu equip en una imatge impressionant. No sé si veurem moltes rebudes d'aquest estil en aquesta segona divisió, el manco fins a final de temporada.
0: Però jo crec que
2: hi ha una cinquantena d'aficionats al Ceuta.
4: Sí, sí.
0: És que ara mateix...
2: Que ha quedat aturat el bus enmig del carrer, òbviament. Són els càntics dels aficionats, que ara sí s'aparten i deixaran passar el bus, el rival d'avui del Mallorca. Molt especial per ells, per la situació, òbviament, es mescla les situacions esportives, la situació, el context social que viu la ciutat, i aquí són, un bon grapat d'aficionats del Ceuta, el busca encara, escoltat per la policia, no es mou, i els càntics dels aficionats ceutis tampoc aturen. Ara sí que comença a moure el furgó de la policia, i també ho fa el bus del Ceuta, que ja entra a l'estadi de Somos amb els càntics dels seus aficionats. De si se puede, si se puede. hi ha el bus del Ceuta dins del estadi de Somos amb els crits de un caballa nunca se rinde dels aficionats que sí han donat ha estat el recàntic per donar la benvinguda a l'equip que avui visita Somos.
0: Són una cinquantena, són el rival del Mallorca, però evidentment t'emociona també veure com han esperat el seu equip per fer aquesta arribada a Somos i una mica més propera per als futbolistes, com deia en Miqui, després del context social que està vivint la ciutat autònoma a les darreres setmanes. Són les 5:26. Ben pre, tornarem a Somos per ja tenir veu de protagonistes, conèixer 11 titulars, però ara és el torn d'en Juanga. I, sí, bona hora, a les 5:30, hora de la promesa.
5: Hora de la promesa. Vaig prometre la jornada passada que canviaria la sintonia i he canviat Rosalía per Camela.
4: No. Ben, Camela m'agrada. Visca Camela.
5: He canviat Rosalía per Camela.
4: Però era com més sentida, la promesa, una promesa d'amor, no? Que li feia
5: és una
4: està bé.
5: Promesa intensa.
4: Està beníssim.
5: I ara vull demanar-li als meus companys, en Sellers, José Sellers, Gisca, vull que poseu, per favor, aquí, aquí baix...
4: En el ròtol de la imatge de YouTube.
5: Perquè
4: Esports i Vetres.
5: Vaig explicar un poc el context, primer. Jo tenia una sèrie de promeses preparades, però a 20 minuts de començar el programa...
4: Què ha passat?
5: M'ha arribat una promesa importantíssima.
4: D'algú important.
5: D'algú molt important d'aquesta casa, d'IV3. I ho he hagut de canviar tot i donar-li prioritat a el que escoltarem ara, no només per la persona que ho envia, sinó pel contingut de la promesa.
4: La promesa que fa.
5: Sí. Per tant, vull que poseu en el ròtol atenció a la promesa d'avui. Vull que sigui en majúscula, com si això fos el programa aquest que se fa a nivell nacional, el Xiviu. Val?
0: Sí, sí. Exclusiva.
5: Exclusiva. Pitxa.
4: Ara, sí, sí. Atenció a la promesa d'avui.
5: Atenció a la promesa d'avui. Vaig a desvetllar el càrrec. És una cap. Una directora.
4: Ostres.
5: De la casa.
0: Sí?
5: És la cap d'esports d'IV3.
0: Del planeta IV3.
5: Del planeta IV3. Marta García, que a 20 minuts de començar aquest programa s'ha compromès a una cosa. Si el Mallorca puja a la primera divisió. Ho escoltem.
6: Hola a tots, com esteu? M'heu demanat que me comprometi, ara que encara estem a principi de temporada i li he estat fent una volta. He pensat que una bona opció podria ser llançar-me en aquests programes que feis de cantar, però crec que no serà una bona opció perquè acabaria amb la meva reputació i de cap manera me la puc jugar. Per tant, crec que és moment de comprometre-me. Si el Mallorca aconsegueix pujar a primera divisió, en Pau Sandrós i en Joan Gabriel Bausà tindran un programa. Haurem de veure com. Però tinc que veure una cosa. No serà un programa del Mallorca, no, perquè aquí ja tenim en Miqui i en José, en de Pinyol Vermell, que per cert només demanen i demanen i volen fer més.
5: Són insaciables.
6: I ja en tenim prou amb un parlant del Mallorca, així que...
5: Pau.
6: Li hauríem de donar una altra temàtica. Vos donaria llibertat. Llavors, a la ràdio, si de parlar amb en Dani Barjacoba, o un podcast, que sé que vos fa moltes ganes.
5: Sí.
6: Així que aquí va la meva promesa. Si el Mallorca puja a primera divisió, Juanga i en Pau tindran el seu programa.
5: Mallorca! Mallorca!
4: Més que mai, eh? Més que mai, ara, tu.
5: Espectacular!
4: Wow.
2: Ha perdut mallorquinistes pel camí.
4: Escolta, però trobo que na Marta García, la nostra cap d'esports, se l'ha jugada molt amb això de que temàtica lliure.
5: Temàtica lliure.
4: Marta, no sap què ha fet.
5: Temàtica lliure.
2: De totes maneres, Marta, Marta Sampa,
4: sí.
2: Hi ha dues realitats. Una que ha dit na Marta. Na Marta no pot cantar.
4: Garcia.
2: Que no pot cantar, na Marta. Ai, no pot cantar. No pot. És increïble lo malament que canta la Marta Garcia.
5: Per això de ser concursant dels postres en joc al musical.
4: Una graciós, però bé, dic que no, dic que no.
5: I mira, i que ho digui Miqui Verger, a més.
2: Efectivament.
5: I dos... El nivell d'en Bergin.
2: I dos, ha dit un programa.
5: No.
4: Un episodi, no?
0: És que encara que n'hi donessin 13, en el primer li cancel·laria.
5: En durarà un. En temàtica lliure en dura un. O sigui...
4: Ha estat viva, no, Marta?
5: Sí, farem un programa. Un programa, ella. Per cert, vull anunciar, i ja amb això ja cap, aquest moment, aquesta secció, que ja tenc triada la cançó d'Esportre en Joc, el musical d'enguany.
0: Per Nadal.
5: Per Nadal. Jo ja la tenc triada, senyores i senyors. Molt serà un espectacle. Dit això...
4: Ara diu això, perquè canviarà tres vegades d'opinió.
0: La gravarà sis vegades, no passa res.
4: Va bé, què més?
0: Sí?
5: No, un poquet de publi, no?
0: Sí, clar.
5: Un poquet de publi, eh? Però abans d'aquesta promo, t'he de dir que se n'ha parlat molt, també segur que en parlaran durant tot el programa. Han fet, a més, una promoció abans del programa parlant d'un dels temes, no? Dels temes de Saura.
0: Sí.
5: Hem encercat i hem
4: formatjar.
5: Dit que diu formatjar Aura.
4: Formatjar, la gent sap de què xerram. Aquestes batalles que
5: tu,
4: ara...
5: Tu, Marta Sampas, qui creus que té més Aura d'aquest programa?
4: Jo?
5: No.
4: Després de jo?
5: No, sí.
4: Antoni Fuster.
5: No.
4: Que sí que...

0: Bombi són molts per gravar aquesta cançó.
1: Boníssima. Tu t'imagines, eh? Home, per favor, només faltaria. El que necessitis per aixecar-te sempre l'autoestima.
0: No, els que podria sortir contra el seu.
2: Podria jugar tu.
1: I sabeu els que també tenen molta aura?
2: Clar, aquests sí.
1: Vamos, sense cap mena de dubte, els Dinka fent trouto. Agost s'acaba. Oh! Més força. Agost s'acaba. Però les oportunitats a Dinka fent trouto encara no. Aprofiteu aquests darrers dies per estrenar cotxe amb les ofertes d'estiu. Opel, Citroën, Peugeot i Leaf. Motor Opel. Teniu el Corsa Hybrid, des de 259 euros al mes. El Frontera Elèctric, des de 169 euros al mes. O les darreres unitats del Combo Kilòmetre Zero, des de 23.900 euros. Aprofiteu els darrers 7 dies d'agost a Dinka Centro Auto. Dinka Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
3: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: Me quedan maravillas todavía por vivir.
3: Esports 3, en joc. Toni Terrades, IB3 Ràdio.

0: Són les 5:36 de l'hora baixa. M'agradaria que aquí, ara mateix a l'estudi, tenint en Toni Fuster, perquè ens podria contar perfectament com amant del ciclisme que és aquest final d'etapa. Però atenció, perquè queden 500 metres perquè acabi l'etapa d'avui a l'Alt d'Aitana. I Enric Mas ara mateix és líder de la cursa, seguit de Primo Roglic, entre ells dos. Se disputaran la victòria. Falten 400 metres per arribar a la línia de meta. Són els dos primers classificats a la general. Enric Mas, líder, Primo Roglic, a un minut de l'Artenanc. Els dos arriben ara mateix. Els darrers metres lluitaran. De moment, Enric Mas esquiva per davant. Primo Roglic a roda, podrà llançar l'atac. Ho fa ara mateix. Primo Roglic també s'ha aixecat de la bicicleta. En Enric Mas, 175 metres per arribar al final. De moment és l'Artenanc qui va en primera posició, Roglic per darrere. Veurem aquest darrer 100 metres, pot arribar la primera victòria en aquesta edició d'en Enric Mas. Bon sprint de l'Artenanc, s'hi posarà l'Artenanc. Guanya Enric Mas! Guanya Enric Mas a l'Alt d'Aitana, el líder de la Vuelta, que s'adjudica aquesta novena etapa a l'Alt d'Aitana per davant de Primo Roglic. I aquesta victòria, la bonificació, també augmentarà la seva renda. Al capdavant de la classificació passarà a d'un minut i 4 segons. Per tant, victòria d'Enric Mas a la Vuelta, una gran notícia per al ciclisme balear, confirma el seu mallot vermell en el primer, en la primera prova exigent, la primera etapa amb aquest mallot vermell, era acabada en alt, port de primera categoria. Ha guanyat Enric Mas la novena etapa de la Vuelta. Veiem l'Artenanc amb un gran somriure, s'abracen els homes de Movistar a l'Artenanc, criden tots contents, feliços, enhorabona des d'aquí. Quan tinguem la possibilitat d'escoltar en Enric Mas, l'escoltarem, però ara ja arriba també un altre número, un altre líder en aquestes costes
1: que,
0: en joc.
1: Sí, sí, ell amb el bici Palma, arribaria el primer de tots aquí a l'estudi.
2: Vaja, pal, que...
1: Per què? Ho trobo de veres.

0: Que graciosa. Marta Sampas.
1: Vaig ser imatge, arribant d'allà.
2: En Sablava o en Sarrosa? Perquè Bici Palma, Sarrosa és elèctrica. En Xisco en Sablava, perquè és un home esportista, és un home polifacètic, i ja és aquí un dia més el nostre company Xisco Nadal.
3: Via, via.

0: que questo tempo.
1: L'enyoràvem aquí a l'estudi, seva presència, veure-lo, no?
2: Seva aura.
1: Exacte. Ha entrat i s'ha notat, aquesta entrada d'aura. Xisco Nadal, com estàs? Bon dia.
3: Encantat d'estar aquí. No sabia si no havia arribat el memorando intern de quin era el meu tema de la setmana, perquè he vist que la cosa s'anava com avançant i he dit, arribaré a entrar jo i no podré explicar res. Perquè ja els grans professionals d'aquesta casa, creadors de música avant la let, com és el nostre Juanga, ja haurà fet tota sa feina.
2: No, però, és que, clar, el problema és que jo no vull saber mai els temes que toques, perquè m'ho vull sorprendre en viu i en directe, però crec que no t'ho he tropitjat molt. Si és així,
3: no.
2: Te deman disculpes.
3: De totes maneres, jo crec que t'hauries de fer una mica de l'escola del mestre Bonafuente, sí, que diu que fins i tot si improvisació se treballa. I així tot roda millor. Però bé, no passa res. Ja he vengut aquí a explicar el meu tema de la setmana, perquè avui toca xerrar d'una moda que ha conquerit les tertúlies de l'estat espanyol, com ho he pogut veure fa uns instants, per terra, mar i aire, com són les batalles de farmear o farmejar aura. Escándalo, es un escándalo. I he de dir que no he triat aquesta cançó d'escàndalo del mestre Rafael Debades, sinó perquè aquesta moda no és un escàndol, sinó perquè el cantant de Linares personifica el que podríem entendre per farmear o farmejar. És que a mi farmejar me sona formatjada de Manolo.
1: Sí, abans ho xerràvem.
3: Me disculpareu. Sí. Formatjar. Sí, no, i a part, que com que és una cosa forana, que to farm en anglès és cultivar, podríem dir també una mica que cultivar aura. I té una traducció difícil en el català, aquesta moda de fer moviments, mirades i passes estrambòtiques que sembla que s'ha instal·lat entre el jovent d'arreu del món. De fet, a casa nostra ja hi va haver una trobada de farmejadors, que jo la vaig seguir, vaig quedar estorat, de veure el charm que tenien els joves de Balears a l'hora de fer aquestes batalles. I he triat en Rafael perquè, com vendreu en jo, que per molt que a mi m'agradi, l'aura de Rafael no és la mateixa que s'ha de Luis Eduardo Aute.
2: Home, no. Que aunque seas la Mona Lisa o la Venus
3: de Milo, clar, hi ha una diferència d'estil, una diferència d'aura. Si hi hagués una batalla, tenim clar qui guanyaria.
2: Rafael, perquè Luis Eduardo Aute no se movia de... Era com Perales.
3: Que no... Un moment, no hem vengut aquí insultant els grans de la música.
2: No.
3: Ho dic perquè cadascú és el seu estil.
2: Sí, però Aute era una cosa, no li havia de tirar 5 euros perquè se movés.
3: Bé. Aura, o allò que els francesos deien Alour, que vos record que també és una colònia de Mademoiselle Chanel, o aquella colònia, l'anunci de la qual deia tienes algo, tienes don, això seria saura.
2: Quin perfum dus, tu, Xisco Nadal? Què te sols posar?
3: És que no hem vengut aquí a donar marques. Jo, si me'n patrocinen, ho cont. No,
1: però... Exacte, que te regalin tots els anys.
2: És d'aquest... Primera categoria?
3: No te pensis. Per... Entre setmana m'agrada la colònia infantil i n'he trobat una molt bona. És vera? Colònia que poses en els nins, que fa lo de net.
2: Sí.
3: A mi sempre m'ha agradat ser lo de net. I després, cap de setmana, ja, quan t'han de triomfar una mica més, ja utilitza altres tipus d'aromes. Però bé, jo venia a parlar d'altres coses. perquè deia que saura és allò que tenia John Travolta quan feia Tony Manero a Saturday Night Fever. Clar, i jo volia demanar-vos quin és el vostre aura preferit, perquè farmear o farmejar seria com fer, seria com una mescla entre fes gallet o fes flamenca i tenir una mica de personalitat. Ho fiques tot dins una coctelera i seria aquesta moda que s'ha posat ara en boga entre els joves. No sé quin és el vostre aura preferit. Si haguéssiu d'imitar l'aura de qualcú, de qui triaria? Una Shakira? Seria la bitxota? No sé si... Jo crec que en Juanga seria en Rafael.
2: Està clar. Jo, Rafael a les totes. Saber a dir...
1: O sigui, qui trobam, qui ens agrada Saura?
3: O qui t'agradaria que... Saura que té?
1: Ei, mare, que si hi ha Ronaldo.
3: Jo és que m'he deixat estorat.
1: Per què?
3: No, t'ho promet.
2: Jo també. No,
3: jo a vegades...
2: No m'esperava aquesta
3: aquestes resposta. Respostes sampes me deixen regirat.
1: Perquè troc... Sí...
3: I Sampa, ja que ets fan d'en Cristiano Ronaldo.
1: I Nechenoa.
3: Ara anam, qui té molta aura és Nechenoa.
1: Presentant programes de canets, pujant-se a l'escenari, fent en tot té una aura.
2: Jo pensava que anaves a dir en Alexia Putellas, per exemple.
1: Uf! Quan la vaig veure...
4: Penya, per exemple.
3: Tomeu Penya, molt bé, Fuster. En Fuster també és un home que té molt bona aura. Perquè tu, en Toni Fuster, quan t'arriba, tu saps què és. Perquè com va dir... No, perdona. Ho va dir en Lola Flores. És una cosa que el brillo de los ojos no se puede operar. I en Toni Fuster és un home que té aquest brillo.
2: Mira.
3: Per favor, mira quina fantasia.
1: És
3: que ara mateix recomana a tothom que apareixi a streaming perquè vivim un moment únic que són aquests oeassos d'en Toni Fuster en primer plano.
1: Clar,
3: ho deia perquè ser jove, estimats, no és fàcil i cada tant sorgeix una nova tendència. I aquesta vegada hem passat de soralitat, que implicava l'any passat servir cony o sa cultura desfacto, bueno, recordeu que havies de dir com una veritat absoluta i marcar un gol i... Se basava molt en que tu havies de tenir com enginy i havies de controlar el do de la paraula. Doncs ara aquesta nova generació ja no l'ha de controlar perquè no tothom té una resposta bona a flor de llavi. Quantes vegades no t'hauràs discutit en sa teva parella i sa resposta enginyosa se t'ha acudit quan ja has fet... quan ja ho tens tot més o manco arreglat. Allò que és de... Quan tomia full deia, en su cabeza sonava maravilloso. Sí. Quantes vegades no haurem viscut discussions dins el nostre cap que te guanyaven totes. Doncs ara no poseu pena, perquè en so farmejar aura hem passat de sa oralitat en allò que seria sa personalitat o sa corporalitat. I hi ha un grup, que no sé si heu vist el videoclip, que el vos recoman, que se va gravar a Sotel Son Vida, que tenia molta d'aura i m'agrada molt la cançó, que eren Los Zombies amb aquest Groenlàndia. Perquè aquest, lo de saura, jo me deman, Los Zombies cantaven bé, no gaire, però tenien aquells moviments hipnòtics que tu mires aquest videoclip i ets incapaç de llevar els ulls, sobretot de sa que tocaves el tamborino, que no feia respús.
2: Jo sempre ho he dit, lo important no és cantar bé, sinó posar-li actitud. I nosaltres ho vàrem demostrar...
3: Que ell duria, granaria cap al seu costat.
2: Tant en Xisco Nadal com jo ho vàrem demostrar a Sant Balat, Divetres Ràdio, el dia de les Illes Balears, quan vàrem cantar Paraules d'amor d'en Serrat. I vàrem posar molta actitud i això va fer que fos una gran actuació.
3: Fa dos anys, això ja ho dic, perquè haurien d'anar actualitzant els referents. No és per res, però no ens hem de quedar ancorats en el passat.
2: Què cantarem enguany?
3: Jo sempre estic a disposició d'allò que se me demani.
2: Perfecte, ho pensarem.
3: Però jo sí, consell en els joves del món. Vigileu allò que feis, sobretot si vos graven. Ho dic perquè passen els anys, passen les modes i experimentes una mica de vergonya aliena de veure allò que feies quan tenies 15 anys o 20, que també és típic d'aquesta edat. Ho dic perquè jo ahir vaig anar a la cloenda del jardí en el concert d'en Fran Perea.
2: Ah, sí?
3: I he de dir que ni en Fran Perea ni jo, quan cantava en Serrat, teníem 20 anys. Es cuenta

0: Ahir, na Marta Sampas, de cos present, tot i que viva, i jo mateix, vàrem experimentar aquest concert d'en Fran Perea, una mica de vergonya aliena.
1: Total.
2: Perquè va durar el concert.
0: El concert va durar 27 minuts.
1: No, i massa, m'ho pari massa.
2: Pensava que eren 3 minuts i mig, perquè jo és l'única cançó que corre d'aquest senyor.
0: Ell anava fuitíssim i me va fer entendre perquè en els 20 anys s'han de fer coses en els 20 anys, no en els 40.
1: Sí, pobres nostres.
0: Per tant, és que ara estigueu fent performance i farmejant taura arreu,
1: arreu
0: del món. Penseu que d'aquí 20 anys vos convidaran a un revival 2026 i vos enfrontareu en el vostre propi mirall i direu, però per favor, com hi podes així? Però en aquest estudi crec que hi ha una persona que té una anècdota amb en Fran Perea, perquè a mi m'han dit, qualcú coneix en Fran Perea.
3: Sí.
2: Ah, també.
1: El nostre, el nostre far.
3: Bé, jo he de dir que en Fran Perea és una gran persona. Molt simpàtic, molt obert.
1: Està fort, eh? No sé quina edat deu tenir ara. Fort?
3: Està fort, segons Sampas, també.
1: No, en Gisco, ara va quedar estorat.
0: És a dir, pareixia... Saps quan compres pepos en diferents funcos? Pareixia en Perea culturista. És a dir, era una cosa que costava molt de seguir si el miraves i escoltar-lo cantar. Era un poc complicat.
3: I d'en Fran Perea i jo tenim un amic en comú. És a dir, aquest amic és amic meu i amic d'en Fran Perea. I ell fa de pont. I aquest amic, en Fran Perea, va celebrar els anys, no sé quin aniversari era exactament, i va fer una festa a casa seva, i aquest amic meu va anar a la festa, i el regal que va fer per jo és extraordinari, contextualitz. Hi havia, en el Tottenham, un equip de futbol anglès, jugador sud-coreà, que era de nom Son. Futbolísticament conegut com Son. I dues dorsal número 7. I aquest amic meu, en Fran Perea, li va regalar una camiseta del Tottenham amb els Son 7.
1: Són 7. Boníssim. Dures.
3: I va dir que era el millor regal que li havien fet mai. Passava pena de sí, però sí, li va encantar, li va fer molta gràcia.
1: És original.
3: És molt original.
1: Que bo. Té 47 anys, eh?
0: Un home no són 7.
2: El teu amic no coneixia el de les camises personalitzades que se poden fer.
1: No, bé, però ja jugava amb una realitat. Està super.
3: Aquesta era una realitat.
0: Va donar una mica de context. Fran Perea, que va néixer el mateix any que jo, el 79.
1: Exacte.
2: El que és una autèntica fantasia a 70. Tassa d'en Xisco Nadal.
1: Sí, normalet d'aquest...
2: És increïble, per favor.
1: Col·lecciona tasses, en Xisco.
2: No diran sa marca, que estava dins, perquè...
3: Molt xula.
2: És espectacular, aquest blau amb fulles blanques.
0: Sí. Me la vaig comprar en el darrer viatge que vaig anar a Madrid.
2: Tens molt d'aura, Xisco.
1: Sí,
0: ho intentam. Increïble. Però penseu, estimats, que ara tot queda gravat. Jo penso que els que varen viure a l'adolescència sense mòbil... han tingut molt guanyat. Perquè ara, és que vaig cercar un parell de fotos que m'havien demanat de la casa per una cosa que faran, i me vaig enfrontar quan jo no havia descobert que era la gomina, i he de dir que no és fàcil tornar en aquell moment, en aquell any 90, en què jo no anava a la perruqueria cada 3 setmanes. Fins aquí puc llegir i he conegut temps pitjors. Per tant, valorau amb allò que mos han convertit. Quedo molta feina.
2: Jo no entraré en aquest tema.
0: De
2: quantes vegades anaves a perruqueria.
0: Llàstimat, és que... Per una vegada t'he de dir que no anava per tu. Jo parlava a títol personal.
2: Anaves a fer mal perquè m'estaves mirant fixament.
1: No anava per tu.
2: Ja ho sé.
1: Bé,
3: Xisco Nadal, mil gràcies, com sempre.
0: M'he ajustat en els temps que m'havíeu dit.
1: Sí,
3: sempre professional.
0: M'ha encantat veure-vos ses cares.
1: Igualment, ja vos enyorava. Xisco torna demà, se reincorpora demà després de ses vacances tothom.
0: Des de demà tornem.
2: Quina gran vacances s'ha
1: pegat, eh? El dia sense Xisco.
0: Hem fet allò que hem pogut. Mirau, ara sona aquesta cançó que m'encanta, que també és molt d'aura.
1: Home, en Bustamante.
0: Soy un Superman. Com sou vosaltres. Molt bé, dissabte, la propera cita. Idò, fins dissabte.
1: Gràcies, Xisco.
4: Mi cuerpo empieza a temblar, se me corta la respiración.
2: Ai, en Bustamante, en Busti, Sí, no teniu aura... No importa, anar a Juan de l'Hospital perquè no vol l'arreglaran, perquè això se neix.
1: A Juan de l'Hospital
2: no te posen d'aura. No. A Juan de l'Hospital no te posen, no te posen injectar aura, no. La tens o no la tens, eh? Però... si tens alguna altra dolència, sí que te l'arreglen. A Juan de Hospitals. Clar que sí. Perquè Juan de Hospitals treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia i proximitat i un equip humà compromès. Perquè curar, empieza a cuidar Juan de Hospitals.
5: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
6: Jo sóc músic de carrer.
1: poc més d'una hora perquè comenci aquest Mallorca-Ceuta i a Somos. Toni Fuster, ja tenim 11 inicial del Mallorca.
6: Així ara, amb un canvi respecte al dilluns contra el Granada, i és que la Fura Jurat Serrà, la Fura de Pollença, entra per primera vegada a la titularitat. Es cau Antonio Roca i amb aquest 11 sortirà Luis García Fernández per guanyar el partit contra el Ceuta. Arnau Tena de la porteria, Miquel Calatayud i Toni Lato com a laterals, Martin Baldien i Raillo continuaran a l'eix de la defensa. Per davant, al mig del camp, amb Manu Morlanes i Àlex Sala, Pablo Torre a la mitja punta, Sito Lubumbo i Josep Cerdà a les bandes, i Adrián Fuentes continuarà com a gran referent a la punta d'atac del Reial Mallorca.
3: Aquesta és l'onze del Mallorca, que avançam en primícia aquí a Esports 3 en joc. Ja sabeu que la gran notícia de l'hora baixa ha estat la victòria d'Enric Mas a la novena etapa de la Vuelta a Espanya. S'ha imposat a l'Aldaitana, ha guanyat en els seus perseguidors a la general. Primer ha estat Enric Mas, segon Oscar Only, el britànic, i tercer Primoz Roglic. Ara mateix la general encapçalada per Enric Mas, que treu 1 minut i 18 segons a Roglic i 1 minut i 39 segons a Félix Gall, que és l'austríac que ocupa la tercera posició. Escoltam, Enric Mas, després d'aquesta victòria, és el seu segon triomf en la seva carrera a la Vuelta a Espanya, el primer a l'edició d'enguany. Escoltam el ciclista atenenc en les seves impressions després d'aquesta victòria a l'Aitana.
7: De rojo en Aitana y reforzándote contra tus rivales 8 años después en la Vuelta. ¿Qué sientes ahora mismo?
8: Ahora entiendo a Tadej, el mayote de alas. No, hoy ya habéis visto el equipo. Creo que hemos estado de 10 en todo, desde ayer a la tarde hasta ahora. Creo que el equipo ha hecho un trabajo de 10. Hemos estado súper calmados todo el tiempo. Hemos controlado la situación, creo que muy, muy bien. Y yo me he sentido muy bien al final. Y gracias, sinceramente, gracias también a la ayuda de los directores, marcándome en cada momento cómo se les veía a los otros, pues he podido ganar.
7: ¿Es el momento de mejores piernas y más confianza de tu carrera deportiva?
8: Creo que sí, creo que sí.
7: ¿Y con esa confianza qué podemos esperar?
8: Pues de verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
7: La última, ¿qué se siente cuando con un maillot de líder de la Vuelta se deja atrás a corredores como Roglic o Félix Gall?
8: Yo ya he surtido ilusionado como un niño pequeño desde la salida, y poder ganar con el maillot, os aseguro que es una sensación muy, muy especial.
7: Gracias y a seguir.
8: Muchas gracias.
3: Fíjense que si les paraules d'en Enric Mas després de la victòria a l'Aldaitana, líder de la Vuelta, l'artenenc, amb 1 minut i 18 segons sobre el segon classificat, sobre Primoz Roglic, i 1 minut i 39 segons sobre Félix Gall. Demà és jornada de descans, demà recuperar cames, però ja heu sentit Enric Mas, que diu que molt possiblement és el millor moment de la seva carrera. El qui sempre està en el seu millor moment és en Miquel Verger, que és per als voltants de Somos. Miqui, quin ambient es respira a 1 hora i 5 minuts que comenci el partit?
9: No hi ha gaire ambient encara aquí als voltants de l'estadi. I bé, cercant mallorquinistes, què tal, com va?
10: Molt bé, va bé, vosaltres?
9: Va bé, molt bé, molt bé.
10: Volíem veure si guanyem avui.
9: I ho aconseguireu o no?
10: Jo crec que sí, jo crec que 3-0 guanyarem.
9: Sí.
10: Si no, molt anirem ben disgustats.
9: Molt bé, i és optimista només per avui o també per tota la temporada?
10: No, jo crec que anirà bé. No vol dir el que van fer la setmana passada, però més en van, jo crec que sí, equipa se conjuntarà i anirà bé. Toca pujar.
9: Juga en Josep Cerdà, debuta com a titular, què li sembla?
10: Bueno, jo tots els que han vingut en guany, de moment m'agraden.
9: Sí.
10: El que passa és que hem de veure més, encara s'han de conjuntar, però sí, estic content dels equipos. Sí.
9: Escolti, aquí a IB3 Ràdio, en el programa, estan fent promeses si puja el Mallorca. Quina seria? Quina promesa faria vostè si el Mallorca puja de categoria?
10: Podem anar a Lluc a peu.
9: Vale, ja sabeu un parell. Molt bé, molt bé.
10: Ets una boda.
9: És una boda.
11: L'expedició.
9: Hola, què tal?
12: Bé.
9: Com estàs?
12: Bé.
9: Tu trobes que també guanyarà el Mallorca avui?
12: Sí.
9: I un resultat, a veure.
11: 3-0.
12: 3-0 també. Molt bé. Bueno, gràcies, que vagi bé i que menys si teniu sort. Adéu, que vagi bé, gràcies. Són paraules d'aficionats del Mallorca, que ja no hi ha moltíssims encara als voltants de l'estadi, però bé, a poc sí que va creixent l'ambient i veurem si arribam en aquests 16.000 espectadors que aventurava més o manco en Toni.
3: Haurem de fer ja organitzar una cosa oficial de pujada
2: patrocinada
3: per Espostres, bueno, patrocinada, organitzada per Espostres en joc de cap a Lluc.
2: Hi ha una expedició, eh?
3: Sí, jo crec.
1: Clar, és que la promesa que acaba de fer aquest aficionat...
3: Per aventura ho poden fer des d'Inca...
1: La mateixa que va fer en Pau Cendrós. Què ha fet?
2: Encara no ho hem escoltat, ho escoltarà.
3: Ai, hi ha més gent.
2: Hi ha una persona més que s'apunta.
3: Són les 5:57. Sabeu que cada setmana, aquesta temporada, cercam un jugador misteriós.
1: Sí.
3: I Marta Sampas ja havien donat una pista, ara donaran la segona, però per qui s'incorpori ara mateix, quina és la primera pista que havien donat?
1: I del jugador que cercam avui va debutar la mateixa temporada amb el filial i amb el primer equip del Mallorca. I la segona pista és que ha jugat a primera amb dos equips, i en els dos hi va estar en dues etapes distintes.
3: Uau! Aquesta pista és bona, eh?
1: Aquesta ha jugat de primera en dos equips i en els dos hi va estar en dues etapes distintes i ha debutat a la màxima... a la mateixa temporada, perdó, amb el filial i amb el primer equip. Cercam un jugador, 6-4-6-93-45-01. Ja hi ha respostes, de moment cap encertada, n'hi ha, de bon de veres. I missatges del que vulgueu, que després en farem una repassada, perquè sempre hi sou, escoltant.
3: Juanga.
2: Volem anunciar que aquesta setmana hi anirà amb en Toni Fuster i jo.
3: Què dius?
2: Hi anirà amb en Toni Fuster i jo.
13: Sí, bon. Ara així.
2: En el carrer Sindicat 67 de Palma.
3: Què dius?
2: Anirem a Numis Durant 1995. Jo aniré amb un carretó, eh?
1: Sí, tantes entens.
2: Jo hi vaig amb un carretó de monedes.
1: I en Fuster, no, una motxilla.
13: No, que va, jo...
2: Conta, perdó...
13: Tinc un tub, petit, i allà...
1: Un tub.
13: Ser millor monedes des de l'any 47.
3: Jo crec que en Fuster hi anirà amb una bosseta d'aquestes de tela, antigues, amb quatre monedes del segle XVI.
13: No, sí. De sa padrina.
1: Saps com l'he imaginat jo, també? Amb aquell, quan que ha dit tub, no teníeu aquell típic tub que duia un corda, quan éreu petit.
13: Sí,
3: de la platja.
1: No. Sí, exacte.
2: I amb la millor Fuster...
1: Molt 90s, això.
13: Anirem a escoltar. No, primer sense...
3: Primer hem d'escoltar. I pensa, Toni, que... Pensa, Toni, que el nostre objectiu final és saber què te poden donar per cinc signadors brillants que t'han donat la Federació Balear.
1: No, pobret, això ja va deixar clar que no la veu.
2: Això també ho anunciarem.
1: Jordi Orrach, si mos escolta, el president dirà com que en Toni ha de fer això. Que no, Fuster? Cinc signadors, la Federació.
13: Vol vaig dir a Granada, que era una cosa sentimental i que no...
1: No la veu.
13: Que no.
3: Però per 6.000 euros...
1: Una altra vegada.
13: Escolta, Toni, que la setmana que ve per aventura me la retiren, eh? Si començava així, no he de rebre jo ara...
1: Ai, no, Toni, Fuster, anirà bé.
13: Que me retiren 5.
3: El meu escut
13: d'or.
3: On heu d'anar?
2: Responsables de Numis Durana 1995. En Fuster i jo vendrem a sola de berenar.
1: Que tifa vermella, per favor.
2: Vendrem a sola de berenar. Per tant, esperam una rebuda com Déu mana. Teniu monedes antigues a casa i no sabeu quin valor tenen. I de Numis Durant 1995 són especialistes en numismàtica, valoració i compra de monedes antigues. Us ofereixen una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina ubicada al carrer del Sindicat 67 de Palma. Numis Durant 1995. Les teves monedes... Clink, clink! Tenen valor!
5: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio.

0: Són les 6 i un minut. Estan a punt de començar segones parts a primera i a segona divisió. Marta Sampas, a primera divisió, què està passant al Bernabéu?
1: A primera divisió el Madrid està golejant, ja guanya 3-0 el Màlaga. Ha començat aviat el conjunt blanc avui a marcar. El minut 19 marcava Bellingham i després ja al minut 30 Mbappé feia el tercer. En pròpia porta era el segon. I a la segona divisió, com bé deies, en el descans l'Andorra-Eibar. De moment aquí no hi ha gols, 0-0.
0: Els nostres agents estan pendents. En Juanga està activant, en Marta també, en Miqui Berger també, en Toni Fuster també, un servidor també, i dos, el moment de rebre en Aneu Sánchez. Començant amb el bar d'en Aneus. Neus, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Quina aura que té,
1: també té aura, també té aura. Per cert, perdona, abans de que Neus ja tregui els millors sons de l'anterior programa, na Laura Benrey, companya de la casa, companya informatius, és que ella és una dona que informa quan toca. Sí. Diu, ei, per si encara ripetents, just ara, perquè mos ha sentit, diu, sí, vos vaig escoltant en el cotxe, diu, just ara a les 6 hi ha batalla de Farmatjaura a Palma.
3: Què diu? D'on? Que hi vaig.
1: O sigui, imagina't, a la plaça d'Espanya. Sí. A la plaça d'Espanya.
3: A la plaça d'Espanya, ara, ara hi vaig.
1: I hauries d'anar a fer un viatge des d'allà, perdona.
2: Vos he de confessar que jo...
1: Neneus, ara hi anirà.
2: He tingut un dinar a casa meva avui i he demanat que era Farmatjaura, perquè és
1: no
2: que no tinc
1: encara
2: ni idea. O sigui, entre això i la nova paraula que està de moda, que és xarca...
1: Ah, aquesta sí que no...
2: Que hi ha un reportatge a l'Ara Balears.
1: Sobre això? Mira.
2: Jo no sé què és Farmatjaura. Sé el que és aura i sé que ve de llatí or, però no sé res més.
3: Tu entens, tu entens.
1: Ell entén, només entrar se nota.
3: Sobretot després de sopars de Nadal, que fai?
1: Ella té més aures.
3: Ella té molt d'aura.
1: No ho sé jo.
2: El dia següent no entenc.
1: El dia següent s'apaga tot.
0: Ja sabeu que aquí, na Neus, ve a passar revista els programes anteriors, el de dilluns a Granada.
1: Dilluns.
0: Crec que va donar per molt, Neus.
2: Sí. Recorda'm en els oients que aquesta temporada, aquesta secció, és de correcció lingüística, però també fem un repàs dels millors moments i, clar, amb els personatges que hi ha en aquest programa hi ha millors moments per anar a dir sa mare.
1: No en deixam, que
2: sí, sí. I, si vos pareix bé, farem com de menys a més.
0: Ufa.
2: No? Anirem de 0 a 100 en lo que duri aquesta secció.
0: Molt bé.
2: Per tant, si voleu començar amb el meu preferit, en Toni Fuster.
3: Tant de bo, camí i corbata. Camí i corbata, no?
4: Com si fossin els premis aquests que se fan a... Alfombra
5: roja,
4: escolta,
5: no? Els
0: Oscars.
2: Clar, la de l'alfombra roja, no? Que després s'ha corregit, per això sí. L'hem posat a la primera, però és per anar a escalfar motos, eh? Recorden que...
4: Què passa, Neus? Això és com sí. La Vuelta a Espanya. La Vuelta a Espanya, l'alfombra roja, perquè també una cosa de fora, no? La forestera.
1: Tu surt més, dir-ho.
2: No sé si no hem anat molt, ja, però bé, és igual.
3: Enviaràs a la Neus a Juaneda, si comença a dir totes coses, eh?
2: No, Mel, no hem posat a la primera, també per recordar que tenim dues maneres de dir alfombra. Vermella només ho poden dir d'una manera. Sí. Bé, també poden dir roja, però és un altre concepte. Podem dir estora, podem dir catifa.
1: D'acord.
2: Per això l'he posat a la primera, per anar escalfant motos.
0: Molt bé.
2: Toni?
1: Toni, sí. T'has apuntat.
4: Sí, sí.
2: I si vos sembla... Mirau, la següent no és una errada lingüística. La segona és sumó en el qual mos té acostumats el nostre Miqui Berger, no?
3: Sí, el seu.
0: I el segon que ha estat?
4: No, el segon...
5: Pressa.
4: Ella ha fet pressa i jo he fet...
5: Que no havia.
1: Podem apuntar això que ha dit de Miqui Berger, que ha dit pressa, que no havia?
0: Que no havia, sí, sí.
1: Apuntat,
0: sí, sí, sí.
1: D'acord.
2: Anem a veure.
3: Caramba, caramba.
1: És que té...
0: Se'n vol anar, adéu.
2: O sigui, no. O sigui, ja ho veurem més endavant, però la relació que tenen amb es menjar amb Miqui Berger i en Toni Fuster... mos construeixen sa secció, bàsicament. Anem a veure, xerraven de sa presa ibèrica, de sa pressa ibèrica, sí. I en Miqui, pensant que no el sentíem, va dir que pressa no hi havia, és a dir, pressa no n'hi havia, vàrem menjar ben tranquils, no? Mos podries corroborar aquest gran festival de l'humor.
5: Sí, me se van curar per aquí, sí. Ja. Que no havien de fer via, sí.
2: Exacte.
3: De fet, vull anunciar que han fitxat en Miqui Berger per fer ja-ja.
1: Per fer ja-ja.
3: Aquesta temporada. L'han vist potencial.
2: De fet, me comenten per aquí que se dirà Verjaja.
1: Verjaja, aquesta és bona, és bona. I convidats especials, de convidats especials podries tenir tant en Gavi Fortes, que sou molts d'aquest estil de broma, per exemple.
2: Vinga, anem amb la tercera, que la tercera que tenim sí que és una errada lingüística i ja hi havia de ser, perquè és un altre hat-trick, però és un hat-trick d'una persona que no ha deixat el programa enguany. Amem?
0: Recordem que avui en Juanga té el cotxe pat, sí, perquè és meitat mallorquí, meitat granaino.
2: Amem, és que lo de meitat... Primer lo de meitat, de no, meitat, i després granaino, que jo ho entenc, perquè, amem, granaino, si ho has de dir amb aquesta aura andalusí, sí, te surtes granaino, però recordem als nostres oients que el gentilici correcte, ja que te saps és de Calatayud,
1: sí,
2: és de Granada, en es... català correcte és granadí o granadina.
0: Demana disculpes.
5: Neus,
2: sí.
5: Ha estat una cala mitat.
1: Mare santa, vinga, va. La següent, Neu, jo
2: no
1: crec
2: que... No tinc paraules.
1: Després d'això...
2: Les cales li funcionaven molt bé avui en Enric Mas. Si podem anar a la següent.
6: Vés-te'n cap a banda i posa pilotes, a veure'm què tal va.
2: Jo és que pensava...
1: En pareja.
2: Sí, és que qualcú no els hi ha de treure, també, en Raül, perquè una persona que en el final és un model lingüístic, a l'escola, com a mestre, sí, no poden dir què tal. Han de dir com va. Ben com va.
3: Ben
2: com respira, sí. Però aquest què tal...
0: De fet, crec que és l'anàlisi més simplista que ha fet en Raül Pareja en els 4 anys i mig que l'imagina.
1: Com anirà, ja veurem. Sí, mira
2: Déu
1: que em fa de bon,
2: de Déu. Sí. Idò, si vols, pareix, anem amb la següent, que és un dels grans moments. Jo no sé què passa últimament en aquest programa, que xerrau molt de pèls, de cabells, no sé què us passa. Juanga, crec que hauries de deixar el programa, perquè...
1: Perquè si
2: xerrau de molt cabell... de joc.
3: Jo hauria de deixar el programa. Allà hi ha cabells, no? No ets única.
2: No som jo. No, però de bé, quin calvari, això dels cabells.
1: Bona. Jo trob que tots els homes que duen el pel llarg i decideixen tear-se, sempre milloren. No sé, que en sèrio trob que, no, que el pel llarg un home és complicat. I en Haaland...
6: Declaracions molt potents, les de la Marta Sampas en directe.
1: Aquí, així, imagina't en Haaland... enterrades en Juan amb un pel llarg, o jo amb el pel curt. De primeres, què pensaries?
3: Jo ni llarg ni curt.
2: Jo ara demanaré una cosa. Si hi ha un oient que mos està escoltant i està conduint, que no ho faci. Però, Marta, Toni, Juanga, tancau els ulls.
1: Ai, me fa por això de mi.
2: Tancau els ulls.
0: Tancats. Sí.
2: No vos faré res, eh? Ara imagineu-vos. En Toni Terrades.
0: Sí.
2: Amb un pol.
1: Amb un?
3: No és un.
1: Com és en Homer.
3: En Filemón.
2: Sí. Vull dir, perquè això va ser exactament el que va dir la Marta Sánchez.
1: Clar. Ai, bueno, és que clar, hi ha rada. I he de dir que aquest tema m'ha fet un gut debat tota la setmana a la redacció. Perquè clar, jo vaig dir això i després me trob companys de la redacció amb el cabell llarg.
2: I dali.
1: Jo és que no puc, eh? Amb el cabell llarg, o gent que m'ha sentit que... I he hagut d'anar justificant i dir, no, és vera, i també li queda bé el cabell llarg. O en el cas de la dona, hi ha dones amb el cabell curt, també, que els queda molt bé.
2: Per tant, és indiferent, si el d'un llarg, si el d'un curt, sí.
1: Però no, altre no em quedaria bé. Jo vaig dur els cabells a sua.
3: Jo el duia com el príncipe de Bekelar.
1: Però amb 12 anys me'l vaig tear.
3: De veritat, hi ha fotos. El duia allí mitja melena. Amb un casc així,
1: i se pensava que és una nina, no?
3: No.
1: Jo sí, se pensava que era un nin.
2: I per lo que respecten en Pau Sandrós, com creus que li queden millor els cabells?
1: Una melena d'aquestes...
0: En Pau t'escolta. Pau, bon dia, com estàs?
7: Ara s'ha returat, eh? He vist les imatges, s'ha returat les imatges. Hi ha Pau Sandrós, bé? Ha pegat un respingo, eh? Això ho feia.
2: Un respingo. No, jo el que crec és que en Pau Sandrós li queden bé els cabells curts i els diccionaris llargs.
1: Oh!
4: Ui. Pua enverinada.
7: Hem de conjugar això amb la solidesa que hem de tenir.
3: Solidesa.
2: Solidesa. Ara.
1: Molt bé.
2: Veus? Molt bé. Anem, que te vegi. Ara te veig bé.
7: Sòlida.
2: Sòlides. Exacte. No sòlides.
7: És que no m'hauran de deixar acabar.
2: Te sí, van crear. Exacte. Te vas quedar enguinçat amb un pèl. Bé, i d'això, recordem que...
7: En sa porta de Instagram. Que això no ho has contat, eh?
2: No, no, perquè no contant res de sa vida... No, és que en Pau se'n trobes que...
0: Jo aquí m'he perdut, jo aquí m'he perdut.
3: Posa un pito de gol, gol, gol.
7: Sí, sí, sí, posa un pito, posa, posa.
0: Ja ho volia veure, som molts, Pau Cendrós.
4: Que m'ho ha dit en Pau, ais.
2: En Pau Cendrós se dedica...
0: Molt bé. Ja volies a rompre.
2: Se dedica a mirar el meu Instagram, perquè mos tenim a xarxes i no és cap problema, jo hi tenc els meus amics, però també se dedica a fer bromes, i l'altre dia m'ha fet una broma que m'ha fet molta gràcia i tenia a veure amb una porta, jo que sé, però ja està, senzillament és això.
1: Estava oberta o tancada?
3: Pau, jaja.
2: En qualsevol cas, podem tancar la porta d'aquesta errada lingüística perquè ja han deixat clar que solides és solidesa.
0: Molt bé.
2: I ja està. Però, Pau, que cada dia ho fas millor.
1: Sí, no?
2: Lo de xerrar dit.
1: I atenció, perquè també és el següent protagonista.
2: Exacte.
7: Nair Reig, supos que s'haurà calmat aquests anys, però al principi era dels àrbitres més polèmics de la categoria, amb molta diferència.
8: Se va calmar quan va anar a Terra Mítica fa dos anys, que el vaig trobar jo. El vaig trobar a Terra Mítica. Sí, sí, teníem en el mateix hotel, van anar a Terra Mítica de vacances, amb el nin i això, i justament me'l vaig trobar, anàvem amb l'escudet de la federació, tot xulo, més recte que una bola. Van compartir dies a Terra Mítica amb el...
4: Ja tenim l'escàndol al Nuevo Los Cármenes de Ais Reig.
7: Ja pot anar a Terra Mítica, aquest, sí. I no sortir.
0: No,
3: aquí ja no era Berja
2: No sé en qui li he de demanar si en Pau Cendrós, que si vol acabar d'explicar aquesta anècdota, o si demanar-li en Miqui aquest dau enverinat que va llançar. Però en tot cas, Miqui, me sents?
5: Sí, sí, digues, Neus.
2: Digue'm una persona avui que enviaries de Terra Mítica.
0: Sí, exacte.
5: Una persona avui que enviaria de
2: l'equip. A qui enviaries d'aquest programa a Terra Mítica?
5: Per passar-ho bé.
2: No.
5: No?
1: Home, el vas enviar allà, però clar, va ser quan ja va acabar el partit, que va passar el que va passar... I li vas desitjar que no surti.
5: En José Sellés, que sempre s'estalvia, mai entra aquestes polèmiques.
2: És vera, saps què passa? Que com que xerra molt poc, això és com els meus alumnes quan me diuen mestre, però és que no tenen faltes d'ortografia, ni que sí, has escrit quatre paraules. No m'ho veurà.
1: No compta, no.
2: En José
5: és molt viu, en José.
1: Sí, en José xerra poc, però fa una feinada.
2: Exacte.
5: Campanya anti-José, sí.
2: Ai,
5: pobret.
2: Bé, jo...
7: Miquel, com ha vengut en guany.
2: Sí. Jo, per lo que sí que faria...
4: A Teresa d'Estrada.
7: Sí.
2: Per lo que sí que faria campanya és pels subconscients dels presentadors d'aquest programa, perquè la següent és la meva preferida. Endavant.
1: I els gogos.
0: Ja
1: tu vau tenir gogos? Gogos? Sí. No, gogos no, gogos. Gogos no en col·leccionava.
7: Col·leccionava gogos a casa
3: seva. Que li feia
1: no, per favor, per favor. No. Gogos no col·leccionava.
0: Ara ho entenem tot.
2: No. Tu col·leccionaves
1: gogos.
2: En aquest moment, recordàvem, xerràvem que en Toni Terrades mos explicava que té la seva peculiar mania de col·leccionar coses que tenen a veure amb el Chiquito de la Calzada.
0: Sí,
2: no? Vull dir, tothom té lo seu.
3: Alguns més que d'altres.
2: Sí, no, sí, sí. I jo me'n vaig en recordar d'aquells tazos de Matutano. Recordava aquells tazos que tenien sa cara de que estaven...
1: I tenies una capseta per guardar-los, també, de redona.
2: Sí. Exacte, i de cop i volta me van venint al cap aquells gogos que eren com unes peces petitones, com a transpassir, com a monstruets. Jo no sé si això és de la nostra edat o de...
1: Ja jugava molt.
2: No sé si...
0: Hi havia tot el dia que eren los fistros.
3: Los fistros, sí.
2: El tema és que la Marta se va equivocar de síl·laba tònica, perquè el subconscient la va trair.
1: No,
2: gens.
0: La Marta...
2: I allò de dir gogos, va dir gogos.
0: Aquest va ser titular. La Marta col·leccionava gogos.
2: Exacte.
3: Col·leccionava i col·lecciona encara, bé d'avui, eh?
2: I jo m'ho vaig imaginar que la Marta Sampas, amb aquells fons de cortina vermella de Twin Peaks, vos recordeu de Twin Peaks, que quan viatjaven en el subconscient...
3: I
2: unes cortines vermelles, i jo me vaig imaginar a Marta Sampas Així, vols afegir res o...?
1: No, no, no.
2: Però nosaltres no. Només mirant per la teva felicitat. Però, i sí, si vols afegir...
3: Tu ets tan major per recordar-te de Twin Peaks.
2: Jo...
3: Perquè jo era un nin. Sí.
2: Jo l'he mirada fa relativament poc.
3: Sí, una
2: redescoberta. A Filmin, sí. I me va encantar. Va encantar. I ara farem una cosa, perquè és que en tenim dues que són apoteòsiques, meravelloses.
1: Sempre per... Sempre
2: hi havia, desbar. Sí. Per culminar aquesta secció, avui, és que és el meu preferit. Toni Fuster, de bo que jo t'estim.
1: Toni Fuster Aparicio, per favor.
2: Sí, exacte.
4: Li s'ho deu menjar d'espinaques, no?
2: Vull dir, espinaques, espinacs, no? Però per què la relacionem amb la següent? Perquè, com he dit abans, jo crec que en Toni té una relació peculiar amb el menjar. Anem amb la darrera.
4: Hem dinat de llenties. Hem fet un menú, hem fet llenties de primer.
7: Va bé.
4: Molt bones, però.
7: Molt bones.
0: Llenties en torrendo.
7: En crema de patató, no? Home, de patata.
0: Sí. I tot això dins llenties.
4: Xistorra, tant de bo que no m'hauran donat cabina en aquesta ocasió.
7: Així com entren surten, les llenties.
4: Així és. Ai, sa xistorra.
2: Sa xistorra no sé si és la de
7: manco. Avui estic tancats, eh? Que has dinat avui.
1: Alerta, Pau, avui te toca tu, eh?
2: Toni, com ha anat la digestió aquesta setmana, estimat?
4: Ha anat bé.
2: Correcte.
4: Tornar dilluns. Quan van tornar dimarts, perfecte. Dilluns va ser un poc mogut, però dimarts va anar bé.
2: Si tu ara m'haguessis de dir... Una d'aquestes ciutats que saps que hauràs d'anar a retransmetre un partit del Mallorca, quina és aquella que més ganes te fa si només penses en menjar?
4: A veure, Astúries està molt bé. Oviedo i Gijón està molt bé.
2: I Sa Favada també està fantàstica.
1: Sí, va, no em mengis més a cabina.
4: Sant Sebastià també.
1: Sant Sebastià.
4: Que hi hem d'anar aviat a Sant Sebastià, per cert. Sí. Supos que demà sortiran els horaris.
1: Esperem.
2: En ver-hi d'anar, recordarem, per favor, jo m'ho apuntaré i te demanaré el menú. Que hagis demanat. I per Miqui també, però crec que en Miqui té unes digestions més.
1: Sí, però...
2: No,
3: no,
4: jo crec que a Sant Sebastià, a Zubieta, no menjaran llenties. Estic pràcticament segur.
2: Un xuletón.
3: Puc anunciar una cosa?
5: Sí, depèn de l'horari també, l'horari del partit.
1: Que vols anunciar, que ha menjat llenties?
3: No, que en Gisca...
1: Toni Guiscafré.
3: En Gisca, nostre, i un servidor també com a autor intel·lectual d'aquest tema. Estai de les llenties.
1: Estròs.
3: Estròs de les llenties. L'hem enviat a l'APM.
1: Fuster.
3: El programa de TV3.
1: Fuster, el més famós.
3: A menys si el posen i fan un muntatget i sortim per TV3.
1: Seria molt graciós, gran programa.
3: És extraordinari, eh? Ha estat en Gisca el que m'ha donat la idea. I
1: volen fer famós en Fuster.
3: I volen sortir a PM. És un dels nostres reptes.
4: Que anar a Girona m'ho recordaran, el company. Exacte. I grans amics i estimat de Girona.
1: Després quan vagis per allà...
4: Que sempre ho comentant, sempre en parlant i m'ho escolten, per cert.
2: En qualsevol cas, Toni,
4: agermanats amb el Girona.
2: Toni, bueno, sempre... Bueno. M'escoltes, Toni.
3: Sí, sí.
2: Que sempre, sempre...
4: Te sent.
2: Val més perdre un amic que morir rebentat.
1: Ah, oi,
2: va. Fins aquí el bar d'aquesta setmana.
1: Ara pas pena amb aquesta nova versió del bar de xerrar directament. I mira que estic mores, eh? Neneus, que...
0: Sí. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Neus.
0: Neus parteix cap a Somos, qui ja és allà. Són en Toni Fuster, Pau Cendrós i en Miquel Verger. Toni, per als oients que s'incorporen ara a les postres en joc, recordam l'11 titular del Mallorca.
4: Amb Arnau Tenas a la porteria, en Calatayud i Lato de laterals, Martín Valdient i Rayo a l'eix de la defensa, per davant, al mig del camp, doble pivot amb Manu Morlanes de creació i d'Àlex Sala acompanyant en Lubumbo i Jurés Serra, la gran novetat en aquest 11 titular de Luis García Fernández, Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes, que tindrà una nova oportunitat a veure si avui ja aconsegueix marcar com a referent a la punta d'atac. Aquesta és l'11 del Real Mallorca. Si voleu, també poden donar l'11 del Ceuta.
0: Dali, Toni.
4: En Guille Vallejo, la porteria defensa de 4, formada per Anuar, al lateral dretà, Carlos Redru, lateral esquerra, Adrián Lapeña i Carlos Hernández, el capità, que actuaran de centrals. Per davant, Mittelkan, Jan Bodiger, amb Àlex Menéndez i Cuqui Zalazar a les bandes. En Àlex Camacho, la mitja punta, i davant, Cedric Tegia i Jordi Escobar.
0: Aquesta és l'onze del Ceuta, el rival del Mallorca. Tot d'una li demanen en Pau Cendrós per els dos onzes que li sembla el partit d'avui a Son Moix. Però abans, voltants de l'estadi, Miquel Verger, s'anima la gent?
5: S'anima a poc a arribar la gent i també els empleats del club. Hem vist arribant en Pablo Ortells, també Aritz Aduriz, ho han fet per separat. Així que també en Alfonso Díaz, l'ambient a poc se va animant, però no és el de les grans ocasions ni molt manco. Tenc dubtes de si arribarem a aquests 16.000 espectadors.
0: Veurem si s'arriba o no. En Miquel Verger, que està per allà per veure les novetats de qui arriba i qui no arriba en aquest estadi, quan falten 38 minuts perquè comenci el partit entre el Mallorca i el Ceuta. Pau Cendrós, bon dia de nou. Sensacions per aquest partit després de la derrota de dilluns a Granada?
9: En principi bones. Jo crec que és un partit propici perquè el Mallorca se fa fort i sigui un partit per disfrutar, perquè la gent de dalt trobi situacions d'atac fàcils i poder donar l'afició després de l'altre dia, pues una alegria.
0: Veurem si li dona aquesta alegria que diuen Pau Cendrós a l'afició. De moment, la principal novetat a l'11, Pau, és l'entrada d'en Josep Sardà. T'agrada?
9: Sí, no? Al final jo crec que els hem de veure, no? Perquè l'han vist menys que els altres jugadors. I perquè en Antonio, el darrer partit, la primera part, li va costar més. Però l'hem de veure. És un jugador que també m'agrada, va fer gol l'any passat i veurem en aquesta posició per la banda a mi com ho fa.
0: I respecte... després ho parlarem, tenim en José Sánchez, però ho hem parlat amb en Miquel Verger avui a hora baixa. Ells, en el podcast de Pinyol Vermell, comentaven que és vera que es va perdre a Granada, però no li havia disgustat del tot l'equip. Que havien jugat bé, que havien combinat, que per aventura el resultat, evidentment, no va ser l'esperat, però que analitzant dada per dada, el Mallorca havia estat superior en el Granada. Molt de conceptes de joc, tot i que després no va anar bé el resultat. Tu tens també aquesta impressió o tu dilluns el Mallorca no te va agradar?
9: Jo són dos Mallorques, no? Jo crec que, a veure, que en fase ofensiva, quan tens control de la pilota, se nota aquesta superioritat. Però si no li dones una finalització i no fiques la pilota dins la red, dins la xarxa, no serveix de res. En el final, el que compta són els gols. Perquè el Mallorca, quan té la pilota, la mou molt bé, són bons jugadors, se nota que tenen una qualitat superior, però el que van xerrar, la categoria te demana altres coses que el Mallorca l'altre dia no va fer bé. O sigui, li falta mossegar, li falta adaptar-se. Mateix, bienvenidos a segunda, és el que van xerrar, no? Que l'equip també li està costant aquest moment de pressionar, de sebre, de mossegar a mig del camp, i en el final això haurà molt de partits, el millor aquí que nostre no, com avui, per exemple, un partit com avui, però a molts partits el Mallorca s'haurà de posar el mono de feina i donar una altra versió que no només en sa pilota.
0: Pau, ara li demanaré a Mario Maecha com a entrenador, però tu t'ho deman com a exfutbolista. La situació social, el context social que viu Ceuta, que de fet hi ha futbolistes que volen fitxar, que no hi volen anar per el context social que estava vivint la ciutat autònoma, això, tu que has estat futbolista i supos que has tingut problemes d'altres tipus, però aquests problemes socials arriben a afectar la plantilla?
9: Està clar que sí. Sí, vaig dir jo que afectava lo de Valladolid, el tema de Valladolid, que tenien jugadors sense escriure i t'afecta això. Imagina't si t'afecta que tu no visquis una realitat social normal, que tu vagis a entrenar i tinguis problemes que t'aturin en el cotxe, o que vagis a entrenar i no veis la normalitat que veies i veis un munter de gent o llocs on no hem de ser. En el final se nota I jo sempre ho he dit, no? Jugadors són persones i tot això els afecta, no? Igual que afecta quan a la directiva passen coses, en el camp se nota, perquè els jugadors en el final se nota, malament diguin que no. Això més, perquè això va en les famílies, això va en les Clar. Dones dels jugadors, en les mares dels jugadors, en els fills dels jugadors i amb ells mateixos en la normalitat que vivien fins ara i que ara mateix, pues, desgraciadament, no en tenen, no?
0: Mm-hmm. És així, sens dubte és una situació molt dolenta per Ceuta, per la ciutat, per les famílies, per la gent que arriba, per tothom.
9: Està clar, no?
0: Un context global... gens
9: nosaltres,
0: desitjable
9: en aquesta part, això mateix, i per nosaltres en aquesta part és un moment on ara mateix jugar contra el Ceuta per nosaltres com a Mallorca, com a institució sí. És un moment bo, perquè al final el que xerram és el típic equip que rebrà un cop i no és el mateix quan rebre un cop i tu estàs bé i pots fer front quan és un cop i és un altre cop i sí, ja t'enfonsa.
4: Mira, acaba de sortir ara mateix el Ceuta al terreny de joc i forts aplaudiments dels aficionats, sí. De tots els aficionats mallorquinistes i de Ceuta que es troben aquí, fins i tot han correspost també jugadors aplaudint en els propis aficionats.
0: Idò, d'aquí 32 minuts comença aquest Mallorca-Ceuta. Els futbolistes del Mallorca encara no són sobre la gespa, no, Toni?
4: Són els porters, Hi ha els tres porters. Ara supos que d'aquí uns instants sortiran també la resta de futbolistes. Però recordant que per part del Real Mallorca la novetat respecte a l'11 de Granada, de les Nueva Los Cármenes, a l'entrada de Josep Cerdà, que s'estrenarà com a titular avui en el partit contra el Ceuta.
0: Molt bé. Marta Sampas, què diuen els nostres oients?
1: Idò, ben optimista, Sant Bernat, que diu que avui guanyarem per 3-0. Enric Garcia, que va ser l'oient d'Ono, que va estar aquí nosaltres dilluns, sí. Aquí a l'estudi, diu, bones, avui me toca escoltar-vos des de casa, que encara que vaig estar cohibit tot el programa, va ser una experiència molt maca, així que moltes gràcies. I té una pregunta, diu, respecte al partit de dilluns. Diu, competició, no pot anul·lar gols, com fan amb les targetes, referint-se al segon gol que van queixar al Mallorca. I no, però és que no.
0: No se rearbitren els partits.
1: Exacte.
0: No.
1: Montserrat, des de Canyamel, mos diu, bones a tothom, esperem que l'aura d'Enric Mas acompanyi avui el Mallorca per aconseguir la segona victòria. Diu que el seu resultat per avui és de 3-0 i diu amb estrena golejadora de Nadri Fuentes i de Zito Lubumbo. Això és l'aposta de Montserrat pel partit d'avui. En Joan Josep Llompar mos diu, varen començar la ruta amb derrota del Mallorca, avui hem acabat i esperam amb una victòria. Una pregunta, podrem escoltar-vos per Movistar? Diu, perquè en el telèfon, si veig el partit, no mos pot escoltar l'hora en l'aplicació de IBT Ràdio, amb els directes de la web. A segona divisió, de moment...
0: Estan fent feina. Estan fent feina.
1: Estan fent feina.
0: Però recordeu que teniu el mòbil, l'aplicació, l'ordenador...
1: Sí, de qualque manera ho aconseguirà, Joan Josep, sí, de ben segur. No hi ha excusa.
0: I si no...
3: En Sánchez m'ho arreglarà.
1: Ara
3: després xerrarem amb ell.
1: I recordeu que també podeu enviar missatges al xat d'Esports i Vetres, allà a la retransmissió en YouTube, us podeu veure i comentar el que vegeu. I avui mos saluden des de Montijo, des de Badajoz.
0: Molt bé.
1: Gràcies a tots els que hi sou també, des de molts de llocs del món.
0: I de moment, si no m'equivoc, no tenim guanyador.
1: Encertant. Clar, és que no els he pogut llegir perquè són respostes, n'hi ha moltíssim, vos ho juro. I cap encertat.
0: Val. Idò, cercam un jugador misteriós. Sí. Anem a la tercera pista.
1: Vinga, va.
0: N'havien donat dues fins ara, que eren...
1: La primera era que el jugador que cercam va debutar la mateixa temporada amb el filial i també amb el primer equip.
0: Del Mallorca.
1: Sí, exacte. I que també aquest jugador ha jugat a primera amb dos equips i en els dos hi va estar en dues etapes distintes.
0: Uau, aquesta pista era bona.
1: Sí.
0: Tercera pista.
1: Va enviar una pilota al pal la darrera vegada que el Mallorca va jugar contra un equip de Ceuta.
0: 646-93-45-01.
1: Respostes al superconcurs d'aquest jugador misteriós que cercam.
3: He de dir, no, la veritat, i amb tota la sinceritat absoluta, que m'agrada molt el concurs que m'ha estrenat aquesta temporada.
1: És que ell després se posa un torn.
3: Ho he de dir. Com també m'agrada, Inca Centroauto. I és que Inca Centroauto, les ofertes d'estiu continuen. A Citroën descobriu el C3 des de només 89 euros al mes, la Berlingo quilòmetre zero des de 18.900 euros al mes, més IVA, la Jumpy Combi quilòmetre zero des de 24.700 euros més IVA, o la Jumper Caixa Cabina des de 27.900 euros més IVA. Hem de dir que la Berlingo quilòmetre zero és des de 18.900 euros més IVA. No que ho heu de pagar 18.900 euros al mes. Això no seria una pasta, eh? Que quedi clar, eh? Que quedi clar, que quedi clar. Aprofiteu els darrers dies d'agost i estrenau cotxe amb Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
10: Esports 3 en joc. Toni Terrades i Betres Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: 32 minuts, avui amb una mica de retard obrim la nostra consulta amb el doctor Maechea. Don Mario, com estàs?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
0: Molt bé, molt bé.
2: Aura, aura.
0: Avui amb una mica de retard, però ja ens escolta des d'Eivissa. Per tant, ja no mos fa tanta enveja.
3: S'han acabat les vacances, però Mario Maechea. Ah, míster, ¿cómo lo llevas? La incorporación
1: del trabajo. Aquí acalorado, pero bien.
2: Això anava a dir, es canvi de temps,
1: ¿no? Aquí acalorado, pero bien.
2: Es canvi de temps, lo mismo.
1: Sí, la verdad que se nota mucho, pero bueno. ¿Tú? Es una cosa que ya se sabía, por lo tanto, cuestión de mentalizarse y ya está, como siempre.
3: ¿Tú participarías, míster, en una batalla de aura?
2: Guanyaría.
3: Que ganarías, por supuesto.
1: ¿Batalla de aura?
2: ¿No saps lo que es?
1: No sé lo que es.
3: Tú tienes aura, pero no.
0: Pues alerta que en Mario, como agent de policía, no hagi de dispersar.
2: Sí, coño, batalla. Batalla que... No, bé, se diu batalla, però és veritat que a mi el que m'agrada és que no hi ha... És esportiva i no hi ha contacte.
0: Com li podríem explicar? Aura és, Juanga...
2: Fer gestos...
0: No, però què és ser l'aura? No?
2: Bé, l'aura és el que desprèn, no?, una persona...
3: El que desprèn una persona que...
0: És carisma.
1: Sí, com és salut, no?

0: tant en el filial com en el primer equip, amb el Mallorca, sí, la mateixa temporada, que ha jugat a primera en dos equips i en els dos hi va estar després en dues etapes distintes, que va enviar una pilota al pal la darrera vegada que el Mallorca va jugar contra un equip de Ceuta, i la quarta que havien donat i la darrera de moment és que va ser internacional amb la selecció espanyola.
1: El descans. Donarem la cinquena pista d'aquest jugador misteriós. 35 minuts de Son Moix, 1-0 guanya el Mallorca, gràcies al gol d'Àlex Sala. Falta directa, Toni.
2: No li acaben de sortir bé les coses a Fuentes per a recuperar la pilota. Sala, que juga Lubumbo. Lubumbo entrava entre l'àrea, ha sortit, la deixa pilota cap a Calvatallut, pilota enrere, apropat de la línia lateral, per això d'extrem. Ara és Valiant, a l'alçada 24, l'Lovac. Pilota per Morlane, li torna la pilota, pressiona el Ceuta, servei en llarg, a veure si Calatayú pot lluitar d'aquest 1 contra 1. Falta de Tadiu! Abraham Domínguez, del lateral dret del jove jugador del planter del Mallorca.
3: Bé, li ha regalat la falta. Sí.
2: Som al minut 36.
4: Està sent un partit de la molt vistós d'en Calatayú, no? Molt vistós d'en Calatayú, també algunes errades en combinació, però s'està fent sentir de forma notable, igual que l'anterior partit a casa contra el Valladolid. Ho dic perquè el partit de mig contra el Granada va quedar com...
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ha marcat l'Eivissa, ha reaccionat l'Eivissa la primera vegada que trepitja l'àrea de l'Antequera, marca Iker Varela. La centrada des de l'esquerra, juraria que ha estat d'Ander Joldi. Iker Varela de primeres al límit de la frontal, ajustant molt bé en l'interior de la bota la pilota al pal esquerre de la porteria de Dani Alcover, i ha partit Antequera, ha marcat Iker Varela el primer de la temporada dels Blau-Cel, retalla distàncies la U de Antequera 2 a Eivissa 1.
6: I és que marcar és com aconseguir o tenir un tresor. I tu, per exemple, que estàs a casa, també a lo millor pots tenir. Voleu vendre les vostres monedes antigues a una col·lecció? En un mig durant 1995 les valoren de manera professional i us ofereixen una proposta de compra. Només durant 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Només durant 1995, les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor.
1: Realment ha fet un golàs Iker Varela per part de la Unió Esportiva Eivissa. Veurem si és capaç d'aconseguir el segon el conjunt de Raúl Jona. Digues, Miqui.
3: La UD Eivissa Antequera l'any passat no va acabar 5-3 o una cosa així?
7: A casa, sí, a casa, 5-3, sí, efectivament. Bona memòria, Miqui. Allà és curiós, deixa'm donar una dada que també ens toca un poc de rebot. Eivissa ha jugat, és el quart partit que juga en aquest estadi l'Eivissa. Les tres temporades anteriors, l'any passat va guanyar 0-3, però les dues anteriors varen ser dues derrotes que, curiosament, la de la 23-24 va perdre 3-1 i li va costar el càrrec a Guillermo Fernández Romo, i la temporada passada, derrota per 2-0, li va costar el càrrec a Pep Lluís Martí. Esperem que avui no li costi el càrrec a Raúl Jona, perquè no toca encara, no, la jornada 1.
1: Esperem que no, però bé. De moment 2-1 i un gran gol, aquest gol de la Unió Esportiva Eivissa per retallar distàncies. Recordem que estem al minut 22, Antequera. En canvi, Son Moix, arribam al 38 amb victòria per la mínima del Mallorca, Toni.
2: Jugada de cara a Fuentes. Cau un jugador del Mallorca a terra, Pablo Torre. L'àrbitre que diu que continuï el joc. S'enfaden alguns aficionats, en xiulats i latos. Donar la pilota per al carril esquerre. S'ha anat un contrari, continua la pilota, la deixa per Fuentes, toca de cara cap a Manu Morlanes, el Mallorca cap a l'atac, cercant el segon gol, som al minut 38 i mig,
3: sí.
2: Cau en terra el Bumbo, li fan falta la falta, ara sí l'assenyala Abraham Domínguez Cervantes.
3: De la penya. Jo me sap greu, seré molt pesat, però jo el Bumbo per de dins, jo que vol que ho digui. Jo no el veig. Cada vegada que toca la pilota...
4: Per de dins o per de fora?
3: No, per de dins, per de dins. Per de dins no el veig. De fora sí, perquè té aquesta carrera, aquestes 3-4 passades, però per de dins cada vegada que se toca la pilota, jo me sap greu, però no té una nitidesa en la pilota, ni jugar de primer toc, ni a dos tocs, ni cercar la millor combinació. No ho entenc.
2: Falta que traurà el Mallorca, Àlex Sala, l'autor del primer gol, pilota penjada, rematada fora!
4: Ai, jo...
2: El capità que ha entrat a rematar amb el cap una pilota que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria de Guille Vallejo. Bona oportunitat del Mallorca, bona ocasió d'Antonio Raillo. El 39 i mig a l'estadi de Son Moix. I ja n'ha tingudes d'oportunitats del Mallorca,
3: sí.
2: Per no anar de dos ni de tres, així mateix.
3: Sí, sí. Mallorca...

0: Podria haver tancat ja aquest.
1: Però entre els tres pals només un xut, curiosament.
2: Sí, però en tres passades, mira.
0: Se'n va Cedric per l'esquerra, penja una pilota, alerta Raillo, i deixarà Cedric que surti la pilota fora per línia de fons per provocar un corna a favor del Ceuta.
1: El segon.
0: Segon corna del conjunt visitant. Puja del central, puja Adrián Lapeña, Carlos Hernández. Amb uns alts per intentar rematar una pilota que els hi vol porar Cedric Teguía. Des d'aquest costat hi ha un jugador del Ceuta també que s'aproxima a la pilota. Ara se'n va l'Àlex Camacho.
3: Cedric Teguía apareix un anunci d'un gurú, eh? Sí.
1: És el jugador del planter de l'Atlètic. I segona etapa al Ceuta.
0: Camp esquerra, pilota llarga, altura del segon pal. Morrane la treu amb el cap, allà està el rebuig, una pilota bombejada, li cau a l'Àlex Camacho, remata! Tenes!
1: Demana penal.
0: Ha aturat una pilota que anava de dins la porteria del Mallorca, després de tocar un futbolista de l'equip de Luis García Fernández.
1: Ja veurà, ara,
0: ahí va la jugada del Ceuta perquè se revisi una acció.
1: El rebuig d'en Arnau Tenas, sí. Demana en penal damunt en Jordi Escobar, crec.
4: De Toni Lato.
1: Ja veurem.
0: El VAR Luis Mario Milla haurà de revisar aquesta jugada.
1: Veurem, és el primer xut a porteria entre els tres pals del Ceuta. El rebuig de l'Autena és una bona mà. I ara hi estan... Res, no hi ha res.
0: Diu que no ha passat res, per tant, cercarem el motor del Mallorca en aquesta primera part. Du el 20 a la seva esquena. Du la Renner del mig del camp. És Pablo Torre.
5: Pablo Torre, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. Agost s'acaba, però les oportunitats a Inca Centro Auto encara no. Aprofiteu aquests darrers dies d'agost i estau ben pendents perquè setembre arribarà carregat de novetats i moltes més ofertes. Inca Centro Auto, a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
4: Excel·lent, José Sanchís, la mà que ha posat Arnau Tenas.
6: Sí, pot parèixer poc ortodoxa, poc acadèmica, però són reflexos purs, ja que és una aturada que explica quina classe de porter té el Mallorca enguany. Jo personalment, tot i que assumeix molt de riscos, és un porter que m'ha transmet seguretat, confiança en ell mateix, i l'aturada és molt bona. Després no hi ha absolutament res en la caiguda d'en Escobar amb el Lato.
0: Un xup pràcticament a boca de canó. L'aturada de d'Arnau, perquè la pilota venia rebutjada d'un futbolista del Mallorca. Anava de dins, eh? O sigui, ha fet una aturada. Sí, sí. Ha estat l'aturada, sí, sí, pràcticament del partit. L'ocasió més clara que ha tingut el Ceuta en els 42 minuts. Pilota llarga, anem a veure Cedric, no arriba. La pilota acabarà fora en servei de porteria per Arnau. Acaballes d'aquesta primera part. 1-0 de moment del marcador, que se me fa curt.
3: Pau. Jo també. I veig en el Ceuta que és vera que Mallorca, quan pressiona, no pressiona bé. Cada vegada que li surten la pilota controlada, fa 3-4 passades i no estan tancant bé la pressió ni a Somo ni ara després que han tret en Alex Sala.
0: A veure aquest cop de cada ara Calatayú que li guanya la partida en contrari. Juga en Lugumbo, entra l'àrea, intenta fer la passada enrere, però ràpidament l'han tancat entre la penya i Carlos Hernández. I la pilota acabarà per l'equip visitant. Què li falta a Lugumbo? Que li acaba de faltar avui. Que li acaba de faltar avui a Cito Lugumbo?
3: Ja ho vaig dir un dia.
0: Hi ha coses que fa bé, però no, després sí, no sí, acaba sí. De finalitzar.
3: No sé com se diu gaseosa en mallorquí, però és el niño gaseosa. Quan t'obri la botella, i després ja, quan quedes amb el gas...
7: Aigua de bimbolles, no?
8: Aigua amb gas.
3: Pues no, bueno, aigua amb gas o aigua amb gas.
7: Xifón, li falta xifón.
3: Sí, però bueno, sí, en el principi, sí, una pretemporada d'escàndol, i ara que ve la competició, quasi totes les...
6: José, sí, és el mateix jugador que estava l'any passat.
3: Això mateix, que és el mateix jugador que jo. Que l'any passat era el mateix. I deu tenir Jonoi perquè tot el dia també està en terra.
0: Jordi Escobar, pilota per la dreta. Alerta d'aquesta acció d'Àlex Camacho. Corna. Fica el peu Lato. Corna favorable al Ceuta. Podria ser una darrera acció, però no sé si serà la darrera d'aquesta primera part.
1: Supos que hauran de treure la pila per per posar el minut del gol, encara que sigui, per posar un minut de...
3: Que t'agrada, s'apila.
8: S'apila. Ja no havien de dir.
0: Dos minuts, crec jo, que seran.
8: La pila.
1: Un pel canvi i un pel gol.
0: Entre dos i tres minuts.
8: Dura i dura.
3: Quatre, jo dic quatre per quan han entrat en...
4: Està ben pensat. Qui ho va pensar...
7: Sí.
8: És a pila.
4: Una bona idea.
7: És de màrqueting.
4: Sí, sí.
8: Sí, no, està molt bé,
7: és
8: original.
7: Li han de donar...
3: De
7: màrqueting
3: de Duracell, que mai se cansa.
1: Ara que li comprin una que ha de fer els horaris, també, eh?
8: Oh, per favor.
1: S'ha esgotat, sí, sí. Escoles. Vinga,
0: corna. Guanyar, Pau. Corna, que tornarà el Ceuta a l'esquerra de la partida d'Arnau. Pilota molt tancada, ara en van directes.
1: Ha encertat Pau.
0: Del porter de Mallorca.
1: Ha encertat un Pau Cendrós, 4 minuts d'afegit.
0: Han d'arribar al minut 49.
1: En Pau, com sap.
7: Començava amb Pau Cendrós.
1: Sí, brutal.
7: És un gurú, és un gurú, és un gurú. Sí. Gurú Cendrós.
8: Gogos.
0: Es canvi, el gol, el cooling break.
1: Està Farguia i en Cedric Teguia.
7: Albert Jajá.
0: Arnau Jugant Raillo, la pilota...
4: Quan tot d'una torna a Massomoix perquè hi ha falta perillosa, favorable a l'Eivissa, Raül.
9: Així és, es preparat Ander Joldi per fer el llançament. També Pedro Ortiz serà Joldi amb cama dreta, directament a les mans de Dani Alcobé. Bona reacció de l'Aude. Després del 2-0 és a punt de complir-se la mitja hora de joc. S'acaba de fer a la cooling break l'Eivissa, que es pitja per empatar com a mínim un partit que se li havia posat molt malament amb el 2-0.
4: Som molts, Toni.
0: Cerdà, Cerdà cap a Paula Torre, treu la pilota de l'escut cap a de fora, cap a Lloret Cerdà, intenta fer-lo contra un, la pilota cau al peu de Lato, Lato que penja la pilota a l'escada de Petxa Román. La pilota no ha sortida, la salva encara, cercant ara Lloret, que li pega malament. La pilota sortirà per damunt del travesser de la porteria de Guillermo Vallejo. Servei de porta per al Ceuta. Una altra aproximació del Real Mallorca a l'àrea del conjunt visitant. Traurà de porteria Vallejo, minut 47. Dos minuts per arribar al temps de descans a l'estadi de Son Moix. Treu Vallejo, envia la pilota a camp del Mallorca en un servei llarg, cot de cap d'Antonio Raillo, regala la pilota per Petxa Román. Cercava una passada a la dreta cap al seu company Àlex Camacho, la pilota acabarà directament fora, no ha arribat Àlex, serà Balato qui traurà de banda. Ho fa ja amb rapidesa perquè recordem 5 segons, no? Per treure Arnau en la pilota, Arnau que jugarà a la dreta per Calatayud. Calatayud, canvi d'orientació del joc del Mallorca cap a Sito Lubumbo. Se'n va del seu contrari, segueix la pilota, la passada boníssima, ha doblat Calatayud, rebre aquesta pilota, s'entrarà Calatayud, remata, un pal al travesser. El rebut de la pilota encara és per Pablo Torre. Encara està viva la jugada. Lato juga amb Pablo Torre, que cercarà en cap esquerra la centrada per baix. Fuentes no arriba. Recupera de nou Lato. Lato que la torna a penjar a mitja altura. Fàcil perquè tregui la pilota Carlos Hernández. Jo no sé si li ha rematat.
4: No,
0: s'ha... Anava a porteria o li ha rebutjat un poc la pilota.
4: S'ha desfressat de Murici i ha fet una rematada soberbia.
1: Però la centrada no era per ell.
4: No.
0: Això?
8: No. La que s'ha...
3: S'ha pop amb mig.
0: Morlanes, vinga, Mallorca, va, un segon golet, no? És que després t'arriba el Ceuta una vegada, i la més aturada d'Arnau, i te lamentes de batengudes 4 o 5 de clares per poder ampliar l'avantatge.
3: Nosaltres arribem molt clar, però perquè ells arriben a zones 3 del quart, també arriben bé.
10: Per cert, la jugada aquesta fantàstica que ha acabat amb el remat d'en Lugumbo en el travesser ve d'una pressió molt alta del Ceuta i d'en Arnau Tenes sortint amb molta personalitat, sí, i assumint molt de riscos. Vull dir, per la pròxima vegada que pensem millor romper-la i enviar-la cap a dalt i tal, que sapiguen que el Mallorca jugarà així, però ho fa per qualque cosa, i ho fa perquè té aquest objectiu.
1: I no era fàcil la passada?
0: S'ha acabat!
10: No, en absolut, la passada per cada tallut era molt mala de fer.
0: Anem al descans, Estadi de Son Moix, Real Mallorca 1, gol d'Àlex Sala, de falta directa, gol al minut 20 de la primera part, Agrupació Esportiva Ceuta 0.
1: I aplaudiments, aplaudiments, no una gran ovació, però aplaudiments de l'Estadi de Son Moix cap al seu jugador. Jo crec que està content de l'afició amb el que ha vist aquesta primera part, només un xut dels tres pals, però ha estat gol, però també 6 a fora i 2 obstruïts. Així que amb aquest protagonisme arriben els jugadors al descans, l'únic que queda del Mallorca damunt la gespa és l'únic de dos porters que ha fet una aturada, que és Arnau Tenas, aquell mà que ha tret, com deien, de manera poc ortodoxa, però igual de vàlida, i que ha permès que el Mallorca arribi també a aquesta meitat del partit amb avantatge al marcador. Ja comencen a sortir jugadors a escalfar, encara que no pareix que no sembla que el Mallorca faci canvis per començar la segona meitat.
4: Pau i José, què vos sembla aquesta primera, que vos ha semblat aquesta primera part, aquest 1-0, resultat just, esperàveu qualque cosa de més? Comença per tu, Pau.
3: Curt, perquè Mallorca ha tingut arribades a l'àrea, amb molta gent dins l'àrea, el que se poden dir ocasions clares, i m'ha parit curt perquè és vera que el Ceuta, com ha dit antes en José, és vera que aquesta forma de jugar pues, s'exposa que li passin coses a dins el seu camp i que se troben en situacions de rival de poder fer gol, però és vera que arriba a l'àrea contrària i no li crema la pilota i ha arribat, ha tirat un parell de corners, ha tirat aquella falta. És vera que curt perquè en qualsevol moment amb aquesta pressió també que està fent el Mallorca, que no està sortint bé, ni la primera que ha fet amb en Calentallut sortiguent a Somon i després deixar-lo un poc més enrere, curt, m'apareix, el resultat.
4: José.
10: Jo també. Ja s'està torbant el Mallorca amb intentar fer un segon gol que li deixi estar més tranquil per el que queda de partit, perquè en el que té a veure purament amb el joc, que està sent molt superior en el Ceuta. Jo m'està agradant moltes coses de les que veig. Brillant el partit d'encara de Tallut i generant desequilibri per la dreta al Mallorca. M'entristeix d'alguna manera que tot això vagi en detriment del costat esquerre. Hem vist molt poca cosa d'en Cerdà. Crec que tàcticament la idea del Mallorca avui no l'afavoreix massa, en el sentit de que si encara Tallut agafa molta alçada per la dreta i en Lugumbo se'n va cap endedins, qual qual ha de compensar per l'esquerra, perquè en l'altre està fent una sortida de 3 i és en Cerdà. Això li lleva protagonisme, i crec que és un jugador que si el sistema fos a l'inversa i fos ell qui té aquesta llicència per anar cap endedins, brillaria molt més. Però coses molt positives, un equip que sabeu que de cada dia està més fet, un equip que pens que és mal de guanyar i que si té un poquet més de sort, eficàcia, agressivitat, di-li com tu vulguis, tindria un marcador bastant més ample. Però avui, a diferència de partits anteriors, sí que recordem situacions on el Mallorca ha rematat en zones influents, en zones de perill, que la rematada estava ben cercada i ben seleccionada i que simplement no ha entrat. Això ja és una qüestió d'encert que se pot anar millorant en so temps. Però jo veig una línia ascendent clara de la jornada 1 a 2 i de la 2 a 3.
4: Faríeu qualque canvi en aquest temps de descans? Tocaríeu qualque peça?
10: Jo, de moment, te diria que no, perquè
9: Gol! Empat a l'Eivissa! A la minut 36 ha marcat Pedro Ortiz. Gran jugada per l'esquerra de Hugo San Modesto, que fa la centrada intel·ligent cap endarrere. Un gol semblant a la que havia marcat anteriorment Iker Varela. I ara ha estat el mallorquí Pedro Ortiz, que era qui havia assistit al primer, per amb l'esquerra pegar-li amb potència al fons de la xarxa. No sé si arriba a desviar algun futbolista de l'Antequera. En tot cas, a la porter del conjunt malaguen, que no pot fer res. Déu-n'hi-do, que bona la reacció del conjunt blau-cel. Marca l'Eivissa el 2-2 al minut 37. Antequera 2, Eivissa 2.
5: I amb aquesta alegria, amb aquest gol de la U d'Eivissa, amb aquest empat de la U d'Eivissa, passam, aprofitant per passar per Inca Centro Auto. Agost s'acaba per a les oportunitats a Inca Centro Auto. Encara no. Aprofitau aquests darrers dies per estrenar cotxe amb les ofertes d'estiu d'Opel, Citroën, Peugeot i Leap Motor. A Opel teniu el Corsa Hybrid des de 259 euros al mes, el Frontera Elèctric des de 169 euros al mes, o les darreres unitats del Combo Kilòmetre Zero des de 23.900 euros. Aprofitau els darrers dies d'agost a Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum brum de confiança.
4: Bon gol del Solleric Pedro Ortiz per l'Eivissa, que ha empatat. Ha començat perdent 2-0, ara ja van 2-2. Acció ara per l'Antequera, però resolve el porter de l'Eivissa. 2-2, per tant, a Antequera. Idees, José Sánchez, que de moment no tocaries peça, però matisaves qualque cosa.
10: Sí, que l'únic que és susceptible de pensar que se podria fer qualque canvi és la línia d'atac, però no ho veuria procedent ara mateix, perquè si lleves en Fuentes per ficar en Buxa, segurament el partit està més per en Buxa, però en Fuentes el mates, i no crec que sigui adient. I ja hem vist en Luis García sent molt cautelós amb aquest àmbit, i jo crec que li seguirà donant minuts al principi de segona part. I el mateix t'he dit en Lubumbo, que la darrera jugada mos fa tenir certa esperança i que se li ha donat marge per recuperar la versió que van veure fa no tant. I també, en el cas d'en Cerdà, encara que no hagi estat massa transcendent, jo crec que no seria just que sortís en els descans. O sigui que jo, sincerament, no tocaria res.
4: Pau?
3: Jo tampoc. Jo crec que no tocaria res. És veritat que estic amb José Sánchez, que crec que en Fuentes i en Lubumbo no estan... En Lubumbo ara sí, una jugada, però quan agafes la pilota de vora la línia sí que és veritat que més influent. Jo crec que són els interiors, no. Però jo crec que ara no és un moment de fer canvi. Jo crec que Mallorca ha de ser igual i no fer cap canvi, sortir la segona part i tenir clar que ha de ficar un gol, si no se li pot complicar. Això és com tot, quan perdones després ho pagues.
1: Deia que no escalfava ningú la segona part, però sí que està escalfat no sé quins personatges en el cercle central. Però bé, no.
3: Sí. Però personatge, perquè...
1: Perquè no són jugadors. Estan venent una cursa, sí, crec, o una prova física.
0: Fan gimnasi, no?
3: Fan crossfit.
1: Nairox o una cosa d'aquestes, sí.
3: No, però no són personatges, són persones. Persones que fan
7: un esport. No són
3: personatges. És un personatge que és un dimonió, però tot l'altre són persones que estan fent tipus...
1: Espontanis, que no són jugadors de futbol, que són, no?
3: Sí, espontanis, també, clar.
7: És molt greu que qui hagi de posar seny en aquest programa sigui Pau Cendrós. Han traspassat tota la línia per mai, allà.
4: Què diuen els nostres oients, Marta Sampas?
11: No, jo anava a dir que segurament estan promocionant una cursa que té molt bona pinta allà dins l'estadi, la faran. Sí. Els oients, idò, mira, el que deia en José Sánchez, de que materien a...
7: Sánchez.
11: Que materien, no de forma literal, òbviament, en Fuentes, si el lleven, diuen un oient, en aquest cas en Joan Torrents, diu, si el davanter que juga ho falla tot, pensa el contrari ella, perquè diu, si el davanter que juga ho falla tot, crec que el que està a la banqueta es mereix una oportunitat, pot ser un tot d'atenció perquè espavili, no pot ser aquestes errades tan grolleres. En Enric Garcia diu, han de tancar aquest partit, en Toni diu, bones estimats, diu, quan entrin els gols, serà gros. Més missatges d'Anna Torres, que no li acaba de convèncer, diu, el joc del Mallorca, i pel xat, com ens escolten de tot el món, Juanga, jo suposo que hem escoltat d'Itàlia, perquè diu, Mallorca-Ceuta 2-0, resultato finali.
7: Buonasera, signorino, grazie per ascoltare Sports 3 de radio, de IB3 de radio.
4: Tenim dada d'assistència, però mos la conta tot d'una en Miquel Verger. Abans, una mínima aturada.
7: Ma, que cosa, de ràdio. De ràdio.
12: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
13: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
14: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
15: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
14: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Esports 3 en joc. Toni Terrades i Betres Ràdio.

0: que toma. Pastilla de goma. Que toma, que toma, que toma.
1: Dale, te
0: robe.
2: Són les 8 i un minut. Tenim dada d'assistència. I quina diferència hi ha entre el primer partit contra el Valladolid i el segon a Somos contra el Ceuta?
3: Hi ha 15.645 espectadors. Això vol dir que hi ha 5 persones manco que el primer dia.
2: 5 han fallat.
3: 5 han fallat.
0: On són?
2: 5 han fallat.
0: On són? Han fallat 5.
2: Ah, també a Sant Gavina falla en Fuster i en Cendrós.
3: No,
2: que l'han deixat
3: aquí.
2: Tot sol, eh? Per Fuster. Ara ve carregat.
0: Ve carregat, eh?
2: Que estigui tranquil.
3: Gran assistència, Fuster.
2: Que vereni, a segona divisió, descansa Somos 1-0, guanya el Mallorca, però també hi ha un altre partit en marxa, Marça de Sant Pas.
4: Sí, el Cádiz-Valladolid, de moment també...
0: Quanta gent, Miquel?
4: Ho ha deletat, ara.
2: Això ja ho hem comptat, Toni.
4: Cádiz-Valladolid, 1-1. També partit de...
0: Colimbrei per tu.
4: A veure, 1-1. Cádiz-Valladolid, partit de...
2: I el Valladolid. Primera federació, arribam al 45 de la primera part. Raúl Medrano, Antequera.
5: Es compleix tot just. Ara, al minut 45, s'afegiran 5. Jo crec que estan prou bé entre la pausa per a la hidratació i també les interrupcions per la lesió de Pablo Rodríguez. Recordem que l'Antequera ha hagut de fer un canvi gairebé només començar al minut 5 i el seu substitut és el que ha marcat l'1-0. 5 minuts més d'un partit que està molt entretengut, la veritat, eh? No ens podem queixar. L'any passat dèiem que alguns partits ens avorríem i de moment està sent ben entretengut aquest duel al Maulí. De moment, amb empat a 2, recordem, per l'Antequera. Havien avançat Destiny i Jané. El quart d'hora ja guanyava 2-0. Després, Iker Varela i Pedro Ortiz, que han igualat el partit. Ara mateix, la balança que està desnivellant cap a l'àrea de l'Antequera sembla més a prop al 2-3 que no passa el tercer dels malaguenys. Però, de moment, igualada taules. Antequera entre l'Antequera Leude.
2: I a primera divisió, Marta Sampas, un partit ja finalitzat.
4: Sí, el Real Madrid 4, Màlaga 0, i en joc el Deportivo La Coruña 2, València 1, minut 30 d'aquest partit.
2: I ja tornant a marcar Aubameyang, sí. 3 gols en 3 partits. Recordeu que la gran notícia d'aquest diumenge és la victòria d'Enric Mas a la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. El líder, l'Artenang, s'ha imposat a la línia de meta i augmenta també la seva avantatge a la general. Per tant, està d'enhorabona Enric Mas amb aquesta victòria, la segona de la seva carrera a la Vuelta, la primera en aquesta edició. Demà, jornada de descans, per cert, a la Vuelta, sí. Per tant, podrà descansar una miqueta. El que no volen descansar ara són nosaltres, Juan Gà, perquè que dus, que dus.
4: Posi-li ritme.
0: Li han de posar música, li han de posar ritme. Hem de fer ràpidament la nostra secció, que sonava. Sí, que sona d'aquesta manera. Que sonava, que sonava. Mira, aquesta secció, que la feim a cada partit del Mallorca i triem una data significativa i escoltarem les cançons que més s'escoltaven en aquell moment. Avui, per aquest duel, hem triat el darrer enfrontament entre Ceuta i Mallorca. Va ser el 28 de novembre del 2001, a partit únic, al 700 de final de la Copa del Rei, a l'Alfonso Morube. Aquella eliminatòria va acabar en empat a 0 i els penals va guanyar el Mallorca per 4-5. És la nostra secció, que sonava.
6: En la ràdio hago magia con estilo y humor, pero en el escenario soy fuego y pasión. Las luces...
4: Però això és tu.
0: Això és la nova sintonia del que sonava. Hem aprofitat el calvo.
4: Ah,
0: no,
4: molt bé.
2: Clar, l'hem d'aprofitar.
4: Per alguna cosa, no? Això mateix.
2: Amb el que va costar.
0: Ara sí, anem amb el top 3 que s'escoltava aquell mes de novembre d'aquell any, del 2001, que ballava i cantava la gent. Començam amb el nostre top 3, en el número 3, The Cranberries. I aquesta King George que sonava així.
4: Ai, sí, que bona.
2: Perdona, perdona. Això no és de Cranberries.
0: Sí.
2: No, no, això és Dover.
4: Dover.
3: Això és Capre... Sí, sí, això és Dover.
0: Això és Dover.
3: Divisió. Mare meva.
0: No, et deia que també sonava.
2: També sonava.
0: També sonava de Cranberries, però ara posant Dover.
2: Això és Devil Came to Me,
3: Dover. Mare de Déu, senyor.
0: Puja, puja, puja, puja. Que bé que sona aquest duet entre Dover i The Cranberries. En el número 2, atenció, ara en el Rosarillo. En el Rosarillo i aquest tema.
2: Sí, sí, ara estic pendent de ben que sona.
0: ¿Cómo quieres que te quiera?
2: Aquesta sí.
0: Ràdio
4: Íntima. Sona Lolita. Sona Lolita. Sí.
0: Ara, Ràdio Íntima, aquí, els vostres en joc.
3: Ara arranca,
0: tema,
3: ara arranca.
0: Aquest top 2, si aquest Como quieres que te quiera, que sona així, mira, mira, mira.
3: Bé, ara no arranca, d'aquí una estoneta, però...
2: Sí, jo sempre li dic, Juan, que ho has provat allà un toc, sí. Allà on hi ha ritme. Sí,
0: però no me'n record. Tots són crítiques en aquesta secció.
5: Comença la segona part.
0: Top 1. A Rússia, amb Antònia Font.
4: Aquesta, Dani, per començar la segona part.
2: Molt bé, ha quedat molt bé, Juanca. Comença la segona part, som molts, Dani, perdó, Toni.
5: I sense perdó. Canvis, ni el Mallorca ni tampoc per part del Ceuta.
3: No hi ha canvis amb el Mallorca, però ja escalfen Antonio Roca i Adrián Lisso. Els canvis tampoc n'hi ha en el Ceuta. Recordant que sí que han fet una a la primera part per la lesió de Noir, ha entrat Petxa Román.
5: L'única variació del partit. La pilota per al conjunt del Ceuta, jugant des de la línia de centrals. Adrián Lapeña.
1: Descansa Antequera. Jugant...
2: Quan hi ha temps de descans, perdoneu, Antequera, Raül.
5: S'arriba al minut 50 puntualment. L'àrbitre assenyala el camí dels vestidors amb aquest marcador momentani d'Antequera 2, Destiny i Adrià Jané havien avançat. Els malaguenys, els quart d'hora de partit, Iker Varela i Pedro Ortiz han culminat de moment la semiremuntada amb aquest 2-2. Molt bona primera part per l'espectador, defensivament l'Eivissa, que ha de millorar, però que sí que demostra que té més pólvora segurament que la temporada passada. Descans del Maulí, Antequera 2, 1 d'Eivissa 2.
2: Tornem a Somos, Toni.
5: I a servei de banda favorable al Reial Mallorca. Juga Lato.
3: També escalfa Buxa i Antonio Sánchez. Recordant que en Cerdà, més enllà de l'aportació que ha tingut, segurament tampoc està per aguantar tot el partit.
5: Martín Valien per la banda dreta, per Calatayud, un Calatayud molt actiu també al transcurs dels primers 49 minuts que ha durat la primera part. Raillo cap a Mornanes. Mornanes a 10 metres té a Fuentes, cap allà va la pilota. Fuentes que intentarà cercar un company d'aquest Casal, que ha caigut en terra, no passa res. L'àrbitre diu que deixa seguir el joc i traurà des de banda dreta Petxa Román, pilota en llarg. Ha teat bé Antonio Raillo, no deixant que pugui maniobrar Jordi Escobar aquesta pilota. Morlanes. Morlanes per Alex Sala. Alex Sala de nou. La pilota del centre del camp. Canvia Morlanes el joc a la banda dreta. Puja Calatayud. A veure Calatayud. Avança Calatayud. Cercarà l'àrea. S'incorpora cap a línia de fons. Fa la centrada passada. Toca Cerdà. No arriba Fuente. La rematà. Tot sol. Ha fet un misto. La pilota li ha passat per l'esquerra, per baix. Des de càmera. Increïble.
3: I fora de lloc, però no sé de qui. No sé de què ha pogut ser el fora de lloc, tal volta d'en Fuentes, després de la no rematada de la centrada en Cerdà.
5: Pau, quan li comenci a entrar aquestes pilotes de Fuentes, serà una màquina de fer gols, eh? Perquè en té d'ocasions, eh?
7: Hombre, això és el que volen tots, que li entri en les ocasions que li proporciones aquí.
5: Va fer 14, sí, eh? 14 gols del Córdoba, per dir qual que cor té aquest jugador. I jo ben dic, cores també bones d'aquest jugador.
7: Sí, és veritat que jo no vaig veure en el Córdoba l'any passat, però potser jugava d'una altra manera i era, per ell era millor l'estil de lloc del Córdoba que el millor el que li està proporcionant el Mallorca ara mateix.
5: Un home que en suma gol.
7: Sí, sí, està clar, està clar. Però a lo millor, era un jugador que el Córdoba jugava dins el seu camp i el gol els feia corregant 30 metres cap a la porteria i guanyant un baló en una pilotada llarga. És que no és el mateix que te la trobis dins l'àrea cada vegada que corren la pilota i va de ficar-la.
5: Uf, Raillo, ara arriba ben just, eh? I guanyava 7 o 8 metres per davant en Àlex Camacho.
3: I per cert,
5: escalfa
3: Sumaoro, també.
2: Oh, sí que hi ha Sumaoro.
3: Sí, el pròxim partit ja esperaré que comencin els 5 escalfats.
5: Que no va jugar a Granada.
2: No
5: va tenir minuts. Morlanes en la pilota, jugant Pablo Torre. Tres quart de camp, a l'esquerra cap a Jonat Cerdà. Jonat Cerdà encara en el lateral. Penja la pilota molt forçada. Primer pal, l'atura. Sense problema, Guille Vallejo.
7: Tenia centrada. Antes de fer el primer regate, tenia una centrada fàcil. Centra-la.
5: S'ha escorat cap a fons i després que...
8: Això de centrada ho tenia pràcticament d'angle.
7: Sí, damunt està carregant l'àrea molt bé. Té 3-4 jugadors dins l'àrea.
8: Cali Torre com ha recuperat una pilota. L'Ubumbo dintre de l'àrea per Fuentes. Fuentes es prepara per xutar. Ara sí. Gol. Ve de Checa. Cercava aquest gol i ara ha aconseguit el 4 minut de joc de la segona part aquí a Sant Boix. Pot trencar aquesta mala ratxa i emmarcar el segon del seu. El marcador està a Sant Boix per rematar. Quina pilota, com l'ha recuperada Pablo Torre, la passada a l'Ubumbo i dintre de l'àrea Fuente. Aquesta vegada sí, el seu xut a l'esquena d'alta baix en la porteria de Vallejo. Mallorca 2, Ceuta 0.
0: Ha trencat el malefici, ha marcat el Mallorca, ha marcat Adri Fuentes, un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna dels Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empiezan a cuidar Juaneda Hospitals.
2: Miqui.
7: Amb ràbia, ho ha celebrat l'Adri Fuentes, xerrava Antoni Fuster de maledicció, segurament hem d'afegir per xerrar d'això també dels partits de pretemporada, és a dir, és el tercer gol oficial i ha arribat a la fi el gol de l'Adri Fuentes, que segurament serà molt bo pel Mallorca que es llevi aquest pes de damunt després d'una nova errada en sortida del Ceuta, que cada partit ha rebut un gol d'aquesta manera, però per Joel, que ha fet el Mallorca, també una bona pressió de sortida d'en Pablo Torre. I així ha arribat a la fi el segon gol del Mallorca, el primer en joc dinàmic de la temporada.
2: Sí, sí, una gran recuperació de Pablo Torre, que després ja ha originat el que ha vengut. El gol d'Adri Fuentes, el primer, Pau Cendrós.
7: Sí, això sí que és veritat que ho han dit d'en Pablo Torre. És un jugador que s'esforça quan està dins el camp i aquesta pressió és veritat que ha estat una bona pressió, l'ha recuperada. I el que deuen d'anar a Adri Fuentes, a lo millor li passes i de primera no, però quan controla i arranca, pues aquest tipus de gols vol fer i a lo millor no li dona
8: Jura palo. Jura Serra, Jura Serra, Fortes tira el braç, per molt poc que no acaba de marcar el tercer el Mallorca, a l'arbot en la Safura Poliancina, Jura Serra.
7: I alliberació. Sí. Alliberació de se li notava, un jugador que celebra d'alliberat, de rabi, de que també li feia falta ell.
2: Mm-hmm. José Sánchez.
9: És que estic encara entusiasmat amb aquest mal nom de Safura Poliancina per en Cerdà. M'ha encantat, Toni, m'ha encantat. Boníssim. Moquet, si no te molesta. No, el gol de Fuentes no és un gol, és un exorcisme. Si mos estem estalviant molt de problemes en el futur gràcies a que en aquest lat li entri una pilota després de tres partits amb molta dificultat i la pretemporada també. Jo crec que el tipus de gol que fa també el defineix, el descriu i explica la seva habilitat en certes situacions i les seves dificultats amb altres.
7: En Sala està enamorant Sant Bosch. Sala està enamorant Sant Bosch.
8: Sala, Pablo Torre, quina parada entre Pablo Torre i Sala. Abaurament Sala, cercava l'Ubumbo, Pablo Torre arriba darrere, toca la plata amb el car, recupera el Camacho. Aplaudint a l'afició de Sant Bosch, ho passa bé. Quan el Mallorca guanya, i quan el Mallorca guanya, s'encén Sant Boix.
7: I entrarà Antonio Roca, serà el primer canvi, veurem si Pancito Lumumbo, que ha assistit en aquest primer gol, o en Josep Cerdà, com dèiem, que segurament no pot aguantar més de 60 minuts el Pollensí, que pràcticament va fer pretemporada amb l'Andorra per una petita lesió, i que ha debutat avui com a titular amb el Mallorca. Antonio Roca ho ha deixat de ser per primera vegada i ara entrarà a la segona part. I com deia, n'Àlex Sala, que jo crec que, no sé si xerrada d'ídol en aquestes alçades de temporada, però sí que ha entrat molt bé amb l'afició del Mallorca i, de fet, és l'únic jugador que ha participat en dues dianes.
10: És un jugador molt vistós, és un jugador que a la gent li agrada veure-lo. És veritat que avui és un dia per disfrutar, sí. Ja ho han dit. Això era un gol o dos gols i era un dia perquè el Mallorca disfrutés, que avui se'n va i la gent amb aquesta superioritat que ha de demostrar el Mallorca en principi i li ha pitat s'ha de Chichangón. No
7: sé què ha pitat perquè jo crec que comença... Sí, la 6 segons.
9: En el cas de Alex Sala, jo diria que és el jugador més específic que té el Mallorca per lo que li demana en Luis García en aquest segon centrecampista. Té cames suficients per ajudar a qui està darrere, avui en Morlanes, té cames suficients per arribar a associar-se amb en Pablo Torre, i a part, òbviament, ja sabeu que tècnicament està molt dotat. Jo crec que és un jugador que encara està en creixement i que mos entrarà encara més per junts.
3: Se'n va Josep Cerdà, entra Antonio Roca, després d'un poquet de confusió amb el col·legiat, que finalment ha xulat perquè donava permís per fer el canvi i no per 6 segons, així que trauran la Toni Lato. De banda.
1: Bé, Pau, Lato, que traurà de banda.
2: Què t'apareix el partit que ha fet Josep Cerdà?
10: Bueno, és el primer partit aquí a l'estadi. En fi, el debutar a l'equip de la teva terra tampoc és fàcil, i és vera que el que de José, no? Tot el joc estava més muntat, o tot estava més perfilat perquè s'ha arribat d'en Calatayud amb el humo per a dins, i això no l'hem pogut veure, però se li veuen coses. Jo crec que és un jugador que mos donarà molt.
9: Jo crec que en Cerdà qui li obrirà, més enllà de que s'ha de posar a punt, que el que deia en Miqui de que no ha fet pretemporada gairebé, no és una qüestió menor, està per darrere dels seus companys. En Cerdà el que li pot fer molt bé és incorporació d'en Alberto Moreno, i que sigui en Alberto Moreno qui ocupi el carril i que ell vagi més cap endavant. Jo estic convençut que ha de ser un jugador importantíssim pel Mallorca en guany i també en les pròximes temporades, si ho saps segur.
3: I amb el canvi d'en Antonio Roque s'ha afegit a l'escalfament en Sergi Darder.
2: Mira, després d'estar una setmana i mitja malalt, molt malalt, i de... podria tenir minuts
3: segur
2: Sergi Darder. Sí, per això ho dic.
3: Ingressat, 4 quilos menys, bé.
2: Des de fa 6 minuts guanya el Mallorca 2-0. A Somoja el Ceuta, el segon l'ha fet Adri Fuentes. Cercaven que marcàs el davanter del Mallorca. Sempre se li demanava a Luis García a les rodes de premsa, després de Valladolid i després de Granada, que passava amb Adri perquè no marcava. I bé, avui ha arribat el primer i supos que ja amb més tranquil·litat si arriba el canvi de Buxa. I doncs se n'anirà content i satisfet per haver encetat el seu compte golejador amb el Mallorca. De moment, 2-0, cerca el tercer, el conjunt de Luis García. Toni.
1: Juga Manu Morlaner, ho fa en Rayo en el mig del camp, obre la pilota per Ballen. Ballen ve del costat dret on es troba Calatayud, al lateral del filial, pilota que ja és del primer equip, pilota de Morlaner enrere, toca de cara, Puyo Rayo. Puyo, el gran capità del Real Mallorca, cercant la incursió ara d'aquí de Pablo Torre. El Mallorca cerca el tercer, pilota per Alex Sala. Alex Sala cap a Antonio Roca, que ha sortit al lloc recordant del pollancí de Lloret Cerdà. Alex Sala i autor del primer gol del Mallorca en un llançament de falta al 20 minut de partit. Lato per Raillo, de moment conduccions curtes, passades, i de moment el Mallorca en dominant el partit. Dominant el resultat, dominant el joc, amb un Ceuta que de moment pràcticament no s'ha apropat, eh? La porteria d'Arnau en aquesta segona part. Manu Morrani, de 30 metres de la porteria, deixa una pilota cap a Fuente, volia una paret, recuperarà aquí, no, Morrani no pot, s'endurà la pilota Ale Menéndez. Jugant per Cedric, pilota enrere, cap al lateral, i serà Carlos Redru, recupera amb l'Ubumbo, l'Ubumbo entra a l'àrea, ha caigut.
3: Ha trepitjat la pilota.
1: Sí. Anava directa, eh?
3: Anava directa... jo, Toni, no m'ho faig xerrar. Jo crec que en 2-0 crec que tenc clar que cerca el gol. És a dir, aquí no...
10: Hombre,
3: no ha sigut una assistència.
10: És un partit, ara mateix s'ha pot un partit, perquè en principi tot fa veure que en cauran un o dos mínim. Perquè quan té la pilota el Mallorca molt superior, ja se posa molt enrere el Ceuta, i en principi si el Mallorca li dona velocitat a la pilota, li han de caure dos gols amb facilitat.
11: Pau, quin gran programa que farà demà.
10: Sí, home. És que el que he dit antes, tu imagina't, eh? Si ha triomfat Pinyol de Vermell, imagina't un altre.
11: És el que anava a dir ara. José Sánchez, què t'apareix que en Pau Sandrós i jo...
10: Tremolen.
11: La temporada que ve farem un programa o un videopodcast de nivell.
12: Un.
11: Així mos ho apromes la cap d'esports d'aquesta casa, que si el Mallorca puja a la primera divisió, mos donarà aquest programa en Pau Sandrós i jo.
2: En temàtica oberta.
11: En temàtica...
12: Sí,
11: en llibertat.
12: Se l'ha jugat.
10: Això és el
7: que més m'ha agradat, allò.
4: Sí, allò és el que més por.
9: Però de què vols que opini, del programa o de la promesa que vos han fet?
11: Que aquest apareix la promesa i que t'apareix que encara en Pau Sandro i jo no tinguem un programa a IB3 o a Movistar, per exemple.
4: És el que diguis, que és una vergonya, que encara no
9: ho tinguin. La promesa m'apareix una fugida cap endavant molt intel·ligent i és possible el programa que surti d'aquesta promesa m'apareix que ataca directament un nínxol d'audiència molt marcat i que ara mateix està orfe. Sí, sí.
7: Guanya 11 mesos. Ha guanyat 11 mesos, no, Marta?
1: Surt el Mallorca al contratar, mitjançant a l'Esala, jugant Lubumbo. Lubumbo cercarà l'Esala dintre de l'àrea, s'escola un poc per la dreta a l'Esala, línia de fons, espera de nou l'arribada de Lubumbo, que ve a ajudar. Lubumbo, pilota enrere. A veure, està tot sol Antonio Roca per aquest costat esquerre. De moment el Mallorca, amb bones, jugant a peu, com aquí que diu, no?
7: Sí, això...
1: Tranquil·litat, Morlanes, fent bascular el Ceuta, de dreta a esquerra. Raillo la pilota, en curta cap a Morlanes, de cara amb Valgen. I així, per tornar a jugar, 15 minuts d'aquesta segona part, 2-0, en tranquil·litat guanya el Mallorca. Quina passada, l'Alexandre Maravella, Adri Fuentes. Adri Fuentes, ha encurtat, anava aquesta pilota cap a Lubumbo i l'ha vist venir Carlos Hernández, que ha ficat el peu i ha evitat que Lubumbo entrar directe a l'àrea per acabar definint davant la porteria de Guille Vallejo.
9: Lo de l'Excala està començant a ser una exhibició.
1: Està
9: començant a ser una exhibició.
1: Mallorca es recrea perquè du un 2-0 al seu favor i veu aquesta alerta, clara superioritat.
7: Alerta,
1: Alec Camacho, sí, però, ara s'apropa al seu temps.
9: El 2-0 és trompós.
1: El retall Escobar, talla Raillo.
2: Des José.
9: No, que el Mallorca tindrà la situació absolutament controlada sempre i quan no rebaixis exigència. Jo entenc que és complicat perquè veus que la oposició del Ceuta no és gran cosa, però que faria bé el Mallorca no deixar-se anar. Que queda
7: Buxa i Antonio Sánchez. Buxa i Antonio Sánchez seran el segon i el tercer canvi del Mallorca.
1: Antonio, que reivindica minuts, Pau.
7: Sí, no, jo ho he dit. Jo crec que en Antonio és un jugador que... molt, molt, molt aprofitable a la segona divisió i en el Mallorca, i jo crec que és un partit perquè surti un davanter i ja directament a casa seva fiqui un gol i la gent ja s'aixequin bé i la gent comenci a cridar en Buxa, Buxa, Buxa.
1: Buxa, Buxa.
4: Buxa.
9: Sí, és un negoci bastant obvi pel Mallorca, eh? El de treure, ja que el Nadri ja ha marcat, ficar avui en Buxa i mirar de tenir la sort que també se pugui estrenar en gol. El cas d'Antonio, tinc curiositat, és molt content que surti, i tinc curiositat per veure qui és que se'n va. Si és un integrant del centre del camp, que no m'estranyaria coneguent la pauta habitual amb en Pablo Torre, o si torna a aparèixer tirat a la dreta en el puesto d'en Lubumbo.
1: A falta favorable del Ceuta, entra ràpid, la pilota serà per aquí, Salazar, pilota per la dreta, arriba Camacho, la línia... Alberti de l'àrea, intenta centrar, pilota a l'aire, anem a veure mem entre els contraris, i Arnau se fa la pilota per un pal contra el de Cedric Teguia, que quedava tot sol, si ho hagués controlada bé, quedava que deia... tot sol en el mà a mà amb el porter del Mallorca.
7: Lo que deia en José, si el Mallorca no fa lo que ha fet ara, que és lo que li passa en el Ceuta, que és una falta d'intensitat defensiva, perquè ja no està en aquest moment, ataquen però no defensen en el intensitat, si fa això 2-0 és perillós. Jo tenia un entrenador, en Joaquín Caparrós, que el 2-0 és el resultat més hijoputa.
3: Se'n va Adrià Guifuentes, entrenada en Buxa, i se'n va Manu Morlanes, perquè entrena Antonio, veurem si és posició per posició o en Àlex Sala es retrasa un poquet. Ja veurem.
9: És interessant aquest matís, veure on s'ubiquen Antonio.
3: Ah, no, i triple canvi, eh? Adrián Lisso també i se'n va a Lubumbo, perdó.
9: Ah, quin Antonio va a la dreta, entenc, i en Lisso a l'esquerra. Respecte a Antonio Sánchez, no, a veure si s'ubica per davant de sa defensa o si ho fa en Àlex Sala, perquè l'han vist en el Mallorca, que sempre en tendència a ser centrecampista o mitja punta, però és un jugador que per capacitat física també podria jugar per davant de sa defensa.
3: Jugarà per davant de sa defensa.
2: En Antonio.
7: Sí, és la seva posició.
1: Doncs el Mallorca ha fet 4 canvis de 9 minuts de la segona part. 2-0 en el marcador. El gol d'Ale Sala i d'Adrián Fuentes, que donen aquesta avantatge que per jo encara me sembla curta. Me sembla curta per la quantitat d'ocasió que ha tingut el Mallorca i la clara superioritat que està sent davant el Ceuta.
3: Quan... Hi ha hagut una ovació molt clara per donar Terrades, perquè, clar, ara els jugadors tenen 10 segons per sortir.
2: Sí, han de fer via. 8 i 26 del vespre. Per tinc cap a Antequera, ha començat ja el segon acte, la segona part d'aquest Antequera 2 a Eivissa 2, Raül Medrano.
5: Efectivament, s'han disputat ja 3 minutets d'aquest segon temps. No hi ha canvis ni a l'Antequera ni a la Unió Esportiva Eivissa. El que s'hi ha hagut és una bona acció, un bon xut de Pedro Ortiz, que ho ha intentat amb l'esquerra, amb potència, però ha aturat el porter. Espera, que ara va Manu Justo, s'atura al límit de la frontal, la deixa cap endarrere, ja replega l'Antequera. La Eivissa que segueix manant el joc, que segueix sent l'amo i senyor de la pilota des de l'equador de la primera, de moment, on no manes el marcador. Antequera 2, Eivissa 2.
2: Marta Sampas,
1: Antonio
2: després...
1: Roca.
2: Sí.
1: Un segon, Antonio Roca, la pilota, la toca de cara, juga amb Antonio Sánchez. Sánchez passeja la pilota, cercant Alex Sala per l'esquerra, Antoni Lato. Lato per Alex Sala. A veure, som al minut 20. Pilota per Antonio Roca, Pablo Torre, no arriba. Quina llàstima, estava tot sol per encarar. Recupera encara la pilota al Real Mallorca, ja l'esperga cap al mig del camp.
2: Anava a dir, Marta Sampas, com ha reaccionat la nostra audiència al segon gol, el gol d'Adri Fuentes.
4: I d'en Enric García, que havia esmentat fins en dues ocasions en Adrián Fuentes, i ha posat un gran Adrián Fuentes, perquè havien dit primer que havia dit calma, després Fuentes marcarà donar-li temps, i evidentment celebrava que en Adri Fuentes hagi marcat. De Maria José Cifre, que mos diu, sou genials, m'ho pat superbé amb vosaltres, i a més, guanyant. En Joan Andreu, que deia, uf, m'he tret una espineta, que n'estic de content per en Fuentes, i el chat de YouTube, Esports i Betres, recordeu que també mos podeu veure en imatges. Toni Padilla diu, Fuentes és un gran davanter, molt content pel seu gol, i tracten d'endevinar el jugador misteriós. Hi ha un oient que fins a 7 noms m'ha donat.
2: No, home, això...
4: 7, eh? 7.
2: No han endevinat encara. Recordant Marta Sampas...
4: Només hi ha un encertant, que és en Llorenç.
2: Cercam el jugador misteriós, jugador del Mallorca. Quines 4 pistes han donat fins ara?
4: I han dit que aquest jugador va debutar a la mateixa temporada amb el filial i amb el primer equip, que ha jugat a primera amb dos equips i en els dos i ha estat en dues etapes distintes, que va enviar una pilota al pal la darrera vegada que el Mallorca va jugar contra un equip de Ceuta i que va ser internacional amb la selecció espanyola.
2: Donant la cinquena, també.
4: Sí.
2: Sí, va.
4: Sí, va. Encara continua en actiu. Bum.
3: Groga per Sala, per anar a Alex Sala. I alerta és la segona, ja.
4: Encara continua en actiu.
2: És la cinquena pista i la targeta groga Toni Fuster pel migcampista del Mallorca.
1: Sí, l'autor del primer gol. Falta directa a Alex Sala. Diu que és la segona d'Ale, no? Perquè ja va veure...
3: la primera la va veure Granada protestant, aquell magnífic gol que va donar Nair Reig.
1: Sí.
3: Ell i Morlanes varen veure targeta per protestar.
12: I aquesta per tirar la pilota.
1: Traurà la falta al Ceuta, la falta és al mig del camp, un poc passada ja la línia que divideix el terreny de joc, i ara la pilota se'n va fora. L'ha tirat el Ceuta, per tant, traurà Lato de banda, de vora la banqueta de Luis García Fernández.
3: Que només pot fer un canvi més, i estan escalfant en Sergi Darré, en Sumaoro i en Luis Orejuela.
1: A veure Adrián Lisso. Remata la pilota amb el cas, la llança. La pilota en llarg, lluita en Camacho, i Camacho que la traurà de la línia lateral després de l'ajuda també amb el seu porter. Ara talla Alex Sala aquesta pilota, aquesta passada que anava cap a un jugador del Ceuta, pilota fora, banda. Mou la pilota Pecha Román.
2: Arribam a les 8 i mitja del vespre, 2-0 guanya el Mallorca, el Ceuta, som Mos, i acaba de salvar l'Eivissa el seu porter, a punt de marcar el tercer, l'Antequera, Raül Medrano.
5: Sí, ha tornat a fer aigües la parella de centrals de l'Eivissa, la passada en profunditat cap a Destiny, que havia marcat el primer, una jugada semblant ara, però s'ha trobat amb una gran intervenció, la primera aturada de mèrit d'Andrés Prieto, que ha evitat el gol de l'Antequera. L'Eivissa que mana, l'Eivissa que fa sensació de perill, però és cert que quan Peri recupera ràpid l'Antequera, té bastanta facilitat per trobar l'esquena dels centrals i plantar-se a l'àrea de l'Eivissa en perill. De fet, ara té una falta perillosa a al conjunt malagueny. Sona per fer el llançament Moja Besele i Luis Missis Homes de l'Eivissa a la tanca. Recordem 2-2 al minut 8 de la segona, vist targeta Curbelo. Després d'aquesta fasta és la segona del partit. Abans l'havia vist també el futbolista també de l'UD, Calavera. Aquí va la falta. És a Moja Besele o Luismi. Serà finalment Luismi en cama dreta. Prieto que fica la mà i envia la pilota a corna. Duia Barí aquest llançament un pèl centrat. Bona intervenció segona d'Andrés Prieto, l'exporter de la Pontferradina. Ha tingut el tercer l'Antequera.
2: Què passa? Som molts, Toni.
1: No, quina carrera s'havia pegat Àlex Camacho. Havia corregut com a 50 o 60 metres, Pau.
7: Sí, havia guanyat, però molt bé el Lato.
1: I Lato ha teat una pilota dintre de l'àrea, que serà jugada i tot.
7: Després ha fallat la passada, però perquè l'acció defensiva havia estat molt bona.
1: S'ha guanyat els aplaudiments dels aficionats mallorquinistes de l'àrea. Falta
5: el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat l'Antequera en el llançament des de la cantonada després de l'aturada de Prieto. Ha tret el corna des de l'esquerra el conjunt blanc i verd i ha estat Julio Martínez al lateral esquerre que amb el cap remata al fons de la xarxa. Ho estàvem dient que defensivament l'Eivissa deixava molta desitja, marca l'Antequera, ara ho fa a pilota aturada, quina llàstima, ha marcat Julio Martínez al minut 54, Antequera 3, Uda Eivissa 2.
11: Aprofitam el gol per passar per Inca Centro Auto. I és que les ofertes d'estiu encara continuen. A Citroën descobriu el C3 des de només 89 euros al mes, la Berlingo Kilòmetre 0 des de 18.900 euros al mes, IVA i la Jumpy Combi Kilòmetre 0 des de 24.700 euros més IVA, o la Jumper Caixa Cabina des de 27.900 euros més IVA. Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum!
2: Brum, brum!
11: Brum, brum!
4: De confiança!
11: De confiança.
2: En Juanga és com el Ceuta. En Juanga, de fa una hora, ja està fora d'espartit.
11: Partit per avall, eh?
2: Està fora d'espartit i, per cert, s'ha de fer mirar la defensa de la Unió Esportiva Eivissa perquè el gol de l'Antequera remata el jugador tot sol a la frontal de l'àrea petita, sense oposició, i marca el 3-2. Canvis a Son Bosch, Miqui.
3: Hi ha dos del Ceuta que han anat Jordi Escobar i Cèdric Tegui, han entrat Àric Betancourt i Okoro.
2: Que s'abandeix.
1: Continua el joc, la pilota la té el porter.
3: Jo crec que debuten tot dos.
1: Guilla Vallejo.
11: Una radiografia.
3: Tots dos debuten,
2: no, és que
3: debuten
2: no.
3: Aquesta...
11: Una anàlisi en profunditat.
2: És que m'ha declar... Sí, sí. Absolutament sense cap tipus de coneixement sobre els dos futbolistes que acaben d'entrar al terreny de joc.
3: Bé, són
9: tots,
3: dos jugadors.
9: Són de la pedrera. De
3: fitxar el filial, sí, sí, sí, sí, sí.
1: A veure el Mallorca, incursió a línia de fons, entrada directament fora. Servei de porteria per Vallejo, per el porter de l'agrupació esportiva Ceuta. Hem arribat ja al minut 27 de la segona part a l'estadi de Son Moix. El Mallorca còmode amb aquest avantatge de dos gols de diferència, 2-0 amb el gol d'Àlex Sala i d'Adri Fuente, molt superior, i demostra el Ceuta perquè és coé. Perquè és coé. Tres partits, tres derrotes.
3: Sí, no,
1: i encara... No,
3: és que no coro.
1: És que m'apareix... Sí. Ha marcat qualque gol, Ceuta?
3: Sí, va al 0-1 Andorra.
1: Ah, sí, Andorra.
3: Va Sant Jordi Escobar, que ha deixat el camp, que per cert, ara gol. Està de davanter centre en Cugui Zalazar, perquè no coro és migcampista. També juga per darrere el punta. I no te puc dir molt més d'aquest jugador.
1: Sant Màric, el futbolista que ha sortit fa un instant del terreny de joc, pilota per l'esquerra, centrada, vol tancada, i el porter... Arnau Tenas, que se llança a terra i bloca aquesta pilota.
2: Tenim notícia a l'oberta dels Estats Units. Està debutant allà Jaume Munar.

0: Canvi de joc a la dreta de l'Eslovà cap a Calatayud. Se fica per dintre Calatayud. A veure, va fer una jugada individual. No, no és Calatayud, és en Antonio Roca. Què passa? Falta.
1: I targeta? Per en Antonio.
0: Per en Antonio Roca. Targeta per què? Per llançar la pilota o per què? És que no,
1: no ho sé.
0: No entenc ara. L'amonestació, no sé, un poc absurda, no? En tot cas, seria de...
2: No sé, ara mirarem. No sé si ara aquesta... qualque cosa, tu, José, ara mos ensenyem...
0: Targeta.
3: Que li agafa la camiseta, però... Sí. Sí. No, no poden dir que no tingui ni cap ni peus, però és una aplicació... estranyament estricte, el reglament 3 minuts 75 d'un partit que pareix que està bastant cuit.
0: Ara el Ceuta que s'apropa a la porteria de l'equip mallorquinista.
4: Atenció, es queda amb 10 l'Eivissa. Es queda amb 10 l'Eivissa, veu la segona targeta groga. Eric Curbelo en una falta, diria que totalment innecessària al mig del camp, tallant un atac prometedor, però quan tens una targeta groga no pot fer aquesta falta. Expulsat Curbelo, que havia vist la groga ara fa res, 5 minutets. Curbelo, que tal com ha fet la falta, ja si l'ha sentit el xiulet de l'àrbitre, ja es lamentava. Es queda amb 10 l'Eivissa, que malament que pinta això. 3-2 està perdent el quart d'hora de la segona i jugarà la mitja hora que queda llarga amb 10 futbolistes.
2: És que, a part, ho explica en Raül per als oients, ha fet la traveta en primera instància i tot i així se li escapava el jugador de l'Antequera i l'ha agafat amb els braços, sí, sí. És a dir, està com una doble falta i això és el que ha castigat l'àrbitre.
4: Però quan tens una groga no pots fer.
2: Sí, sí, no, està clar, està clar.
4: I a més, quan l'acabes de veure fa 5 minuts, que la tens molt recent al cap. Sí.
2: Pinta amb bastos.
4: Pinta magre.
2: Sí, pinta amb bastos per la Unió Esportiva Eivissa, que està perdent 3-2 Antequera a l'hora de partit. Falta mitja hora i jugarà amb inferioritat numèrica el conjunt de Raül Llona. Hi ha, com diria Miquel Verger, breaking news.
5: Breaking news, breaking bad.
6: Sí, ha dit una altra cosa.
1: Ha dit una altra cosa.
0: Aturada per a hidratació.
1: I per cert, per dir les coses com han de ser, Nokoro ja va debutar la setmana passada amb el Ceuta. Aquesta temporada...
6: Molt bé,
2: Juan Gallau m'ha dit coses.
6: Sí, Juan Gallau, crec que s'ha equivocat, no?
5: Sí, sí, ja ho he dit. Sí, no, no està fi amb Bergi.
6: No.
1: És que, sí.
6: Mira, això t'agradarà, Juanga. Bueno. Molt saludo ara mateix amb Florentino Sanz. Florentino. Un saludo des de Pernambuco, Brasil.
5: Oh, mira, Pernambuco, mira, el pernambucano.
6: Espera, que...
1: Prima conoce buco.
6: Abans n'hi havia un altre que no... Escoltant el Mallorqueta des d'Egipte. Això, hem de fer un esportes en joc,
5: sí, sí,
6: pel món.
5: No,
6: jo seré
5: ese
6: que viatgi, si
5: vols per
6: esbé. I Extremadura
5: i per tot, home, escolten...
6: Esportes en joc pel món.
2: Alerta la comparativa, Brasil, Egipte i Extremadura.
5: Són llocs, llocs del món.
3: Si falten voluntaris per anar a Brasil, jo m'hi proposo.
5: Anar a Pernambuco.
6: No te preocupis, ja hi vaig, José. Així els deixo un poc aquí, en aquests.
1: Epa...
0: Adrián Lisso, jugada individual, li fan falta
6: ja
0: i volant targeta groga al central Adrián La Peña.
1: La Peña, un dels darrers fitxatges i no el darrer que ha arribat al Ceuta.
2: Veu
1: la segona groga de l'equip Ceuti.
2: Idò, la falta...
0: Falta favorable al Real Mallorca, falta perillora.
2: Una altra vegada Àlex Sala, Toni?
0: Pot ser. Està apropat de la pilota. Està una mica més lluny, jo diria, que en el primer gol.
1: No, jo crec que en Pablo ja ha dit, escolta.
0: Pablo Torre, ara me toqui jo, no?
7: Ha dit, si em pico una altra, ja sí que no en tir més.
0: Primer Pablo Torre, després Alex Sala, que està que ha marcat el gol, i ara Pablo Torre...
1: Dos gols de faltes mentre
0: es partit, sí que no... La bola en la pilota, ara s'allunya un poquet, s'allunya ja definitivament de la pilota. Alex Sala i barrera de quatre futbolistes del Ceuta. Pablo Torre agafa la responsabilitat en aquest llançament de falta. Atenció, a la dreta de la porteria... del Ceuta, Pablo Torre, el xuta a la barrera de nou. Avui no acaba de tenir...
7: No,
0: aquesta...
7: se pot nerviós, crec, perquè ha tirat en Salantes.
0: Aquesta precisió, Pau? Precisió, sí. I potència. Pilota fora, servei de banda favorable al Mallorca. Minut 33, com passa estent ja, eh? 10-12 minuts, Pau. Això s'acaba.
7: Em pareixia un filòsof, ara. Com passa el tema?
1: Sembla que fos ahir.
7: Sí,
1: Com va marcar el Fuente.
7: Per això apareixia Redes, el programa Redes. Com passa el tema, Pau?
5: Només sé que no sé res.
0: Sabia. A veure, vagin per la dreta, juguen Calatayud.

0: Sergant Antonio Roca.
1: Ah, jugant a peu, jugant caminant. No, no volen fer gent de sang, tampoc.
2: S'està...
3: Segurament està això mos deixarà un regust un poc estrany, no?, en acabar el partit. Jo, en sí. Pau ho pot explicar millor que cap de nosaltres, perquè ha estat d'allà baix. Jo entenc que també per part del jugador pot ser difícil mantenir aquest nivell d'autoexigència quan veus que la situació està controlada, però deixa un regust com un poc pastós, no?, la segona part, el Mallorca se podia exhibir.
4: Sí, però jo crec que és com tot això. Si no li fica cap gol, en el final serà un partit on el Mallorca ha estat molt superior en el rival. Quan li ha fet els gols, li ha afectat molt en el Ceuta i això és el que passarà. Si li fica un gol... Si li fica un gol...
1: No, a veure, en futbol professional i en 15.000 i escaig persones que han pagat un abonament, sí, per veure espectacle de futbol,
4: està clar,
1: i entrar a 55 euros avui per anar a veure un Mallorca.
4: Sí, està clar. No, i, que si, i que si te fiquen un gol... Sí. Ja hi ha nervis, que és una tonteria, però te fiquen un gol i ja te tiren tres pilotades i te fan córrer cap enrere i ja la gent se posa nerviosa. Però sí, sí, avui era un moment, crec que ho han dit tantes, era un moment o se veia el partit on el Mallorca, amb aquesta superioritat que tenia, podia ficar un o dos gols
1: gent, i anar-se'n contenta. La gent no se'n va igual en 2-0 o amb un 4-5-0.
4: Home, està clar, està clar.
1: La pilota per al conjunt del Ceuta, 35 de la segona part. Juga Pecha Román, banda dreta, posició de lateral en territori de l'equip mallorquinista, vigilat per Toni Lato, pilota enrere, juga Ale Menéndez, Menéndez cercant a Bodiger, banda esquerra, ara canvia l'orientació del joc, l'equip del conjunt del Ceuta, una altra pilota passada, bueno, intentaran fer la centrada per cercar Ale Camacho, que arriba per aquest costat, no queda curta la pilota. La pilota ve rebutjada per Adrián Lissó i l'armant del porter Arnau Tenas. Arnau, que mourà la pilota, jugant cap a Martin Valien, en sortida de pilota del lateral, pressionat per Aric, cercant ara
4: parat. Molt bé, Buxa.
1: Lissó, Buxa, Buxa per de dins amb Antonio Sánchez, puja Raillo cap endavant. La pilota ja en territori de l'equip del Ceuta.
2: Debutarà Sumaoro.
1: Lissó. Lato. Lato enrere. Cap a Raillo una altra vegada la pilota. El Ceuta també ja, segona per vençuta. Sí, caminen, caminen, ja ni pressionen, ja ni van. Raillo, Raillo. Sí, ja, però, cul cap a Lato i Lato
3: el
1: enrere.
3: El tema, bàsicament, Toni, és que el Mallorca no deixi de fer, encara que sigui per inconscientment, però que no deixi de fer el que li ha permès dominar i viure tranquil, no? I ara mateix toca i toca, sense pilota, hem vist que ha deixat que el Ceuta s'instal·li camp rival. Bueno, són circumstàncies de joc, tot pot passar, però el veus amb aquell puntet de deixar-se anar, perquè també el Ceuta fa la impressió de que accepta el seu destí. I per cert, un parell ja de detalls d'en Buxa, bones descàrregues de cara, bones combinacions. Sí. Ningú ha guanyat la pilota de per això, també és vera, però que ja se li comença a veure un cert punt de confort, de domini, de situacions que en Fuentes, en els dos partits i mig anteriors, han vist que potser se li compliquen.
1: Esgotarà, per tant, aquest darrer canvi. Ara m'imagino que quan el joc s'aturi, Luis García Fernández. I així tot, encara queden futbolistes que encara no han debutat aquesta temporada. Ah, Miquel? Crec que David López no ha jugat.
2: Ah, sí. De...
1: No, vull dir que a futbolistes encara no els han vist debutar.
4: No, Miquel s'ha pensat que l'idea del Ceuta.
1: A veure, que n'hi ha que han tingut pocs minuts. Orejuela, crec que tampoc.
2: No.
3: Però de primera plantilla, qui queda? David López i Abdón, no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Bé, els porters, vaja.
1: Veurem dimarts, a les 12 del vespre.
2: I en Moreno, clar.
1: I en Moreno, que ha arribat darrere d'arribar. Veurem a les 12 del vespre de dimarts si el Mallorca ha fet qualque fitxatge, sí, o hi ha més sortides. Estarem pendents, sobretot, d'aquest futbolista que no han tingut minuts. Quan se farà... Se fa el canvi ja o no?
2: Sí, l'assistent ha posat el banderó en horitzontal.
1: Ara
2: ja no permís el col·legiat. Se'n va Toni Lato i entra Sumaoro. Bon partit de Toni Lato, el manco correcte.
4: Sí, molt bé.
2: Tercer partit de titular de manera consecutiva. I debuta Sumaoro.
5: Una altra de les cares noves del Mallorca aquesta temporada, amb el dorsal 22, Sumaoro. S'incorpora l'11 del Mallorca per aquest darrers minuts, a veure si arriba un tercer gol, si marca, per exemple, Buxa, que seria una gran alegria, Toni.
1: Ah, sí, així és. El futbolista Adam Buxa, que ja va tenir també els seus minuts al Nuevo Los Cármenes l'altre dia en el partit contra el Granada, però que va acabar en derrota per part del Real Mallorca.
5: Miquel
1: Pablo
5: Berger.
1: Torre continua la pilota en conducció.
5: Sí, Miquel Berger pregunta per la gent que ens escolta de Soumaoro, que comptam.
2: Soumaoro és un jugador que arriba cedit, que pot jugar de central o, com avui, de lateral esquerrà. És un central esquerrà que el Mallorca no en té a la plantilla. I bé, que és internacional amb les categories inferiors de França, que va debutar a la Bundesliga, però també una lesió ha marcat molt els seus darrers mesos. I res, que arriba aquí per jugar d'això, o de lateral, com avui en el seu debut, o de central esquerrà.
1: Arribant amb el minut 40 de joc d'aquesta segona part, ha demostrat que té un guant a la seva cama Alex Sala, que també li poden donar com a motor del Real Mallorca en aquesta segona part del partit contra el Ceuta.
6: Àlex Sala, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, les ofertes d'estiu continuen. A Citroën descobriu el C3 des de només 89 euros al mes. La Berlingo quilòmetre zero des de 18.900 euros més IVA. La Jumpy Combi quilòmetre zero des de 24.700 euros més IVA. O la Jumper caixa cabina des de 27.900 euros més IVA. Aprofiteu els darrers 7 dies d'agost i estrenar un cotxe amb Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari.
5: Brum, brum, brum, brum.
6: De confiança.
7: Jo vull ser Jumpy Combi.
6: T'agrada ser Jumpy Combi, eh? De Namart Marti Sánchez. De Marti Sánchez.
7: No, Sánchez seria el José.
6: Bueno, no.
5: Juan Gaúl.
6: Marti Sánchez. Sánchez.
7: Ai, se llampi com.
1: Ha fet nou rebuts ara, perquè aquesta passada sí. Anava cap a l'ISO i justament Butsa no l'ha vist venir i ha trencat una acció de contraatac i una bona oportunitat per al Mallorca per acabar de culminar aquest resultat anat avui a l'estadi de Son Moix. Juga el Ceuta, la pilota alerta en el xut, ara ho intentava el Cuqui Salazar, la pilota la refura de la defensa, torna a insistir de nou una altra vegada l'equip visitant, canvi de joc, banda esquerra, a veure si pot arribar Okoro en aquesta pilota dintre de l'àrea. Bodiger cau en terra,
2: no.
1: I l'àrbitre traurà groga per dissimular,
2: sí.
1: O per simular,
2: millor dit. Dissimular, ho ha fet malament.
1: Per simular.
2: Ha dissimulat malament.
1: Per simular un possible penal.
6: Me va millor el partit a les 9 de vespre. Me va millor.
2: És per en Bodiger, no? Sí.
1: Bodiger, sí.
2: Bé, els canvis, dos canvis. Esgotarà canvis també el Ceuta. Entrarà Adrián Romero, el fill de l'entrenador. Se'n va precisament Bodiger.
4: Havia debutat?
2: No, i entrarà Matos i se'n va Camacho. Matos, que és lateral esquerrà, però se'n va a banda de dret. No, se'n va a esquerra, sí. Serà el doble lateral, per dir-ho de qualque manera, el del seu.
5: Bé, això ja està llest, José.
1: Sí. Adrián. Ja
3: absolutament, absolutament. I,
1: Adrián.
3: De fet, el Ceuta fa la impressió de que fas canvis en el que té.
5: Sí.
3: Arribaven lesionats, no té la plantilla completa, ha tirat de molt de jugadors del filial i jo diria que ja la setmana passada contra les Palmes se li va veure en el tram final que tenia dificultats físiques, que no arriba sense, sí. Supos que és el que intenta evitar.
1: Hi ha corna favorable al Mallorca. L'ISO ha provocat aquest corna que traurà Alex Sala a la part dreta de la porteria de Vallejo. Puja Raillo, puja Valien també per rematar. Puja Soumaoro.
3: Ara té el salt al Mallorca, amb aquest 3 i amb Buxa.
1: Va marcar un gol a Marbella, pilota penjada.
2: I un bon gol de Buxa, ara.
1: Buxa! Partit, corna a la dreta de la porta. pica la pilota, la por a l'altura de l'àrea petita i pràcticament sense imutar-se un gegant d'una torre. Alan Buxa pentina la pilota amb el cap i la pica parat al pal cortat de la porteria del Ceuta. Marca el tercer al Mallorca. Al minut 44 de la segona part, Mallorca 3, Alan Buxa, Ceuta 0.
8: Esports 3, en joc.
5: Idò, avui han marcat els dos davanters disponibles, Adrián Fuentes i Buxa, els dos a la segona part. Bona rematada de cap ara del davanter del Mallorca d'aquesta nova incorporació. Reaccions, Miquel Berger.
2: Luis García té un problema, això ja és el que sap, però un d'aquests problemes amb els que somien tots els entrenadors. Els dos davanters estan fet gol i ja veurem què passa. De moment el que fa el col·legiat és convidar el Ceuta a treure del mig del camp perquè estan protestant moltíssim, però no sabria dir el que, no sé si Buxa ha agafat un empat.
5: Un empat de Buxa.
2: És que però tampoc l'he vist jo molt clar. En tot cas, el gol ha pujat al marcador i alerta amb els números també d'en Àlex Sala, que ja són un gol i dues assistències, tot dos de corna. El Mallorca queda clar que serà una amenaça aquesta temporada pilota aturada.
5: Pau.
4: És que és un caramello.
2: 5 minuts més.
4: És un caramello. El que li ha posat i l'altre dia també va posar un caramello. Si tanguent aquest centrador i el que d'en de l'altura, tens en Buxa, en Sumajoro, ara mig del camp, en Valentín, en Raillo, tanguent aquest llançador, molt probable que tu la toquis i si la toques en direcció cap a porteria segurament sigui gol. Pues lo que volia Luis García, que hi segur, no? Que ficàs el davanter, treure el davanter, que fiqui gol i que seient, pues, 2-0 que deien que potser se feia un poc pastós, al final ha estat un 3-0, ha ficat gol el davanter nou i seient se'n va un poc més contenta.
2: Sí. Mm-hmm.
5: José.
3: És estancament per un molt bon dia pel Mallorca i mira, a poc anàvem descobrint-te en Buxa. No és el gol més difícil que haurà fet en la seva carrera, però és un gol de dominància aèria, eh? Estava entre dos defenses del Ceuta i és capaç de completar la rematada. I no diré res d'anar a l'exhala i de la pilota aturada perquè ja ho estem veient tots, que serà un dels camins pels quals el Mallorca farà molt de mal enguany.
1: Canvi de joc, banda esquerra. Suma oro en la pilota, la deixa cap a Alex Sala, cap a Antonio Sánchez, tot això se juga ja en territori del conjunt ceutí, juga Antonio, mala passada cap a Valgen, ha de cuidar un poquet aquestes passades, i mira amb aquests resultats de 3-0, falta d'Antonio Roca.
5: Hi ha festa a Somos i també festa entre els oients d'Esports 3 en joc, Marta.
9: Sí, festa al nostre WhatsApp, en Joan, que celebra amb majúscules i moltes os, gol, diu els davanters, són bons. A Miquel Àngel Dinca, que deia, i de jo no me'n vaig content, fa una estona ho deia, diu, en Miqui Berger, diu que se nota milloria el Mallorca, només faltaria que no s'ha notat si jugant contra els darrers, i diu, avui jo pensava farien 4, i ara posa, ara estic un poc més content. En Marçal, que diu, dimarts no fa falta que faceu cap programa, Ortell ja és de vacances fins al darrer dia al mercat d'hivern. Crec, de moment, que no n'hi haurà.
2: De moment. Perquè, jo no diré res de que hagi millorat el Mallorca avui.
9: Ah, no? Bé, m'ho has sentit. En Xisco Mas diu, quina golejada, això és fantàstic, quin diumenge més extraordinari. Ens escriu des de Sineu. I en Enric Garcia, que quan sortia en busca deia, però és tan bo com per ser Moritzi 2.0, i ara posa, idò, sí, Moritzi 2.0. Clar, se van, no?
5: Tant de bo, sí, Buxa.
9: Se demanen i se responen, molts dels nostres.
2: També t'he dit una cosa, és perfil, no poden demanar també.
4: Si en Moriqui l'any passat hagués tingut en Alex Sala, dos pilotes que ha posat, que veure que moltes vegades els corners, que malament els ataques d'en Sergi, que veure que és un bon, que treu bé els corners, però veure que les dues pilotes que ha posat en Alex Sala han estat dos caramelos, però que li havien llevat en el xupatxu, li havien llevat ja el paper i tot, i li ha dit, toma, llepa.
2: I t'afegiré.
4: I li havia llevat un poc i tot.
2: T'afegiré una cosa que és una cosa que m'estranyà, jo crec que l'he esmentat qualque vegada també per aquí, que el Mallorca no llançava faltes. No és que no fes gol, és que no llançava faltes de fora d'aquestes, com ja ha fet 4 en guany aquesta temporada.
9: Per cert,
2: 5 amb la de Pablo Torrent de Granada.
9: Per cert, en Joan Andreu posa, quan començava el programa i feia entrevistes, molta gent ha dit 3-0 i a mi ara m'ha ben escat la nineta, Berger, que t'ha dit 3-0.
2: Ah, sí?
5: Sí. Bé, estem a minut i mig perquè acabi el partit, però fem una breu passada per Antequera. Que passa allà, Raúl Medrano?
10: I som al minut 77 de partit. L'Eivissa que ho està intentant, però la veritat és que se li ha posat molt difícil amb l'expulsió de Curbelo. Recordem, l'UD està perdent per 3-2. La veritat és que està intentant tenir la pilota, ha fet canvis, ha ficat a Lazo, ha ficat a Slava, també Teo Baix, però és difícil amb 10. De fet, no ha generat cap ocasió clara per empatar. El partit sí que ha tingut una, l'Antequera, poc després de fer el tercer i de quedar-se amb 10. L'Eivissa ha estavellat una rematada al pal que hagués sentenciat el duel. Queden 12 més a la descompte i l'Eivissa que necessita un miracle per guanyar el partit. Anem a veure si com a mínim és capaç d'esgarrapar un puntet. De moment, 78 de partit, Antequera 3, Eivissa 2.
5: I ja són molts darrers segons de partit. Guanya el Mallorca 3-0 al Ceuta, Toni.
1: Mig minut, treu Raillo, juga amb Buxa, cau en terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre, s'endurà la pilota finalment al conjunt del Ceuta, jugant enrere la pilota per Adrián Lapeña. En aquest darrer 15 segon de partit, entre la 0 del marcador favorable al Reial Mallorca. Un resultat còmodo que fins i tot podria ser curt per l'ocasió que ha tingut l'equip de Luis García Fernández. L'àrbitre a punt d'assenyalar el final, ho farà, final del partit, s'acaba la tercera jornada. L'Estadi de Somos en la segona victòria del Mallorca. A casa, Mallorca, tras el gol de Alex Adrián Fuentes i Adam Butsa, agrupació esportiva Ceuta 0.
2: Segona victòria de la temporada del Mallorca a casa. També per hem de dir que els darrers instants de partit l'afició s'ha volgut tornar a recordar i homenatjar a la ciutat autònoma de Ceuta, el seu suport amb aplaudiments per la situació que estan vivint, i ara ja sona l'himne del Mallorca, celebren la segona victòria de la temporada, la segona porteria 0, un altre dia on la pilota aturada ha estat molt important i en tot cas el Mallorca es reafirma sense una exhibició descomunal, però sí amb moltíssima solvència, es confirma com un dels equips que ha d'estar a dalt i ha de lluitar per l'ascens directe. Saluden els jugadors de tots dos equips, ho fan en calma, en tranquil·litat. Ara els jugadors del Ceuta aniran a cercar la seva afició, que han arribat, com dèiem, entre 50 i 70 persones de Ceuta per veure el partit, i després els jugadors del Mallorca també, que celebraran la victòria amb els seus aficionats. La majoria ja han partit de l'estadi, ja amb el tercer gol ja ho han fet, i res, tot són bones notícies per en Luis García, també han fet gol els seus dos davanters, així que un gran partit, una gran jornada pel Mallorca.
5: Amb aquesta victòria, el Mallorca se situa momentàniament tercer classificat de segona divisió, amb 6 punts per davant. Només té el Leganés i l'Sporting de Gijón, que després de 3 partits disputats en sumen 7, i les estadístiques del partit han estat bastant favorables, lògicament, en el Mallorca. 13 rematades a porteria ha fet el Mallorca per 5 del Ceuta. Entre els 3 pals, 4 del Mallorca, ha fet 3 gols, 4 del Mallorca i cap del Ceuta. Per tant, Arnau Tenas no ha hagut de fer cap aturada de mèrit.
2: Una,
5: me diuen, Miqui?
2: Sí, en Arnau. Sí.
5: No, exacte. Sí, una.
10: He pensat que havia rebut
5: ja. Sí. I cornes 3 per home i targetes 2 del Mallorca, 3 del Ceuta. En definitiva, Pau Cendrós, victòria, podríem dir, còmoda. Avui del Mallorca davant del Ceuta.
4: Lo que esperàvem, no? Lo que esperàvem. Jo crec que era un partit, un altre partit que si l'has de dir antes de saber-ho, és el que esperen, no? Que el Mallorca dintre seva vengui el Ceuta i li guanyi. És veritat que jo crec que si hagués apretat un poc més podia fer més mal, i jo crec que se nota, no? La superioritat del Mallorca en segon 15 equips serà molt grossa. També dic el que dic aquest dia. Jo, si fos entrenador, i jo sé que m'he d'enfrontar en el Mallorca, sé que me faran mal, però jo crec que el Mallorca també ha d'entendre que hi ha situacions de partit que li poden fer mal i les ha de tancar.
5: Bé, en principi, com dèiem, s'havia de superar aquest partit, s'ha superat còmodament. José Sánchez, la teva valoració del que has vist?
3: De resultat, estic en la línia del que estic comentant. Ningú esperava que el Mallorca no guanyés el partit, així que des d'aquesta perspectiva, 3 punts i cap a casa i a pensar en Belda. Si mos fixam en com ha estat el partit, jo crec que sosté un cert anàlisi fins als 2-0, si m'apures fins al minut 60, després gairebé no hagut competició, el Mallorca ha decidit no fer mal i el Ceuta ha acceptat el seu destí. Però durant l'hora que s'ha jugat, jo veig el Mallorca amb una progressió clara respecte a les dues primeres jornades, que per primera vegada en aquesta segona divisió el Mallorca ha estat capaç d'amenaçar de veres i de fer mal en el seu joc combinatiu en el rival, encara que és vera que probablement és el rival de manco nivell dels tres que hem tingut fins ara. I per no fixar-me en l'obvi, que és en lo dels davanters, que amb lo de Nadri Fuentes ja veurem quin efecte té aquest desbloqueig, però d'entrada el que el Mallorca evita és un problema, això segur, i això és superpositiu, i que en Buxa s'estreni marcant, ja va debutar a Granada, no?, perquè marqui el seu primer gol, també és superpositiu. Per no redundar sobre l'obvi, diria que el Mallorca sí, ha aconseguit un tir, aquell que treu un Arnau, que és una molt bona aturada, però ha aconseguit un tir a porta en tot el partit, això crec que ja és una qüestió a valorar. I després una altra cosa que segurament és anecdòtica, perquè com que el partit no era exigent la darrera mitja hora, segurament això ha afavorit que això sigui així, però avui Pablo Torre ha acabat el partit. És la segona vegada des que juga el Mallorca que juga 90 minuts en un partit de competició amb Pablo Torre. I aquest partit que vos dic és de setembre de l'any passat, de 2025, o sigui que feia 11 mesos que no completava 90 minuts amb Pablo Torre, i si miram al llarg de la seva carrera, és darrer és de final de 2023, o sigui, són dos partits complets en dos anys i mig per Pablo Torre. Crec que és una bona notícia que físicament vagi deixant enrere els seus problemes i que ja no sigui gairebé obligatori treure'l del camp per esgotament en els 60-65 minuts. O sigui que, més enllà del resultat i dels gols, veig coses com per ser optimista amb el creixement del Mallorca.
5: Miquel Verger, qualque cosa? Miquel, estava...
11: Tot l'estadi, som els que quedaven, estaven acomiadant amb aplaudiments als jugadors del Ceuta, que també han volgut donar les gràcies, han agraït també aquest suport a les quatre graderies, i encara els aficionats del Ceuta i també qualque mallorquinista cantant això de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, però la imatge ha estat aquesta, que no és gens habitual, òbviament, com han acomiadat, som molts, l'estadi som molts, l'equip visitant amb una gran ovació.
5: Bé, idò, has tingut una bona rebuda al Ceuta i ha tingut també un adeu sentit per part de l'afició del Mallorca i també dels seus propis seguidors. Tot d'una deim adeu en José Sánchez, però sentim l'autor del 2-0, Adri Fuentes, acaba de parlar pels mitjans del club.
12: Sí, lo primero todo, enhorabuena por el gol y por la victoria. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
13: Bueno, pues muy contento de poder ayudar al equipo y sobre todo también pues por abrir la lata, ¿no?
12: Lo necesitaba, no sé, ¿te viene bien? Imagino para la confianza este gol, Adri.
13: Sí, sí, al final creo que había varios partidos que había estado cerca de rozarlo, incluso la de la semana pasada o la del fuera de juego, y yo creo que lo importante es seguir trabajando porque las cosas llegan.
12: El partido del equipo muy completo, ¿no? ¿Cómo lo valoras?
13: Sí, no, muy contundente en todos los aspectos. Yo creo que hemos salido con nuestra identidad, querer ser protagonistas, tener el balón, crear ocasiones y sobre todo a nivel defensivo también contundente, sin dejar respirar mucho al rival, y yo creo que eso también ha sido clave.
12: Una de las cosas que está siendo seña de identidad es el rédito que le estamos sacando al balón parado y también en acciones de robo en campo rival, que es la manera en la que ha llegado tu gol, pero los otros goles también a balón parado son dos aspectos que el equipo está explotando.
13: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final está bien jugar al fútbol, tener una identidad, pero también es verdad y es totalmente cierto que los partidos abren y cierran con victorias o derrotas a través del balón parado. Yo creo que es un recurso muy importante.
12: Adri, muchas gracias.
13: Gracias a vosotros.
5: Les paraules d'Adri Fuentes, José Sánchez, començant pel final, parlaven de la importància de pilota aturada. Clar, el Mallorca ha fet 5 gols aquesta temporada, els 5 que són molts, 4 d'ells a pilota aturada, i només el d'Adri Fuentes ha estat de jugada, un robatori de pilota que ha fet en Pablo Torre i que ha acabat amb el gol d'Adri Fuentes, però hem vist el jugador content i supos que s'ha llevat un bon pas de la motxilla.
3: Això segur. Jo crec que de lo que passava pena xerrant clar, el mallorquinisme, el club, l'entrenador, tothom, és que un davanter pel qual has fet una inversió important, però que realment està assumint un vot a la seva carrera que no havia conegut fins en aquell moment, és que se trobés bloquejat de cara a porta, no? Això és una minva de confiança que a poc se va augmentant amb el córrer dels partits i que pot suposar un problema pel jugador i, per tant, pel projecte, no? De manera que amb aquest gol poden dir que, escolta, que objectiu aconseguit, que Nadri Fuentes no veurà la porteria més petita a Elda de com la veia avui. I això sempre és una bona notícia. Ara bé, han de veure l'efecte d'aquest desbloqueig. Al final, les qualitats del jugador l'estan veient per determinats contextos. Jo crec que és superútil. En d'altres, jo crec que pateix una mica més i que són registres que el Mallorca haurà de dominar perquè en guanyes dels equips potents de la categoria, però, òbviament, tot el que reverteixi positivament en la confiança del jugador farà que pugui estar més a prop del seu nivell i que estigui més a prop de millorar en determinades vessants del joc que realment els ha de polir. Estem xerrant d'un futbolista que enguany juga a categoria professional per segona vegada en la seva carrera i està prop de... I d'aquí no tant en farà 30, no? O sigui que, tenint en compte com se dibuixava el paisatge, el gol és molt més que un gol, però tampoc no sé si hem d'esperar que canviï les característiques d'en Fuentes perquè no les canviarà.
5: No, està clar, està clar. I a més, el seu substitut o l'home que li ve per darrere, a la general, de la titularitat és en Buxà, que també avui ha fet valer el seu 1,91 m per fer el 3-0 a la sortida d'un córner.
3: Sí, jo crec que no ha mostrat el seu repertori, però ha insinuat com és el seu joc i crec que sabeu que és diferent d'en Fuentes. Ja no estic entrant aquí a valorar qualitativament. Crec que són futbolistes que s'adapten millor a un tipus de partits que d'altres. El Mallorca se'n trobarà a tots dos en aquesta categoria. Així que són dos elements útils. I jo en Buxà li tenc especial fe. Jo crec que en Buxà, sobretot en els partits com a local, té molta donar-li al Mallorca. Quan dic com a local, és per simplificar. En el fons estic xerrant de partits on el Mallorca està jugant més a camp contrari i té aquesta situació de por de carregar àrea. Ja han vist avui que remata entre dos tipus que els té penjat de l'esquena, no?
5: Sí. Bé, el que ha donat de si aquest partit, aquest 3-0 del Mallorca davant el Ceuta, una victòria còmoda, una victòria, com deia també en José i en Pau, esperada, avui, que situen momentàniament, a falta que es tanqui la jornada, el Mallorca com a tercer classificat, un punt per darrere dels dos que marquen ara mateix la zona d'ascens directe, que són el Leganés i l'Sporting de Gijón. José Sánchez, aquí tenen a Marta Sampas, en Juanga. Qualque cosa, tant teva, José, com Juanga, Marta, vostra cap en José, abans de dir-li adeu?
14: Bé, que
3: jo els he deixat començar ells, eh?
14: No, que és un luxe sentir-lo, i jo sempre que el saludant també se proposa com està en Ringo.
5: Ah, clar.
3: No tinc bones notícies per tu, eh? Està en depressió postvacacional, com cada estiu. Avui és el primer dia que som a Barcelona i dut tot el dia mirant per la finestra en la mirada perduda, com pensant, bé com ho he passat aquest mes i ara hem de tornar aquí picant i tant d'asfalt, tant de coses, no? Però aquí estarà millor.
5: Què dius, Miqui?
11: Amb en José, no?
4: Està Ringo Rango. Està Ringo Rango.
11: Sí, vaig començar un llibre... I el primer que deia el llibre era «Tenemos que sacrificar a Ringo».
14: Ai, per favor!
3: Ah, sí. No, però això va ser molt bèstia, no? Espera, que la història continua.
11: Sí.
5: I què va passar?
11: Tu, José, ja ara te toca a tu. Que estava...
3: Vaig telefonar amb Miqui per... Sí. Vaig telefonar per no sé què, sí. I tot d'una me va dir això, i justament en Ringo, no sé, s'havia menjat una pedra, una playa, i estàvem allà com a patint que tingués com una obstrucció intestinal o alguna cosa així. Després és vera que va fotre un bot i li va sortir disparada la pedra, i ja se va acabar el drama. Però justament va telefonar en Miqui, diguem-me que havia llegit això, el dia que estàvem passant més pena que Ringo li passés qualque cosa.
11: I no t'ho volia dir, però en Ringo, que en el llibre és un cavall, mort per una obstrucció intestinal.
14: Mare santa, bé, història. Bé, en Ringo està bé, no, però, José?
3: En Ringo està beníssim, i espero que ara en Juanga i en Pau entenguin perquè nosaltres tenim un podcast, perquè hi ha aquí una connexió un poc estranya, que s'ha d'aprofitar.
15: Jo m'he quedat un poc sorprès del tipus de literatura que li agrada a mi, perquè també... Un poc et diguen a l'Ampou, eh? O sigui, una cosa...
11: Entra? El tècnic del Ceuta. Si no tenim imatges, posaré el...
5: Sí, no tenim imatges. Per tant, Miqui, si te pots connectar i escoltar amb en José Juan Romero. José, mil gràcies, com sempre.
14: Va ser una ferrada.
5: Ens escoltam.
3: A una ferrada, fins la pròxima setmana. Sí. I Juan Empora, m'envia't la cançó per WhatsApp, que m'ha agradat molt.
15: Te l'enviaré, te l'enviaré. No per fer-ne.
5: Una ferrada forta. Adéu, adéu, José.
3: Igualment.
5: Idò, escoltant, si vos pareix, companys, l'entrenador del Ceuta, José Juan Romero, després de la derrota per 3-0 avui vespre a Somoix.
16: No és consuelo que le hable de esto, pero le quería preguntar antes de hablar del partido... ¿Qué opinión le merece pues el recibimiento que ha tenido la afición del Mallorca y el homenaje a su ciudad de, del Mallorca y de su afición?
17: Pues ya le anticipo yo a Mallorca que Mallorca a partir de hoy va a tener el apoyo, el agradecimiento de por vida del pueblo ceutí, ¿no? Espectacular en todos los aspectos, en todos, desde los jugadores, técnicos, afición. Gracias infinitas.
18: Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Chisco Díaz de Radio Nacional. Bueno, mi compañero le ha preguntado de manera un poco indirecta por la situación. Yo quería preguntarle a usted. Bueno, son tres jornadas, cero puntos, balance goles a favor, en contra difícil. No sé hasta qué punto todo lo que está pasando en su ciudad pues está afectando al rendimiento y también un poco a la cabeza de los jugadores. Gracias.
17: No lo creo. No. Creo que, sinceramente, bueno, no tiene nada que ver primer partido con los otros dos. Creo que el otro día es de esos partidos que el año pasado hubiéramos ganado. Y creo que además fuimos bastante superiores a Las Palmas. Y hoy, pues bueno, creo que hemos competido muy bien en un difícil escenario, probablemente ante, si no el más, de los dos, tres mejores equipos de la categoría. Y creo que han sido matices lo que han hecho que el partido se haya decantado. Creo que la falta ha marcado mucho el partido. Ahí estábamos bien, hemos tenido ahí unos minutos tras el gol. Después creo que salir del descanso y hemos cometido un error que nos ha llevado al segundo gol y ahí sí ha sido ya un mazazo fuerte, aunque el equipo ha seguido compitiendo bien. Y al máximo, creo que la imagen hemos dado hoy es mucho mejor que muchos de los partidos de la temporada pasada fuera de casa, muchísimo mejor. Pero evidentemente que la realidad es la que nos faltan muchas cosas para poder competir en la categoría a día de hoy. Y encima ya de por sí con bajas para nosotros en estos momentos muy, muy importantes, ¿no? Hemos terminado con tres chavales del filial, con bueno, al final esta categoría no te perdona. Pero dicho esto. Pongo y equilibro temporada pasada y esta, el mismo comienzo, porque fue exactamente igual, pero no tiene nada que ver. El equipo me transmite unas sensaciones mucho mejores que la temporada pasada a esta altura, muchísimo mejores. Y bueno, vamos a seguir dándolo todo. No sé hasta dónde, pero... nos queda otra que trabajar. Creo que el equipo juega muy bien al fútbol, el equipo hace muchas cosas muy bien, hace cosas hasta diferentes en el terreno de juego, pero está claro que en esta categoría la calidad también es muy, muy determinante y ahí pues nos están superando también.
2: Sí, mister. Miqui Berger para Esportes en Joaquim Entre Radio. Me gustaría que me hablara un poco del Mallorca. ¿Qué sensación le ha dado el rival? Acaba de decir que es uno de los tres mejores de la categoría. Y luego también una curiosidad, si toda la situación de Ceuta también le está complicando a la hora de realizar incorporaciones.
17: Bueno, yo es que cuando hablo de la... Quiero que me entiendan. Cuando hablo de la situación de la ciudad, no... No me gusta extrapolarla al fútbol, ni quiero, porque es tan grave lo que allí está pasando que extrapolarlo al fútbol o justificar un rendimiento del fútbol con lo que allí está pasando, para mí internamente me parece una absoluta falta de respeto tremenda y me produce dolor. Entonces no quiero relacionar nada que sea el fútbol y lo que allí está pasando, la barbarie aquella. Entonces, nosotros somos el Ceuta, nos cuestan muchas cosas, siempre nos han costado mucho, y digo el Ceuta porque afortunadamente llevo allí ya muchos años y bueno, creo que no hemos empezado bien nunca, porque somos equipos que cada año hay que hacerse nuevo, cada año circunstancias, pero lo que sí es real que siempre en el mes de mayo hemos terminado floreado, ¿no? Y no me cabe duda que de una u otra manera, en todos los aspectos que ahora mismo el cielo de Ceuta se ve negro, pronto se verán las estrellas.
16: Le quería preguntar, hablaba de lesiones y nada más empezar el partido ha perdido a Anuar. ¿Qué pinta tiene? Y
5: Arto, tú no tornamos a Mos, pero es a final a Antequera, Raúl Medrano.
19: Final, acaba a la partida Antequera amb derrota de la Unió Esportiva Eivissa per 3 gols a 2. Destiny Gené havien posat el 2-0 al quart d'hora de partit. La UD ha reaccionat i ha empatat amb gols d'Iker Varela i Pedro Ortiz abans del descans, però Julio Martínez ha marcat al minut 53 el 3-2 definitiu. Recordem, l'Eivissa ha jugat més de mitja hora amb 10 per l'expulsió ridícula, podríem dir, de Curbelo, que se la podia haver estalviat. Déu-n'hi-do, el debut de l'Eivissa en aquesta temporada. La setmana que ve, la UD que rebrà el primer partit a Can Mises del curs, el Rayo Majadahonda. Comença amb derrota el nou projecte de la UD, el nou projecte de Raúl Llona, a la banqueta Blauser.
5: Idò, debut amb derrota. Gràcies, Raúl Medrano. Bon vespre, gràcies per la feina, company.
19: Adéu, bon vespre.
5: Adéu. Debut en derrota de la Unió Esportiva Eivissa. Aquest 3-2 davant l'Antequera. Tornem a Som Moix perquè no sé si ha acabat. Ha acabat ja. L'entrenador del Ceuta, Pau Cendrós. Hem escoltat en José Juan Romero. Primer, ha estat molt emotiu les paraules que ha dit sobre el Mallorca i la seva afició. Que gràcies infinites per com ha rebut el club, el Mallorca, i l'afició del Mallorca, el seu equip, que sempre tindrà en un lloc el seu cor, i que després, si parlam del tema esportiu, que al Ceuta li falten moltes coses per poder competir a segona, que la qualitat és determinant i, en aquest sentit, els rivals els estan superant.
4: Sí, bueno, hi ha coses que és vera que, bueno, jo crec que estic molt d'acord amb ell, que és vera que no... M'ha parit també hi ha una falta de respecte extrapolar la situació que hi ha en la del futbol, però les coses afecten els jugadors i afecten a la gent que vulgui venir o no vulgui venir, i en el final és vera que maldament a tu no t'agradi, les coses són així, sí. que també n'ha de passar un fum aquest home, perquè anar a cada camp i que cada dia li demani el mateix, també n'ha de passar un fum, i que la situació se nota en el camp i que se nota quan han de venir jugadors o se nota quan reig dos gols i veus la situació de l'equip, és vera, sí. que el Ceuta ha passat el que han dit, no? Està en una situació complicada i quan reben un cop, pues, és normal que segui caigui. Després de lo que ha dit de joc i que han estat dins el partit, jo no m'apareix, jo crec que el Mallorca s'hi hagués pegat una empenteta més o un poc més de ritme. És vera que ells jugaven bé, han arribat a àrea bé a la primera part, és vera que el Mallorca Susser era curt i ells han tingut ocasions, però després no... Jo crec que s'ha vist superar per un Mallorca que era mig del camp, li movia molt, molt ràpid la pilota i no... I ell no podien.
5: Sí. Ha fet el que ha pogut. Ha vengut a dir això perquè té una plantilla curta, molt de jugadors del filial, i com dic, jo crec que aquest titular és el que ho defineix tot, que diu la qualitat a segona divisió és determinant i en aquest sentit ens superen els rivals fins ara. Això sí.
20: Que diria un Mallorca a mig gas.
5: Sí, a mig gas. Ha dit que l'any passat van començar igual i que li transmet molt bones sensacions l'equip. Esperem que, mira, l'any passat sí que és cert que va tenir una segona volta extraordinària i va acabar mitja taula i sense patir per mantenir la categoria. Estem a l'espera que surti Luis García, l'entrenador del Mallorca. Bon moment, Marta i Juanga, per recordar que estan cercant a un jugador misteriós i que ja hi comença a haver guanyadors,
14: sí,
5: en les cinc pistes que han donat.
14: Tenim tres guanyadors ja. Per tant, animam a veure si se'n sumen més i omplim l'estudi d'oients d'honor, recordant que cercam un jugador que va debutar la mateixa temporada en el filial i en el primer equip del Mallorca, que ha jugat a primera amb dos equips i en els dos hi va estar en dues etapes distintes, que va enviar una pilota al pal la darrera vegada que el Mallorca va jugar contra un equip de Ceuta, que va ser internacional amb la selecció espanyola i que encara continua en actiu.
5: Deixant que s'ho pensi, sí, la nostra audiència, perquè després encara donarem una pista extra, que aquesta ja no computa, aquesta simplement per resoldre tots els dubtes, quan surt Luis García, l'entrenador del Mallorca, a la sala de premsa de Son Moix. Veurem què diu d'aquesta victòria per 3-0 amb els gols d'Àlex Sala, Adri Fuentes i Adam Buxa. El tècnic asturià del Reial Mallorca ja s'ha assegut a la seva cadira. L'escoltam.
20: Presentaros, nombre, medio, una pregunta por turno. Estamos ahí, Alberto, luego Chisco.
21: Hola, mister. ¿Qué tal, Alberto? Hernando, Cadena Ser, enhorabuena por la victoria. Te quería preguntar sensaciones generales de este partido. Y una cuestión, no sé si crees que este equipo tiene una autopista que debería aprovechar en el balón parado. De los 5 goles que habéis marcado, si no me fallan las cuentas, 4 son a balón parado. Tal vez es una vía más que óptima para exprimir en ese ansiado retorno a Primera División. Gracias.
22: Buenas noches a todos. Sin lugar a dudas es algo que sabíamos y algo que le damos extrema importancia. Hoy en día en el fútbol hay que intentar aprovechar todas las situaciones que puedas, los detalles. Y la verdad que tenemos tanto lanzadores como gente que remata el balón parado muy agresivos y es una fase del juego muy, muy importante en todas las categorías, especialmente en segunda división. Entonces nosotros no podemos separar o olvidarnos de una fase del juego. Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores. Independientemente de que ahora llevemos esos goles que dices a balón parado, tenemos que ser mejores en todo. Seguir mejorando en fase defensiva, seguir mejorando en fase ofensiva posicional, en los robos, en las transiciones. Esto no para, os lo dije el primer día, no para. Y hay que ser mejor, y hoy estamos contentos, pero esto es fútbol profesional, y aquí hay que seguir mejorando.
20: Seguimos ahí atrás con Chisco.
18: ¿Qué tal, Mr. Chisco Díaz de Radio Nacional? Buenas noches. Bueno, enhorabuena de nuevo también por el segundo triunfo de la temporada. Y al hilo un poco de lo que comentaba mi compañero, bueno, la otra lectura, ¿le preocupa que el equipo haya tardado 230 minutos en marcar un gol de jugada sin ser a balón parado? Gracias.
22: No, me preocuparía si no hubiéramos generado situaciones para poder haber hecho gol antes. Y creo que hemos generado multitud de situaciones. Creo que el primer tiempo hemos hecho cosas muy bien, hemos generado para poder nos hubiéramos ido con más diferencia en ese primer tiempo y tenemos que mejorar otra vez. Tenemos que ser más contundentes, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que trabajar más. Tenemos que hacer más, porque tenemos más. Y creo que no puede, igual que os digo siempre, los resultados no me ciegan. Creo que es importante ganar y hay que darle valor, mucho valor, porque es muy difícil ganar en esta categoría y por más de un gol. Pero tenemos que seguir apretando y tenemos que seguir exigiéndonos más, porque tenemos más.
23: Sí, míster, Miqui Berger per Esports 3 Sant Lloc, IB3 Ràdio. Bueno, la marca de los dos delanteros, bendito problema, ¿no?
22: Sí, la verdad que muy, muy contento por ellos, muy contento por los dos. Adam acaba de llegar, como quien dice, y Adri lo venía buscando de hace tiempo. Creo que la mejor receta es no parar, insistir, y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie. Ha entrenado muy bien durante todas las semanas, especialmente esta, lo habíamos hablado en la previa con él, y yo sinceramente estaba convencido de que iba a llegar pronto y ha hecho un gran gol. Me alegro mucho por él y por Adam.
20: Paco.
24: Paco Muñoz, de Onda Cero. Dentro de lo que habla de que hay que seguir trabajando y mejorando, ¿cómo se consigue que el equipo mate antes el partido con los ojos que ha tenido? ¿Eso es cuestión de que llegará? ¿Depende de lo individual? ¿Se puede trabajar? Y luego, han jugado, nunca han jugado juntos Adán y Adrián. ¿Pueden jugar juntos o lo tienen en mente o lo contemplan?
22: Sí, claro que pueden jugar juntos. Creo que son jugadores complementarios. Creo que por características y perfiles son bastante diferentes. Adam es un jugador más referencia, Adri es un poco más, es más móvil, más de atacar los espacios, más potente, son diferentes y claro que pueden jugar juntos. Y perdona, Paco, la primera. Ah, bueno, ojalá, a todos nos gustaría que llegara cuanto antes. Vuelvo a lo mismo, lo más importante es generar las situaciones para hacerlo y seguro que a partir de que los jugadores que tienen esas situaciones van teniendo esa confianza de que finalizo y hago gol y el equipo va creando, seguro que estarán más cerca de finalizar con más tranquilidad. Pero bueno, no es algo que nos obsesione, porque la sesión nunca es buena, pero sí es algo que creo que podemos trabajar. Siempre podemos tratar de, por lo menos desde nuestro lado, tratar de aportarle al futbolista buenas herramientas para finalizar mejor.
20: Juanmi.
0: Sí, mister, ¿qué tal? Juanmi Sánchez en directo Figura Radio. Quiero incidir un poco en Adrián Fuentes. El otro día le preguntaba en Granada si pensaba que la presión podía no irle bien, ¿no?, a Adrián Fuentes en las primeras jornadas. No sé si hoy esa presión ya no existe por el gol, creo que lo necesitaba, ¿no? Y si, más allá de venirles bien a los delanteros, a Fuentes, a Bucha, también a nivel grupal, que los delanteros empiecen a meter goles, genera confianza.
22: Sí, fíjate que personalizamos un poco en Adri, que lleva más tiempo, evidentemente desde pretemporada, y es un chico que trabaja tan bien que seguramente lo haya celebrado más el grupo que lo que lo ha celebrado él. Y fíjate que lo ha celebrado, porque creo que es un chico extraordinario, noble, con muchas ganas de ayudar, con mucha ilusión. Como quien dice, pues este es un proyecto muy, muy ilusionante para él por todo lo que ha vivido en el pasado y lo que representa al Mallorca en el fútbol profesional, que es un gran equipo. Con lo cual, pues bueno, quieras que no, esa presión siempre existe y esa presión tiene que existir. Estamos, como os he dicho, en fútbol profesional, no estamos jugando con los amigos donde no pasa nada. Los jugadores lo sienten, nosotros lo sentimos y es parte del proceso. Y seguro que se va a liberar muchísimo después de este gol, él y todos, porque, te digo, especialmente el grupo se ha alegrado muchísimo del gol de Adri.
20: Turno para Lluc.
6: Sí, buenas noches, Luis. Enhorabuena de nuevo por la victoria en el partido de hoy. Hemos visto un Mallorca completamente diferente al partido contra el Granada. No sé si me podrías explicar cuál ha sido el mensaje, charla, speech que le has dado a los jugadores durante esta semana. Y también me gustaría que mencionaras el protagonismo que ha podido tener hoy el jugador número 12, que en este caso es la afición.
22: Bueno, para nosotros nuestra gente es fundamental y jugamos para ellos, no hay ninguna duda. La verdad es que estamos muy felices de jugar en casa, de sentirlos, de notarlos cerca, de poder regalarles victorias como la de hoy, ojalá sean muchísimas más. Y con respecto a lo otro, muchas veces os fijáis únicamente en los resultados. Nosotros que pasamos muchas horas y muchos días de trabajo, vamos más profundo y sinceramente creo que el día de Granada, como dije allí, no fue un mal partido en líneas generales. Creo que generamos situaciones suficientes para habernos puesto por delante y nosotros no nos podemos cegar por el resultado. No, cuando perdemos está todo mal y cuando ganamos está todo perfecto. De hecho, ya me habéis oído la primera respuesta, que la exigencia tiene que ser máxima y hemos ganado 3-0. Entonces, y en Granada os dije un poco lo contrario, que habíamos hecho muchas cosas bien para y que estábamos progresando. Entonces, tenemos que seguir adelante con un camino claro, sin mirar hacia los lados, sin mirar a los demás, mirándonos a nosotros mismos y tratando de ser exigentes, de hacer nuestra autocrítica interna, ser duros con nosotros mismos para que cada día podamos ser un poquito mejores y ahí iremos en un buen camino.
20: Jordi.
7: ¿Qué tal, mister? Enhorabuena. Jordi Jiménez para el tiempo de juego de la COPE. Todo llega y se acaba el mercado. ¿Va a haber mucho movimiento esta semana o poco?
22: Pues no lo sé. La verdad que no tengo ni idea, Jordi. Todo llega y todo pasa, que dicen. No lo sé. Te soy sincero. Estoy súper centrado en analizar ahora el partido de hoy para ver qué podemos mejorar, qué podemos arreglar, qué podemos potenciar de lo que hemos hecho hoy. Y todavía nos quedan, no sé ni cuántos días, 2, 3, no tengo ni idea los que nos quedan. ¿Hasta el martes? No sé ni qué día es hoy. Así que no tengo tiempo de pensar en eso, solo de ayudar a los jugadores.
20: Vamos aquí adelante con Sergi, luego con Pau y segunda ronda.
1: Buenas, Luis. Sergi Foyena para Diario de Mallorca. Acabas de decir que no sabes si van a venir refuerzos o no. Más allá de si van a venir o no, yo quiero preguntarte por el lateral derecho. Mateu Morey no ha entrado hoy en la convocatoria. Su marcha al Girona parece cuestión de horas. Venga o no, ¿tú quieres un lateral derecho?
8: Bueno, pues si viene bien y si no viene, pues también. Creo que tenemos recursos en la plantilla. Tenemos a un chico de la cantera que cada día va progresando un poco más, pero tenemos que seguir exprimiéndole porque no ha hecho absolutamente nada, que es Miguel. Tenemos a Arnau Puigmal, tenemos a Antonio, que en un momento dado se puede adaptar a esa posición. Así que hasta ahí. Mateu no ha entrado en convocatoria porque sabéis la situación un poco cómo está. Y sobre todo lo que os dije el otro día, la verdad que agradecido por el trabajo que ha hecho durante toda la pretemporada y ha sido un gran profesional. Veremos al final cómo termina el mercado, pero si se queda, pues sin ningún problema, porque es un profesional extraordinario y ya lo conocéis hasta mejor que yo.
9: Pau.
21: Sí, Pau Ferragut para Radio Baleares. Buenas noches, míster, y felicidades por el triunfo. Del margen de mejora que tiene el equipo todavía por delante, evidentemente, como ha comentado, ¿qué aspectos prioriza poder ver a corto plazo en los siguientes partidos?
8: Bueno, tenemos que trabajar un poco en todo, ¿no? Creo que mejorar en esa fase defensiva para tratar de que nos lleguen con más dificultad. Es cierto que hoy hemos defendido bien, ha habido muy pocas situaciones de peligro del rival, pero sobre todo en esa progresión del juego, cuando construimos, creo que encontramos ventajas, pero tenemos que ser más incisivos, más verticales por ciertos momentos, sobre todo porque encontramos ventajas en esa primera línea bien, que han progresado muy bien, que han hecho muchas cosas bien. Creo que ha habido una evolución muy grande en esa primera línea para progresar, pero tenemos jugadores que son más determinantes todavía. En esa última línea, en esas zonas intermedias, tenemos que seguir exprimiéndonos y exigiéndoles porque tienen más y no voy a parar hasta que les saque hasta la última gota de lo que tienen.
9: Chisco y luego Alberto.
18: Sí, míster, hoy ha venido un equipo que tiene una situación extradeportiva complicada. Le quería preguntar un poco por el recibimiento, los aplausos que le ha brindado la afición del Mallorca, que el propio técnico ha agradecido, y luego si nota o cree que pudiera afectar un poco a nivel psicológico lo que están viviendo en la ciudad al entorno del equipo, en el rendimiento, aunque él ha dicho que no quiere extrapolar.
8: Bueno, sin lugar a dudas, la afición del Mallorca ha vuelto a ser ejemplar, ha vuelto a mostrar el respeto y el señorío que tiene por absolutamente todas las situaciones sociales. Yo sí creo que las cosas sociales afectan, porque considero que los futbolistas no son, os lo he dicho alguna vez, no son máquinas, no son robots, no se pueden abstraer de todo lo que ocurre a su alrededor, y es una situación pues que tampoco os puedo hablar porque no la he vivido, pero seguro que es muy comprometida, muy difícil de gestionar, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores y sus familias, y ojalá se pongan medidas de una vez para que todo esto termine y cada uno pueda estar tranquilo.
9: Alberto.
21: Sí, míster. Te quería preguntar cuánta parte de culpa tiene Alex Sala en que la gente, yo creo que incluso en Granada y sobre todo hoy, no haya echado de menos a Darder, y cuando vuelva a Darder solo caben 11.
8: Sí, bendito problema, ¿verdad? Sí, va a ser complicado, va a ser difícil, pero es... se lo he dicho hoy en la previa, esto es fútbol profesional y es rendimiento y tenemos que exigirnos, y cada uno tiene que aprovechar sus minutos como si fueran los últimos, porque la exigencia es muy grande. Sin lugar a dudas, Alex es un jugador que conocía ya desde tiempo, es un jugador que entiende muy bien el modelo, que sabe lo que queremos jugar, que además es muy elegante en su juego y que nos aporta muchas soluciones, no solo ofensivas, sino también ofensivas, o sea, defensivas, perdón. Entonces, es un jugador para nosotros, ahora mismo está en un momento muy bueno, pero tiene más. Así que hay que seguir apretándole, porque nos puede dar más, porque puede hacer más goles, porque puede ser más definitivo, porque puede ayudar a defender más, porque es un gran jugador. Es un jugador que estoy convencido de que va a jugar en Primera División, pero tiene que darnos más todavía.
9: Miki.
23: Sí, mister, ¿qué valor le da? Le quiero hacer dos muy rápidas. ¿Qué valor le da a que el primer gol de juego corrido haya sido de una presión alta, el fruto de la presión? Y otra, imaginando que no tuviera equipo, si le llamara al Ceuta, ¿aceptaría tal y como está la situación?
22: Bueno, es muy difícil responderte a esa segunda situación sin tenerla. Es muy difícil, así que me vas a permitir no responderte. Y con respecto a la primera, lo de la presión alta, pues muy importante el elegir esos momentos de presión alta, de ser agresivos, de ir al duelo y poder ganarlo. Es cierto que era algo que habíamos hablado, que si éramos agresivos y conseguíamos jugar hacia adelante, ahí podíamos hacerles daños, porque es un equipo que arriesga mucho en ese inicio. Y hemos tenido varias situaciones así y, bueno, pues ha llegado el gol de esa manera, lo cual refuerza un poco el mensaje y, sobre todo, refuerza el trabajo de los futbolistas, que al final son los locos que siguen la idea de otro loco.
20: ¿Juanmi?
0: Sí, mister. Recuerdo que ha dicho en varias ocasiones que ve, bueno, que aún le falta al equipo. El equipo que usted ve en su cabeza aún falta para que llegue. No sé si después del partido de hoy, después de las primeras semanas de temporada, lo ve un poquito más cerca de su idea ya.
22: Bueno, vamos dando pasos despacito, pero vamos dando pasos en cuanto a...

0: dit el teu amic Sito Lubumbo.
1: No, ha mentit això.
2: No, sí, no, sí, li
0: que li han donat, li han donat, sí. Això segur. Sí.
1: Li han llevat després, i li han llevat.
0: No ho sé, no ho sé, no ho sé. Ah. Però anem a personalitzar en Àlex Sala, val? Que per nosaltres sí que ha estat, per aventura, el millor jugador del partit avui a Son Moix. Diuen Luis García que ha d'aprofitar els seus minuts. Està jugant ara mateix, o ha entrat a l'11 titular per la baixa de Sergi Darder. Diu d'en Àlex Sala, en Luis García, que entén perfectament el model de joc, Toni. I que és elegant. Sí, digues, sí, Miqui.
3: Sí, ja tenim protagonista, ja l'hem escoltat, però sí, és en Adrián Fuentes, que s'ha estrenat avui com a...
4: Sí, total.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido con ese alivio después del primer gol? Que parecía que hacías todo, te lo decía el míster, te respaldaba el míster, hacías todo, sobre todo el trabajo de campo y de esfuerzo, menos el gol.
4: Bueno, al final creo que lo dije cuando vine, que... No siento presión como tal, pero sí la responsabilidad de tratar de devolver la confianza que han depositado en mí. Y lo dije ya una vez, un par de veces creo, que yo creo que con trabajo, esfuerzo, todo llega. Me preocuparía bastante más el no tener ocasiones, pero tenerlas creo que es un buen indicador de que las cosas hacen bien, se puede fallar, se puede meter, pero sería, para mí sería más preocupante el ni siquiera tener las ocasiones. Entonces yo creo que lo importante es ayudar al equipo, hoy he abierto la lata... Y lo importante es seguir en este camino.
3: Ese amago que haces en el gol, esa colocártela bien para rematar, no es de delantero ansioso.
4: Bueno, no sé, tampoco lo he pensado mucho. Es verdad que le he visto muy encima mía y creo que he tratado de echármela un poquito más adelante aprovechando la potencia para tratar de tener un tiro más limpio. Y bueno, pues ha salido bien.
6: Dices que no sientes presión, pero supongo que sí que te sientes más liberado hoy, ¿no?
4: No, sí, total. Al final soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol, creo que también lo que dices tú pues también te libera un poco, te suelta más y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo y con trabajo todo llega, pienso.
6: Eso es un poco pronto, ¿no? Estamos en la jornada 3 para estar ya nerviosos de cara al gol, ¿no?
4: No, sí, total. Al final es la liga más larga que hay, son 42 jornadas, cada partido es un mundo. Y hay que ir partido a partido porque la verdad que la categoría se hace pesada a medida que avanza el año y sobre todo tenemos que ser un equipo en mayúsculas. Todos aportamos desde dentro, desde fuera, más minutos, menos minutos y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es ser un equipo.
7: ¿Qué sensaciones has tenido al jugar contra un equipo que está viviendo una situación tan rara, tan anómala? ¿Te pones en su piel los jugadores del Ceuta? ¿Qué piensas?
4: Bueno, la verdad que sinceramente creo que ellos tienen ahora mismo una situación que, perdón por las expresiones, jodida. Quieras o no, estoy seguro de que fuera de lo que es el fútbol para ellos, la vida normal y corriente, creo que somos seres humanos lo primero y yo creo que eso, quieras o no, les estará afectando de algún modo. Y entiendo también esa rebelión que hacen, ¿no? Como lo hicieron el otro día contra Las Palmas, hoy contra nosotros, darle visibilidad porque creo que es una situación que me apena y sobre todo por ellos que espero que la pasen lo más rápido posible.
8: Como dices, da muchas vueltas esto. Podéis jugar con dos delanteros, ¿no? Adán acaba de llegar. Yo recuerdo aquel Betis de Jorge Molina y Rubén Castro, que entre los dos no sé cuántos marcaron, pero ¿se puede dar? ¿Lo ves?
4: Bueno, no lo sé. Yo no soy la persona que va a decidir jugar con dos delanteros o con uno, pero al final yo creo que también es importante, ¿no? Sale también Buxa hoy, marca gol, me alegro también por él. Creo que eso es lo importante, ¿no? Del fútbol, ser un equipo. Hoy por ti, mañana por mí, y lo más importante es el objetivo grupal, y para mí eso es importante. Y aparte la competencia también te hace mejorar.
3: Adri, ¿notas un poco la, con respeto obviamente a todo lo que has hecho en tu carrera, pero por estructura, por exigencia, quizás el club en el más grande que has estado, eso te afecta, te cambia, o sea, lo asimilas de manera diferente?
4: No, a ver, soy consciente de que es un club enorme este. Al final lleva la trayectoria que lleva, muchos años en primera división. Se nota también la presión esa de fuera de... Parece que queremos ascender ya hoy, ¿no? La liga es larga, hay un proceso, somos muchos jugadores nuevos también. Y lo afronto como un reto. No, ni con miedo ni mucho menos, pero sí con ilusión de devolver al equipo donde tiene que estar y sobre todo, lo que te digo, de tratar de hacerlo lo mejor posible todos.
5: Acaba de decir el míster en rueda de prensa, estoy hablando de memoria, pero ha sido en términos similares a que es la oportunidad de tu carrera, de tu vida deportiva, futbolística. No sé si lo ves así. Somos muy pesados también con el tema del gol, te hemos incidido bastante, pero si has tenido la sensación, como te respaldó el míster hace semanas, de que ahora van a empezar a caer.
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que las cosas no son de la noche a la mañana. Venía de una idea de juego muy diferente en el Córdoba, aquí me he encontrado otra. Es también muy atrevida y divertida de jugar, pero Es cierto que las cosas no salen de la noche a la mañana, por eso trabajamos diariamente desde hace 2 meses. Todavía creo que tenemos un margen de mejora enorme y lo vamos a ir haciendo cada semana. Y sobre todo que creo que sí, que estoy en un sitio perfecto para poder dar la mejor versión de mí en todo el tiempo que esté aquí y sobre todo disfrutarlo, que también es importante. Muchos años trabajando para llegar a, en este caso, a la segunda división el año pasado, pero con un pie delante del otro, poco a poco, pelear por algo más bonito.
2: ¿Qué te han dicho los compañeros? Porque también ha dicho el míster que tú te has alegrado, pero los compañeros aún más.
4: Sí, yo me he alegrado y seguramente también los compañeros, pues porque también sentirán un poco lo que he sentido yo, ¿no? Que he estado cerca últimamente de poder hacer gol, pero bueno, al fin y al cabo ha llegado, ha sido en la segunda parte y yo creo que eso también habrán sentido un poco lo que he sentido yo, ¿no? Esa liberación de bien, joder, vamos para adelante, ahora de aquí para arriba.
3: Las palabras de Adri Fuentes, el golejador del partit, bé, un dels golejadors del partit, ha fet el primer gol, el segon del partit i el primer del seu compte particular.
0: Pau Cendrós, entens en Adri Fuentes, clar, han estat 3 setmanes de demanar, bueno, la pretemporada no havia marcat i 3 setmanes demanant i que passa i no marca i no marca i no marca, i ara al final ell mateix ha reconegut que bé, que sí, que és una mica d'alliberació, que bueno, han fet el gol i per en band.
9: Estava claríssim i se li notava, és un jugador que se li nota. Una cosa que m'agrada molt de Conxerra i que jo not i m'agrada que és la responsabilitat que té amb la institució, amb el Mallorca i l'oportunitat que veu ell de lo que se li presenta en guany, no? Jo crec que això és molt important, que els jugadors siguin responsables de que saben que estan en un puesto i de lo que fan afecta a més persones i de l'objectiu, que tenen clar l'objectiu. I m'agrada en Adri Fuentes la manera... Que és veritat que això no s'ha de confondre amb la pressió que no t'ho pugui deixar després fer la teva feina, que jugant a futbol bé, però perquè aquesta responsabilitat sí que m'agrada i l'he notat en les seves paraules.
0: Reprenc una miqueta el que te demanava abans. Per nosaltres, ho hem comentat durant el partit, Àlex Sala ha fet un partidàs. Ha dit en Lluís García que ha d'aprofitar els seus minuts, recordant que està jugant per la baixa d'en Sergi Darder. Entén el model de joc i és elegant. Està molt bé, però ens ha d'oferir encara una mica més. Segur que jugarà a primera divisió, però ara mateix li ha d'exigir encara més.
9: Jo crec que és el jugador que està millor en forma de l'equip ara mateix, eh? És veritat que tots estan a un bon nivell, els centrals estan bé, el lato està molt bé avui, però és que despunta un poc a dins el que és l'equip, jo crec que és ell, no? Jo crec que entén, com diu ell, molt bé el sistema de lloc, en aquestes zones ell se mou molt bé, coneix la categoria, és un jugador que el que diu ell, és elegant i cerca la porteria i és un jugador que agrada, no? Al final és un jugador... que tu veus m'ho podia comprar en jo, tu veus una Pau Cendrós que apareix un picapedrer per la banda, però apareix a veure en Àlex Sala tot pentinadet amb les mitges ben posades, tot ben netet i en el final és...
10: No s'ha despentinat.
9: Normal, no, és normal, i que tira faltes, i no, que és un jugador que és elegant, que agrada l'afició, que agrada la gent, i que és un jugador que està en molt bon moment, i ara pues, té una bona papereta. Però el que ha dit ell, jo crec que són moments i situacions i aquí és on l'entrenador ha de fer valer pues, les decisions que cal prendre i que en el final no perdre aquests moments per no posar-lo perquè ara t'ha posat en Sergi, no? Si està en un bon moment, l'hem d'aprofitar.
0: Pau Cendrós, mil gràcies per sa feina, company. Aquí ja vos tanquen els llums, vos tanquen...
9: No, aquí mos han tancat els llums, ja.
0: Sí.
10: No saben que encara som aquí de dins, no?
0: Clar que sí.
9: Menys mal que no han tancat aquest.
0: Toni Fuster.
10: Mira, tenim una lluna ben plena.
0: Pròxima cita del Mallorca.
10: Sa pròxima cita serà dissabte a les 9 del vespre a l'estadi Pepico Amat contra l'Eldense des de les 6 a Iveta Ràdio, on seguirem també el partit de l'Aude Eivissa contra el Rayo Majadahonda, que comença a les 6 de sora baixa, i hi ha tota sa prèvia també de l'Eldense Mallorca, sa transmissió del partit i el postpartit.
0: Molt bé.
10: Des d'Elda, dissabte, men si el Mallorca és capaç ja de puntuar i per què no guanyar.
0: Clar que sí.
10: Un equip que en teoria ha de ser un dels candidats
0: A patir.
10: a patir.
9: Sí,
10: no
9: en principi...
10: No vull dir baixar, però a patir sí. A veure,
9: en principi el Mallorca ha de ser superior i ha de demostrar aquesta superioritat en el camp. En mm-hmm. principi ha de ser un partit on el Mallorca se fa i fort.
10: Ara arriba Andorra Kids, que...
9: No sé si hi ha cabina, però...
10: Ara arriba Andorra Kids, que han pujat en guany de categoria. L'Encel Sabadell.
0: Sí, sí, sí.
10: Que estaven a primera ref.
0: Molt bé, companys. Des de la cabina de transmissió d'Ivetres, mil gràcies per sa feina, Pau i Toni.
11: Gràcies.
0: Una ferrada forta.
10: Vinga, ferrada.
9: Gràcies.
10: Adéu.
0: Marta Sampas, tenim en Miquel Verger també per zona mixta. El moment de descobrir quin era el jugador misteriós d'aquesta setmana.
11: Vinga, Vergi, ho solucionam, no? Qui és el jugador misteriós d'avui, tirant-se darrere pista.
0: Clar, dona sa pista perquè en Juan Sextra encara no ho té clar.
12: No.
3: Juan no té ni idea, no.
12: No, ni vull sobre, tampoc. No, sí, que vull sobre.
0: Quina és la pista extra que no computa per al concurs?
11: La pista extra és que va ser pitxitxi de primera divisió amb el Mallorca. Ara internacional amb sí, no? La selecció espanyola.
12: Va ser pitxitxi? Ah, no, sí, no. Sí,
0: casat en Núria Bermúdez.
12: Sí, ja. Seguida.
3: Daniel, que m'ho la van trobar, eh? A Viena,
11: Terrassa, no?
0: Sí, a Viena m'ho van trobar en Núria Bermúdez.
11: Quina una.
12: Molt bé.
11: I ja està. Ja ho hem dit, no?
3: Vital. Daniel González Guiza.
11: Daniel González Guiza. En Guiza, cercàvem i hi ha hagut molts encertants, eh? Per
0: sí.
11: Tant,
3: Guiza,
11: que...
3: without you.
0: Recordant les pistes i així la gent que no ho sabia en amb el nom ja podrà posar
11: bé,
0: perquè això
11: Guiza
0: és com un jeroglífic que farem cada setmana.
11: Que...
12: Guiza,
11: ho ha dit en Verger. En Guiza va debutar a la mateixa temporada amb el filial i amb el primer equip, amb el Mallorca.
3: Contra l'Espanyol, sí.
11: Va jugar...
3: En la primera etapa, sí.
11: Bé, ha jugat a primera en dos equips i en els dos hi va estar en dues etapes distintes.
3: Mallorca-Getafe.
11: Va enviar una pilota al pal la darrera vegada que el Mallorca va jugar contra un equip de Ceuta.
3: 2001, Copa del Rei, 0-0. Va ser internacional el Mallorca.
11: Va ser internacional amb la selecció.
0: Uh-huh. Campió de l'Eurocopa.
3: Va fer un gol a una final de l'Eurocopa i és campió de l'Eurocopa, sí.
11: Encara continua en actiu. On està jugant, en Guiza?
0: Preferent, no?
3: La preferent,
0: sí. La preferent andalusa.
3: És el quart equip de la preferent andalusa. Sí. És el quart equip que té. Sí.
11: I la pista extra, que era la candidata, la pitxitxa de primera divisió amb el Mallorca.
0: Amb 27 gols.
11: Amb
3: 27 dianes, sí.
11: Sí.
0: Miquel Verger, qualque cosa més per allà?
3: No, que abans d'ell es tanca el mercat i que el Mallorca cerca un perfil molt concret, ho hem dit a l'inici de la retransmissió del programa, que és un central dretà que pugui jugar de lateral dret i que avui en Gudel ha fitxat pel Getafe. Gudel mai ha estat una opció pel Mallorca perquè Luis García no vol un jugador físic, vol qualitat pel mig del camp i no cerca aquesta àncora al mig del camp.
0: Uh-huh. I veurem, abans que dimarts, la mitjanit de dimarts a dimecres es tanqui el mercat, si arriba aquest central dretà, que pot jugar també de lateral, i si es confirmen les sortides de Mateu Moroi i Dani Luna, per exemple, i veurem si David López o no. Miqui Verger, mil gràcies per tot, com sempre. Adéu, company.
3: A vosaltres.
0: Adéu, vosaltres, bona nit. Si vos pareix, és el moment d'escoltar com han viscut aquí, a Ivetres Ràdio, aquesta victòria del Mallorca per 3-0 davant el Ceuta.
13: Mira, Toni, perquè no es juguen aquests primers instants. Aixecat, s'atura la treure del Ceuta, que atura, es posa en fila al voltant del cercle central. Tot l'estadi de Somos aplaudint.
10: Se va Paula Torre, en recuperat una pilota per part del Mallorca, pilota per l'esquerra, a veure la centrada, marca! Quina llàstima! Adri Fuentes a la centrada i rematada fora! La tallut, penja la pilota, tancada, rebutja, la rematada de l'Alessana, fora! Segona gran oportunitat del Mallorca per inaugurar el marcador de Son Moix. A veure, entra l'Alessana o Pablo Torres, perquè serà l'Alessana, agafa carrera, li pega Camadrata i... una pilota bombejada, li cau a Camacho, remata! Tenes!
3: Demana penal.
10: Ha aturat una pilota que anava de dins! Dins la porta! Carles Torre com a recuerdo la pilota, el bombo dintre de l'àrea per Fuentes, Fuentes, que es prepara per xutar, ara sí, gol, ve de Checa. Ceuta 0. I la pilota penjada.
9: I
10: un segon
9: gol de Puig ara.
10: La Buxa, Buxa, Buxa, Buxa! A punt d'assenyalar el final, ho fa ara, final del partit, s'acaba la tercera jornada, l'Estadi de Somos en la segona victòria del Mallorca. A casa, Mallorca, tras el gol d'Àlex Sal, Adrián Fuentes i Adam Butsa, agrupació esportiva Ceuta 0.
14: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
15: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
16: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.

0: Les 9:58, un minut i mig per arribar al final. Temps que aprofitam per repassar marcadors d'aquest diumenge a segona divisió, Marta.
1: I d'avui l'Eibar ha guanyat per 0-1 al camp de l'Andorra, el Cádiz i el Valladolid han empatat a 1, el Mallorca que ha guanyat 3-0 al Ceuta, i en joc ara el Còrdoba-Granada. De moment guanya el Còrdoba 1-0, ja per demà tancarà en jornada el Burgos-Real Societat B i el Celta B-Castelló.
0: En la victòria d'avui el Mallorca, que se situa momentàniament com a tercer classificat en 6 punts d'aquesta segona divisió. A primera ref, també, jornada inaugural per la Unió Esportiva Eivissa.
1: Sí, i no ha anat gens bé, perquè ha perdut 3-2 l'Eivissa en aquesta primera jornada, com bé deies, per tant, ja tens per refer-se.
0: També ha hagut futbol a primera divisió.
1: Golejada del Real Madrid per 4-0 al Màlaga, victòria per 3-1 del Deportiu de la Corunya amb l'Eivissa en Cleo Roman a la porteria, ha guanyat el València. En joc ara mateix el Celta de Vigo 0, Atlètic Club de Bilbao 2. De moment, minut 27, i ja ha marcat 2 gols al conjunt basc.
0: A la primera divisió femenina.
1: I s'han estrenat aquesta temporada, primera jornada, el Barça de les Blaugranes, Catacoy i Patri Jarro, totes dues a l'11 titular. Han golejat 5-0 el Tenerife i ara en joc el Real Madrid 2, Atlètic de Madrid 1.
0: I a l'Obert dels Estats Units?
1: 3-2, volia dir, eh? Utilitz 3-2. A l'Obert dels Estats Units, en Jaume Monà està tractant de remuntar. Ha perdut els 2 primers sets, ha guanyat el tercer i en joc ara mateix el quart.
0: I recordeu que Enric Mas ha guanyat la Vuelta i és més líder. Juanga, gràcies, adéu. Marta, adéu, bona nit a tots.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
3: Bon vespre. Un total de 27 persones migrants d'origen magrebí han arribat avui a Formentera a bord de dues embarcacions. Segons ha informat la delegació del govern, les embarcacions s'han interceptat aquest migdia a les zones de S'Estufador i del Torrent de Sàlaga. Aquestes dues noves arribades se sumen a les de 17 migrants més que varen ser rescatats ahir també a Formentera. I a Eivissa, la protesta contra la massificació turística ha datat avui un format festiu. L'Associació de Joves de l'Illa ha organitzat una xindriada popular a Cala Saladeta, a Sant Antoni, per reivindicar que els residents puguin continuar gaudint dels espais públics durant l'estiu. Prop d'un centenar de veïnats s'han concentrat des de primera hora del matí a la zona, on també s'ha llegit un manifest en defensa del territori i de l'ús públic de la costa. La protesta ha estat acompanyada de proclames com «Ses vostres festes maten ses feixes» o «Miris on miris, tots són guiris».
4: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
5: No som en contra del turisme, perquè nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
3: I ara tard reta homenatge als 11 veïnats que varen morir en un dels primers bombardejos de la Guerra Civil. Ara que es compleixen 90 anys de l'inici del conflicte. El municipi ha organitzat un cicle d'activitats que inclou xerrades, una ruta pels espais afectats i el testimoni dels familiars de les víctimes. Els fets van tenir lloc el 31 d'agost de 1936, quan dos projectils llançats per l'aviació italiana van impactar el poble i van provocar importants danys, a més de deixar una profunda pèrdua entre moltes famílies d'Artà i d'altres municipis del Llevant de Mallorca. Paula Llinart és la regidora de Patrimoni d'Artà.
6: Molt importants, perquè tothom té una pèrdua i els descendents de les víctimes han de tenir molt present sempre aquest fet. El germà del meu padrí és una de les víctimes dels bombardeig i que nostre sempre se n'ha parlat del tio Vial que va morir a les bombes. Vull dir, va ser un fet bastant traumàtic. Hi ha famílies que varen perdre 2 i 3 persones de la mateixa família. Vull dir, va ser molt traumàtic.
3: Més temes. Menorca s'ha convertit aquest cap de setmana en punt de trobada per a joves jugadors de críquet d'arreu d'Espanya. El Menorca Cricket Club ha organitzat a Sant Lluís 3 dies de competició amb una cinquantena de jugadors menors de 18 anys. Hi han participat equips de Catalunya, Madrid i les Balears en un torneig que, més enllà de la competició, vol donar experiència als joves i una oportunitat per demostrar el seu talent. L'objectiu és consolidar aquesta cita i convertir Menorca en un referent del críquet juvenil. Sentim Freddy Gorman, jugador del Menorca Cricket Club, i Lewis Clark, entrenador de l'equip juvenil del club.
7: Podemos conocer a gente de nuestra edad y tenemos algo en común, que el querer este deporte, y así podemos mejorar todos juntos.
8: Son 3 días de estar juntos, es bastante intenso, desde el desayuno hasta la cena, los partidos, entre los partidos, las charlas, pero es realmente estamos encantados, en, sobre todo por estar en un sitio, un campo tan bueno como, como tenéis aquí en Menorca.
3: En clau internacional, continua la recerca contra el rellotge dels passatgers que podrien continuar atrapats a l'interior del ferri naufragat, avui migdia al nord de Xipre. El balanç provisional deixa almenys 8 morts i 23 desapareguts. La nau, que navegava amb 267 persones a bord, s'ha enfonsat en només 12 minuts després de rebre l'impacte de dues fortes onades a 4 milles de la costa. Les autoritats han obert una investigació i han detingut els 8 membres de la tripulació. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà demà a les 6 del matí. Torna ara pels nostres companys d'Aire.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Ho teníem pendent des de feia temps i acabam de tornar d'una breu però profitosa expedició per a Eivissa. I hem tornat en la bossa carregada de testimonis. Eivissa sempre ha tingut un punt d'illa indòmita. A nivell cultural, marcadament diferent a Mallorca i Menorca, començant per l'inexistència de pobles més enllà de vila. Allà hi ha parròquies i al seu voltant una població escampada, sovint autosuficient, que va desenvolupar una manera de viure i veure la vida pròpia. Aquesta peculiaritat està present en moltes de les seves expressions culturals, fins i tot en elements tan aparentment innocus com les espardenyes pageses. Abans, cada casa es feia les seves pròpies. Això vol dir que tothom era, en cert sentit, també sabater, com era caçador, pescador, pagès i rei del seu bocí de terra. Isabel Prats, la nostra protagonista d'avui, no en va aprendre a fer de petita, però ja de gran s'ha convertit en una de les grans mestres artesanes de la sabata eivissenca. Això sí, va viure una vida que és el retrat de la de molts altres membres de la seva generació. La transició de la pagesia més humil a una mena d'interregne que mai ha deixat d'estar relacionat amb la terra i les tradicions i que conviu, sense acabar de mesclar-s'hi, amb aquella altra illa, Eivissa, una marca mundial, amb la qual, de vegades, no té res a veure. Estau escoltant Aire. A IB3 Ràdio us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Can Vicente Prats, que és, com es diu, la finca on viu Isabel Prats i on va viure quasi tota la seva família per part de pare, a uns quilòmetres de Sant Antoni de Portmany.
1: Voleu? Jo ja estic gravant.
2: Bueno, pues jo em dic Isabel Prats Bonet i vaig néixer el 4 de juny de 1958, a Can Vicente Prats, aquí on estem ara mateix. I aquí només hi havia molt poca cosa construïda. Va, hi havia una casa molt vella i llavors la vàrem reconstruir. Els meus pares esticaven a l'agricultura. El papà tenia bous, tenia vaques de llet i ametlles i garroves, el que dava la finca.
1: De secar, bàsicament.
2: Sí, de secar no, i d'hort també, perquè tenia... aquí era tot de secar, però baix tenia un altre tros el papà que hi tenia aigua i allí era allò on sembrava salfals i allò on sembrava tota la verdura que nosaltres podíem procurar per nosaltres.
1: Això està aferrat a Sant Antoni de Portmany?
2: Bueno, està a 3 quilòmetres de Sant Antoni de Portmany i ells tenien, quizà, un quilòmetre i mig així, és allò on ells tenen sort, que ara és de la meva germana. Sí, som dues germanes, ella té 6 anys i mig menys que jo, i bueno, aquí els de casa mos pujaren aquí, no? Fins que ja vàrem ser grosses, llavors sí que ja vàrem anar a treballar, el papà. Llavors, a partir de que jo vaig tenir 14 o 15 anys, ell ja va agafar i un tio meu tenia un quiosco a la platja de Serenal i el papà se'n va anar a treballar amb ell i la mamà se'n va anar en l'estiu a fer habitacions a un hotel.
1: Devíeu donar una mà a sa casa, però ja...
2: Bueno, ja d'altres... Jo mateixa ja es curava, sabia fer els llits, sabia fer el de sa casa, però si no teníem sa abuela, que també mos ajudava, que era sa mare de sa mamà.
1: D'on provenien ses famílies? Eren totes dues...
2: Sí, totes dues eren eivissenques, perquè sa família de Can Vicente Prats, que és aquí, eren 8 germans... germanes del papà, hi havia 4 germanes i 4 germans i tots havíem viscut damunt la finca aquí que comença d'un d'aquí, quizà un quilòmetre, fins aquí dalt era tot del meu abuelo. I llavors, quan el abuelo va fer testament i va faltar, eren 4 germans i 4 germanes. Suposem, en aquell temps el abuelo va ser molt criticat perquè resulta que s'estilava aquí a fer hereu, un hereu, que era el més gros. I el meu abuelo era un home que havia viatjat molt. Ell era marino. Ell havia anat per fora, havia anat fins a Mèxic, havia anat per puestos que ell havia vist les coses i la falta que hi havia, més que no n'hi havia aquí llavors. I el meu abuelo va anar i quan va fer testament va dir que hi havia quatre germans, però va partir la finca en quatre trossos, i horts també en tenien tots, però que cada germà havia de pagar una germana i una part en terra. Perquè ara aquí hi ha dos feixes que dèiem naltros, hi ha dos feixes de sa tia, hi ha sa feixa de sa tia Catalina, sa de sa tia Maria i sa tia Pepa. Totes tenien terra. No tanta com era es que les pagava, però els drets els cobraren en sous i en terra.
1: Això era poc habitual en aquella
2: època. Molt poc habitual. Aquí es Güelo va ser molt mal vist, perquè va dir que tothom deia que on es havia vist mai que una dona pogués heredar, perquè una dona no heredava ni sa casa, ni sa terreno, ni res. De més avant, hi havia una tia, sa tia Catalina, que era fadrina, i ella va quedar d'aquí, de casa, li va deixar el que deixaven tots els vecindaris, superem de sa vorera, era que si hi havia una fadrina, ella tenia clau de sa porta, tenia entrada en su porxo, que li dèiem llavors porxo, i sa cuina, i tenia una habitació. Això li quedava de per vida, fins que faltàs. Suposem, i aquí, quan arreglàrem sa casa, que nosaltres venguérem a viure aquí, que m'ho va ajudar a arreglar el papà, vaja, el papà més que nosaltres, perquè érem joves i encara no teníem d'això, aquí va renovar-se sa casa de dins. Però una habitació ja va quedar, que era per ella, se li va entregar una clau de sa porta, i ja tenia entrant per sa porta, ja tenia entrada a sa cuina, també. I això... era així, sí.
1: M'ho dic que el vostre predi va ser marino.
2: El abuelo, sí. El meu abuelo va ser... era marino, sí. I la meva abuela, d'aquí, vaja, el meu abuelo era l'amo, però es va casar amb una dona de Formentera. La meva abuela provenia de Formentera.
1: Com es varen conèixer?
2: Pues això sí que no t'ho puc dir perquè no ho sé, però jo suposo que com que el abuelo anava molt embarcat, ell devia recalar en esport de Formentera, però tampoc no ho puc assegurar perquè no ho sé. I, a més, sa abuela va venir cap aquí a viure, que de vora l'església de Sant Elm a Vila, és allà on ella vivia, que ara va ser d'un tio meu, però allí sa meva abuela, quan va venir de Formentera, allò era casa seva. Tenien aquella caseta i vivien allí.
1: És a dir, que tota sa família del vostre pare...
2: sí.
1: Honrava aquestes finques dels voltants.
2: Sí.
1: Devíeu tenir molta relació amb ells.
2: Molta. Suposem la casa més vecina, que és a Can Vicent Prats. Aquí és a Can Vicente Prats, perquè el abuelo era Vicente. I allí és a Can Vicent Prats, que és d'allí on han sortit totes arrel dels Vicentes, suposem. Perquè allí hi vivia la padrina del papà. Aquí Can Pep Prats al costat també venien de família de lluny, també venien, que també aquí era Can Pep Prats. Tot era molt un vecindari que tots ens ajudàvem uns en els altres.
1: I que hi devia haver molta família, molta relació familiar.
2: Exactament, sí, això sempre, relacions a família sempre, sempre.
1: I com era criar-se en aquests voltants?
2: Bueno, eren temps diferents en els d'ara, perquè jo mateixa, quan vaig començar a anar a escola, tenia 6 anys. Jo, per anar a escola, no hi havia cap moto, no hi havia cap cotxe a casa, doncs era els papàs que me baixava. Els primers dies me baixava ell, i a lo millor em tornava a buscar l'altre abuelo que vivia més avall, i quan ja va fer una temporada que jo anava a escola, venia un penedor aquí a Can Ramonet, el bar de Can Ramonet era una botiga i bar, i venia cada matí dos pa. I ell venia pronta, i nosaltres, suposem, cap a les 9 menys 20, 8 i mitja, 9 menys 20, el papà m'acompanyava a la botiga. I allí, quan el penedor havia descarregat, doncs jo podia baixar amb ell, en la furgoneta, una furgoneta grossa, ell mateix mos hi tenia unes mantes, i allí mos asseiem allí, no jo només, sinó totes les amigues, vaja, sí, les cases que hi havia al rededor, que hi havia boixes o boixos que anàvem a escola.
1: Teniu molta relació.
2: Molt, bueno, ara ja no, perquè no hi viuen. Ara aquí està alquilat, que s'alquila per temporades o per anys, però aquí és gent que un no l'ha tractat tant. Ara en su vasí, que és el fill d'en Pepe d'en Pep Prats, que li dèiem naltros, sí. I hi ha voltes que mos telefonam o si mos trobam per enlloc anam a fer un cafè junts i això. El meu fill petit, en Lucas, i el fill d'en Pepe d'en Pep Prats, que és en Marcos, s'han criat junts, són de la mateixa edat i s'han criat junts perquè estan separats i sa mare venia aquí, el nene venia aquí i tenim el safareig allà dalt i estaven en l'estiu, tots l'estiu junts, perquè ell llavors vivia a Barcelona.
1: I vos devíeu fer el mateix, devíeu sortir a jugar per aquí a prop.
2: Pues era per aquí, i jo jugava molt amb en Pepe d'en Pep Prats, en el seu vasí, perquè eren els únics boixos que hi havia, jovenets. Boixos d'així, aquí a prop de per aquí, érem ell i jo. Llavors, anant de veure que en Ramonet sí, hi havia na Tonyi, hi havia na Cati de na Tonyi en Figueretes, na Cati d'en Cires, na Marga d'en Bernadet, suposem, tots això mos coneixíem. I quan ja vàrem ser més grosses, pues ja anàvem a escola en bicicleta. Partíem d'aquí i anàvem a escola en bicicleta. Anàvem totes a una escola privada, era l'escola de les Trinitaris. Anàvem a les monges, anàvem a les monges. Perquè allà només hi havia enlots, enlots, cap ni un. Els enlots anaven a la pública, que hi havia una escola dalt, que era la Mare de Rei, que allí també hi anaven boixes. Però, suposem, totes les que eren per aquí, totes anàrem a les monges, a les Trinitàries de la plaça Espanya.
1: I què tal, les Trinitàries?
2: Bueno, bé, però hi havia una monja que no me la tragava amb ningú, la veritat és aquesta, perquè era una monja que no sabia caminar. I el que feia era, si jo era la més grossa, suposem, de la classe, i hi havia una que es portava malament, em cridava jo perquè la nas arranyava i la nas... I això no ho podíem suportar nosaltres, la veritat. Sora Madalena, bueno, la coneix tot el poble. Ara encara, eh? Ara encara.
1: És a dir, obligava a pegar-li...
2: A pegar en aquella o a agafar-la i que s'ajunuiàs cara a la paret, a un d'això. Jo, de la veritat, he tingut dos fills... i no els hi vaig dur a les Trinitàries. I hauria d'haver set que no hi hagués altra escola perquè jo hi dugués els meus fills. la veritat tal qual és. No vol dir que ara això passi, però l'experiència que tinc jo, no ho sé, no m'hauria agradat que els meus fills anessin a l'escola de les monges.
1: Just vos vareu aplegar els anys d'adolescència en què Eivissa començava a canviar.
2: Sí.
1: Com ho vareu viure, vos?
2: Com la veritat,
1: jo
2: la veritat és que em vaig casar molt jove. Jo em vaig casar amb 16 anys. I la meva adolescència es pot dir que sí, festejàrem 2 anys. Vàrem sortir 2 anys, de manera que jo vaig conèixer l'ell que tenia 14 anys. I ell en tenia 19. I de llavors cap aquí... hem estat junts.
1: Vaja, heu anat a moltes discoteques.
2: Bueno, sí, anàvem en alguna, però tampoc no era una cosa que mos llamàs molt l'atenció. Mos agradava més anar-me'n a passejar o anar-me'n amb amics a fer una copa o un gelat o el que fos, que no anar a les discoteques. O sigui, hi havíem anat, perquè hi havia Esport d'Estorrent, antes d'arribar a Esport d'Estorrent, hi havia Esbocala, que era allí on anàvem a parar, suposem, els dissabtes, que on anàvem allí. Per això ja érem casats, la veritat, ja estava casada.
1: Com era Sant Antoni quan vos éreu petita o joveneta?
2: Bueno,
1: perquè
2: era...
1: també hi ha tota aquella part de centre al voltant de l'església que allò devia ser el poble de Veres.
2: Allò era el poble de Veres i el passeig, que no era com ara, el passeig de les Fonts, era un més petitet, hi havia una carretera que el cruzava per anar a l'esport, però en aquell allí podies anar allí, anaves en el cine Torres, i poca cosa més. T'ajuntaves amb les amigues el diumenge, a lo millor, perquè el dissabte llavors no hi havia... La gent que treballava com nosaltres en els camps, dissabte no sortíem enlloc. Era el diumenge i a la tarda. El diumenge de tarda, quan ja s'havia arreglat aquí l'animaleria, que dèiem nosaltres, havies anat menjant els animals, havies recuit les ovelles, que això era el que jo feia correguent els diumenges, altres dies em sabia mal haver d'anar a lo millor buscar la manada de les ovelles, però els diumenges les anava a recollir correguent perquè ja sabia que mos dutxaríem i partiríem. cap al poble. Llavors anàvem al cine, anàvem a passejar per allà per esport, tornàvem, ens asseiem un rato per damunt el passeig i quizà cap a les 10:30 o 11, pues, el papà amb bicicleta em duia jo i una, amb una cadireta amb una altra bicicleta la mamà duia la meva germana. I això és tot. Això era pel que passava el diumenge i els dilluns tornàvem a començar el mateix.
1: Com ara ho coneixen el vostre home?
2: Bueno, pues quasi, quasi... Bueno, estàvem un grup d'amigues, érem tres, i hi havia el germà d'una i un altre que era amic nostre també, i ell i un altre amic venien de cap a Sant Josep, i nosaltres estàvem en el cap del passeig allà on ara hi ha el parc dels Boixos, pues anàvem, estàvem allà aturades. I hi va haver una que va conèixer, en Juanito, el que anava amb el meu home, que era el que conduïa i anava amb el seu cotxe, i li va començar a fer així manotades, i ells s'aturaren i baixaren, i quan va baixar del cotxe, me'l vaig mirar i vaig pensar, aquest home té semblança, perquè aquí hi havia un germà seu que festejava aquí baix a casa d'Anna Catalina d'Ancires, amb una germana d'Anna Catalina d'Ancires. I li vaig demanar que si ell era en rei, si era de Can Rei. Diu, no, jo som en rei. I així, pues, d'aquell diumenge ja, cada diumenge, més o menys, mos vèiem, no sé que fos algun diumenge que jo no baixàs. Si jo no baixava, no el podia avisar. Ell s'afartava de rodar i buscar i... hasta que se'n anaven. Llavors no hi havia telèfon, llavors no hi havia res que pogués, perquè si era un dia que feia mal temps, que fes molt de vent o que plogués, jo, nosaltres no me n'anàvem de casa. Pues sí, era així. No.
1: Algú se va espantar quan vos vareu casar amb 16 anys? Era més
2: pues
1: habitual.
2: Sí, molt. Tot, quasi molta gent. Molta
1: se va
2: gent. Molts, molts, molts. Ja esta família. Que estava loca, que perquè feia això, que no havia disfrutat, i... però és que jo vaig poder disfrutar més quan em vaig haver casat que no antes, perquè jo vaig festejar 2 anys amb el meu home, però de casa jo no m'havia anat mai que no vengués algun jo. Jo i ell tots sols no m'ho veia mai. Mai. I perquè la meva germana era petita, tenia 6 o 7 anys, a veure, no, tenia 8, 9 anys ja. Sí, un 8:30, 9. I ella no volia venir. Ella no volia venir amb nosaltres. I com que no volia venir, pues que mos tocava. Sa mamà tampoc no volia venir, m'ho enduia amb sa abuela. I de sa abuela l'agafava. Ara has de riure, eh? Sa abuela l'agafàvem de casa, m'ho anàvem els tres, i la duíem a casa d'una abuela d'en Pep, del meu home. Allí la deixàvem i nosaltres m'ho anàvem. I quan volíem...
1: Sí que estava tot sol.
2: Sí, i quan tornava cap a casa, pues tornàvem per la abuela i arribàvem a casa els tres. El que això és el papà i la mamà...
1: No ho sabia. No,
2: i molt que m'havia advertit la meva abuela que això no... I que havia d'anar molt en seny, eh? Que no la fes quedar malament mai. Això eren ses...
1: Que no hi hagués cap accident.
2: Que no hi hagués cap accident. Em deia molt en seny.
1: Així que feu trampa, punyetera.
2: Sí, amb això vàrem fer trampa. Ara amb altra cosa no, eh? Perquè estar-me 4 anys i mig i tenir el fill gros. Així és que... La gent, tothom ho va dir. Es casa perquè deu esperar un boix. Es casa perquè ha de tenir un boix. Es va dir que jo em casava perquè havia de tenir un boix. Però vaja, va tardar molt a néixer. Va tardar més de 9 mesos.
1: La gent és tremenda, eh?
2: Tremenda. Hasta el dia que em vaig casar, així que venien tots a parlar amb altres, dàvem l'enhorabona, n'hi va haver algú que va dir, però quina panxeta més petita que tens. Just així. I passant-me sa mà per damunt el vestit de nòvia per sa panxa. Jo vaig pensar que això és una de ses que... de ses que diu que m'hi he de casar perquè ho necessit.
1: Però vos vareu casar per enamorada.
2: Sí. Això sempre. Si fos de set només per tenir sa llibertat no crec que m'hagués casat. No. En tot i això, gràcies a Déu i tocant madera m'ho ha durat, la veritat. M'han fet el 50 aniversari, el 51, ara és dia 10 d'abril.
1: que es dedica el vostre home?
2: El meu home ha treballat en la terra, sempre.
1: Sempre?
2: Sempre, sí. Aquí llavors vàrem fer una perforada, aquí darrere, ja vàrem treure aigua de la nostra, i aquí hem sembrat melons, patates, xindris, de tot. Ell anava al mercat vell de Vila, i anava cada dia, i dies que havia de fer dos viatges. No, i ara encara, ell estarà molt malament de l'esquena, però ara encara ell ni cap patata, ni cap ni tomates, ni xindris, ni melons, tot això, cebes, tot això ho sembra ell per naltros i per la meva germana i els fills, tot qui en vol, que arriba que dic jo.
0: Era Isabel Prats, nascuda a Sant Antoni el 1958. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa. Estàveu escoltant Aire a IB3 Ràdio. Tot d'una torna.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
12: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i la protagonista del programa d'avui és Isabel Prats, coneguda a Eivissa per la seva habilitat fent espardenyes pageses i la seva presència habitual a fires i festes de poble. Però en aquesta casa també és coneguda per ser la recepcionista de la delegació a Eivissa de IB3. Una feina que du fent des del moment en què la cadena autonòmica va arribar a l'illa. Tornant un poc enrere, ens havien quedat en el moment en què ella es casava.
13: Heu fet feina, però després...
14: Sí, després de... Vaig treballar dos anys a un souvenirs, després de casar-me, i un any i mig a una lavanderia. I llavors ja vàrem venir sis. I ja vaig deixar de treballar fins que ells ja pogueren anar a escola. I quan començaren a anar a escola, en els 5 anys, pues jo em vaig tornar a treballar. He treballat en Suma. Primer era un vivó, llavors va ser Suma. Vaig treballar a Seroski, d'encarregada de pescateries. I ara fa 18 anys que treballo que IB3.
13: Hem de fer bona propaganda.
14: Fa 18 anys, ja.
13: Que feis feina, ses a la recepció...
14: De IB3, aquí a Eivissa, Sant Rafel.
13: Que tal vos tracten els meus companys?
14: Oi, molt bé. Això és meravellós. Això és... Són tots una família, allí. I tant càmeres com periodistes, tots.
13: A més, hi ha gent que hi fa feina des de...
14: Des de que obriren. És que jo vaig estar uns mesos després d'obrir. No sé si obriren cap a darrers d'any, m'apareix, o novembre, o no sé què. Jo ja hi vaig entrar en s'obril. No feia ni un any que estava obert.
12: I a més d'això, hi ha les espardenyes. Amb Isabel Prats parlam una estona de les tradicions eivissanques. Unes tradicions que varen sobreviure als 40 anys de dictadura, malgrat moltes d'elles estaven prohibides, com els ucs o els balls als pous.
14: No es podia fer. Sí. Jo me n'en record, eh? Jo... L'any que nosaltres mos casàrem, va ser l'any que va faltar en Franco. Mos casàrem nosaltres en s'obril i ell va faltar en novembre del 75. Llavors, sí.
13: Llavors van començar a recuperar...
14: Ses colles de ball pagès i tot això. Jo, això em havia agradat molt sempre, però fins que els fills varen ser grossos i que ja, com dic jo, volaren per ells mateixos, pues, llavors ho vaig agafar. Jo...
13: Ho vareu viure de petita, d'alguna manera?
14: Ho vaig viure, però jo ja era casada quan vaig viure que les colles començaven a ballar pel dia del poble, I que es començàs a fer xacotes pageses i festes de pou ja no fa tants d'anys, tampoc, perquè això es va anar agafant a poc, no va ser una cosa que en seguida... Ara que es dia del poble hi hagués un parell de colla, un parell de parelles que es vestien i feien una sonada i una ballada, pues sí, ho havia vist, però tot això després de casar-me, després de 16 anys.
13: Quan era petita estava privat.
14: Això no, jo no en record res. El que record és que algun any aquí a Casa Padrina de Can Vicent Prats, Casa Padrina del papà, li dèiem a Casa Padrina perquè era la padrina del papà, s'hi feien esclovades d'ametlles, esgranades de dacsa, i tot això hi havia bunyols llavor i venien normalment dos sonadors, però fent un parell de sonades. De ballar ni res d'això, no, no.
13: I Can Redoblat n'hi havia?
14: Sí, i cançó també. Això jo, hasta s'abuela, m'havia cantat de cançons així que les havien fet. En privat, això es feia, com et dic jo, un dia d'una esclovada d'ametlles o una esgranada de dacsa, o es dia que, per exemple, deien tots d'anar a tallar a Reim per llavors fer el vi, que potser quan s'arribava a la casa d'allà on hi havia, que havia tallat el Reim i tot allò, pues, allí es treia potser un flaó que l'havia fet l'ama de la casa, un pa pagès i sobrassada, i llavors era quan, com que hi havia molta gent ensonant-les o una cuida d'ametlles, tot això, llavors sí que feien una sonada. Jo he vist el papà tocar les castanyoles una volta mai, eh? Una volta mai, perquè molta Ramon no la feien.
13: Me sorprèn molt que tot això encara es pogués recuperar, encara hi hagués gent que se'n recordava quan se feia.
14: Sí, perquè ara mateix no, jo i el meu net i sa nora ballàvem en sa colla de Buscastell, d'aquí de Buscastell. I sa presidenta, na Cristina Ribas, i na Belio, que ja falta, però eren els dos que ho duien, na Cristina i Nivelio, ells havien anat a Argentina amb una colla que hi havia a Vila, que les dones anaven amb una dona que els ensenyava, que anava amb elles, i els homes amb planes, diu que hi havia anat molt en planes de Sant Miquel, que era un sonador molt bo, aquí baix hi havia mossenyes, baix de casa aquí, just antes d'entrar a la carretera, la casa que ara quan baixaràs a la dreta, la darrera que hi ha, allí vivien mossenyes, i ell sabia fer tambons, sabia fer castanyoles, flautes, i era molt bon sonador, que era el que, suposant d'aquesta redolada, sempre es convidava que en que vengués, que les ametlles estaven mitges clovades, o la dacsa mitges granada, o es raïm tallat o el que fos, ell venia però en que fos a lo darrer, no venia per treballar, ell venia perquè dins un senyor que duia, molt vell sempre i tot esquinxat i això, allí dins hi anava el tambor i la flauta.
13: També hi havia les matances, que no sé si en fèieu aquí, si fèieu festa el dia de matances.
14: Bueno, les matances ja no estàvem aquí, perquè d'aquí me'n vaig anar que ja tenia 9 anys. I m'anàrem a Sort, de baix, que el güell, el tio Enrique, el va vendre el seu tros i el va comprar el meu güello, per part de sa mamà. El va comprar ell i es feren una casa allí. I allí era allò on vivíem. I allí fèiem les matances. Però no eren unes matances tan tradicionals com feien al costat a Can Pep Pere Toni, fins hi venien disfressats. Que allò era sa risa, perquè i veies quan a la nit que passa xamanea, que potser estava sa frita en solla, i deia, però si musicau mascara, ja què passa aquí? I arriaven un cistelló pel fumeral, perquè li posaven bunyols, li posaven un plat de frita, i tornaven a puar, i allò era... I llavors, quan ja havies acabat de sopar, era quan l'amo de la casa... Llavors, encara no els hi deixaven fer, però ell dins sa casa, ho feia dins sa casa, feia un uc pagès. Allò volia dir en els disfressats que podien passar, que podien entrar.
13: I no els hi deixaven fer el suc?
14: No.
13: Estava prohibit?
14: Estava privat, perquè resulta que diu que hi havia molt de contrabando, i diu que si volien descarregar Això dit de sa padrina de Can Prats, d'una dona que ara tindria més de, quizás, 150 anys. Diu que quan hi havia tant de contrabando, suposem, escalaven a UK, un parell, escalaven a UK. Si volien descarregar allà, escalaven a UK cap aquí. I, claro, com que estava privat, la Guàrdia Civil corrien aquells que ucaven i, mentretant, aquells descarregaven. Això és el que m'ho contava sa padrina, eh? Jo això no ho he viscut ni ho he vist. Vaja, no ho he viscut jo. Ella sí, perquè era una dona més bé que no érem naltros. I...
13: aquestes zones de costa, tant a Mallorca com a Eivissa, com a Menorca...
14: Això és el que passava.
13: El contrabando era...
14: Exacte.
13: Era habitual.
14: I sí, sí. I jo ara mateix, jo ja quan vaig ser casada i això, els ucs se'n feien per tot i te'n deixaven fer. Però jo no havia sentit un uc mai més que en Pep Peretoni dins casa seva i en feia un. Que quan feia aquell uc volia dir...

0: una boda.
1: Li heu d'agrair les trinitàries, això.
0: Sí. Això sí que musitudiana, cada dissabte, perquè resulta que podia, que el dissabte no teníem escola, però els que hi volgués anar podia vestir, podia mudar-se, no es podia anar a missa sense anar mudat, i es podia anar a missa. I jo, la veritat, que els dissabtes hi anava fins que vaig fer la comunió. Quan vaig haver fet la comunió, que la vaig fer de 7 anys, el papà ja no em podia baixar cada dissabte al poble i ja va tornar-me a buscar.
1: Era, no eren beatos
0: No, és
1: a
0: de casa,
1: casa.
0: no. Mica. I una abuela, la meva abuela d'allà baix, encara menys. Perquè el dia que aquí tinguérem un capellà, que ara és casat i té fills, i en va tenir algun antes de casar-se amb la dona que té, però li deien don Ernesto. I mos feien ensaiar el dia d'anar a fer la comunió, pues totes ja mos devien anar on estàvem, on, en quin banc, que havíem de sortir. I la meva germana era una boixa que no podia estar sense veure sa mamà o plorava molt. Ella era mamà. I de què va fer? Sa abuela meua va pensar, i com que era sa meva padrina, era sa meva abuela i sa meva padrina. I em va agafar sa meva germana a coll, i claro, sa mamà es va calar a prop d'ella, i estava en sa boixa, i sa abuela va dir, diu, jo podré veure-la a fer sa comunió. Però el capellà va venir i li va dir que es passàs dos bancs més endarrere, que havia fet sa boixa, i la va fer, i al cap d'un rato de sa boixa plorar, es va aturar sa missa i va dir a sa abuela que per favor tragués aquell infant d'allí dins. I sa abuela va partir, se'n va anar i se la van dur. Però a missa, ahir va tornar el dia que em vaig casar jo, el dia que es va casar sa meva germana i coses així, però si no, ella no hi va tornar a posar peus a l'església. I era per lo que li varen fer. Diu, si era ses, no ho sé, jo m'he criat més en sa meva abuela que en sa mamà. Però jo, sa meva mare, ha set sa meva abuela. Jo des de 9 mesos ja he estat amb ella i anava a escola i em venia a buscar el güelo em venia a buscar i quedava allà i quedava a dormir el sant demà de matí em tornava ell. I a les 12 em tornava a buscar, perquè com que teníem escola matí i tarda, i quan jo hi anava, llavors a les 3 tornàvem a entrar i a les 5 sortíem. Jo he estat més en sa güela, per jo sa güela, sa mamà. Perquè m'ha cuidat quan era petita i quan ja he estat més grossa me l'havia d'endur de iaia, que dèiem nosaltres. Aquí, si anàvem jo i el meu home, me l'enduíem a ella. No teníem altre remei.
1: Semblava una dona amb caràcter.
0: Ho era, però era molt moderna per per l'edat que
1: Per
0: ella
1: això
0: tenia,
1: devia
0: eh?
1: tenir molt de caràcter.
0: Molt, molt. Ella, en jo no s'hi havia enfadat mai. No li havia dat, es veu, ocasió, tampoc. Però ho era una dona amb caràcter,
1: També una dona que permissiva, perquè si vos deixava anar...
0: eh? Sí, eh? I m'he dit d'ella moltes voltes. Que si per ella hagués set, me n'hauríem pogut anar. Hombre, és que ella veia que la duíem allà i la tornàvem a buscar potser a les 11 de la nit. No vol més tard, perquè ja més tard ja no podia ser, però fins a les 11 menys quart 11 estaven les dues güeles juntes, la seva i la meva.
1: La conxorxa de les boles.
0: Pues sí, pues sí.
1: Parlem un poc de les espardenyes, perquè això sí que te va venir de més tard i és una cosa que t'ha donat videta
0: Pues, i me'n dona ara
1: i te'n
0: encara, i
1: dona.
0: me'n dona ara encara,
1: Com vas
0: perquè,
1: començar?
0: pues mira, jo resulta que m'operaren de l'esquena, em posaren, que jo estava, treballava a Seroski, en els 47 anys, vaig fonyar gel, vaig patinar, i se m'aplastaren dos vèrtebres de ses lumbars. I aquí no em feren res, ni m'enviaren a Palma i m'operaren, em posaren dos varilles i quatre tornillos. I claro, amb això em daren una pensió d'invalidesa. Jo ja no vaig anar, poder anar a treballar més, a no ser, era una invalidesa parcial. El que estic fent ara, i cobrant-se invalidesa, és el que estic fent. Llavors, l'any 2008, 2008, no, 2007, l'any 2007,

0: el Consell feia un curs d'espardenyes d'un any, mig d'espardenyes i mig d'espartpicat. I jo m'hi vaig apuntar i em agafaren, que sí, perquè vaig haver d'anar a la Seguretat Social, demanar un permís perquè ells em dessin permís per fer aquell curs, i vaig anar allí i vaig fer 6 mesos de fer espardenyes, i em va agradar prou que tot el que jo anava fent allà, quan arribava aquí, feia el mateix. I així ho vaig anar practicant. Jo el primer, una vegada les de morret, eren molt difícils, però les espardenyes aquestes i les d'home i tot això, pues, ho vaig agafar llavors. I llavors em varen dar el carnet d'artesana. Claro, artesana, resulta que jo havia de tenir unes hores fetes, inhalina sansano, que s'acabaste, que sa que mos feien el curs a Santa Eulària. Va dir, mira, vine al museu, vens 2 o 3 tardes per setmana, diu, vens un mes, diu, i llavors ja et firmaré jo, diu, ja t'ho arreglaré jo. I va ser bé, Helena Sansana em va firmar aquelles hores i ella mateixa em va demanar la carta artesana, vengueren des de Palma aquí a examinar-me, imagina't tu, un mallorquí que venga a examinar-te de fer espardenyes pageses. Però bueno... Tu rius, però jo quan m'ho digueren encara vaig pensar, però i això no que treu cap? Però bueno, jo ho vaig tenir tot muntat damunt una taula i va dir això, i de tot em va dir que sí i em van dar la carta d'artesana. Però bueno, jo no és que tragués d'això, però vaig pensar com poden venir uns de Mallorca, perquè aquí examinar-me d'espardenyes eivissenques i no tenen res que veure amb les mallorquines, eh? Perquè això és fibra natural i les mallorquines no ho són fetes de fibra natural, ni aquí, ni a Mallorca, ni a Menorca. I em daren la carta d'artesana. I llavors em varen dir que si volia ser de mestra artesana, en els 10 anys la podia tenir. I aquí la tinc.
1: Mestra tardana.
0: Som mestra artesana, sí. I jo em va agradar molt perquè el primer que vaig començar a fer va ser a fer espardenyes pels amics o per algú que li agradaven molt. Doncs mira, jo te'n faré unes. I la vaig anar i les vaig fer i els hi feia i les feia com un hobby. I ara també, ara aquí hi ha tot això, però ara si hi ha alguna fèria, com era Santa Getrúries aquest dia, llavors també a festes de poble com és a Sant Carlos o Passes Dàlies, això també mos conviden per anar-hi a fer una exposició i si un pot vendre res o no ho ven, però si no, ja estàs amb tots els artesans que hi ha aquí per Eivissa, mos ajuntam tots i tenim un dia polit perquè xerram uns amb uns altres més que no treballam, però bueno,
1: A
0: també
1: més,
0: es té que fer això.
1: s'ha recuperat tot un poc en paral·lel, les flautes, els tambors.
0: Tot això, sí. I ara hi ha molt, bueno, ara hi ha molt, molt, molt de gana de tenir i de fer cursos i de tot, però llavors aquell curs que vaig fer el 2008 no s'havia sentit a parlar mai. I de totes les que el fèrem, que eren 12, en sortiren dos. Una que es diu Eulari, de Santa Eulari, i jo.
1: Què és el que vos agrada de fer les espardenyes?
0: És que...
1: Que vos deixen tranquil·la i estar tota
0: Pues
1: sola.
0: jo tinc, ja ho veus, aquest magatzem, perquè això és un magatzem, això precisament és aquí dava menjar-ne a Sego, i que això aquí penjaven els gordiments, això és, això amb aquesta porta i vaig dins casa. Pues aquí, jo m'agrada, me'n venc aquí cada tarda, els matins es treball, però a partir de les 2, quan he recuit la cuina, i perquè el meu home fas dinar, cada dia mos fas dinar, i jo he recuit la cuina i he fet 2 coses dins casa, ja som aquí, tinc la meva tele, em cal aquí tota tranquil·la, i aquí estic jo molt a ple i molt bé, i vaig fent, perquè m'agrada molt i no me cans, no me cans, és una cosa que... No ho sé, i ara he après a tenyir espitre, les puc fer de colors també, i això, a lo millor combines aquest color i aquest i et surt un mostassa i dius, ah, cony, aquest color, que polit, i ja... No ho sé, m'agrada molt. La veritat és aquesta. Sí, sí.
1: I a més és una feina manual que supos que...
0: Tot, tot manual.
1: Que si teniu coses
0: exactament.
1: Que vos preocupen...
0: No, no, no. Te cales allí i has de mirar per on vas i el que fas, perquè si no faries una xapussa. I no només espardenyes. Faig mantons, faig rifacos, els brot, vaja, perquè fer sempre el mateix també te cansa. Pues ara tinc dos rifacos començats, tinc un manton acabat aquí, ja tinc tela buscada per tallar-lo per fer-ne un altre, i així quan anem per al món a les fèries o a les festes de poble, no duc només una cosa, duc un poc variat de tot, i ara he après a fer la gonella negra també, d'aquí, i brodar els davantals, tot, tot, tot, més o menys passa per les meves mans. El que duc a exposicions.
1: Clar, aquestes espardenyes ja tenen sola moderna, perquè ja tenen sí. Sola de plàstic.
0: Sí, és que ara ja no puc fer la sola d'espart, perquè tinc artritis reumatoide, i el dia que vull fer més de la compte, llavors s'han de més que estic que no puc. El que és molt dur és l'espart cru, que és aquell d'allà, sí. Aquell senyor d'allà. Allò, a 6 mesos d'espardenyes me les va fer na Neus de Can Terracabat de Sant Miquel, i 6 mesos d'espart me les va fer en Palermet. Doncs pues en Palermet, va ser en Palermet, fèrem aquell senyor. Hi ha una cadira per aquí que també varen fer en altres sa cordelleta i ell mos va dir com l'havíem d'engordar. I ho tocàrem quasi tot. Entre espardenyes i espart, doncs... Pues...
1: Quin tipus de gent te compres les espardenyes?
0: Bueno, el tipus de gent que compra aquestes espardenyes també té de ser perquè digues que ho coneixen.
1: I quantes en fas? Quantes hores te dur fer una espardenya?
0: Buf, una espardenya pot dur... Tenguent el cordellí fet, perquè això... Hi ha dos dones que ho fan. Una té 90, 92 anys i l'altra 85. I em fan escordellí de les espardenyes, elles. Escordellí és feina, també. Però si has de començar, suposem, si tens la sola i escordellí fet, és muntant-la...
1: I escordellí, a partir de què se fa? A partir de...
0: L'espitre. Tu saps l'espitre aquest que té... pics a cases fulles a cada costat, que sí. Hi ha pels margens, aquí a Eivissa ha acabat morint-se, no en queda ni una, ja.
1: No en queda.
0: No en queda. I era del que fèiem les espardenyes. Suposem anar amb el consell per demanar-los que, per favor, a veure si es podia, perquè ha sortit el mateix que les palmeres. Però no és rojo, és negre, és de la pitrera. I aquella fulla la matxacam i en su matxacant-la, pues, les ratlles amb un ratllador i et surten els filets de pitre.
1: I després amb això has de fer la corda?
0: Amb això faig aquell cordellí, això es fa aquest cordellí.
1: Que també has de tenir mans
0: sí.
1: Per fer-lo.
0: Ja et dic que aquestes dues dones és el que fan, mira, ahir em vaig anar a buscar. I llavors això ho has de muntar en la sola comprada, que això, les caixes són en sola comprada, perquè no es pot... No puc fer sola d'espart i em faig enviar les soles són de jute i de dalt la montes. Suposem, muntant-la i teixint-la en una tarda, em puc... no en faig un parell, però no hi falta molt. Però no el faig un parell, eh? Moltes hores, que l'ami se posa a les 4 menys quart o a les 4, hasta hi ha dies que aquí, després de que hem fet estela diària, ja me'n vaig cap dins casa, però si no, estic aquí.
1: Per passar gust.
0: Ah, jo sí. Jo em passo el temps i molt de pressa. El meu home arriba que em diu, ve algú per veure'm això i... Està allà dins la cova. És que... Per ell és la cova, perquè ell així diu, jo no hi sabria estar. Però ell sí sap estar assegut davant la tele, però jo... Davant la tele, no? És cap d'un rato ja m'adorm. Cap d'un rato ja hi trossit el cap i ja està...
1: Anau a moltes fires, se venen bé.
0: Bueno, sí, es venen bé, el que passa que arriba que la gent que no sap el que costa de fer, quan li dius es preu, et tanca els ulls i se'n va.
1: Què costa un parell?
0: Un parell d'espardenyes calades les venem quan podem, a 100 euros. 100 euros.
1: Una feina,
0: una cosa feta a mà, eh?
1: Una feina artesana.
0: Com un dia, si havies de fer escordallí i muntar-la i teixir-la, no ets bo, no hi ets bo.
1: Els balladors encara els deduen.
0: Sí, eh?
1: Obligatori, no?
0: Obligatori. Els hòmens han d'anar amb l'espardenya emblanquinada i tot de pitre, i les dones, per anar a ballar, ses de morret. Ara, per festa de pou, sí que es du la calada, que era la de feina antigament. Jo conec la meva abuela, en Sivern, anar-se'n a sembrar ella i el papà, i ella du unes espardenyes de queixes. I jo tenc aquest banc que era de la abuela, i jo, perquè les soles que les feien eren els homes, com que s'havien d'espretar i això ho feien els homes, jo he vist el güelo agafar aquest banc i calar-se i fer no, unes soles que llavors la güela anava i les de dalt els hi posava això i les teixia una mica i quizà no tan ben fetes com aquestes, però era en el que treballaven, en el que treballaven. Anaven al camp a treballar així.
1: I cadascú se feia les seves.
0: Cada casa feien, no hi havia sabateria per anar a comprar. Jo això me n'en record, jo. Jo he vist... Allà hi havia una sabateria dins Sant Antoni. Una. De que jo ja me'n record que anàvem allí a comprar-me les espardenyes, les sabates. I segons com era, ni anava jo. Agafaven una canya, el papà agafava una canya, la calava contra la paret, jo, dreta, posava el peu damunt i com que tocava el peu també en superet, feia una raieta a la canya i s'anava enduint unes sabates. Si aquella canya entrava dins la sabata, ja estava.
1: Com
0: sí,
1: ha canviat la cosa?
0: De vora ara, bueno, ara veig gent que es queixa, ara veig gent que es queixa, perquè, ui, no, això no. Com? Piu d'haver viscut... I no som de les més velles, eh? Que hi ha gent més vella que jo. Hi ha gent més vella que jo que encara he conegut més bé sa... Perquè jo ja he anat coneguent que era una altra cosa. Que era... a poc ha canviat, però a poc... Ara canvia molt de pressa. Ara, bueno... jo em passo més cap a vegades, perquè... treballant allí a Sant Rafel, arriba que veus cada cosa que dius, mare de Déu, si la güela aixecàs un, obris un ull i ves això, el tornaria a tancar.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Isabel Prats i al seu home pel seu temps i amabilitats. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson amb Jim White, Oren amb Archie, amb Johan Bertling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, que torna a estar de vacances, i na Margarida Cifra, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 673 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Darrer cap de setmana d'agost, darrer programa d'aquesta 14a temporada, no? Perquè bé, oficialment acaba la temporada radiofònica, i la nova temporada comença la propera setmana. I en el nostre cas no afecta, perquè com heu pogut comprovar, també hem estat aquí el mes d'agost, així que no mos afecta això de canvi de temporada. Però, si hi ha una cosa que ha estat una gran protagonista d'aquesta darrera temporada ha estat el tema dels ovnis vinculats als Estats Units i Estats Units d'Amèrica i les, diguem, desclassificacions, es pot dir que massives, desclassificacions de documents escrits, de vídeos, d'àudios, qualcun d'ells molt sorprenents i que han fet que el tema dels ovnis estigui damunt primera plana de l'actualitat. Bé, ha estat primera plana fins que baixa l'interès del públic, que és una mica com tot, no?, per la saturació informativa. Però, i seguint una mica en la mateixa línia, volia comentar una cosa que he vist. La prestigiosa publicació Scientific American, una revista, s'ha fet ressò d'una enquesta feta per Gallup, que és una empresa a nivell global d'anàlisi, de sondatges i d'estudis d'opinió, com si fos el CIS espanyol, però Gallup és privat i a nivell internacional. Vull dir que és com el CIS per la funció que fa, no? I un d'aquests estudis està molt relacionat amb el que deia que en els darrers mesos estem parlant sovint a Font de Misteris, que és el tema dels ovnis, això que ara diuen UAP, que fa referència a aquelles coses que volen o sembla que volen i que no se sap què són, ni d'on venen, ni per què venen. I l'administració de l'actual govern dels Estats Units d'Amèrica, l'administració Trump, que li diuen ells, va decidir treure a la llum els arxius, algun dels arxius que tenen classificats, que tenien classificat com a secrets, ja sigui que eren de les agències, pues, tipus la CIA o l'FBI, com també per part dels militars. I damunt d'això, que ho hem estat comentant a Font de Misteris, a mesura que han anat fent aquestes desclassificacions, i de dir que el resum és que diuen que hi ha coses que han trobat en el cel dels Estats Units com altres bandes del món, algunes bandes que estan en conflicte, i que han trobat coses que no saben què són i que pensen que representen un problema per la seva seguretat. Bé, i també per la dels altres. Com, per exemple, com va dir el govern del Japó, quan els americans varen treure a la llum uns documents, uns vídeos que se varen enregistrar en el Japó, clar, els japonesos varen dir, per això què és? Així que els japonesos també varen dir que se posarien seriosos amb aquest tema, que bé, al cap i a la fi jo crec que és el més intel·ligent, no? Si hi ha coses que no se sap què són, i doncs s'han d'investigar, s'han de seguir, s'han d'estudiar, i un pic tenir tota la informació i poder arribar a qualque, no sé, qualque evidència, i d'això concloure amb el que pot ser, no dir que no o que sí perquè sí, no? I per això el govern dels Estats Units justifica el canvi de nom d'UFO, o bé, OVNI, que diríem aquí, a UAP, perquè UFO és massa pejoratiu. Típic que te demanen, clar, que tu creus en el somonet verge, els marcians i tot això. No? I això, clar, el que feia era que gent del carrer, però també científics, militars i persones en cert poder o exposició pública, i de no parlés, no volgués contar les seves experiències o no es fes pública la seva opinió per evitar l'estigmatització, no? que crec que és una pena. I tot això venia ara per l'estudi sociològic que han fet que diu que a dia d'avui, bé, això se va publicar fa 4 dies, dia 26 d'agost d'enguany, de 2026, on diuen que, segons el darrer estudi sociològic de la consultora aquesta que ha dit, Gallup, d'avés la meitat dels nord-americans, un 49%, continua pensant que els ovnis tenen una explicació ben, podríem dir, terrenal. O són fenòmens naturals, o bé respondrien a activitat humana. Ara bé, hi ha un 37% que no ho té tan clar i afirma que almenys una part d'aquests albiraments són naus alienígenes visitant la Terra. Un 37% és molta de gent. Però a més, i aquí és on crida més atenció, malgrat la quantitat d'informació que hi ha a dia d'avui, el grup d'indecisos ha crescut fins al 13%, coincidint amb la desclassificació massiva d'arxius per part del Pentàgon. I una de les coses que més m'ha sorprès és qui són els més escèptics. I de, curiosament, els joves d'entre 18 i 29 anys. A part, també diu que dels homos, de les persones amb estudis universitaris, també dels demòcrates, o els que habiten a l'oest. Bé, però m'ha cridat l'atenció això dels més joves. També indiquen que, referit en el coneixement del tema, tenim que el 83% de la població ha sentit xerrar o ha llegit damunt del tema dels ovnis. I aquí, per jo, la sorpresa és que l'any 2019 era el 86% de la població. I l'any 1973, que és quan es va demanar per primera vegada, hi havia, deien, un 94% de la població que havia dit que bé ho havia aprofundit, o bé només havia sentit xerrar del fenomen. No sé, aquesta dada m'ha semblat una mica estranya. Ho he tret de la publicació oficial de l'empresa aquesta d'estudis sociològics, però, clar, en la viralització de qualsevol cosa, que s'hagi reduït tant l'índex de qui afirma haver sentit parlar del fenomen, no sé, me llama poderosamente la atención, que diria el company periodista Loren Fernández. I bé, per altra banda, i crec que el més interessant també, un 17% assegura haver vist personalment el que es pot conèixer o definir com un ovni, que és molt més que en anteriors estudis. I també, atenció a això, entre aquells que afirmen haver vist qualque cosa estranya, la creença en els extraterrestres es dispararia fins ni més ni manco que el 61%. Bé, jo no sé en quin grup estaríeu el que mos escoltau. A bé, també vosaltres, Sergio i Borja. Sí, vosaltres sí que més bé puc dir que sí que ho sabria. No te'n riguis. Però dit tot això, si vos han sorgit preguntes, ara ve el tema del que podria ser un debat. Perquè la xifra més cridadissa de tot l'estudi és la de la desconfiança política. Gairebé 8 de cada 10 nord-americans, realment és un 78%, estan convençuts que el seu govern els amaga informació secreta damunt dels ovnis. Només un 17% creu que l'administració és transparent, quan abans era un 29%. Ha baixat del 29% en el 17%, els que pensen que l'administració és transparent. Com dic, la majoria diu que el govern amaga informació, però és que, a més, aquest 78% és superior en el que es pensava, per exemple, l'any 2019, que ho creia el 68%. És a dir, a més informació, més desinformació, més dubtes, més incredulitat? No ho sé, però potser el resum seria que, independentment del que pugui haver allà fora, independentment de la realitat o de la creença o no amb el fenomen o amb els alienígenes, amb el que realment no es creu és amb els propis governants? Clar, això me crida més atenció perquè abans d'aquest estudi sociològic, des del govern dels Estats Units, en tot això dels ovnis, es va afegir un altre capítol, que pel que veig no ha servit, al manco per la població en general, perquè el seu president, en Trump, va ordenar anul·lar els acords de confidencialitat, que són els coneguts com a NDA, anul·larà a tots els exempleats i també els contractistes del govern que puguin tenir informació damunt dels fenòmens anòmals no identificats. És a dir, se fa una crida a contar el que no se sol contar per por en el de sempre, que és el que deia abans, que riguin de tu, i el que és pitjor, a poder tenir problemes legals també per parlar de més. Així que amb aquesta idea, suposada idea, no sé, Borja, que trobes tu de tot això, ara si un cas mos ho diràs, i amb aquesta pretensió de fer més clara la informació i la investigació, han dit que sí, que ho contin, sense por a tenir problemes sense justícia, perquè fins ara molt de militars, científics o exagents no s'atrevien a xerrar per por de perdre el que apareix és la seva autorització de seguretat. O també fins i tot patir multes o enfrontar-se a penes de presó per revelar secrets d'estat, no? I ara et suposa que amb això se'ls eliminaria aquesta barrera legal. Que amem, torna'm i torna-hi, no? Perquè això no vol dir que sigui una desclassificació oberta a tothom. És a dir, que un no pot anar a la premsa a contar segons que. Clar que no. Serà poder contar-ho dins el propi sistema directament supervisat pel propi sistema, pel propi govern. Els testimonis podran declarar sense por, però només davant de dos organismes. La mateixa oficina del Pentàgon, RRO, i el nou grup de treball que la Casa Blanca va crear per enguany, 2026, per la desclassificació i publicació d'arxius relacionats amb els fenòmens anòmals no identificats, que ells li diuen una cosa així com PURSU, o PURSUE. I es fa, diuen, cercant allò que pugui ser estrany, problemàtic, com són els incidents inexplicables, com esferes lluminoses damunt d'instal·lacions d'armes nuclears, poca broma, o aquells objectes en forma d'estrella de sis puntes detectats per radars militars, que ja han comentat aquí, a Font de Misteris, però no referit a tecnologia secreta humana o a drons d'altres països. Però, clar, aquí estem amb el de sempre. On és la diferència si un no sap què és el que realment està veient, no? I bé, tot això respon a anys de denúncies de congressistes, per exemple, com en Marco Rubio, o de testimonis de membres de seus cossos de seguretat, com l'exoficial d'intel·ligència en David Grask, entre d'altres, que bé, alertaven de que hi havia informació que podria ser clau, que estava bloquejada perquè els testimonis directes estaven, i d'això, literalment podríem dir amb por, aterrats, no? Tenir por, aquesta por de poder parlar. Una por per molt de motius, però també pel que hem vist, per les repercussions legals que pogués tenir aquesta declaració, el contar el teu testimoni personal, el que tu has vist. No? I bé, això ho va publicar, entre d'altres, Fox News, que és de bon ho jo, i també diu que l'administració nord-americana reconeix que no ho sap tot, però diu que qualsevol nova dada rellevant que aportin aquests testimonis es desclassificarà i es farà pública molt prest. Faig sempre al·lusió en el que fan els nord-americans perquè jo crec que són els únics que s'estan preocupant de manera pública i més oberta, no? Perquè altres estats, altres països, altres governs ho fan, però de manera amagada. I també n'hi haurà que no fan res. I això depèn de la seva irresponsabilitat. Dic irresponsabilitat perquè, clar, si no fas res davant d'un tema del que no estàs segur, si tu no estàs segur del que està passant damunt del teu espai aeri, que bé, que tot això s'acabarà, el manco, el que mos toca més a prop nosaltres, el dia que els Estats Units obligaran a la resta dels membres de la OTAN, si és que això passa, evidentment, jo crec que sí que passarà, a fer el mateix. Jo no m'estranyaria. El que passa és que tampoc sé si serviria d'algo que es fes. Bé, no sé què trobeu de tot això, perquè d'una cosa m'estic anant d'una altra. Has pres notes.
1: Sí, he pres notes. Bé, opinió sincera de darrer programa de temporada de Font de Misteris és que aquesta desclassificació no és més que una distracció còsmica o interestel·lar, si voleu. I de la mateixa manera, opinió de darrer programa de temporada, la meva, en aquest cas...
0: La setmana vinent, el serà, proper programa
1: opinió
0: de la nova temporada. Vale.
1: També, en aquest cas, puc emprar les mateixes paraules, interestel·lar còsmica, però en aquest cas diria decepció. Decepció perquè... I jo, fa un parell de setmanes de repic que vàrem parlar d'això, un mes o cosa així, jo crec que m'ho esperen per beneits. Essencialment perquè jo vaig dir... Fins que no sigui una desclassificació com toca, no triadeta, seleccionada, ara sí, ara no, en coses per mi mesclades que, evidentment, res tenen que veure amb el fenomen real, sinó que són altres històries. Ho vaig dir, crec, mentre no se fa una tria real entre el que va passar, els fenòmens previs a l'era dron i els fenòmens posteriors, per començar, no me serveix per res. Això per començar. És a dir, no m'analitzar els casos...
0: Ara només... no analitzarem. Jo només he posat una estadística dir... i t'estan anant una altra vegada en els temes dels classificats.
1: No, però estadística, tinc coses per aquí apuntades. Que un 78% de la població dels Estats Units pensi que amaguen informació... Un 78% de la població dels Estats Units té un pot de seny, sembla.
0: Ets agosserà com tu tot sol.
1: Més coses.
0: Que s'amaga informació, és evident.
1: No, evidentment.
0: És que s'ha d'amagar informació.
1: Evidentment, també. Clar que sí.
0: El problema és quan menteixes, quan amagues informació que tal vegada no hauries d'amagar, o com se diria, vols creure que la Mare de Déu no és teva. Això és, aquí està el tema.
1: En quant a la suposada llibertat de declaració dels càrrecs i de científics i d'altra gent, bé, tu mateix ho has dit.
0: No només els càrrecs, també membres de peu, diguéssim, també, el que no poden fer-ho públic.
1: Crec que també és més fum que altra cosa, al final tu ho has dit. És a dir, ho pots dir, però en aquest i en aquest.
0: Sí.
1: I aquest i aquest triaran si el que has dit tu se'n pot mostrar o no se'n pot mostrar, però han d'estimar les mateixes. Després, hi ha altres percentatges que m'han cridat l'atenció. Aquest 37% de gent que havia vist cosa, crec recordar.
0: Sí, si no record malament, sí. Ho he tenit tot apuntat. Penses, ara he tornat a cercar la gràfica.
1: És un percentatge, crec que interessant. D'altra banda, tampoc em sorprèn especialment, perquè això no és tendència, això penso que sempre ha estat així, que els més escèptics siguin un sector de població més jove i també molta gent universitària. Això sempre ha estat així. És a dir, la gent d'estudis sempre ha menyspreat el fenomen. I d'altra banda, també vull afegir, ho deixo en el principi, crec, lo de... que estem a OVNI, si et dic la paraula OVNI o UFO, és pejoratiu, per això se diu UAP.
0: Sí, per això l'he canviat.
1: I de, jo vos juro per la meva barba, si voleu, que m'estim més que m'insultin per ser defensor del fenomen OVNI que no em passa altra paraula.
0: Bé, és que jo no sé, Sergio, tu si emplees aquesta nova nomenclatura, aquesta nova denominació de UAP, que a més seria un anglicisme, l'hauríem de traduir. Hauríem tal vegada de parlar amb el professor Bibiloni, que mos es digui com s'hauria de traduir l'UAP en lloc de dir els ovnis o evidentment els UFOs. Perquè aquí ningú parla d'ovni...
1: Ovniologia,
0: perquè si se diu ufologia...
1: Ovniologia ho empleava, per exemple, en Fabio Cerpa, que lo recordava, que algun d'aquests...
0: I en Antonio Rivera, també. I en... Sí, crec que en Sinesio Darnell també ho empleava.
1: Però és que ho han dit també més vegades. És a dir, en tant en quant empres la paraula UAP, o l'acrònim UAP, ja estàs mesclant coses.
0: Clar.
1: Ja te surts.
0: Ja estàs desviant, evidentment. Ja estàs deixant clar cap a on li pegues tu. Tu, Sergio Rigo, que poses cara d'una miqueta d'estar una mica com...
2: Jo m'he quedat sense la paraula clàssica, ovni, també.
0: Ovni, sí, te quedes amb ovni. Sí. Molt bé. Idò, no hem fet sumari. Ara podríem fer cinta sumari i començar.
2: Idò, ara, en aquest programa 673 de Font de Misteris, seguirem recordant la figura de recent desaparegut Marcos Rodríguez Pantoja, l'home que va viure entre llops, i la de Dolly Parton, que també ens va deixar aquesta setmana. En dos podríem dir també que tenen relació amb les Illes Balears. Amb diversos coneixerem a Bartomeu Genovés, un enigmàtic autor medieval que anuncià l'arribada de l'anticrist i acabà amb la mirada de l'Inquisició damunt d'ell. I a la darrera part dels programes, si tenim temps, coneixerem el misteri dels soldats fantasmagòrics de Sutter Fell, unes tropes espectrals que desfilaren davant desenes de testimonis sense deixar cap rastre. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema de DAB+, ho podeu fer a ib3.rg i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

Feia temps que no fèiem aquesta mena de secció de petit obituari, però avui sí, avui ho vull fer recordant dues persones. Per una banda, volem recordar en Marcos Rodríguez Pantoja, que va morir fa uns dies, en els 80 anys d'edat, un home que durant una temporada va estar vivint a les nostres illes, però que abans va estar vivint amb els Llops. Podria semblar que vull fer qualque acudit, i de no, és així, va viure literalment amb Llops. És una història que, ben allunyada de qualsevol romanticisme, jo denominaria com a terrible, com a feresta, inhumana. I si és com us ha arribat aquesta història, està ben lluny de ser una llegenda. I si mos ha arribat ha estat gràcies a en Gabriel Jané Manila, que, bé, d'una manera molt propera i també molt entretenguda, mos la va fer conèixer en el seu llibre He jugat amb els Llops, la meva edició és del 2010, i en Jané Manila, catedràtic d'Antropologia de la nostra universitat, de la UIP, i bé, ha estat docent de pedagogia, també escriptor, i només cito aquestes tres particularitats perquè són les que són més adients per aquest tema. No? I és que ell, en Jané Manila, va fer la seva tesi doctoral damunt la vida d'aquell nin que en només uns 7 anys va ser venut a un pastor allà en els grisos anys 40 del segle XX a Sierra Morena. I va estar allà vivint a la muntanya i va aprendre allà el més bàsic per a la seva supervivència fins que aquell pastor va morir. Ell contava que el cadàver del pastor va ser menjat pels voltors. Imaginem l'escena per veure el que hi havia realment al darrere d'això. No? Un ninet tot sol allà al mig de la muntanya, que no li importa a ningú, i ell amb el cadàver de l'únic adult que hi havia a prop seu, que un cadàver que estava sent menjant per voltors. El cas és que hi va quedar tot sol, amb els seus mínims coneixements, no oblidem que era un ninet, i aviat, i per necessitat, per instint de supervivència, no li va quedar més remei que espavilar i confiar en l'ajut dels altres. Però clar, és que els altres no eren humans.

Perquè sí, ell feia de pastor d'unes cabres, i aquestes cabres eren de Colcú. I aquest Colcú enviava en el seu encarregat allà a mirar ses cabres i aquells terrenys, i només anava de tant en tant per confirmar que el seu ramat estigués bé. I li era exactament igual aquell nin abandonat, sense família i tot sol. És a dir, cap humà se va preocupar d'ell. Però qui no li va ser igual va ser en els animals. Ells parla en el principi d'un guineu, d'una rabosa o serps, i principalment llops. Sí, llops. Va conviure, va sobreviure amb els llops. Es va amagar en el cau d'uns llops, quan dintre del cau només hi eren els llobatons, varen venir els llops, els pare i mare llop, i contra tot pronòstic varen compartir el menjar amb ell. I aquí comença la seva vida amb els llops. Recomant el llibre, jugat amb els llops. I bé, ja després va ser trobat per éssers humans, més humans que els altres, i no sé si en un acte o no d'humanitat el varen treure del bosc. I ja després va dur una vida de la que ell deia que la seva època més feliç va ser aquella en la que va estar amb els animals. Perdut o no al bosc. Bé, és una història d'allò més increïble, que qualque dia jo crec que la podríem ampliar. Ell va viure després aquí a les nostres illes, però ara de moment només el volia recordar. Fer aquesta petita també reflexió. I com he dit també, recomanar el llibre d'en Jané Manila, He jugat amb els llops. I per altra banda, ara fa 3 dies va morir na Dolly Parton, aquella cantant de country tan, diríem que, exuberant. Tothom n'ha parlat, evidentment, era una estrella de la música, un símbol d'una època, i a més era una mica una rara avis. I és que aquesta cantant nord-americana, morta també en els 80 anys, bé, era una dona que quan una aprofundeix en la seva biografia, bé, jo crec que com les de tothom, supòs, no? Però això, que un troba coses ben curioses, coses cridadisses, i en el seu cas també jo penso que n'hi ha que són simpàtiques. Una dona que es pot dir que es va fer a ella mateixa i que crec que va saber diferenciar la seva vida privada en la seva vessant pública i que al seu voltant, a més de la seva música, hi ha un bon grapat d'anècdotes i curiositats. Com, per exemple, jo no sé si coneixeu una anècdota d'en Chaplin, d'en Charlotte, que en Charlotte es va presentar a un concurs d'imitadors seus i va quedar en segona posició. I d'ella contava que a un concurs d'imitadors d'ella va quedar gairebé sa darrera a un concurs d'imitadors. Ella era per Califòrnia i va saber d'un local on feien aquest concurs d'imitadors seus. I directament es va presentar. Competia contra drag queens, que s'havien caracteritzat per assemblar-se a ella, i Dolly Parton va dir, entre rialles, que elles eren molt més Dolly Parton que ella mateixa. I és que ella també deia que la seva manera de vestir-se, d'anar pel món, era així tan cridadissa, precisament per dissimular com era realment. Ella deia que seguia sent aquella nina d'un poble de Tennessee, però que s'havia fet gran, que s'ho passava molt bé i que, a més, guanyava d'obbes. Altres curiositats són que sempre va dir que, per exemple, que el seu matrimoni seria per tota sa vida, i així va ser. Va estar més de 50 anys. Van estar casats amb un home que mai va tenir protagonisme. I és que el protagonisme se'l duia a ella. Ella, sa seva música i també sa seva gestió. Per exemple, Elvis Presley li va demanar interpretar a ell sa cançó I Will Always Love You, i que ell se quedava en sa cançó, en Elvis, i que, a més, volia sa meitat dels drets, d'una cançó que era de Dolly Parton, lògicament. I ella li va dir que no. Li va dir que no a tot un Elvis quan ella duia uns pocs anys en el món de la música i en Elvis ja era l'amo de Graceland, per entendre-nos. I aquesta sembla que va ser una de les millors decisions que va tenir. I és que aquella cançó és aquesta. And

Bé, ningú no relaciona a Dolly Parton amb aquesta cançó. Tothom ho fa a Whitney Houston, eh? Quines coses. I, a més, bona part dels beneficis milionaris que va treure d'aquesta cançó també els va destinar a obres de caritat. Així que ja veiem com darrere d'aquella dona, com deia tan exuberant, hi havia molt més que la seva imatge. Que, per cert, curiositats, sabeu, coneixeu la història de la famosa ovella Dolly? Dolly és el primer mamífer clonat en cert èxit. Allà pels anys 90 va ser, ho record perfectament, que bé, es va clonar una ovella a partir d'una cèl·lula adulta d'una altra ovella. I de dur el nom de Dolly en honor, precisament, d'una Dolly Parton. I sabeu per què? I de perquè la cèl·lula treta d'una ovella adulta la varen treure de la part del mamellam. Curiositat de la història. Ja que som amb ella i les seves populars cançons i les seves versions, si hi ha una versió d'una cançó seva, bé, interpretada per ella, en aquest cas, i de aquesta és, clar que sí, la versió magistral del nostre Tomeu Penyes, Illes dins un riu, que està basada en la versió que varen fer els Bee Gees i que ella va saber col·locar el més alt de tot. Estem parlant de Island in the Stream.

0: Bé, allò me ve al cap sempre la versió d'en Tomeu Penya, però bé, com acostumam a dir, nosaltres no som un programa musical, així que això, una dona feta a si mateixa, filantròpica, idealista, carismàtica i una gran artista. No sé si voleu afegir res o no damunt de tot això.
1: Vos imagineu una conversa entre aquell nin que havia jugat en Jobs i no Dolly Parton?
0: No, no me la imagino, però...
1: En qualsevol cas, descansin en pau.
0: Efectivament, descansin en pau tots dos. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és història.
1: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

retornar a sa fe i que rebre el senyal de la bèstia suposaria una condemna sense remei. Això no era només especulació. En el món medieval, endinsar-se en aquest tema significava, com hem vist moltes vegades, entrar en un territori on sa imaginació, sa por i sa doctrina religiosa podien acabar topant directament en sa Inquisició. El jutge d'aquest cas va ser Nicolau i Emèric, Dominic Gironí i inquisidor general de la Corona d'Aragó. La seva figura és clau per entendre aquest episodi. Emèric va ser l'autor del Directorium Inquisitorium, una de les grans obres de referència de la pràctica inquisitorial medieval, que continua circulant i va ser editada posteriorment quan demostra l'edició de Roma de 1587, comentada per Francisco Peña.

Gameri, que a més no era un observador neutral. La recerca d'en Agustí Boadas el presenta com un dominic especialment actiu contra el zulisme. I això ens ajuda a entendre el clima intel·lectual i religiós de l'època. Segons el relat que ens ha arribat, en Genovès no persistia en les seves idees. Acceptar abjurar públicament i evitar així una condemna més severa. Gameric i el bisbe de Barcelona, Berenguer d'Erill, assessorats per mestres en teologia, condemnaren les seves proposicions i ordenaren que les obres fossin lliurades en el foc. La cerimònia s'hauria celebrat solemnament a la catedral de Barcelona. El títol atribuït a aquella obra és de Novissimis Temporibus, és a dir, sobre els darrers temps. I és precisament aquí on aquesta història adquireix una dimensió molt més interessant, perquè en Bartomeu Genovès mos connecta directament amb una de les grans obsessions de l'Europa medieval, la por de l'arribada de l'anticrist i la fi del món. Profecies, càlculs sobre quan arribarien els darrers dies, senyals extraordinaris, tot plegat formava part d'un imaginari que circulava per bona part d'Europa i que també arribava a les Balears. Però hi havia una línia, podríem dir, molt fina entre especular sobre el futur i també formular afirmacions que podien entrar en conflicte amb la doctrina de l'Església. I Genovès la va travessar. El seu cas mos mostra fins a quin punt una profecia podia deixar de ser simplement també una creença per convertir-se en un problema per a les autoritats religioses. I més de 6 segles després, pràcticament no sabem res de l'home que hi havia darrere d'aquell nom. Però sí que sabem que durant un temps en Bartomeu Genovès va creure que la fi era molt més a prop de lo que semblava. Com us pareix?

0: Clar, ja després, Sergio, dic que obris melons i és que veritablement és així. Borja, davant d'això supos que entens si me perdones que no entri lo teu, no és vera?
1: Crec que és totalment justificat. Els exèrcits fantasmagòrics...
0: Poden esperar.
1: Poden esperar, seguiran allà. I ja al davant, a més, que també tinc preparada una història d'un mort que resol un crim.
0: Bé, però això ja per la propera temporada, que serà la setmana vinent. Perquè això que ha fet en Sergio, de parlar de l'arribada de l'anticrist en el segle XIV, i més sabent que t'enfrontes en el poder, clar, a part de estar el que diríem una mica sonat, o bé tenir les coses molt clares, era molt perillós. Però si a més un grat en el perquè d'aquell missatge apocalíptic, ja fa que sigui apassionant. No vull obrir realment el meló ara, però sí voldria fer un parell de comentaris. I és que resulta que, efectivament, aquest franciscà, en Bartomeu Genovès, va escriure damunt del tema de l'anticrist i de la fi del món, era el segle XIV. El més interessant és veure a què podia fer referència i per què.

molt resumit, mos anem en el segle XII, comença moviments paral·lels i també de dins de la pròpia església que mostraven un rebuig en el sistema jeràrquic i de riquesa i de poder de l'església catòlica. Una església catòlica que, clar, s'autoconsiderava

com l'única que podria garantir la salvació de l'ànima. L'única veritat religiosa havia de passar pel catolicisme i per Roma. I això hi havia gent que no li semblava massa bé, ni tampoc coherent ni lògic. Perquè, clar, l'Església Catòlica era qui determinava el que estava bé o no. I hi havia gens, també gent que no era part ni membre de cap ordre religiosa, però hi havia gent que pensava que l'Església s'allunyava del verdader missatge crístic, del missatge dels evangelis. Així que comencen a crear-se grups que ben aviat varen ser declarat herètics, com, per exemple, els càtars. De fet, els càtars és un bon exemple. I és que, per nedar a contracorrent, varen ser aniquilats cruelment. Però no varen ser els únics. Altres grups varen rebre el mateix tracte. Com varen ser considerats heretges, havien de ser eliminats. En s'excusa que vulgueu, però eliminats. Tenim, per exemple, la desacreuada albigense, a Béziers, pel sud de França, on conta, direm que conta la llegenda, que quan aquells creuats varen entrar a la ciutat després d'haver-la tinguda sota setge, bé, per ordre del papa, es va determinar que els habitants fossin tots morts. I clar, qualcú dels comandaments militars d'aquells creuats varen dir, però no els poden matar tots, que també n'hi haurà d'innocents entre ells, entre tota la població, no seran tots culpables d'heretgia. I la resposta hauria estat, mateu a tothom, perquè Déu ja sabrà quins són dels seus. Però encara així, amb aquesta brutalitat, la cosa anava més. Així que arriba un moment, estem ja en el segle XIII, que el papa Innocenci III, sent aquest papa que se li atribueix la frase que he dit abans, i d'aquest papa, clar, si no pots ser l'enemic, t'has d'ajuntar amb ell. Així doncs, el que fa és integrar dins l'església algun d'aquells grups que fins aquell moment havien estat perseguits. Que, per cert, la història, com sempre, que es va repetint al llarg del temps, i ho fa amb la intenció de tractar d'acabar amb el problema. Fer-se seu, i així podrà controlar-ho tot millor. Perquè, al cap i a la fi, aquells grups anaven una mica, o molt, contra el poder de Roma. Arribem així a un personatge fonamental, Francesc d'Assís, Sant Francesc, que va fundar una ordre precisament que fugia d'aquest poder i d'aquestes riqueses i que es vol basar directament en la vida i obra del bon Jesús, dels apòstols, del missatge evangèlic. Pobresa extrema, mendicitat, predicar, difondre el missatge. Res a veure amb els monjos i frares que fins aquell moment estaven aïllats en els seus convents. Sant Francesc i el seu grupuscle són acceptats pel papa de Roma i a poc a poc s'ordre, i més un pic mort el que seria amb el temps Sant Francesc, i doncs s'ordre comença a... La paraula no seria exactament evolucionar. Tal vegada podríem emprar la paraula variar, però el cas és que a poc va abandonar la seva idea inicial i radical de la seva fundació, del seu objecte, com era la pobresa extrema, a part d'alguns punts teològics, que no entrarem. I aquí ve el problema. Els que volien seguir el missatge original de Sant Francesc i no l'adaptació que va fer el papa arrel de la mort de Sant Francesc. I de quines coses? Els que varen ser, diguéssim, autèntics, els que varen seguir l'ordre inicial de Sant Francesc, són els que varen ser considerats heretges.

Bé, jo crec que és brutal. Una mica, si voleu, com el que deia abans de Dolly Parton, eh? Que va perdre en un concurs d'imitadors d'ella mateixa. I bé, seguim amb els franciscans, es produeix una escissió interna, els que segueixen les directrius del testament de Sant Francesc i els que segueixen les directrius del papa de Roma. Els primers varen ser objecte d'assenyalament i de persecució, fins que ja un segle després, el papa, en Joan XXII, radicalitza el tema fent que gairebé desapareguin els que es mantenien fidels en el missatge i exemple de Sant Francesc, eh? Principalment en el tema de la pobresa. I es varen crear dos grups, els conventuals i els espirituals, i cadascú amb els seus referents, i és en el grup dels espirituals i la seva evolució on jo me vull fixar. Fa poc vàrem fer el programa 666, on parlava del perquè de la numerologia del 666. Eh? I d'això venia d'enrere. En el segle XII, XIII i XIV també ho estudiaven, també ho miraven. Tractaven de poder esbrinar en base a les Sagrades Escriptures quan seria, quan serà, podríem dir tal vegada, l'arribada de l'Anticrist i amb ell la fi del món. I és dins d'aquells estudis apocalíptics on crec que hem de fixar la figura d'aquest Bartomeu Genovès del que mos has parlat.

I ara potser s'entendrà a on vull arribar en tot això. Bé, sabeu que ara es diu que, per exemple, que l'anticrist és en Bill Gates, i tot això, que segons qui ho analitzi, com conclou, que és un o un altre personatge, I d'imaginar-ho la gravetat que devia ser el que deien en aquella època, en el segle XIV, perquè, clar, deien que venia la fi del món i que l'anticrist era ni més ni manco que el papa de Roma. I ho deien, entre d'altres, i molt resumit, perquè consideraven que si anava en contra del missatge de Crist, era l'anticrist. I d'aquí l'aparició dels que he dit, els espirituals, i després d'altres amb el temps, com el Fraticelli o el Beguins. I és dins el Beguins on crec que mos encaixa la figura d'en Bartomeu Genovès o Bartomeu Genès, que pot ser que fos aquest el seu llinatge. En qualsevol cas, gens persones que varen ser perseguides i condemnades per les seves creences, que al no anar en lo corrent establerta per la jerarquia, varen ser considerats heretges. I que fins i tot això pot ser fos l'origen del protestantisme. I tot això de les excisions dels franciscans, d'aquests grupúsculs creats dins els franciscans, agafa més protagonisme en el Regne de Mallorca. També per la seva vinculació amb el sud de França, on agafa molta força, així com també, evidentment, per la relació dels franciscans amb els antics reis de Mallorca. Fins i tot, l'hereu del regne, l'hereu de Jaume II, Jaume II el conegut com bon rei, i del seu fill primogènit, Jaume, no va ser rei perquè es va fer monjo franciscà. Però aquesta seria una altra història. Gràcies, Sergio.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa profit d'aquesta font de misteris. I bé, l'altre dia vaig estar mirant les faules de Nisop, de la versió de Namades. Sap que en té de coses xules, Namades. I avui hem parlat del nin que vivia amb els llops i m'han vingut al cap les seves faules. Com, per exemple, parlant de llops, aquesta que diu: els llops i les ovelles tenen entaulada una guerra molt aferradissa. Les ovelles tenen els gossos per aliats i entre tots dos batien i dominaven els llops. Els llops van demanar la pau i la concòrdia a les ovelles en la condició que els lliuressin els gossos, que eren els seus enemics més mortals, i el van prometre que ells, en canvi, els lliurarien llurs fills. Així fou fet, les ovelles van donar els gossos als llops i aquests van portar llurs jovetons a les ovelles. Fou, però, el cas que els jovetons, com que enyoraven llurs mares, no feien sinó udolar. Els llops varen increpar les ovelles i els digueren que tractaven malament llurs fillets. Els van prendre i en tota fúria van atacar i devorar les ovelles, que indefenses per haver lliurat els gossos que les defensaven, varen a la pressa dels llops, com encara ho són avui. I diu, el refrany diu, qui el seu enemic plany, a les seves mans mor. Crec que no fa falta cap comentari. Ja sabeu que això de que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que ha res a concloure, clar. I seguint amb aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, hi ha una altra que Namades també té recollida com a faula en el mateix llibret, però que a la vegada també és un poema del segle XVII d'en Jean de la Fontaine. Ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I en aquest cas, traduït per Xavier Berenguerel, del llibre Poesia Francesa, publicat per Edicions 62, que mos conta aquesta faula en forma de poema, i diu: el llop i el gos, un llop, tot ell, ossos i pell, de tant com la gossada estava alerta, topar un mastí lluent, gras, corpulent i vell, esgarrat per una ruta incerta. Atacar-lo, deixar-lo trossetjat, senyor llop ho faria de bon grat. Però calia presentar batalla i era capaç, un gos d'aquella talla, de defensar-se de valent. Doncs vet aquí que el llop l'aborda mansament i tot parlant dedica un compliment al mastí perquè fa tanta patxoca. Distingit senyor meu, a vos us toca de ser tan gras com jo, li va respondre el ca. Deixeu el bosc, us provarà, i campen miserables tots els vostres semblants, pobres diables, condemnats a morir de gana pels camins. I com? Sempre a l'atzar, camp molt segur, ni en casa, tot conquerit a fil d'espassa. Seguiu-me i us auguro el millor dels destins. Pregunta el llop, que tot de valdraga, només us tocarà de qui s'ha mendicants, gent de bastó truans, afalagar els del mas, anar a la saga de l'amo per complaure'l, però en paga rebreu sobralles a desdir, ossos de gall, de colomí, sense comptar-hi les carícies. El llop li escapà el plor. L'ha trasbalsat d'imaginar un recer en tantes delícies. Més fent camí s'adona del coll del gos. Pelat. Què és això? Li demana. Res. Com res? Poca cosa. Però què? Tot plegat. La marca del collar que l'amo em posa. Un collar, diu el llop. Llavors, en llibertat, no podeu córrer sempre. Si l'amo no ho disposa. Però què hi fa? I fa tant que, de cop, renuncio al bon sàpats i a fer la gara-gara, a aquest preu no voldria ni que fos un tresor. Això dit, mestre Llop va fugir i fuig encara. Segle XVII, I d'allò crec que el mateix que abans, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure. És clar. I bé, si hi ha una cançó adient per avui, jo crec que ha de ser a queixa de la desapareguda Dolly Parton, on precisament fa semblances de situacions amb els llops, com aquestes faules i aquest poema. I de na Dolly Parton, Hughes by Hard Times, anem a fer nones. Temps difícils. Ai, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

afraid.

Names on the door frames, inches and eighths.